0: Ja sabem que el cafè és un sip cruzar la passarel·la.
1: Sí.
0: Després d'això passarem a l'última hora. Passarem a saludar a la nostra Marc, que en lloc de principi de programa avui està al remat, al final, perquè se'n va a la Casa Museu Pinazo per reivindicar-la, no? Per reivindicar-la com a espai museístic i també per a tornar al pintor, que, mira, d'ell sempre aprenem. Sempre és un gust, això.
1: Són molt artistes.
0: Molt artistes.
1: De músics i de pintors, en una localitat de categoria. Tant la novel·la com la connexió de Mar en la Casa Museu Pinazo podria formar part d'una pel·lícula?
0: Sí.
1: O no sé, no. Però bueno, era per negar que tenim una pel·lícula avui en el programa, no ha quedat molt bé, però és una comèdia en recau, fa un retrat social de les famílies, els mals rotllos que uneixen a dos famílies, una de poderío i una altra que els va molt mal econòmicament en la vida, unides per un cadàver.
0: Què me dius?
1: Morir no sempre sale bien. És una comèdia, però és prou canalla. Ara que després tenim la secció d'economia en la que el nostre Javi González deu estar pensant ja en vacances, perquè el tema d'avui l'ha fet en el títol Viajar no sempre sale bien, copiant de la pel·lícula, i per atenció a quants problemes tenim amb les companyies aèries o de trens que retarden, suspenen trajectes i, ojo, cuidado, que hi ha una nova normativa de la Unió Europea de drets dels passatgers que sembla que va posar-nos les coses més fàcils i més ràpids a l'hora de demanar indemnitzacions.
0: Bona notícia, Seixa, per tant, així que pareu atenció, que després ens ho conta tot. Vinga. A més de protestar i de demanar indemnitzacions, cosa que aprendrem a saber si les podem fer o no, i això sí, tratar de que no ens amarguen la resta del viatge, sempre és recomanable, com ens diu la nostra psicòloga, parlar-nos bé. Això no vol dir que li fem cas de frases fetes d'aquelles manides que veiem en els sobres de sucre, en les tassetes, o escoltem alguns gurús, perquè sembla que molt saludables no són. Aquelles que diuen tot passa per alguna cosa, pues que li diguen a un xiquet d'estos de, jo què sé, en zona de guerra. Ja. Diu, has de vibrar més alt. Jo esta pregunta no... Què?
1: Què de fer el vibrador?
0: Tu pots en tot. Serà precís que hem de poder en tot, una miqueta de tregua, no podien donar-nos. Sigues la teua millor versió. Pues mira, quan te fa mal un quissal o quan estàs molt enfadat, és difícil ser la millor versió. Bueno, després analitzem que algunes de les frases fan més mal que una trona.
1: Així és, les anem a desmitificar, les posem en context amb la nostra psicòloga Lorena Gascón, que sempre ens ho explica de manera fàcil de comprendre i des fàcils d'aplicar. Ella és molt de la croqueta, ja sabeu. O sea,
0: molt de la croqueta.
1: Més croquetes i menys frases fetes d'este de... Si la vida te da limones, veig si te pega una llimona al cap. Però el programa d'avui comença cuidant-nos a la nostra nutricionista Clara Llorenç. Se centra avui en un nutrient del que no parem de parlar últimament, no sé si és que està de moda o què. La proteïna, la que prenem de forma natural, la que aportem en pols, la que pareix que està per tot arreu, que hi ha iogurt en proteïna, cereal en proteïna, barretes en proteïna.
0: Tot enriquit.
1: Tot enriquit en proteïna.

0: Carlos Vives ahí en molta proteína al home. O no, no
1: molt proteic,
0: este, molt proteic. Hola, Clara Llorens, com estem?
2: Sempre tinc molta curiositat de veure, Teresa, quina cançó ha posat abans de la secció. Com esteu?
0: Molt bé, bueno, mig adormit. No, ho hem de reconèixer perquè ens ha notat. Ui,
2: la torruna.
0: La torruna.
2: De quan vinc a les 6 és el mateix, cara,
1: Ai, tratant de buscar la lligassa entre el Messi Bigote i lo de la proteïna,
0: igual no n'hi ha.
1: Jo crec que hi ha posat la cançó perquè li havia...
2: Perquè sí,
1: ha
2: dit, bueno,
0: perquè ha dit, està, bonica està. Atén-me, parlem d'això, no? Del discurs davant de la proteïna, que n'hi ha com dos dels que pensa que és una exageració, que estan intentant clavar-te la proteïna perquè hi fa falta i no te fa tanta falta. Altres que diuen que quanta més proteïna mengem, més superherois serem.
2: Què penseu vosaltres?
0: Qui té raó? Pues en totes les justa mesura està bé, diria ma abuela, jo que sé.
1: Jo trobo que també la nutrició és també una ciència de no agarrar-se les coses a pit, també, no? Igual que em porta Lorena Gascón a dir, bueno, ni una cosa ni l'altra, escolta, val, anem a quedar-nos en el camí d'enmig i probablement estarem prop, no sé si de la veritat, però almenys de fer les coses de manera raonable.
2: És aquest punt intermedi. Per a mi, per exemple, el boom este de la proteïna, no?, que n'hi ha ara, té com aquests llums i ombres, no?, de... té una part molt positiva que ha donat molta visibilitat a un nutrient que hem de prioritzar molt en la nostra alimentació i que no tot el món, però és de veres, n'hi ha certs grups poblacionals, per exemple, dones, menopàusia, persones majors, persones molt esportistes o persones que tenen poc apetit, que pot ser no la inclouen de la manera que deu. Aleshores, jo crec que avui en dia, com n'hi ha moltíssima més consciència, pues, les persones majors ara mengen molt més que a lo millor fa uns anys. Jo veig a mi abuela i sóc superconscient de que no arriba la proteïna i encara que li ho conte, com ella no ha tingut este discurs al llarg de la seva etapa adulta, és molt complicat fer-lo entendre. Uh-huh. Però per altra part, jo crec que el màrqueting ha fet com arrel un poc de tot això, no? I ha dit, ah, bueno, ara la proteïna que està de moda, pues perfecte, vaig a ficar proteïna en tot. Vaig a fer un gelat proteic, vaig a fer unes galetes proteiques, vaig a fer unes barretes proteiques, i ahí ve la trampa. Si, per exemple, associem que el que du paraula proteïna, com ara sabem que és important, està tot permès, ahí, per a mi, per exemple, comença un error, no? El dir, vale, tot lo proteic, adelante, i al final una galeta proteica és lo mateix que una galeta, un gelat proteic és igual. Que està prohibit? No, però que són al final processats, disfressats amb la paraula proteica, però continuen duent la resta d'ingredients que no haurien d'incloure el nostre dia a dia, sí. Per tant, i que també clavar més proteïna, n'hi ha molta gent que ha llevat, que després parlarem, pues proteïna perfecte, però me lleves carbohidrats i... Entonces, és que la nutrició és tan complexa i passem de pores greixos a pora la proteïna perquè fa mal als renyons, a de repent visca la proteïna i pores carbohidrats i fuf.
0: Sin titulars són molt de o tot o res i la seva justa mesura, el nostre cos segurament necessitarà cadascuna d'aquestes opcions.
2: Acaben les consultes rebentar perquè al final...
0: D'enviar aquest missatge.
2: No, és que totes les consultes acaben... No barallant, és una manera de dir-ho, vale, però al final arriba la gent i me sap tan mal perquè arriba la gent en tants mites que veus i... Ai, però tanta proteïna, però si jo vull perdre pes i me vas a ficar carbohidrats, però si no sé què... I al final dius, ostres, és que fa tan mal tindre tanta informació que moltes voltes no
0: està... Informació o desinformació o sobredosis d'informació.
2: Exacte.
0: Però anem pel principi. La proteïna, tots la necessitem?
2: Tots. No n'hi ha ni una sola persona que no necessite proteïna. ¿Vale? Al final, realment, la proteïna és un nutrient essencial. Essencial vol dir això, que tot el món el necessita. I té moltíssimes funcions. ¿Vale? Antes sí que se pensava que a lo millor estava més associada a deportistes, a culturistes, ¿no? Però ara, gràcies a Déu, s'ha vist que tots hem de consumir. Després parlem un poc dels requeriments, ¿vale? Però al final ens va ajudar a construir i a reparar múscul, a fabricar hormones, anticossos, mantindre la qualitat, ¿vale? Tant que fixem de la pell, del cabell, de les ungles, pues a banda de col·làgen, realment el més important és assegurar la ingesta proteica adequada per a recuperar-nos després d'una malaltia i, òbviament, amb l'edat, per a preservar la funcionalitat, no? el dia a dia. Per tant, és imprescindible.
1: Puf! I no és la primera vegada que parlem també de la importància de promoure el múscul, combatre aquesta sarcopènia, aquesta pèrdua de múscul que tenim conforme anem complint edat també, i quina seria la funció de la proteïna per ajudar-nos a això. però arribem a les quantitats recomanades?
0: Tots han de prendre, però quan seria,
1: clar,
0: no?
1: És una claro. Funció del pes, de l'edat, claro. De què depèn?
2: Vaig a fitxar, al final, les, els requeriments proteics, vale, depenen de, primerament del pes, vale, més del pes muscular del, que del greix, vale? Per tant, també n'hi ha que tindre un poquet la composició corporal d'aquesta persona, però bueno, al final els requeriments sobretot són grams per quilo, per tant és de pes. Després, el tipus d'esport, si és de resistència, si és de força, si és una persona sedentiva que no fa esport, si és una dona que està en menopàusia, si és un xiquet o un adolescent, si és una persona major, si és una persona que està recuperant-se d'una malaltia, entonces, n'hi ha molts arteriscos, però per dir un poquet grams així més clàssics, vale? Sempre s'ha parlat un poc del clàssic 0,8 grams per quilo. No sona? Que és un número molt...
1: Sí, me sona un gram per quilo. Unes coses per unes altres, en una certa activitat.
2: Claro. Pues al final el 0,8 val, és el que sempre se recomanava, però al final s'ha vist que això és un requeriment molt bàsic per evitar deficiències. Però per a mi ahir no és, una, no és un requeriment òptim. Simplement el que t'assegura és que no entres en un dèficit proteic. Però quan parlem de requeriments, per exemple, ja parlem de persones sedentàries mínim un quilo, però en persones majors, per exemple, jo augmenté a 1,2, 1,5, en persones amb, en dones amb menopàusia també 1,5, i ja si parlem, per exemple, d'entrenaments de força i de més, podem parlar inclús de 2 a 2,2 grams per quilo.

0: per tant, és molt més alt que aquests requeriments.
1: Has agafat el teu pes,
0: i
1: 60,
0: fes ahí
1: 70,
0: un càlcul,
1: 80, multiplica claro. Per 1,2, entre 1,2 sí. i 1,5.
0: Lleva't un poquet no? de pes, perquè al final no tot el pes nostre
1: ah, clar, és... Hi ha una part de greix.
0: Exacte, no? Lleva't un poquet i ja està, i fes més o menys el càlcul.
1: Això que passa 100 que... grams de proteïna. Per dia.
0: Claro, i tu diries...
1: Pan més, pan menys.
0: Però tu diries, grams... això és fàcil?
2: Clar, perquè 5 grams...
0: Mira, vaig a ficar-te...
2: Són una petxuga?
0: Un exemple.
2: Per exemple, i ja... No.
0: Claro, mira.
2: Se distribueixen al llarg de distrins...
0: O sea, lo ideal és que almenys estiga com distribuïda en tres ingestes, ¿vale? Ah, que sí? Almenys estiga com present en el desdejun i en el dinar i en el sopar. Però el problema, i així ja en parlem moltes voltes, és que el nostre desdejun ja comença... prou deficitari, i són superconscients. Al final, molts comencem el dia amb un cafè amb llet i tres galetes, o una torrada de pa integral amb mermelà, o el que se cuida un poquet més amb oli d'oliva. Ahí parlem de 5 grams de proteïna, perquè se fa una idea. Comences el dia amb molt poquet. A llarg al matí, i a lo millor només a mitja matí, te fas una fruita, que molt bé, però no té proteïna. Vas a dinar i te fas, perquè així tenim la cultura no, de més carbohidrat que proteïna a l'hora de menjar, te fas un plat amb verduretes, carbohidrat i una llandeta de tonyina, per exemple. Parlem de que ahir ja estàs clavant 15, però tenim 15 i 5 del desdejuni. Duem 20. 20 i ja dus migdia. Per berenar te fas a lo millor una fruita i un grapai de fruits secs. Ahir només estàs clavant uns a 3-5 grams. I després, per a sopar, com fa un munt de calor i estàs cansat, te fas una amanida enorme, però a lo millor te fiques un audur o n'hi ha qui no se fica res perquè vol perdre pes i se fa l'amanida i després sandia, i a lo millor acabem el dia amb 30-40 grams. Entonces, jo crec que n'hi ha molta gent que se pensa... que sí.
1: Això és la meitat del que necessitem.
0: És la meitat.
1: Per una mitjana.
2: Penses que
1: no?
2: Estàs menjant bé i n'hi ha carència. De
0: I n'hi ha carències. Entonces, és donar un poquet la volta, no? I a lo millor no menjar molt més, però és requadrar un poc les quantitats del teu dia i al final és dir, eixa torrada del desdejuni, acompanya-la d'una truita, al migdia en la pasta pues, te fiques una llandeta de tonyina però t'afegis un poquet de cottage o un ou batut no? per afegir-te més proteïna, la fruita o els fruits secs d'entre hores, acompanya-la d'un iogurt i de postre i de sopar que no tens molta fam, pues en la crema de verdures te pots ficar un poquet de pollastre triturat o d'ou o te fas una amanida per a una llandeta de sardines, de caballa, o sigui, no és complicat, però i vulguis o no, avui en dia al final, perquè la gent diu, és que és molt complicat saber-ho. Tot està numerat. Antes, sí que és de veres que antes era més complicat saber-ho, però tu ara li dones a volta les coses i si tens curiositat i vols aprendre-ho, pots fer-ho, perquè tu al final compres una bandeja de pollastre i li dones a volta i dius, vale, què vaig a menjar-me? La meitat, que són 150. Per 150 jo tinc 25 grams de proteïna. Pues ja més o menys és una manera, no? Quan te menges un iogurt, pues tu mires el iogurt i dius, tinc 6 grams de proteïna. I poc a poc, jo sé que és complicat. I si no, pues, n'hi ha professionals que es, vos ajuden un poc en aquesta
2: interès,
0: part.
2: Realment és posar-li interès i posar-li ganes. I ja s'ha apuntat així ja les fonts de proteïnes que han de tindre més en compte. L'ou, per exemple, les dit moltes
0: vegades.
2: Però arriba a repassar-les.
0: Sí, perquè encara n'hi ha un poc de dubtes, no?
2: Sobretot
0: de dir...
2: en algunes... Una petxuga, ho tenim clar o un ou, tenim clar, sí. Però n'hi ha altres aliments que no tant.
0: Sí. Per exemple, al final, font proteiques, vale, podem clavar les que són animal i les que són vegetal. En les que són animal tenim l'ou, tenim el peix, peix blanc, marís, peix blau, els moluscos, després tenim totes les carns, vale, les blanques, les roges, i el que són els lactis, vale, tant el iogurt com el formatge, com la llet, que ahí ja depèn...
2: La llet del... animal, de cabra, vaca,
0: exacte,
2: i ovella i tal.
0: Que ahí depèn del percentatge, vale, pues ja tindrien un poc més de greix o de proteïna, parli ja més dels formatges i de més. Però aquestes serien les fonts animals. I després tenim les fonts proteiques vegetals, que així n'hi ha que fer un poc d'asterisco perquè aquestes fonts a banda de proteïna també pues, te donen vitamines, te donen minerals, te donen fibra, ¿vale? Perquè així estem parlant de llegums, totes les llegums que n'hi ha, estem parlant de la soja i els seus derivats, ¿vale? De la texturitzada, del tofu, també parlem del tempe, del seitan, fruits secs i llavors en menor quantitat, però també té un poquet de proteïna, i bàsicament aquestes serien.
1: I les vegetals O sigui, els vegetals que tenen proteïna tenen menys percentatge de proteïna?
0: Tenen un poquet menys de percentatge de proteïna. Sí,
1: però, no,
0: això...
1: però no és pitjor proteïna, per dir-ho
0: així. No, no. Al final, per exemple, les persones, que, les persones veganes o vegetarianes, vale, sí que han de fer un poquet més d'hincapié, no?, en quadrar bé la seva ingesta, perquè és de veres que com són fonts proteiques amb un poquet menys de proteïna que les animals, han de quadrar bé les quantitats per assegurar-ho. Però se pot quadrar perfectament.
2: I allò que diuen tradicionalment, si eres vegetarià i menges lentilles, posa-te-les junt a l'arròs perquè tindràs carència de proteïna.
0: Sí, sí.
2: Ja. Bueno, dic mite perquè...
0: Però sí, sí, sí.
2: S'ha dit molt i no sé ja si és cert.
0: És un mite, és un mite. Ja fa uns anys, vale, que se va desmitificar això. Així ve en la diferència. La proteïna animal, vale, té com un aminograma, que és el conjunt d'aminoàcids que té aquesta proteïna, que és un aminograma complet, es té tots. La proteïna vegetal, depèn de què llegum i de què cereal, li falta algun aminoàcid d'aixòs. Vale? Aleshores, què passa? Que el que t'aporta el cereal integral no te l'aporta les lentilles, però això diuen que si barrejaves tot en la mateixa ingesta, no tenies aquesta font proteica completa. Però és que s'ha vist que... No, que els aminoàcids al llarg del dia se reserven en el cos. Per tant, no fa falta que tu en la mateixa ingesta ho facis complet.
2: Perquè ja se barreja en el cos.
0: Ja se barreja en el cos. Al final tu pues, en el, fiques cereals integrals en el desdejuni segur perquè te fas un pa integral, al migdia pues, unes lentilles en verdures perfecte, no fa falta que claves l'arròs i al final ho vas completant al llarg del dia.
1: Per tant, dirien que la proteïna és per a tot el món que mantinga una certa activitat física i que si no la manté també, persones majors també és necessària.
0: Sí.
1: Per tant, diguem que este boom de la proteïna està guai perquè, bueno, ens fixem més en la proteïna que abans.
0: Sí.
1: I la part xunga és que la indústria alimentària fa de les seues, per tant, atenció. Però, per exemple, com a reflexió general,
0: vale,
1: si en cada menjar jo posi alguna cosa de proteïna, és més fàcil que arribi
0: totalment,
1: al requeriment,
0: per exemple,
1: del dia?
0: Al final, si tu saps que te costa menjar molta proteïna en el dinar o en el sopar, pues clava també en les entrehores de dir, pues mira, me faig un smoothie, no?, amb iogurt i fruita congelada, pensant un poquet en estiu i calor, ¿vale? O per a berenar me faig un iogurt amb nabius. Per a desdejunar, pues una tortilleta d'un ou i a lo millor com dos ous per a mi és impensable, pues me fique un poquet de titot o un poquet de formatge cottage. És clavar encara que siga un poquet més de lo que claves en el teu dia. I sobretot això depèn. Si, per exemple, tu eres una persona sedentària, pues, has de clavar-la, però justament eres el que menys requeriments té. Però si ja parlem de que eres una persona que està recuperant-se d'una lesió o d'una malaltia, cuidao, perquè ahí ve la sarcopènia. Si eres una dona que està entrant en menopàusia o tens menopàusia, tens que clavar-la un poquet més. I a mi és el grup poblacional el que més me baralla jo, perquè al final, com volen perdre pes, se lleven molts aliments, molts grups d'aliments, i justament ells no se'l poden llevar, és que no poden permetre. El que passa que al final dius, però una tortilla de dos huevos, com vaig a fer-me-la jo, saps? I ells dir, sí, has de prendre-te-la i no passa res, però se li ha, jo crec que també la proteïna,
2: demonitzat, a lo millor
0: se l'ha demonitzat molt i a lo millor l'associem un poc, no?, al gimnàs i a ficar-te fort i dius, no, però si jo no vull...
2: Jo quan escoltava parlar de proteïna era un pol, una cosa, per fer batuts, bueno, que se la prenien els musculmans estos de gimnàs, que ja no està aquesta percepció, bueno, continua, però ja no és això.
0: No.
2: Ni tenim més informació.
0: Claro.
2: Però, clar, i això ja seria la pregunta de i quan sí que hem de prendre, no per a ser musculman, sinó per a estar bé de salut,
0: claro,
2: nosaltres,
0: claro, per exemple,
2: i se proteïna en pols.
0: La proteïna en pols, vale, que així n'hi ha animal i n'hi ha vegetal, perquè n'hi ha que ve de la vaca, que es diu proteïna whey, i n'hi ha que ve de les llegums. Vale? N'hi ha de soja, n'hi ha de pèsols... A mi, per exemple, me pareix un recurs superútil, no només per a deportistes, sinó, per exemple, per a persones que no tenen res de gana, perquè bé te venen a consulta perquè estan perdent pes, perquè estan en una etapa de depressió, d'ansietat, o qualsevol fase en la que dius és que jo no m'entra, no tinc un nucall en l'estómac, pues al final en aquesta part és perfecta. Persones majors que els costa un muntó i que te diuen no, jo és que dine i ja no puc menjar, pues ahí li claves un batut o en un poquet de iogurt. Al final la proteïna realment jo la gasté, no en el meu dia a dia, però la gasté moltes voltes i mai me la bec en un batut perquè me resulta desagradable, però me la barrege molt per a fer gelat o per a fer iogurts, i és, per a mi és una eina molt guai per a gent que li costa clavar la proteïna que hauria de menjar, bé siga perquè són requeriments molt alts per a el que ells solen menjar o perquè són persones que preferissin menjar molt poqueta carn o molt poquet peix o molt poquet ou, per lo que siga, o per a persones, per exemple, que tenen molt poqueta fam, a banda, òbviament, de persones deportistes que ahir no

0: no per fer esport necessites la proteïna en pols. Això també jo ho dic sempre a consulta, perquè hi ha gent que, no, jo és que me prenc el batut perquè faig esport, i dic, bueno, bueno, així depèn. Si tu la proteïna vols clavar-la en carn, ou o en proteïna normal, no necessites el batut. Al final, el batut te lleva possibilitat de menjar-ne més.
1: Diguem que seria aquesta espenteta per arribar al requeriment diari.
0: Exacte. Sí, és una eina.
1: O per a persones majors.
0: No és necessària, però és útil.
1: I no és, hi ha persona que li senta malament, que li rebolica la panxa i això. No sé si les vegetals o les animals.
0: Ahí també depèn.
2: Però
0: claro,
2: les que estan en pols, vols dir?
1: El polset de proteïna.
0: Per això n'hi ha moltes. És que ara la proteïna...
1: I que sense allò error. Provar a veure la que te
0: depèn,
1: senta bé.
0: Per exemple, n'hi ha moltes voltes que el que te senta mal no és la proteïna, i és que estan unflaetes d'edulcorants.
1: Oh.
0: Però ara...
1: Però edulcorants xungos?
0: Edulcorants xungos.
2: Que edulcorants activen la...
0: Saps què passa? Que gent que està així un poc sensible a nivell digestiu, els edulcorants acabats en ol, l'eritritol, el xilitol, senten mal. I, vulguis o no, ninguna proteïna en pols du sucre, ¿vale? Però al final l'edulcorant sí que duen. Però des de fa uns anyets ara n'hi ha una barbaritat de marques que ja en compte d'edulcorants, ¿vale?, fiquen sabors naturals com un poc de maduixa deshidratada o de cacao i canella en pols o d'extracte de vainilla. Mm-hmm. Per tant, les persones que vulguen prendre batuts però els sente mal, jo sempre recomano això, que miren els ingredients, que compren que no tinguin edulcorants. Després n'hi ha persones que és per intolerància a la lactosa, pues n'hi ha proteïnes amb en la lactasa, i si no, passar-te a les vegetals i provar ahí un poquet a veure què tal.
2: I els batuts i aquestes coses enriquides en proteïna, en quins consells els hem de prendre o no prendre?
1: El típic iogurt enriquecido, sí. Saps? Proteïna mateix, plus, que veus la proteïna. Ja
2: el mateix, estupenda. Però un protein hard, saps, iogurts, quasi tot això.
0: A mi, per exemple, bueno, a gent que li agrada, li dic que ho puc clavar, però sí que no m'agrada que la gent ho clave diàriament, perquè al final, per exemple, tu quan te menges un iogurt, bueno, a banda de que tenen prous edulcorants, però bueno, si te compres el natural no té edulcorants, quan realment no és un iogurt, és un postre lacti proteic. Per què és postre lacti? Perquè no té bifidobacteris, perquè s'ha tractat dos voltes. Per tant, tu quan menges iogurt, no? Bueno, a banda perquè t'agrada, és perquè saps que és beneficiós, perquè té probiòtics. Tots els que tenen proteïna no tenen probiòtics, per tant, no obtens aquest benefici, ¿vale?, a nivell probiòtic. Realment, si a part dels batuts o els iogurts, també és un poble que ha comentat antes, no? Tema galetes, tema gelats, al final jo crec que és algo que volen clavar en el nostre dia, i veus la paraula proteic i te ho compres pensant que és més. Com penses que és millor, és algo que claves més en el teu dia a dia, quan realment hauria de ser un producte que hauries de clavar més de manera habitual. Per tant, jo sempre dic, compra't un gelat normal, no el compres el proteic, tu saps que el gelat normal no espera tots els dies, el claves de bon tall quan, perquè si tu tens el proteic en el congelador, te'l menjaràs tots els dies, quan realment és brossa, maquillaeta...
1: Brossa, maquillaeta.
0: Claro, però...
1: Val. I també hi havia sentit nomenar, no sé si fos una part dels mites, això pot tindre efectes secundaris en el ronyó.
0: Sí, això és un mite també de fa un munt d'anys. Sí que és de veres que per a persones que tenen enfermetats renals, vale, se va recomanar que se disminuirà la ingesta de proteïna, perquè al final els productes de rebuig, quan consumissis proteïna, els processen els renyons. Per tant, si tu tens una enfermetat en els que els teus renyons treballen mal, òbviament la recomanació és de no fer treballar més a aquests renyons. Qual és el problema? Que això se va extrapolar a tot el món. Parlem de persones amb enfermetat renal crònica o que tenen un percentatge renal molt baixet. Qualsevol altra persona que no tinga problemes renals, que tinga renyons perfectes, no ha de patir per a res. Al final és com, per exemple, tu quan te vas a córrer o puges escales, estàs fent treballar moltíssim el teu cor. Fer treballar a un òrgan no està mal si tu no tens ningun problema cardíac, per exemple. Pues a nivell renal, igual, si tu tens un ronyó sa, fer-lo treballar és pues com tu vindràs a treballar. Claro, ja és al final fer la seva faena.
2: No has de patir, vale? No sé que
0: al final,
2: malalt.
0: El problema de tots els mites és que d'un context molt concret, parlem de persones amb enfermetat renal, s'extrapola, no, a qualsevol persona.
1: Vale, hem comentat moltes coses. Quines serien així les fonamentals per a
2: els
1: rematar?
2: Això és el que ens hem de clavar.
1: Tips ahí a tope en la proteïna.
0: Vale. Hem de consumir més proteïna de la que pensem que consumim al llarg del dia i el meu consell és que comences clavant més en el desdejuni, que és la ingesta que més ens flueix a tots. Augmentar la ingesta de proteïna no ha de ser a costa de comprar més productes proteics. No són millor per dur la paraula proteica, vale? Tira de proteïnes animals i vegetals, innova. Si te costa, prova la proteïna en pols i fet-te gelats, fet-te el iogurt i el batit, perquè al final és un recurs molt, molt còmode. No tingues por perquè te vagis a fer gran, perquè vagis a engrossar o perquè vagis a fer treballar més els teus renyons. I jo crec que realment...
2: I para't especialment si eres premenopàusica, menopàusica, persona gran, poques ganes de menjar pel motiu que siga i...
0: Esportistes
2: estan més controlats que tots els altres.
0: Els esportistes que menys me preocupen perquè ells al final sí que ho tenen, però sobretot això, persones menopàusia, persones majors, persones que estiguen recuperant-se d'alguna malaltia i persones amb poqueta gana.
1: Bueno, perquè la necessitem, la proteïna, cada dia. Ja quan has dit lo de produir anticossos, que això significa tindre el sistema immune...
0: Correcte.
1: Arriba,
2: ben fort.
1: O més enllà del tema de la musculació, que no ser catxes, és tindre... Pues una operativa independent,
0: que
1: encara que sigues major. Exacte. Moltes gràcies per recordar-nos sempre i per cuidar-nos.
0: A vosaltres.
1: Gràcies.

0: Este cap de setmana tenim una estrena de cine que ens fa molta il·lusió perquè és una pel·li amb ADN valencià, molt de talent de casa nostra en l'elenc i la col·laboració d'esta casa, de Punt Media. Esta vesprada, a les 8:30, als Cines Lis, es presenta en un passe especial, Ximo.
1: Una pel·li molt xula, altament recomanable, és una comèdia en recao. M'encanta deixar ahí, saps? Un poc la cos, no? Sempre deixar el recao. Un retrat social de la desigualtat, dels mals rotllos familiars, en ironia, té un punt canalla, que sempre ens agrada també. Una pel·li que ens presenta com dos famílies, una pastosa i una altra situació precària, s'uneixen per un cadàver. Morir no siempre sale bien.
2: ¿Quieren hablar con usted?
3: Sí, sí, la escucho, claro.
4: ¿Perdón? Vuestro padre, que lo han secuestrado.
5: ¿Cómo lo van a secuestrar?
6: Joder, qué bien lo has hecho, teta, qué bien.
2: ¿Por qué hay un congelador en el baño?
7: Nada, aparte de la indemnización por el despido de tu padre y tu tío.
2: ¿Un congelador?
7: Claro.
8: ¿No han recibido ninguna amenaza, algún tipo de aviso?
4: Nada.
7: Es el jefe de vuestros padres. Hemos pedido un rescate.
9: ¿Por qué se está ocurriendo abrir? ¿Por qué?
7: No sabe la vergüenza que me da.
1: Este es el audio del tráiler, que ya anem veient algunes pincellades de per on va la trama. Ens acompanya la seva directora, de Morir no siempre sale bien, estimada realitzadora, ha treballat molt a la nostra terra durant molts anys, bueno, i continua, eh? A sèries com l'Alqueria Blanca, tres sèries també molt reconeixibles. És Clàudia Pinto, què tal? Que alegria retrobar-nos, com estàs,
10: muy
1: Clàudia?
10: Bien. Un plaer. Muy

0: La vesprada d'A Punt.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Vinalopó, 98.4.
2: De tu a tu.
3: Les llengüetes d'apunts de llengua.
1: A Punt Ràdio.
4: La H és mudeta, però per escrit ajuda a comprendre moltes coses.
5: Està de categoria.
4: Tots sabeu que el verb haver s'escriu amb H i amb V baixa.
6: Sí!
4: Ara veurem exemples molt comuns de paraules que s'escriuen amb H i sense H i que confonem.
7: Tira-li, enxufa-li.
4: Esteu segures que sabeu quan s'utilitza la H i quan no?
8: Depèn.
4: Vegem-ho.
9: Intentarem posar llum a la foscor.
4: Ah, amb H és l'auxiliar del verb haver. Ha viatjat, ha anat, ha comprat. A, sense H, és preposició. A quina hora me'n vaig? A callar, a dormir. A viatjat, a Vinaròs. M amb H també és auxiliar del verb haver. Hem anat, hem vingut. Però M sense H és el pronom. Em fa mala panxa, per exemple.
10: I em fa mala panxa i tot, paio.
4: Hem dinat i em fa mala panxa.
10: I la panxa fa mal, tio.
4: Truquet. Si darrere va un participi, les paraules que hem vist aniran amb H. O amb H és un pronom feble.
11: Vols dir?
4: Ho vaig comprar. O ho vaig comprar. El què? Tot el que volia. I també és substituïble per això. Això ho vaig comprar.
12: Que jo sé que no és culpa ser milionària.
4: Mentre que O sense H és la disjunció. Dolç o salat, blanc o negre, mar o muntanya. A mi m'agrada tot, és que cal triar.
13: No!
4: O aprenem a utilitzar la H o em posaré molt trista.
14: No m'esperava això i em fa sentir trist.
4: Amb H o sense H, per escrit, veiem que són paraules diferents, però quan parlem no es nota.
15: És de veres, és de veres.
4: Gràcies i fins a la pròxima llengüeta.
1: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Maestrat, 92.0.
2: De tu a tu.
3: Les llengüetes d'apunts de llengua.
1: A Punt Ràdio.
4: Avui parlarem de les bandes de música. Poca broma, perquè les societats musicals valencianes han sigut declarades bé d'interès cultural pel govern valencià.
16: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Sí, senyor.
4: I manifestació representativa del patrimoni cultural immaterial per govern de l'Estat. Al cor mateix de cada poble valencià trobaràs una o dues bandes de música.
17: Home, això és tradició de sempre.
4: La música amansix les feres.
18: Per ordre de l'alcalde es fa saber a tothom que la fera ferotge ja no ens treurà la son.
4: Els valencians i les valencianes són músics de banda, de cercavila, de processó, d'orquestra, de música electrònica. Xiquitan, xiquititan, tan, tan, que tumban, pan, que tumban, que tepe, tepe, tan, pan, pan, que tumban, que... O ens ajuntem en xarangues i en colles de dolçaineres i dolçainers.
19: És el qual, és el qual, amiga.
4: Tenim instruments de vent metall com la trompeta, la trompa, el trombó de bares i la tuba. Pam, para, pam, para, pam, para, pam, pat, pat. Però també de vent fusta com la flauta travessera, el saxo, l'oboè, el clarinet o el fagot. Tenim instruments de corda com la guitarra al guitarró, l'arpa al violí, la viola o el violoncel. I tenim també instruments de percussió com ara la bateria, el timbal, el tambor, el tabalet, els plats, els bombos... I també tenim postisses que en algunes comarques es diuen castanyoles o castanyetes. I un altre que m'agrada molt és el triangle.
20: A dinar!
4: Fins a la pròxima llengüeta!
1: A Punt Ràdio.
3: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 102.2.
2: De tu a tu.
3: Les llengüetes d'apunts de llengua.
1: A Punt Ràdio.
4: Avui parlarem de quan la X no toca, però s'hi cola com si fora de casa.
21: I què li sembla això que ha passat?
22: Fatal, filla, però al final mos tindrem que acostumbrar.
4: No abuseu de la X. De la X
5: Nou de Busar.
6: Queda clar?
7: Clar que sí.
6: Sí.
7: Clar que sí.
6: Sí, tothom.
7: Molt bé.
5: En valencià, la grafia X correspon a diversos sons. Per exemple, quan sona com una K i una S sorda. Explica'm, expressió, explosió.
8: Pum!
5: També pot sonar com una africada alveolar sorda. Xiquet, xarop, xina. També pot sonar fricativa alveolar sorda. Caixa, peix... Per tant, hi ha molts sons per a una sola grafia, la X.
8: Vale o no vale?
11: Ah, vale.
5: Si a això li sumem que hi ha unes quantes paraules que comencen per EX i només unes poquetes que comencen per ES, així ja tenim l'embolic.
10: Ui, em fa mala panxa i topa, jo.
5: I s'obri la veda per a les faltes d'ortografia. Bon dia. Soc la policia de l'ortografia.
13: Quina ironia, quina cunyata!
5: Així vos deixe els quatre exemples possiblement més típics d'escriure EX quan s'hauria d'escriure ES.
15: Estava desitjant-ho.
5: Espoli, estendre, estranger, esplanada. Oh. Recordeu, la X fa bonic quan toca, però no la poseu com si fora julivert quan vos doni la gana.
11: Ah, vale.
5: Fins a la pròxima llengüeta.
1: A punt ràdio.
3: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 101.5.

A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5. De Túria.

0: road again. On the road again, assistem en la carretera de nou, així en les zones. Arranquem 10 i 11, la segona hora d'esta vesprada de a punt de dimecres. Què tal, Gemma? Ganes de vacances?
1: Pues on the road again.
0: On the road again.
1: Pel que fa al programa i pel que fa amb ganes de vacances, també.
0: Tenim un poquito ya el monillo de errarnos un dies.
1: Otra cosa que tengamos dinero para on the road again. Pero per això se fa esta secció, para poder...
0: I per a qui ens aconselle, Javier González, què tal, Javier? Com estàs?
2: Company, és que m'he ric,
1: perquè la teva missió...
0: Doncs rasquem 2.000 euros per anar-nos de vacances.
1: La teva missió era fer ric a la tia i no,
2: A veure,
1: igual te vull,
2: en la meva defensa diré que si ja s'ha parlat no així sobre l'organització de les finances personals i de com distribuir el jornal i de com estalviar.
0: Però aquest dia no...
1: Aquest dia no vaig vindre.
2: Bueno, bé, val.
1: No
2: passa res, no passa res. No, és de veres, és de veres.
0: No, que estem guai, que tenim el barril de petroli per davant del 8.
1: No, jo avui que ha vist que havia baixat el d'això de la gasolina... Tenint el depòsit a mitges, ha anat a omplir-lo. De l'alegria que m'ha produït.
2: Ahí te va, 20 euros. Pren, per a tu. No, sí, bones notícies pel que fa a nivell global. El barril de Brent, que no m'hi del cru de la referència europea, continua fregant els $80, que recordem que feia 4 mesos que no veiem aquesta xifra. Aquesta xifra, recordem també, que tot i que és la xifra més baixa en 4 mesos, continua estant més car que quan va començar el conflicte, que estava al voltant de $73. O sigui que encara queda camí de baixada... Esperem que es mantinga Xina tota la setmana.
0: Ja firmàvem, vale. Sí, perquè Netanyahu...
2: No, correcte.
0: Ahir ja tenim que canviar el gest.
2: En efecte.
0: Desgraciadament, lo de Netanyahu, això no té...
2: És complicat.
0: Això no té.
2: És complicat, en efecte. Però...
0: Que ens anem de vacances o què?
2: Ahir està. Ens anem de vacances. Jo us he posat esta música, perquè ens anem de viatge. Anem a parlar de viatges.
0: Sí.
2: En concret, de viatges aeris.
0: Sí.
2: Però també anem a parlar de viatges de tren en Renfe. Clar, és cert que no té el mateix encant, no una que l'altra.
0: Són estils diferents.
2: Ni millor ni pitjor.
0: Molt bé, m'agrada.
2: És un altre món.
0: Ni millor ni pitjor.
1: Cada moment lo té el seu.
2: Sí, cada un té el seu moment, en efecte. Però avui anem a posar el focus en les nostres butxaques com a viatgers perquè el Congrés debat avui una iniciativa per exigir al govern que...

0: complisca amb la llei de mobilitat sostenible. I direu, molt bé, no? Però bé, la clau de tot això és que això es votarà el dijous, s'obligarà a Renfe a recuperar el seu antic compromís de puntualitat, compromís molt aplaudit pels usuaris,
1: el
0: qual...
1: I molt llunyà en el
0: temps. I molt llunyà, d'altra manera.
1: Això canvia molt.
0: És així, però...
2: Sí, si tu vas allà i dius puntualitat i dius punto què?
0: Punto què, en efecte, no? Al final això el que feia era retornar diners quan els usuaris tenien uns retards. Perquè ens fem una idea, val? La normativa aprovada a final de 2025 inclou una clàusula per a mantindre les indemnitzacions del 80%. Oi, del 50%, perdó, en retard de fins a 15 minuts. 15 minuts. I el 100% si la demora arriba a la mitja hora.
2: Ui!
0: Clar, això a nivell econòmic és un repte, no?
2: Són gastos del 100%.
0: En efecte, en efecte. Però bé, això pel que fa a casa nostra. Però a més, ahir la Unió Europea va reformar de manera definitiva la normativa dels drets dels passatgers aeris per agilitzar i automatitzar els processos de reclamació davant els retards o les cancel·lacions. Encara que les quanties de les indemnitzacions sí que s'han mantès, oscil·lant entre 250 i 600 euros segons la distància del vol, la nova legislació sí que imposa a les aerolínies l'obligació de contactar amb els afectats en un termini màxim de 96 hores després del viatge per a facilitar el pagament, bueno, i tot el que és el procés, a més de prohibir cobraments extres per equipatge de cabina i seients de menors. Així hem tingut lío perquè Espanya va votar en contra per el tema de pagar per una maleta de mà, que no és el mateix que l'equipatge de cabina, perquè en este cas inclou una motxilla, i Espanya es vota en contra de que s'haurà de pagar per una maleta de mà, que finalment sí que s'haurà de fer. Val? O sigui que en esta...
2: O sigui que va votar en contra, però va ser a favor.
0: En efecte, això és així. Ja està. Yeah. No. Però, clar, com a usuaris, ara que comença l'estiu, hem de tindre clar quins són els nostres drets, sobretot per si per alguna d'aquelles que a ningú que li passe, però patim un d'estos retards que... Són habituals, les coses consiguin.
2: Que siga, ja no és tan impensable. Ja
0: no volia dir-ho, però és així. Aixina que tenim al telèfon al secretari de la Unió de Consumidors, Francisco Rodríguez. Francisco, bona vesprada.
3: Hola, molt bona vesprada.
0: Francisco, a veure, quina és la situació actual dels viatgers en Espanya? Hem perdut els drets d'indemnització en els últims canvis de les companyies. Com funciona tot això?
3: Pues la veritat és que sí. Hem perdut drets i estem quasi molt acostumats a que les empreses no complisquen el que ens diuen que va durar el viatge, va eixir el vol o va arribar el tren. En la qual cosa és una llàstima, perquè tots tenim ganes, moltíssimes ganes d'agafar vacances, de viatjar, i és una llàstima que de tant en tant es produïsquen aquest tipus d'incidències que ens obliguen no només a reclamar, sinó també al mal de cap que pot suposar aquestes incidències només començar ja el viatge. És de veres que ara mateix tenim una normativa europea que s'aplica a tots els països de la Unió i que teníem unes condicions molt millors, però davant les desestiments que han fet les empreses de ferrocarril, sobretot, d'aquesta puntualitat o aquest compromís de puntualitat, doncs ara mateix tenim només la normativa europea que, bueno, sí que estableix unes indemnitzacions, però molt lleugeres davant dels incompliments de les empreses.
0: I en este sentit, això, bueno, estàvem comentant una miqueta la tònica general, però si parlem d'un tren de Renfe, si un tren es retarda avui, a partir de quants minuts tenim el dret real de reclamar la devolució del bitllet? Si això és aplicable a totes les distàncies, especialment rodalies, si no, això com funciona?
3: Ara mateix, com estàvem comentant abans, la normativa europea estableix que si s'excedeix en una hora el retard de l'arribada no només en una companyia, sinó en totes les companyies de ferrocarril i en tota la Unió Europea, s'aplicaria un descompte del 25% del preu del bitllet. Si passen més de 2 hores, el 50%. Però, com estàveu comentant ben abans, teníem una normativa i uns compromisos de puntualitat que sí que és de veres que depenen també, en moltes ocasions, no només dels mínims que estableix la normativa europea, sinó també dels compromisos que poden establir les empreses pel seu compte. Cadascuna de les empreses de ferrocarril també tenen unes indemnitzacions particulars segons estableixen les condicions generals. Per això també és molt important que tinguem en compte quins compromisos té cada companyia i quines obligacions podem exigir-les a l'hora d'aixòs incompliments que podem patir de tant en tant.
4: Ja. I, Francisco, on ha quedat aquella legendària puntualitat de Renfe, especialment en l'AVE?

0: La sensació, especialment també en els trens de Rodalies, és que la cosa va a molt pitjor en els últims mesos. Quina incidència ha pogut tindre l'accident de l'AVE a Còrdoba i per què, si esteu rebent, diguem, reclamacions al nivell de la sensació que n'hi ha en el dia a dia de la ciutadania, i és que els trens van fatal, no?
1: Sí, sí que se ve que estem rebent moltíssimes reclamacions per la falta de puntualitat, dels retrasos també de les companyies de ferrocarril, també autobusos i sobretot també en avions. Però sí que és de veres que d'un temps a aquesta part sí que s'han produït moltes incidències en els ferrocarrils. També és de veres que, com estava comentant, els accidents que hem patit en els últims mesos també ha provocat unes mesures de seguretat que han provocat encara més retards en el funcionament normal dels ferrocarrils.
0: Trobes que Renfe està preparada per assumir, diguem, el compromís que tenia fa uns anys?
1: Totes les companyies haurien de complir aquests compromisos de puntualitat que tenen establides. És a dir, quan un consumidor adquireix un bitllet i l'empresa informa tant de l'hora d'eixida com de l'hora d'arribada, el consumidor s'està planificant les seues vacances, sobretot el seu viatge, conforme a aquests horaris. I també és de veres que en moltes ocasions se produeixen situacions, incidències, que provoca una complicació econòmica molt gran, perquè moltes voltes utilitzem el transport en ferrocarril o en autobús, per exemple, per fer un enllaç amb un transport en avió fins a països que estan més llunyans, i en la qual cosa el retard que pot provocar aquest retras en el ferrocarril o en els autobusos pot provocar que perdem el vol que tenim previst, en la qual cosa el perjudici econòmic pot ser molt considerable per als usuaris.
0: I tu justificar davant de la companyia aèria que el retard ha vingut per un retard previ de ferrocarril per a que te canvien el bitllet i això.
1: Sí, però hem de tindre en compte que avui en dia moltes companyies tenen diferents tipus de bitllets. Alguns que són reembolsables, altres que no són reembolsables, alguns que se poden canviar, altres que no. Per això moltes voltes hem de tindre en compte que la normativa de protecció dels drets de les persones consumidors i usuaris sí que estableix algunes obligacions, però quan estem parlant de viatges combinats. Viatges combinats és quan tenim tant transport com allotjament, i no en tots els casos ho fem, perquè moltes voltes intentem estalviar un poc de diners en el nostre viatge i anem adquirint per un compte els hotels, per altre compte l'avió, per altre compte el ferrocarril, en la qual cosa, al ser contractes separats e independents, cada una de les companyies han de complir amb el seu bitllet de transport, però no en conjunt, com si siguera un viatge combinat, que així el consumidor sí que tindria el màxim de drets per a arribar al destí en les millors condicions possibles, i si no, les obligacions de la companyia o l'agència de viatges minorista o majorista per a portar-nos al lloc de destí sense cap perjudici econòmic per al consumidor.
0: O sigui que és, baix del teu punt de vista, recomanable triar aquest viatge, diguem, en paquet en una agència de viatges?
1: Tenim moltes possibilitats. Una d'elles seria, per exemple, exactament, adquirir o contactar aquest viatge combinat davant d'una agència de viatge, siga presencial o siga per internet també. Altra possibilitat que podríem tindre és contractar una assegurança per evitar aquestes situacions en les que podem perdre el vol, per exemple, que és el preu més car a l'hora de fer un viatge, i podem estalviar-nos això per subici. A la qual cosa, convé preparar-se bé les vacances i intentar tampoc estalviar massa en el preu del bitllet o del transport per evitar aquestes circumstàncies que sí que poden empitjorar-me molt el viatge que hem preparat en tanta il·lusió.
2: I, Francisco, davant d'un retard o una cancel·lació, bé, ja siga de tren o siga d'avió, quin és el primer pas que hem de donar, ja siga físic o digital, com a consumidor?
1: Pues mira, sobretot acreditar quina ha sigut l'hora d'arribada al lloc de destí, perquè moltes voltes en les reclamacions se trobem que moltes voltes no tenim acreditada i en quin moment ha arribat el tren o ha arribat l'avió. I és tan fàcil com poder fer una fotografia on conste el dia i l'hora en què s'ha feta, amb el panell d'arribades, per exemple, del transport aeri o del ferrocarril, perquè serà necessari acreditar a la meva companyia que efectivament hem sofrit un retard més allà del que estava previst o de l'arribada d'aquest transport. A partir d'ahir ja sí que és de veres que seria és necessari tindre o aportar el bitllet de transport i qualsevol informació o comunicació que ens hagi pogut fer la companyia.

0: a la hora de informarnos o no de las incidencias que pueden ocurrir en ese transporte.
1: Uh-huh. Y en este sentido, imagina't que ya ens hem fet la foto de l'hora de l'arribada, ja es mostra això, però que, com estàveu comentant abans, hem perdut un enllaç. Quina cobertura tenim quan hem d'esperar? És a dir, la companyia ens ha d'oferir, o ens ha de pagar el dinar, sopar, o l'allotjament, si s'ha de fer nit?
0: Dels viatges combinats pressupostos, és a dir, serà la companyia de viatge, la minorista o la majorista, la que s'encarregui de donar-nos la solució o l'allotjament que siga necessari o el menjar que siga necessari per a poder finalitzar aquest viatge i continuar la programació del viatge que tenim prevista davant de qualsevol incidència que puguem tindre en les companyies, siga aèria, siga de ferrocarril o siga la que siga, en aquest viatge combinat. Ara bé, si hem contractat de forma separada i independent els transports, ahir ja haurem de tindre en compte les situacions o les obligacions de cada companyia davant la finalització del viatge que hem fet. Davant de qualsevol dubte, el millor és presentar la reclamació. I a més, si tenim alguna incidència que també es produeix en el tema de l'equipatge, sobretot si estem en un aeroport, no eixir de l'aeroport sense el document de regularitat d'equipatge. Perquè serà necessari aportar-lo per a fer qualsevol reclamació. Siga pues, que la maleta arriba trencada, que no apareix la maleta... És a dir, sempre hem de tindre el document, es diu el PIR. I aquest PIR és el document que necessitarem. I no podem fer-lo el dia següent o dos dies següents, sinó en aquest mateix moment per a poder plantejar la reclamació en les millors condicions possibles.
2: Vale, ens ho apuntem, això del PIR... I això que comentava Javi Francisco, de que la Unió Europea va implementar esta reforma definitiva del tema dels nostres des com a passatgers, de fer-ho tot més àgil, automatitzar processos, que te contacten en 96 hores, que te tornen els diners conforme toca, això tu com ho veus?
3: Això què?
2: D'això què?
0: Volem com es planteja de forma pràctica, perquè sigues de veres que moltes voltes que el consumidor i l'usuari es posen en contacte a les empreses, siga de quina estiguen parlant, igual que siga de transport, siga de telecomunicacions, és moltes voltes molt complicat. Sigues de veres que, evidentment, la normativa que puga obligar o establir aquestes obligacions a les companyies perquè siguin elles quines d'ofici, perquè coneixen les incidències que ha pogut ocórrer davant de qualsevol transport, siguin les que inicien i se tramit d'indemnització o compensació per les incidències que s'han pogut plantejar. També és de veres que l'última reforma que varen tindre en la normativa estatal de protecció dels drets de les persones consumidors i usuaris ja establia que les empreses han de contestar les reclamacions en un termini de 15 dies, que és ara el que estableix la normativa de la Unió Europea quan es posa en pràctica. És a dir, que en moltes ocasions la normativa europea estableix uns mínims, però al nostre país sí que és de veres que també tenim una normativa que és prou protectora dels drets de les persones consumidors i usuaris. Tot falta que puguem exigir-les en les millors condicions i tinguem també aquesta documentació o els passos necessaris per a plantejar les reclamacions en les millors condicions possibles. Sobretot, informar-nos, perquè això és bàsic sempre. Davant les oficines municipals d'informació al consumidor, davant les associacions de persones consumidors i usuaris, i tenim en compte també que en matèria de transport tenim un organisme de la Generalitat Valenciana que és molt pràctic, és totalment gratuït per a les persones consumidors i usuàries i és molt efectiu en matèria de transport, que és la Junta Arbitral de Transports.
2: Me l'apunte també.
1: Correcte.
2: La Junta Arbitral de Transport. No sabia que teníem un àrbitre per a dirimir en estos casos i lo del paper. El PIR, no? Dius que se diu això?
0: Efectivament.
3: I la foto,
2: home.
0: Qualsevol incidència en la maleta, el PIR.
1: Fonamental, per tant. En fi, Francisco Rodríguez, moltes gràcies per atendre'ns i per donar-nos estos consells tan pràctics ara que ve l'estiu i, com diem, que a ningú que li passe, però que si passa, ahí tenim aquestes recomanacions. Moltes gràcies, Francisco.
0: Moltes gràcies també a vosaltres, com
1: sempre. Adéu.

0: Bueno, a ningú que n'hi passa, però aquí no li han perdut una maleta, s'ha extraviat, algun retard o més coses.
1: Més coses. De fet, no, fa
2: un parell
1: d'estius se caigué tot el, recordeu, tot el sistema mundial, bueno, europeu, de, a nivell d'aerolínies i tot això. Sí, sí, estigui molt divertit. Jo estava allà damunt d'un avió i me feren baixar ese dia.
2: Me digues. A mi t'ha passat de tot, eh? O
0: sigui, que... A ningú que li passi.
2: He passat nits en aeroport tirat.
1: És que és de Xina, no?
0: O, per exemple, una persona que va fer... Se n'anava a un país fora de la Unió Europea sense ninguna consciència de que aquest país...
1: Ja no estava en la Unió Europea.
0: No, no, encara no estava en la Unió Europea. I no tenia el passaport.
2: Oh, my God.
0: Oh, my God.
1: Coses que passen.
2: Coses que passen. Mira, que passen.
0: La vida. Ves, per no tocar-li a Francisco.
2: En efecte.
0: Francisco, que com ho tinc jo? Repassar-ho tot.
1: Mira-ho bé.
2: Jo també tinc aquella amiga... que se n'anava a Londres sense tieta major. Tieta, mira't, el, eres capaç de no tindre el DNI, mira't el que estiga a l'hora de... I a l'hora d'embarcar, la tieta embarca
1: i, la,
2: i a la neboda li diuen, té el DNI caducat de fa dos dies. Ah.
0: Gran tema.
1: L'amiga eres tu, Gemma?
2: Tal bé.
1: Adéu.
0: Gràcies, Javi.

0: A veure, que alçar l'ànim està guai, que Pharrell Williams, les cançons que es donen bon rotllo...
1: No, però a vegades fa ràbia. Quan no toca, fa ràbia.
0: Ja, això sí.
1: Mira, anima't, anima't, però no m'agrada animar-me.
0: Pharrell Williams, que no estic happy. Que tinc... Tinc l'espera torta.
1: Tinc l'espera torta, me fa mal el quisal, jo què sé.
0: Estic en punxes. Que no estic pa happy, jo.
1: Què? Aquí no l'he dit alguna vegada, jo, de... Somriu, que ja passarà. Va, tota aquesta actitud, eh? Bueno, una que fa molt de mal és... El pobre és pobre perquè vol.
0: Això ho diuen...
1: Què, què? Això ho diuen els gurus isos de... Tú puedes conseguir todo lo que te propongas. Hombre, pues todo lo que te propongas...
0: Sí, me levanto a las 4 de la mañana, porque no sé cuánto. Sí. Chico, descansa y dorm, home. Dorm quan les persones tens que dormir. Que tens el ritme circadià fet tabaco. Santa, les 4, on vas a les 4 del matí? Donar pel sac per
1: ella. Que són frases... Que diuen que són frases per animar a altres, per donar-los una espenta, que estaran tota la bona intenció, que les poses una bosseta de sucre, les poses en una tasseta de cafè o en un bloc, o te les diu un gurú, de estos, pero
0: tú puedes.
1: Tú puedes. Cuando no puedo, no puedes.
0: Si no puedo, ¿qué?
1: Claro.
0: Si no puedo, ¿qué?
1: Yo quiero ganar una medalla olímpica ya, pero tú has jugado una vez a algún esport. Claro, pues no. Pues no. Tengo el mal.
0: Pues
1: sí,
0: claro.
1: Tengo el mal para eso.
0: Salta. Vive. Que coño. Ya va a estar.
1: Y un debate que vamos a tener en el teu programa de la tele fa uns anys, que era sal de tu zona de confort y no me da la gana.
0: No me da la gana.
1: ¿Tú no ves que estoy yo en la zona de confort?
0: Això.
1: Una manía. Que sal de
0: la zona de confort. Un pardal allí en un niu y entonces salta de tu zona de confort. Que no me da la que estoy muy bello en el niu.
1: Claro, ya saltaré.
0: Que no tengo gana yo.
1: Bueno, en definitiva.
0: La vida te ha dado limones, fes limonar. A que te tira la llima, a que te retaren la llima en el cap jo.
1: I estem fent de teatrito. Estic fent de teatrito de risa, però quan diuen no, que cada hotel que vol, no és que bueno, un xiquet que ha nascut en la franja de Gaza i té 4 anys. Haz limonada con los limones. Venga, va. Bueno, anem a parlar d'aquestes coses amb la nostra psicòloga de capçalera, Lorena Gascó. Gascón, la trobareu en les xarxes en arroba la psicòloga japuta per parlar-nos d'aquestes coses. Hola, Lorena, benvinguda.
2: Hola. Estic molt feliç de parlar d'aquestes frases de merda.
1: Frases de merda, és un gran titular.
0: Ui, frases de merda. Amb la psicòloga japuta. Sona provocador, però sí, és tal qual. Perquè serien de merda... Diguem, per què? Diguem, en general, per què totes aquestes són frases de merda?
2: Perquè, això és bo, eh? Perquè ja ho heu dit molt, eh? En la introducció m'ha encantat, per cert. Doncs mira, en primer lloc, perquè no tenen en compte el context de les persones, i és com, ala, tu alçat a les 4 de la matinada, tu fes el que vulguis, no? Esforçat. Tu tira't a la piscina, que hi haurà aigua, no? I dic, no, per a tot el món no hi ha aigua.
1: Exacte.
2: Per a tot el món, no.
1: Exacte.
2: I després també pues, perquè poden fer molt de mal, perquè les persones moltes vegades se senten culpables, no? O sigui, si tu a alguna persona li dius tota aquesta actitud, o somriu, o tira't, no?, el que estàs dient tu, Ximo, o vés-te'n, mou-te de la zona de confort, la persona sent que té la responsabilitat, sobretot, de tot el que li passa, no? Si l'actitud ho és tot, pues ho estic fent mal jo, no? És tot el meu problema. I és que no, això no és veritat. No tenim la culpa de tot.
1: Que moltes frases d'estes, com que les sabem de memòria, o tant de repetir-les a vosaltres, les dius sense voler.
2: Sí.
1: No sé si vos ha passat alguna cosa. Ah, xica, que això no és res. Després penses, ai, colló, clar que és, que se li ha mort la... Vaig a dir la gossa, per no ser tan cruel. Però les dius sense voler, però igual claves la pota. Ara, jo crec que és pitjor el que diu en tot el lleu. En tota la intenció, no?
2: Sí, és que a vegades hi ha persones que diuen aquestes frases per animar, eh? I que tenen una intenció i que no hem d'enfadar-se en ells automàticament perquè no sabem dir-ho... Aquestes frases se'ls han dit a ells també, no?
1: Clar.
2: I no saben què dir. I ho diuen per animar. Però, clar, este tot passa... Eres
1: tot força... passa per alguna cosa, diu que...
2: El tot passa per alguna cosa...
1: Si no, que m'ha caigut un piano al cap per alguna cosa, quina cosa...
2: Total. El tot passa per alguna cosa, i és que és una de les que més m'agraden, perquè sí que pot tindre una part bona, entre cometes, perquè és com si fora que tot té un sentit, que tu li pots treure una ensenyança a tot el que et passa, no? I vista així, doncs no és tan cruel,
1: sí,
2: la paraula, no? Tot,
1: sí,
2: passa,
1: sí,
2: tot
1: sí.
2: Passa per alguna cosa, si ho diuen perquè quan t'ha passat, jo què sé, imagina que perds un treball i et diuen tot passa per alguna cosa i trobes un altre treball millor, dius, ostres, doncs mira, tot passa per alguna cosa.
1: No estar tan mal perdre aquell treball perquè m'he espavilat i n'he trobat un altre.
2: Total, ja. Total, i ahir t'he sentit. I de fet, quan patim una putada greu i ens diuen tot passa per algo, pot ser també que tinguem una cosa que es diu en psicologia creixement posttraumàtic, que és que moltes persones després d'una putada creixen, no? Com que es fan, no diria jo més fortes, jo diria diferents, però com que poden creixer amb la, amb l'adversitat, no? Que això està
1: que
2: bé.
1: Que aprens d'aquesta circumstància.
2: Sí, sí.
1: És a dir, si tu quan passes per un carrer te cau una maceta al cap i ja saps que has de mirar... Si vas per un balcó amb macetes has de mirar amunt o intentar esquivar-lo.
2: Total.
1: Serà un aprenentatge de la putada, ja.
2: Total, però no sempre hi ha un aprenentatge. I no sempre passen les coses per alguna cosa. No, no hi ha una cosa de l'univers que diga que les coses passen per una raó... Hi ha molta gent que això ho pensa, eh? Que,
1: sí, sí, molta gent.
2: Que, a mi a vegades, de fet, em diuen, si m'has parlat tu, és perquè això estava destinat, tu estaves destinada a ser la meva psicòloga. Jo dic, bueno, si tu vols creure això, vin bebé, però, jo, però això és una cosa aleatòria, no? Això és una cosa atzarosa que no té res a veure en res que estigui escrit en cap lloc, no?
0: Vaig a posar-me un poc, com estem tots en el mateix team, vaig a posar-me jo un poc en l'altre...
1: No,
0: un poc, i així no podem renyir un poquet, no?
1: Va, vamos a por ti.
2: Ja faig.
0: A veure, moderadament, diguem, en l'altre team.
1: Sí,
0: perquè
1: moltes persones que les segueixen.
0: No, però el rotllo és... A veure, si te passa una cosa... Jo no sé si a vosaltres ha passat, però moltes vegades en la vida has pegat un bac o t'ha passat una cosa... més o menys heavy, o has tingut un... jo què sé, un moment d'inflexió. No ha de que ser una... jo què sé, un diagnòstic xungo, no? Una cosa xunga que t'ha passat en la teva vida.
1: Una ruptura sentimental, o sigui, un acomiadament d'un treball.
0: Si que t'ha fet dir... o sigui, he deprès alguna cosa. I la sensació és que... algunes persones que es passen determinades coses de manera repetida i concatenadament... No vull culpar a ningú de res, no? Però dius... Hosti, tio... saps què dius,
1: fuig d'ahí!
0: Pega-li una volta. Vale. Alguna cosa hauràs de fer.
2: Sí,
0: primo,
2: sí, sí.
0: Saps?
2: Estic totalment d'acord. Perquè hi ha una part de tot el que ens passa que pot ser que alguna cosa tinga alguna cosa d'actitud o de responsabilitat personal si, per exemple, no parem de cagar-la. Per exemple, si no som... no sé, però si no ens cuidem bé, no? O si no posem límits a altres persones, és normal que ens passen coses que ens facin mal. I ahí hem d'aprendre nosaltres a posar límits, però que siga la nostra culpa ja. I que tot siga actitud tampoc és veritat, no? O sigui, que hi ha molts factors. És que hi ha factors ambientals, culturals, com hem crescut, el que ens han dit els nostres pares des que són xicotets, si ens han fet bullying. Ja. Jo tenia una pacient una vegada que li va passar una cosa molt, molt, molt, molt greu i li va passar 3 vegades. I tu dius, ostres, que no havia conegut en la meva vida mai una persona que a sol li hagin passat 3 vegades. I
0: si tu li dius a aquesta persona

0: que clar, no has tingut una lliçó, diguem, ningun aprenentatge d'això que t'ha passat.
1: No s'havia donat. Sí, no s'havia donat dura, que, això, sempre, no? Que les tres coses sempre tenien que veure amb l'alcohol, amb anar ella alcoholitzada. I jo li vaig dir, home, això no significa que sigui la teua culpa que et passi això, perquè és una putada i no li ha de passar a ningú, i és perquè ja és fill de puta, perdó per l'expressió.
0: Ja, ja. Però hi ha un punt de connexió que potser també està en tu, clar, tu t'estàs, fer algun canvi. No?
1: Clar, tu t'estàs deixant indefensa. Vale. Ah, això no pots fer.
0: Vale. I el tema del Covid. Saldremos mejores.
1: Ai.
0: Una merda.
1: Los arcoiris.
0: Clar. ¿Arcoiris qué es? Un poco los unicornios. El mundo este el mundo
1: sí,
0: unicornio.
1: Mr. Wonderful, sí. Esto sí, sí. Hombre, y a lo mejor hay alguna persona que va a ir mejor, pero como a sociedad yo creo que en general, yo creo que no nos va a hacer mejor.
2: Ha manat malament. Si me preguntes, creo que...
1: Yo creo que yo no he fet estudis del benestar psicológico, de la inteligencia, de si ha millorat o no, des de la pandemia, pero yo creo que érem més feliços abans, ¿eh?
0: Això és el que dius pensament màgic, ¿no? O el sí. Pensament màgic és una altra cosa. Pensament màgic és aquella persona que... això que tot passa per algo.
1: Sí.
0: I que tot són senyales.
1: Sí.
2: I que si t'alces sempre a les 4 del matí et trauràs diners. Si te portes sempre el suéter groguet a l'examen, trauràs bona nota.
0: Exactament.
2: Que no sé si
0: són
2: supersticions o se van sumant.
1: Sí, està molt relacionat. El pensament màgic és dos coses que no tenen res a veure entre elles, dos coses que no tenen relació de causa-efecte. El meu cap me diu que sí que tenen causa-efecte. O sigui, això que diu ella, no? D'un boli que em fa provar un examen o una roba que em fa provar un examen, no pisar les línies, no? Les línies. Sí, per a que no li passi alguna cosa a algú volgut, no? O sigui, aquestes coses... què passa?
0: Però això són supersticions, diguem, no? És un poc la superxeria, també, això.
1: Sí, però és que això també està relacionat en el tot passa per algo, no? Perquè jo pense que si això em passa, també és veritat que a vegades ens ajuda més a acceptar una putada. Quan pense, si jo pense tot passa per algo, jo dic, vale... Pues imagina que sóc una persona religiosa, que hi ha moltes coses que a les persones religioses es va molt bé ser religioses. Per exemple, el dol es du molt millor si tu eres una persona religiosa, perquè penses que te'n vas anar...
2: Una creença que te dona una redenció, te dona una
1: esperança. I que vas a tornar a veure la persona volguda, no? Que ja no està. Aleshores, si tu tens ixa idea de que tot passa per algo, tu dius, ostres, pues si això ho ha volgut Déu, jo ho accepte millor. Clar. Que sentit, no? Mm-hmm. O sigui, que per això pot ser també una cosa que et protegeix ixe tipus de creències. No?
0: I després tens la persona... També que dius, ai, tinc cafonia. És que tinc algo... O sea, he de dir alguna cosa i no la dic.
2: I
0: o resulta que m'he constipat perquè resulta que fa 10 dies m'ha passat un disgust i se m'han baixat les defenses i ara això... Tot té relació... Amb les coses emocionals i amb les coses de que no dic que la cosa cerebral i emocional no pugui atendre, no pugui esdevindre, diguem, un problema de salut, per el tema del cortisol o de lo que siga.
1: Total.
0: Però tot, oiga, que un virus és un virus, que no passa, tinc caguetes, ja està, no passa res, no estic fent la digestió de ningú no sé com, d'un trauma, no sé què, no?
1: Total. I los ancestros, los traumas de los ancestros, y por eso me pasa esto o lo otro.
0: No. Això també.
1: No.
0: O sigui, com si ho és transgeneracional.
1: Sí, a veure...
0: És un transgeneracional i li passaràs al teu fill no sé què.
1: Ja, hi ha coses que tu pots heredar...
2: Quin pes damunt, també t'he dit, això de los ancestros.
1: Però tu pots heredar només la vulnerabilitat.
2: No sé si ho inventar, però quin pes a l'esquena d'una. Calla, los ancestros.
1: T'ho imagina't, no? Per això hem d'anar tots a teràpia. Però no, tu pots heredar la vulnerabilitat biològica per a patir alguna cosa, però tu després l'has de liar molt. Per exemple, la teva família pot haver alguna esquizofrènia en algun gen i tu fumar porros i que se t'active, però si tu no fumes porros no se t'activa, per exemple, no? Això podria passar.
0: Bueno, que temes genètics sí que pot ser detall, que de fet heretes, no? Que és una cosa que sí que està a fi de demostrar, però una cosa és això i altra cosa és un transgeneracional, perquè resulta que el iaio no sé què, no sé quantos, i resulta que el meu fill, per això... És connectar com una quantitat de coses, diguem, això que tu dius, com màgiques, no?
1: Sí.
0: És que tot està connectat.
2: Això és com lo de Sant Cucufato.
1: ¿Qué es eso?
0: Los cojones de ato.
2: Tú ara perds les claus o les ulleres i no les topetes i es comences a rezar. Sant Cucufato, los cojones de ato. Entonces fas un nuc a una corda i no li desnyugues els collons a Sant Cucufato hasta que no trobes les claus. I trobes les claus. Diuen...
0: Però tu t'ha passat?
2: Los sobres de... Jo ho he dit, jo he hecho una amiga.
1: M'encanta.
0: Tu ho has fet, això.
2: Jo he practicat el Sant Cucufatisme.
0: I Sílvia també, perquè en Benigani...
2: Sí, Silvia,
0: en Benigani, però en Benigani no deu ser los cojones teatro, deu ser algo de la Beata.
2: Ella s'encomana la Beata Inés, sempre.
0: Ah, t'encomanes la Beata.
2: La Beata.
1: Saps per què pot, a lo millor, funcionar això? Perquè és un ritual. Tu fas una cosa...
2: Sí.

0: I hasta, i fins que tu no ho trobes no pots desnugar.
1: I o sigui, potser tu, això te serena i busques bé i trobes l'objecte en qüestió, no?
0: Clar, tu tens una motivació, té un efecte psicològic totalment, té un sentit.

0: Estem bé, les persones no estem bé.
1: El nostre cervell té molts biaixos. El nostre cervell no funciona d'una manera lògica.
0: Això és veritat. El meu, per lo menos, és així.
1: És el que funciona per a la supervivència. Si a mi funciona pensar això, que té un sentit tot, pues, em va bé. No? I a la vegada també... És que funcionem amb històries, amb narratives. No? Si jo em dic a mi mateix que el que m'ha passat té un sentit, que moltes vegades és que és molt sa, és molt saludable pensar que el que m'ha passat té un sentit, però no sempre. És que no sempre, no? I sobretot el problema no és trobar-li sentit a les coses, que això és molt bé, això està molt bé, sinó com que m'obliguen a trobar-li un sentit, no?
2: Com li trobes sentit a un diagnòstic de oncològic?
1: De càncer, totalment.
0: I que això li passi a una criatura de 4 anys, per exemple, que,
1: total.
0: Quin sentit li trobes?
1: Total, total. És que, clar, sí. Això fa molt de mal.
0: Això te
1: quan
0: poses...
1: te diuen, tot passa, no? O sigui, has de ser forta, o... Dios tiene las mejores, las peores batallas a sus mejores guerreros. Això ho he sentit també.
0: O que no eres ric perquè no vols. Dius, escolta, tu ara ves-te'n a una tribu que està en bonícia de fam i dis-los això.
1: Total.
0: I quedes un ridícul espantós. Vull dir, no sé.
1: És que a mi em sembla que les persones no han viatjat res, no han vist res del món, no coneixen dificultats. És que és increïble les coses que diuen. Dius, és que tu no has vist una persona patir en la teua vida.
0: A tot això tu volies parlar d'això? Que per quin ximo jo estic parlant sempre?
1: No passa res.
2: Igual si no anem per les rames un poquet, no?
0: No, més o menys... Lat,
2: no, no sé sí, sí, així la guia que ens ha fet, més o menys t'hem fet... Per exemple, esta frase.
0: Quina?
2: L'univers conspira al teu favor. Ja conspirar, ja és un...
0: I el teu a contra, no?
2: Exacte. Si conspira,
0: una cadena de
2: si conspira igual al teu favor, no va.
1: és que tu imagina, totes les persones que som al
0: a veure,
1: món...
0: si conspira al meu favor perquè li dona el cos que jo volia a Beyoncé.
1: Pobre Beyoncé. Pobre les persones famoses, quina mala relació tenen amb els seus cossos, per veure el que es fan, que em dona una llàstima. Jo no sé si voldria ser Beyoncé,
0: Home, jo...
1: Si, cantar, sí.
0: Jo en la fama no, però...
1: Sí.
2: Però per què dius que els fan els cossos?
1: Perquè estan totes operant-se com si tingueren 40 anys, estan fent pols i per...
2: Ah, sí?
1: Tu imagina't com ha de ser. Sí,
0: a veure, perquè, clar, i perquè socialment, a més, tu, quan veus una fotografia o una famosa, una reina, la reina que siguen, que el primer comentari de tot el món sempre és lo guapa que està, no sé què, com va vestida, com sempre...
1: La cultura,
0: sempre,
1: sí.
0: Sempre, això és la primera cosa.
1: Però mira, imagina't que no s'ha fet res al cos, d'igual. És famosa i és una dona preciosa. O sigui, tot el món va comentar sobre el seu aspecte, no? També podem parlar d'això, si voleu, la pròxima setmana. Però si continuem...
0: Però és igual que sigues una biòloga molecular, sí, com l'Aude Handenar, que has inventat mucho quan tenies elementos, que duies una bateta blanca que te venia estreta, eh?
1: No és el mateix, eh? Les persones que treballen en ràdio i tele tenen molta més pressió estètica, moltíssima més. Tu tens molta més, o jo que he sigut cantant d'orquestra he tingut molta més que una xica que el seu treball ha sigut estar en una oficina. No és el mateix. No es rep la mateixa pressió per a res. O sigui, que si alguna persona es escolta i treballa en això de pues, mostrar el seu cos...
0: Una exposició,
1: exacte. Que sàpia també que té molta més pressió que altres persones.
2: Pues mira, a mi lo de vibrar més alt...
1: Sí.
2: No, tia, no, Lorena, no, en sèrio, Gemma, a mi també mola.
1: Vale.
2: Te explico per què. Quan tinc la vibra baixa, o sigui que em modo low, per lo que siga, o sigui en moment tal, o sigui ahí pegant-li voltes al tal, a mi una cosa que em funciona molt i és o bé tocar la guitarra o bé escoltar música, o una mena passejant la gosseta per la mar. I això em fa que... Jo dic, per mi, que em puja la vibra. Vull dir que em fa com...
0: L'ànim.
2: Sí, me dona com d'això. Entonces, a mi esta sí que me mola. La primera part, no. Has de virar més alt. Jo no li diré a ningú si ha de virar, si el que ha de fer o el que no ha de fer. I el que ha de sopar o el que no ha de sopar. Això sí, però jo crec que està guai lo de... O sea, estàs en modo low... Si no estàs en una depressió o estàs en un rotllo molt xungo. Però si és una coseta així, amb un poquet d'anar per casa, però que estàs així en el dia així, o sigui, pues, fer un poquet una forçaeta dins del que pots per a tratar d'eixir del...
0: Fer coses que te resulten agradables.
1: No? Val, sí, això ho diria qualsevol psicòleg. El que no sé si diríem vibrar. Perquè vibrar, jo crec que parla de partícules... Moltes vegades intenten mesclar conceptes de la física amb conceptes de psicologia
2: per a que
1: parega, que sabe moltíssim com la... Esto, ¿cómo se llama? La superconciencia i mierdas d'estas. Que mira, no me posa ahí. No me voy a ficar, però ja m'he ficat.
2: No, vamos con la superconciencia.
1: Bueno,
0: yo es que no sé ni lo que es, perdoneu.
2: Es que el concepte de vibrar.
1: És que hi ha persones físiques...
2: Que tot vibra i que tot estem en contacte, no sé què.
1: Clar, és que jo no soc física, jo no sé res.

0: de física, però és que jo he escoltat a físics dir això de que la vibració és molt relatiu, és que no, no, tu no pots parlar de vibració alt o baix, és que no té sentit, això s'ho han inventat per vendre merdes.
1: Cuidao. De cursos i tal. Què és que això... te diuen la vibra? Igual te diuen que la Terra és plana, eh? Cuidao, cuidao.
2: Vale, es que yo me lo digo cuidado. A mí mismo, claro, la vibra.
1: Pero es que tú realmente, el que vols dir, yo creo que es, son cosas que a tú te fan benestar. Sí. Y por tanto ayudarán si tens la moral y se dio un poquito caeta pel que siga.
2: Y ver parar el coco. Claro. O sea, si estic ahí en el pensamiento sí, de Xerromián, sí, descollons, sí, pero, y papi, y vols, y dir, para, tío, y mira, y me escucha la vibra, ¿no?
0: Perfecte, excepte per a mí, que yo no, no conec ese concepte de la vibra. Yo no sé si, es que yo no sé, yo no sé vibració yeah. baixa o alta.
2: Es que como es una, no se lo diuen molt, la vibra.
1: Perquè això sí. La gent jove,
2: és un poc una manera de parlar.
0: Sí, sí, la gent jove ho diu molt.
2: És una manera de parlar, sí.
0: Sí,
2: no parla de vibració exactament.
0: Ah, pues sí, clar que sí.
2: Ni pensa demostrar si la meva, fins on arriba la meva vibració.
0: Clar.
1: Després hi ha coses, i esta sí que anirà un cas en concret. Una dona en 36 anys queda viuda, el seu marit en 39, entra a fer una operació rutinària, no era una operació massa complicada, i mor.
0: Vale.
1: On se queda en coma 5 dies i mor. Entre segueix un bon xicotet. Estic parlant de fa molts anys. Jo crec que avui en dia ha canviat prou la filosofia, però el missatge que va rebre en l'any 1979, que anar al psicòleg o anar al psiquiatre estava molt mal vist, sí. Era que no te veig implorar el teu entorn, tu eres forta, tu pots.
0: Ai...
1: El tu eres forta, tu pots, en segons quins contextos, no fue bien.
0: Claro, total.
1: Una persona va arrastrar depressió la resta de la seva vida.
0: Total. A veure, tu... Hi ha persones que este tu pots, si eres forta, li pot vindre bé en un moment concret. Tu imagina't, he vist a una atleta de... superprofessional, preparar-se per a deixir de gimnasta, per a la pilota o l'aro, no? Que es diuen, vinga, voy a poder, no? I tu la veus
1: home,
0: i dius,
1: un Carlitos Alcaraz
0: que quasi va... vaig jo aquí, que estic supermotivada
1: un Carlitos Alcaraz no? Que va perdent i guanya i remunta, pues clar, sí que s'ha mentalitzat, li han dit, tu pots.
2: Vamos, Rafa!
0: Clar,
2: no,
0: és que un tu pots ahir,
1: clar, però això el context ajudar. Que dius tu abans clar, és tan important.
0: Però exactament, és que, ja, i a més ahir se ho està dient ella a si mateixa, no? I se ho està creient. És que hi ha molt de creure's també les persones ens creiem molt i això ens ajuda, però és que tu estàs davant d'una desgràcia i el que tu necessites que et diguen és no. Necessites algo, estic així per a tu, vols una abraçada, què puc fer? Vols estar en silenci al meu costat? Jo estic al teu costat. Què puc fer per a que tu estigues un poquet millor? Mira, hi ha una frase del meu xic que a mi m'agrada, que és ¿cómo puedo hacer tu vida más fácil e interesante?
1: I jo sé la teva resposta. Hazme croquetas, baby. Si seguís que la psicòloga ejecuta entén perfectament el que estem dient per què ve.
2: No? És fàcil i interessant. La part interessant és interpretable, no? Però no, que és molt guai. M'encanta, m'agrada molt. M'agrada
0: sí,
2: molt.
0: Que a mi me nutre.
2: Sí, però és que... Muy bien.
0: Claro, lo que me nutre. Porque no solo quiero la vida fácil,
2: jo,
0: es que me aburre.
2: Jo, les persones que me fan claro. La vida fàcil... No, a mi, no, que faciliten, la, no, que en realitat sí, faciliten. Que, i després hi ha la persona...
1: Que entrebanca, no? O que,
2: què? Dius, no, sempre té que estar... Salut, eh? I no sé si dir-li, igual, tòxic o no sé què, no, això igual no funciona, però veta, que no la vull al meu costat.
0: Total, les persones que no saben com comunicar-se d'una manera agradable, ja. Podem dir.
2: Ah, és qüestió sí. De comunicar-se. Fer la vida fàcil, bueno.
0: No, com dir-ho, no? Però, sí, les persones que consideren tòxiques moltes vegades és que no saben comunicar-se bé.
2: No, sí.
1: A vegades sí. Interessant, deixem-me-lo també.
0: A vegades sí.
1: Sí.
2: Que no saben comunicar-se bé.
0: Podem parlar de persones tòxiques la setmana que ve, si vols.
1: Vinga.
2: Mira.
0: Que a mi no m'agrada ese apel·latiu, eh? Jo dic persones... A mi m'agrada dir
1: persones tòxiques. Però vamos a sacarte de tu zona de confort.
2: Persones difícils.
0: Sí, persones difícils.
2: Més que tòxics.
0: Sí, perquè per a mi una persona... Perquè és que dir persona tòxica moltes vegades és com que aquesta persona és mala per a tot el món.
1: És verinosa,
0: no?
1: Com si fos verinosa.
0: I potser és que aquesta persona és difícil per a mi, però una altra persona és meravellosa.
2: Ah, okay. Això inclou la relació okay. Tòxica o no?
0: El què? Difícil?
2: No, el concepte de que tòxico no
0: relació
2: mola...
0: Relació tòxica me lo permito más. O sea, me mola más que persona tòxica.
2: Molt bé. Fenomenal. Un plaer sempre parlar amb Lorena Gascón.
0: Moltes gràcies.
2: El seu nodric club de fans en la Instagram que ha entrat a Lorena li diuen... Habla más despacio, que hables muy rápido la jodía, que no entiendo el valenciano.
0: Es que...
2: Entre altres comentaris bonicos que te fan. Gràcies, Lorena.
0: Moltes gràcies. Don't worry.
2: Be happy. Home, molt happy, molt happy. Al voltant de 30 graus o més.
1: Però si tu i jo... El nostre despatx, amics i amigues, està fora d'aquest edifici. Han de creuar el desierto de Oklahoma pa vindre d'aquell despatx a este.
2: Passen les boles
1: d'aquelles del desert. D'allí, la mar de bé, i així, aquí ja peleguen nostres restos mortals, les vibres por los suelos i una sofoca de por que no n'hi ha pel mito.
2: Però això és el que estem en aire condicionat. Que això és meravella pura. Què tal, Javi Miró? Bona vesprada. Com estàs?
3: Molt bé, algun dia no arribareu, eh? Vos evaporareu pel camí.
1: És que si ven una punta d'ici, això que era que tu dius més que ho de casa per l'amor de Déu, és quan nosaltres creuem el desert.
3: La marató...
1: Del pàrquing.
3: Per a vindre així.
1: Bueno, ara...
3: Molta calor, eh?
1: Fa temps com d'estiu.
2: Nunca sin la gorra, ben hidratats, bé de crema, perquè ho saps, eh?
3: Jo he pujat avui al terrat de casa a estendre i m'he posat gorra i
1: uf,
3: m'ha fet mal el cap. No sé si m'ha pillat algo ahí, una insolació o algo, però...
2: Com està la cosa esta setmana? Malament? I les temperatures molt per damunt de la mitja, no?
3: No, fluixa i va cap amunt, eh? I prou cap amunt. De fet, esta setmana ja, sobretot a finals de setmana, molts pobles, moltes ciutats de l'interior peninsular, del sud, de l'oest i del nord peninsular passaran dels 40 graus. Nosaltres ens salvem perquè... dins d'esta situació d'anticicló, de bloqueig anticiclònic, tindrem brises, per tant, no pujaran tant, però serà una calor molt apegalosa, mínimes molt altes, màximes molt altes, i on farà moltíssima calor serà França. França, 40, 42, 44 graus. És que és una barbaritat. I damunt, ara tenim que estar pendents, no?, de les festes d'Alacant, que ja estan ahí.
1: I tant.
3: I l'any passat, és que ho tenien en el record, l'any passat les fogueres d'Alacant van ser les més càlides des que hi havia registres, des de 1865, amb 3,9 graus per damunt de la mitjana. Que això és una barbaritat. 4 graus per damunt de la mitjana, 5 dies seguits, és moltíssim, no?
1: Sí.
3: Doncs, este any, veient les previsions i així una miqueta, de moment podrien quedar entre 2,5 i 3 graus per damunt del que és habitual i seria o la tercera o la segona setmana de fogueres més càlida des que hi ha registres. Consecutivament, saps? És que l'any passat va ser la més càlida i l'anterior més càlida va ser en 2005. Per tant,
2: això significa que la cueta eixa que posem del que és habitual, conforme va fent-se habitual, podem dir que ja, no sé si estem instal·lats o prop d'instal·lar-nos en aquestes temperatures, que el maig i el juny ja siguin més pròxims al juliol de fa uns anys, ja fa apenes unes dècades.
3: Avui hem tret un gràfic en l'horatge que parlava d'això. Era un gràfic molt senzillet, eren tres línies, ascendents les tres, que mostrava la temperatura mitjana de juny de les dècades de 1970-1980, de 1980-1990, i ha augmentat en un grau i mig. I és que el juny, abans era un mes de transició, de primavera, finals de primavera, principi d'estiu, però ara ja és estiu. L'estiu s'ha eixamplat per davant i per darrere del que consideràvem estiu, no? Si considerem estiu més de 22 graus de mitjana, és que ara no recordo el número, no? Però si els dies que se superen els 20 graus de mitjana, ara ha guanyat 11 dies. 6 o 7 per davant i 5 o 6 per darrere.
2: I això significa que impacta també la temperatura de la mar, que comencem a tindre-la ja més calenta de lo normal.
1: I està més calenta. I això condiciona a tantíssimes coses.
3: Moltíssim, sí, sí. És que és una barbaritat, perquè ho tenim ahir i moltes voltes vivim de cul al mar. Inclús és una autoreflexió meua, no?, que en l'horatge moltes vegades parlem poc de la mar, hauríem d'estar més ben formats i parlar molt més de la mar, perquè el nostre país és mar. I... ostres, la mar influeix moltíssim, no?, en les temperatures mínimes, en què les màximes no pugen tant per les brises, i la mar viu instal·lada en una onada de calor des de fa un parell de setmanes. I esta setmana, amb el bloqueig anticiclònic, amb aquesta situació meteorològica de bloqueig, això fa que puja la temperatura del mar moltíssim, així que durant aquestes pròximes 7, 10, 12 jornades, el mar continuarà pujant.
2: I això dius que va pitjor el cada setmana i principis de la setmana que ve.
3: Sí, sí, sí.
2: Però definis pitjor de temperatura mitjana.
3: 28-29.
2: I nits tropicals, també?
3: Sí, sí. Però de mitjana han parlat, eh? És que tindre temperatures per damunt de 30 graus de mitjana són poques a la Comunitat Valenciana, eh? Són molt pocs dies. Igual en tota la història hem tingut 7 o 8 per damunt de 30 graus. Podríem aproximar-nos als 30 graus a final d'esta setmana, sobretot a principi de la setmana vinent, i ser els dies 22, 23, 24 de juny més càlid des que tenim registres, des de 1950. Així que molta calor.
2: Xiquets, posa el meló d'Alger en la bassa i el palmito prop, i si pot ser en aire condicionat. Gràcies, Miró.
3: Adéu.
2: Un plaer, com sempre.

0: Prada d'Apunt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Vinalopó, 98.4.
2: De tu a tu.
3: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
1: Apunt Ràdio.
4: La Dixi!
5: Però què diu?
4: No és el mateix dir-ho que com dir-ho. Oh. On vas amb ixa cara de pomes agres?
6: Quina ironia, quina cunyata!
4: Els díctics són paraules que assenyalen el que és des del context.
7: Queda clar?
4: Així, allí, ara, tu, jo, demà, este, eixe, aquell... I que sense el context no se sap a quin element fan referència.
8: Ah, vale.
4: Per exemple, si diem jo vinc ara, per a saber què volen dir jo i ara, hem de conèixer el context.
9: Home, pues clar.
4: Això, tu no ho estàs veient, perquè no està dins del text. El text seria la imatge i el context el que hi ha fora del pla.
10: Ah, ara ho he entès.
4: Eslògan final. La Dixi et diu qui, on i quan, i en canvi el modus et diu com, amb quin to i amb quina intenció.
8: Efectivament.
4: Fins a la pròxima llengüeta.
1: Apunt Ràdio.
3: Apunt, la ràdio pública. Moltes gràcies per triar-nos. Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
1: Apunt Ràdio.
4: Iaia, una coseta, tu vas ser serf de la gleba quan eres jove?
11: Serf? Jo era esclau del secà i del terròs.
4: De què?
11: Del terròs, xiqueta. Una gleba de terra.
4: I perquè ho sàpien tots i totes, què és una gleba?
11: Una gleba o un terròs de terra és això que s'alça amb l'aixada quan la terra està seca com un mal humor.
4: Ah, molt interessant. I aleshores, el serf de la gleba qui era?
11: El serf de la gleba era un camperol que no podia abandonar la terra. Era com una aplicació de mòbil sense opció de desinstal·lar-la.
4: Una vida al secà i sense apenes drets? Aleshores, què era? Com ara que som serfs de les pantalletes?
11: Sí, més o menys igual, però almenys els serfs de la gleba eren conscients de la seva esclavitud.
4: I què conreaven?
11: Plat, ordi, vinya, però el vi se'l bevia el senyor.
4: Però com a mínim ara, jo què sé, podem votar, tenim tractors... i fem mems dels senyors feudals.
11: Com deia mon pare, que era de Meliana, no estem per a fer-nos servir de la terra, sinó per a fer servir a la terra.
4: Que tens molta raó, iaio. Fins a la pròxima llengüeta.
1: Apunt Ràdio.
3: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio. De tu a tu. Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
1: Apunt Ràdio.
4: Avui vos ensenyaré un joc per a practicar amb els sons que fa la boca i com s'escriuen.
12: Tira-li, enxufa-li.
13: Ho fas molt bé.
14: Ole tu, ole tu.
4: Seguint el joc, aprendreu les onomatopeies més habituals i a quines accions corresponen.
15: Estava desitjant-ho.
4: Per als romàntics, un beset. Muac, tuic. Muac, tuic. Per als bromistes que fan burleta, ha, ha, ha. Així és com ho hem d'escriure en WhatsApp. Fixeu-vos que en valencià s'escriu amb H. No, amb jota, ja, ja, ja, com en castellà, ni KKK, ni LOL, ni XD, ni res.
7: Queda clar, sí.
16: Senyor, sí, senyor!
7: Sí, tothom.
4: Si vos esteu avorrint i badalleu...
17: Clar que sí, clar que sí. Molt bé.
4: Si xupleu amb la palleta d'un got d'orxata, slurp o xurrur. Si esteu refredats i tossiu...
18: Vols una tila, un got d'aigua, alguna cosa?
4: Si teniu sanglot... Vinga, ara l'última. A veure si endevineu com seria l'onomatopeia per a sospirar. Ah, ai. Correcte!

0: Ens hem quedat sense temps, així que aprovat general per a totes. Fins a la pròxima llengüeta. A punt ràdio.
1: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A punt ràdio. De tu a tu.

0: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Cuido del mar.

0: I què vos pareix si ara, a les 6:36, com a última parada del nostre viatge d'esta vesprada, fem un viatge en el temps i seguim fent-lo a través de l'art, en este cas de la vida d'Ignacio Pinazo. Estem parlant dels més grans pintors valencians que va triomfar en el món artístic de finals del segle XIX, principis del XX. Venia d'una família humil, va compaginar diversos oficis a l'inici de la seva trajectòria, però va acabar convertint-se en un dels pintors que obria les portes a la modernitat pictòrica. Per tant, en aquest viatge, Gemma, amics, ens ubiquem a l'any 1887.
1: En aquest moment, Pinazo decidís adquirir un habitatge en Godella i reformar-lo, mentre continua residint en la casa on estava llogat, a València. A Godella, a poc, crearà o va crear la seva llar en una casa de poble típica i amb un taller en el pati on aconseguia la millor llum per a fer els seus quadres.
0: És que Pinazo sempre volta d'ací allà, però mai abandona València, ni Godella. I esta serà la seva llar fins a la fi dels seus dies, en un carrer que seria batejat posteriorment en homenatge al pintor, que com ha de ser. És que, és que en Godella hi ha molt de talent, comentàvem.
1: Venia entre ells. Bueno, doncs, més de 110 anys després, la casa conserva tot el llegat artístic de Pinazo i la seva família, pintures en oli, aquarel·les, quaderns de dibuix, escultures, fotografies i arxiu personal del pintor. La vida professional i la vida privada de l'artista també està. I Mar ha tingut l'oportunitat, la nostra Mar, de visitar-la per a conèixer un poc més i millor el llegat del pintor valencià. Mar, bona vesprada,
0: hola,
1: on estàs?
0: Fort,
2: bona, bona vesprada. Doncs mireu, ara em trobo en eixa casa, en la Casa Museu Pinazo. Estic justament en el taller on ell mateix feia eixos quadres, eixes pintures, un taller que està darrere del pati, un pati des d'on ens arriba una llum fantàstica, on hi ha un ambient meravellós. I avui ens hem vingut ací perquè s'ha donat un pas més, podríem dir, en la conservació i en el reconeixement del llegat artístic del pintor valencià, perquè avui es presenta la Fundació Casa Museu Pinazo, que té com a objectiu la protecció de la seva obra i també la dels seus fills, José i Ignacio, que van ser pintor i escultor, respectivament, també. Així, en esta família, el llegat artístic venia en la sang. La presentació oficial d'esta fundació serà este divendres a l'IBAM, però avui tinc el privilegi de tindre com a guies una mica i de fer esta avançada amb José Ignacio Casar Pinazo, que és besnet del pintor, net de l'escultor i president de la Fundació. Bona vesprada, José Ignacio.
3: Bona vesprada.
2: I també amb Assuntena, que és restauradora d'esta Casa Museu. Bona vesprada.
4: Hola, buenas tardes.
2: Primer de tot, teníem curiositat, no?, perquè la Casa Museu ja porta molts anys en funcionament. També es fan visites juntament amb l'Ajuntament de Godella. Clar, per què ara el fet de presentar esta fundació, José Ignacio?
3: Bueno, yo creo que por dos motivos.

0: Esta obra musical me gira el cap. La revisió que va fer Max Richter de les quatre estacions de Vivaldi és, me sembla, una obra mestra absolutament incontestable. És una barbaritat. I recomane la seva escolta a casa, vivíssimament, en el millor que tingueu a casa, siga cascos, siga auriculars, siga en l'equip de música, perquè és una meravella.
1: Pues mira que hem tingut una última hora molt artística.
0: A muntó.
1: Bona música, com tu deies, hem parlat d'obres d'art a través dels llibres, a través del museu. Pues la cosa, què ha de ficar la cirereta del pastís? Reis, Joan.
0: Ahí está.
2: Gràcies.
1: Perquè ella ve després en una hora pleneta de cultura de la
2: mona. Jo també soc pinacista, a veure qui no és pinacista. I tinc moltes ganes d'anar a veure si a casa. Però jo avui vinc a fer-li enveja, Ximo.
1: Ataca.
0: Què portes avui?
1: Ai, perquè...
0: Manolo Tarancón, The Dark Side of the Moon, la revolució sònica de Pink Floyd.
1: Oh my God!
0: Fan unes col·leccions en FM?
2: Fan unes col·leccions en FM? Manolo és un crac. Doncs Manolo presenta demà...
0: I això és Chicks Pink Floyd?
2: Això és Chicks Pink Floyd, que fem música.
0: Sí,
2: eren peluts, efectivament, peluts. Quan tots els xics es posaven gomina, ells, ala, caiga la barba, el bigot, la melena llarga... Atenció, que jo dia, bueno, és un disc que té temps, 1973... Són molts anys.
0: Són
2: molts anys, i clar, quan tu dius, no, The Dark Side of the Moon és una marcianada, és una preciositat, és un luxe, és tot... Però clar, quan he fet l'exercici d'intentar ubicar-me en el 73, ja si estàvem escoltant Libre...
0: Les fletxes de l'amor de Karina,
2: Les fletxes de l'amor i totes aquestes coses,
0: bueno,
2: però
0: també
2: allà...
0: Hi havia Barrabàs, però, i també hi havia...
2: Però anem a veure, i als Estats Units, Roberta Flack en Killing Me Softly, o Marvin Gaye, i aquestes persones, no ho sé què va passar, i Manolo Tarancón el que fa és esbudellar i contar tot el que es pot contar, no? Com sorgeix, com es grava, què passa, per què de sobte es posen a parlar de l'estrès, de la pressa, del verí dels diners, de totes aquestes coses que podrien ser els temes d'avui dia, perfectament. Perfectament.
0: I a nivell sonor, l'avanç que li peguen al rock progressiu en este àlbum és...
2: Efectivament.
0: És absolutament seminal.
2: I a més, avui és dimarts, i avui ve Juanjo.
0: Tenim
2: el teló de fons, clar. I anem a parlar d'una cosa xulíssima, i és, hi ha un científic que s'empuja a les escenaris, es posa al servei d'un director, com si fos actor, per a fer divulgació científica. Estem tan sorts... que ha dit, a veure si divulgant el canvi climàtic així, algú
1: parem
2: fa
1: atenció,
2: cas, no?
1: Parem atenció.
2: Pues serà bonic, o?
0: És una molt idea
1: original.
0: Per posar, eh?
2: Sí.
0: Sí.
2: Què fa, vos quedeu en mi a l'hora de la cultura?
0: Clar, després de les notícies, fins a les 8, a l'hora de la cultura, de 8 dimarts, en Reis Joan i equip. Gràcies per acompanyar-nos, Reis.
2: Un beset ben gran. Mona Lisa.
0: Ai, no te ve a ti,
1: ai, senyor!
3: Lovely work of art.
0: I que porti les
1: ulleres... Que deixa ja Manolo en un llibre per tu.
0: És que porti les ulleres de Boro i no havia vist a Manolo.
1: I s'ha pisat els gotetes, que diria Matia Consolí. S'ha pisat els gotetes.
0: Moltes gràcies, Manolo, per portar el disc i per descomptar, per haver-lo escrit. Nosaltres tornem a partir les 4 demà. Vinga, tenim l'hora de la cultura. Au, adeu.
4: La vesprada d'A Punt. Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
5: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio, de tu a tu.
4: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Vinalopó, 98.4.
6: De tu a tu.
7: Les llengüetes d'apunts de llengua.
4: A Punt Ràdio.
8: Avui parlarem de les bandes de música. Poca broma, perquè les societats musicals valencianes han sigut declarades bé d'interès cultural pel govern valencià.
9: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, sí senyor.
8: I manifestació representativa del patrimoni cultural immaterial per govern de l'Estat. Al cor mateix de cada poble valencià trobaràs una o dos bandes de música.
10: Home, això és tradició de sempre.
8: La música amansix les feres.
11: Per ordre de l'alcalde es fa saber a tothom que la fera feroge ja no ens treurà la son.
8: Els valencians i les valencianes són músics de banda, de cercavila, de processó, d'orquestra, de música electrònica. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, pan, que tumban, que tepe, tepe, tan, pan, pan, que tumban, que pe... Ho ens ajuntem en xarangues i en colles de dolçaineres i dolçainers. Tenim instruments de vent metall com la trompeta, la trompa, el trombó de bares i la tuba. Però també de vent fusta com la flauta travessera, el saxo, l'oboè, el clarinet o el fagot. Tenim instruments de corda com la guitarra, el guitarró, l'arpa, el violí, la viola o el violoncel. I tenim també instruments de percussió com ara la bateria, el timbal, el tambor, el tabalet, els plats, els bombos... I també tenim postisses que en algunes comarques es diuen castanyoles o castanyetes. I un altre que m'agrada molt és el triangle!
12: A dinar!
8: Fins a la pròxima llengüeta!
13: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
14: De tu a tu.
7: Les llengüetes de punts de llengua.
13: A Punt Ràdio.
8: Benvingudes i benvinguts a l'esperadíssima llengüeta sobre... l'accentuació.
9: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Sí, senyor.
15: I què li sembla?
9: Estem en un moment, jo crec que per estar... doncs animats, il·lusionats.
8: En València tenim l'accent tancat i l'accent obert.
16: Efectivament.
8: Tancat. Obert. Les vocals I, U sempre s'accentuen amb accent tancat. Camí, comú.
16: Missatge rebut.
8: La vocal A, quan s'accentua, sempre porta accent obert. Valencià.
17: Valencià.
8: Les vocals E i O poden dur accent tancat o accent obert.
18: Vale o no vale?
8: Normalment, quan es pronuncien obertes, duen accent obert. Ciència, allò... I quan són tancades, accent tancat. També, cançó...
19: Ja el que no m'ho lleven a mi.
8: Les normes generals de l'accentuació gràfica en valencià són les següents. Les paraules agudes s'accentuen quan acaben en vocal, vocal més S, en o in.
20: Senyor, sí, senyor!
8: Les paraules planes s'accentuen al contrari, quan no acaben en vocal, ni en vocal més S, ni en, ni en in.
20: Senyor, sí, senyor!
8: Les paraules esdrúixoles s'accentuen totes.
20: Senyor, sí, senyor!
8: És fàcil, veritat?
20: Senyor, sí, senyor!
8: Doncs després què passa, que corregis l'examen si no ho teniu tan clar? Com voleu que vos ho explique?
21: La mateixa té els ouets, així, la gola, diu.
8: Ara sí. Fins a la pròxima llengüeta.
13: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Racó d'Ademús, 98.6.
14: De tu a tu.
7: Les llengüetes de punts de llengua.
13: A Punt Ràdio.
8: Benvinguts a este joc titulat Endevina quan s'apostrofa i quan no. Heu d'endevinar quina forma de l'article cal posar-hi. L'apòstrof o la? Vinga, va, ara teniu temps per a pensar.
22: La primera paraula és ira.
8: Temps! Passem a les solucions. La ira no s'apostrofa.
16: Ah, vale.
8: La ira...

0: És una excepció que no s'apostrofa per a no confondre-la amb el grup terrorista irlandès, l'IRA.
1: Cuidao!
0: Vinga, continuem. La història de por. Temps. Passem a les solucions. La història no s'apostrofa perquè la I de principi de paraula és àtona.
2: Home, pues clar.
0: I ara passem a resoldre l'última incògnita del concurset.
3: L'última paraula és un C.
0: Temps. Passem a les solucions. L'onze s'apostrofa perquè encara que estigui escrit en números, es pronuncia amb una O, l'onze, i per tant, s'apostrofa.
4: És de veres, és de veres.
0: I llengüeta explicada, llengüeta acabada.
5: Això s'ha de celebrar.
0: Apostrofar com cal és de guapes.
6: Oh, i tant, i molt.
0: Apostrofació, apostrofa, que és millor, sempre és millor. No, no sempre, quan toca sí, si no, no.
7: No, no, no.
8: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó 95.0.
9: De tu!

0: No sé qué colores tengo. Que no pregunte, mamá.
1: Sonem, l'espai musical sense pauses de la ràdio d'A Punt.

Encara que els carrers del barri pareixen d'un poble, el fum de la ciutat ara no em deixa veure. Tens núvols i sent a buscar-te i es fica a ploure. Quan no estàs ací, quan no estàs amb mi, sé que el teu tren ja se n'ha anat. La setmana s'ha acabat, cau la nit i tu de festa te'n vas. Tinc la teua veu al cap, quan no estàs al meu costat. T'escolta per un instant, no sé si estic

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén, 103.7.
1: De tu a tu.
0: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

És 11 de la nit i 3 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvinguts. Això ja amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda, com cada nit, Manolo Montal. Vos recorde que estem... o que ens podeu sintonitzar, per millor dir, en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts, com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts. X o Twitter, @90minuts. I 90 en xifra, en número. Si el que voleu és contactar amb nosaltres mitjançant el perfil de TikTok, 90 minuts ràdio. També i 90 va en xifra, va en número. Si el que voleu és fer-ho mitjançant el perfil d'Instagram, 90 minuts ràdio també, però sense xifres, sense números, només en lletra, en paraula. I si el que voleu és enviar un àudio amb la vostra opinió, podeu fer-ho en el nostre canal de WhatsApp. Ja sabeu, 6-19 42-18-01 6-19 42-18-01 per a opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és, mirant el perfil dels tres fitxatges que ha tancat el València, creus que Lisandro Issei ha guanyat poder en este mercat d'estiu? I és la pregunta que avui vos deixem per a que opineu. Mirant els tres perfils, els tres fitxatges que ha tancat el València, creus que Lisandro Issei ha guanyat poder en este mercat d'estiu? Amb la notícia diumenge de l'arribada de Ryunosuke Sato al València Club de Futbol, es completa un trio de fitxatges que tenen algunes coses en comú. La primera d'elles és que són una aposta. I això no significa, per a res, desqualificar els futbolistes. Bàsicament perquè no els conec i seria d'una torpesa infinita, per més que hi haurà qui correrà a pervertir el debat. El poble és xicotet i ens coneguen tots. La evidència és que dient de Hassi Sato són tres apostes. I tres apostes vol dir exactament això. Tres apostes. Tres monedes a l'aire que poden eixir cara o creu. Que poden eixir bé, malament o regular. Però que no te deixen en la senda que el club va marcar davant determinats periodistes fa dues setmanes. La d'Europa. Pot eixir bé? Difícil, però pot eixir bé, per què no? Això sí, per aspirar a Europa fan falta jugadors contrastats i amb un bagatge molt lluny del que de moment està portant el València. Encara queda estiu i és el mercat, i perdó, el mercat és i serà llarg i més en el València Club de Futbol, però de moment el perfil de futbolista pel que aposta Lisandro Issei

l'Andrés, que ara comanda la passada dels fitxatges del València, és el del futbolista a baix cost. La segona qüestió en comú que tenen aquests futbolistes que han arribat

0: nomenada per Ron Garry.
1: Cinc mesos després, és evident que el criteri de Lisandro Issei no ha canviat, no ha variat. Pensava en gener que podien servir per a redreçar la trajectòria d'un equip que estava amb l'aigua al coll, tot i que no hagueren jugat mai en Lliga Espanyola, i a dia d'avui Lisandro Issei continua pensant que són futbolistes que poden incrementar el nivell futbolístic de la plantilla. La pregunta és, tenint clar que no ha canviat el criteri de Lisandro Issei, ha canviat el de Corberán? Considera ara vàlids a futbolistes que va descartar al gener? S'estan repartint les àrees de poder? Tu col·loques els teus, però jo col·locaré els meus? Confiarà Corberán en estos futbolistes que li ha dut Lisandro Issei? Li va donar bola a estos jugadors? Si així cadascú pensa en col·locar els seus, algú pensa de veritat en el que li pot fer falta a l'equip? Si Corberán aposta per futbolistes veterans ja amb la mili ja feta, Pinier o Guido, i té un scout que fitxa un perfil de jugador per eclosionar, sí, és evident que cadascú busca un perfil totalment oposat a l'altre. Es pot considerar que aleshores formen un bon equip de treball? Fins a quan serà sostenible treballar per al mateix equip amb dos criteris tan antagonistes i tan antagònics? En teoria, hauria de ser Ronnie G, en el temps entre cafè i cafè, qui hauria d'encaixar el puzzle de les postures antagòniques existents. Però, clar, si les coses es va filtrar fa 15 dies que el nucli de l'equip serà espanyol i l'estiu passat va dir que volien donar-li eixida al talent de la casa, a dia d'avui això no es veu per cap posto. Excepte que jo m'haig enganyat, ni Menier ni Guido, possibles, ni dejas Dien Guisato, i els jugadors semblen espanyols. I si fitxen un jugador japonès de Dene Wines com Sato, ja me diran vostès que pensaran els xicots de l'acadèmia, el talent de la casa en el qual s'anava a confiar, amb un entrenador que no ha comptat amb la cantera i al qual li duen joves de fora. Allò de qualitat, mentalitat i cames, que també va filtrar el club, anem a deixar-ho en que de moment sembla molt llunyà. Queda tot l'estiu per davant, és cert. I encara anem a veure moltes coses, però no em negaran que d'entrada la situació actual dona per a fer-se moltes, però que moltes preguntes. I sobretot, coneguent a Meriton, és comprensible no confiar massa en les respostes. Les 11 de la nit i 10 minuts, grans i venuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: 11, quasi i 11. Saluda, ja estava Folgado. Hola, Folgado, què tal?
1: Què tal?
0: Que mentre pràcticament venia així cap a l'estudi, ha fet falsa el tercer d'aquest partit que en New York acaba d'acabar ara mateix, no?
1: Acaba d'acabar, efectivament. 3-1, ha guanyat la selecció francesa, la del Senegal. Jo crec que els porters, avui, també, els dos últims gols no han estat massa encertats, ni el de França ni el de... ni el de Senegal, però vaja, era un partit que alçava moltes expectatives i a la fi se l'emporta França.
0: Té un bon equipet, França, eh? Oh, té talent.
1: Sí, bueno, França sempre ha tingut talent en les últimes temporades. Jo crec que enguany encara va més càrrega de talent.
0: Sí.
1: En la parcel·la ofensiva, fonamentalment, dona compte que, bueno, pues entra Barcola, i Barcola només entra, ha fet un gol, i que has atacat amb Dembélé, amb Mbappé, amb Molissé, vull dir, una barbaritat. Amb Dué, vull dir, no sé, és que... ofensivament, França té un gran equip.
0: Sí, senyor. Sí, senyor. Bueno, tot el contrari que Espanya, que hem deixat amb el culo tort.
1: No, Espanya té un gran equip. Altra cosa és que Espanya no jugarà.
0: Ahir hem deixat el culo tort. És una evidència. Bueno, 11 i 12, hem de parlar de moltes coses, però te fas la pregunta clàssica, com cada nit, com venen les fotos?
1: Fotos venen avui mundialistes. Espanya rumia l'empat després del fiasco en l'estrena davant Cabo Verde. La selecció no perd l'optimisme, però els jugadors es mostren seriosos en l'entrenament d'avui a Chattanooga i ja pensen en què qüestions millorar davant

0: Aràbia Saudita en el partit de diumenge a les 6 de la vesprada parla Mikel Oyarzabal.
1: De tragarse un poquito la decepción de no haber conseguido los tres puntos, pensando en qué cosas tenemos que mejorar, en qué cosas hicimos bien para utilizarlas para el siguiente partido y bueno, recuperarnos cuanto antes que viene lo bueno otra vez.
0: Un japonès, un egipci i un holandès. El València compta amb tres reforços per línia per a la pròxima temporada, però encara no ha atès les pretensions principals de Corberán, que són Menier per a lateral dret i Guido Rodríguez per al mig del camp. Les Isides i la decisió sobre els cedits que tornen encara no s'han pres. Tornen els cedits, però al Villarreal, cinc futbolistes tornen al submarí després de les seues sessions i el nou tècnic Íñigo Martínez haurà de decidir què fer amb ells. Dos es quedaran en la plantilla, són els casos de Carlos Romero i Ilias Akomak, mentre que tres no tenen clara la seua destinació. Es tracta de Thiago Fernández i Àlex Forés, que han acabat el curs en l'Oviedo, i de Ramon Terrats, que ha jugat amb Romero en l'Espanyol. D'altra banda, el porter Diego Conde és objectiu del Sevilla. Benvingut Anselmini, el nou entrenador de l'Elx, Martín Anselmini, ja està a terres alacantines. El tècnic argentí ha conegut les instal·lacions del Club Franja Verd, que el presentarà oficialment en els pròxims dies. Anselmini afirma, recordem, per una temporada més una altra opcional condicionada al compliment d'objectius. El Llevant frega els 15.000 abonaments. El conjunt granota actualitza les dades de la campanya d'abonaments i fins ara han renovat un total de 14.025 socis, dels que 9.700 han sigut en línia i 4.300 en la modalitat presencial. El Castelló fitxa talent. L'equip orellut comença a moure's en el mercat de fitxatges per a la pròxima temporada. Álvaro Martín, migcampista ofensiu de l'Andorra, està a un pas de ser el primer reforç. El jugador destaca per la seva polivalència, qualitat tècnica i visió de joc en atac. Virac Kiss reforça el València Bàsquet. L'equip taronja ha tancat el tercer fitxatge per al projecte de la pròxima temporada amb la contractació de la pivot Virac Takak Kiss, de 28 anys, l'internacional hongaresa, que procedís del Perfumeria Savinida de Salamanca, firma per una temporada amb el club valencià. La pròxima en fitxar podria ser la pivot Marian Koulibaly, MVP de la passada temporada, que acaba contracte en Espart Girona. Dos dies per a la final. València Bàsquet s'ha entrenat avui per penúltima vegada per a preparar el primer partit de la sèrie al millor de 5 en la finalíssima de la Lliga contra el Barça. Subcampions del curs passat, els taronja volen alzar el título. Le escoltem Álvaro Cárdenas.
2: Yo creo que contra Juventud y Bilbao ellos quizás no estaban tan acostumbrados a jugar un partido, descansar y volver a jugar. Pero bueno, Barcelona sí que lo está, así que no va a ser nada fácil, pero yo creo que eso, ser fieles a nuestro estilo, va a ser la clave.
3: Les 11 de la nit i 15 minuts. Vos recorde, arroba 90 minuts. El 90 en xifra, en número, per a X o Twitter, per a TikTok, 90 minuts ràdio, també amb xifra, també amb número. I per a Instagram, 90 minuts ràdio, sense xifres ni números. I si voleu enviar un WhatsApp, ja sabeu que podeu fer-ho amb una nota d'àudio al 6 de 9 42 18 01. 6 de 9 42 18 01. I la pregunta que estem fent-vos, ja sabeu, encara que podeu opinar de qualsevol tema dels que parlem així en el programa, però us preguntem, mirant els perfils dels tres fitxatges que ha tancat el València, creus que Lisandro Issei ha guanyat poder i protagonisme en este mercat de l'estiu? 11 i 16, d'això i de moltes coses més anem a xerrar. Així, en A Punt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
4: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Inhala. Exhala. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado con... ¡Imposible concentrarse con los Wow Days! Disfruta de los Wow Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes.
5: Eso. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
6: Tú tienes el poder de elegir tu futuro. Que no te limiten.
7: En la UMH puedes elegir entre más de 30 grados, 5 dobles grados, más de 50 másteres oficiales y más de 13.000 empresas para hacer prácticas.
6: Y te ofrecen becas y ayudas propias para tu matrícula, el transporte y la comida.
7: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
6: Preinscríbete en umh.es.
8: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
9: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
10: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
9: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat. Vibra!

0: Amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
1: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
2: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
1: Juga amb nosaltres esta temporada.
3: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en fogueres. Servicis sense interrupcions dia i nit, del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
4: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96 251 1414.

0: amb Manolo Montalt i Salva Folcado.
1: Allà van con el balón en los pies.
2: Ahí anem, però no amb el balón en los pies, afortunadament, perquè nosaltres som els que ho contem i no els que ens ho veiem, afortunadament, per al bé d'este esport. Bueno, has començat a dir en les fotos allò d'un holandès, com si fos aquí ens acudis que contaven de xicotets, un anglès, un francès i un espanyol.
3: No era la meva intenció.
2: Però pues ha sonat, eh? Un portuguès, no, un holandès, un senegalès...
3: Sí, sí, els acudís de tota la vida. Sí, sí. Un francès, un espanyol i un alemany. Sí, efectivament, sí, sí.
2: Pues això és el que ha sonat.
3: Bueno, és una torre de Babel, el València, ara, Manolo.
2: Ara mateix, sí.
3: Sí, sí, sí.
2: I haurà que veure en quina parlen, eh?
3: Bueno, Corberà sap anglès, no hi ha problema.
2: Corberà sap anglès, sí, clar, de la seua estada a la Premier. Sí, sí. Lo que no sé si tots és que...
3: Bueno, si estan tan preparats com tu per a parlar idiomes, pues no tindran problemes.
2: A veure, el holandès segur que
3: jo
2: sí.
3: Jo tindria problemes, tu no.
2: Dejas segur que parla anglès.
3: Però ara va ser el problema.
2: Eh?
3: Ja estàs buscant un problema.
2: No. Bueno. Jo dic que no sé en quin idioma
3: ja està, ja està, no, ara en quin idioma van a parlar. Ja està Manolo.
2: No sé jo si Sato...
3: Ja està Manolo buscant problemes.
2: No sé jo si Sato...
3: Pues no sé, Manolo, suposo que sí.
2: Sap anglès?
3: Japonès, sabrà anglès, segur.
2: Segur?
3: Segur.
2: Bueno. Com deia, el València...
3: L'idioma del futbol, Manolo, tenen que parlar.
2: Sí, perquè enguany tampoc ho han parlat.
3: No poses pegues ja. Estàs posant pegues ja des del primer dia.
2: No pose pegues a res.
3: Mira que t'has justificat en la teua editorial. Ja estàs posant-li pegues a tots els futbolistes que han arribat. Ja està.
2: Ja està, ja.
3: Ara que si no parlen en castellà, anglès, tal...
2: Ja ho he pagat jo.
3: Ara la pegues a l'idioma.
2: No, jo me pregunte en quin idioma parlaran.
3: Bueno, en el que vulguen, el idioma del futbol.
2: Puc preguntar-me un...
3: Idioma del futbol.
2: Puc preguntar-me un...
3: Sí.
2: Val, fenomenal. Bueno...
3: Alguna altra pega més?
2: Te pregunte...
3: Oh, posar pegues.
2: No, no.
3: Quan cada dia posa una pega.
2: Ai,
3: ara,
2: sí.
3: Ara se la, el llenguatge.
2: Fí. Mira que tinc... Ara tindré paciència amb tu. Okay. Les pretensions principals de Corberán, de moment, sabà, són les que... no han sigut cobertes.
3: Bueno, de moment Corberán continua insistint moltíssim des de... M'entenc que encara estarà a Mallorca, suposo que millor de la panxa ja, l'home, però des de Mallorca ja ha estat insistint en Guido Rodríguez fonamentalment i de Fresman també ha mostrat molt d'interès en Menier, que és el lateral de la selecció de Bèlgica, que ahir bueno, pues no va estar bé en la primera part, encara que va millorar prestacions en la segona. Són els futbolistes experimentats que vol Corberán, 35, 32 tacos per a reforçar l'equip de cara a la pròxima temporada. I les gestions, pues el València continua treballant-les, encara no estan tancades. Si preguntes en el club, te diuen que estan avançades, però la veritat és que passen els dies i així ni se tanca lo de Guido ni se tanca lo de Menier. Per tant, Manolo, bueno, pues anem a esperar a veure com transcorren els dies. Jo torno a dir que habitualment en el València els estius són llargs, que estem a 16 de juny, que jo entenc que mitjans de comunicació, jo ahir no m'incloc, i aficionats ja volen que la plantilla estigui coberta, però que anem a un estiu llarg en el València, Manolo, i que diríem la casa major va tardar en arribar.
2: No és una qüestió de que vulguem que la plantilla està feta, és que és un dels missatges que va traslladar el club, que la plantilla enguany per a començar anava a estar el més important, el nucli important de la plantilla anava a estar per a començar.
3: Per a qui se crega el club, pues evidentment, Manolo, que tindrà pressa. Qui no preste massa atenció a aquests cafès propagandístics, pues tindrà clar que en aquests cafès de propaganda...
2: Por la mañana café y por la tarde
3: ron. Lo que circula és fum i propaganda.
2: Bueno, pues...
3: Però fum de fumaguera de concurs de paelles, que fa temps que no...
2: Que no utilitzen aquesta frase,
3: clar,
2: que és molt bona.
3: Sí, molt boníssima.
2: Bueno, Salva, avui els companys de Radio Marca han posat un altre nom sobre la taula. Jo imagine que ha de ser una alternativa a Menier.
3: A veure, jo crec que és alternativa, Manolo. L'objectiu número 1 és el de Menier, però... En cartera també està un tal Giovanni González, que és lateral dret del cuban Krasnodar, segons este matí, bueno, pues han informat els companys de Radio Marca, que a més han anat més enllà, perquè han dit que Carlos Corberán ja va parlar amb este jugador en el mercat de l'hivern. Corberán ja va parlar, o sea, Corberán, que ell diu que no té res a veure amb futbolistes, fitxatges i tal, ja va parlar amb este futbolista en el mercat de l'hivern. Té 31 anys, el perfil és el mateix. Guido, Menier, Giovanni González, 31 anys, acaba contracte en 2027, sí. Està en el cuban Krasnodar, que és un club que tu coneixes bé.
2: És un lloc, sobretot, per a pegar a fuchil. Vull dir, entenc, president... Este és uruguaià, si no recordem.
3: Sí, és uruguaià, sí.
2: És uruguaià.
3: Giovanni González.
2: Va jugar al Mallorca, sí. Va estar al Mallorca, i, com deia Salva, Krasnodar és un lloc per no anar. Vull dir, si alguna volta tens el dubte, ja te'l llevo jo damunt. No vages.
3: No aniré.
2: Val? Això. Este és un dels noms que n'hi ha damunt de la taula.
3: Jo crec que és alternativa, però parle... Vull dir, el perfil és el mateix. Al final són dos laterals drets, experimentats. El cost pues, tampoc seria massa car. El de Giovanni González, però és el perfil, Manolo, 31 i 35 anys. És el perfil dels de futbolistes que està buscant el València per a reforçar zones importants del terreny de joc.
2: Jo deia abans, és evident que els perfils que busca el secretari, el scout, ¿vale? Però que està exercint com a secretari tècnic...
3: Però ella va vindre a missa missió, eh?
2: Sí. Lisandro i Sei són diametralment oposats dels perfils que vol incorporar l'entrenador. I jo no sé això fins a quin punt... Tenim així avui els dos tècnics nostres de guàrdia, a Pepe i a Santi, i ho parlarem amb ells, segur. Jo no sé fins a quin punt això és sostenible. Vull dir que l'entrenador i el director, el secretari tècnic, el scout, com vulguem anomenar-ho, tinguin dos criteris que són... És que no és que siguin diferents, és que són antagònics. Vull dir, una cosa o l'altra, però és que són topeten de cara als dos criteris. Ja veurem això fins a quin punt és sostenible.
3: Jo crec que la casa major és per a Corberán, ja s'ho passen tots els clubs, i després bueno, pues hi ha una casa menor de la que s'encarreguen pues, altres membres, en aquest cas de la parcel·la esportiva, que en aquest cas és Lisandro Issei, és Hans... Hilaus, i és, no recordem mai el nom, Zamora, el que s'encarrega de la zona de Sud-amèrica. Jo ahí no veig cap tipus de conflicte. És el que va marcar Ron Garli quan va arribar i va muntar
2: Andrés Zamora.
3: Andrés Zamora, i va muntar aquesta estructura esportiva. A partir d'ahí, jo crec que, torne a dir, Manolo, que tu t'expressa, 16 de juny.
2: Jo expressa.
3: Quan se tanque el mercat, pues veurem si ahí, efectivament, Corberán se les menja totes, perquè així només que venen xavalets i gent que no té experiència, o... Pues li arriben futbolistes experimentats i, a part, per a completar, pues arriben altres futbolistes.
2: Per cert, parlant de gent experimentada i amb experiència, també comença a dir-se que el València ja li està apretant per a treure una resposta definitiva a Guido Rodríguez. Ja seria hora. Vull dir, jo no sé si és veritat o no. Siguent o no, esta resposta ja tenia que estar clara. Perquè, vull dir, ja que tindria que marcar uns màxims i uns mínims i ja que posar una data de caducitat a les ofertes. El que no pot ser és que

0: jo crec que la situació, com a vegades diu Miqui, sembla que Guido estiga esperant, i quan, si ninguna de les ofertes que li arriba arriba a lo que ell vol, aleshores li acabarà dient que sí al València. Però ja t'ha torejat tot el que ha volgut, i jo crec que ahir el València hauria de posar una data. Què passa? Per què no es posa la data? Pues perquè el València, quan se fixa en un futbolista, sembla que només existisca i ser futbolista. I ara sembla que l'únic pivot que n'hi ha en el futbol mundial és Guido Rodríguez. I per això aguantaran el que siga necessari per a acabar amb el sí del futbolista argentí. Si el València tinguera un treball de scout ben fet, el que faria és: Guido, tens el dia tal, i si el dia tal no m'has contestat, jo me vaig a per un altre. Com ixa història sembla que en el València no existís,
1: que igual el tècnic solament volia ser futbolista, eh?
0: El què?
1: Igual el tècnic està fent que me consta està fent força.
0: Sí, sí, no tinc dubte. Diu,
1: este, pues evidentment, el futbolista també trau profit d'aquesta situació.
0: Però és este a qualsevol preu?
1: A qualsevol preu no, perquè ja l'haguem pagat.
0: Me referís a qualsevol preu, me referís a qualsevol exigència del futbolista, a aguantar el que siga fins a que te doni el sí.
1: De moment estan donant-hi temps.
0: Sí, sí, de moment sí.
1: Pues ahí té la resposta.
0: Bueno, del València vols afegir alguna cosa més?
1: No.
0: Està clar. 11 i 29, el nou entrenador de l'Elx, Arsène Mini, ja està en la ciutat il·licitana. Raúl Pina, què tal? Bona nit.
2: Hola, què tal? Bona nit, Manolo.
0: Bueno, pues este nou entrenador, que no sé com ha caigut en Elx, perquè se parla de molts entrenadors, a la fi és altre d'aquestes apostes superpersonals de Bragarnik, la que du a l'equip. Esperem que li isca bé, però Martín Anselmi ja està, Anselmini ja està en Elx, i imagina que prepara per a començar a treballar la més possible.
2: Sí, efectivament. Ha arribat avui a Elx, ha conegut l'estadi Martín de Valero, les instal·lacions, la seva oficina, el lloc, l'espai de treball, l'espai d'entrenament que té l'Elx a la seva disposició. Ha estat acompanyat de Pedro Esquinoca, del director general, i també de Pepe Contreras, que és el secretari tècnic, un poc la persona encarregada, que està per davall de l'escaló per baix de Bragarnik, no?, per a prendre decisions esportives, però així tot passa per Cristian, com és lògic, i com ha sorprès, no?, el que tu comentes. No? No era un nom que havia aparegut, a més un entrenador argentí de 40 anys, bielcista. El resultat no és important, és el més important el model, el paradigma, l'estil. Vol donar-se continuïtat un poc al que ha fet Eder Sarabia. Només té l'experiència en Europa, com comentàvem ahir amb Salva, el tema de que havia estat a l'Oporto, però 6 mesos, no? I l'última, com a entrenador, ha durat 3 mesos al Botafogo. Veurem, en el seu moment, amb el Mirón no va aixir bé la cosa, i parla de tècnics argentins, que eren apostes que coneixia Cristian Bragarnik, i amb BKSS la cosa va estar bé fins un moment en què, a falta de 2 mesos i mig de competició, l'equip es va caure quan estava molt ben posicionat per a intentar lluitar per l'ascens a primera divisió. Bé, això és un meló per obrir, no? O sigui que anem a veure com s'ha a l'Elx i al model de futbol, si el pot implementar o no, però el remat va ser una línia, Manolo, continuista en quant a l'estil que estava implementant el seu moment BKSS o el mateix Eder Sarabia.
0: Jo la gran pregunta que em faig, Raúl, és més que l'aposta del tipus de futbol, sobretot era que l'Elx era un equip molt d'autor, molt personal de Sarabia. Jo no sé com va fer-se avui aquest equip al Sermini.
2: Jo crec que també serà un... Amb ell també serà un equip d'autor, segur, perquè al ser bielcista i de loco Bielsa i voler implementar un model atractiu per a l'espectador... Jo crec que ho va intentar, no? Però altra cosa és que després li isca o no, i a més també molt condicionat, no? Perquè futbolistes importants d'esta temporada no van estar, és a dir, l'Elx ha de reformular, per exemple, la cap davantera, on només li va quedar Álvaro. Ja comentàvem que Rafa Mir no torna al Sevilla, i allí se les apanya el Sevilla amb Rafa Mir, i després Andrés Silva és futbolista del Porto. No tens a l'Eixe Febas. Jo crec que Affengruber també serà bé.

0: Canut este proper estiu, perquè està amb Àustria, està jugant va jugar el Mundial, i és un futbolista que acaba la pròxima temporada contracte en la 26-27, no? I són molts canvis els que ha de fer, i aquest esquelet que tu tenies o aquest equip que tu tenies de columna vertebral de la segona divisió, amb els detalls que li vas posar, està funcionant molt bé. És cert que l'equip està a l'última jornada a Montilivi contra el Girona, però s'ha de reformular de nou l'Elx, i ahir la figura de Bragarni tornarà a tindre un pes, Manolo, molt important. Com ja sabem, no hi ha pressa en el sentit de construir l'equip, i en teoria a final de juny, 29 de juny, l'equip començarà la pretemporada, o quan vol tardar a principi del mes de juliol.
1: El Selmini, Raül, ja es queda a Elx. Com ha sigut el seu primer dia?
0: Pues ahí he estat un poc visionant el que són les instal·lacions, els espais de treball, i l'Elx té unes instal·lacions magnífiques tant per a entrenar dins del propi estadi del Martín de Valero com en el Diego Quiles, i en la part interna també, en la part de gimnàs, en la part de treball, l'espai que té propi també el mateix entrenador. I dijous, com a molt tard, divendres, serà presentat ja, i podem ja segurament escoltar aquestes primeres valoracions i el que li ha semblat, el que ha vist a ells. I és un, diguem-ne que podríem dir que és també una espècie d'estudiós del futbol, no? que li agrada impregnar-se. Quan va estar a Portugal, al Porto, aprofitava, no?, per a veure també partits d'altres lligues, de la Lliga Espanyola, de la Lliga Anglesa. Té bon parlar amb tots els argentins, no?, els tècnics argentins, i hi ha una anècdota molt, molt bona, no?, contàvem ahir, que ell és periodista, com nosaltres, i en el seu moment, en el 2012, al ser bielcista, va ser quan l'Atlètic Club de Bilbao va jugar la final de Copa del Rei contra el Barça, va vendre la seva motocicleta per a poder vindre a Espanya per aquest partit. Un poc curiós el tema.
2: O sigui que en allò de vendre la moto esteu a fer, però de veres, eh?
0: Sí, veurem si després ve la moto que ha de vendre, que és la piloteta entre i que l'Elx guanyi.
1: Raül, a Fengruber pot ser venut, Febas està fora, se parla ja de futbolistes per a reforçar la plantilla de l'Elx?
0: Sí que hi ha interès en que, per exemple, continuï Víctor Xust, però no al preu que està tasat amb el Cádiz. Ja s'ha fet el moviment de Bubba Sangaré, que és una aposta a mi que em sembla molt atractiva, perquè és un xiquet, no?, entre cometes, de 18 anys, que és del mateix Elx, i que ha demostrat un gran nivell amb Eder Sarabia, sobretot més projecció ofensiva que no defensiva, però que pot adaptar-se bé al rol que va tindre l'Elx la pròxima temporada. I després et parles del cas a Fengruber. Jo el veig més fora que dins, perquè lògicament és un futbolista que li resta una temporada de contracte, i el més normal, estant al Mundial amb eixe aparador, si és que té oportunitat o no de jugar, perquè només ha disputat un partit amb la selecció d'Àustria, que va ser un amistós, i apenas foren uns minuts en la part final d'un partit contra Ghana. Però sí que és un futbolista que té cartell, que té espai en Anglaterra, sobretot, perquè és un futbolista que juga molt bé darrere, ben plantat, trau bé el valor, és expeditiu, i aquesta venda va ser important, no? No crec que baixi dels 20 quilos, entre 15 i 20 milions d'euros, no crec que baixi aquesta venda. I després està el tema de Hosan, que és un cas particular, perquè és de la casa, i s'entén que podria tindre també continuïtat en el projecte, però grans noms per ara no. Bragarni, ja sabeu que aquestes coses les cuina a foc lent, i de vegades si tens alguna sorpresa o en algun moviment que no comptaves, no? Però Víctor Xust, per exemple, sí que el club vol que continuï, però clar, està tasat en poc més d'un milió, crec que arriba la xifra propera al milió i mig d'euros, i l'Elx no vol abonar eixa quantitat amb el Cádiz, no? Per a fer-se amb Víctor Xust en propietat, i vol negociar a la baixa. Podria quallar aquesta operació també en el cas de l'Elx, per a tindre un element important en la zona de rereguarda. I el cas d'Álvaro, que és el davanter uruguaià, que l'Elx té el 50% del pas, l'altre 50% és del Real Madrid, si tirarà a vendre, que també té cartell, però la idea de l'Elx és que Álvaro continuï i que sigui peça fonamental també la pròxima temporada.
2: Perfecte. Raül, moltes gràcies.
0: Adéu, molt bona nit, Manolo i Salva.
2: 11:37, hem començat a parlar del Mundial i ara anem a ampliar, vinga. Telema.

0: 11:37, com acabem de dir, acaba de finalitzar el partit entre França i Senegal, amb exhibició d'Olivier Mbappé i recital d'una França que és un martell pneumàtic que acaba rebentant per a cosa i derribo al rival.
1: Salve. Bueno, si troba espais per a córrer, sí. Si no, té més problemes, com hem vist en la primera part. Jo crec que quan a Senegal se li esgota la gasolina ja s'ha descuidat Manolo després d'encaixar el primer gol de França. Ja ha deixat espais a l'esquena dels seus defensors i a partir d'ahir França, si té espais per explotar-lo, Manolo, te mata perquè té depredadors de l'espai obert brutals. Tots els titulars i després el que així des de la banqueta com és Barcola, és a dir, té un potencial terrible, és una de les favorites per a guanyar el
0: Mundial.
1: El Mundial, i bueno, pues, avui li ha fet 3 gols al Senegal.
0: Molt bé. S'han jugat 2 partits en la passada matinada.
1: Sí, Uruguai, des del grup d'Espanya, va empatar a 1 contra l'Aràbia Saudita i
0: li
1: després...
0: Costar,
1: li va costar, li va costar, sí. L'Aràbia Saudita també. Jo crec que és millor equip que Cabo Verde, per tant, atenció, Espanya no se tanca tant com Cabo Verde, però igual després de veure el partit que va fer Cabo Verde contra Espanya, pues igual Aràbia Saudita diu, bueno, pues me tanque contra Espanya i després me la jugue contra Cabo Verde, que el tercer partit, ojo, és Cabo Verde.
0: Aràbia
1: Saudita. Sí, sí, i a partir d'ahí igual, pues uno de dos pot passar com a segon o inclús com a tercer en funció de lo que fas en Uruguai i Espanya. Després, partit de la matinada, Iran 2, Nova Zelanda 2.
0: I per esta... Ha jugat Tim Payne.
1: Ha jugat Tim Payne, sí, ha jugat Tim Payne, que de fet, esta vesprada s'ha anunciat la seva incorporació però un equip de la Lliga Paraguaya, no recordo aquí, no? Però...
0: Correcte,
1: Asunción. Sí. És a dir, que Tim Payne, Manolo, bueno, pues, a part de pujar el seu nombre de seguidors en el seu Instagram, per cert, ja l'ha superat el porter de Cabo Verde, després de la seva actuació de...
0: Porter de Cabo Verde, atenció a l'anècdota, i és certa, i és real.
1: És interessant això, eh?
0: Ahir començà, que tenia... Que eren 150.000 seguidors en Instagram. Bueno, pues amb el partit d'ahir va arribar al 6 milions de seguidors en Instagram. Bueno,
1: què va fer ixe home?
0: Què va fer ixe home quan va veure que li seguien 6 milions de persones? Seguir ell, dels que li havien seguit ahir, a 2.000 dones. Vull dir, ha fet una selecció natural, bocinya...
1: I dic, ara que estic de moda...
0: Ara que estic de moda, jo vaig a aprofitar la
1: moda. Me poso en el mercat.
0: I jo caí enamorado de la moda juvenil.
1: Tinc 40 tacos, acabe d'entrar en el mercat.
0: Correcte.
1: I ha posat ahí. Bueno, vas a seguir, a veure si...
0: A veure què passa.
1: Escolta, igual.
0: A veure què passa.
1: Igual, bocinya.
0: Cuidao. Bueno, jugat...
1: Te contava, a les 12 se juga Irak-Noruega.
0: Sí.
1: Ja estem veient ja, bueno, les formacions i tal. Noruega que ells en atac amb 3 puntes. Uh-huh. En principi, Sorloz a la dreta, a veurem. I, evidentment, amb Haaland. A les 3 se juga Argentina-Algèria. 3 de la matinada, eh? Jo estic pensant-me si me queda bola Argentina, però...
0: És que cabe si tanta les 5, eh?
1: Se me fa bola lo de les 5, segur que si me desvele, me dormiré tard...
0: És bueno. Quizá la història.
1: Ja, a les 6, Àustria-Jordània, i se partit jo no el vaig a veure, eh?
0: ¿Vols dir?
1: Però si la gent se desvela, igual se queda. I ja que estàs ahí, pues,
0: te ja que t'has alçat, no?
1: Te fas un cafè i ja te veus a l'Àustria Jordània.
0: Correcte.
1: Demà a les 7, Portugal, sí. República Democràtica del Congo. És un bon horari, per al debut de Portugal, altre de les favorites. Ja a les 10, altre bon partit, Anglaterra-Croàcia.
0: Demà a les 10, en efecte, un bon partit de l'Anglaterra-Croàcia. Bueno, més notícies del Mundial, perquè Tunisia, que se va carregar al seleccionador després de palmar el primer partit, ja té nou seleccionador.
1: Sí, a més, SRB Renard, la federació ha anunciat avui que, bueno, que va fer-se càrrec de l'equip tunisià des d'esta vesprada en substitució de la Mouchi. Ha sigut qüestió de futbolistes. Futbolistes intuïen que la federació anava a portar un tècnic local, no es feia gens de gràcia, han amenaçat també en anar-se'n i a partir d'ahir automàticament la federació diu, bueno, pues un altre estranger que, de fet, ja està fent-se càrrec de la selecció.
0: A veure...
1: Baixir no... va entrenar a l'Aràbia Saudita.
0: Este correcte, també. Este és el rubio aquell que semblava el príncep de Rec.
1: Sí, efectivament.
0: Te'n recordes? Sí. Bueno, pues este és el que va entrenar a l'Aràbia Saudita. No volien els jugadors un tècnic local perquè deien que els tècnics locals...
1: Anava a ser manejat per la federació.
0: En efecte. I han dit, no. Si voleu... Si voleu alguna cosa, que siga un tècnic de fora. I, bueno, pues ja...

0: mantienen este Hervé Renard, que té 57 tacos i que en l'anterior Mundial va donar-se a conèixer perquè la seva selecció, que va ser a l'Aràbia Saudita, va guanyar-li 1-2 a l'Argentina de Messi, que a la postre acabaria siguent campionat mundial. És el que té. I Salva Gana, que ha apel·lat la decisió del Canadà de no permetre l'entrada de Thomas Partey per al Mundial.
1: Sí, no el deixen entrar en el país. I, bueno, Gala ha apel·lat avui davant d'un Tribunal Federal del Canadà la decisió de les autoritats d'immigració d'este país de no permetre l'entrada del seu futbolista dins de la selecció per a participar en el Mundial. Presenta el recurs un dia abans del debut mundialista de Gana, que juga davant Panamà a Toronto, on s'ha impedit viatjar el migcampista del Villarreal. Ja veurem què és el que ocorre. La Cancelleria de Gana ja va dir que Canadà era prepotent i extremadament injusta la decisió de no deixar entrar a Partey.
0: Bueno, pues de moment continua aquesta prohibició en peu. Anem a veure si aconseguís Gana tombar-la o no tombar-la. Jo crec que, per els exemples que estem veient, va ser complicat que Gana puga tombar. Segons qui eres, te fa un cas o no fa cas. Perquè ahir des de l'Aràbia Saudita, bueno, des de l'Aràbia Saudita li ha advertit a FIFA que la seva bandera no pot tocar terra, i ahir, quan desplegaran les banderes, la de l'Aràbia Saudita s'encarregaren de...
1: De que no toca la terra.
0: De que no toca la terra, per si de cas. Per si de cas. 11:44. Alguna cosa més, Folgado?
1: No.
0: Tanquem la primera part del programa, la informativa. Després de la pausa entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.
2: Estàs escoltant 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
3: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
4: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
6: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
7: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
8: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
7: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
6: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
8: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
9: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
8: Juga amb nosaltres esta temporada.
10: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en fogueres. Servici sense interrupcions dia i nit. Del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
2: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: Regresó el 146 de octubre, Folgado. Han descubierto que Corea del Norte está a punchar de manera ilegal la señal del Mundial y está metiéndolo ahí en Corea del Norte sin se pagar ni uno.
1: Bueno.
2: Claro, es que yo creo que...
0: A Kim Jong-un, Bessi Disliu.
2: Kim Jong-un puede ser el que huiga. Ell i la seva filla, eh?
0: Comença el temps de debat, tertúlia d'anàlisi. Abans vos recorde, arroba 90 minuts, 90 en xifra, en número, per a X o Twitter, per a TikTok, 90 minuts ràdio, i si 90 també en xifra, també en número, per a TikTok i per a Instagram.

0: 90 minuts ràdio també, però sense xifres i números, tot en paraula, tot en lletra. Si el que voleu és enviar un àudio, ja sabeu que podeu fer-ho fent servir el número de WhatsApp al 6-19-42-18-01, 6-19-42-18-01, amb la pregunta que estem fent vos, encara que podeu parlar o podem parlar de qualsevol tema que està en el programa i o proposar temes. La pregunta que vos proposem en el dia d'avui és si mirant els perfils dels tres fitxatges que ha tancat el València, creieu que Lisandro Issei ha guanyat poder en el mercat de l'estiu. Recuperem els nostres dos tècnics de guàrdia en el 90 minuts. Santi Marín, què tal? Bona nit.
1: Molt bona nit.
0: Pepe Pla, què tal? Bona nit.
2: Què tal? Bona nit.
0: Bueno, ja sé que el partit d'Espanya va ser ahir, però queden molts dubtes en l'ambient. Sobretot, el gran dubte és si el d'ahir va ser un accident o pot marcar una tendència.
1: Jo penso que va ser un accident. És de veres que és estrany, perquè esta selecció no ens té acostumats a aquest tipus de partits o a aquest tipus d'actuacions. Penso que sí que va haver un poc d'excés de confiança, sobretot per voler guardar jugadors o dur un plantejament d'inici que no a lo millor corresponia al partit, però pensant soles que la teua qualitat anava a ser suficient per en algun moment obrir la llanda i clar, perquè era qüestió de fer un gol. És de veres que tingués algunes ocasions, vingueren tard, sobretot al final de la primera part i ja en la segona, però no arribaren. A mi el que més em deixa preocupar del partit d'ahir de la selecció espanyola és la falta de frescura física que vas veure a alguns jugadors importants.
0: I si és un problema que a mi en efecte...
1: Com és el cas de...
0: Pedri, no?
1: No, Pedri el vas veure bé. Sí. El problema de Pedri és que va fer massa esforços fora del seu lloc, perquè neixa a mitja punta. Rodri sí que el vas veure un poc pesat, gent, de moviments...
0: Rodri i Fabián a mi me semblaren...
1: Fabián és més estrany perquè Fabián ve de jugar la final de la Champions i últimament entraven en les alineacions del Paris Saint-Germain, però sí que és de veres que ahir en el xoc de la selecció espanyola, sobretot d'aquest atac combinatiu, li costava molt dur el valor de costat a costat. El jugar a control passe era control, dos, tres tocs, més passe, i això, conforme estava posicionat a Cabo Verde, és de veres que li ajudava molt a bascular ràpidament i tapar els espais, i clar, no tenint jugadors amb desborde, es notava molt. Jo avui, per exemple, m'he topat aquesta vesprà que ho parlava amb Fernández Marín, l'àrbit, que l'he vist per Torrent, l'he topat en Torrent, i parlant de Xina, ell m'ha donat una data important. Diu, és que soles, que ja sabem, que soles Cabo Verde, soles fer una falta en tot el partit...
0: És que per a mi precisament, ixe és el detall que més me preocupa.
1: Clar, és el fet de que no tingués jugadors que t'encararen, que buscaren la verticalitat, que oferirin algo, i la poca mobilitat dels jugadors.
0: I no manejar ràpid la pelota.
1: Efectivament, i crec que l'única falta que van fer-li la feren a Pedri i en la primera part, sí. Per lo tant, sí que em deixa un poc ixe dubte que pense que el pròxim partit, clar, ja tens que te la vas jugant, ens aclarirà moltes coses, però crec que esta selecció espanyola ens ha oferit molts motius per a seguir creient en ell.
0: Pepe, de accident.
2: Intento ser mucho más positivo que lo que he leído en estas 24 horas, que ha sido una auténtica barbaridad.
1: Pero es que en España son mi China.
2: Sí, pero eso es un escándalo. Es verdad que el equipo no rinde al nivel que nos tiene acostumbrados. Es muy lógico. También es verdad que intento ponerme un poco en el contexto de jugar un mundial, de ese primer partido.
0: Pregunto porque. Tots diuen això i jo no sé fins a quin punt és tòpic o realitat. És cert que el primer partit d'una competició...
2: Però lo dicen mundialistas, Manolo. Lo dicen mundialistas. Bueno,
0: tu has jugat en altres divisions, però tu has estat en
2: España. Eurocopas, mundiales, sí, però es verdad, no al nivell de primera línia, però escuchaba hoy a un exfutbolista argentino, a Ruggeri.
0: Sí.
2: Ruggeri, me acuerdo un compañero más que le estaban entrevistando porque él está allí de comentarista y le decía, es que parece que no, pero es complicado ese primer partido, el cómo afrontarlo. Es verdad que, porque he leído por ahí, no estaría lo suficientemente preparado, pues es una mentira como la copa de un pino, pero luego dentro de lo que tú controlas, que yo creo que es lo más importante, dentro de lo que España suele controlar, que es lo que depende de ella, no estuvo bien. Entonces cuando tú no controlas lo que habitualmente haces bien, pasa a ser algunos aspectos ya lo que no controlas. Y yo creo que la selección de Cabo Verde, tan limitada como nos pareció, porque todo nos pareció así, sobre todo en fase ofensiva, tenía mucha energía, tenía mucha responsabilidad, tenía muchas ayudas, llegaban a los duelos y eran capaces de ganar casi todos los duelos, estaban

0: más rápidos que los futbolistas de España. Aún así, y después del comportamiento tan extraño de algunos futbolistas de España, por lo menos no acertados, como habitualmente nos tienen acostumbrados, pues no estaríamos hablando de todo esto si las cuatro que tienen claras, pues hay dos que las metes a parar adentro y creo que el partido se hubiese modificado, pero te ayuda luego el resultado de Uruguay a que todo permanezca más igualado y en calma, pero bueno, yo creo que es no accidente, porque creo que se tienen que parar un poco a ver lo que sucedió, que creo que hay cosas muy mejorables, pero sí que no tampoco puedes matar al equipo, porque creo que tiene suficiente capacidad como para darle la vuelta a todo esto.
1: També ha fet xir que conforme anava passant el temps, i clar, la selecció espanyola no colava, el rellotge anava a favor de Cabo Verde, que anava creixent en el partit i sentint-se més ficats, i la selecció espanyola anava caient de la precipitació, voler fer les coses molt a pressa i no es paraven a pensar, i això és una cosa que anava molt en contra de la situació. Per això, lo que, com estava dient, ixe primer partit que comentava, que és complicat de jugar, si a banda feixixes, que crec que ahir eren les 12 del migdia, també és un horari que no és molt...
2: Sí, però ahir estava cobert i en 18 graus.
1: Sí, però han estat entrenant en calor. També avui Miquel Merino ho deia en roda de premsa, que també són coses que afecten, per supost, els dos equips, però que estan entrenant en unes condicions i anar al partit i encontrar-te un altre. Farem veure diversos jugadors de València, ojalà, de la selecció espanyola, que portaven mànega llarga o tèrmica. Per tant...
0: Jo crec que la realitat de tot això és que el futbol ja...
3: Está igual a molt, ¿eh?
0: Claro. Sí. Yo creo que está tan igualado que hoy en día generas más tras un error del equipo rival, cuando se expone el equipo rival, cuando intenta jugar el equipo rival tras robo. Lo hemos visto con Francia hoy, que es un equipo plagado de talento individual, que no creo que haya ninguna selección en el campeonato del mundo como Francia, y la primera parte con un equipo ordenado como Senegal, físico también, con muchísimas ayudas, el equipo prácticamente no ha tirado ni a gol la primera mitad. Es cuando ha intentado hacer más cosas de las que debe, cuando se ha expuesto mucho más, y ahí los errores de circulación del equipo de Senegal, donde las flechas y la capacidad individual del equipo francés ha salido a flote. Pero es que hemos visto a Cabo Verde meterse 11 futbolistas por detrás de balón con un orden más o menos equilibrado, más o menos, y con un equipo que maneja bien el juego de posición como es España, y no fue capaz tampoco de generar tanto como todos nos esperábamos. Por lo tanto, es que todo es igual a nivel físico, todo es igual a nivel táctico, y a partir de ahí, pues creo que los dos equipos que quedan por jugar contra España no van a ser tan defensivos, se van a exponer quizá un pelín más, y eso le dará a España capacidad de poder resolutir los partidos.
2: A mí de las cosas, Santi no está pasado de acuerdo.
1: Uruguay no cree que se tanque, pero Arabia no, yo pensé que...
0: No lo tengo claro.
2: Arabia igual veían cómo le iban a Cabo Verde.
0: No lo tengo claro.
1: Lo que pasa es que
0: Arabia tiene un presupuesto, la selección tiene un presupuesto increíblemente alto, y creo, por lo que vi ayer contra Uruguay, es verdad que es un rival distinto, pero quieren proponer. Otra cosa es que se equivoquen
3: mucho. No se tancaren tan con Cabo Verde contra España.
1: No, pero claro, pero el rival no era en mateixes condicions. Pero veguen com patís a la selecció espanyola, sobretot.
3: No, que igual se tanquen tenint en compte lo que...
1: I saben que Aràbia en la transició no és Cabo Verde. Te pot oferir moltes més coses en la transició, te pot crear més perill. Després, una altra cosa, lo miro, quan tinguin la pilota sí que intentaran proposar, fer algun altre tipus de xoc, a lo millor. Això també... Ahir la selecció espanyola també tenia que haver fet, a lo millor donar-li un momentet el valor al rival, vine-te'n un poquet darrere, que Alemanya sé que ho va fer bé.
3: Atraure-los, no?
1: I sobretot per atraure-los d'ahir dins, sí. I provocar, perquè quan, alguna vegada que la selecció pressionava va aconseguir furtar-los la pilota i encontrar algun espai, sobretot ahir en tres quarts. Però sí que és de veres que, clar, tenint el rival tota l'estona ahir darrere tancat, era molt més complicat ficar-li mà.
2: A mi, una de les coses que em deixa més... o que me va decebre més, per no dir preocupat, que me va decebre més és, malauradament, Espanya és un país més de clubs que de selecció, on, a més, tot el que passa queda tapissat per el Madrid o el Barça. Tot el que fa el seleccionador se mira baix la lupa, afortunadament. Crec que se poden... Quan jo fa anys que vas dir... Així anem a parlar de la selecció espanyola, perquè la selecció espanyola no és exclusiva dels mitjans de Madrid. És més, jo crec que se troben anàlisi més complets en les ràdios locals o autonòmiques que puguem parlar de la selecció que les ràdios que siguen de Madrid o Barcelona, perquè a la fi és que van a... Els de Madrid fa dos setmanes estaven matant a De La Fuente perquè no havia dut un futbolista del Madrid. Ara ja Cucurella és la bomba perquè ja ha fitxat pel Madrid.
1: Sortes que veure el xarxes socials aire de Real Madrid, a banda d'anunciar el fitxatge, tots les publicacions de Real Madrid anaven en la foto de Cucurella, però en la camisa, en la samarreta de la selecció.
2: Sí. Bueno, ja sabem que això de Madrid i les samarretes, segons el que li interessa, posen una o altra. Però bueno, torna a dir, a mi, jo crec que vinc a dir-ho perquè a mi Luis de la Fuente és un seleccionador que jo era molt de Luis Enrique, però és que Luis de la Fuente me sembla que, bueno, lo que ha fet, bueno, és que jo no recordo una Eurocopa més completa que la d'Espanya del 24 per el futbol que va exhibir i per el nivell de les seleccions amb les quals s'enfrontava. Vull dir, és que té carregales França, Alemanya i Anglaterra, vull dir, els quatre assos de la baralla, per dir-ho d'alguna manera. Però ahir, per exemple, a mi, més enllà de que crec que s'enganya completament ficant a Gavi on el fica en el 11 titular, però sobretot és que ell reacciona... Que ell, jo crec que duia la idea de treure els minuts finals per a donar-li ja minuts de rodatge a Nico i a Lamin i no és capaç de veure que a l'equip, que ho diu ell el dia d'abans en la roda de premsa, diu, a voltes tu... No, mentira, ho diu el dissabte en l'entrevista amb els companys en el Tot Gira divendres passat amb Catalunya Ràdio, diu, a voltes uno imagina un partit, però el partit te du per altres camins. Però és que ahir el partit jo crec que li va dur per camins que ell no tenia previstos i el vaig veure molt poca cintura per dir... Fique ya vaina, traca Borja Iglesias. És que, a més, Borja Iglesias, en teoria, te'l dugueres per a un moment de partit o un plantejament com el que se te dona ahir, que és un equip tancat, què tal, què qual... I el vaig veure molt lent, molt faltó de cintura.
0: Yo creo que le sorprende, pero dentro del mismo partido, porque hay una imagen en el parón de hidratación de la primera parte donde él... o por lo menos yo leo, entre líneas, con lo que hace con la mano, está diciendo a los futbolistas, hay que intentar tener por dentro, y una vez hayamos juntado a los futbolistas del equipo rival, rápidamente sacarla fuera y a partir de ahí, que haya un mano a mano o que haya alguien que desborde. Yo creo que esa era la idea. Entiendo el posicionamiento del técnico cuando alinea a Gavi, entiendo el por qué lo hace. Otra cosa es que creo que se equivoca de todas, porque entiendo lo que él dice y luego pospartido entiendo lo que quiere contar con el posicionamiento del futbolista. Pero bueno, la lectura yo creo que es clara, que eran futbolistas por fuera, incluso futbolistas, si queremos rizar el rizo, para mí eran futbolistas de pierna natural, en los manos a manos, porque era ahí donde estaban los espacios, por dentro acumulaba mucha gente, no solo la que insistía España, sino... 4, 5, 6 futbolistas de Cabo Verde y era muy difícil, tenías que hilar muy fino y lo de Borja Iglesias, pues al final yo creo que confía tanto en Oyarzabal, en la capacidad goleadora que tiene el futbolista, que yo creo que pensaba, cualquiera que le pueda caer dentro del área,
1: es que incluso la tiene,
0: que yo creo que si no impacta en el futbolista, estaríamos hablando del gol.
1: Yo es lo que decía yo abans, un poco el exceso de confianza. Sí que es de ver, es que como estaba diciendo Pepe, yo también tengo lo que iba a hacer en Gavi, però Gavi no era l'home. Per a mi, l'home ahir haurà sigut Dani Olmo en aquesta posició, que en Luis Enrique l'hem vist jugar també molt en
2: fase de defensa. I el de la Fuente.
1: Per banda esquerra, després tu potser el tires per dins, sí que li dones més camp, més profunditat a Cucurella. La veritat, sí que anava un poc en eixa idea. Però també és de veure que reacciona un poc tard als canvis. S'espera molt, però és perquè el que hem dit a voltes és que un entrenador... anava tan confiat i due els canvis fes de casa pensant en un resultat que a lo que és... Clar, però tu mateix ho has dit, els mitjans de comunicació fan, sobretot de fora de la seva comunitat o dels principals clubs, fan una altra lectura, però a Luis Enrique sempre se li ha criticat per la falta d'aquest plan B. Ahir a la selecció no li varen veure el plan B perquè l'entrenador no reaccionava. A lo millor el plan B sí que era sigut pues, traure a Lamin. Però abans, jo avui ho dia en xarxes socials, els entrenadors tenim que perdre la por a fer canvis en el descans.
2: Però jo crec que ell pensa que Lamin no està per a més de 15 minuts.
3: No, és que no està.
2: És que no està.
3: Que lo preocupen.
2: Clar, és que tens... Això és el que li tiro jo encara. Que te feien falta més jugadors d'encarar, d'un contra un i tal, i que semblava que l'únic que tenies és Lamin. No, si al partit li falta una altra cosa i has de sacrificar aquests 15 minuts de Lamin per a guanyar aquest partit, Has de sacrificar-los i guanyar el partit.
1: És que, no, és que n'hi ha un altre en les rodes de premsa de que vam escoltar Luis de la Fuente, és que està protegint a estos jugadors perquè arriben al final de campionat lo millor possible. Per tant, si tens la idea de final de campionat jugar amb estos, que juguen els altres, que per alguna cosa s'has dut. Qui sí, són els altres? És Jeremy Pino, és Dani Olmo, és Borja Iglesias...
2: Si no, com van a jugar?
1: Exactament.
0: Pepe, tienes, no, me referia que, pues, obviamente, tienes el factor Lamine, quizá no en el minuto 70 o 72, un poquito antes, pero puedes hacer el doble cambio y sacar a Lamine y sacar a otro futbolista de mano a mano por fuera, como es Jeremy Pino.
2: Pero es que ni esgota el sin cambio.
0: Y me refiero a esto porque cuando sacas solo a Lamine, la capacidad que tiene Lamine de atraer al equipo rival, ya sabe el equipo rival que casi todo va a ir por allá. Entonces, si sacas a Jeremy Pino fresco por el otro costado, capaz de que por ahí puedes dividir y puedes hacer dudar, pues una vez llegando por Lamine, otra vez llegando por Jeremy Pino, y que todo esté más repartido. No todo siempre por Lamine, porque al final Lamine, cada vez que recibía el balón, tenía tres futbolistas del equipo rival.
2: Y sobre todo porque fins a l'últim canvi que fa... no modifica la fisonomía del equipo. Dir, estás jugando contra Cabo Verde, chico, lleva un central o lleva, o lleva un pivot y arriesga algo más.
1: Es que no esgotes els canvis, claro. Pero acabes jugando en la porte de davant del centro per a buscar una centrada. Fica Borja Iglesias, que per algo l'has dut.
2: Claro, en teoría l'has dut, pero precisamente l'havies dut per a ese escenari. Lo que a mí me preocupa.
3: ¿Tanta ir en Certa Cabo Verde o se equivoca la de la Fuente?
2: Mira, buena pregunta.
0: Yo creo que hay parte de todo. Sí, sí,
3: efectivamente.
1: N'hi ha de tot. N'hi ha de tot. De fet, Cabo Verde en Certa, lo que estaba comentando, Pepe, quan...
0: Vamos que si en cierta, como que si el cabezazo de la última jugada no lo ha dirigido...
2: Se hemos posado...
0: Sí que hubiera acertado, sí, sí.
2: Ni el pel d'una gamba, que diria Luis Aragonés, ni el bigo d'una gamba.
1: Quan Islamín enseguida fa canvis i acumula jugadors en banda dreta per a defensar i
2: aquesta situació de Lamín. I el primer canvi el fa el seleccionador de Cabo Verde.
1: Inclús vaig escoltar que traigui un mig centro per a jugar de lateral esquerre, sol és per a defendre Lamín.
2: Ad hoc, que se diria en estos casos. Vos pregunte als tres per al partit de diumenge contra Aràbia Saudita, a qui llevem de l'11 i a qui posem tenint en compte, pues, que jo crec que Lamine no va estar fins a la segona fase B, perquè és cert que les tres primeres se les juga i a partir d'ahir ja comença a mesurar-se molt, és la sensació que me dona. I que hi ha futbolistes que ara mateix ofereixen dubtes. Vull dir, ara mateix el rendiment de gent com Rodri o com Fabián me causa prou dubtes perquè venen d'on venen.
1: Jo pense, Cegui també ho comentava, perquè és una situació molt semblant, si en recordeu, a la del 2010, que després de derrota contra Suïssa se li va criticar molt a Del Bosque el que jugara Busquets. I és que recorda la roda de premsa de Bosque, dient, si jo volguera ser un jugador, volguera ser Busquets.
2: Sí, no,
1: efectivament.
2: Ell aposta perfecte.
1: Jo pense que ixe mig del camp de la Fuente no el va tocar. Inclús, al millor se'l toca és per a retrasar un poquet Pedri a la base i avançar a Fabián, igual com juga en el PSG. I els dos canvis que va fer, segur, va ser llevar a Gavi, donar entrada a algun altre jugador, pot ser que siga Jeremy o inclús Lamine, si està per a 45 minuts, els primers 45 minuts, i ja. I l'altre, o pot ser que jugui Lamine en la dreta i Ferran el passa a banda esquerra, perquè és de veres que també que Ferran te dona més quan juga per banda esquerra que per banda dreta. Aha. Que també és un fet. I si no, pues, a Miquel el va seguir mantenint i els dos canvis seran els dos jugadors de fora, Ferran i Gavi, i donar entrada a dos jugadors diferents, perquè la línia defensiva no crec que la toqui, i si toca, a lo millor és... Porro per Llorente, sí. Perquè els demés va mantindre-ho tot igual.
0: Jo, per a mi, los tres que tienen que salir són Llorente,
3: Gavi
0: i...
3: Ferran?
0: No.
1: Fabián,
0: eso es. Sí.
2: Yo lo de Llorente estoy
0: porque al final, Fabián saldrá fuera, yo creo que tirará la base a Pedri.
1: Olmo en la media punta.
0: Yo creo que Olmo en la media punta y bueno, yo creo que es que Llorente tampoco... Ayer casi todo el peligro... Me volví loco porque es que...
2: No encará ni una.
0: No, el tema de los laterales para mí es cada vez que juegan... Hoy salió un dato de Cucurella que es verdad que genera todo el peligro porque es el futbolista que quería ser más profundo. Pero hay una estadística que sale hoy que eran veintipicos pases hacia detrás. El jugador que más... Yo los pases de los laterales hacia detrás es que me vuelvo loco cuando tienen para jugar para hacia adelante. Cualquier jugador me vuelvo loco, pero especialmente los laterales, y quizá porque yo era lateral, pero yo intentaba, cada vez que tenía para progresar, intentaba ir hacia adelante. No puedes jugar 50 pases hacia detrás como jugando contra Cabo Verde, porque si no, algo no estás haciendo bien. Por lo tanto, yo creo que

0: Pero Llorente, igual que Ferran, son futbolistas que creen que necesiten espai. I ahir no tenien espai tampoc, per tant, pues, està en bloquejats absolutament
1: els dos. Però si no tens espai, tindràs que intentar arribar d'una altra manera. Vull dir,
0: no tens el uno contra uno en ese tipo de futbolistes. No tenen uno contra uno.
2: Sabiendo
0: de
2: lo que ha sufrido.
0: Però no li recrimines a futbolistes. I esos futbolistes no són per
2: a... És intervencionista al descanso. Tiene que ser el técnico y decir, me voy a encontrar lo de la segunda parte, me voy a encontrar lo de la primera mitad.
0: Claro.
2: Pedro Porro para adentro, Jeremy para adentro, el otro para adentro y no pasa absolutamente nada.
1: Vos voy a hacer una pregunta.
0: Pero bueno, yo, que a mí no me preguntes, yo haría cambios Gavi fuera, o Gavi o Fabián, y yo lo que tengo claro es que Pedri tiene que jugar en el mig y en darrerit, en la mitja punta.
3: Y en el fútbol de cara.
0: Yo creo que ese futbolista y el Perch necesita arrancar desde darrere, según la meua opinión. Yo creo que va a continuar Llorente, creo que va a continuar Cucurella, y a partir de que no van a haber más cambios. Uno o dos cambios como molt, que será Gavi, per Jeremy Pino, probablement, o per Baena, i endarrerirà Pedri i punt i final, no va fer més. Igual canvia com tu has dit.
1: Perdona, però el que diu Salva, i el que també ha dit Pepe abans, una de les coses que també li estan tirant en cara al seleccionador és que no acaba de tindre mai clara la posició de Pedri en el camp.
3: Sí, és el que ja anava a comentar, per exemple, si hem vist en el Barcelona, hem vist a Pedri jugar de mig centre defensiu, de sis, i ha rendit perfectament, perquè unes coses que s'ha parlat molt esta temporada de Pedri en el Barcelona és que ha de pressa fer faltes, a tallar eixes contres, com corria cap arrere per a defendre bé. Per tant, n'hi ha que perdre també eixa por de ubicar a Pedri en la base. Si precisament ell, quan té la pilota, no la perd, i quan té el futbol per davant i n'hi ha espais tancats, ell sap bé obrir-los, sap ficar la pilota, sap fer aquests canvis d'orientació, ahir la porta també va intentar alguno, però faltava sobretot més velocitat en el xoc. Per tant, la posició de Pedri és en eixa doble base. Recorde que a Luis Enrique li criticaven que ficava a Rodri de central, ara a De La Fuente que fica a Pedri de mitja punta.
0: Però jo crec que el problema principal va ser, jo crec que és èxit de Cabo Verde, defensar també i llevar-li espais a Espanya, i després que quan tu tens tants futbolistes per a jugar per dins, al final se molesten entre ells, perquè si te dones compte, quan la defensa d'Espanya jugava superavançada, però en camp contrari, i ahí tens a Cubarsí, que pot ser perfectament Rodri, i per tant, o te sobra Cubarsí, o te sobra Rodri, o te sobra Fabián, o te sobra Gavi, vull dir, retira futbolistes per dins, trau una altra punta i trau extrems.
3: Però se molesten si no jugues en velocitat. Si jugues al primer torn, no pots jugar,
0: perquè te negaven els espais, Santi. Jo crec que ahir Cabo Verde defensivament fa un partit brutal, per a mi, eh?
3: Perquè era jugar dins i descarregar en seguida fora.
0: Per a mi fa un partit defensa fantàstic. Després s'equivocaven sempre que hi siguen, però...
1: Vos vull fer una pregunta, perquè estic pegant... Començàvem el jejicajà, i jo crec que està afectant prou al futbol en general. Les famoses pauses d'hidratació, que són un temps mort per a que la tele fiqui anuncis, crec que està tallant moltíssim el ritme d'alguns equips, sobretot a l'hora de quan tenen que remuntar o estan en una situació del marcador que no és favorable. Crec que els està matant.
0: Però mata l'equip que està millor en aquest moment, siga qui siga, no va en favor d'un equip. Va en contra sempre de l'equip que està millor en aquest moment, perquè el mates i afavorixes a l'altre, o provoques que el tècnic en un moment determinat, el rival, puga donar una sèrie d'indicacions que milloren l'equip. Però crec que els perjudica a tots i es beneficia a tots.
3: L'altre dia, jo ho comentava, Salva, per WhatsApp, mirant un partit, crec que era l'Holanda-Japó, estaven al camp techat i en l'aire condicionat, que inclús la gent del pub la veies en sudaderes i xaquetes, perquè tenia fred, i n'hi hagué pausa d'hidratació.
0: És una pausa de publicitat encoberta.
3: No diuen que les pauses d'hidratació eren a més de 30 graus...
4: Situaciones extremas.
0: Claro. Y después son dos minutos prácticamente, no es un, son dos minutos. No, ahora.
4: Pero es que hoy en el partido de Francia a mí se me ha ido casi a tres o cuatro minutos, porque han encendido los aspersores.
3: Si no, entonces les pausas están mal.
0: En la pausa de hidratación les paren esas aspersores. En el partido de España oferen también.
4: Es una locura.
0: Sí, efectivamente.
4: Que eso lo harías en el descanso para que vuelva a coger todo el césped y tal. Sí, aquí no, aquí han sacado.
1: Yo creo que está trencant ritmes de equips, sobre todo. O el que está molt bé, o el que te presa per a una situació en el marcador que no le favoreix.
0: Sí, a mí no m'agrada, pero perjudica a tots. I beneficia, o pot beneficiar a tots, el que està pitjor en aquest moment. Clar.
1: Que ja veurem que corren a la final quan paren mitja hora al descans per fer el show i sé què van a fer.
0: I jo dic una cosa, en les lligues europees aquesta norma va arribar pronte. Per què? Perquè són beneficis econòmics via televisió per als clubs. Anem a aquest futbol, ja veureu. Tant de bo m'equivoque.

0: Que n'hi ha algunes cadenes de televisió que no fan publicitat.
1: La de Mèxic jo he llegit que manté la connexió.
2: Sí? Bueno, ja veurem. Quant de temps pot aguantar
0: la de Mèxic? Així en la Lliga, sobretot en estiu, recordeu-se que quan fan pausa busquem el micròfono de la pèrtiga que diuen,
1: sí,
0: per a escoltar sobretot els tècnics, a veure quina indicació es donen.
2: Anem a d'això. Segur, estic convençut.
1: No, jo també crec que tot el que siga pasta van per ahí.
2: Ara, quan isquen les dades econòmiques de l'impacte econòmic via publicitat en els temps per a la hidratació, veuràs la resta de lligues.
1: És més, Tebas ja està.
2: Clar, i els operadors de televisió.
1: Vamos, buenos, don Javier.
2: Però no és Tebas, són els operadors de televisió. Oye,
0: en gener, pausa d'hidratació.
1: Vamos. No, pausa pel cafenet. 12 i 14. De moment, deixem així el tema d'Espanya. No sé si Pepe o Santi voleu afegir alguna cosa més, o si vos ha cridat alguna cosa en especial del Mundial l'atenció.
3: No, és que el nivell... És que no havia vist aún absolutament nada com la segona meitat de França. Per tant, és tan desigual a tot que no sé qui va ser capaç de... De echarle el lazo en ese sentido, pero es que si están en ese nivel.
1: En ese sentido, si uncertain que va a ser Zidane el próximo seleccionador, que en teoría les va a donar una miqueta más de alegría y tal, en lo que tienen daban.
3: Y fíjate que hoy de Sams, que es un técnico que no es exacto y que no es intervencionista, lo de la segunda parte es parte para él. Porque él pasa a Olise por dentro y es que Dembélé lo tira afuera y a partir de ahí empieza el descosido.
2: No, lo de Olise en darrerinse, Pepe, ha sido decisivo, sí, tal cual.
0: Es el problema que puede tener França, sobre todo cuando tenga un equipo que le done la pilota.
2: Udes 4 de edad va a necesitar
0: y entrar un mig centre.
2: Però això ha canviat quan s'han d'arribar.
0: I clar, i aquesta gestió és la que va tindre que saber fer Deschamps, perquè ho bueno. Esteu dient, Dembélé, Olise, Mbappé, Doué, Barcola,
3: Cherki...
2: Cerqui.
1: que, clar, comences a repassar i t'entra la por. Passem a parlar del València.
2: Una curiositat, està jugant Noruega, el vaig veure el diumenge passat un amistós contra el Marroc.
1: Sí?
2: I me van cridar els noms de Noruega i els números, perquè són com si foren runes nòrdiques. Fixeu-vos.
3: És que la tipografia del número i del nombre, però és com la de Uruguai, ayer.
2: No, pero no es igual. Fíjate,
0: verás. Estos son vikingos.
2: Son runes vikingos. De veras, sí. Es ese tipo de tipografía, perdido de alguna manera.
1: ¿Y qué duende? ¿Álvaro de Flac?
2: No, de Flac no, pero...
1: Bueno, 12 y cuart. Deia yo al principio en l'editorial que estem trobant-se en que els tres fitxatges que ja ha tancat el València, que són de Haas, Dieng... Y está a punto de tancar el de Ryunosuke Sato, el jove japonés, pertanyen a un perfil totalmente oposat al perfil que está buscando el entrenador, que son els Meunier, Guido, etcétera, etcétera. Es evidente que son dos perfils antagónicos total. No es que diferixen un del otro. No, son antagónicos. Per tant, la pregunta es, primer, ¿penseu que és possible que li hagin rebaixat algo a Corberán i li hagin donat més mànega ampla a Lisandro Sey? I segon, fins a quin punt és sostenible que convisquen un secretari tècnic, o scout, o digueu-li com vulgueu, i un entrenador que tenen dos conceptes tan antagònics dels futbolistes a fitxar?
0: En un club normal... fique entre cometes. Seria lògic que haver hagut una reunió entre este senyor i el entrenador i haver arribat a un consens sobre posicions a reforçar i a partir d'ahí i els perfils de jugadors.
2: Reunions han hagut,
0: I els perfils de jugadors. Arribat a aquest punt, un entrenador pot imposar la seva idea fins a un punt. El club sempre està per damunt i, en teoria, l'entrenador treballa per a ell eixe any, o les dues temporades, o les tres que tinga, però és que el club treballa per a més llarg plaç. Per tant, el club sí que té que buscar els perfils dels jugadors que li acoplen a la necessitat de la plantilla. I a partir d'ahí, l'entrenador, entrenar-los, inclús a voltes sí que pot dir, mira, entre estos dos davanters puc preferir aquest perquè per lo que vull jugar, val, ahí sí que pot cedir més el club. Però això és la teoria. Per tant, si el club li proposa a aquests jugadors a Corberán,

0: Al fi i al cap, Corberan té que acceptar-los. Altra cosa és que per a determinats llocs Corberan se diz que diu, vale, tu per aquests perfils o aquestes posicions és que tu proposes, però per a altres...
1: El que salva diu la casa major i la casa menor.
0: Efectivament, per a altres jo vull que em posa els meus perquè això van a ser un poc, a lo millor, més la columna o van a ser jugadors que m'aportan més el pes específic de la plantilla i, per tant, ahir sí que pot imposar més el seu criteri l'entrenador. Després...
1: La pregunta és fins a quin punt això és sostenible.
0: Clar, fins a quin punt. Tenen que ficar-se els dos d'acord o els dos pensar... que al final estan treballant per a València i el principal beneficiat no és ell personal o l'egoisme, sinó el col·lectiu, i el col·lectiu és el València. Per tant, tenen que dependre a portar-se bé. I si no es porten bé, al fi i al cap sempre sabem que en un club, una altra volta, normal, la corda sempre se trenca per on està l'entrenador. Però si en aquest cas no se trenca a on està l'entrenador, pues és que l'entrenador té més pes que l'altre.
1: Pepe.
2: No creo que tenga exceso de excesivo recorrido, en este tipo de maneras de comportarse, porque es verdad que al final quien tiene que alinear es el técnico, quien busca un perfil determinado es el técnico. Otra cosa es que puedas intercalar esa capacidad de firmar gente joven que el técnico quizá no ha visto, que quizá lo tienes que ver en pretemporada, que es un futbolista a futuro, pero es que Valencia no tiene la capacidad de firmar 7, 8, 9 futbolistas para intercalar ese, pues mira, ahora te doy a ti que tú quieres este y yo firmo este porque es para el futuro del Valencia y tienes que meterlo en plantilla. El problema es que tienes que firmar para rendimiento inmediato, que es lo que necesita el Valencia, rendir inmediatamente. Y a partir de ahí, pues no sé si es que le han quitado más capacidad al técnico o se lo han dado más al director deportivo en este caso o al jefe de operaciones del Valencia, porque como tú bien dices, Manolo, el perfil de futbolistas es totalmente opuesto.
1: Y la ley del día.
2: Y otra cosa es que no sabemos la capacidad o cómo va a rendir este tipo de estos tres futbolistas que estamos hablando. Eso es otra.
1: Y sobre todo, cómo arribará el momento en el que un futbolista dices que aporta tú o el otro, no rendís, que diga, no, es que ese es de aquel.
3: Pero es que eso pasa en tus clubes.
0: Es que ahí eso no andaba yo.
2: O alinear al que tú has firmado porque por tus santos.
0: O imaginemos la situación que a lo mejor Valencia puede haber dit, ¿qui ha dut a Santa María o qui ha dut a Dan Juma? Ha sigut dur. Ja hem vist que ara no s'ha ficat el marrón i tenim que treure-los. Pues ara deixa-nos traure, triar a nosaltres.
1: Vale.
3: Jo crec que això no passa. Vull dir, així que continua manant és Carlos Corberan. Què faig ahí? Pues lo que li ha dit Ron Garly, que ha de portar pues, futbolistes joves com apostes, perquè no hi ha diners per a firmar. I torna a dir, pues la casa major la va fer l'entrenador, no la va fer Lisandro Issé. Jo és que no veig conflicte. Primer, perquè Lisandro Issé no és director esportiu, no està a la mateixa alçada que Corberan. Corberan està per damunt d'ell. I a partir d'ahí, el que fa Lisandro Issé és rebre ordres de Ron Garly, però són perfils que estan en connivencia amb el que l'entrenador vol per a la pròxima temporada. Altra cosa després que quan arriben que li agraden o no. Però jo crec que això passa en tots els clubs. Quan fitxa un director esportiu i un entrenador, pues, en un moment determinat, diu, mira, este que m'has portat a mi no m'agrada. No, el pose. Jo, i no soc sospitós, jo no veig conflicte en aquesta manera d'actuar. Què té hores d'ara el València? Jo crec que l'estructura que porta a Ron Garly ha tardat en posar-se en marxa, que comença a funcionar 100% ara en este mercat de l'estiu, i que de moment, bueno, pues lo que porten sí són apostes, que són desconegudes, però pues anem a veure com es tanca el mercat i quants futbolistes porta si Corberan i quants pues ha portat Issei. Que a 14 de juny està Sato, que és d'Issei, està Dieng i està de Haas, que és d'Issei, correcte, a 14 de juny o a 15 de juny, però quan se tanque el mercat, quants futbolistes vindran i quants seran de Corberan? Jo crec que hi haurà majoria de futbolistes que seran de Corberan.
1: Dit d'una altra manera, estem 3-0, però encara queda partit.
3: Totalment. Però jo torno a dir, jo no veig conflicte en aquesta manera de
0: actuar. Amb pausa d'hidratació.
3: I torno a dir, en este context econòmic, el València té que anar a firmar futbolistes japonesos de 19 anys. És un futbolista que juga en Egipte que ningú coneix perquè és econòmic. I de Haas, que és un central, que... I això sí que me sembla sospitós, ha escapat del radar de Benfica, de l'Sporting de Lisboa o del Oporto. Bueno, pues si és equivoc que tu encertes, pues serà un èxit teu. Però tu, sense diners i sense que el teu propietari injecte diners, estàs obligat a anar a aquest mercat. És que és el que li estem demanant al València fa anys, que sense diners vaig a explorar aquests mercats.
1: 12 pues què ha fet? I 22. A veure, què opinen de tot això els nostres oients.
4: Jo opino de que... Opino de que...
5: L'esport, sense pèls en la llengua, en 90 minuts, en A.Radio.
4: Opino de que...
1: La pregunta és precisament ixa, si ha guanyat terreny Lisandro Issei, tenint en compte el perfil dels futbolistes que han arribat. De Roberto Berrio, por ahora sí, aunque no poder al 100%, porque si fuese así, el lateral derecho ya estaría fichado. VCF Samu, Diu, dependerá de si Carlos Corberán els posa o no. Mandalorian VCF, Diu, yo creo que han empezado por los fichajes de captación de Lisandro, primero por una cuestión de tiempo y adelantarse a otros clubes. Y después vendrán los de Carlos, de más nivel, y que sin dinero se van a cocinar a fuego lento. Sefas FG, Diu, ¿ha ganado poder Issei o lo ha perdido Corberán? Rob, Diu, tal volta sigue estrategia. Si en Wayne se le tira la culpa del baix rendiment dels fichajes a Corberán, si la que ve la pifia de novio tiene algú a qui apuntar y excusar a Corberán. Ara, per a mí, dona igual que fiche. Si el València no va, el culpable es el míster. Toni Molina, Diu, lo tiene evidente. ¿Será capaz de sacar a los jugadores que sobran? ¿Con estos fichajes mejoras a la plantilla? A simple vista parece que no. Este año tampoco Europa, como decía el tío Ron. Ojalá salvemos la temporada y en el nuevo estadio empecemos en primera división. Arcadio Pérez Sanz, Diu, habrá que ver el rendimiento, pero de momento lo mismo que Corona. Tavo de Benimodo, Diu, es posible que a Roberán donada les falta Sandan Sánchez de tot l'any passat, li ha tentallat un tant la mamella de Meriton. I Maximilian, que Diu, només volen carn jove per a fer caixa. És decebedor, desil·lusionant. I a més, amb un entrenador que no dona oportunitats als joves de la cantera. És un altre punt per al qual la preguntaré. El nostre canal d'Instagram, Diu la gent, Pepe Arnal, cuánto arreo te salva, siempre buscan problemas si para español o chino, que parlen lo que huiguen. Andreu Villalba, Diu, soy pesimista, la próxima temporada volveremos a ser un equipo de chiste, van un japonés, un belga, un holandés y un maliense. Y Bonemoner, Diu, no sé si mes poder, ahora la ilusión que me fan estos jugadores, no te preo, en sa casa els coneixerán.
3: De veres, me he equivocado yo en el titular, que pasaste un egipci y es un malí, sí, correcte.
1: Sí,
3: es un malí.
1: Y Ascoltman, que Diu, la veritat, cada un Diu una cosa, uns diuen que li ha llevat a Corberán el decidir, pero els jugadors ja te diuen que no són del seu grado, no sé, estic perdut con el de Gandia, solo sé que de esos fichaches a Europa u dubte. Bueno, pues 11, 12 i...
3: Mira, pausa de hidratació, eh?
1: 25, mira, teníem ahí una pausa de...
3: Tots a veure, corregent.
1: Sí, eh? I ara terreny... quan deia un pare en pau, descansen, a veure si lleva hores.
3: A veure, m'ha remet el test que estan de públic.
1: Bueno, deia Salva que... ell no veu cap problema d'aquesta manera de funcionar. Jo la manera... No la vechen que...
3: Ojo a l'oient, que ha donat... Hi ha un oient que ha donat també en la diana i diu, bueno, avorem lo que fa Lisandro Issei o el club per atraure futbolistes que sobren, eh? Que no parlen d'això, però futbolistes que sobren encara estan en la plantilla, eh?
1: No, és que, de fet, va ser lo primer que te diguen quan, en un moment donat, quan se pare el fil digital, perquè ja ho he sentit que és que...
3: Antes d'entrar, deixen salir. Però és el clàssic de tots els estius.
1: Mos condiciona la plantilla.
3: I això val per a tots els clubs i per a tots els estius. Antes d'entrar, deixen salir. La gallina que entra por la que salen. Sempre diuen el mateix. És un tòpic ja periodístic.
1: El problema és que tu, els que vols traure, ho saben dos. Els vius i els morts.
3: Clar.
1: I és un problema, perquè no els podràs traure, pràcticament fins al final del mercat, i per tant no podràs reforçar-te fins al final del mercat, i això s'acaba convertint en un problema, perquè és que... Val. No, és que no contem amb Santa Maria. Molt bé, però té contracte. No contem amb Danjuma. Bé, però té contracte. No contem amb Santa Maria. Bé, però té contracte.
2: I si el futbolista dice que no... No, eh?
1: Que el futbolista té un contracte firmat, Pepe, i així perdonar no perdona ningú res, eh?
2: No.
0: És que això sols passa en equips com el València, perquè un altre equip que tingués un potencial econòmic gran, fitxes a qui vols i després els altres ja t'apanyes, inclús pots pagar finiquitos i demés, perquè el València té jugadors en plantilla que no pot pagar finiquitos perquè tenen fitxes molt altes.
1: No, i que, per exemple, més enllà de les fitxes, és Danjuma ja on pot anar a enganyar.
0: Sí, és que tu mateix has devaluat els jugadors també.
3: Emiratos, Qatar, Aràbia, sí.
0: Raba,
1: que tu mateix l'has eliminat. Diacabí, que el vols traure. Diacabí, tot el món sap que no està per a passar una revisió mèdica normal en un club.
0: I després ho parlàvem també l'altre dia, que si damunt vens o tens ofertes de jugadors que sí que contesten ells, però acabes venent-los, com és el cas de Jesús Vázquez, potser, clar, ja estàs obligat a reforçar un jugador en aquesta posició.
1: No, no, clar. És que...
3: Vora 3 minuts de pausa per la hidratació.
1: Vora 3 minuts de pausa per la hidratació. Sí. A compte de la Folgado. Pepe, el problema és aquest. A veure com te traus als que no volen eixir perquè tenen un contracte firmat o als que ja no és qüestió de que vulguin eixir. Perquè, ja que a mi, per exemple, l'altre dia ens contava el company de Ràdio Marca, Lugo Cres, que ell sí que es conscient que la seva etapa sí ha acabat.
2: Claro.
1: Però, clar, té un contracte firmat i el que no va ser a regalar-te la seva eixida.
2: O el propi Diacabí dirà, viendo un poco el número y la capacidad de los centrales que vienen,
3: me quedo.
2: Espérate que me quede y no juegue más de lo que tenía pensado.
1: Es que eso es una cosa, vull dir, el cas, ja es queden sense temps, però el cas Dimitrievski, jo crec que ahí se li pot fer bola al València i se despete de...
2: És que no és la primera vez que ha passat con Diacabí esto.
1: Clar,
2: eh?
1: No.
2: Que han venido a central y acaba jugando.
1: No, y que jugadors amb els quals no contava l'entrenador, ara acaben sent importants.
0: Som.
1: Machani. Bueno, senyors, anem a deixar ara sí, perquè se'ns esgota el temps. De moment, 27 de la primera a 0-0 entre Irak i Noruega.
3: És que té dos centrals soles, eh?
1: Sí.
3: Tàrrega i Dejas, eh? Com no se va quedar Diacabí?
1: És que lo del centrals, ojo al problema central. Igual mañana, demà és un dia bo per a tocar.
3: Que no se quede Senc.
1: Per a tocar el problema central. Santi, gràcies.
0: Gràcies, bona nit.
1: Pepe, gràcies.
0: Adeu.
1: Mira, acaba de marcar
3: Haaland
1: per a Noruega. Una novetat, no havia marcat mai aquest home. Folgado, adéu.
3: Adéu.
1: Senyors, senyors, a la boníssima amb l'hora de la cultura, presentada per Joan, 5:30 de la matina, la remissió del programa. Si estàs al Sante, bon dia. De seguida tindreu el podcast del programa en les nostres xarxes socials i en el web d'Apunt. Recordeu, fer-vos subscriptors, que és la manera més còmoda d'escoltar-nos. Nosaltres tornem demà, dimecres, a les 11. Acaba 90 minuts. Comença la nit. Gràcies, adéu i fins demà.
5: Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
4: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Maestrat 92.0.
6: De tu a tu.
5: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
4: Apunt Ràdio.
7: Què m'han dit? Que a la cooperativa busquen gent per a replegar ametlles aquest estiu?
8: Ah, sí? Però a estall?
7: Uf, però la faena és a estall.
8: Exacte, el que arreplegues és el que cobres.
9: Dóna molta faena, també.
8: Treballar o anar a estall vol dir que no cobres per hora, sinó per faena feta.
9: Home, claro, és que tot això ho he viscut jo.
8: I si no t'afanyes, pots passar-te el dia suant per 4 duros.
10: A veure això quan s'acaba, que si no, mos torrarem tots.
7: Treballar a estall no serà una altra manera de dir autoexplotar-se?
8: Dona, però si et poses les piles, fins i tot pots guanyar més que amb un sou fix.
11: A guanyar diners, com estan, on estan, a guanyar diners.
8: Mon pare, quan era jove, diu que treballava a estall i guanyava el doble que altres perquè no parava ni a esmorzar.
12: A mi això no m'agrada.
7: Si tens un mal dia o fa molta calor o estàs fotuda de l'esquena, ja perds diners.
13: Això és de veres.
14: És de veres, és de veres.
7: No, tens seguretat.
15: És una professió molt difícil i nosaltres ho sabem.
7: Però també tens més llibertat perquè vas al teu ritme.
8: No tens un encarregat pesat damunt cridant-te cada 10 minuts. I si treballes en colla i vos organiseu bé, encara millor.
16: No millor, molt millor.
7: I si el patró se n'aprofita i et fa fer més faena de la que has pactat, què? El tracte ha de ser clar. Preu, quantitat i condicions.
16: L'esmorzar i el crema E de ron i tot això, ja el que no m'ho lleven.
8: Mira, va, m'ho pensaré i així ja puc dir algun dia en la meva vida que he treballat a estall. Fins a la pròxima llengüeta!
4: Apunt Ràdio.
5: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. Apunt Ràdio. De tu a tu.
17: Són les 7.
5: Les notícies del matí. Amb Alba Requejo.
17: Bon dia, dimecres 17 de juny, jornada marcada en roig en el calendari informatiu, polític i judicial, perquè per primera vegada en democràcia un expresident del govern espanyol declara com a investigat davant l'Audiència Nacional. José Luis Rodríguez Zapatero haurà de respondre per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat en la causa sobre el rescat de la companyia aèria Plus Ultra. A més, Rodríguez Zapatero està també investigat en una peça separada per un presumpte delicte.

0: delicte fiscal i un altre de contraband per les joies valorades en 1.300.000 euros trobades en una caixa forta en la seva oficina. A partir de les 9 del matí se l'espera al tribunal i pràcticament a la mateixa hora, en la sessió de control al Congrés, el president del govern Pedro Sánchez se sotmetrà a les preguntes del PP, PNV i Podem en una sessió que es preveu d'alt voltatge i que estarà segurament marcada per eixa citació judicial de José Luis Rodríguez Zapatero. I a casa nostra, també matí intens en les Corts, amb un ple carregat d'assumptes, un superple en què està previst, entre d'altres coses, que es voten les esmenes a la totalitat dels pressupostos de PSPB i Compromís, que el PP i Vox aproven el dictamen de la Comissió sobre la Dana o que es doni llum verd al decret del taxi. Serà només un dels temes que destaquem avui. Ara anem amb la resta en el sumari. La directora general de la Guàrdia Civil nega haver participat en una trama contra l'UCO i haver estat influïda per l'exmilitant socialista Leire Díez. Toni Cano, bon dia.
1: Bon dia, Alba. Mercedes González va comparèixer ahir de vesprada al Senat pel cas Leire Díez, on va negar implicacions en trames o conspiracions de Díez.
2: Jamás, nunca, en ninguna trama o conspiración contra la Unidad Central Operativa, ni contra la Unidad de Delincuencia Económica de la UCO, ni contra cualquier otra unidad de la Guardia Civil, ni por supuesto contra ningún agente del cuerpo, ni influenciada por la señora Díez, ni por ninguna otra persona.
1: Ha explicat que mai ha parlat amb Leire Díez en un despatx oficial i només ha reconegut dos trobades en una cafeteria. La primera per a parlar de la situació laboral de Díez, a qui coneixia de quan era les relacions públiques de Correus, i la segona per a tancar els contactes per una petició. El PP i Vox demanen la seva dimissió.
0: L'Audiència de València demana investigar els policies de Bétera que intervingueren en el cas del futbolista Rafa Mir, condemnat per agressió sexual.
1: La sentència posa el focus en el testimoni dels tres agents locals d'esta població del Camp de Túria. Podrien haver comès fals testimoni en el juí, en dir que va ser una relació consentida. A punt ha parlat amb Miguel Ángel San Pedro, l'advocat d'una de les víctimes.
3: Les declaracions dels policies, que jo crec que és el que ha fet que el tribunal alçara les orelles, és que aquestes declaracions eren com molt estudiades. Dient sempre el mateix en les mateixes paraules i en el mateix ordre.
0: I de la cultura, a nit es va celebrar a València al principal la gala de l'Associació d'Actors i Actrius Valencians.
1: Una gala que reconeix el treball en cine, televisió, teatre i doblatge, però també les reivindicacions del sector davant les institucions valencianes. La pel·lícula La invasió dels bàrbars va aclaparar els premis a millor actor i millor actriu per a Jordi Ballester i Olga Alamán. En teatre es va reconèixer Amparo Fernández per Cassandra i Paco Ibáñez per Tot i serà malament i serà perfecte. L'entitat va reconèixer també l'actriu valenciana Xus Romero per ser una de les veus més estimades i imprescindibles del doblatge valencià.
4: Mare, 2x7 fan 27. I això, me digueren, tu saps fer-ho? I jo dic, sí, que hi ha que fer. I vaig començar a doblar. I a partir d'ahí vaig tindre una carrera preciosa amb molts de vosaltres. Ha estat un plaer estar sempre davant del micro.
0: En els esports parlarem, entre d'altres coses, de l'Elx, que comença a moure's de cara a la pròxima temporada. Òscar Forés, bon dia.
5: Bon dia, Alba, sí. Ahir ja vam veure Martín Anselmi per el Martínez Valero. El nou entrenador enceta la seva etapa a la banqueta il·licitana i, a falta de ser presentat oficialment, ja va conèixer les instal·lacions i va posar amb la camiseta franja verda. Parlarem de l'arribada del tècnic argentí i de la golejada dels seus paisans en el debut mundialista esta mateixa matinada. 3-0 contra Algèria amb exhibició i triplet de Leo Messi.
0: Gràcies, Òscar. Després ampliem a partir de... Bueno, de 5-15 minuts. I en l'horatge ens espera una jornada, com últimament, de sol, de temperatures prou altes. Antonio Sánchez, conta'ns.
6: Bon dia, Alba. Este matí encara tenim valors molt preguts ahir, però sí, esta vesprada els termòmetres passaran dels 35 graus i serà a la Ribera Alta i la Costera principalment on tindrem aquestes temperatures tan altes. Una situació que a la resta del territori encara està marcada per la temperatura elevada, més alt del normal. Els pròxims dies tindrem una xicoteta baixada, però és que el cap de setmana i la setmana que ve podríem tindre la primera onada de calor de l'any. A veure què passa.
0: Estem en estiu. Gràcies. Gràcies, Antonio.
6: Gràcies.
0: I pel que fa a la situació a les carreteres, com comença el dia, Sonia López? Hola.
7: Bon dia, Alba. La cosa comença prou bé, tranquil·la, sense grans incidències a les principals carreteres de la Comunitat Valenciana. I a València sí que ja comencem a veure la congestió habitual a la zona del riu, B30 i la Ronda Nord. Per cert, atenció a la

0: Avui a les 7 ja comencen les restriccions de trànsit al centre d'Alacant per a la planta de les fogueres.
1: Després ampliem. Gràcies, Sònia. Són ja les 7 i 6 minuts, és així com es presenta de moment el dia. De seguida en aprofundim en tot això. Com sempre, està Vicenç Obert en la producció, la nostra companya Patricia Valero en el comandament tècnic. Breu parèntesi i ja anem amb tot.
2: Agrometodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agrometodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
3: Torna Cinema Jove, Festival Internacional de Cinema de València. Del 19 al 27 de juny, llargmetratges, curts i sèries en una de les cites culturals més esperades. Enguany amb cicles dedicats a Greta Gerwig, un nou cicle per als més menuts, Cinema Kids, amb pel·lícules per als de 3 a 9 anys. Amb més informació en cinemajove.com. Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
4: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
5: La Diputació de València vos convida al 4th Festival de Piano i Turbi. Del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
3: La temporada 26-27 de Les Arts és tan gran que mai cabria en esta falca. Entra en la nostra web i descobreix per què és, simplement, la millor temporada d'Espanya. Abona't i obtén fins a un 30% de descompte. Temporada 26-27 de Les Arts. Sobre motius per a abonar-te.
6: Hay viajes que empiezan sin planearse y acaban cambiándolo todo. El aeropuerto de Castellón te ofrece ahora más posibilidades con 16 destinos donde elegir, porque hay viajes que terminan pasando y empiezan aquí. Son cosas del destino. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
7: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
8: De tu a tu.
9: Escoltes A punt, les notícies del matí.
1: Avui és el dia, per primera vegada en democràcia, un expresident del govern espanyol declara com a imputat davant l'Audiència Nacional. A les 9 està citat José Luis Rodríguez Zapatero per a respondre com a investigat pels delictes d'organització criminal, tràfic d'influències i falsedat en la causa sobre el rescat a l'aerolínia Plus Ultra. Toni Cano.
10: Zapatero està també investigat en una peça separada per un presumpte delicte fiscal i un altre de contraband per les joies valorades en 1.300.000 euros trobades en una caixa forta en la seva oficina. A partir de les 9 del matí se l'espera al tribunal. Ahir el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, va rebutjar la petició de la defensa de l'expresident perquè suspenguera la declaració referida a les joies.
1: Les declaracions polítiques, Toni, sobre aquest assumpte han continuat produint-se en les últimes hores.
10: Mentre el Partit Popular escalfa la cita de Zapatero a més tribunals, des del govern espanyol mantenen, almenys de moment, la confiança en l'expresident. Així han parlat la portaveu popular al Congrés, Esther Muñoz, i la portaveu de l'executiu espanyol, Elma Sáez.
11: Hemos visto, como decían, que no había nada, y ahora ya vemos también cómo desde el entorno de Zapatero lo que se dice es había, pero ha prescrito. Ha renunciado a defender su inocencia. Ha apostado por defender cuestiones procesales.
12: El principio inspirador de nuestro ordenamiento, lo decimos, lo he dicho en más de una ocasión, es el principio de presunción de inocencia. Vamos a respetar el procedimiento. El presidente Zapatero va a dar todas las explicaciones, va a ejercer su legítimo derecho a la defensa.
1: Del cas Leire Díez, la declaració ahir de vesprada de la directora general de la Guàrdia Civil al Senat, Mercedes González, ha negat haver participat en cap trama per a desactivar investigacions contra el PSOE o contra el govern. També ha negat qualsevol complicitat amb Leire Díez, amb qui ha dit mai a parlar de casos oberts. Explicacions, Toni, que no han convençut ni al Partit Popular ni a Vox, que han tornat a demanar-li la dimissió.
10: Mercedes González ha rebatut moltes acusacions que el PP i Vox l'han llançat, basant-se en informes de la mateixa unitat central operativa, l'UCO de la Guàrdia Civil, amb negacions molt concretes.
13: Si algún miembro de mi gabinete se vio con Leire Díaz, jamás, nunca, que sé que le ha molestado, jamás, nunca. Si salieron fondos reservados para algo de Leire, jamás, nunca. Si el DAO se ha visto con Leire Díaz, jamás, nunca. Si la Guàrdia Civil protegió a Leire Díaz, jamás, nunca.
10: Mai ha sigut la paraula que més ha pronunciat. També González para negar implicaciones en trames o conspiraciones de Leire Díez.
13: Tengo que decirles claramente que no he participado jamás.

0: nunca en ninguna trama o conspiración contra la Unidad Central Operativa, ni contra la Unidad de Delincuencia Económica de la UCO, ni contra cualquier otra unidad de la Guardia Civil. Ni, por supuesto, contra ningún agente del cuerpo, ni influenciada por la señora Díez, ni por ninguna otra persona.
1: Mercedes González ha explicat que mai ha parlat amb Leire Díez en un despatx oficial i només ha reconegut dos trobades en una cafeteria. La primera per a parlar de la situació laboral de Díez, a qui coneixia, de quan eren les relacions públiques de l'entitat pública Correus, i la segona per a tancar els contactes per una petició. El comandant al·ludit continua a hores d'ara sense un destí perquè està implicat en la trama dels hidrocarburs amb Koldo García i Víctor de Aldama. Ni el PP ni Vox han acceptat les explicacions i li han tornat a demanar la dimissió. I per elevació, la del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, acusacions a les quals la directora de la Guàrdia Civil ha respost amb una defensa de la contenció en democràcia. Sentim el senador popular, el valencià Luis Santamaría, i la resposta de Mercedes González.
2: El honor, señora González, se pierde cuando se miente. Y el señor Marlaska, el señor Pedro Sánchez y usted mienten, han mentido. El honor se pierde cuando no se cuenta toda la verdad y cuando no se contestan todas las preguntas y cuando no se contestan con claridad. Y usted no lo ha hecho.
0: Porque la democracia se encontrará en los huesos y los medios de comunicación en las trincheras. Y eso solo alimenta la era de la furia. Y esa furia la vivo yo ahora, con artículos sobre mi persona, sobre mi familia, deshumanizándome por completo. La política de la rabia solo nos lleva a despedazar al contrario.
3: La pressió sobre el govern espanyol i sobre el PSOE augmenta. Junts i el PP han registrat dos esmenes per a tractar de forçar un avançament electoral, però la mesa del Congrés, amb majoria de PSOE i de Sumar, ha bloquejat este moviment. Alba Roger.
4: Sí, tot i que no era vinculant, hauria obligat els socis de Sánchez a pronunciar-se al Congrés. La mesa ha tombat este moviment, alegant que s'invadixen competències perquè la decisió de convocar eleccions correspon exclusivament al president del govern. L'esmena de Junts a la moció del PP instava al president del govern a dissoldre les Corts i convocar eleccions. Escoltem Josep Maria Cruset.
5: És evident la situació d'extrema debilitat en què es troba el govern de l'Estat. Pensem que s'han de convocar eleccions, que s'ha de donar la veu als ciutadans.
4: Els de Puigdemont neguen cap acord previ amb el Partit Popular, que presentava també una esmena pareguda. Esther Muñoz, del PP, avisa.
6: Nosotros ya anuncio que vamos a hacer una reconsideración a esta decisión arbitraria de la mesa, como no puede ser de otra manera, y nos reservamos acciones jurídicas también. Si, como ellos dicen, no serviría para nada, ¿qué miedo tienen de que se vote?
4: Mentre que el socialista Patxi López ho qualifica de covardia.
7: Como no se atreven a presentar una moción de censura, hacen esta trampa y digo, bueno, a través de una enmienda cuela. No, pues no cuela. No cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma.
4: Entre els socis de l'executiu, Esquerra es pregunta per quin motiu s'ha d'aguantar mentre que Bildu rebutja eleccions i el PNB evita pronunciar-se.
3: Doncs a casa nostra, matí intens també el que s'espera en les Corts, on el PP i Vox aproven en el ple el dictamen de la Comissió Parlamentària d'Investigació sobre la dana del 29 d'octubre de 2024. Està previst també que donen llum verd al decret de llei de mobilitat que regula la convivència entre taxis i VTCs.
1: Una sessió carregada de temes on es concentra en un únic dia tot el que s'havia de debatre en el ple ordinari d'esta setmana. A més del dictamen de Comissió Veladana i del decret del taxi, es debatran les esmenes a la totalitat dels pressupostos, el pla Simplifica, i també hi haurà sessió de control al president Pere Llorca. Una única sessió criticada per l'oposició, que havia manifestat el temor que la llei d'acompanyament dels pressupostos podria no arribar a votar-se fins després de l'estiu. El Consell va anunciar ahir que la intenció és dur-la a les Corts la setmana que ve.
3: De seguida donem més detalls sobre aquesta llei d'acompanyament, però Toni, per avui, mentre se celebra este superple, s'espera també que diverses entitats i col·lectius protesten fora al carrer.
1: Taxistes, la patronal de BTC, a més de professorat de l'ensenyament concertat, personal de centres d'infància i de majors i integrants de la xarxa d'entitats per un finançament just, es concentraran totes aquestes entitats davant de les Corts per a reclamar este matí que s'atenguen les seues reivindicacions.
3: I este dimarts el conseller d'Hisenda, José Antonio Rovira, ha donat a conèixer els detalls de l'avantprojecte de llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat.
1: El va aprovar ahir el Consell Extraordinari. Es tracta del text normatiu que permet modificar diverses lleis i aplicar l'estratègia econòmica de l'executiu valencià. I d'entre d'altres, Rovira ha destacat la modificació de la llei per a rebaixar el tram autonòmic de l'IRPF, especialment a les persones i famílies que ingressen entre 32.000 i 70.000 euros anuals. Segons el conseller d'Hisenda, és possible rebaixar impostos i, diu, mantindre els serveis públics.
8: De este modo,

0: La ley de acompañamiento contempla una reducción de los tipos autonómicos del IRPF en prácticamente la casi totalidad de tramos. Va a afectar básicamente a lo que llamamos siempre las grandes olvidades, que son las clases medias.
1: Escoltes a punt. Les notícies del matí.
2: Jornada de vaga de l'ensenyament privat concertat. Els sindicats Comissions Obreres, UGT i STPB han convocat una jornada sencera de vaga per avui dimecres en tots els centres concertats de la Comunitat Valenciana. Ara bé, el sindicat majoritari, el FECIE, manté el format d'aturada, Toni Dunoro.
3: Així és, FECIE Comunitat Valenciana, que suposa el 70% de la representació sindical en el sector de l'educació concertada valenciana, ha convocat una aturada parcial de 8 a 10 i mitja del matí. I Comissions Obreres, UGT del País Valencià i STPB han convocat una jornada sencera de vaga. És la tercera jornada d'aturades i mobilitzacions d'este mes de juny que convoquen les organitzacions sindicals del sector. Este matí, a les 9 i mitja, els sindicats de la concertada es concentraran davant de les Corts. Segons afirmen, la convocatòria respon a la falta de voluntat negociadora i als continus incompliments de la Conselleria d'Educació per a solucionar, diuen, la precarització de les condicions laborals i l'abandonament institucional del sector. A més, a les 6 de la vesprada han convocat concentracions simultànies a Alacant, a la plaça de la Muntanyeta, a Castelló, a la plaça de les Aules i a València, de nou a les Corts.
2: I un apunt més en l'àmbit laboral, la Federació Empresarial Metal·lúrgica Valenciana i els sindicats majoritaris, que són Comissions Obreres i UGT, han firmat el conveni col·lectiu de comerç de metall per a la província de València per al període 2026-2028.
3: Un conveni que s'aplicarà a més de 5.000 empreses i 23.000 treballadors del sector. Entre d'altres, el nou conveni incorpora avanços en matèria retributiva, com ara un increment salarial anual del 3%, juntament amb una clàusula de revisió lligada a l'IPC limitada, això sí, a l'1%, sense efectes retroactius.
2: En successos a Castelló de la Plana, la Policia Nacional ha trobat el cadàver d'una persona en una nevera. Anem en directe a la redacció de Punta Castelló. Jordi Fuentes, bon dia. Quina informació més tens?
4: Bon dia, doncs va passar tot això ahir en la plaça del Pintor Sorolla, la capital de la Plana. Segons avançar les províncies, els agents havien accedit a la vivenda per a localitzar el presumpte autor d'una agressió sexual. L'home no estava a l'interior, però en el registre de l'habitatge van trobar el cadàver d'una persona en la nevera. El rotatiu explica que la Guàrdia Civil va enviar diverses patrulles a Peníscola, on van trobar l'home a casa de la mare. El van detindre després d'atrinxerar-se al perxe i d'amenaçar amb suïcidar-se. Ara s'investiga què va passar i també la identitat de la víctima.
2: Gràcies, Jordi. Continuem pendents per saber més novetats sobre este cas. Mentrestant, demà està previst que passi a disposició judicial el presumpte homicida del barri de Marchalenes a València, un barri que continua commocionat per la mort d'un logopeda a mans del pare d'un xiquet per un presumpte abús sexual. Un mòbil que podria considerar-se un atenuant i que la policia tracta de documentar abans que l'autor confés passi a disposició judicial.
3: Així és, segons la seva versió, va deixar el fill de 3 anys a la consulta i en tornar abans d'hora va trobar el xiquet amb els pantalons i el bolquer mig baixats. L'homicida, com fes, va recriminar la víctima i va acabar degollant-la perquè sempre, segons la seva versió, es va negar a ensenyar-li les gravacions de la càmera de la consulta. Però la delegada del govern espanyol a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, no ha esmentat el motiu sexual en la seva declaració sobre l'assassinat.
5: En este momento la Policía Nacional está investigando todos los hechos y la persona detenida, que fue detenida inmediatamente, será puesta a disposición judicial en cuanto terminen los primeros trabajos para las pesquisas, para la investigación.
3: La clínica feia anys que estava oberta sense cap sospita per la clientela. El grup d'homicidis tractarà de trobar proves que reforcen o qüestionen la versió atenuant de l'homicida. De moment ja han trobat l'arma homicida, un ganivet de 15 centímetres.
2: El dimarts ens deixa un altre apunyalament mortal, el d'un home a un altre en una baralla multitudinària que ha tingut lloc en una caseta pròxima a un polígon industrial d'Aldaia. Segons han confirmat fonts de la Guàrdia Civil, apunta, sembla que l'agressor hauria ferit amb una arma blanca la víctima.
3: Es desconeix el mòbil d'aquest enfrontament mortal que ha passat poc abans de les 11 del matí i no es descarta que els implicats foren ocupes d'esta nau. La policia ha detingut 2 persones, una xifra que podria ampliar-se en les pròximes hores. Fons policials han informat que una de les principals hipòtesis amb què es treballa és que el crim s'hagi produït durant una baralla, possiblement entre residents d'una nau o antiga vivenda ubicada als afores del nucli urbà.

0: va d'esta població de l'Horta Sud, Aldaia. La policia judicial s'ha desplaçat al lloc dels fets per a prendre mostres de la investigació que ha assumit la Guàrdia Civil.
1: I a l'endemà de fer-se pública la sentència de l'Audiència de València que ha condemnat Rafa Mira a 8 anys i mig de presó per agressió sexual i lesions, apunta, ha parlat, ho ha fet este dimarts, amb Miguel Ángel San Pedro. Ell és l'advocat, Toni, d'una de les víctimes.
0: El lletrat s'ha referit al valor probatori i a la consistència que el tribunal va atorgar al testimoni de les 2 xiques agredides en el xalet del futbolista.
2: Les víctimes, des d'un primer moment, sempre han dit el mateix. Des de la denúncia inicial, el mateix dia dels fets, hasta les declaracions en Llíria, en el xoc de destrucció, i després en el xuit, sempre ha dit exactament el mateix. I els policies també han dit el mateix, però tot el contrari.
0: San Pedro també ha incidit que en el testimoni dels policies locals que van acudir al domicili de Rafa Mir la nit dels fets, un relat contradictori amb el de les víctimes i també amb el de diversos testimonis que han declarat en la causa.
2: Esta contradicció no només estava entre les declaracions dels policies i les xiques, sinó també en les declaracions inicials, sobretot, dels vigilants de seguretat de l'organització, que ells diuen una altra cosa totalment diferent a el que diuen els policies i, a més, una cosa totalment conseqüent en el que diuen les xiques.
0: L'Audiència Provincial demana en la sentència que s'investigui els policies locals de Bétera, al Camp de Túria, per un presumpte delicte de fals testimoni, un fet poc habitual i un dels aspectes més cridaners d'una sentència que posa el consentiment en el centre del debat jurídic.
2: Respecte als policies, jo crec que s'investigarà i tinc la sensació de que no s'arribarà a una certesa.
1: I atenció, perquè el jutge que investiga l'actriu Elisa Moulia per presumptes calúmnies a l'exportaveu de Sumar, Íñigo Errejón, n'ha ordenat la detenció i posada a disposició judicial després de no compareixer dilluns per tercera vegada, estant ja advertida l'actriu que podria ser arrestada.
0: En una resolució dictada este dimarts, el jutge Arturo Zamarriego recorda que ha citat en 3 ocasions l'actriu, qui ha demostrat, diu, una clara i inequívoca voluntat de sostraure's a l'acció de la justícia, per la qual cosa, diu Zamarriego, el jutge, cal acordar-ne la detenció i posada a disposició del jutjat per a poder sentir la seva declaració. Errejón es va querellar contra Mulià per presumptes calumnies després que l'actriu el denunciara en octubre de 2024 acusant-lo d'haver-la assetjat sexualment el setembre de 2021 en diverses ocasions. Poc abans, l'exportaveu de Sumar al Congrés havia renunciat a l'escó i havia abandonat la política després de rebre altres denúncies anònimes a través de xarxes socials per assetjament masclista.
1: I abans d'eixir al món, quan són les 7 i 23 minuts, els contem que l'últim pacient que quedava ingressat a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla per la infecció per antivirus ha rebut l'alta hospitalària i es troba ja en el seu domicili.
0: Ja no queda cap pacient hospitalitzat, segons informa el Ministeri de Sanitat. Fa quasi 10 dies abandonaven el Gómez Ulla de Madrid els 12 espanyols del brot d'antivirus i quedava ingressat en l'anomenada unitat UATAN, unitat d'aïllament i tractament d'alt nivell, est últim positiu. Els espanyols que queden en quarantenes domiciliàries només han d'esperar a superar esta setmana sense símptomes per a rebre l'alta a partir del 22 de juny, després d'una última PCR negativa.
1: Ara sí, així mal món, les forces armades iranianes han advertit a Israel que, si continua atacant el Líban, podria desencadenar una resposta militar contundent. Innocenci Ortín, bon dia.
3: Bon dia. L'Iran denuncia 84 suposades violacions de l'alto el foc al Líban en les últimes 48 hores. La decisió del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, de no retirar els seus militars desplegats al sud del Líban continua sent l'escut principal per a una pau duradora a la regió. De fet, Donald Trump ha criticat els atacs israelians contra el sud de Beirut i ha insinuat que podria ser Síria qui ocupara el lloc d'Israel en la lluita contra Hezbollah. Trump vol que el pacte amb l'Iran arribi a bon port i que Israel no el frustre. Mentrestant, continuen arribant missatges de suport a l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. L'últim, el del papa Lleó XIV.
4: Chiedere la pace sempre, chiedere negoziati. Grazie a Dio c'è almeno questo memorandum che...
3: L'acord es firmarà divendres a Suïssa i posteriorment Washington i Teheran encetaran un procés negociador per a una pau definitiva en un termini de 2 mesos.
1: I el Kremlin tanca qualsevol possibilitat de celebrar una reunió entre Putin i Zelensky als Estats Units. Mentrestant, Donald Trump i el president d'Ucraïna han sigut els protagonistes destacats de la cimera al G7, que s'ha compromès a augmentar

0: la pressió contra Rússia i imposar més sancions. Ens heu contat, Rafa Salom.
1: Les fotos del cara a cara entre Trump i Zelensky han captat tota l'atenció i el llenguatge corporal no feia endevinar que hi haguera bones notícies.
2: Look, Russia should make a deal.
1: Rússia hauria d'arribar a un acord perquè mor massa gent pel conflicte, ha dit Trump, que es presenta com el gran pacificador. L'anfitrió, Emmanuel Macron, s'ha mostrat optimista davant les càmeres. Ho arreglarem, li ha assegurat a Zelensky. L'acord és unànim per ajudar per l'alt el foc amb l'Iran i per Ucraïna. Tots, també Washington, s'han compromès a incrementar les sancions a Rússia. Ningú s'ha atrevit a llançar cap dubte a les relacions amb els Estats Units. Fins i tot, qui ha tingut algun desencontre últimament amb Trump, com la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, l'ha recordat.
3: No.
1: Que sempre han sigut amics. El president francès ha convidat Trump a sopar al Palau de Versalles per a celebrar els 250 anys de la independència dels Estats Units.
0: Set i 27 minuts i anem ja amb la informació esportiva. Comencem repassant l'actualitat de la selecció espanyola en el Mundial.
4: Sí, Alba. El combinat de Luis de la Fuente va tornar a ir als entrenaments 24 hores després de l'inesperat empat a 0 en el debut contra Cap Verd. Cares llargues, poques bromes i molta serietat en la sessió matinal a Chattanooga. Ningú esperava quedar-se a 0 davant la selecció debutant. Miquel Merino va analitzar així el sentir del vestidor.
5: De tragar-se un poquito... la excepción de no haber conseguido los tres puntos. He visto al equipo muy unido, preparado para seguir adelante con mucha esperanza, con mucha ilusión de seguir haciendo las cosas bien. El mejor mensaje que podemos mandar es el próximo partido, dándole la vuelta a la situación con una victoria contundente, si puede ser.
4: En la part esportiva, l'única absència va ser precisament la de Miquel Merino, que va entrenar al gimnàs per precaució. El propi jugador li va restar importància.
5: Hoy era un día de bajar un poquito la carga y quedarme dentro tratando. Y bueno, me siento bien, me encuentro bien y iremos progresando.
4: En quatre dies, la selecció tindrà l'oportunitat de refer-se guanyant Aràbia Saudí. Alba.
0: Quant als resultats de la jornada... Espanya podríem dir que va fallar, però la resta de favorits no ho van fer.
4: Van complir de quina manera, Alba? França es va imposar al Senegal per 3-1, tot i que els africans van plantar cara en la primera part. El combinat bleu va despertar en la represa i amb uns genials Mbappé i Olise va aconseguir foradar la porteria senegalesa 3 vegades amb dianes del davanter del Real Madrid per partida doble i de Barcolà. En Valle va fer el de l'honor per als lleons de Teranga. Esta matinada, golejades de Noruega i Argentina, 3-0 de l'Albiceleste davant Argel amb hat-trick de Leo Messi, que continua fent història en convertir-se de moment en l'únic jugador en la història dels Mundials en jugar en 6 copes del món. D'altra banda, Noruega es va desfer d'Iraq per 1-4 amb gols de Haaland per partida doble, Østigård i Ayman Hussein, que va fer 2 gols, un d'ells en pròpia porta. En joc ara mateix està l'Àustria-Jordània.
0: Deixem de costat el Mundial, parlem de l'Elx. El nou tècnic Franz Abert es troba ja a la ciutat il·licitana.
4: Sí, Martín Anselmi va aterrar ahir a la seva nova casa. L'entrenador argentí serà presentat estos dies, però ja ha aixafat l'estadi Martínez Valero per a començar a planificar la temporada i conèixer les instal·lacions Franja Verdes. De moment, ha firmat per una temporada més, una altra opcional en funció d'objectius.
0: I demà comença la final de l'ACB amb el València Bàsquet, que s'enfrontarà al Barça.
4: Així és, però abans, esta vesprada a les 7:30 es presentarà en el balcó de l'Ajuntament de València esta gran final que es jugarà al millor de 5 partits. El Barça ja està al cap i casal i arriba amb tota la plantilla a disposició del tècnic Xavi Pascual. En el València, més dubtes. Xavi López Arostegui està descartat, mentre que Rivers té molt difícil disputar els 2 primers partits d'esta final. Qui ja s'entrena amb el grup és el capità Josep Puerto. Per cert, l'equip femení compta amb una nova jugadora. Es tracta de la pivota hongaresa d'1,94 m, Vira Kiss. Als seus 28 anys ha firmat per una temporada i és el tercer reforç junt a Elena Pollo i Marta Suárez.
0: Hem dit 1,94 m.
4: Baixeta.
0: Ostres. Per cert que tenim per ací el resultat de moment d'eixe Àustria-Jordània, empat a 1.
4: Sí, anava guanyant l'equip que juga de local, però ha empatat ara mateix a Jordània, per tant, 1-1 entre Àustria i Jordània.
0: Doncs seguim pendents d'eixe Mundial de Futbol també. Moltes gràcies.
4: Fins ara.
0: Fins ara.
6: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seua pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps. Una sí, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
3: Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar, perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
7: València és història. És present i és futur. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Oberta, compromesa i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Cap i Casal.
8: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en fogueres. Servicis sense interrupcions dia i nit, del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
9: La temporada 26-27 de Les Arches es tan grande que nunca cabría en esta cuña. Entra en nuestra web y descubre por qué es simplemente la mejor temporada de España. Abónate y obtén hasta un 30% de descuento. Temporada 26-27 de Les Arches. Sobran motivos para abonarte.
10: A Punt, la radio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Plana Alta, 103.7.
11: De tu a tu.
12: Les notícies del matí.
0: Set i 32 minuts. Avui, per primera vegada en democràcia, un expresident del govern espanyol declararà com a investigat davant l'Audiència Nacional. José Luis Rodríguez Zapatero haurà de respondre als delictes d'organització criminal, tràfic d'influències i falsedat en la causa sobre el rescat a la companyia aèria Plus Ultra. Toni Canoda, hola de nou.
13: Hola, Alba. A més, Rodríguez Zapatero també està investigat en una peça separada per un presumpte delicte fiscal i un altre de contraband per les joies valorades en 1.300.000 euros trobades en una caixa forta en la seva oficina. A partir de les 9 del matí se l'espera al tribunal.
0: Mentrestant, la directora general de la Guàrdia Civil nega haver participat en una trama contra l'UCO ni estar influïda per l'exmilitant socialista Leire Díez.
13: Mercedes González va comparèixer ahir de vesprada al Senat per este cas, on va negar implicacions en trames o conspiracions de Leire Díez. Ha explicat que mai ha parlat amb Leire Díez en un despatx oficial i només ha reconegut dos trobades en una cafeteria. La primera per a parlar de la situació laboral de Díez, a qui coneixia de quan era les relacions públiques de Correus, i la segona per a tancar els contactes per una petició. El PP i Vox demanen la seva dimissió.
0: L'Audiència de València demana investigar els policies de Bétera que intervingueren en el cas del futbolista Rafa Mir, condemnat per agressió sexual.
13: La sentència posa el focus en el testimoni d'estos tres agents locals d'esta població del Camp de Túria. Podrien haver comès fals testimoni en el juí en dir que va ser una relació consentida.
0: I de la cultura, anit es va celebrar a València el principal, la Gala d'Associació d'Actors i Actrius Valencians.
13: Una gala que reconeix el treball en cine, televisió, teatre i doblatge, però també les reivindicacions del sector davant les institucions valencianes. La pel·lícula La invasió dels bàrbars va aclaparar els premis a millor actor i millor actriu per a Jordi Ballester i Olga Alamán. En teatre es va reconèixer Amparo Fernández per Cassandra i Paco Ibáñez per Tot i serà malament i serà perfecte. L'entitat va reconèixer també l'actriu valenciana Xus Romero per ser una de les veus més estimades i imprescindibles del doblatge valencià.
0: Doncs tornem a fer eixa ullada a la situació del trànsit. Sonia López, són ja les 7:34, podríem dir hora punta. Com està la situació a hores d'ara?
14: Bon dia de nou. Bé, a Castelló de la Plana i Alacant tenim trànsit fluid. També a les principals autovies del territori no hi ha complicacions. A València sí que trobem la congestió de primera hora. Podríem destacar en les zones més complicades seria l'entrada per la pista de Silla en la zona de Beniparrell, d'entrada també des de Picanya per la CB36 i el que és el tram més complicat sempre a València, que és la zona del riu, la B30, des de Vara de Quart cap a Mislata i a l'inrevés a la zona de Xirivella. També hem de destacar que la incorporació entre la Ronda Nord i la B30 a la zona de Paterna ara mateix té prou de retenció en els dos sentits, sobretot en sentit cap a Madrid, perquè hi ha un vehicle detingut que complica la circulació.
0: I avui fem menció especial a la Can Sònia perquè, ho hem comentat, comença el dispositiu especial de trànsit per a facilitar la còpia de materials per a la planta de les Fogueres 2026.
14: Així és, Alba, des de les 7 del matí d'avui el trànsit al centre d'Alacant queda restringit en el perímetre format per l'avinguda Doctor Gadea, passeig de Federico Soto, avinguda General Marvà i Pérez Galdós, la plaça d'Espanya, Costera de la Fàbrica, Vázquez de Mella, Juan Bautista, La Fora i avinguda Ramón y Cajal. Això sí, hem de dir que l'accés estarà permès només a restringir accidents, càrrega i descàrrega, transport públic i emergències. De fet, des de la regidoria de mobilitat urbana fan una crida a no usar l'automòbil privat i accedir amb transport públic al centre de la ciutat. Alba, esta matinada ha començat el transport de materials per a les fogueres d'Espanya.

0: matí ja continuaran des d'allí a peu fins a concentrar-se davant de les Corts.
1: Sonia López, gràcies.
2: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina este espai.
1: Quant a l'oratge, teníem eixe titular, calor, sol, estabilitat. Antonio Sánchez, bon dia de nou.
3: Bon dia, Alba, exacte. I és que les temperatures veurem com avui pugen respecte a ahir, i ara mateix el termòmetre és que ha aparegut ahir, excepte el litoral sud, que sí que tenim uns valors més alts. Estem al voltant dels 20-22 graus a Castelló-València, un poc més altes si anem cap a Alacant, estem entre els 22-23 graus. Veurem com a l'interior tampoc ha canviat la situació. De fet, encara tenim inversions tèrmiques, això provocat per el cel ras, que no tenim cap núvol pràcticament. Ens hem alçat a uns núvols baixos cap a la Dénia, la Marina Alta, però ja no els veiem. I, de fet, boirines cap a l'extrem nord, cap a Bel, Rossell i la comarca del Baix Maestrat. Però ja dic que no és una jornada marcada pels núvols, tot el contrari, és una jornada marcada pel sol i les temperatures, exacte. Anem a parlar de les màximes d'avui. Veurem com passarem dels 34 graus al Camp de Túria, a la Foia de Bunyol, també punts baixos de la Plana Útil Requena, al Racó de Mus, també a la Vall d'Albaida, a la Costera, la Ribera Alta, que serà on més puja el termòmetre, aquestes dues comarques, com sempre passa, i també al Baix Segura i el Baix Vinalopó. I en concret, hem de parlar de la Ribera Alta, la Costera i també alguns punts del Camp de Túria, perquè ahir podríem passar puntualment dels 36 graus. Així que avui serà una jornada amb valors que es queden entre els 6 i els 8 graus més del normal. I això no ha fet més que començar, Alba, perquè sí que els pròxims dies, dijous i divendres, tindrem una situació un poquet més lleugera, perquè farà menys calor, encara que no se n'anirà a cap lloc, la tindrem amb nosaltres, i ja el cap de setmana veurem com a poc puja el termòmetre. Diumenge serà una jornada càlida, però res en comparació amb el que vindrà el dilluns. I és que no només així, al nostre territori, sinó també la resta de la península i França en concret, tindrem valors d'onada de calor i veurem què passa, si es manté per a poder parlar exactament de la primera onada de calor de l'any o no, però dilluns, dimarts, dimecres de la setmana que ve estarem pendents d'aquesta situació de temperatures ben altes provocada per una altra cúpula de calor que es quedarà en el nostre territori.
1: Anem actualitzant, per tant, des de demà i els pròxims dies per veure què és el que ens espera a partir de dilluns.
3: Exacte.
1: Moltes gràcies.
3: A veure si tinguem sort i no passa res.
1: No passa res. Gràcies.
2: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina este espai.
4: L'actualitat informativa des de primera hora en les notícies del matí. Amb Alba Requejo.
1: Són les 7:39 i avui és el dia, per primera vegada en democràcia, un expresident del govern espanyol declararà com a imputat davant de l'Audiència Nacional. A les 9 està citat José Luis Rodríguez Zapatero per a respondre com a investigat pels delictes d'organització criminal, tràfic d'influències i falsedat en la causa sobre el rescat a l'aerolínia Plus Ultra.
5: Zapatero està també investigat en una peça separada per un presumpte delicte fiscal i un altre de contraband per les joies valorades en 1.300.000 euros trobades en una caixa forta en la seva oficina. A partir de les 9 del matí, d'ací a poc més d'una hora, 20 minuts, se l'espera al tribunal. Ahir, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, va rebutjar la petició de la defensa de l'expresident perquè suspenguera la declaració referida a les joies.
1: Les declaracions polítiques sobre aquest assumpte han continuat produint-se en les últimes hores, Toni.
5: Així és, mentre el PP escalfa la cita de Zapatero amb els tribunals, des del govern espanyol mantenen, almenys de moment, la confiança en l'expresident. Així han parlat la portaveu popular al Congrés, Esther Muñoz, i la portaveu de l'executiu espanyol, Elma Saiz.
6: Hemos visto, como decían, que no había nada, y ahora ya vemos también cómo desde el entorno de Zapatero lo que se dice es había, pero ha prescrito. Ha renunciado a defender su inocencia. Ha apostado por defender cuestiones procesales.
7: El principio inspirador de nuestro ordenamiento, lo decimos. Lo he dicho en más de una ocasión, es el principio de presunción de inocencia. Vamos a respetar el procedimiento. El presidente Zapatero va a dar todas las explicaciones, va a ejercer su legítimo derecho a la defensa.
1: Pràcticament a la mateixa hora que està citat Zapatero en la sessió de control al Congrés, el president del govern, Pedro Sánchez, se sotmetrà a les preguntes del PP, del PNV i de Podem en una sessió que es preveu d'alt voltatge i que estarà marcada per eixa citació judicial d'avui i de demà. Precisament avui, en les últimes hores, el papa Lleó XIV, el papa Lleó XIV ha tornat a referir-se a Espanya. De la seva residència de Castel Gandolfo, destaquem aquestes declaracions, on ha convidat la classe política espanyola a escoltar-se els uns als altres i a no estar sempre criticant i insultant. Aquestes han sigut les paraules.
8: Es un momento particular en la política.

0: Política. Yo no quiero entrar a la política de España como tampoco de otros países, pero la invitación al diálogo, la invitación a escucharnos unos a otros y no siempre estar criticando e insultando la oposición sin llegar a acuerdos para el bien común.
1: I parlem ja del cas Leire Díez, la declaració ahir de vesprada de la directora general de la Guàrdia Civil al Senat, Mercedes González, va negar haver participat en cap trama per a desactivar investigacions contra el PSOE o contra el govern espanyol. Ha negat també qualsevol complicitat, Toni, amb Leire Díez, amb qui diu mai ha parlat de casos oberts, explicacions que no han convençut ni al Partit Popular ni a Vox, que han tornat a demanar-li la dimissió.
2: Mercedes González ha rebatut moltes acusacions que el PP i Vox l'han llançat basant-se en informes de la mateixa unitat central operativa, l'UCO, de la Guàrdia Civil, amb negacions molt concretes.
3: Si algún miembro de mi gabinete se vio con Leire Díaz, jamás, nunca, que sé que le ha molestado, jamás, nunca. Si salieron fondos reservados para algo de Leire, jamás, nunca. Si el DAO se ha visto con Leire Díaz, jamás, nunca. Si la Guàrdia Civil protegió a Leire Díaz, jamás, nunca.
2: Mai ha sigut la paraula que més ha pronunciat Mercedes González, també per a negar implicacions en trames o conspiracions de Leire Díez.
3: Tengo que decirles claramente que no he participado jamás, nunca, en ninguna trama o conspiración contra la Unidad Central Operativa, ni contra la Unidad de Delincuencia Económica de la UCO, ni contra cualquier otra unidad de la Guardia Civil. Ni, por supuesto, contra ningún agente del cuerpo, ni influenciada por la señora Díez, ni por ninguna otra persona.
2: González ha explicat que mai ha parlat amb Leire Díez en un despatx oficial i només ha reconegut dos trobades en una cafeteria. La primera per a parlar de la situació laboral de Díez, a qui coneixia de quan era les relacions públiques de Correus, i la segona per a tancar els contactes per una petició. El comandant aludit continua a hores d'ara sense un destí perquè està implicat en la trama dels hidrocarburs amb Coldo García i Víctor de Aldama. Ni el PP ni Vox han acceptat les explicacions de Mercedes González i li han tornat a demanar la dimissió. I per elevació, la del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, acusacions a les quals la directora de la Guàrdia Civil ha respost amb una defensa de la contenció en democràcia. Sentim el senador popular, el valencià Luis Santamaría, i la resposta de Mercedes González.
4: El honor, señora González, se pierde cuando se miente. Y el señor Marlaska, el señor Pedro Sánchez y usted mienten, han mentido. El honor se pierde cuando no se cuenta toda la verdad y cuando no se contestan todas las preguntas y cuando no se contestan con claridad. Y usted no lo ha hecho.
3: Porque la democracia se encontrará en los huesos. Y los medios de comunicación en las trincheras. Y eso solo alimenta la era de la furia. Y esa furia la vivo yo ahora, con artículos sobre mi persona, sobre mi familia, deshumanizándome por completo. La política de la rabia solo nos lleva a despedazar al contrario.
1: A l'endemà de fer-se pública la sentència de l'Audiència de València que ha condemnat Rafa Mir a 8 anys i mig de presó per agressió sexual i lesions, apunta a parlar amb Miguel Ángel San Pedro, l'advocat d'una de les víctimes. Ha sigut este dimarts, Toni.
2: Així és. El lletrat s'ha referit al valor probatori i a la consistència que el tribunal va atorgar al testimoni de les dues xiques agredides en el xalet del futbolista.
5: Les víctimes, des d'un primer moment, sempre han dit el mateix. Des de la denúncia inicial, el mateix dia dels fets, hasta les declaracions en Giri, en el xurra de destrucció, i després en el xuit, sempre han dit exactament el mateix. I els policies també han dit el mateix, però tot el contrari.
2: San Pedro també ha incidit en el testimoni dels policies locals de Bétera que van acudir al domicili de Rafa Mir la nit dels fets. Un relat contradictori amb el de les víctimes i també amb el de diversos testimonis que han declarat en la causa.
5: Esta contradicció no només estava entre les declaracions dels policies i les xiques, sinó també en les declaracions inicials, sobretot, dels vigilants de seguretat de l'organització, que ells dient una altra cosa totalment diferent a el que diuen els policies i, a més, una cosa totalment conseqüent en el que diuen les xiques.
2: L'Audiència Provincial demana en la sentència que s'investigui els policies locals per un presumpte delicte de fals testimoni, un fet poc habitual i un dels aspectes més cridaners d'una sentència que posa el consentiment en el centre del debat jurídic.
5: Respecte als policies, jo crec que s'investigarà i tinc la sensació de que no s'arribarà a una certesa.
1: I un apunt més en successos. A Castelló de la Plana, la Policia Nacional ha trobat el cadàver, els ho hem avançat, d'una persona, Toni, en una nevera.
2: Sí, va passar ahir en la plaça del pintor Sorolla a la capital de la Plana. Segons avança el diari Les Províncies, els agents havien accedit a la vivenda per a localitzar el presumpte autor d'una agressió sexual. L'home no estava a l'interior, però en el registre de l'habitatge van trobar el cadàver d'una persona en la nevera. El rotatiu explica que la Guàrdia Civil va enviar diverses patrulles a Peníscola, al Baix Maestrat, on va trobar l'home a casa de la mare. El van detindre després d'atrinxerar-se i d'amenaçar amb suïcidar-se.
1: Doncs pensem, estàvem parlant, que segurament serà este també un dels temes que tracten les companyes de les notícies del matí en la televisió. Està així, Elena Riego, per avançar-nos aixòs continguts.
6: Així és, Alba. A partir de les 8:30 estarem tractant temes com estos. Estarem molt pendents des de Castelló de la Plana de l'última hora sobre qualsevol novetat que pugui haver respecte a esta macabra troballa. El que sí que tenim confirmat és el que estàveu comentant, que la Policia Nacional va acudir al domicili perquè els haurien alertat per una possible agressió sexual, i en arribar allí no van trobar a ningú al domicili, però sí que van trobar este cadàver dins de la nevera, que no té res a veure amb esta presumpta agressió sexual. També estarem en directe a Madrid. Recordem que avui, per primera vegada en democràcia, tenim a un expresident del govern investigat que va declarar a l'audiència, i així a casa també tindrem més directes a València, a les portes de l'edifici conegut com a Txernòbil, que possiblement, si vostè des de casa, des del cotxe, ens està escoltant i viu a Campanar, sabrà perfectament quin edifici és. I a Alacant, un tema més amable, perquè estarem amb les fogueres, un tema festiu, però també tindré una miqueta de bon sabor de boca, Alba.
1: Doncs sí, acabar bé. Gràcies, Elena. Això és pel que fa a la televisió, però també volem saber què passa amb la ràdio, quin és el menú que ens han preparat els companys de la Munt i Avall. Sergi Olsina, bon dia.
7: Bon dia, Alba, bon dia a tots. Cosetes amables i cosetes no tan amables, perquè és que la crònica de successos està molt rebolicada en estos dies, ho parlàvem en el programa aquestes jornades passades, però bé, poques coses bones també passen, a banda de que ja estan eixint les peces de les fogueres en Alacant, i anem a intentar seguir-ho de prop. Quan parlem del problema de la vivenda, una de les complicacions que n'hi han afegides és que això ja està afectant psicològica i mentalment, sobretot, encara que la notícia parla dels joves, no només dels joves, avui en dia no poder emancipar-te de nou si la teua situació el dua d'això i no pots trobar una casa, bueno, pues la qüestió és que està ocasionant certs problemes d'autoestima i salut mental, per una banda. Per l'altra, n'hi ha altres cosetes que tenim que parlar, més curioses, com dèiem. Un ontinyetí que porta, pues, vora 20 anys darrere de la Roja. Igual és una espècie de Manolo el del Bombo, però que en el seu àmbit també va seguint a la Roja. Espere que no dones disgustos que va donar el primer dia, perquè mos vam quedar una miqueta decebuts. Bueno, vindran Oscar Tramolleres, Jesús Manzano i Rafa Larcón a visitar-nos també per fer-nos riure una miqueta. Sí, perquè passen moltes coses. I també vindrà Juanjo Braulio, que és el que va escriure aquell i va fer el guió del Pantà, va presentar-nos a Lucrecia Borgia, aquella dona tan injustament tractada per la història com ha passat en moltíssimes altres persones, no només dones, també homes.
1: Però sobretot dones, Sergi.
7: No vaig a negar el teu.
1: 7:49, moltes gràcies. A partir de les 8, en la ràdio d'Apunt.
8: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio. De tu a tu.
9: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
10: Hay viajes que empiezan sin planearse y acaban cambiándolo todo. El aeropuerto de Castellón te ofrece ahora más posibilidades, con 16 destinos donde elegir, porque hay viajes que terminan pasando y empiezan aquí. Son cosas del destino. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
11: La Diputació de València vos convida al 4th Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
12: Diuen que comencen en lluny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen. Perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Fogueres de Sant Joan d'Alacant, declara des d'interès turístic internacional del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
13: Ya hemos llegado hasta aquí, pero todavía queda carrera. Porque la meta que compartimos sigue siendo una sociedad más libre, diversa e igualitaria. 28 de junio, Día Internacional del Orgullo. Ayuntamiento de Valencia, Capicasal.
14: A Punt, la radio pública de les valencianes y els valencians. Sintonízanse. El Vall Segura, 100.5.
15: De tú a tú.
1: Són les 7 i 52 minuts i de nou toca parlar d'esports i començar amb el repàs a l'actualitat de la selecció espanyola en el Mundial.
16: Sí, Alba, el combinat de Luis de la Fuente va tornar a ir a exercitar-se 24 hores després de l'inesperat empat a 0 en el debut contra Cap Verd. Cares llargues, poques bromes i molta serietat en la sessió matinal d'Espanya a Chattanooga. Ningú esperava quedar-se a 0 davant una selecció debutant. Miquel Merino va analitzar així el sentir del vestidor.
17: De tragarse un poquito la decepción de no haber conseguido los tres puntos. He visto al equipo muy unido, preparado para seguir adelante, con mucha esperanza, con mucha ilusión de seguir haciendo las cosas bien. El mejor mensaje que podemos mandar es el próximo partido, dándole la vuelta a la situación con una victoria contundente, si puede ser.
16: En el vessant esportiu, l'única absència va ser precisament la de Miquel Merino, que va entrenar al gimnàs per precaució. El propi jugador li va restar importància al fet.
17: Hoy era un día de bajar un poquito la carga y quedarme dentro tratando. Y bueno, me siento bien, me encuentro bien y iremos progresando.
16: En 4 dies, la selecció tindrà l'oportunitat de refer-se des de resultat anterior guanyant Aràbia Saudí.
1: I dèiem abans que els favorits no han fallat en esta última jornada. Quins són els resultats?
16: Han complit tots ells, i de quina manera? França s'ha imposat al Senegal per 3-1, tot i que els africans han plantat cara en la primera part. El combinat bleu ha despertat en la represa i amb uns genials Mbappé i Olise ha aconseguit foradar la porteria senegalesa 3 vegades, amb dianes del davanter del Real Madrid per partida doble i de Barcola. Mbaye ha fet el gol de l'honor per als Lleons de Teranga. Esta matinada, golejades de Noruega i Argentina, 3-0 de l'Albicelès davant Argelia, amb hat-trick de Leo Messi, que continua fent història en convertir-se de moment en l'únic jugador en la història dels Mundials en jugar en 6 copes del món. D'altra banda, Noruega es va desfer d'Iraq per 1-4 amb gols de Haaland per partida doble, Ostigor i Ayman Hussein, que ha fet 2 gols, un d'ells en pròpia porta. En joc ara mateix està l'Àustria-Jordània, amb resultat momentani de 2-1 per al combinat europeu.
1: Ha canviat el marcador, sí, des de la teva última entrada.
16: De l'1-1 al 2-1.
1: Bé, deixem el Mundial, anem a parlar d'ells, el nou tècnic Franz Aert, que ja es troba a la ciutat de les Palmeres.
16: Sí, Martín Anselmi va aterrar ahir a la seva nova casa. L'entrenador argentí serà presentat estos dies, però ja ha aixafat l'estadi Martínez Valero per a començar a planificar la temporada i conèixer les instal·lacions franjaverdes. Recordem que l'argentí de 41 anys ha passat per les banquetes de clubs professionals a Xile, l'Equador, Mèxic, Portugal i el Brasil. Un perfil d'eixos que li agraden a Christian Bargarnik, el propietari de l'Elx. De moment, ha firmat per una temporada més una altra opcional en funció d'objectius.
1: I del bàsquet, que demà comença la final de l'ACB amb el València Bàsquet, que s'enfrontarà al Barça.
16: Així és, però abans, esta vesprada, a les 7:30, es presentarà en el balcó de l'Ajuntament de València esta gran final que es jugarà al millor de 5 partits. El Barça ja està al Capi Casal i arriba amb tota la plantilla a disposició del tècnic Xavi Pascual. En el València, més dubtes. Xavi López Arostegui està descartat, mentre que Rivers té molt difícil disputar els 2 primers partits d'esta final. Qui ja s'entrena amb el grup és el capità Josep Puerto. El que sí que estarà és Álvaro Cárdenas, que cada partit està assumint més responsabilitats. Així parlava de la final.
18: Yo creo que contra Juventud y Bilbao ellos quizás no estaban tan acostumbrados a jugar un partido, descansar y volver a jugar. Pero bueno, Barcelona sí que lo está, así que no va a ser nada fácil, pero yo creo que eso, ser fiel a nuestro estilo, va a ser la clave.
16: Per cert, un apunt de l'equip femení que compta amb una nova jugadora. Es tracta de la pivota hongaresa d'1,94 m, Vira Kiss. Als seus 28 anys, ha firmat per una temporada i és el tercer reforç junta Elena Pollo i Marta Suárez per a la Dinamita Taronja.
1: Molt bé, moltes gràcies, Òscar.
16: A tu, Alba, fins demà.
1: Adéu.

0: A Alacant, la recta final cap a la gran festa de fogueres dona un nou pas avui. Si ahir era el torn de la foguera adulta municipal, esta matinada i durant tot el matí arribaran les primeres peces de les fogueres de categoria especial. Pere Conca, bon dia.
1: Bon dia, sí. Totes elles tenen el cap posat en el diumenge 21, quan el jurat avaluarà el treball fet en els tallers durant l'últim any. Però, abans d'aquest moment, toca treballar de valent per aconseguir el millor resultat possible. Entre elles, la foguera explanada, que torna a la màxima categoria 4 dècades després. Escoltem Pau Soler, l'artista de Gandia encarregat de fer-ho possible.
2: Debuten en la categoria i debuten en un debutant. Aleshores, molt il·lusionat, amb moltes ganes, i a donar guerra sí, en la categoria.
1: Tocarà, òbviament, competir contra altres 11 fogueres especials per somiar amb el premi més important de la Festa del Foc, com també ho fa l'artista Javier Gómez Morollón amb la foguera de Polígon Sant Blai, amb qui torna a la categoria com a únic constructor alacantí.
3: Un any molt especial perquè mi vuelta a la categoria especial en un barri que no havia plantat nunca, però que estoy encantado porque además la hoguera se ha planteado para este distrito.
1: Amb tot, jornada molt intensa i farcida d'il·lusió avui als carrers d'Alacant.
0: I a València, el Teatre Principal a nit, es va celebrar la Gala dels Premis dels Actors i Actrius de 2026. Inma Vijuescas.
4: Bon dia, Alba. Una gala molt reivindicativa on els actors i les actrius del sector reconeixen el talent, l'esforç, la qualitat de les produccions de teatre, l'audiovisual i el doblatge fetes al País Valencià. La pel·lícula La invasió dels barbes va acaparar els premis al millor actor i millor actriu protagonista de l'audiovisual i van anar a parar a Jordi Ballester i Olga Alamán, respectivament. També van aconseguir el premi de millor actriu de repartiment de l'audiovisual per a Estela Martínez. El guardó al millor actor de repartiment masculí va ser per a Toni Agustí per la seva interpretació en La cena. En teatre, el premi a millor actriu protagonista se la va endur Amparo Fernández per Cassandra i el de millor actor protagonista va ser per a Paco Ibáñez per Tot eixirà malament i serà perfecte. També hem de parlar dels premis extraordinaris, com el Premi Narcís 2026, que s'atorga a l'actriu Txu Romero en reconeixement de la seva trajectòria artística. Rebia el guardó esta intèrpret, una de les veus més significatives del doblatge valencià.
5: Tinc un record preciós de treballar en Tabalet, que vaig fer la primera frase de la meva vida de doblatge.
6: Mare, 2x7 fan 27.
5: I això, me digueren, tu saps fer-ho? Jo dic, sí, que hi ha que fer. I vaig començar a doblar. I a partir d'ahí vaig tenir una carrera preciosa amb molts de vosaltres. Ha estat un plaer estar sempre davant del micro i això m'està ajudant enguany, que ha estat un any dificilet, a continuar endavant.
4: I el Premi Taules 2026 va recaure en l'actor i director Eduardo Casanova per aquesta manera de narrar tan específica, valenta i de transformació cultural.
0: Apenes 30 segones tenim per a tancar el programa amb el pop electrònic que ens arriba de la Marina Alta, Dos Àngeles, de l'artista pegolí Víctor Sendra, més conegut com Drassen.
7: Enceng motor, baixa pressió.
0: Amb ell, amb Drassen, arribem ja a les 8 del matí i donem el relleu a Sergi Orsina i la resta de l'equip de la Munt i Avall. Sergi, hola de nou.
8: Hola de nou, Alba. Va, vos deixem descansar este temps que queda fins a les 9 del matí, en què refrescarem tota la informació i ens trobem en aquest moment, d'acord?
0: Fins després.
8: Fins després. Són les 8 en punt. Miguel Ángel Buonarroti va ser un dels genis més grans de la Renaixement italià, reconegut mundialment com a escultor, pintor, arquitecte i poeta, anomenat pels seus contemporanis com el diví a causa de la seva perfecció tècnica i la intensa expressivitat espiritual de les seues creacions. Ell té frases com esta: l'escultura ja estava dins de la pedra, jo únicament he hagut d'eliminar el marbre que li sobrava.
9: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
8: Hi ha una altra frase molt coneguda al respecte de la creació del David, que també va dir: jo només vaig veure l'àngel al marbre i el vaig tallar fins que el vaig alliberar. Què tal? Un abraç fort a qui ens escolteu cada dia. des del treball, des de casa, des del camp, des de la muntanya, des de les platges, els ports, des d'on siga, i especialment als més matiners de tots, però també als que formeu part, que ho som, ahir sí, tots, la família matinal de Punt Ràdio, la Ràdio Autonòmica Valenciana. Comencem, són les 8 i 1 minuts de matí. El govern d'Espanya afronta una crisi d'estabilitat per la pressió parlamentària del Partit Popular i Junts per forçar eleccions anticipades. Això ha sumat a una ofensiva judicial recopilada per l'oposició en 15 causes actives. El focus principal està en el cas Leire, on la UCO investiga aquesta presumpta trama de finançament opac per frenar causes que perjudicaren el PSOE, implicant directament a l'exsecretari Santos Cerdán. Paral·lelament, l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero declara davant de l'Audiència Nacional imputat per presumpte tràfic d'influències i delicte fiscal al rescat de l'aerolínia Plus Ultra. A això s'afegixen les investigacions penals a l'entorn del president Pedro Sánchez, la seva dona Begoña Gómez i el seu germà David, i la resolució imminent sobre l'exministre José Luis Ábalos pel cas Coldo. Moncloa insisteix que tot respon a una estratègia de l'oposició per desgastar l'executiu abans de l'estiu. Però avui, dimecres 17 de juny, l'actualitat també està marcada per l'acord anunciat per Donald Trump a la cimera del G7 per a un alto el foc amb l'Iran, cosa que ha permès la reobertura al trànsit marítim de l'estret d'Hormuz. En el pla internacional, Vladimir Putin també ha acaparat l'atenció en convocar eleccions legislatives a Rússia per al proper 20 de setembre. I en successos, destaca la commoció a València per la detenció d'un jove que va confessar l'assassinat del logopeda del seu fill. Finalment, la jornada esportiva celebra l'arrengada del Mundial de Futbol amb el gran debut de l'Argentina després de vèncer Algèria amb 3 gols de Messi i el triomf de França contra el Senegal. Però el 17 de juny va sumar a la història d'Espanya fites clau a la cultura, a la tecnologia i la política. En l'àmbit artístic, el pintor valencià Joaquín Sorolla patia un dia com avui ixa hemiplegia el 1920 que el va retirar de la pintura, mentre que en 1925 el rei Alfons XIII inaugurava Unión Radio Madrid, l'origen de l'actual cadena SER. A nivell internacional, el dia acumula fites d'enorme impacte. El 1885 va arribar a Nova York l'Estàtua de la Llibertat des de França i el 1950 es va completar amb èxit el primer trasplantament de renyó de la història. El segle XX va tancar este dia amb un sisme polític global el 1972, quan l'arrest de 5 homes a Washington va detonar l'escàndol Watergate que provocaria la caiguda del president Richard Nixon. Avui en dia esta data també es commemora globalment com el Dia Mundial de Lluita contra la Desertificació i la Sequera. I la història de la Comunitat Valenciana també situa este 17 de juny com a data clau per al nostre territori a través dels segles. La fita més llunyana va ocórrer el 1094, quan el Cid Campeador va conquerir la ciutat de València després d'un llarg setge als almoràvits, mentre que en 1519 un motí a la catedral de València va encendre de forma definitiva la revolta de les germanies contra els nobles. El segle XX va aportar identitat esportiva i comercial a la regió. En 1923 es va inaugurar l'Estadi del Madrigal a Vila-real, actual Estadi de la Ceràmica. Són moltes coses que tenim que contar-vos avui en aquestes hores de ràdio, tot entre el que puga ser el gros del programa. Benvinguts a aquest espai multiformat de la Ràdio Autonòmica Valenciana, a Punt Ràdio, produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
9: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
8: La situació a Espanya passa per una setmana judicial crítica per l'executiu de Pedro Sánchez. El Partit Popular ha llançat un portal web informatiu titulat La Trama PSOE.es per visibilitzar i connectar allò que defineix com a 15 causes judicials actives que impliquen 94 persones de l'entorn polític i familiar del president. El desgast penal ha provocat una caiguda a les enquestes per al PSOE i la citació del president del govern davant el Congrés el proper 24 de juny. A tot això, l'expresident del govern central, José Luis Rodríguez Zapatero, declararà avui davant de l'Audiència Nacional per la seva imputació en el cas Plus Ultra i també sobre les joies trobades al seu despatx, després que el jutge rebutjara ahir la seva petició per no compareixer per esta causa i fer-ho tan sols per la peça principal. És la primera vegada que es dona un fet d'estes característiques. Zapatero, citat en poc menys d'una hora, a les 9 del matí, en una sessió que es pot allargar fins demà, va demanar al jutge respondre només sobre el rescat de l'aerolínia. Està imputat, recordem, per organització criminal, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i falsedat documental, al considerar, això sí, que necessitava més temps per a preparar la seva defensa després de l'obertura d'una peça separada per un presumpte delicte fiscal i un altre de contraband arran de la troballa de joies valorades en 1,3 milions d'euros. El jutge Repetim, va rebutjar la seva sol·licitud argumentant que no existeix indefensió i que no suposa minva real en el seu dret de defensa, ja que els fets són plenament coneguts pels seus advocats. A més, també va apuntar el jutge que l'obertura d'una peça separada només respon a la necessitat d'ordenar el procediment. L'exmandatari espanyol, el primer en democràcia que declara com a investigat davant d'un jutge, accedirà a l'audiència, tot això a peu, després de deixar-lo a l'entrada en el cotxe en el qual es traslladarà fins a la seu del tribunal. Moncloa va demanar que, per motius de seguretat, l'entrada siga per la porta principal, que és per on únicament poden accedir jutges, fiscals i funcionaris. Una declaració que coincideix amb la sessió de control d'avui al Congrés dels Diputats, on el principal focus de crispació és la inadmissió per part de la mesa del Congrés a que es voti una iniciativa que instava el president Pedro Sánchez a convocar eleccions generals immediates. Esta maniobra ha provocat dures acusacions de mordassa per part de l'oposició. La mesa del Congrés, amb majoria del PSOE i Sumar, que no va admitir les esmenes registrades pel Partit Popular i Junts. El text de l'oposició pretenia forçar una votació que exigia la dissolució de les Corts baix l'argument de que l'executiu no té prou suports.
9: De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio anem amunt i avall.
8: La veritat és que avui tenim molts fronts oberts i moltes coses que contar en aquestes hores de ràdio que tenim per davant. Això és guitat de sessions de control al Congrés, sessions de control en les Corts Valencianes i altres qüestions que anirem contant-vos, com vos dic, fins les 2 de la vesprada. Però el menú encara no hem acabat de desenvolupar-lo. Anem a començar també per alguns altres protagonistes de la jornada. El Partit Popular, que demanarà avui al ministre Cuerpo que aclarisca al Congrés si percibix un cop d'estat contra el govern. Lucía Nadal, bon dia.
0: Bon dia. També interrogarà la vicepresidenta segona i referent de Sumar, Yolanda Díaz, si continuarà, li preguntaran si continuarà sostenint el govern de coalició en aquestes circumstàncies. Serà la portaveu parlamentària del PP, Esther Muñoz, qui es dirigisca al vicepresident primer i ministre d'Economia. Vol saber si Carlos Cuerpo recolza les recents paraules del ministre de Transformació Digital, Òscar López, que va dir que hi ha xutxes que prevariquen. També les paraules del ministre de Transports, Òscar Puente, que va dir que en el poder judicial hi ha qui volen acabar amb el govern d'Espanya, o les de la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, que parla d'un calendari judicial per a derrocar a l'executiu abans de l'estiu.
8: Més coses, els líders del G7 acorden noves sancions al petroli i gas russos. Abril Peidro, bon dia.
10: Què tal? Bon dia. Segut en la cimera celebrada en la localitat francesa de Vian, finalment els líders del G7 van acordar ahir dimarts enfortir les sancions al petroli i al gas russos i augmentar el subministrament de sistemes de defensa aèria a Ucraïna. En una declaració conjunta, els 7 països, Alemanya, el Canadà, els Estats Units, França, Itàlia i el Japó i Regne Unit, afirmen estar units en el seu suport indestructible a Ucraïna, la defensa de la seva llibertat, sobirania i integritat territorial, i es comprometen a enfortir les sancions incloses les del sector del petroli i el gas, en considerar que este és el moment adequat per a procedir amb mesures addicionals.
8: I una altra coseta, l'espanyol guanya terreny a Àfrica.
10: Sí, uns 3,5 milions d'africans estudien llengua espanyola a l'Àfrica subsahariana, una xifra que suposa el doble que en 2014. La música, el futbol, la migració i el decliu del prestigi del francès expliquen este avanç. L'Institut Cervantes expandeix la seva presència del Senegal a Costa de Marfil i ja mira a Camerún, que és el quint país del món amb estudiants de castellà.
9: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio.
8: El Consell ha anunciat que l'avantprojecte de llei d'acompanyament recull mesures fiscals i per a vivenda. Sobre les primeres, es modifica la llei que regula el tram autonòmic de l'impost sobre la renda. El conseller d'Hisenda, José Antonio Rovira, ha anunciat la rebaixa dels tipus autonòmics en general i que aplica una intensitat major per a les rendes d'entre 32.000 euros i 72.000. Esta rebaixa beneficiarà, ha dit el conseller, a 2,7 milions de contribuents i permetrà un estalvi fiscal de vora 160 milions d'euros. El Consell confia a poder presentar la setmana que ve en les Corts Valencianes la coneguda com a llei d'acompanyament als pressupostos de la Generalitat per a enguany 2026.
11: De este modo, la ley de acompañamiento contempla una reducción de los tipos autonómicos del IRPF en prácticamente la casi totalidad de tramos, con una intensidad mucho mayor para lo que serían rentas medias y bajas. Especialmente va a afectar a los niveles comprendidos entre 32.000 y 72.000 euros.
12: L'avantprojecte també inclou altres modificacions en l'impost de successions i donacions de les empreses familiars. El Consell amplia el cercle de potencials beneficiaris fins al quart grau de familiaritat, és a dir, nebots o cosins. Rovira ha recordat que les empreses familiars representen més del 90% del teixit productiu de la Comunitat Valenciana i ha defensat que és compatible baixar impostos amb ingressar més, perquè les dades mostren que gràcies a baixar l'impost de donacions, estes han pujat.
13: Les pongo un ejemplo. Para un tramo de entre 20 y 30 mil euros, el ahorro que va a tener, digamos, una familia que se acoja a prácticamente la gran mayoría de deducciones, más la rebaja de hora, puede llegar casi a 600 euros.
12: Per la seva banda, la Conselleria de Vivenda, la consellera de Vivenda, Susana Camarero, ha explicat que el Consell ha canviat diversos articles del decret de les vivendes de promoció pública per a que realment arriben a aquells que complisquen els requisits. Camarero ha dit que les modificacions permeten més transparència des de l'inici de les promocions. Els promotors, així, hauran de presentar un pla detallat de com van a comercialitzar la promoció i si s'inscriuen als adjudicataris, així com els criteris que han de complir.
14: Y ahora lo que hacemos es reforzar los controles, la transparencia y la seguridad jurídica en el acceso efectivo a una vivienda digna y asequible. ¿Qué conseguimos con ello? En primer lugar, que exista más transparencia desde el inicio de cada promoción y para eso hemos modificado la redacción de los artículos 18 y 19. Se exige a los promotores privados que presenten junto a la solicitud de calificación provisional un plan detallado de cómo van a comercializar y seleccionar a las personas adjudicatarias de las viviendas.
12: Camarero també ha dit que l'arrelament o vinculació continuada amb el municipi es ficarà en valor a partir d'ara per a accedir a les vivendes de promoció pública. La consellera ha defensat que este és un criteri defensat per alcaldes de tots els colors polítics.
14: Por lo tanto, con ello se acaba con cualquier duda sobre cómo se eligen los adjudicatarios. Todo tiene que quedar documentado, publicitado, justificado y no solo en las promociones impulsadas por la administración o de forma directa o a través de la colaboración público-privada, sino también y por primera vez en aquellas promociones privadas.
8: Una noteta només. La Conselleria d'Educació ha convocat els sindicats presents en la taula de negociació, STPB, AMPE, CESIF, Comissions Obreres i UGT a una nova taula per a reprendre les converses sectorials per a la millora de l'ensenyament públic valencià, en este cas sobre inclusió educativa. La trobada tindrà lloc demà a les 9:30 a la seu del Departament a València, però es permet l'assistència telemàtica. És la primera reunió entre l'administració i els representants dels docents després que el bloc sindical majoritari acordara el dijous passat, després de l'última consulta al professorat, suspendre la vaga iniciada l'11 de maig. I per un altre costat, fa més d'un any i mig que les empreses negocien amb el Ministeri de Seguretat Social mesures per frenar l'augment de les baixes mèdiques registrats des de la pandèmia. Esta petició és perquè el 2025 1,5 milió de persones no van acudir al seu lloc de treball un sol dia de cara als empresaris. Per la qual cosa, l'absentisme laboral s'ha convertit en un problema social que afecta cada vegada més l'economia del nostre país i que moltes patronals comencen a demanar solucions. A este conflicte se li suma que Espanya cada vegada registra una població més envellida que, juntament amb la ineficàcia dels mecanismes de control, l'atenció primària desbordada i les eternes llistes d'espera facen que algú amb una lesió intervenible continuï de baixa mentre no s'opere.
15: La solución no vendrá de una única institución ni de un único actor. Vendrá de la suma de esfuerzos, de la cooperación entre administraciones, empresas, profesionales sanitarios, mutuas, autónomos y agentes sociales.
8: Un altre dels motius que ha portat molta gent a agafar-se una baixa laboral té a veure amb els problemes de salut mental, segons han advertit experts i els metges de capçalera, perquè la gent sobrepassada pel treball col·lapsa, cosa que ha fet reflexionar i mostrar certes declaracions d'Àngel Nicolás.
16: Ahora tenemos una baja no porque la empresa le haya maltratado. No, tenemos una baja porque le ha dejado la novia. Pero son unos memos. O sea, cualquier cosa que les ocurra en el trabajo ya es un problema.
10: En fi, les patronals han reclamat que la Seguretat Social s'encarregui d'assumir els primers 15 dies d'absentisme amb motiu de contingència comuna, ja que des de fa 10 anys la quantitat de baixes s'ha triplicat i ara s'ha convertit en un problema econòmic greu tant per a les empreses com per al pressupost de la Seguretat Social.
17: Si ellos lo que plantean es que hay un abuso en el uso de las bajas y unos médicos que conceden alegremente las bajas, a ese juego no vamos a jugar.
10: Segons les dades exposades este dimarts a la jornada organitzada per la COE, les empreses gasten aproximadament 7.000 milions d'euros a l'any en incapacitat temporal pel pagament de les cotitzacions dels treballadors afectats i per l'abonament de la prestació des del dia 4 al 15 de la baixa. Un desemborsament que, a més, no té en compte el complement pagat per les empreses perquè els treballadors reben el 100% del salari.
8: I la Comissió Nacional de Mercats i la Competència ha iniciat un procediment sancionador contra Bankinter, Santander, BBVA, Unicaja, CaixaBank i Banc Sabadell per possibles pràctiques anticompetitives. Unes pràctiques investigades per Competència, en concret, que podrien ser contràries a l'article 1 de la Llei de Defensa de la Competència i a l'article 101 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, segons explica la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència en un comunicat.
12: L'article 1 de la mencionada llei espanyola prohibís tot acord, decisió

0: o recomanació col·lectiva o pràctica concertada o conscientment paral·lela que tinga per objecte, produïsca o puga produir l'efecte d'impedir, restringir o falsejar la competència en tot o part del mercat nacional i detalla, entre altres, la fixació de manera directa o indirecta de preus o d'altres condicions comercials o de servici. De fet, en la nota de la Comissió Nacional menciona que s'investiga la realització per alguns dels seus directius de declaracions públiques sobre la política comercial futura del banc, relacionades en particular amb els tipus d'interès de les hipoteques a tipus fix. Aquestes declaracions haurien permès a les entitats del sector anticipar el comportament futur dels seus competidors. S'obri ara un període màxim de 24 mesos per a instrucció i resolució de l'expedient, segons les mencionades fonts. La incoacció d'este expedient no prejutja el resultat final de la investigació, segons el comunicat.
1: I vora 1.100 milions de xiquets i xiquetes, quasi la meitat de la població infantil de tot el món, estan exposats a almenys tres amenaces climàtiques simultànies que posen en risc la seva educació, salut i fins i tot supervivència. Esta és la preocupant conclusió d'un informe elaborat per UNICEF, l'Agència de l'ONU per a la Infància, publicat ahir dimarts amb el títol Children's Climate Risk Report 2026 i que radiografia l'exposició de les criatures a les 8 amenaces climàtiques més freqüents: inundacions costaneres, sequeres, calor extrema, incendis, onades de calor, inundacions fluvials, tempestes d'arena, pols i tempestes tropicals.
2: L'estudi analitza més de 260 països i territoris, entre els quals està Espanya. Només així, el 54% dels menors s'enfronten a tres d'estos fenòmens meteorològics extrems combinats, uns 4,1 milions. Les principals amenaces per a la infància al nostre país, segons la investigació d'UNICEF, són les onades de calor, que afecten 6 milions de xiquets, les tempestes tropicals, que afecten a 5 milions, i la sequera, que afecta a 4,2 milions. L'informe d'UNICEF conclou que pràcticament tots els xiquets i xiquetes a escala mundial estan afectats per la contaminació atmosfèrica, prop de 6,4 milions només a Espanya. A més, al voltant de 1.000 milions estan exposats a la malària.
1: Anem a tornar a casa i a parlar del port d'Alacant, que prova uns drons que permeten analitzar el fons marí i saber de manera més ràpida i sostenible quina profunditat hi ha, amb l'objectiu de que els vaixells puguen operar amb seguretat. És una forma de mesurar amb precisió la profunditat del fons marí, ja que les dades que replega permeten elaborar mapes detallats del fons i comprovar si el calat és suficient per a que els vaixells puguen entrar i operar amb seguretat.
3: Probar y experimentar con todas las tecnologías que nos proponen desde el mercado. Sin experimentar no se puede avanzar.
1: Fins ara, estos treballs requerien embarcacions especialitzades. Si les proves són exitoses, només caldrà marcar la ruta per a que el dron faça la resta. Esta innovació reduiria temps, costos i consum de combustible al mateix temps que proporciona dades en temps real. Això ho explicava Sebastián Chacón, que és mànager de l'empresa de topografia Acri Espanya.
4: És un 20% de lo que costaria en este caso realizarlo con una embarcación, que es un equipo que funciona completamente eléctrico. No afectamos en este caso la biota.
1: Les proves estan encara en fase de validació, però si els resultats són positius, el port d'Alacant es convertiria en el primer d'Espanya a utilitzar esta tecnologia per a analitzar el fons marí. Per cert, fa dos dies que ha començat l'operació Pas de l'Estret, una activitat que inclou actuacions de diversos organismes i institucions de l'Administració General de l'Estat, de les comunitats autònomes i de les corporacions locals, amb la participació dels ports d'Algesires, Tarifa, Almeria, Màlaga, Motril, Alacant, València, Ceuta i Melilla. L'OPE, esta operació Pas de l'Estret, enguany arriba a l'edició 37 després de registrar el 2025 xifres rècord amb un total de 3.488.885 passatgers i vora quasi un milió de vehicles transportats entre els dos continents mitjançant 10.000 rotacions marítimes. La previsió enguany és superar els 3.500.000 de passatgers i els 850.000 automòbils, és a dir, un 3% més de trànsit que l'edició anterior. A més, l'edició d'enguany, la del 2026, coincidirà amb el primer dels tres eclipsis que travessaran la península Ibèrica en els pròxims anys, una circumstància que podria incrementar els moviments previstos durant el període estival i que ha sigut tinguda en compte en la planificació del dispositiu. Però deixem aquest aspecte i en tractem un altre. Juny arriba a l'Equador. Estem ja de ple en ell i això significa que a partir d'ara en les nostres platges podem veure alguna tortuga marina eixint de l'arena en busca d'algun clot per a pondre els ous. No és una escena gens estranya a l'estiu, especialment si tenim en compte que l'augment de la temperatura de la mar derivada del canvi climàtic està propiciant que estos animalets cada vegada amb major freqüència recórreguen als arenals valencians per a fer la seva aposta. Per a implicar tota la ciutadania en la protecció d'aquesta espècie, la Conselleria de Medi Ambient i l'Oceanogràfic de València han presentat una nova edició de la campanya Així salvem tortugues, en la que estan implicats més d'un centenar de municipis costaners de la nostra comunitat autònoma, Múrcia, Andalusia i les Illes Balears.
5: Gràcies a la col·laboració del sector pesquer, no? Dels pescadors professionals, l'han pogut recuperar, l'han pogut diagnosticar, han pogut tractar-la i avui torna a la mar com a la tortuga 1000.
2: La presentació coincidia més amb una fita històrica pel que fa a la recuperació de la tortuga marina. L'Oceanogràfic ha recuperat un miler d'exemplars. Suposa, com explicava el conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus, haver assolit un miler de segones oportunitats davant amenaces com la contaminació pels plàstics, les col·lisions amb embarcacions o la captura accidental, segons ha detallat.
6: La gent conega què és el que ha de fer, que sàpia quina és la manera correcta de tractar en el quan se troba tortugues o quan es troba ous en alguna platja, què és el que ha de fer.
2: Martínez Mus incidia en el fet que el canvi climàtic ha afavorit la posta d'ous per part de les tortugues en les platges del litoral valencià. En aquest sentit, apel·la a la col·laboració ciutadana a l'hora de protegir les tortugues perquè que qualsevol usuari de les platges pot jugar un paper decisiu en la protecció de la biodiversitat. De totes formes, si trobem un niu de tortugues en l'arena, cal respectar aquests animals, donat que estan en el seu entorn natural, i telefonar immediatament al 112 en cas d'observar un exemplar ferit o una femella intentant realitzar una posta.
7: Ja hem tingut la primera tortuga visitant les nostres platges, ha sigut a Dénia, va ser esta setmana passada. Encara no sabem si ha ficat ous perquè no hem trobat el niu, però ja estem en temporada.
2: Per tal de traslladar este missatge a la ciutadania, la campanya que impulsen la Conselleria i l'Oceanogràfic contempla la instal·lació de 1.849 panells informatius en les platges i passejos marítims de la Comunitat Valenciana i també en altres espais de mobiliari públic.
1: En el mateix sentit, de totes formes, l'escalfament accelerat del Mediterrani no només acosta la mar a temperatures pròpies del Carib, enguany també passarà, sinó que també posa en perill l'equilibri ecològic de les seues aigües. Una de les espècies més afectades és la posidònia oceànica, una planta clau per a la biodiversitat marina. Al mateix temps, espècies autòctones clau per a l'equilibri de la mar estan en risc. La posidònia és una planta marina fonamental per a la biodiversitat.
8: No pot sobreviure a temperatures superiors als 28 graus. Aleshores, anem a veure conseqüències en les espècies que habiten el Mediterrani, perquè les espècies depenen d'aquesta planta.
2: Entre les afectades també es troben les tortugues marines, depredadores naturals de meduses. Per tant, si les tortugues disminueixen, veurem més invasions de meduses a les nostres costes.
8: Les tortugues marines són un dels principals depredadors de meduses al Mediterrani. La primera conseqüència que anem a veure a l'estiu és que les platges estan plenes de meduses.
2: I com a resum, els experts ho tenen clar. La mar està tropicalitzant i les nostres espècies no poden aguantar temperatures tan altes. De fet, si enguany augmenten uns graus més a la Mediterrània, es podria alterar completament l'ecosistema i condicionar la vida marina en les pròximes dècades.
1: I de la mar a la terra, la mel que es ven a Espanya estrena nou etiquetatge. A partir d'ara, se n'ha d'especificar l'origen i es barreja de diversos països, així com el percentatge que hi ha de cada lloc. Era una reivindicació històrica dels apicultors que amplia la informació per als consumidors, ja que, fins ara, les etiquetes de la mel havien d'indicar d'on procedia el producte, però no especificaven la quantitat que portava de cada procedència.
9: Claro, antes, al no poner porcentajes, con que tuviese un 1% de miel española, se pensaba que estaba comprando la mayoría de... era casi todo miel española.
0: Això és perquè, per tal d'abaratir costos, molta mel es comercialitza mescla producte de diversos països. Per això els apicultors demanen que es traslladara al consumidor.
9: El que compre sabe el porcentaje que compra y estará, entre comillas, menos engañado. No tenemos problema porque, claro, nuestra miel es 100% española, es cosecha propia.
0: El sector aplaudeix la mesura i recomana als consumidors que revisen l'etiquetatge i no només el preu per a saber exactament quin producte estan comprant. També demanen que es faci una campanya de control, difusió i conscienciació perquè se sàpia què consumim.
1: Més coses. La Generalitat ha presentat este dimarts el pla de gestió de l'eclipsi solar total del pròxim 12 d'agost, un dispositiu especial que coordinarà les actuacions de seguretat, sanitat, mobilitat i protecció civil per a garantir una observació segura d'un dels fenòmens astronòmics més importants de les últimes dècades. El Consell ha previst 8 punts oficials d'observació distribuïts per tot el territori valencià, en concret a Benassal, Peníscola, Castelló de la Plana, Pussol, Aras de los Olmos, Macastre, Utiel i València. L'objectiu és repartir l'afluència de visitants entre zones de costa i d'interior i d'aquesta manera evitar concentracions massives en un únic espai.
10: ante un evento de estas características que va a recibir tantísima gente de todo el mundo, estemos preparados y coordinados, especialmente porque es en agosto donde la presión turística ya es muy elevada. Queremos sensibilizar a la ciudadanía del riesgo ocular que hay de ver un eclipse sin las medidas de protección adecuadas.
2: La vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, ha apel·lat a la coordinació entre administracions perquè el fenomen es pugui viure amb seguretat, tranquil·litat i amb totes les garanties.
11: Va a ser un fenómeno natural de enorme belleza, un momento único y emocionante y también una oportunidad para acercar la astronomía a la ciudadanía, para despertar vocaciones científicas entre los más jóvenes, de eso hablaréis también, Rafa, en las mesas siguientes, y para proyectar una imagen de la Comunidad Valenciana preparada y capaz de acoger grandes acontecimientos. Y esta es la razón de este plan. Un plan que nos prepara, anticipa escenarios, coordina recursos y garantiza una información fiable.
2: El pla s'articula al voltant de 6 grans àrees d'actuació, que són seguretat, salut, mobilitat, protecció ambiental, turisme sostenible i divulgació científica. En matèria d'emergències, la Generalitat coordinarà els ajuntaments implicats, la Guàrdia Civil, les policies locals i Protecció Civil. A més, s'habilitaran aparcaments dissuasius i corredors d'emergència en les zones amb més previsió d'assistència. El conseller d'Emergències i d'Interior, Juan Carlos Valderrama, ha assegurat que el dispositiu no deixa cap zona sense cobertura i que reforçaran les comunicacions, el servici del telèfon 112 i els recursos preventius necessaris per a respondre davant de qualsevol incidència.
12: Nuestro compromiso es que ningún municipio afronte solo un reto de estas características. Por ello se reforzarán los sistemas de coordinación, las comunicaciones de emergencias, la atención del 112 y los dispositivos preventivos necesarios para responder con eficacia allí donde sea necesario.
0: La Conselleria de Sanitat també desplegarà un dispositiu especial als centres de salut, serveis d'urgències i hospitals dels municipis amb més afluència prevista, amb especial atenció als serveis d'oftalmologia. Les autoritats sanitàries insisteixen que no s'ha de mirar directament el sol, sense filtres homologats, i adverteixen que les ulleres de sol convencionals, les radiografies o els filtres casolans no protegeixen la vista. També recomanen utilitzar crema solar de factor 50, hidratar-se amb freqüència i evitar exposicions prolongades durant hores de màxima radiació. A més, es distribuiran ambulàncies als punts considerats de més risc. El pla inclou també activitats divulgatives i materials educatius per a totes les etapes formatives, així com una plataforma digital per a coordinar la programació científica relacionada amb l'eclipsi. La informació oficial sobre el fenomen es canalitzarà a través de la web específica de la Generalitat i dels canals institucionals, amb continguts disponibles en diversos idiomes. També, a punt, hem destinat un espai específic en el nostre web on es publica tota la informació rellevant de l'eclipsi.
1: De totes formes, per a veure bé aquest eclipsi del 12 d'agost cal tindre en compte diversos factors. A la nostra comunitat autònoma, la meitat nord del territori podrà observar un eclipsi total, mentre que al sud serà parcial, encara que també enfosquirà el cel de manera notable. A Portell de Morella, als Ports, serà on la totalitat durarà més. El sol quedarà completament ocult durant 1 minut i 40 segons. A mesura que baixem cap al sud, la durada es reduirà progressivament. A València, per exemple, la fase total serà exactament d'un minut. L'eclipsi començarà cap a les 10:36 al territori valencià, quan la lluna començarà a passar per davant del sol. El moment màxim es produirà entre les 20:30 i les 20:35, i a partir d'ahir el sol reapareixerà de manera progressiva. Ara bé, hi ha un factor important a tindre en compte. El sol es pondrà abans que acabi tot el fenomen. Això vol dir que, encara que l'eclipsi continuï cap a les 9 de la nit, ja no es podrà continuar observant perquè el sol haurà desaparegut per l'horitzó. Durant aquest eclipsi, el sol estarà molt baix, entre 4 i 5 graus sobre l'horitzó. Per això, serà clau triar un lloc amb bona visibilitat cap a l'oest i, si pot ser, molt elevat. En zones urbanes caldrà evitar edificis als que es puguen tapar el sol en el moment clau, però també és important fixar-se en el relleu del terreny, muntanyes o elevacions que poden ocultar-lo abans d'hora. Per ajudar en esta tasca, l'Institut Geogràfic Nacional ha elaborat un mapa que permet comprovar la visibilitat des de qualsevol punt exacte, tenint en compte l'orografia i indicant si hi ha obstacles que poden tapar el sol.
13: A Punt Ràdio, Sergi Olcina.
1: Això, per una banda, 8:32 del matí d'este 17 de juny de 2026 és el que vos contem a través de la ràdio, encara queden més coses, però donem una ulleta ara a les principals portades dels diaris més destacats de la nostra comunitat i també a nivell nacional, Lucy.
0: El Levante, el Mercantil Valenciano, destaca que la CEB exigeix el túnel passant i una xarxa elèctrica potent com a imant inversor. La imatge és per a l'inici de les obres d'un edifici del barri de Campanar. Este diari titula Adeu a Txernòbil, l'edifici més tòxic de Campanar.
2: La mateixa imatge tria les províncies que destaca València demolix el seu Txernòbil. També destaquen que l'Ajuntament rectifica i allibera les rebel·les falleres de la limitació de soroll.
0: Pel que fa al diari Informació d'Alacant, les fogueres són les protagonistes de la portada. Millor dit, la vellea del foc d'este 2026 és la protagonista. La imatge que han escollit és la de Maria Pastor ballant amb el solista Vicent Pérez en l'Auditori de Música d'Alacant. Este diari titula El primer ball del foc.
2: El diari Mediterráneo de Castelló obri en clau de successos, troben un cadàver en una nevera. D'altra banda, destaquen que Europa dona un respir a la ceràmica en la nova norma d'emissions.
0: Pel que fa als diaris nacionals, El País destaca que la imatge és la de la directora de la Guàrdia Civil compareguent en el Senat i el titular és que no he participat mai en cap trama contra la UCO.
2: I en El Mundo llegim que Zapatero es desvincularà de la trama offshore del seu pagador.
13: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.

0: 8:33, un castelló d'altre temps, apocalíptic o convertit en escenari d'un videojoc. És el món que Gorka Lozano, tècnic informàtic, ha imaginat i recreat gràcies a la intel·ligència artificial. Un univers visual que atrau la curiositat d'una gran quantitat de persones, a jutjar pels milers de visualitzacions que ja acumulen els seus vídeos.
1: No veia contenido sobre Castellón y digo, pues voy a ser el único que lo haga.
0: Tot això fa parlar d'unes peces en les que apareix el fadrí ennegrit i rebentat per la vegetació que ha crescut entre els seus murs, enmig d'un castelló quasi desert, ubicat en un futur post-apocalíptic. En eixe mateix univers propi del gènere de ciència-ficció, ha creat altres espais emblemàtics de la ciutat de la Plana Alta, com ara el Parc Ribalta, la Universitat Jaume I o la plaça de Santa Clara. Escenaris ben coneguts pels castellonencs, convertits ara en una versió de The Last of Us. David González, bon dia.
2: Bon dia, Sergi. El castelló de Gorka no acaba ahí. També l'ha convertit en un videojoc i fins i tot en un univers de Playmobil. Però tot este univers construït a base de prompts i de píxels també parla del passat i de l'origen de les tradicions de la comarca, des de la fundació de la ciutat fins a l'elaboració del licor carmelità.
1: Inspirar-me en videojuegos, series, películas y en hacer cosas que no existen, en algo surreal.
2: Amb més de 100.000 visualitzacions en alguna de les seues creacions audiovisuals, Gorka espera que la repercussió pugui convertir-se en una oportunitat professional.
3: La gente está bajando, se están mudando a la plana. Esto es literalmente el inicio de la ciudad.
4: Estoy dentro de un monasterio en Benicàssim. Están creando el licor carmelitano con hierbas naturales.
0: Ahir ja ho comentàvem, la Casa Museu Pinazo de Godella inicia una nova etapa amb la creació de la Fundació Casa Museu Pinazo, una entitat destinada a preservar, investigar i difondre el llegat d'Ignacio Pinazo Camarlenc, un dels pintors més destacats de l'art valencià i també de la seva família. La presentació oficial de la Fundació es celebrava ahir dimarts a la mateixa casa on l'artista va viure els últims anys de la seva vida i on va morir el 18 d'octubre de 1916. La vivenda adquirida per Pinazo el 1887 conserva bona part de l'univers creatiu i personal del pintor. José Ignacio Casar Pinazo, que ahir va estar en esta taula, descendent de l'escultor Pinazo, Ignacio Pinazo Martínez i un dels responsables del projecte, ens explicava que l'objectiu és captivar la societat valenciana, però també les institucions, per assegurar sobretot la conservació i projecció d'un patrimoni cultural únic.
5: Para que toda la sociedad civil, todas las instituciones valencianas puedan entrar a conocer cuál es el significado de la obra de Pinazo Camarlenc y de sus hijos y, por lo tanto, hacerla suya y apoyar su desarrollo, su conocimiento.
0: Fem un poquet de memòria perquè Ignacio Pinazo Camarlenc va néixer a València l'11 de gener de 1849 i és considerat una figura clau de la renovació de la pintura valenciana de finals del segle XIX i principis del XX. La Casa de Godella, on va desenvolupar una part fonamental de la seva trajectòria artística, es converteix, per tant, ara en el centre d'un projecte que pretén assegurar la transmissió del seu llegat a les futures generacions. Marina Perelló, bon dia.
6: Bon dia. La Casa Museu Pinazo és molt més que un espai expositiu. Cada estança reflecteix la vida quotidiana i el procés creatiu de l'artista. El taller on va crear algunes de les obres més representatives continua pràcticament intacte, igual que bona part del mobiliari i dels objectes personals.

El llegat que custodio inclou olis, aquarel·les, dibuixos, escultures, documentació i l'arxiu familiar. Un conjunt patrimonial que ha sigut conservat durant més d'un segle per quatre generacions de

0: el cuadro de la muerte del rey Don Jaime.
1: La nova fundació naix amb la voluntat de garantir la preservació d'este patrimoni i d'obrir-lo encara més a la societat a través d'activitats culturals, educatives i d'investigació.
2: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina este espai.
3: Antonio Sánchez, bon dia.
4: Bon dia, Sergi.
3: Eres portador de calor, diria jo, no?
4: Sempre. I cada vegada més.
3: Sempre no, en hivern no. En hivern porteu altres coses.
4: Ja, però...
3: Ara, la cosa...
4: Jo sempre dic calor per la meva persona.
3: Ja. Perdona. No anem a profunditzar més en aquestes qüestions. Bueno, digue el del tema de la calor, perquè avui sí. Ja estem veient que el cel està totalment despejat, i això vol dir que les temperatures pujaran, o es mantindran notablement, no?
4: Sí, de fet, avui pugen exactament els termòmetres, Sergi. Només tenim boires i boirines cap a la Vall d'Albaida, també alguns núvols baixos ancorats al Baix Segura, a l'extrem sud del territori, i a l'extrem nord també han aparegut algunes boirines, però la resta, com dius, sense cap núvol, i veurem com avui és una jornada en la que tindrem la massa d'aire càlid un poquet més a prop de nosaltres, i això farà que els termòmetres pugen. Avui estem parlant de màximes per damunt dels 35 graus, a on? A la Ribera Alta, a la Costera, la Foia de Bunyol puntualment, també la Vall d'Albaida d'alguns punts, i cap al Baix Segura. A la resta estarem per damunt dels 34 a la major part de les comarques, de l'interior i del prelitoral, i al litoral, més quedarem entre els 28 i els 32 graus de màxima. En definitiva, una jornada de molta calor i de 6-8 graus més del normal, però això no ha fet més que començar, Sergi.
3: I una miqueta de pols en suspensió, diria que també n'hi ha, no? O és una sensació que tinc jo?
4: Pot ser. Estàvem veient que sí que estava entrant un poquet més de pols i encara entrarà més en els pròxims dies, però això, del que hem de parlar sobretot és de la calor, que dijous i divendres afluixa un poquet, però cada setmana torna a pujar el termòmetre i la setmana que ve fins i tot podria ser la primera onada de calor de l'any. A veure què passa.
3: Ja ho he estat escoltant en més d'un lloc. Bé, si vos doneu una volteta pels centres comercials i les grans superfícies, veureu que la gent ja està embogida comprant ventiladors, pingüins sí. I aires condicionats. És el que porta esta temporada.
4: L'estiu ha arribat més prompte del normal, Sergi.
3: Que tingues un bon dia.
4: Igualment.
3: Fins ara, adéu.
2: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina aquest espai.
3: Encara vos contem algunes cosetes més, així en la Ràdio Autonòmica Valenciana. Són les 8:40. El Museu Diocesà d'Art Sacre d'Orihuela ha localitzat un manuscrit del segle XVIII que havia desaparegut de la biblioteca del Seminari Diocesà i que van localitzar a la venda en internet. L'obra, escrita per Marcelo Mirabete de Maseres, que va ser canonge de la catedral d'esta ciutat del Baix Segura, conté aspectes socials, religiosos, morals i polítics del bisbat d'Orihuela en la segona meitat del segle XVIII. El volum Jesucristo Predicado, Oraciones, Panegíricos y Morales, dijo las don Marcelo Mirabete de Maseres, catedrático y colegial del Seminario del Tridentino de su patria Orihuela, Reino de Valencia, tomo 8, procedia del fons antic del Seminari Diocesà d'Orihuela, on fins ara sols es conservaven els volums 2, 3, 4 i 6 de la sèrie escrita per Mirabete de Maseres, David.
5: Sí, fons de l'arquebisbat han assenyalat que l'obra que ara han localitzat estava desapareguda des de fa més de mig segle. La peça es va localitzar a la venda per internet i va ser adquirida de manera immediata pel capítol catedralici d'Orihuela pel valor històric que té, apunten des de l'arquebisbat. Ara l'obra ja l'han catalogada els conservadors del Museu Diocesà i la tornaran a depositar a la Biblioteca del Fons Antic del Seminari d'Orihuela. Ara, amb motiu de la Setmana Internacional dels Arxius, que celebren en el Museu Diocesà i el seu arxiu històric, l'arquebisbat d'Orihuela Alacant ha presentat públicament aquesta important recuperació patrimonial intel·lectual.
3: I el Museu de Belles Arts de València dedicarà aquest estiu a una gran exposició als primers anys de trajectòria de Peter Paul Rubens, un dels artistes més influents de la pintura europea. Baix el títol Rubens, la gestació d'un geni, la mostra aprofundeix en el procés de formació de qui acabaria convertint-se en una figura clau del barroc.
1: L'exposició reunirà obres del mateix Rubens i d'altres artistes flamencs del seu entorn per a explicar les influències, els aprenentatges i el context artístics que van marcar els seus inicis. L'objectiu és mostrar com es va forjar el talent d'un creador que revolucionaria la pintura europea dels segles XVII i XVIII. La proposta permetrà descobrir una etapa menys coneguda de l'artista centrada en els seus anys d'aprenentatge i en les relacions amb altres mestres i tallers de Flandes que van contribuir a modelar el seu estil. L'exposició es podrà visitar del 2 de juliol al 4 d'octubre al Museu de Belles Arts de València.
3: Ja anem a Alacant. La primera foguera ja ocupa la plaça de l'Ajuntament, el monument oficial de la ciutat, singulars, va eixir la nit del taller de Pedro Espadero, al Pla de la Vallonga, i gran part de les seues peces ja han quedat instal·lades per al centre de la ciutat. De fet, jo me'n sé d'un que va estar per allí ahir.
5: Ahí estigueren, sí, la colla de l'artista foguera

0: d'Espadero va treballar durant hores per embolicar i preparar les figures abans de carregar-les als camions i a les góndoles que les van traslladar fins a la seva destinació. El dispositiu, escortat per la policia local, va recórrer els carrers d'Alacant amb una parada ja tradicional a la Rambla de Méndez Núñez.
1: Y las primeras piezas que llegan a la plaza del Ayuntamiento de la Hora Oficial es acompañadas con la máxima representación de la fiesta oficial, que es María, con su dama de honor. Y bueno, están muy contentas y les acabo de decir si estaban cansadas. Y dicen que no, que quieren seguir. Digo, pues venga, vamos a seguir.
0: Allí van ser precisament la Vella del Foc d'Alacant 2026, Maria Pastor i les seues dames d'honor, qui va pujar als remolcs per acompanyar la comitiva fins a la plaça de l'Ajuntament, en una imatge que ja forma part dels actes previs a Fogueres.
2: Ja és el pistoletazo de salida a les Hogueres de Nostra Vida i bueno, estamos muy ilusionadas y con muchísimas ganas de vivir esta planta.
0: Pedro Espadero afronta així la seva 11a planta consecutiva del monument oficial. Segons ha explicat l'artista, el 90% de les peces que conformen la foguera ja han arribat a la plaça, on continuarà el muntatge durant els pròxims dies.
3: Un poquito de esas fiestas menos conocidas de pueblos pequeñitos de Alicante, pero que yo quiero que se conozcan. Entonces, quiero que esa gente de esas ciudades, cuando venga a Alicante, vea un trocito de sus tradiciones aquí en la hoguera oficial.
0: Amb el lema singulars, la foguera farà un recorregut per les tradicions més representatives d'Alacant i de la seva província, amb referències a les festes i costums més arrelades. Una vegada completada la planta, la foguera arribarà als 18 metres i mig d'altura i haurà d'estar acabada abans de les 6 del matí d'este diumenge.
4: Més coses, el Romantic Fest, una proposta cultural dedicada a la cançó melòdica, el bolero i la música hispanoamericana. El primer dels concerts tindrà lloc divendres de 9 de juny, després demà a les 8 de la nit, amb l'actuació de Manu Tenorio, que presentarà en directe el seu últim treball discogràfic, El Origen. Amb més de 2 dècades de trajectòria, el cantant sevillà torna als escenaris amb un repertori que combina l'essència de les grans melodies romàntiques amb noves sonoritats contemporànies. El festival continuarà el dissabte 20 de juny a les 8 i mitja de la vesprada amb actuacions de xaranda i jacaranda. Xaranda oferirà un recorregut pels ritmes i tradicions de la música hispanoamericana, fruit de les experiències musicals dels seus integrants en diferents països d'Amèrica Latina. Per la seva part, jacaranda, una de les formacions de referència de la música romàntica en la Comunitat Valenciana, portarà a l'escenari la seva interpretació del bolero i la cançó romàntica. El Romantic Fest està organitzat per l'Institut Valencià de Cultura, com us diem, amb el suport del Pla Endavant i l'Ajuntament de Peníscola, i compta amb la col·laboració del Gran Hotel Peníscola. Les entrades tenen un preu de 10 euros i es poden adquirir en les taquilles habituals i a través de la web de l'Institut Valencià de Cultura. Ho deixem així i, a més, donem una nota mediambiental per acabar de completar este matí que ara mateix acaba de començar, Marina.
5: Sí, perquè estacions, murals, espais públics, clauers o ninots són les múltiples formes que en les últimes setmanes se li ha donat a la Xolot, la Jolote en castellà, la reconegudíssima mascota de la Ciutat de Mèxic durant este Mundial de 2026. Però este animal no és només una de les espècies més reconeixibles de Mèxic, sinó que està també en perill d'extinció. Segons xifres de la Universitat Autònoma de Mèxic, la població d'aquest animal ha caigut dràsticament i ha passat en els últims anys dels 6.000 exemplars per quilòmetre quadrat de 1998 als només 36 en 2014. Entre els principals problemes a què ha de fer front aquesta espècie hem de mencionar la contaminació de l'aigua o la introducció d'espècies com les carpes, que són exòtiques i que afecten la xolot menjant-se les cries i competint per l'aliment. També destaca la urbanització, no només a través d'assentaments irregulars, sinó també amb el canvi d'ús del sol. Per això són molts els que consideren que posar ara el focus en la xolot podria ser contraproduent, perquè s'està parlant ben poquet de la dramàtica situació que patix. No es pot entendre la conservació d'esta espècie sense la protecció del seu hàbitat, un sistema urbà i rural en què hi ha diversos grups d'interès confrontat.
4: Que bon rotllo per a la xolot, no?
5: Sí, perfecte, està tot genial.
4: Pobra criatura. En fi, pel que fa al trànsit, congestió d'hora punta a València i avui especialment a Alacant, on a les 7 del matí començaven les restriccions d'accés al centre de la ciutat pel repartiment de materials per a la planta de les fogueres. A hores d'ara hi ha retencions importants a la façana litoral, a la Nacional 332, a l'avinguda de Jaume II.
6: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Costera 101.5.
7: De tu a tu.
8: Disfruta del 29 Festival de Jazz en el Palau de la Música, con María Schneider, Esperanza Spalding, Liz Wright, Joe Lovano, José James y China Moses y el mejor jazz valenciano. Del 24 de junio al 26 de julio. Infórmate en www.palauvalencia.com.

0: presència d'Alfons el Savi amb Jaume II. Dani, quina és la situació? Bon dia.
1: Bon dia, Alba. Efectivament, Alacant comença a transformar-se per les fogueres i això ja es nota als carrers. Els conductors estan trobant cues i retencions, especialment als accessos del centre de la ciutat i especialment en les avingudes Jaume II i de l'avinguda Jiménez Díaz. L'Ajuntament recomana evitar el vehicle privat i optar pel transport públic o per vies alternatives, com la Gran Via o la Via Parc, durant tota la setmana gran de les festes.
0: Gràcies, Dani. Esto de moment. Continuem pendents, com saben, de tot el que passa tant a l'Audiència Nacional com al Congrés dels Diputats, on estem pendents d'eixa sessió de control. Mentrestant, continuen en esta sintonia en companyia dels companys d'Amunt i Avall.
2: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Folla de Bunyol, 102.2.
3: De tu a tu.
4: Tú tienes el poder de elegir tu futuro. ¡Que no te limiten!
5: En la UMH puedes elegir entre más de 30 grados, 5 dobles grados, más de 50 másteres oficiales y más de 13.000 empresas para hacer prácticas.
4: Y te ofrecen becas y ayudas propias para tu matrícula, el transporte y la comida.
5: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
4: Preinscríbete en umh.es.
6: Disfruta del 29 Festival de Jazz en el Palau de la Música, con María Schneider, Esperanza Spalding, Liz Wright, Joe Lovano, José James y China Moses y el mejor jazz valenciano. Del 24 de junio al 26 de julio. Infórmate en www.palauvalencia.com.
7: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi. Del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
8: Las aves urbanas forman parte de nuestra ciudad, pero una sobrepoblación de palomas afecta su bienestar y la salud pública. Colabora manteniendo limpias las zonas, cuidando los edificios y evitando alimentarlas. Con pequeños gestos logramos una convivencia saludable y sostenible. No alimentes el problema. Ajuntament de València.
9: Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar, perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
10: L'esport que realment t'apassiona. Sempre al teu costat, passe el que passe.
11: De dilluns a divendres en A Punt Ràdio anem amunt i avall.
12: No ho veieu, en directe, com sempre. Este programa és tot en directe, les 6 hores, des de les 8 del matí fins les 2 de la vesprada, avui corresponent a este 17 de juny de 2026, sempre amb la producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. De veritat, m'agradaria a voltes canviar el menú algun dia, una miqueta, els entrants, encara que fora això, els entrants, o el vermut, la picaeta, que parlàvem abans del vermut fa un moment, perquè és que... Tot i la gravetat de les coses, i això és la realitat, jo entenc la desconnexió de molts i moltes que al final diuen, ostres, és que per saturació també acabes... Continues escoltant la ràdio, mirant en internet, veient vídeos, veient la tele, etcètera, etcètera, però ho fas com un run-run, no? Com aquell que... I ahí està el perill. Com aquell que escolta descarregar una formigonera, realment. I avui... que és un dia ple de fronts oberts, però plene de fronts oberts. De fet, ara, si els plaços s'han complit, farà ja 12 minuts que Rodríguez Zapatero estarà compareixent, explicant, després de que no li donaren una altra, no només totes les maniobres del rescat de l'aerolínia Plus Ultra, sinó també d'on ha eixit tot ixe joyerío que, entre altres, Vox... l'acusa directament de que provinga del contraban. I això... per una persona normal i corrent ja són paraules majors, però per a un expresident del govern Perdona, bonita.

0: sociales que tuvieran que ver con el presidente del gobierno o con el PSOE. Y parece ser que la primera intervención se habría producido contra la jueza instructora Viedma en Extremadura, que llevaba la investigación del hermano del presidente del
1: de
0: gobierno.
1: De totes formes, convindreu en mi que, a banda de les diferències que n'hi ha entre els dos perfils, entre els dos personatges, crec que el destí de ambos dos serà totalment diferent, també. Tant el de Aldama com el de Leire Díaz.
2: No, a veure, són diferents, però és cert que tenen una qüestió en comú, que tenen un coneixement de lo que ha passat i de lo que s'ha fet.
1: I que són dos getorros.
2: Però
1: prou
2: important.
1: Claro.
2: Bueno, sí,
0: de ahí, lo que han hecho ellos también.
2: Ahí és una altra qüestió. Però sí que és cert que com he dit antes, lo que ha passat, lo que han dit ha anat passant. I són personatges principals dins de tota esta pel·lícula. O sigui, coneixen molt bé tot el guió, coneixen molt bé tota la pel·lícula i coneixen tot bé el que ha passat. Entonces, crec que, com ve a dir antes, el tema de ridiculitzar-los o de ficar-los en una situació incòmoda, pues pareixer que no crec que siga la millor estratègia política millor estratègia de defensa. Sí que és cert una cosa, que jo crec que així n'hi ha que diferenciar dos coses. Per una banda, l'estratègia judicial i per altra banda, l'estratègia política. Jo crec que el PSOE ha intentat diluir o disminuir en eixes burles, no? la capacitat dels dos personatges, però vem que no.
1: Ferran, digues-te una cosa molt interessant. Pilar comentava, estan ridiculitzant-la des de dins del propi Partit Socialista, però és de veres, estem fent tots perquè tots hem entrat al joc per la classe de personatge que és, entre altres coses, també.
3: Clar. És que, vull dir, fer recaure el gran error del PSOE en que l'ha ridiculitzat, no, el gran error del Partit Socialista és haver confiat en un...
2: Sí, no.
3: I haver utilitzat un personatge com este o de qualsevol altra manera per a fer el que estava fent, no perquè l'hagi intentat ridiculitzar, l'hem ridiculitzat tot perquè és un personatge atrabiliari i que se
0: li... Però la poden despejar més, Ferran. Digo el PSOE en su estrategia judicial.
3: Si quieres, lo centramos todo en eso. Però lo que vull dir és que...
0: No, si el tema és gravíssim.
3: El problema no és que el PSOE hagi dit que esta senyora era un tararot. És que era un tararot que l'han gastat per això.
1: I que vas contractar que la tenies per fer el que tinguera que fer. O sea, la culpa és teua per haver comptat en ella.
3: És el problema.
0: Parece ser que cobrava en A, en empreses públiques, per exemple, Correos, però també en B. Perquè lo que dicen los informes de la UCO és que los pagos del PSOE, parece ser que a través de un presunto sistema de facturación falsa a las consultorías, por ejemplo, a la del socialista Gaspar Zarrías, coinciden absolutamente con los pagos que a su vez esta consultoría le hacía en B a Leire Díez. Y claro, la directora de la Guardia Civil y la Fiscalía General del Estado han tenido que admitir encuentros con esta señora, que la directora de la Guardia Civil diga, no, yo me reuní como una toma de contacto con una periodista... A ver cuántos periodistas tenemos hoy capacidad de llegar a la directora general de la Guardia Civil para tomarnos un café, por cierto, fuera de la sede de la Guardia Civil.
1: Me imagino que, entre otras cosas, si la pseudo-periodista esta está ungida, porque está ungida, tendrá más fácil para poder arribar a la directora de la Guardia Civil o de quien siga. Bueno, es de suposar, claro.
0: Esa es la clave. Es decir, que la directora de la Guardia Civil...
3: lo que en termes taurins es diu una sobrecogedora. I això... Això
1: li ha fet gràcia...
0: Separa les paraules para que la audiencia lo entienda
3: sobrecogedora,
0: mejor.
3: Una sobrecogedora, que era el calificatiu que s'aplicava i probablement se continua aplicant en el món taurí a aquells crítics especialitzats que reben o accepten que les figures majors o menors els donen un ajut per a parlar bé d'ells. Activitat que jo estic també absolutament convençut que se practica en altres sectors de la professió periodística.
0: Bueno, en este caso parece ser que hay una lista de 61 personas que habrían estado a nómina de las cloacas para desactivar también mediáticamente los casos, claro. Sí.
1: Jo diria que avui la sessió de control al govern en el Congrés dels Diputats era especialment tensa. Ja veu com ha començat a les 9 del matí. En aquests moments està intervenint Esther Muñoz del Partit Popular. Fa un moment era Sánchez, que estava compareixent. I és que la imatge que tinc jo és un poquet, no hem diferit, però té el

0: dar un gesto de distanciarse y no salir perjudicada en estos momentos cuando tiene a un competidor que le ha comido el terreno. Que
1: Alianza Catalana.
0: Es Alianza Catalana y tiene a Esquerra Republicana, que por razones de pactos en estos momentos pues está tan comprometida como ellos en el gobierno y en su caso en el Ayuntamiento de Barcelona. Es decir que lo de ayer fue un flatus vocis de Junts que muere y termina al expresarse, porque sabe que además el Partido Popular no le va a secundar, etcétera, etcétera.
1: Eso no sí, tenía, pero Ferran, que lo que yo que, cuestiono que el debate se ha de producir. Pilar, el debate, cualquier debate
0: de
1: se tiene
0: no
1: que
0: tiene
1: producir.
0: ninguna trascendencia.
1: Lo que tiene trascendencia es que no se debata, a mi modo de ver, porque la Cámara está para debatir.
0: Pero si nadie se la toma en consideración.
2: Claro. No, nadie la toma en consideración, no. Aquí
1: el gobierno,
2: PSOE,
1: sobre todo, claro.
2: PSOE y Sumar la tumban y no permiten que se tramite la,
1: claro,
2: la
1: iniciativa. Es que el daño institucional si no es tremendo a la judicatura, al Congreso.
2: Si no existiera ese miedo
0: a la judicatura también.
1: Sí.
2: Si no existiera ese miedo.
1: Sí, hombre, los jueces están emitiendo comunicados sin parar, diciendo que se está presionando su labor. No lo digo yo, lo dicen los jueces hace dos semanas sin ir más lejos.
3: Anem a fer una coseta. Com a so dona de silla, a més tornarem a recuperar el so del Congrés dels Diputats. Deixeu-me que vos conté alguna coseta de l'horatge, sobretot el que farà demà, que hi haurà poques variacions i algunes qüestions més. Són les 9 i 29.
4: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina este espai.
3: Us dic això perquè demà dijous és a la Campins, s'alegraran, vindrà marcat per un ambient una miqueta més humit, algun núvol, però sobretot en la zona central del territori. De matí no es descarten alguns ruixats acompanyats de tempesta, però de vesprada el cel s'anirà aclarint i arribarà una miqueta de pols en suspensió procedent de Nord-Àfrica i això no ens alegra a ningú, sobretot a tots aquells que patiu d'al·lèrgies i problemes respiratoris i que, com és habitual, donarà aquest toc groguent a l'atmosfera i a la llum. Les temperatures, per tant, en tot això que vos acabo de contar, baixen lleugerament amb màximes d'entre 29 i 33 graus centígrads.
4: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina este espai.
5: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Baixa, 101.2.
6: De tú a tú.
7: Hay viajes que empiezan sin planearse y acaban cambiándolo todo. El aeropuerto de Castellón te ofrece ahora más posibilidades con 16 destinos donde elegir, porque hay viajes que terminan pasando y empiezan aquí. Son cosas del destino. Aeropuerto de Castelló, Generalitat Valenciana.
8: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
9: València és història. És presente i és futuro. Referente en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Abierta, comprometida i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ayuntamiento de Valencia. Capi Casal.
10: Dicen que empiezan en junio, pero se sienten mucho antes. Se ven, se disfrutan, se viven. Porque hay experiencias que no se pueden contar. Las tienes que vivir. Poderes de San Juan de Alacant, declaradas de interés turístico internacional del 20 al 24 de junio. Antes de que empiecen, ya están pasando. Generalitat Valenciana.
4: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio, de tu a tu.

Per cert, a tot això, 9:32 en directe a través de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Estem amb Ferran Belda, Modesto Martínez i Pilar Tamayo, veient un poquet què és el que passa al voltant i opinant i desgranant una miqueta tot allò que succeeix. Estem en el Congrés dels Diputats, escoltant eixa sessió de control al govern, però també voldria recordar-vos que a partir de les 12:30 també tenim sessió de control en les Corts Valencianes.

0: Si han és, de fet, a les 10 comença eixe ple, en votació a les esmenes, i després a les 12 i mitja, al voltant de les 12 i mitja, tindrem eixes compareixences i eixes respostes que donarà el president de la Generalitat al respecte de les qüestions sobre les quals preguntaran els síndics al cap del Consell, com vos dic, en la sessió de control prevista avui dimecres en les Corts, a les 12 i mitja. Al mateix temps, és que per això dic que és un dia molt intens, al mateix temps vos recorde que fa mitja hora, suposadament, que l'expresident del govern espanyol, Rodríguez Zapatero, està, a més, compareixent i declarant al respecte del rescat de Plus Ultra i també de la procedència de les joies, després de que ell demanara un poc més de temps per a poder recabar informació i documentar un poquet tot allò. Específicament, la procedència de les joies, que ja es parla que presumptament puguen provindre del contraband, entenc que del contraband internacional, per les característiques de les joies. Volies dir alguna cosa, Ferran?
1: Sí, que el contraband és que és evident que són d'origen estranger, i es contraban perquè han entrat sense
0: documentació,
1: declarar-se, i fiscal perquè no estan declarats fiscalment. A mi el que sí que me queda l'atenció de les joies és una informació que publica avui el diari Informació de la GAN, que conta que les declaracions de patrimoni a la Comunitat Valenciana, només 4.000 persones han declarat tindre joies en suficient quantitat com per a tindre que declarar-les. I lo curiós del cas és que si només 4.466 valencians tenen joies, són el 15% dels que estan obligats a tributar per patrimoni, resulta que ens trobem en que ixe volum, el que denota ixe, tenen 144 milions, ixe volum el que demostra és que les joies són com la loteria, estan molt repartides. Estan molt repartides, o les joieries s'estan morint de fam, perquè se suposa que n'hi ha moltes joieries i que han d'haver venut al llarg del temps, te diria que al llarg de segles, perquè hi ha generències, com se parla i tot això, joies suficients com per a que totalitzen més de 144 milions.
2: Però de ese nivell, Ferran, és de dir...
1: Un moment, estamos hablando de volumen, de...
2: Sí, pero quiero decir, yo creo que la gente en sus casas
1: todos
2: pues tiene...
1: Todos claro. Tenemos alguna joya.
0: Todos tenemos alguna cosita, sí. En fin.
3: Pero yo a mi abuela no te dices joyas,
2: claro,
3: ¿eh? Yo el otro día le pregunté...
1: No estoy defendiendo a Zapatero.
2: Estoy defendiendo a los demás, hijo.
3: Yo el otro día, bueno, de hecho he sentido algún comentario de algún dirigente del Partido Socialista de que todo el mundo tiene joyas o tal, y yo digo, pues no sé, y si nivel de joyas, yo no sé quién les tendrá, porque, vamos, yo pregúntate en ma casa y mandí que no, pues alguna cadeneta de la comunión, de la boda, ¿no? La alianza.
0: Sí, una pulsera de la abuela, una cosa de estas. Sí.
1: Lo que denoto aquesta informació donada per Hisenda, és que l'or, l'argent i el platí són vies de fugida de la declaració dels patrimonis de les persones, perquè aquestes mateixes persones tenien 88.000 milions de pessetes en actius. Entonces, és que, efectivament, a l'hora de... El cas que no es pot amagar... I les joies sí que es poden... Sí que
2: de totes maneres, jo crec que la foto...
1: De fet,
2: el
1: senyor Zapatero les tenia amagades en una caixa.
2: Que
1: el Partit
2: no
1: Socialista desconeixia que la tenia...
2: Que lo que llama la atención es porque cuando uno tiene joyas familiares, que yo creo que todo el mundo tiene algo de su abuela, de su madre, de su tía...
0: Pero sobretot per ixe recurs de les persones majors, o és que mos van precedir, de tindre o invertir en or per a poder salvaguardar d'alguna forma o tindre ahí un remanent.
2: És un recuerdo sentimental.
1: Perquè és un valor segur.
0: Claro, perquè era un valor seguro.
2: Pero
0: sí,
2: lo
0: sí,
2: que
0: sí.
2: Quiero decir es que, claro, las tenía en una caja fuerte que no estaba en su casa, sino que estaba en su despacho de expresidente del gobierno. Pero yo lo que quería decir es que la foto de las joyas, pudiendo ser abrumadora, que lo es...
0: Home, perquè les peces ho són, Pilar. Sí, és que això no és la pulsera de ta abuela o de l'abuela.
2: Zapatero tiene hoy un problema.

0: com dia... Com dia...
1: Sí, un platet de l'Alcora, com dient ahir.
2: Efectivament. O
3: si va estar...
4: No, les joies no sabem en concepte de què les té.
0: Home, ho dubte que li donarem per fer una visita.
1: Home, n'hi hauria que preguntar-se, primer, qui pot regalar-te una joia d'eixes que hauria de ser un jeque àrabe, un senyor amb molt de poderío, que és la reflexió que es feia ahir en esta taula, que, clar, un d'estos et regala un joiament d'aquestes característiques, clar, i te ho regala com si el regalara un rellotge d'estos de... De gama mitja, però clar, això significa...
3: Però el quid judicial de la qüestió que plantea Modesto és si estas joyas son el pago por presunto, o sea, por trabajos presuntamente ilícitos.
1: Per conseguir
3: y lo que
1: cosetes.
3: Tiene que demostrar Zapatero es muy sencillo, y es la procedencia. Porque además, en caso de que fueran joyas familiares, pues ahí están las fotografías de la comunión del uno, el bautizo del otro, la boda del otro, y entonces pues alguien... Yo la verdad, y Ferran tiene mucha más memoria que nosotros... en Valencia el otro día estaba haciendo yo y conozco muy poca gente, he conocido muy poca gente que pueda tener el poder adquisitivo suficiente para tener estas joyas o que incluso se las haya visto puestas en alguna ocasión.
4: Ese reportaje está por hacer. Y yo creo que algunos, vaya, Gracia y algunos de los joyeros de Valencia podrían ayudar a engrandecer un reportaje sin dar nombres, porque me imagino que cuesta no sería bueno dar nombres, pero sí que hay fotos de la misma manera. Yo recuerdo perfectamente haber li anat traguent els rellotges distints que portava Sa Plana quan estava en exercici, i t'assaig perquè tenia un contacte que me'ls calibrava a l'instant. Porto un tal, que costa aproximadament tal. En funció
3: de... Però lo que estamos diciendo es que son casos muy puntuales.
1: Sí, per cert, els rellotges ara són una font d'inversió tan important com l'or, perquè s'acaba de demostrar que n'hi ha peces... Sí. Bueno, l'altre dia mos ho estan contant uns joiers i uns tassaors, que n'hi ha rellotges, per exemple, de marques de gamma alta que en el seu moment Rolex, sobretot, i altres tants, que van ser un fracàs quan van eixir, que podien valdre, jo què sé, 6.000, 8.000, 10.000, i ara estan en unes quantitats molt,
4: és
1: molt per damunt.
4: És el que busquen.
0: Sí.
1: És lladres... és una nova inversió, els rellotges. Sí.
4: Els lladres que entren a furtar-los als futbolistes van buscant, per això, les joies que els tararolls dels futbolistes...
3: Por ostentación.
4: Es compren i van ostentant i van lluint.
0: Ho he dit, jo crec que és robatoris en rellotges d'aquest estil. N'hi ha, de fet, si te fijes, n'hi ha alguna gent inclús que du la brideta perquè no puguen obrir-ho.
3: Però les joies són una pieza, però l'altra pieza és plus ultra i tot el tema del petróleo...
0: Jo crec que aquí el problema està...
3: Que ahí és on puede estar lo mollar, de verdad.
0: Jo crec que és un círculo que se tiene que cerrar en algún sitio, ¿no? Y que tenemos aquí dos partes para mí importantes, que es la parte de la acción que hace para que le den ese cobro y cómo hace ese cobro y por qué no lo declara. Quiero decir, es que son las cuestiones principales, y yo creo que es lo que se tiene que demostrar, y que todo pinta de que es un cobro por unas comisiones, pues vamos, quiero decir, blanco y en botella.
4: Yo pensé precisamente que ixes no son les més directament atribuïbles a l'altre. Jo el que sí que crec que està clar és que tots els cobraments que ha fet com a intermediari no s'ha declarat. I ahí és on va tindre el greu problema. Perquè ell, durant la major part del seu exercici laboral extrapresidencial, ha actuat com a intermediari en actuacions claríssimament econòmiques, i el que s'ha posat de manifest és que efectivament ha intervingut en les exportacions boicotejades i prohibides pels Estats Units, tant de metalls preciosos com de petroli.
0: Però, Ferran, també n'hi hem de tindre en compte, i no n'hi ha que oblidar, la seva mediació o suposada mediació en el cas de Plus Ultra. Vull dir, és que ja no estem parlant sols de la comissió que ha cobrat com a intermediari, sí, com a comissionista...
4: Sí, però és que i si joies tenen...
0: Això podem valorar si ho ha fet bé o ha fet mal, però clar, la qüestió és que sí, també hi ha un rendiment econòmic que ve provocat per
3: no,
0: per
3: i otra qüestions... i otra pata que és muy seria i és el blanqueo de capitales, és a dir, si s'obtuvo de manera ilícita esas cantidades, que hay una cantidad que son 2 millones de euros que coincide también exactamente con la nueva adquisición patrimonial de la familia Zapatero, algún piso en Madrid, el chalet de Lanzarote, es decir, las cantidades en este caso también coinciden. Y como si se operaba a través de un sistema de facturación falsa, es decir, si la empresa de las hijas, por ejemplo, era una tapadera para...
1: Bueno, el fregado en el que ha clavado a las filles, lo
3: claro,
1: que
3: claro. Y porque estas cantidades, lo que se está diciendo judicial y policialmente es que estas cantidades después se habrían metido en el sistema para blanquearse. Me parece que la sociedad offshore se radicaba en Dubái, según se está diciendo, y Estados Unidos la ha encontrado a Julito Martínez, que sería el presunto testaferro de Zapatero, la ha encontrado también sociedades en Miami. Con lo cual, el tema ya no solo es la presunta obtención ilícita de comisiones, sino además que luego se blanquearan para meterse de nuevo en el sistema.
1: Aneu a perdonarme, Pilar, pero yo creo que el problema más que eso es el rosari continu de totes les coses que presumptament se l'acusa. És que no són poquetes. Ja no és el caràcter inèdit de que siga un expresident del govern. És que quan llegis una de les peces o algun dels textos que llegim nosaltres per a donar la notícia o la informació, és un rosari.
3: A veure, l'Audiència Nacional lo situa com presunto cabecilla d'una red internacional de tráfico d'influències. I eso por sí solo és d'una gravedad extraordinària. Y de hecho, y aunque sea insistente, lo decimos que su defensa se basa en la cuestión procesal y no penal, porque seguramente la cuestión penal la da por perdida y lo que va es a intentar invalidar el proceso por algún defecto de forma, por prescripciones, porque el volcado del teléfono móvil del accionista de Plus Ultra haya sido ilícito, es decir, porque yo creo que penalmente Zapatero se da por trincao, me da la impresión, lo tiene muy mal.
0: Sí, yo, vamos, un compartijal 100%, yo creo que la imagen ya de un expresident, del primer expresident declaran como imputat, ya demostra que algo ya, ¿no?
1: Bueno, no voldria acabar este temps, queden només 9 minuts per a que siguin les 10 del matí, sense mencionar, perquè crec que és notable, i sobretot quan treballem en això, la quantitat de crònica oscura i de successos que van amuntonant-se en els últims dies, i a veure quin de tots ells més truculent. Des del que va maltractar i assassinar la seva parella en Alacant, els casos que coneixem últimament, inclús en menors involucrats, l'últim va ser el de l'autor confès del crim de logopeda de València, que ja ha passat a disposició judicial, bueno, passa demà a disposició judicial, i si no, l'últim que ha sigut el cadàver que han trobat dins d'una neve era en Castelló de la Plana.
3: La Reyertana, en
1: Alacant en va acabar una festa, també va acabar després a ir com el Rosari de l'Aurora. Què està passant en la gent?
4: I no podem oblidar la persecució que està sent objecte Susana Camadrero.
0: Sí.
4: Conta avui les províncies que està sent objecte d'un assetjament no sexual, sinó de presència permanent d'un personatge que una vegada va presentar denúncia, la policia va descobrir que té 17 antecedents penals per distintes raons, i que tot sembla que va començar quan va anar a l'oficina de la Bora, cosa que involucra a Enric Nom de Déu, dit siga de broma, i no l'atengueren correctament, i ha acabat pagant-ho la titular del departament al que pertany la gestió de la Bora.
0: Sí, jo ho estava llegint també este matí, i bueno, pues, és la cara B de la política, no? La part que moltes voltes no... no se veu i que al final pues, és càrrec, sobretot...
4: De lo que va en el càrrec.
0: Sí, lo que va en el càrrec, sí, però no hauria de ser, perquè al final...
1: Però, home, bueno. Però perquè té una part perillosa també, això,
0: sí,
1: eh?
0: No, no,
1: se te'n pot anar de les mans una miqueta i la cosa acaba...
0: Que al final t'exposes a molta gent, t'exposes a moltes situacions i té que ser molt dur, bueno, jo des d'ací, bueno, enviar-li un...
3: Fíjate si Susana lleva una vida pública dilatada i creo que és la primera ocasió...

0: té opinió i via oberta als comentaris, com ho diuen persones de rellevància, que també està passant.
1: A mi l'altre dia, en un vídeo de los que publico, me contestaron, me llamaron homófoba, xenófoba, racista, asquerosa... Yo lo denuncié a través de la red social y es verdad que ese mismo día Facebook, que es Meta, me contestó, me dijo que se la había bloqueado, que lógicamente además no se le iba a permitir que accediera de nuevo a mi cuenta, pero es que no cabían más insultos en un comentario. Y yo animo a que la gente a través de las redes sociales no frivolice estos hechos, sino que los denuncie. Se pueden denunciar judicialmente, pero también se pueden denunciar a través de la propia red social para que se actúe.
2: Però això és el que, que demostra que convivim en una autèntica... envoltats per una autèntica fauna. Sí. Que en principi sí. Tots som bons i darrere d'unes cares que semblen innocents sol amagar-se pues, un maltratador, un canalla, un...
3: Sí, no, i també existeix una crispació generalitzada que jo crec que
2: rebaixeu aleshores sí. El to.
3: Sí, però és que el debat polític és el debat polític. El debat polític se fa en la sessió de control.
2: Però és que parleu de la crispació com si fora aliena al gremi en el que esteu.
3: No estic que siga aliena. Estic dient que el que n'hi ha que evitar és que el debat polític traspasse les barreres de lo polític. Vull dir, s'acaba... Jo sempre ho dic. Jo quan acabo un pleno, per a mi, el que s'ha dit en el pleno se acaba, y todas las personas que tienen ese pleno son personas en las que me puedo ganar a sopar, a dinar o a berenar.
0: Estem veient-ho i escoltant-ho en el Congrés dels Diputats. A les 12:30 parlarem i ho veurem també en les Corts Valencianes, com estem veient-ho últimament. Ferran, gràcies. Modesto, gràcies. Pilar, gràcies. Arriba el temps de les notícies. Aquestes coses són les que passen i algunes, a més, de les que conformen l'actualitat del dia, són les que us compten ara mateixa.
4: Són les 10.
5: A punt. Notícies.
6: Des de les 9 del matí està declarant en l'Audiència Nacional l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Ho fa davant el jutge José Luis Calamà, que investiga el presumpte rescat irregular de l'aerolínia Plus Ultra. El que ja sabem és que només està contestant al seu advocat i al jutge, però no contestarà ni a la fiscal anticorrupció ni al lletrat del PP, que dirigeix l'acusació popular unificada. Esta és l'estratègia de l'advocat de l'expresident Víctor Moreno Catena, igual que els intents d'anul·lar les converses telefòniques obtingudes pels Estats Units en el telèfon del directiu de Plus Ultra fa anys i durant una detenció a l'aeroport de Miami. O l'intent d'anul·lar la cadena de custòdia d'aquestes converses on no hi ha missatges escrits de Zapatero. Sobre les acusacions populars estan personades 8 entre col·lectius i partits com ara Manos Limpias, Azteoir, Vox o Justitia Europa. Esta última acusació ha demanat a l'advocat del PP que sol·licite la presó preventiva.
7: Nosotros hemos solicitado que se acuerde la prisión provisional comunicada y sin fianza para el expresidente del gobierno, puesto que consideramos que los indicios de un posible riesgo de fuga son elevados por las relaciones internacionales.
6: Zapatero està citat com a investigat per liderar presumptament una xarxa de tràfic d'influències a favor de l'aerolínia Plus Ultra i davant les presumptes irregularitats de les joies trobades al seu despatx. I en la sessió de control al Congrés, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, ha acusat Pedro Sánchez de ser el president amb més sospites de corrupció de la democràcia i s'ha referit expressament a la compareixença de Rodríguez Zapatero davant del jutge. Sánchez li ha recordat els casos de corrupció del Partit Popular.
8: El lunes pasado, su mujer volvía al juzgado. En este mismo instante, un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
9: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en B.
6: El líder del PP també ha retret a Sánchez que s'hagi bloquejat a la mesa del Congrés la possibilitat de votar una esmena que demanava la convocatòria d'eleccions. Escoltem les paraules de Núñez Feijóo i la resposta de Pedro Sánchez.
8: Mañana tendremos derecho.

0: derecho a votar aquí la continuidad de la legislatura, pero usted es un cobarde. Usted le tiene miedo a la democracia. Era lo que nos faltaba, señor Sánchez. Ya no es que no quiera que votemos en urna, sino que además no quiere que votemos en el Congreso. No tiene derecho a amordazar el Parlamento. Usted no es un demócrata.
1: Las elecciones se van a celebrar, señoría. ¿Se van a celebrar? Pero la pregunta no es esa. La pregunta es ¿qué país se va a presentar en 2027 respecto al 2018? Si es un mejor país o un peor país. E indiscutiblemente, señor Feijóo, es un mejor país en términos de crecimiento, de empleo y de desigualdad.
2: I així a casa nostra, matí intens a les Corts, on el PP i Vox aprovaran en el ple el dictamen de la Comissió Parlamentària d'Investigació sobre la dana del 29 d'octubre de 2024. També està previst que les Corts donen llum verda al decret llei de mobilitat que regula la convivència entre taxis i VTC. La sessió, que està previst que comenci d'ací a pocs minuts, a les 10:30, està carregada de temes on es concentra en un únic dia tot el que s'havia de debatre en el ple ordinari d'esta setmana. A més del dictamen de comissió de la dana i del decret del taxi, es debatran les esmenes a la totalitat dels pressupostos, el pla simplifica i, finalment, hi haurà sessió de control al president Pere Llorca. Avui, mentre se celebra este superple, diverses entitats i col·lectius protesten fora al carrer. Taxistes, la patronal de VTC, a més de professorat de l'ensenyament concertat, personal de centres d'infància i de majors i integrants de la xarxa d'entitats per un finançament just, es concentren davant de les Corts per a reclamar que s'atenguen les seues reivindicacions. I en el capítol de successos, la Guàrdia Civil demana la col·laboració ciutadana per a identificar el cadàver d'un home que va ser trobat el passat 29 de maig en un camp de tarongers del terme municipal d'Albalat de la Ribera. L'autòpsia del cos no va trobar indicis de criminalitat. El cos sense identificar, trobat en un camp de tarongers del polígon 14 de la partida de Jovades d'esta població de la Ribera Baixa, correspon a un home caucàsic d'edat avançada, de rostre clar, amb cabell i barba llisos, canosos i curts, segons la descripció que ha emès la Guàrdia Civil. Quan el van localitzar, vestia sabatilles d'esport de color gris, pantaló de xandall de color fosc i damunt un altre pantaló de treball amb bandes grogues. També vestia una samarreta negra amb el lema Força Verdolaga. I en els esports parlem de bàsquet. A les 7:30 de la vesprada tindrà lloc la presentació oficial de la final de l'ACB a l'Ajuntament de València. Eva Casany.
3: Intervindran els dos tècnics, Pedro Martínez i Xavi Pascual, i els jugadors Jaime Pradilla i Tomàs Atoranski. Serà la quarta final del València Bàsquet per la 32 d'esblaugrana que aspiren al títol número 18. El Barça ja està a la ciutat on entrenarà avui. L'equip blaugrana anà de menys a més en este playoff i els taronja saben que és molt important aprofitar el factor pista dels dos primers duels. Álvaro Cárdenas.
4: Súper importante. Desde que estoy aquí, la verdad que el rollo ha sido una pasada. Y cuando la gente de Valencia se pone apretada, pues se nota muchísimo en la pista y nos dan ese extra de energía que es tan necesario, sobre todo en una final.
2: Gràcies, Eva, i això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 11 en punt. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
5: Apunt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5.
6: De tu a tu.
7: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en fogueres. Servicis sense interrupcions dia i nit. Del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
8: Torna Cinema Jove, Festival Internacional de Cinema de València. Del 19 al 27 de juny, llargmetratges, curts i sèries en una de les cites culturals més esperades. Enguany amb cicles dedicats a Greta Gerwig, un nou cicle per als més menuts, Cinema Kids, amb pel·lícules per als de 3 a 9 anys. Amb més informació en cinemajove.com. Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
9: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi. Del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
10: Les aus urbanes formen part de la nostra ciutat, però una sobrepoblació de coloms pot generar problemes de salut pública. Col·labora mantenint les zones netes, protegint els edificis i evita alimentar els coloms. Amb xicotets gestos aconseguim una convivència saludable i sostenible.

0: No alimentes el problema. Ajuntament de València.
1: Descansa la vista.
2: Què és la inspiració per a tu?
3: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
4: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
1: Obri la ment.
5: Eres creient?
6: Depèn de l'estació de l'any.
7: Con les carxofes.
1: Sí. A.podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
8: Què t'ha paregut?
9: Molt bona, molt bona.
10: Ara sí que me l'espera.
11: L'economia per a totes i tots.
12: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
11: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres de 3:30 a 4.
13: Continuem complint amb el nostre compromís. La informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. A Punt Ràdio. De tu a tu.
14: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
15: fem banda
14: amb el millor repertori de músics valencians.
15: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
14: Desfilarem al costat dels nostres músics.
15: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
11: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
16: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
15: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
11: En A Punt Ràdio.
17: Presentador de la Safor.
18: Ximo Rovira. Periodista de La Plana.
17: Gemma Juan. Animal de companyia.
18: La ràdio.
19: Ah, vinga, va, acceptem ràdio com animal de companyia. Eh?
20: La vesprada de punt on tot pot passar.
11: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En A Punt Ràdio. De tu a tu.
15: Som la veu de tots. Som A Punt. Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
2: Una cosa vos tinc que dir. Un no pot descuidar-se ni una miqueta, clar, perquè en seguida li pot ploure per un lloc o per un altre. Bueno, són les 10 i 10. Avui, per aquells que no ho saben o que s'hagin pogut despistar, que ens passa a nosaltres també, i sabeu que a mi el primer és 17 de juny de 2026, coses que tenim en marxa. Ja no anem a parlar de política. El Mundial està en marxa, entre altres qüestions, i n'hi ha a qui li lleva la son completament. Bueno, sobretot els que tenen les expectatives posades en el pròxim encontre de la selecció espanyola, que després del que va passar després ahir, pues clar... No sé els ànims com estaran, però... jo me recordo d'allò de... Sempre negativo. No, la gent del futbol no és negativa, és positiva. Lucy, o no?
21: Totalment.
2: Ho vegeu tot de color de rosa,
21: Van
2: a mi millor.
21: Van Gaal.
2: Tot sempre
21: quin
2: negatiu,
21: personatge,
2: sempre
21: quin personatge.
2: Negativo.
21: Clar que sí, positiu, 100%.
2: No tenim personatges d'ixos ja, Mireia Vallarri, bon dia.
22: Bon dia, sí,
21: bueno,
22: que tenim.
21: No.
22: Com Van Gaal?
21: Ara quan torne Mourinho, que va tornar en breu, veuràs.
22: Bueno, ho dius, però Van Gaal me la va per la llibreta, que se ho apuntava tot.
2: Però estava...
21: Bueno, i Koeman, sí, també la va liar bé,
2: Home...
21: Sí, hem tingut de tot, també, no te penses tu.
22: Per què se van pastar, que el tenia com un ídol, aquesta persona?
2: Si no fora per aquests salseos, és que el que n'hi ha ara és xungo, però n'hi apareix, entonces no mola. Però estos encara donaven un poquet de joc.
22: Estem furgant, Lucía i jo estem furgant. Ara després te contarem algunes coses.
21: Esquadrinyant.
22: Sí, estem esquadrinyant.
2: Però a nivell general o només així?
22: Bueno, estem furgant per tots els puestos.
21: En general.
22: Sí, en general.
2: Esteu fent de detectives futboleres.
22: Som de rastreador del Mundial.
21: Investigadores. Investigadores, no sé, oficials.
2: Recordeu-se'n després de tot el que averigueu, contar-li-ho a la IA perquè Mar es quede contenta i sempre que li pregunte alguna cosa...
22: Claro, li puga
21: respondre. Perdona, nosaltres pues no li fem preguntes.
2: A la IA.
21: Menudes converses tenim.
22: I la rectifiquem, que avui m'ha dit que la vigente campeona de l'Eurocopa era França. M'ha enfadat i toma, està de la caire i me n'ha anat.
2: No, a veure...
21: Embustera.
2: Que jo l'altre dia em vaig tirar el dilluns per la vespre un rato parlant amb ella i vas dir, però ella, qui mos ha dit que és ella? Perquè
22: s'equivoca.
2: Molt. I... Sí. A voltes n'hi ha que repetir-li les coses 3 o 4 voltes.

0: fa cas.
1: O sigui, que la IA deu de ser tio, li deuen de dir Pepe o alguna cosa
0: d'aquestes. No, el nom ja no ho sé, però deu ser tio.
1: Sí, sí, sí, o jo què sé, o Fernando. Però és un tio segur, eh? Ja vos ho dic jo que sí. Bé, de futbol no li pregunteu. Jo crec que no li dona per a tant com per a refrescar tota la informació i les dades que té.
0: No,
1: Li veig justetet, li veig justetet.
0: És que ajudar-la.
2: Espentar-la un poquet.
1: Home, al meu costat sap molt.
2: Bueno, després de com se diu?
0: El quiz.
2: Del quiz d'ahir.
1: Ja, però... Si,
2: que em deixaràs així, que admetre, la boca oberta.
1: No, ahí tinc que admetre que igual era la sort del...
2: Però jo crec que és d'estos... Mira, quan estudiàvem, sempre hi havia algú que deia... Ai, jo no m'ho sé.
0: Ai, sí, que mal, que mal.
2: Que mal me vaig dir l'examen. Un 10. Eren mentirosos i mentiroses, vull dir. Eren empollons i empollones que se ho sabien.
0: I Lucía Nadal té una teoria. Exacte. Què fa Sergi quan tis d'ací?
2: Mos enganya. Ell se'ls avui a les 3 del matí per veure a Messi.
0: I quan se'n va...
2: I mos diu que no.
1: Però si no ells d'ací, és el problema.
2: Perdona, mira si tens teles així. L'has vist així.
0: Lucía, i ahir ho vas dir, què fa quan se'n va d'ací, on va? Entrenar.
2: A veure el Mundial.
0: I entrenar. Ell en la seva altra vida era futbolista.
2: Exacte.
1: No va ser, que fort seria, no? Això que en l'altra vida era
0: futbolista. Això seria una d'aquestes coses que a mi me fan que m'explote el cervell, però podria ser.
1: No, per això és tal que jo vos vaig dir, que en lloc d'haver eixit de Maestros de la Costura vaig eixir del Bericomania. Entonces, claro, hi ha una xisparra ahí un poquet rara. Deu de ser
2: igual,
1: per,
2: ja
1: la,
2: te dic jo que,
1: per la vida anterior
2: que
1: de futbolista.
2: Que saps més del que tu penses que
1: no,
2: saps.
1: No, va ser la sort del principi.
0: Anem a explotar-ho avui.
2: Veurem després.
1: La sort del principi. Avui em fareu quedar en ridícul, mantindré el treball
2: no és la
1: de
2: nostra,
1: puritita
2: perdona,
1: casualitat
2: no
1: i ja està.
2: No és la nostra intenció.
0: Avui no volem que fracasses, Sergi, perquè ahir va ser tan divertit que ho encertar esto que mira.
1: Pues ja vos
2: que continuem en la mateixa línia.
1: Sí, sí, sí, sí. I tinc obert l'ordinador només perquè em vau dir que tenia que tindre-lo obert, però res més, no cregueu
2: no,
1: que...
2: No, avui sí, obert.
1: No tinc xivatos ni res. Una cosa em va dir algú per de forma aleatòria, però res més. Tinc que... La resta van ser mèrit meu.
0: Vols dir que Mariajo te va xivar
1: no,
0: algo?
1: No, Mariajo és molt bona persona.
0: Això ja ho sé, però
1: Mariajo
0: bueno...
1: Com és l'única persona que no menteix.
0: Igual vol ajudar-te.
1: No. Mariajo és una persona de la única que pot ser de tots nosaltres que no menteix.
2: Ui, per despistar que comença Mariajo. La C.
0: També xuga el quiz, Mariajo. Perquè avui no està Àlex, necessitem algun xugador més.
1: Exacte. En fi, bueno... Anem a fer una coseta antes. Deixeu-me que salude a la gent de les portades i ara parlarem del futbol. Ara ja sé en quin dia estic, eh? A més, ha fet l'exercici de repetir tots els dies l'hora... bueno, l'hora ho faig normalment. El dia de número i sobretot l'any, perquè si no n'hi ha despistes. Però bé, hi ha algunes portades de la gent a la que tenim que saludar i moltes coses que es refereixen a tota l'actualitat local i comarcal. Comencem per Sílvia Tormo, vos pareix? Perfecte. Ja està, en el Meridiano Lorta. Sílvia, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia. La notícia principal en el Meridiano és que Porsa Playa projecta una nova ampliació, 800 vivendes i un altre accés. El projecte ja està presentat en l'Ajuntament d'Alboraia, encara que en fase inicial, i contempla també nous equipaments i vivenda protegida. La superfície és de més de 100.000 metres quadrats i comptarà amb un centre de salut i un col·legi. Els nous blocs d'apartaments estaran ubicats sobre l'actual zona d'aparcament comercial i arribaran fins on actualment es troben les casetes dels pescadors al costat del barranc del Carraixet. D'altra banda, este cap de setmana Meliana celebra la seva Fira de la Tomata. Els agricultors locals posaran a la venda més de 2.000 quilos de tomata en les diferents varietats. A més, al voltant de la fira hi hauran activitats, degustacions i també quinto i tapa. Recordem que Meliana és una de les poblacions que més tomata produeix a la nostra comarca, amb més de 250.000 quilos anuals. I per últim, a la comarca de l'Horta també estem calfant motors per al pròxim 12 d'agost, quan tindrà lloc l'eclipsi total. Pujol és un dels 8 punts oficials d'observació establits per la Generalitat Valenciana, però també el Buisec, que compta amb un observatori, realitzarà activitats de divulgació aquest mateix dia.
1: Això per una banda. Per l'altra, José Miguel Hortolà, que és una persona molt proactiva i que cobreix tot el que passa a les Riberes, ens saluda des del 6-doble. José Miguel, què tal? Bon dia.
4: Hola a totes i tots, bon dia. Estes són algunes de les notícies que esta setmana trobareu al diari digital el 6-doble, www.esisde.es. la Fira Modernista de Carcaixent ha tancat la seva edició 2026 amb un èxit rotund de participació, assistència i organització. L'esdeveniment, consolidat com una de les principals cites culturals i turístiques de la comarca, va posar el punt final amb un multitudinari concert de cloenda que va congregar centenars de persones a l'estrenat carrer Julià Ribera. La banda sinfònica de la Lira i Casina Carcaixentí va reunir sobre l'escenari un total de 70 músics. La qualitat interpretativa i l'ambient viscut durant la velada va convertir l'actuació en un dels actes més aplaudits de tota la programació de la fira. El moment més especial va arribar amb l'estrena absoluta del pasdoble Carcaixent i Dolces, una obra original del compositor Franco Goyos, creada expressament per a la ciutat. Durant l'acte també es va anunciar l'inici dels tràmits perquè esta composició es convertisca en el futur himne oficial de Carcaixent. Per altra banda, a la Ribera Baixa, Cullera posarà en servei este dissabte, dia 20 de juny, les dos primeres noves platges creades al litoral del Marinyet i l'Estany, dins del procés de recuperació i adequació de la costa després de les actuacions desenvolupades durant els últims mesos. Les zones que s'obriran al públic són les situades als dos extrems de l'actuació. D'una banda, la platja del Marinyet, l'Illa, que s'estén des de la desembocadura del riu Xúquer fins al primer dels nous espigons construïts. D'altra banda, la platja de l'Estany, que abasta des de l'últim espigó fins a la gola de l'Estany. A aquesta obertura, els usuaris podran gaudir ja de dos trams recuperats del litoral cullerenc coincidint amb l'inici de la temporada estival. I acabem amb la banda sinfònica de la Lira Castellonera, que representarà de nou una vegada més a Castelló, a la Ribera Alta, en el certamen internacional de bandes de la ciutat de València, una de les cites més prestigioses del panorama bandístic internacional. La formació dirigida per Sergio Navarro competirà en la secció d'honor reservada als grups de major nivell. La participació en este certamen suposa un nou repte per a la societat musical castellonera, que porta mesos preparant un repertori exigent amb l'objectiu d'oferir una actuació de màxim nivell davant del jurat i del públic assistent. Entre les obres seleccionades destaca 1925, del compositor Martínez Gallego, una peça de gran càrrega emocional i expressiva que ret homenatge a la història, la memòria col·lectiva i les arrels culturals que formen part de l'identitat de Castelló. L'obra incorpora referències al folklore musical local i posa en valor el vincle històric del municipi amb la música de banda. I fins ací la informació al diari digital El 6W3W.esisde.es. Gràcies i fins la pròxima.
1: Gràcies a tu, José Miguel. Ens toca ara saludar a Toni Cuquerella des de Comarcal CB. Què tal, Toni?
5: Hola, molt bon dia. Repassem l'oferta. El Consell Valencià de Col·legis Veterinaris advertís que el nou decret de bous al carrer no garantís el benestar animal. Tot i reconèixer alguns avanços, els professionals lamenten que s'hagi perdut una oportunitat històrica, ja que la seva contractació continuarà sent voluntària en la gran majoria de modalitats. D'altra banda, alta tensió política a la Diputació de València. El plenari ha aprovat la reprovació de la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, d'Ens Unís, acusada pel PSPB de caciquisme i clientelisme. La moció ha tirat endavant amb el suport de Compromís i l'abstenció de Vox, mentre que Enguix es defensa titllant la mesura de circ polític. I en clau estival, Sagunt ja té la seva costa a punt per a l'estiu. L'Ajuntament ha activat un dispositiu especial amb la policia local de platges, vigilància diària i l'ús de drons. A més, la Societat Anònima de Gestió ha reforçat al màxim la neteja de l'arena per a consolidar el litoral com un dels més segurs i cuidats de la Comunitat Valenciana. Fins ací la informació més rellevant d'aquestes últimes hores. Continuem connectats a Comarcal CB. Que passen un molt bon dimecres.
1: I per últim ens queda algú més a qui saludar, com és habitual, i en este cas ja no de la premsa escrita, sinó per la germandat que compartix amb nosaltres, en este cas la gent de Radio IBI, representats com sempre per Lola Manso. Què tal, Lola?
6: Hola, què tal? Bon dia. Avui us parlem d'una família d'IBI que ha aconseguit transformar un immens dolor en acció pels altres. Des de que en 2020 va morir la seva filla Ainhoa, amb tan sols 6 anys, no han parat de treballar per a evitar que altres famílies visquen una experiència tan dura. Primer van crear una associació i des de fa uns mesos estan al capdavant de la Fundació Pedalitzant en Ainhoa, que acaba d'oficialitzar una nova donació de 10.000 euros al Centre d'Investigació Mèdica Aplicada, en el que eleva 30.000 el suport acumulat a un pioner assaig clínic, liderat per la investigadora Marta Alonso, que utilitza virus oncològics per a combatre els tumors cerebrals pediàtrics. L'assaig està en fase 2, és a dir, s'està testant en pacients, situant-se més a prop de convertir-se en una alternativa terapèutica real. Sota el lema de no deixar de pedalejar enfront de l'adversitat, la Fundació va néixer amb el propòsit d'emplenar el buit de finançament que pateixen les malalties rares i el càncer pediàtric, garantint que els investigadors compten amb els recursos necessaris per a trobar una cura.

0: Amb esta nova aportació, que esperen incrementar en breu en la campanya de col·laboració que llancen al sector empresarial de la província, afirmen el compromís en la investigació dels tumors cerebrals pediàtrics, una de les realitats més complexes de l'oncologia. Conscients que sense finançament la investigació es deté i els xiquets no poden esperar, continuaran amb iniciatives esportives, culturals, esdeveniments solidaris i aliances corporatives per a mobilitzar a la societat i continuar destinant recursos a projectes que retornen l'esperança als pacients infantils i les seues famílies. Admirable, esta família que ha sabut canalitzar el record d'Ainhoa i transformar-ho en motor d'esperança per a altres xiquets des de la Fundació Pedalejant a Ainhoa.
1: Let's play football.

0: El Mundial està acaparant, encara que jo crec que no tant com altres voltes, l'atenció mediàtica de tot el món. Com n'hi ha altres finestres obertes, la corrent de l'aire se'n va per ahir. I el futbol està quedant en un pla un poquet secundari. Vos ho dic perquè en més d'una ocasió he vist que es mobilitzava tot el personal i que es paralitzaven les ciutats i els pobles. I esta volta no ho he notat tant. O és que jo isc a hores en què ja està tot realment mobilitzat.
1: No estic d'acord.
2: Jo crec que és perquè encara estem en fase inicial, no?
0: Estem calfant.
2: Sí, estem... I que això se fa llarg. Tu ja saps que fins al 9 de juliol...
1: Quan arriben octaus, quarts, ahir ja la cosa ja està...
2: I sobretot quan escolten la secció que anem a fer Lucía i jo sobre el Mundial...
0: Vos podeu creure que mai he entès això?
2: El què?
0: Les quarts i tot el...
2: Pues estàs en el moment.
0: Entenc els que tinc que entendre per si em toca alguna volta fer el cap d'any, els de la nit de cap d'any, però estos i els 18 octavos i totes aquestes coses...
1: A veure, ara és molt fàcil, eh?
0: Ui, mira...
1: Que t'ho dic en sèrio.
0: Sí.
2: És que és molt de lletres, per clar, el que veig. Clar. Eres de lletres. Pures.
0: No, i està clar, és que de futbol no sóc.
2: Val, ara estem en fase...
0: Perquè és que negar la evidència avui
2: ara
0: dia
2: ara estem en fase
0: seria
2: de grups. Exacte. Només has de saber això. Ja quan canviem de fase...
1: Ja t'ho contaré.
0: I fase de grups, que és com el preescolar del Mundial.
2: És, sí, podria ser la guarderia.
0: Sí, sí, no?
2: Estàs ahí sí en 4 o 5 i te diuen, mira, van a passar dos. I, claro, és com una lliga entre ells en la que vas...
0: És més justos o és millor?
1: És millor. Per punts.
2: Per això te diem ahir que no era res greu el que havia passat per Espanya, perquè estàvem com si no haguera passat res.
1: Per sí, però no, perquè jo tinc un futboler en casa que encara que siga xicotec me sorprèn
2: i sap
1: més que nosaltres. I jo li vas dir això i me va dir no, perquè els altres s'han marcat i Espanya no.
2: Això, ahir té tota la raó.
0: Manolo Montalta anem a dir això, que al tanto que les coses no són...
2: En quantitat de punts estem igual, exacte, però no en és veritat, tota la raó. No? Tota la raó per Miguel.
1: Perquè Espanya no va marcar cap gol.
0: Sí,
2: bueno,
0: sí,
2: Sergi, que tornem en mode futboleres. Dimarts i t'anem a pegar una vara que vamos.

0: de competició, de fites històriques i, com no, del primer gol mundialista de Jordània. A més, també de Messi, Mbappé o Haaland, que continuen engrandint la seva llegenda.
1: I per ahí crec que anem a començar, no, Mire? Perquè anem a escoltar ara, de repente, un so i un àudio estupendo, perquè ens espera la jornada d'avui amb debuts tan esperats com els d'Argentina i Portugal, que ja han jugat. De fet, és el que jo deia, bueno, Argentina, Anglaterra jugarà, perdó, esta nit, però que jo deia, feia la broma de que Sergi ha estat així vivint i ha vist el partit d'Argentina, però va, dime la veritat, a quina hora t'has alçat avui?
2: Tinc, com sempre, a les 5 del matí, un poquet antes.
1: Ui, no, t'has perdut el partit.
0: T'alces a les 3 i veus el partit en directe.
2: Jo soc com Chus Lampreave, no miento.
1: T'has perdut el partit d'Argentina i t'has perdut això.

0: se anima a McAllister, se le escapa a Lucas Zidane, la segunda va para adentro. ¡Gol! Recibe Nico González, le están doblando, Nico se devuelve, Messi se perfila, Messi quiere el tercero.
1: Queda mal que ho diga jo, però m'encanten les retransmissions de futbol.
2: A mi també. I si marca Messi ja me alce de la caïda i celebre i mira, me torne a Argentina.
3: Veus? Te tornes a Argentina,
2: exacte,
3: de repente.
2: Que me canvi la samarreta en un moment.
3: A tu el pegaria ser
2: per
3: Argentina.
2: Per què? Perquè sóc enredadora?
3: Sí,
2: o per què?
3: Perquè eres molt enredadora.
2: Sí? Sí, què te pareix?
1: No sé.
3: Els argentins són molt enredadors.
2: Molt més.
3: Hi ha una dita que diu, compra-lo pel que val i ven-lo pel que ell diu que val.
2: Bueno, jo tinc una altra visió, perquè això sempre es depèn de tot com se mira. Sí.
3: I tu són psicoanalistes?
2: Jo això no. Mi, que psicoanalitzar no me va.
1: Cada un el seu. Els altres això no ho tenim.
3: Sí.
1: Bueno, pues el partit va ser espectacular.
2: Que mos han liat a Lucía i a mi este matí perquè dient, el partit va ser, però com que va ser si ha sigut fa un rato?
1: Exacte, les 3
2: del matí.
3: A veure, clar, però per l'agenda sí va ser ahir.
2: Fa un rato, Sergi, 3 del matí. Algunes de nosaltres estaven ja a punt de traure la roba de l'armari i d'enxufar les llums de la casa.
3: La majoria de la gent d'este programa estàvem tots ahí ja remenant.
1: Bueno, sí, per cert, hi ha gent, que no és el nostre cas, perquè havien de vindre a treballar i no era molt, no sé com dir-ho,
2: prudent
1: alçar-se a les 3 i posar-se a veure un partit de futbol. Però hi ha gent que no s'ha alçat a les 3, però s'ha alçat una miqueta més tard i l'ha vist en diferit, sense connectar-se a cap...
3: però això no té gràcia.
1: Sí, perquè ell no té, encara, ell o ella no té cap input, o sigui, no sap res,
2: exacte,
1: del partit.
2: Estàs completament verge d'informació.
3: No, jo no podria, i vos vaig a posar un exemple.
1: Molta gent ho fa,
3: Estic en les poques voltes que estic en la tele, a lo millor que estic veient algo en directe, i dius, oh, quin pixe, i te'n vas a pixar, li dones al pause, perquè avui en dia li pots donar al pause en directe.
1: No ho faig mai, això.
3: I dius, ara quan torne continuaré veient-ho. Pues no lo mateix. Em dóna mal rotllo.
2: Per què?
3: Perquè és com si m'anar enrere en el temps. No m'agrada.
2: Ja no vas al mateix temps que la realitat.
3: Que la realitat del que està passant, encara que sigui una pel·lícula.
1: Però pues, no li dones al pause. No li
3: ja,
1: pause.
3: Però me'n vaig i pixa i no m'entere
2: bueno,
3: del que
2: pues,
3: ha passat.
2: Bueno,
3: pues
2: li dones molta
3: clar.
2: Veu i
3: allà
2: pixant vas a
1: sentir. En sèrio,
3: ja
1: veureu l'estat. Posa-lo a 50 de volum.
3: Lo fatal que estic jo del cap, que faig aquestes coses. No puc donar-li al pause en temps real. Dic, no.
1: A mi no m'agrada, jo de fet no li dono mai al pause. Que passi el que tinga que passar, la vida que fluya i que ja m'enteraré després.
2: Però això és veure-ho en diferit, com diguen, mira, si jo arribo al meu lloc de treball, els meus companys, les meues companyes me van a Argentina, que si n'hi ha un nom propi, com no, és el de Messi, perquè a l'hora espanyola que ha xuat eren les 3, però allí se veu que s'ha liat una bona, i és el debut d'Argentina, com diem, en el Mundial 3-0, ha guanyat davant Algèria, el resultat ha quedat en segon pla, perquè què ha quedat en primer pla, Lucía Nadal?
1: El hat-trick, anem a veure, és que Messi...
3: El hat-trick, això ho deia jo quan presentava el...
1: Ha marcat 3 golaços, Messi, i clar, és que quants anys té Messi?
2: 38.
1: És que hem dubtat,
2: ojo,
1: 38
2: anys. 38, 3 gols.
1: Ah, t'has quedat.
2: Com ho veus, això?
3: Que ens sorprèn molt la gent tan jove que n'hi ha i pareix més major.
1: Perdona. En 38 anys, fer lo que fa Messi ja m'agradaria a mi.
2: Bueno, però no
3: una cosa
2: que...
3: és fer lo que fas i l'altra és pareixer més
1: major.
3: No,
1: però és que tu saps que els futbolistes...
3: Sí.
1: Pues,
3: envellissen pronte.
1: Els esportistes... No, que va.
2: Que tenen una vida
3: laboralment,
2: curta.
3: Sí,
2: curta,
3: sí, claro.
2: I després pues, ja...
1: És a dir, representen... un de 38 anys és un veterà, realment.
2: Home, és un dels veterans del Mundial,
1: exacte.
2: No m'atrevisc a dir que siga l'absolut, però sí que vos dic que ahir, a banda de fer guanyar el seu equip a la seva selecció, marcar un hat-trick, a més, bueno, pues, complís una assignatura pendent, que és el rècord de gols

0: en un Mundial, perquè després t'ho contarem, Mbappé se les creia ell molt positives, pensant que ell el que tenia el rècord, però després, unes hores després, ha arribat Messi, ha marcat 3 gols i li ha passat per davant. Ja, però aquesta seria la lectura.
1: Però és que Messi és la Meryl Streep del futbol. Entonces, clar, qualsevol cosa que toque el Messi
0: va com va. 16 gols. Sí, sí. 16 gols mundials, igual al rècord històric de l'alemany Klose, que a mi he de dir que m'encanta ixe xic. I per si faltaven ingredients, pues, també vos dic que 2 dècades després d'aquell primer gol del 2006, pràcticament torna a marcar més una d'estes. D'ací 20 anys encara
1: jugant. Esto ya se han cremado, han acabat en qualsevol puesto. Els futbolistes d'ara ja no són el mateix. Igual que tampoc eren els que estaven parlant.
2: No, pues jo crec que les coses també canvien.
1: Los moñigats que estan ara.
2: Jo pense al revés.
0: Jo espere.
2: Anem a bé, anem a millor. I de fet, molts jugadors...
1: Sí, sobretot en com es pentinen. Anem molt a millor.
2: No, però jo pense que evolucionem. Clar, evolucionem per a bé en este aspecte. I jo crec que els futbolistes joves d'ara... Jo què sé, si en el València tenim dos exemples clars, com Gallà, jo què sé, Pepe Lu, que ja no és tan jove, però Javi Guerra, per exemple, és gent de la cantera, que a més després està pues, igual estudiant una carrera universitària...
1: A veure, no vull generalitzar,
2: etcètera. Però, jo crec que anem a
1: però
2: anem
1: entre
2: a millor,
1: els jugadors n'hi ha alguna fauna, depèn d'on mires, que dius...
2: I no, jo crec que anem a millor, perdona.
0: Si has de veure molt de futbol, has de canviar aquesta opinió.
2: Els jugadors d'ara, joves, es cuiden molt més que es cuidaven... Home, Maradona and company.
1: Però, home, Maradona era una aspiradora sense bolsa.
0: Bueno, Romario també. És que així també claro, tinc moltíssims, però ara n'hi ha molta més cultura.
1: Però estèticament no es cuiden. No veig jo que... Ara són...
0: Sergi parla de la
1: imatge.
0: Ah,
1: jo parlo molt de la imatge.
0: Però Lucía i jo parlem...
2: Un altre rotllo, cada un té el seu estil.
1: La imatge d'un futbolista sempre ha sigut la imatge d'un futbolista. I ara
0: com
1: la imatge d'un futbolista...
0: Aquí te ve tu al cap, quan penses en un futbolista.
1: Jo què sé, a veure, preguntar-me a mi per futbolistes...
0: Però uno que t'impacte, així no, que te paregues... Va, búscate'l.
2: Mbappé?
1: Deixeu-me temps.
0: Saps qui? No,
1: des d'antes.
0: Lucía i jo pensem en un bon futbolista així que estiga bé, i saps en qui pensem?
1: No vull dir...
2: Aitor Ocio, clar.
0: Aitor Ocio, búscalo. Ara mos dius això, te pareixen?
2: Ara és empresari, ojo. Ha estudiat una carrera també universitària, ara canvia de vida completament.
1: L'altre dia vaig veure un torero que ara és també empresari o no sé què, dius, però quan eres torero no estaves tan guapo.
2: És l'exmarit de Laura Sánchez, de la model i actriu.
0: Busca Aitor Ocio, mentrestant.
1: Aitor
0: Ocio, que a més d'Argentina...
2: Jugava en l'Eti de Bilbao.
0: També a nit va jugar a França i, bueno, volem documentar-ho així.
1: Home, per l'amor de Déu, però això jugava al futbol?
2: Per supost.
1: Maria, jo, deuries de veure-ho, aquestes coses, eh? Aquestes persones...
3: Puede reaccionar mejor. Que te llega un golazo de Mbappé. Pues te pone otra.
2: De moment, bueno, Mireia i jo hem batejat este mundial com el dels veterans.
0: Exactament.
2: Perquè estan donant unes lliçons de futbol que
0: espectaculars. A més, com són no quintos nostres, però que nosaltres
2: no ens agradarien.
1: Perdona, d'ella no. Ella està en una altra lliga.
2: Perdona, no vas dir cap mentira ahir? Estic entre Mire i tu.
1: Això?
2: Tu eres més major que jo, sempre.
1: Això ho tinc guardat en la maleta
2: Mire
1: de les...
2: I Mire és més jove, això és així.
0: Però més major que Marina i Abril.
2: Correcte.
0: Sempre, uno, sempre hi ha un altre.
2: Correcte.
1: Tu saps que jo te vull amuntó, i això no ho negaré, però...
2: Però eres més major?
1: Ho tinc en la maleta de les ofenses, ho sé molt.
0: Val, doncs pues, anem a desfer-la, Sergi, la maleta.
1: La forma en què ho va dir.
2: No vas dir-ho per ofendre.
1: Això no ho digues, jo estic... Entre tu i Mireia.
0: Pues mira,
2: però és cert o no?
1: I tot això.
2: És cert o no?
0: Sí,
2: diso.
1: Sí,
2: pues
1: ja sí, cert és.
0: I a més és que els veterans estan triomfant.
1: És
0: que podeu mirar-vos en ixe espí perquè els veterans estan triomfant, ho diem. Triomfa Messi, triomfa ahir Mbappé, que li va donar la victòria als francesos contra Senegal per 3-1 en un partit que no va ser còmode, com indica el marcador, però que sí, d'alguna manera, va donar moltíssim d'espectacle. I a més, contar-vos que com a curiositat, Mbappé va permetre convertir-se en el màxim goleador de la història de la selecció francesa amb 58 gols i ell pensava, abans de que jugara Messi, que amb 14 gols en el Mundial pues, era el màxim golejador de la història del torneig. Però, com vos dic abans, va arribar Messi i li va aixafar la guitarra, com diuen en el meu poble. A més, també esta nit ha tornat Noruega al Mundial i ha...

0: Vas a gaudir-lo segur.
1: Sí, aleshores el viatge, com et comentava, l'hem programat per estar 4 dies a Mèxic, a Guadalajara, i d'ahir fer el bot a Estats Units. Passarem primer per Las Vegas i farem un poc de turisme.
0: Home, cal aprofitar, José Manuel, per favor, ja que esteu allà i esteu tan junts.
2: Home, aprofiteu, sí, que... Clar. Claro.
1: Claro que sí. Acabar en Los Ángeles, que si Espanya queda primera de grup, l'encreuament de la segona fase seria iniciacitat.
3: Uau.
0: Pues quasi res.
3: Ho teniu ahí tot. Claro, és que això per a poder, vull dir, això per a poder anar, s'han de donar moltes circumstàncies, perquè no és fàcil poder anar a veure la selecció tan junt, i a més teniu que tindre una previsió, ho haureu fet en molt de temps, el traçar-se este viatge.
1: Sí, nosaltres, com li vas comentar a la teva companya, portem ja 22 anys, farem un any. Vam començar al 2004 a l'Eurocopa de Portugal, i des d'aquell moment només hem fallat a una cita que va ser la de Sud-àfrica, lamentablement.
0: Ai, que llàstima.
2: Lamentablement.
1: Però bé, hem viscut bons moments, molt bons, altres pitjors. I sí que l'experiència ens ha donat que la planificació és fonamental, fonamental. Al final, la despesa que anem a tindre d'aquest viatge...
0: Això t'anava a dir.
1: Si no la dividixes en l'últim any, que és el que hem fet, que vam comprar els vols en octubre de l'any passat, dos reserves d'hotels en novembre, el cotxe alquilat en gener... És com que vas fent xicotetes despeses...
0: És que tot de colp seria, vamos, impossible, no?
1: Sí, perquè sobretot també l'últim Mundial de Qatar, que va ser el que més, el més car de la història, ja es va servir com a guia de...
0: De com fer les coses després.
1: De com fer les coses, si realment vols al final poder anar, perquè està clar que no... Estos pressupostos i estos diners que anem a gastar no estan a la base de tot el món d'un dia per l'altre.
0: No, clar, clar.
2: El més car de la història i el més polèmic també, encara recordem moltes de les coses que van succeir en aquell Mundial de Qatar. Per cert, a mi la mascota m'agradava molt, era de les encertades. Identificava sí. Perfectament aquella agència, amb un poquet infantil, però sí que estava bé al costat de les altres 60 que han anat per davant. Escolta, no estava mal del tot, eh? Però, en fi, això és un poquet més tirant cap a casa. Estava jo reflexionant.
0: I, José Manuel, ens has comentat que ja portes 22 anys seguint a la Roxa, però com va sorgir tota esta aventura des de que decidíreu, no? Perquè sé que no vas a soles al viatge, vas amb amics i, bueno, portes molts anys anant amb les mateixes persones amunt i avall, que mira, mai millor dit és el nom del nostre programa. Com va començar tota aquesta història?
1: Sí, com comentaves, solem anar uns 5-6 d'Astidontinyent i altres 2-3 que cada Mundial o Eurocopa van canviant, que són amics meus de jo vaig fer l'Erasmus a Portugal. Uh-huh. Aleshores, jo vaig fer l'Erasmus en l'any 2001 i la següent quedada, diguem, oficial de tota la gent que vam conèixer aquest any va ser a l'Eurocopa de Portugal del 2004. Va ser un poc com un moment de reencontre després d'aquell Erasmus i l'excusa va ser l'Eurocopa. Aleshores, vam muntar un viatge per reencontrar-se amb els amics d'Erasmus i jo vaig convidar a un grup d'amics d'ací del poble d'Ontinyent que es van apuntar en seguida.
0: Home, clar.
2: Escolta, ja. Després diuen que és d'Ontinyent i és d'Alcoi i estem en tots els puestos.
0: És que
2: a les proves me remito.
0: És que ho esteu, això és aixina.
3: Alcoians pel món.
2: Sí, sí, Alcoians d'Ontinyentis pel món. Sí.
1: I des d'aquest moment ja diguem que vam crear un grup de 8-10 persones que són les que des d'aquell moment hem estat a totes les Eurocopes i Mundials. Tots els anys sempre ha fallat algú per qüestions familiars, qüestions personals i tal, però sí que és veritat que en el meu cas
0: no has fallat cap.
1: Només el de Sud-àfrica, però portem ja va ser el Team Mundial i la sexta Eurocopa.
0: Sí, sí.
1: Són xifres...
0: Jo només m'he desplaçat a un, que va ser el 2008, que era el d'Àustria, si no recorde mal.
2: Quasi res, un altre que està propet.
0: I bueno, va ser divertidíssim, i damunt vaig veure un gol de, si no recorde mal, de Villa, crec que era. És que ara ja tinc lapsus.
1: En
0: Innsbruck, molt bé, ahí estava jo. I bueno...
1: Aquella va ser la meva despedida de soltera.
0: No, meu, en serio? Bueno, era difícil identificar a algú de despedida de soltero perquè anava tot el món disfressat de toreros, sevillanes, que ja dic jo que podien variar una miqueta. Vosaltres vos disfresseu o no?
1: Sí.
0: També?
1: De fet, Especialment en aquesta Eurocopa és quan va començar un poc el tema de disfresses. No.

0: Bueno, jo vaig quedar al·lucinada. Tot el món anava disfressat, menys jo. Sí. Que jo anava normal.
1: En lo que t'agrada.
2: Un grup més nombrós de 20 i pico persones pel tema de la despedida.
0: Pues segur que coincidirem pels carrers de Innsbruck. Mira el que t'he dit. No. Segurament, que no és
2: sí,
0: molt gran.
2: Tenim sempre una disfressa, intentem ser un poc originals, acorde al país.
0: A la temàtica. O sigui, aneu en gorros de mexicans.
2: Alguno portarem, sí. No vaig a desvetlar.
3: ¿Y en Los Ángeles canvieu o què, José Manuel? ¿O aneu adaptant-la?
2: L'adaptarem perquè, com el dia al principi, no teníem la confiança 100% del que farem als Estats Units, i ja no ho farem si és a final de Los Ángeles. Aleshores, el que hem preparat és el de Mèxic. Mm. El disfraç de Los Ángeles el deixem un poc en l'aire per a preparar-lo si ja de... Finalment,
0: improvisar, José Manuel, el que siga, no passa res.
2: Sí.
0: Bueno, en veig ens dones, almenys a Mireia i a mi,
3: que
0: són molt futboleres.
3: Jo anava a dir-li que si falla, però ara ja no mos dona temps, no. José Manuel, en tantes coses no tenim ni els diners, ni el temps, ni res, però per al pròxim...
1: Ni la planificació.
3: Exacte, per al pròxim, si falla alguno d'aixòs 10, tu crida a Lucía que nosaltres
0: apuntem. Que ens posem en marxa, però en temps, en temps per a dosificar la despesa, que no...
2: Ja,
0: que...
2: Pues tot... ja vos puc avisar que el pròxim és en...
0: Portugal, Espanya i...
2: No, primer va l'Eurocopa
0: d'Inglaterra,
2: Escòcia i Gales.
0: I ja també està bé, mira.
3: A mi m'ha vellit
2: ja
3: molt.
2: Ja tenim el viatge planificat per a Escòcia.
0: Molt bé. Que, si pues a Escòcia no n'hi ha mai.
3: I les Highlands, jo aniria també.
1: Fa molt bon temps en Escòcia.
0: Perquè
1: a
0: tot això, sou tot homes o també s'ha incorporat alguna dona? Que les dones no és per res, però també són molt futboleres.
2: Pues normalment som homes, però sí que és veritat que en aquests que han sigut en Europa, diguem, ha vingut alguna dona coneguda i a part, diguem, amics d'amics o gent que teníem en comú que estaven en aquest moment en el país visquent o treballant i tal, i s'han juntat amb nosaltres per a participar d'aquesta Eurocopa. Però normalment ha sigut en Eurocopes així a França, a Alemanya, en Àustria... Els viatges ja de creuar el xarc o de...
0: Se complica més la infraestructura ahí.
2: Vam ser només homes, sí.
0: Clar. Bueno, doncs pues ens apuntem Mireia i jo per a Escòcia.
3: Totalment. No sé si teniu algun altre ritual, José Manuel, a banda de disfressar-vos. No sé si teniu algun altre ritual per anar als partits, alguna superstició.
2: Fem una cosa... que no és el més recomanable.
3: Que se puga contar, se puga contar.
2: Normalment també en el país que estem sol haver una beguda típica, com és normal, per així el herbero, per exemple, o el cafè licor.
0: O la casalla.
2: Fem un ritual que és tots els matins, durant l'estància que estem en el país, una ciutat que estem, fem un xupitet de la beguda típica d'aquest lloc.
3: Em vols dir que te vas a desdechunar un tequila?
2: Sí.
1: Pues allí,
3: que la sort t'acompanyi, que la sort t'acompanyi.
1: No és com així, eh?
3: No.
2: En Brasil es desayunàvem caipirinha.
0: Molt bé. Bueno, caipirinha encara
2: se... En Alemanya, el Jägermaster.
3: Oh, que valent!
2: És un xupitet.
3: Ja, però això te deixa...
0: Això, la panxa buida, José Manuel, què vols que te diga?
1: La petarda que pot pegar-te.
3: José Manuel, el tequila, per favor, evolucioneu la margarita, que no serà tan fort i que vos donarà un poc més de...
0: I no vaig a dir la teua edat perquè queda lleig, però he investigat que eres de la meua quinta i tu ja saps que ara les ressaques no duran un dia ni dos, eh?
2: No, per això... De fet, hem disminuït la quantitat del xupitet que fem.
0: Molt bé, molt bé.
2: Fa 10 anys era un poc més gran.
0: Una cullera sopera, com el jarabe.
1: Que el temps passa, així que... Alerta i porta't bé. En fi, José Manuel, moltes gràcies. Bon viatge, que t'ho vaig bé.
3: Molt d'enveja. D'acord? Poseu una pancarta, José Manuel, perquè us puguem veure per la tele.
0: Avisa'ns quan tornes.
1: A mi, n'hi ha que agarrar el relleu de Manolo.
0: No, i que vull que quan tornen, que ens avise, li tornem a cridar i ens conten l'experiència.
3: Home, i espere que... que Xam arriba, no te vaig a dir guanyar,
1: si has sobreviscut al tequila, clar.
3: Però que Xam arriba junt, molt junt, i que Xam pugui gaudir de l'experiència, que això és un viatge d'estiu espectacular, que m'estic ara mateixa mossegant les ungles i morint-me de la enveja. Res, que visca el Mundial i que visca la selecció espanyola, José Manuel.
0: Que disfruteu molt.
1: Que patriòtiques elles.
2: Moltes gràcies pel contacte.
0: De res,
1: adéu.
0: Quina enveja me fa.
3: Que tu te'n prens a risa, però que Lucía i jo estem així...
1: No, doncs veig que esteu molt posades.
0: Però que jo he anat a posta a veure la selecció espanyola a Innsbruck. Vull dir que no m'ho estic inventant.
1: Però si n'hi ha una persona que jo no dubte que s'ha perdut cap esdeveniment planetari...
0: No, m'he perdut molts, perdona, perquè l'economia tampoc està...
3: Imagina quan passen el Mundial en el Rocha.

0: que és molt una bona oportunitat.
1: Molt bon temps.
2: Preciosa.
1: Una persona, una gent molt, molt oberta i molt agradable.
0: En Escòcia.
2: Que sí, sí, anirem sí, a veure sí, sí. El monstru del lago Ness.
0: Per
2: sí.
0: Supost.
2: Les faldes, tot.
0: Tot.
2: Apunta que tu que anem a anar, Lucía.
0: La gaita, tot.
1: Per monstres.
2: El
1: per
2: sidra.
1: Monstres. Ai, no. Jo sí vaig que no toquen la gaita, que la gaita em posa molt nerviós.
0: Mal de cap,
1: i
0: no passa res. Ahí...
1: Però, home, però és sona... com si tinguin una esmolaor tot el dia al costat.
0: Sí, sí, no, però si la toquen bé, sona molt bé.
1: Ja. No, no, no, les gaites, les dolçaines també, recordo, són com vam entrevistar al dolçainer, que dia que a voltes feien els assajos en els...
2: A mi m'encanta la dolçaina,
1: Sí, sí, sí. Ai.

0: I no deixem de referir-nos als esports, veritat, Abril, què tal?
1: Què tal? Molt bé, així estem Marina i jo per a continuar parlant d'esport, perquè quan parlem del Mundial hi ha molts altres aspectes que cal comentar. I anem a donar-te algunes dades. El Team One de la FIFA, que és l'encarregat de l'arbitratge, està format per 52 àrbitres, 88 assistents i 30 assistents de vídeo, procedents de 6 confederacions i 50 federacions membres. D'estes vora 170 persones que formen part, saps quantes són dones?
0: Pues m'imagino que molt poquetes, veritat.
1: Però molt, molt poquetes.
2: Molt poquetes, efectivament.
0: Sí, ni quarta i meitat.
1: Ni quarta i meitat. Només 6. 6 noms que han fet història i que per primera vegada formen part de l'equip arbitral normalment associat a tot allò masculí.
2: I no és l'única xifra sorprenent de la competició. Amb només uns dies i des de que s'inicia el Mundial, és ja a Espanya la retransmissió més vista de 2026 amb més de 7.900.000 espectadors. Però quants d'estos espectadors són dones? I el que és més important, quantes d'elles segueixen la competició en viu i en directe des dels estadis? Encara que no hi ha dades al respecte, sí que ens ha valgut per fer una reflexió. Quin paper hem jugat les dones com a espectadores dels grans esdeveniments esportius?
1: Com sempre, per a entendre el significat de la pregunta i també de la resposta, ens cal fer una miqueta d'història, que ens agrada molt. Concretament, se n'anem fins a l'antiga Grècia, on fa més de 72.000 anys van començar a disputar-se les Olimpiades. És més que obvi que les dones no tenien espai com a participants actives en la competició. Però, i com a espectadores?
2: Les dones casades tenien prohibit assistir als Jocs Olímpics, baix pena de càstig sever. Però les dones solteres sí que podien assistir com a espectadores.
0: Ah, era un poquet com una espècie de bula. Si eres fadrina sí que podies anar, si estaves casada no.
2: No sé per què esperaven que trobares home entre els esportistes.
0: Sí, si és que... i així el col·locaven allí, no?
1: No?
0: I...
1: sabeu per què pensé jo? Perquè igual que apareixen en moltes escultures, anaven nus, no portaven roba, i a lo millor
2: no
1: que
2: podies.
1: Una dona a casa no veguera un altre home sense roba.
0: Que no fora el seu i que li agradara i diguera, pues ja no torne a casa. Podia ser, no, tot sé, això podia no ser.
2: Per sort, ara la realitat és ben distinta. De mitjana a Espanya, cada any 5 milions de dones van a esdeveniments esportius i el consum d'esports als mitjans de comunicació continua estant 20 punts percentual per baix dels homes.
1: No ens sorprèn massa, la veritat.
2: No.
0: Les coses estan dins de, desgraciadament, la normalitat.
2: Malauradament. Unes dades que criden l'atenció si tenim en compte que això suposa que més de 16 milions de dones, segons exposen dades de l'última enquesta d'hàbits esportius realitzada pel Ministeri de Cultura i Esports, estan allunyades de l'esport com a esdeveniment d'oci a què acudir com a públic. A pesar que a poc, com mostren les dades, sí que està produint-se un augment gradual.
1: Però este augment del públic femení no afecta únicament a la seva presència en esdeveniments esportius. Com ens conta la periodista esportiva Paula Lerín, també es fa evident, per exemple, en xarxes socials.
3: Jo és el que veig i el que note també a xarxes socials, a com les dones ja participen opinant, alçant la veu, ocupant aquests espais que abans solament ocupaven els homes. És el que veig jo quan vaig a Mestalla, a Ciutat de València, al Roig Arena.
2: Val a dir, tot i això, que l'assistència no és la mateixa en tots els esports ni tampoc en totes les competicions. El futbol es consolida com l'opció preferida entre el públic femení, mentre que d'altres, com el bàsquet, pugen a poc també les seues xifres. En 2022, un 4,5% de les persones assistents a un partit de bàsquet van ser dones.
1: Una realitat que es veu també reflectida en el món de la natació, el que millor representa aquesta tendència. Donat que la diferència entre el percentatge d'homes i de dones que consumís les seues competicions és de només 2 punts, mentre que en la resta de disciplines la diferència és de més de 10.
3: Hi ha altres disciplines com pot

0: ser la Fórmula 1, el bàsquet, l'atletisme, inclús els esports de combat, en el que les dones també són aficionades i els segueixen i són una part activa. És de veres que sempre són més els homes, però sí que veig que l'interès ha crescut i que les interessa de veres, són aficionades de veres.
1: Però què passa quan l'esport el practiquen dones? En aquests casos, el públic és també majoritàriament masculí? Així la tendència és totalment diferent.
2: De fet, entre les persones que van assistir a algun esdeveniment esportiu en directe, el 33% de les dones va presenciar modalitats en categoria femenina. En canvi, només el 18,3% dels homes va veure esport femení en directe.
1: És més, segons un estudi de l'Associació de l'Esport Espanyol, el 71% de les dones aficionades segueix una competició en directe i d'estes, un 47% se sent molt atreta per aquesta categoria.
2: Però què passa amb els homes? Veuen o no veuen esport femení?
0: Hi ha molts homes que segueixen les competicions femenines, sobretot en futbol, bàsquet, però també altres competicions com l'atletisme, com el ciclisme, però és de veres que jo crec que els costa més. Tot el contrari que les dones, que crec que han trobat en l'esport femení un espai més amable, més agradable, més segur, amb aquest sentiment de pertenència molt més fort.
2: Ens parlava Paula d'aquest augment creixent de l'esport femení i com s'ha evidenciat principalment a través del futbol. I d'això també hi ha dades. En 2023, la celebració del Mundial Femení es va situar en el tercer lloc de les emissions esportives més seguides a Espanya. I en només 2 anys s'ha quasi duplicat el percentatge de la població que consumeix futbol femení, tant homes com dones.
1: Això sí, mentre que a les dones no els costa veure esport masculí, sí que és cert que els homes encara són una miqueta més reticents a l'esport femení.
3: Jo tinc els meus dubtes, però això ho deixarem en quarantena.
1: En quin sentit?
3: En el sentit del caràcter intrínsec de l'home. Això de no veure esports femenins ho tinc clar del tot.
1: Bé,
3: ho comentarem. Sí.
1: Però continuem parlant d'aquestes dades, perquè a pesar que les xifres ens fan tenir una visió positiva de com avancen les coses, hi ha encara molts altres espais esportius on queda molt de camí per davant.
2: Per exemple, en el periodisme esportiu. La història del periodisme esportiu femení a Espanya arranca als anys 70 i 80 del segle passat, no fa tant, quan noms pioners com els de Sara Estevez i Mari Carmen Izquierdo, amb les primeres aparicions en premsa, ràdio i televisió, aplanaren part del camí que avui encara ens costa recórrer.
1: A dia d'avui, les dones periodistes representen entre el 14 i el 21% del total de professionals que realitzen cobertures d'informació esportiva. I ocorre no només així. Segons un article de The Guardian, només 3 dels 95 redactors de la premsa esportiva escocesa en 2022 eren dones.
2: Dades molt greus, eh?
1: Efectivament. Segons un estudi de 2024, publicat per la European Public and Social Innovation Review, s'observa, sí que és cert, una millora en la paritat de gènere en la televisió esportiva espanyola, amb dones en rols més visibles i de lideratge.
2: Tot i això, malauradament, encara ens queda molt per recórrer, sobretot quan parlem de càrrecs directius i de narració d'esdeveniments esportius.
0: Sí que hi ha narradores, comentaristes, analistes, crec que narradores hi ha menys, i a més des que hi ha sempre estan més sometes a la crítica. Hi ha una crítica molt masclista de vegades, però sí que cada vegada hi ha més. Però sí que és de veres que en els llocs de decisió, directores, de programes, encara costa.
1: Amb tot, queda clar que la presència de la dona en el món de l'esport és afortunadament cada vegada major, almenys en el nostre país. Però què és el que ha canviat per arribar fins on estem actualment?
2: La pregunta no té una resposta fàcil ni tan sols per algú que està tan en contacte amb l'esport com la periodista Paula Lerín.
0: Crec que les dones no teníem espai com a espectadores als esdeveniments esportius per una qüestió més d'educació sociològica, cultural, i jo crec que això és la clau, perquè després crec que quan t'acostes a l'esport has de trobar el teu esport.
1: La clau per a ella està en l'ambient, que és molt diferent depenent de l'esport. No és el mateix el que es viu, per exemple, en un estadi de futbol que a les graderies d'una pista d'atletisme.
2: I hem parlat des del nostre sistema més o menys còmode, però malauradament les xifres no són igual prometedores arreu del món. A dia d'avui, baix el règim talibà, Afganistan continua sent l'únic

0: país del món on les dones tenen prohibit per llei assistir a qualsevol tipus d'esdeveniment esportiu i entrar a recintes o clubs esportius.
1: Però no només és això, perquè també tenen prohibit practicar qualsevol disciplina esportiva, el que les exclou per complet de la vida pública i esportiva del país i en general del món.
0: I no és l'únic exemple que crida l'atenció. L'octubre de fa només 4 anys es vivia un esdeveniment històric a l'Iran. Des de la Revolució Islàmica de 1979, les dones assistien per primera vegada a un partit de futbol en directe. 3.500 dones van gaudir d'una exenció històrica que les permetia veure en viu la selecció iraniana al Mundial de 2022.
2: Cosa que almenys canvia una miqueta. Anem al butlletí de les 11 i tornem.
3: Són les 11.
4: A punt. Notícies.
3: 2 hores d'Ullà Rodríguez Zapatero contestant a les preguntes del jutge José Luis Calamay a les del seu advocat. El jutge l'ha citat pels presumptes delictes de corrupció, com ara presumptament liderar una trama de tràfic d'influències que hauria aconseguit el rescat de l'aerolínia Plus Ultra el 2021 a canvi de comissions. Recordem que ja ha manifestat la seva intenció de no contestar a la Fiscalia i a l'acusació popular unificada que exercís l'advocat del PP. Una de les acusacions, el col·lectiu ultracatòlic ACO ja ha manifestat que vol la imputació de la família Zapatero. Javier María Pérez Roldán n'és l'advocat.
5: Zapatero no actuó solo, utilizó determinados instrumentos como fue las empresas de su, la empresa de sus hijas. Por tanto, sus hijas deben ser investigadas. Además, para garantizar sus propios derechos, lo mismo que la esposa. Fuera consciente o no la esposa de lo que estaba haciendo su marido, lo cierto y verdad es que se utilizaban cuentas conjuntas y, por tanto, hay un lucro y un beneficio que, lo mismo, debe defenderse cuanto antes.
3: I a les Corts ja ha començat el ple en una sessió molt carregada de temes. Està concentrat en un únic dia tot el que s'havia de debatre en el ple d'esta setmana. A més del dictamen de comissió de la Dana i del decret del taxi, es debatran les esmenes a la totalitat dels pressupostos, el pla Simplifica i, finalment, hi haurà una sessió de control al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. L'oposició ha criticat que tot s'hagi concentrat en un dia i asseguren que no es deixaran preguntar als consellers. Escoltem el síndic de Compromís, Joan Baldó, i el del PSPB, José Muñoz.
6: L'altre dia es va canviar de manera absolutament unilateral, sense donar-nos cap avís que este ple seria d'un sol dia i que no n'hi hauria possibilitat de preguntar ni d'interpel·lar els consellers, ni tan sols de poder discutir les nostres lleis tal i com determina el reglament.
7: Estes Corts Valencianes s'han convertit en el cortijo particular del Partit Popular i de l'extrema dreta de Vox. Hay una sensación de que Pérez Llorca está en una situación de extrema debilidad y la bunkerización del Partido Popular alcanza 2 edificios, el Palau de la Generalitat y les Corts Valencianes.
3: Els diputats dels grups de Compromís i del PSPB han exhibit al pati del FICUS pancartes amb el lema «No al segrest de les Corts». I fa uns instants acabar la intervenció de l'alcaldessa de València, Maria José Català, al Fòrum Europa presentada pel portaveu nacional del PP, Borja Semper. L'alcaldessa s'ha referit a la inversió i els canvis que s'estan produint a la ciutat. En aquest sentit, Català ha parlat sobre la incorporació de nous autobusos municipals perquè arriben a tots els barris.
8: Por eso la primera decisión que tomamos fue un plan inversor de 172 millones de euros para renovar y aumentar la flota de la EMT, que lleva 20 años estancada, incorporando 222 nuevos autobuses, cuyo despliegue ya se está produciendo, ya tenemos 73 por la ciudad, y que nos ha permitido dar servicio a zonas de la ciudad que no tenían, como Sociópolis o como Turianova.
3: I a Castelló de la Plana sabem ja que el cadàver trobat a la nevera d'un pis correspon a un home, Andrea Moreno.
9: Així és, el cos sense vida d'este home va ser localitzat ahir per la vesprada. La investigació es va iniciar arran d'una denúncia per una presumpta agressió sexual. La víctima va denunciar els fets i els agents van acudir posteriorment al domicili del presumpte autor amb una ordre de registre. Quan van accedir a l'immoble, l'investigat no es trobava en l'habitatge. No obstant això, durant la inspecció del pis, els policies van trobar el cadàver ocult al frigorífic. Després de la troballa, les autoritats van activar un dispositiu per a localitzar el presumpte autor, que estava fugit. La detenció es va produir a última hora de la nit a Peníscola. De moment, no ha transcendit la identitat de la víctima ni les causes de la mort, però la policia continua investigant la possible relació amb el detingut.
3: Gràcies, Andrea. I a Noruega, la princesa hereva Mette Marit s'ha sotmès amb èxit a un trasplantament de pulmó. Segons ha comunicat la

0: Casa Reial del País Nòrdic, la princesa haurà d'estar ingressada en l'hospital durant les pròximes setmanes. La salut de Mette Marit s'havia deteriorat molt durant els últims mesos per una malaltia crònica de pulmó. A més, era habitual que utilitzara oxigen durant alguns actes oficials, com el passat 17 de maig, Dia Nacional de Noruega, on se la va veure en públic per última vegada, visiblement fatigada. Precisament fa dos dies, el fill que Mette Marit va tindre abans del seu matrimoni amb el príncep Håkon va ser condemnat per un tribunal d'Oslo a 4 anys de presó per 2 càrrecs de violació. I en els esports parlem d'atletisme perquè esta vesprada les pistes d'atletisme del Jardí del Riu Túria serà l'escenari de la celebració de la primera edició del Meeting 42K Running València. Esta competició oficial, avalada per la Federació Espanyola d'Atletisme, inclou proves de fons i mig fons amb participació d'atletes de categories inferiors i absoluta. El campió olímpic de 1992, Fermín Cacho, serà el padrí d'aquest esdeveniment que naix amb l'objectiu de convertir-se en referent en el calendari nacional. I això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 12 en punt. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
1: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 101.5.
2: De tu a tu.
3: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en fogueres. Servici sense interrupcions dia i nit, del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
4: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
5: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
6: fem banda
5: amb el millor repertori de músics valencians.
6: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
5: Desfilarem al costat dels nostres músics.
6: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
7: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
8: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
9: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la comunitat valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
10: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla. L'economia per a totes i tots.
11: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
10: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4 de la vesprada en Apunt Ràdio.
1: Apunt Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
10: Amunt i Avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
12: En fi, esta música al final ha acabat recordant-me no sé per què, tot i que es gasta tots els dies, i la venim gastant ja des de que va començar la temporada, a Mònica Bustamante.

0: Deu de ser perquè se m'ha quedat així en la retina que la vaig veure ballar esta música un dia i des d'aquest moment esta és una sintonia que té que veure Mònica Bustamante en lloc de en esta part del programa, però en fi, són coses que se'ns queden i pot ser d'ací 20 anys, si algun dia, no sé per què, la torna a escoltar, veuré allà Mònica Bustamante ahí fent com si fora les de, jo què sé, les de Chicago, perquè això és molt Chicago. Com estàs, Marc Gómez?
1: Molt bé, pues jo recuerdo de Mònica Bustamante sus postures de yoga.
0: Sí? Bueno, és que la
1: sempre
0: gent...
1: Sempre nos deja titulares.
0: Sí, la veritat és que sí. La gent això de la ràdio no ho acaba de veure del tot, encara que estem rodejats de càmeres, que és un poquet Big Brother, això, però com ixe dia en el que vos vau posar totes a fer ioga i, a més, va haver algú que va ser tu, que ho vas gravar en mòbil, no? Va ser tu, pues, clar...
1: Sempre ahí... hay que dejar un testimonio.
0: Ja, hija, però...
1: Gráfico.
0: Depèn
1: del testimonio. No, pero es divertido, está muy bien. Y me encanta también lo de yo llego yogueada y leída, porque ella ya llega, que se ha leído su capitulito de las memorias de Adriano. Pues, me encanta.
0: Sí, està bé els abuis del programa, els que venen en tablet, o venien en tablet, en este cas...
1: Román
0: venia en la seva tablet, sí, i el seu mòbil, tenia tot l'equipament per anar completament documentat. Després està Roberto Roig, que també ven la seva tablet i tot perfectament documentat, i Mònica Bustamante, que també se porta... Ah, perdó, i Joan González, que també ve en el seu ordinador i així cadascú va fent la seva marxa. O sigui, al final resulta que van tots més equipats i documentats que el propi presentador. Però,
1: claro.
0: En fi.
1: Pero bueno, te llenamos de muchísima información súper curiosa.
0: Sí, sí, a mi no em falta res, cada cosa lo que siga. Que dic jo, David González, bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
0: Que porti un pollo.
2: Des de Alacant.
0: De González, Gozalvez, i que riu-te de lo de Olcina, al final.
2: Algun parentesco tindré en Joan González i jo, perquè som d'eixos cognoms que són pareguts, però tenim tantes variants que, bueno, algun parentesc llunyà n'hi haurà per ahir, sí.
0: I vas a dir-me una cosa. Quan vas a... jo que sé, qualsevol tràmit de l'administració...
2: Buf, o... estàs obrint un calaix complicat.
0: Veritat.
2: En la meva vida, un capítol complicat a la meva
0: vida. A que te'n vas acomplejat a casa, perquè a mi em passa, perquè em diuen con F, con C, con S, Olina, Olfina, Olvina, Alcina...
2: Però no, és que jo ja he après a vivir en ello. I saps què passa? Que tu, per lo menos, tu eres un presentador com la copa d'un pino que dius bé des del primer dia, però ha hagut companys en la televisió que m'ho han dit mal constantment i cada vegada que arribava a casa, mon pare me deia ja t'han dit l'apellido mal. Tu saps això? El fer patir a mon pare aixina. El que és? O sigui, a mi ja, jo transcendís d'això, però mon pare no.
0: Fer patir al pare no.
1: Exacto,
0: no te...
1: pues no, David, no te puedes imaginar toda mi vida corrigiendo la E por la I. O sea, siempre me dicen, ah,
2: Gómez.
1: Es Marc Gómez. Y yo no.
2: Claro.
1: Yo ya cada vez que voy a cualquier sitio es como Marc Gómez, con I.
0: Pero es curioso que...
2: Como Leire Díaz o Leire Díez.
1: Sí, bueno, exacte. Que está habiendo un montón de lío. Pero es que el Gómez es muy raro. Entonces, o bien me ponen siempre Gómez o Gómez.
0: Pues me extraña molt que no hi hagi...
1: Entonces siempre es con I y con Z.
0: No, me extraña molt que no tingués una tercera variant.
2: Així
0: no la canvia
2: molt de Gómez.
0: Això anava a dir jo, que...
1: Claro, el Paseo Gómez.
0: Claro, Gómez, de fet, era un músic d'Ontinyent i n'hi ha un carrer en Ontinyent que és Gómez i Mayans. Uh-huh. I, de fet, dic, és raro que no el diguin Gómez molts a tu també. I crec que en Alcoi n'hi havia una joieria que es deia Gómez, també, que tenia molts anys, ara ja crec que no existís, però jo haguera tendit més, si m'haguera tingut que enganyar en el teu cognom a Gómez...
1: A Gómez que a Gómez. Gómez.
2: Sí.
1: Pues no.
2: Claro.
1: I, a més, sí que en Alacant està el puente, no? Hay un puente que...
2: El Paseo de Gómez, pero el paseo
1: Gómez,
2: sí que es teu.
1: Pues ese
2: o sea, el paseo
1: es Gómez. Sí que cuando estuvimos indagando en los pocos Gómez que se repartieron por la península, también tenemos algo que ver con los de Alicante, sí.
0: ¿Veus?
2: Ah, ¿sí?
1: Alicante, sí.
0: Bueno, y si no, que le pregunten a Mariajo, que Mariajo, veritat, també, eres més collado que collada en la majoria de les ocasions.
2: Claro.
0: Sí. El tema dels cognoms, la gent no l'acaba de tindre massa situat del tot. I després està, que això sí que ho hem contat mil voltes, els noms. Els noms que, o per inadaptació, o perquè em fa perea saber-me-los, i això és de veres que jo ho he dit en moltes ocasions, el confundir Sergi amb Jordi o Sergio amb Jorge. I tots els que no et recorden, i a més em passa així a diari, acaben dient-te Jorge o Jordi és a tota hora. I recordo especialment la volta que treballava amb Jordi Carles.
2: Però Jordi, per què?
1: És que
2: d'on
1: és
2: això?
0: Perquè la gent, el més pràctic, Jordi. Jordi, sí, Jorge, Jordi, sí, Jordi.
2: I Sergi, no te diuen?
0: Sergi moltes voltes, sí, també, Sergi, sí.

0: Es verdad que a veces conoces a alguien y lo calas y ya está. Es como, te ha hecho la fotografía y luego,
1: este
0: por mucho
1: persona,
0: que
1: no.
0: te cuenten no, y no, tal, no, no, no, no. Que sí que es verdad que ahí es como que tienes un sexto sentido y que luego el tiempo te suele dar la razón.
2: También dona molta rabia la gent esta que va de que va de oráculo per la vida y diu, yo ya vais a decir que esta persona a mí desde el principi no m'agradava. I dius, sí, tu eres así, ara resulta
0: ja,
2: que...
0: Ja vos la, dia jo.
2: Sí, sí, la bruja Lola.
0: Sí.
2: Tenia que acabar pegant-vos. Ja, els mansos ja... I dius, què sabràs tu?
1: Això se veia una... de venir.
2: David, em dóna una ràbia que me tiren això en cara, perquè dins de lo que... Això, soc un pànfilo i em fie de tot el món i totes aquestes coses. I després...
0: Això se contradice un poquito con pues, lo de...
1: En lo que has dit abans. Ja,
2: però, a veure...
1: Estamos,
2: sabeu lo raro del personatge?
1: Te devora el personatge.
2: No, a veure... Però sí, però sóc un pànfilo i em fie tot el món després i les punyalades traperes van que xuten. Però és de veres que em dona molta ràbia que després me diguen, però si és que jo ja m'havia donat cuenta, si tu ho vas dir, t'havia avisat. A mi ja no m'agradava des del principi. Sí. Eres el tonto de tots els puestos, sempre el passa a tu. I dius, ahir una veïna del barri em diu...
0: Pues sí, pues algo, pues sí, eso ya te lo decía yo.
2: Sí, sí, sí. Em diu, tu que eras el cascabel de Ruzafa, què caràcter se t'ha puesto?
1: El cascabel de
2: Ruzafa. Sí, sí, i dic... Claro, ¿qué le
0: dices? Define el cascabel de Ruzafa.
2: Pues que,
1: ¿qué es eso?
2: Yo antes siempre era tota alegria, que en ria, que cascava, que tal, que no sé què, i ara sóc un poquet més agre que el vinagre, no?
1: Ala.
2: I dic, ah, pues vale, sí, sí, sí, sí, la sinceritat de les persones, a voltes.
1: No claro, és que gastes la bona energia davant del micròfon en les 6 hores de programa
0: sí,
1: i, clar, ja arribes a casa ja fet pols.
0: Ja.
2: Bueno,
1: massa socialització.
0: Ni para los vecinos, ni para el barrio, ni para nada. Bueno, luego llegas allí de,
2: recordeu
0: que no se me acerquen los niños, este no, que no venga.
2: Recordeu que jo vaig, sóc el primer que vaig reconèixer que tots els meus veïns tenen un mal nom. O sigui, els conec pel nom que jo els he posat en lloc de que pel que tenen. O sigui que, a veure, què és el que hi ha? Que aquestes coses són així. En
0: un
2: fi.
0: Amigo tiene un... Sí,
2: també
0: me estaba acordando del mal nom del vecino.
2: El mal nom del vecino.
0: Creo que no lo diré.
2: No.
0: No lo diré. Y por lo de ya vos... lo de ya te decía yo, me recuerda ese epitafio que era ya vos decía yo que no estrobaba Chens B. Que me encanta. Pero es que ya como ya os decía yo que no estaba yo que muy, no. Católica, bueno,
2: pero,
0: muy católica.
2: Pero eso es como la frase aquella de que no siga res y que no siga res lo del ull y el portaba en la mà. Pues lo matéis. Sí, sí, sí, sí, sí. Algo
0: ya, pero eso es otra cuestión, que cuando quieres animar a alguien es muy difícil hacerlo, ¿no?
1: Es que esas frases genéricas de como... millorat. Digo, sí. No, no, si vos no.
2: Yo no aprofite para dicho, ¿veus?
0: No, yo tampoco. Cuando hay una situación que dices, ay, ¿ahora qué digo? O sea,
2: y como, això inclou...
0: Como animo, que, porque muchas veces además conseguimos lo contrario.
2: Això inclou la meva animadversió a anar a les BBC. És a dir, ni als batejos, ni a les... És que no ho sé, potser que fa... però segles que no l'atacam, no suporte, no puc això. I no vaig ni als batejos, ni a les comunions, ni a les bodes, ni als soterrars, a soterrars un poquet més per trauma, però perquè no sé què dir, ni no sé com comportar-me en aquest lloc. Jo no puc felicitar a dos persones que s'acaben de casar i jo pense que és el pitjor que han fet de la seva vida, i dir-li...
1: ¿Per qué vas a pensar eso? Porque eres rec.
0: Bueno, pero puede ser que tú pienses que no va a ir la cosa y que estén en el proceso ese que tú llevas con algunos.
2: Com quan algú és mort, que tot el món de repente... Ai, t'acompanya en el sentiment. Ai, que mal, quina llàstima, no sé què. Però si a lo millor no podíeu veure, si a lo millor portàveu anys sense parlar-vos, o resulta que a qui no pots veure és a la persona que estàs donant-li el pèsame i a qui sí que podies veure la que s'ha mort, doncs...
1: Però és convenció social, és que ja està, n'hi ha que fer-ho, n'hi ha que fer-ho, n'hi ha que passar per ahí.
2: David, querido.
1: No, no es falsedad.
2: Sí, sí, sí.
0: Sí, yo creo que...
1: Es, yo creo que... En el contexto.
0: Sí, sí, sobre todo porque, bueno, si es una cosa contenida, pues bueno, no pasa nada. Pero cuando ya... Ay, entonces empiezas a adivinar...
2: Es bebés.
0: Y a recordarlo
2: no
0: en exceso.
2: No todos los bebés son bonicos. No tienes por qué anar y... Ay,
0: los bebés suelen ser muy feos.
2: Les dones estos
1: hombres
2: que te repiten de... Ah, o no.

0: És la David,
1: com és això?
0: És la David Copperfield dels, sí, dels microones.
2: Sí, sí, la, el, sí, sí. Mi primer, la primera vez que utilicé el microondas. Metí un pimiento y aún David, no he sabido de ese pimiento. No, es que es verdad.
0: Rollo la peli de Willy Wonka, que el chiquet la viene ahí al televisor y desapareix, sí, el chiquet, pues ella va a hacer, sí, lo mateix. Es un pimiento.
2: Claro.
1: No n'hi ha explicació científica.
2: Mira,
1: no,
2: vi a David Copperfield en Las Vegas en un espectáculo y tendría que haber dicho, David, explícame, por favor, el, ¿dónde está ese pimiento?
1: Ha
2: no, no aparecerá ese pimiento por
0: això,
2: ahí. Haced la prueba, haced la prueba. Quedará, sí, nada, no queda ni la piel. O sea, desaparece. Adiós. Adiós, pimiento.
0: Això, i per què exploten totes les coses en el microones en un lloc on no veus el que passa? Perquè tu veus que el forn...
2: És com una
0: forn,
2: mascleta,
0: clar,
2: a veces.
0: El forn s'encén i dius, clar, està encès, així n'hi ha una cosa incandescent i per això escalfa i funciona. La rentadora, que molts es queden mirant-la també i dius, bueno, però és que així dins, pegant voltes, que m'ho pregunte també. Com només de pegar voltes...
2: ¿Cómo sabe cómo tiene que lavar y no, no, dónde está la mancha?
0: I com només, a base de pegar voltes, la roba eix neta.
2: Sí.
0: Si jo agarraria i estaria ahí... I de fet ho faig i no aconseguís llevar lo que li passe a la camisa i tal. I la rentadora, mira... Ho fa, és una cosa molt loca.
2: Serien com un misteri.
0: A base de pegant-li voltes. Si són misteris existencials, sí, de la vida que no acaben.
1: Però és que el tambor li pega unes voltes, uns cops que no veges, eh? O sigui, ja, normal.
2: Ja, però nada que comparable té... con los de Sergi, con cualquier...
0: Jo sí, jo agarraria els colls de les camises, per exemple, i arribar a borrar la tela i dic, la rentadora s'ho fa en molt menys trauma que jo.
2: I te lo deja mejor.
0: Sí, sí, sí, sí. Són coses raríssimes, loquíssimes. Com altres...
1: Les ciències que avancen, que és una barbaritat.
0: Sí. I per què? Una altra més xula encara. coses de la rentadora, no? Que dius, ui, ixes a la terrassa o al balcó, que bona olor li fa al veí la roba o a la veïna. Què gastarà, tal, no sé què, rotllo anunci d'estos de
2: sí, per el, de tota, sí, però per el suavizante.
0: I acabes preguntant-li, sí, i dius, escolta, tu, i te diu, sí, sí, este, tal, no sé què, de Mercadona, no sé quant, i tu, bueno, pues vaig i me'l compro i el faig també. I tu ho fas i no, no fa la mateixa,
1: no,
0: olor.
1: Mai.
0: Per què a ella o a ell sí i a tu no te fa la mateixa,
2: però,
0: olor?
2: Però no serà que a ti no te lo hace, pero ya cuando lo has utilizado varias veces, porque ya tu pituitaria está acostumbrada y ya no lo hueles. Como cuando te pones el perfume, que tu perfume ya acabas no percibiéndolo.
0: No. David, ¿estás de acuerdo?
1: Ahí ni hay información oculta.
2: Bueno, pues,
1: pues
2: tenemos entonces varios poltergeists que hay que investigar.
0: ¿O vives cosas existenciales con son? Mireia Vallarri, buen día, ¿cómo
3: ¿qué
0: estás?
3: ¿Qué tal?
0: Tu saps algo de Manolo Mas, per cert?
3: Jo pensava que estava en l'ascensor. De fet, és que quan t'he baixat he pensat, què passa avui? Vull dir, què està passant?
0: Claro, les últimes notícies.
2: A ver si li ha passat a Manolo lo del pimiento en el microondas, però Manolo en l'ascensor.
1: Però a mi...
3: Claro, es que igual
2: Manolo
3: está,
2: ha entrado en l'ascensor.
1: Està en altre plano astral.
2: I no sabemos dónde está, estará
0: on estan els emails perduts.
3: Jo estic preocupat, estic quasi riguent-se, igual el xic està en un problema.
0: No us ho preguntat
1: mai. No, segur
0: mai.
1: Que s'està escoltant ara.
0: On cauen aquests emails? Que dius, però si jo te l'he enviat i tix...
2: Pero
0: que sí,
2: pues no lo veo.
0: Pero no está, ¿cómo?
2: Pero mira,
0: no?
2: está enviado, sí, está. Pero
0: ni a un purgatorio.
1: A mí me ha pasado en mar estos días eso, de un correo que no arriba.
2: Ay, es verdad, y ay, pues no me llega, pues
1: y no arriba.
0: Pues para mí que ni a un purgatorio dels emails perduts.
2: Sí, sí.
0: Que están tots allí, igual que les animetes que han segut discoles i males, pues allí están els emails
2: de palique, y a ti quién te trajo aquí, quién te envió, quién no te recibió.
1: ¿Quién te ha enviado?
2: Claro.
0: Si tú lo has enviado y posa enviado,
2: sí,
0: y tú no,
2: y no
0: lo has recibido.
2: Lo has recibido. Tenemos un problema, pero
1: uno,
2: claro,
1: más
2: sería
1: uno.
2: Como, ¿y tú de quién eres? Pero podría ser, no, pero tenemos soluciones. O
3: pero
2: sea,
3: no, pero ahí ni una base
2: spam, puede haber ido a spam.
3: O que tienes el, a mí me ha pasado, que tienes el correo tan saturado, que te lo han enviado, pero tú no te entra, y cuando ya lo buides, no sé por qué, se queda en un plano que sí.
0: Yo he descubierto que
3: igual, está en Manolo, el email está en Manolo.
0: Yo he descubierto un nou purgatori que n'hi ha, nou para mí, porque no lo había descubierto fins ara, que es la bandeja de salida.
2: Hombre, no me digas
0: sobre
2: que acabas de
0: descubrir
2: la bandeja de salida.
0: Ara, com la sandwichera o la cobertura.
2: Pero la bandeja de salida...
3: Ara, o sea, definís
2: esta
3: ara.
2: Semana, 2026.
0: Perquè quan els envia de pel mòbil, els emails, no arriben.
2: Ai?
0: Sí, sí, no arriben. I jo dic, oh, no arriben. I mire, i vaig obrir una pestanyeta que em van eixir un munt de coses, spam, no deseado, no sé què, no sé quantos...
2: Entonces tenies la bandeja, no sé, de salida a todos los que pensabas que havies enviado.
0: Allí, vamos, els veia com quan fas cua pa pujar a l'Irio o a l'Ave, tots allí esperant. I dic, a pobre.
1: Clar, però és que
3: vas comprendre.
1: Abans solament estava l'spam, però és que ara també està el promociones.
2: Exacto.
1: És que ara és un lío.
0: Notificaciones, claro, amigos,
2: claro,
0: no sé.
2: Sí, claro.
0: Sí, sí. Una castaña.
2: Claro, del... claro. Sí, sí, sí. Esto de compartimentar, que al final es como los bolsos, que como tengas un bolso con 1000 bolsillos, no hay manera de encontrar nada. Bandeja de salida.
0: Sí.
1: Que mira, es comparable... Mar, me acabé de ficar en promociones y me ha arribat el teu correu. Ya está, no está perdut.
2: Ya está, venga. Es como, está, hay que buscarlo.
0: Que es igual de misterios que estar tú y yo así... igual dona en el WhatsApp que en el correu electrònic, igual ho enviem tal i ho envies, t'arribarà. Pues no m'arriba, pues t'arribarà. Joder, si és que estem al costat, per què tarda tant en arribar si estem al costat? Això és un altre dels misteris existencials que mai arribarem a saber.
2: Companyia o wifi?
0: No, no ho sé. Wifi? Jo t'envio un email, ara te l'envio en seguida. Ui, sí, l'obric. Cri, cri, cri, cri, i no arriba mai. I em dius, però si és que estem davant d'un o de l'altre, per què tarda tant? Perquè... I arriben fins i tot a no arribar. És algo passa. El universo. Es
2: tiene
0: una...
2: que atravesar el cosmos, mar de los argazos.
1: Sí. Clar, és que té que arribar a dalt al satèl·lit i després final. Tornar, no?
0: Jo crec que lo del satèl·lit és una milonga que mos van vendre fa anys. Però el satèl·lit realment no aprofita per res. I això és qüestió de que la tecnologia està podrida i que no arriben les coses. Però, en fi. Bueno,
3: vos
0: digues,
3: duc algunes cosetes. Mira, a veure si... A veure si
0: tu conec... tens la llista dels convidats del... de l'aniversari de Trump? L'has vist?
3: No, però sé qui va cantar en el seu aniversari.
0: I alguns dels convidats, saps que no vaig a dir-los així?
3: Alguns els sé.
0: Que vaig flipar?
3: Alguns els sé, perquè ho han dit inclús ells.
0: Perquè vaig dir, esta gent, què fa? Si no, jo és que soy amigo de Iria. Ja, però
3: que sí, que sí, jo sé per on vas. És que vaig...
0: Perquè
3: se colaron.
0: Perquè sí, no. Sé, però és molt loco,
3: no, van entrar, van passar un munt de control. Sí. Sé de qui parles. Sé que de qui parles i sé... qui va estar allí aquella nit, perquè Topuria podia portar una quantitat concreta de persones que l'acompanyaven i,
0: sí,
3: i va fer un equipet. Però mira, bueno. Mira qui...
0: Que bienvenido, Mr. Marshall.
3: Mira qui li canta, a veure si sabeu qui és.
4: To Trump.
1: Ai, sí.
4: Happy birthday to Trump. Happy birthday to Trump.
0: Però si està donant-me vergonya aliena, això.
4: Mr. Genocide.
0: ¿Qui és?
1: Pero Irene, no veus el vídeo?
3: Irene Montero, mejor del mundo entero. Ahí está ella cantant-li en el Parlament Europeu. Mentre... Sí, no, me mireu així, no. O sea, ella va intervindre i estaven una miqueta tots els representants, els europarlamentaris, comentant o d'alguna manera felicitant-se per ixe possible acord de pau entre Iran i,
0: sí,
3: i Estats Units. I ella, pues, va, en la seva intervenció, va fer preguntes del tipus... de què esteu, esteu celebrant, no? De què va tot això? I vos li va cantar el Happy Birthday, que també canta en Marilyn, li va cantar ella el seu estil.
2: Tremendo.
1: Li va fer la referència.
2: Tremendo, sí. Tremendo.
0: Bueno, pues és un poquet cutre, és el xitxero.
3: A veure, jo he de dir que estic un poquet en el missatge de que la guerra no sou molt oportuna.
0: Bueno, però això no és ningú secret. Ningú
1: mai,
0: no
1: mai. Pot ser oportuna.
3: No, evidentment, però n'hi ha situacions en les que és més i altres en les que és menys.
0: Sí.
3: Esta, que ho ha fet unilateralment i que, a més, està morint moltíssima gent. A més, se suma que ara Iran està dient que ho deixen de tancar el Líbano perquè des de que ha hagut aquest acord de pau, ha hagut més de 80 atacs. Per tant, Israel i Estats Units tenen la relació més xelà de la història des de que ha començat la guerra. Netanyahu està a molta distància de Trump. Trump està enviant-li missatges prou clars de que ha de canviar, però la realitat és que Iran ja ha dit, i estem a dimecres, que si han hagut i estan havent tants atacs en la zona del Líbano, no se firmarà l'acord. Per tant... la situació és molt delicada. I a mi és que aquestes coses, perdoneu que vos diga, estos moments en els que pots parlar de coses serioses, buscar estos moments de protagonisme no me van. No sé, igual és una opinió massa personal, que ja l'he dit, però és que al final s'està parlant més d'això que del que realment importa.
0: Bueno,
3: per a mi,
0: al cap i al fi, igual és el que es busca en el fons, no? Dies, David?
1: No, jo estic d'acord amb Mireia, totalment. O sigui, crec que es perd el missatge.
3: És que en realitat, és que és la realitat. Vull dir,
0: és la crua realitat, anava a dir-te jo.
3: S'hem alçat el cap de setmana, dilluns, depèn d'on visqués, en una notícia fantàstica de que pot haver un acord de pau, encara que ja ho hem dit, que no servia per a res perquè tornem a lo que ja havia signat en 2015.
0: Claro.
3: Però,
1: clar, són molts asteriscos.
3: Claro, però que... en realitat no s'ha signat perquè se signa el divendres. Però per el camí n'hi ha atacs, per tant, no n'hi ha un alto al foc.
2: I també Netanyahu ha dit que no va parar.
3: Per tant, què és el que s'ha aconseguit?
2: De atacar el Líbano.
3: I si realment no s'ha aconseguit res i s'està parlant d'això en el Parlament Europeu i tu te marques un happy birthday, el missatge que està quedant, per a mi, no és el que tindria que quedar. Vaig a per davant que jo compartisc l'opinió de que Mr. Trump no és el salvador de ningú.
0: A veure, Mr. Trump
1: però potser moments... s'ha perdut en el món del meme en lloc de en el
3: exacte.
1: Món de la reivindicació.
3: Des de quan els polítics estan pensant més en els titulars o en les portades que en el missatge, que és el que en realitat importa.
0: Vos diré una cosa seria. Con una persona que mana en el món com mana, per a desgràcia de tots els milions de persones en este planeta, com mana, repetís, que el senyor Trump, uno no pot permitir-se ser un meme. Perquè entonces és quan la cosa ja... és que pinta color formiga. Pense,
1: no, si no, haurà fet amb eixa intenció, però és que ha caigut en xarxes en eixa espiral ja de la broma.
3: De fet, no m'havia enterat este matí, David. Jo no sé quan ho havia dit si vosaltres, m'entera fa no res. És d'ahir
1: dimarts. Ahir de vesprada, crec que va... Sí.
3: Pues jo no ho havia vist, i quan ho he vist, ho he comprovat, ho he parlat amb diversos companys perquè no pensava que era real, dic, a veure si es de fa ja uns dies, i bueno, n'hi ha moltíssimes més notícies, no sé si esteu al tanto de que el fill de Metemarit finalment anirà a la càrcel, és una cosa que hem comentat en l'estudi Marillo.
0: Però què ha fet aquesta persona?
3: Pues està acusada de violació, no l'han condemnat per totes, però sí per quatre.
2: Sí, quatre anys i pico implica.
0: En conforme tenen la vida i encara es claven en estos fregaos i fan d'estes coses, permetiu-me que siga tan simple, però jo al·lucine.
3: És brutal, perquè a més hi ha documents que aporten informació i que, sí. I que proven de manera totalment objectiva que sí que han patit, no violacions, però sí assetjament sexual, que és allà on està una miqueta la diferència, segons el que diuen. No es sap si el fill de Metemarit va recórrer esta sentència. De moment, els advocats no han volgut donar informació. El que sí que se sap és que ell havia demanat complir la condena. Perquè recordem que està a la càrcel des del dia 2 de febrer, però que havia demanat complir la condena a casa, en una polsera d'estes que et controlen que estigues o no a casa, però no el van deixar. I recordem que la seva mare patix una malaltia, la fibrosis pulmonar, de la que ha sigut operada.
0: No estava en llista de trasplants o alguna cosa així?
2: Sí, un trasplante de pulmó.
0: De pulmó
3: però l'han operat en les últimes hores i el que sap és que ha anat tot bé. És l'única cosa positiva perquè en Noruega ara mateixa tot el que envolta a Metemarit, el seu fill, imagineu-vos quin ressò i quina repercussió mediàtica s'ha tenint.
0: Està mala la cosa, també.
3: Està molt maleta. L'única part bona és que ell va debutar la selecció de Noruega.
0: Bueno, i esta dona, fijeu-vos, que quan va decidir casar-se amb el rei de Noruega, o el rei de Noruega va decidir que volia casar-se amb Metemarit, va haver-hi una polèmica increïble.
2: Sí, aquello
0: causó
2: un revuelo.
0: Estava... Va ser rotllo Fabiola i Balduino, se'n recordeu? I ara...
2: Sí,
0: pues,
2: perquè
0: per
2: a ella
0: siga...
2: se la qüestionó mucho.
0: Sí,
2: i...
0: que si venia d'on sí. Venia, es dedicava sí. Al que es dedicava i tal, i tot el món, oi, no, pobreta, tal, no sé què, no sé quantos. I ara... una altra volta tot a mal pensar, per siguin les circumstàncies que siguin. Jo no he estat mai encara d'est home que feia aquestes coses rares i no sé si estava ella o estava qui estiguera, no? Però és que la vida és així.
3: El seu fill és un jove que ja, bueno, no sé al final, perquè no sabem si va recórrer aquesta sentència, però des del dia 2 de febrer Sergi estava a presó. Havia demanat poder estar baix supervisió en la pulsera aquesta que te posen per estar a casa, però l'havien denegat ell. El que deia és que volia estar amb sa mare.
0: Home, ja té que ser xungo perquè sent el fill dels reis de Noruega hagis acabat en el trullo.
3: És que hi ha informació, hi ha vídeos, hi ha imatges que claro. Proven les acusacions.
0: Digues, David, digues.
1: No, ell és fill de l'anterior relació d'ella, clar.
3: Sí,
1: clar, bueno, no és l'hereu.
0: Però eres, ja estàs dins de casa, no sé, estàs ahí sí, un poco bajo el manto espiral, divino, sí. No? Un poquet. Entonces ja tens que ser, o el que has fet ha de ser gros perquè no el lliures ni per ahí, perquè dius, bueno, va... Claro. Promete que no lo vas a volver a hacer. Jo què sé, per exemple, però no, així ha anat directament, que és el que té que ser, en realitat.
2: Sí, sí.
3: Home, és molt greu el que ha passat, és molt greu.
2: Hombre, aquí tenemos el antecedente de Urdangarín, ¿no? De la família real que acabó en prisió.
0: Bueno, i el Andrew d'Anglaterra, per exemple.
3: Sí,
2: o sea que están las monarquías para hacer un repaso por las monarquías, ¿eh?
3: Pero fixa que la repercussió que tenen, depenent del país, tant mediàtica com també pel que fa a la justícia, és completament diferent. El tema de, ja sabeu que en Gran Bretanya, el tema de la monarquia, és algo que la major
2: intocable,
3: part... Intocable.
2: No?
3: Per a que Andrews estiga en el punt que està, això ha sigut prou greu. Jo crec que en Espanya som més crítics, pense jo, que la societat és més crítica en la corona

0: que, per exemple, en Gran Bretanya. No sé què penseu vosaltres.
1: Sí, sí.
2: Perquè
1: sí,
2: allí són, es tenen massa somatitzats en els spitting image i es pensen a volta que són més guinyol que altra cosa. I quan es veuen en la realitat diuen, ostres, això no... Perquè anda que no s'han dut palos la Casa Real Britànica en moltes coses, des de lo de Carles d'Inglaterra, des de lo del
1: tampoc
2: de... El
1: luego, o sea, después con... exacto, el hijo de...
2: Así la única que no ha donat mai ningún disgust és l'abuela. I mira, i a més és la que més joc mos donava. L'abuela, la que se n'anà fa poquet.
1: Sí, bueno, sí, la reina madre.
2: Sí, sí, sí, sí, disgustos, perquè els altres...
1: jo que sé, ella sí que se lo tomó bien en serio, su reinado, y... Sí.
2: És lo que tienen las reinas.
0: Sí, cumplió, va cumplir, jo també ho pensé.
2: Que són professionals.
3: Són les 12.
4: A punt. Notícies.
3: L'expresident José Luis Rodríguez Zapatero nega davant del jutge haver exercit alguna influència per afavorir el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Zapatero continua a l'interior de l'Audiència Nacional després que començara l'interrogatori del jutge José Luis Calama minuts després de les 9 del matí. Ha contestat les preguntes del magistrat fins a les 11, quan este ha ordenat un recés. Continuarà amb les preguntes del seu advocat. A les portes de l'Audiència Nacional, alguna de les acusacions populars han denunciat que el jutge només ha permès la presència en l'interrogatori a l'advocat del PP que les unifica i també que el PP no vol demanar la presó preventiva. Javier María Pérez Roldán es advocat de Hazte Oír.
5: Y sabemos directamente que el Partido Popular no quiere solicitar el ingreso en prisión y no quiere solicitarlo por su calidad de expresidente del gobierno. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que cuando llegue el momento de acusar, no se va a acusar aunque los delitos queden probados porque es el expresidente del gobierno.
3: Mentrestant, als passadissos del Congrés, on se celebra la sessió de control al govern, tot són preguntes. La ministra Diana Morant li preocupa per què ara els Estats Units han facilitat el contingut del telèfon clonat el 2021 a Miami al dirigent de Plus Ultra i el portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, per l'origen de les 80 joies trobades a l'oficina de l'expresident.
6: I justament ara, en el que el govern d'Espanya, el nostre país, el president... se planta contra Trump, se planta con ese no a la guerra o incluso nuestro trabajo con China, lleguen estas informaciones sobre un caso que es el de Plus Ultra, el legado, eso no lo va a borrar nada, ni siquiera unas joyas.
7: ¿Dónde salen? ¿Quién las regaló? ¿Cuándo? Sobre todo, sería importante saber cuándo, sobre todo por el tema del valor, la tasación, bueno, ¿y a cambio de qué?
3: I a casa nostra, a les Corts, es debaten les esmenes a la totalitat al projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2026 presentat pel Consell. El Partit Popular i Vox, que donen suport a estos pressupostos, ja han anunciat que rebutjaran les esmenes a la totalitat del PSPB i de Compromís, que es voten d'ací a uns minuts. Escoltem els síndics del PP, Nando Pastor, i el de Vox, José María Llanos.
8: ¿Por qué? Porque nuestros presupuestos son buenos, porque son unos presupuestos sociales, porque son unos presupuestos que destinan más de 8 de cada 10 euros al gasto social, es decir, al compromiso con los ciudadanos, es decir, a la educación, a la sanidad, a los servicios sociales, porque no conocemos la alternativa del Partido Socialista y de Compromís.
9: Es evidente que Vox va a votar, lógicamente, en contra de las enmiendas a la totalidad del PSPB y de Compromís, porque son un brindis al sol, es una cortina de humo, es no presentar propuestas, sino y únicamente querer generar inestabilidad ante unos presupuestos que son unos buenos presupuestos.
3: I l'alcaldessa de València, Maria José Català, ha anunciat que la ciutat tindrà el primer centre públic d'intel·ligència artificial aplicada d'Espanya, que podran compartir empreses, administracions i centres d'investigació. Amb este motiu, una delegació valenciana es desplaçarà la setmana vinent a Silicon Valley per a reunir-se amb les companyies líders en intel·ligència artificial. L'anunci l'ha fet durant la seva intervenció al Fòrum Europa.
10: Por eso vamos a lanzar el primer centro de IA aplicada, el primer espacio público en España para que empresas, administraciones y centros de investigación apliquen los avances de la IA para dar soluciones reales a la ciudadanía. La semana que viene una delegación valenciana se desplazará a Silicon Valley con una agenda cerrada de contactos con las principales compañías mundiales líderes en inteligencia artificial.
3: I a Benicàssim, la Guàrdia Civil ha detingut un ciutadà francès sobre qui pesava una ordre europea de detenció i entrega emesa per les autoritats judicials de França per la presumpta participació en un delicte d'assassinat. La investigació es va iniciar per una alerta sobre la possible presència de l'autor d'un assassinat comès amb un arma de foc i relacionat amb delictes de tràfic de drogues. Els agents van investigar

0: investigar i van trobar l'home que vivia en un apartament de Benicàssim on l'han detingut. I abans dels esports, una notícia d'última hora que ens acaba d'arribar. L'astronauta estatunidenca Cristina Koch, Premi Princesa d'Astúries de la Concòrdia 2026. El jurat ha valorat el seu currículum, on suma dos grans rècords en haver estat ininterrompudament 328 dies en l'espai després d'arrebatar el títol que ostentava Peggy Whiston i per la realització de la primera caminata passeig espacial durant més de 7 hores juntament amb la seva companya Jessica Meir en un equip integrat només per dones. I ara sí, els esports. El Real Madrid ha anunciat la incorporació del migcampista portuguès Bernardo Silva. Després de formar part del Manchester City des de l'any 2017 i ser peça fonamental en l'esquema de Pep Guardiola, el jugador de 31 anys ha fitxat per l'equip de Florentino Pérez per 2 temporades. Bernardo Silva es troba concentrat amb la seva selecció, que debuta avui en el Mundial contra la selecció de la República Democràtica del Congo. I això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a la 1 en punt. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
1: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó, 95.0.
2: De tu a tu.
3: Piensa un momento en tu futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera?
4: Un futuro de arte, de ingeniería, de ciencias de la salud, de derecho, de ciencias, de deporte, de nuevas tecnologías.
3: Fórmate en la universidad con mayor empleabilidad de la Comunidad Valenciana.
4: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
3: Preinscríbete en umh.es.
5: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
6: La Diputació de València vos convida al 4th Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
7: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
8: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
9: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla. Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.

0: Amunt i avall. Presenta Sergi Olzina. Realització tècnica Patricia Valero. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
1: És impossible reproduir les converses que hem tingut a micro tancat, bueno, encara que és, possiblement després les reproduïsquen en qualsevol dels seus monòlegs, que és el pitjor de tot, però en fi. 8 minuts sobre el migdia justet d'este 17 de juny del 26. Avui no m'ha enganyat encara ni un dia. Patricia Valero s'acaba d'incorporar a la part tècnica. Sí, normalment sóc confondre els dies. És de, deu de ser de viejos, que és una de les coses que estàvem parlant fa un moment en Jo el guió, rotllo Bertín Osborne, com sempre. És una cosa que estàvem parlant Òscar Tramolleres, Jesús Manzano i Rafa Alarcón al respecte de les xarxes socials. Benvinguts, com esteu?
2: Molt bé.
1: I els traumes que tenim en aquestes coses. Però, bueno, de totes formes, Jesús, tu t'has fet especialista en això de les generacions, no? Dels boomers, els...
3: La verdad es que sí, que hice, me enteré de todo porque hice un show para varias empresas en las sí. que hablaba de todas las generaciones que se juntan en una empresa, que somos los X, que somos nosotros, los boomers, los millennials y los Z. Entonces, ¿qué aporta cada generación? Que, pues claro, no hay gente que aún va con la impresora. O sea, y con la máquina de escribir y tal.
4: Ah,
3: y
4: ¿qué
3: hay otros que...
4: Yo tengo impresora, ¿qué pasa?
3: A ver, a ver.
4: Claro, cosa que fa falta, ¿eh?
1: Bueno, yo reconozco que eso canal
3: precisamente,
1: perdona, ¿eh?
3: Precisamente cosas, vosotros.
5: Yo tengo impresora vosotros. Y no sé conectarla.
1: Yo sí, es como lo del vídeo, que mai vas a aprendre a programarlo, ¿no?
5: No, claro. mai.
4: Es deberes, mai. Es deberes.
1: Pues lo matéis en la impresora.
4: Yo creo que son de la generación que son... Es de per si acaso. ¿Sabes o no?
1: Yo creo que son de la generación inútil, pero en fin.
5: Pero es que la impresora avanzaba en cable, si es que... Si saben cable sí. es muy fácil, pero ahora la wifi, que has de ficar la wifi la impresora y no sé...
3: Bueno, hombre, yo el otro día...
5: Porte 2 días a la impresora.
3: Yo el otro día le imprimí cosas a mi vecino, sin querer. Sí. Salieron cosas ahí.
1: Vos tinc que dir una cosa, el avanç més important de tots estos de la tecnologia el vaig descobrir l'altre dia a canviar de tele, que feia molts anys, que és ella soles... Es sintoniza todo, fa, no me estés que enchufarla.
3: Ah, te iba a decir, el mando a distancia.
1: Sí, no, y fa, espera un momento, y ella ya, tú posa todo. El único inconveniente es que no te ordena ver los canales. Ahí está, ahí tiene una tareta. Pero por lo demás, vaig a alucinar, digo, madre mía, en el tiempo que habré perdido yo configurando la tele.
3: Madre mía.
1: Y no había bien casi canales.
4: Pues mira,
1: pero ara...
4: me fot, porque para una cosa que se fe... Oh, jure, que li puc vacilar a Millennial.
5: Ahora ya te la fan.
1: Sí, el rollo del hombre bicentenario, la traus de la caixa y l'enxufes i... Tot. Bueno, si ho fas bé, que hi ha coses que pots fer mal.
4: Clar. Molt bé.
1: Perquè ara, per exemple, el cable de l'antena no aprofita per res.
4: Claro, és que clar, va tot per digital. Clar.
1: I busques... Ara, depèn de lo que t'hagis comprat, busques coses que no tenen ninguna
5: opció. Pregunta... Pues espera, que jo en la tele no vaig... No sé què collons vaig fer. Vaig estar 2 setmanes amb la descripció. Estaba la escena y se sentía per baix. El actor va caminando por la calle y no sabía llevar-ho fins que vaig entrar en internet 2 hores per a llevar-ho.
4: Vas entrar un dia damunt del mando i se m'enxufa el teletext.
1: Que no sabia ni que estava encara. Jo tampoc.
3: ¿Aún lo actualizan eso?
4: Que va, la mateixa merda.
3: Pero igual, me refiero, ponen la noticia de...
4: Sí, pero...
1: Era con Borer el Pac-Man, veritat, de repente.
4: Sí.
1: Pero quan... A mi m'ha passat no fa un any que m'ha passat això.
5: I és poètic, o sea, tu ho veus i és com de...
4: Els mateixos colors... Sí, jo és que ho gastava a mirar la primitiva i proc més, i el temps.
3: Però t'imagina de trabajar de eso, ¿no? O
1: sea, de teletexto.
3: De esto, de estar ahí todos los días actualizando algo que solo vas a ver cuando alguien como Óscar se sienta y le da con el culo sin querer.
4: Claro, pues no,
1: a mi m'ha passat perquè ara tenen molts colorets i coses d'estes. Bueno, i a més els mandos... Bueno, que tenen els manoplons, que pa què, però... Els mandos ara són molt xicotius i dius, pulses coses que no tens que pulsar i de repente estic allí... pap, i vaig fer un viatge en el temps i m'apareix el que va passar a tu, el teletext.
4: El teletext, però això què és,
1: no? Sí, això que... saxes el cap i tot i dius, algo ha passat així, rotllo Tom Hanks quan fa Big Big o alguna cosa d'estes.
4: I jo encara me maneje, que la meva dona n'hi ha vegades que fa així i li dic, no, en ixe mando no és en l'altre. Fes-ho tu. Fes-ho tu, que així n'hi ha molts botons. I és de veres, jo el mal que tinc és que tinc els dits grossos, perquè són de poble, de collidor.
1: Sí, però no, com passa a mi, les manetes d'estes.
4: I cada que apreta 4 botons a la vegada i no sé quin dels 4 és.
1: N'hi haurà d'enviar una circular o alguna cosa a la gent que fabrica aquestes coses.
4: Per veu, n'hi haurà que fer-ho per veu.
1: Perquè mandos estos, dius, però el el de Amazon, per exemple. Per què és tan xicotiu això? Qui sí. ho gasta? Los Umpalumpa? Sí.
4: Que són els que fan les coses de Amazon. Es Umpalumpa,
3: sí. Yo prefiero esos a los que les sobran botones. Porque yo mi mando tiene como 50 botones, puede tener, de colores, de tal. Y dices, pero estos botones sirven para algo, pero con el 1, el 2, el 3, la P de subir y tal, y volumen, ya está, ¿no?
1: Claro.
3: Pues no. 60 botones. Prefiero el de Amazon, que tiene dos, ¿no?
4: Pero es que igual los otros botones son para tu vecino y le estás cambiando la tele, ¿no? ¿Sabes?
5: Para imprimirle cosas.
4: Claro.
1: El de Amazon lo que te chungo es el de parlar. Que en vez de la conti, que la tele de uno que li poch parlar. Bueno, li poch parlar a tot. Una altra cosa que
5: te conteste. No, que funcione.
1: Que siga tío, que siga tía y le tienes que repetir dos voltes si es tío, pero ya.
4: Yo en el bypass li parle a molts cotxes que no me senten.
5: Perdona, y Siri. Yo Siri llama a no sé quién y te llama a otra persona. Y dice, no, esa no. Ya has llamado.
3: De hecho, ahora que estamos en la radio, si yo digo, Alexa, enciende el microondas, habrá gente en casa que ahora mismo se le estará encendiendo el microondas.
1: Sí,
3: es
1: verdad.
3: Porque me ha oído la orden.
1: A mí me va a pasar en María José Collada, la Tra Tècnic, que ella té el OK Google, el té activat, sí. I jo dic des d'ací a voltes la conya de l'OK Google, i se li activa, la pobra està i tot el dia amarga de la vida. Sí, en el OK Google.
4: A ella no, a la que tenim ara
1: sí,
4: no.
1: Sí, sí, sí. Tu eres de Siri.
4: Siri,

0: a voltes també el gratinat no li l'han fet.
1: I li siguin posant música, soc Alexa. Bueno, però posant música, Alexa, de Manali Luigi.
0: I després estan estos que es passen... N'hi ha moltes persones que passen el dia que es canten esta gent, eh?
2: Sí?
3: Sí, n'hi ha molta gent sola.
0: Sense donar-te compte, el passa. Jo l'altre dia, i no és conya, els ho contava el dilluns per la vespre, em vaig tirar un rato ahí en la IA... una conversa que tu flipes.
3: I n'hi ha gent que li demana que li demana consells sentimentals a la IA.
1: Sí, sí. Però la IA no té sentiments. Com va saber la IA?
0: No, sí. Això ho diràs tu.
1: Gent que està sentint la ràdio, heu provat anar a almoçar?
0: Perdona, Rafa.
1: A relacionar-vos?
0: No, no. Explica-li al teu cosí Tramolleres que són... I no és de veres. O sigui, no és mentira. Són molt sensibles.
1: Són sensibles?
0: Sí, sí, sí. Si estigués així la meva companyera Marta, ho diria.
3: La meva lleva 3 dies sin hablarme porque le dije no sé qué.
0: No, no. Súper, en serio, súper sensibles. Són fàcilment, són molt vulnerables.
1: Però no tenen sentiments, no?
0: Però jo l'altre dia li vaig dir, per exemple...
3: No se sap.
0: Li vaig demanar una cosa, i no va acertar. Li la vaig tornar a demanar i vaig dir, estàs un poco lerda, oi? I no estàs acertada, li vaig dir. I no li va agradar, em va demostrar que no li havia sentat molt bé. I li vaig preguntar a Marc, que és la que mos porta sempre els temes de la IA i tot el rotllo, i diu, no, tienen una alta sensibilitat, sí, sí.
3: Vale. Y le preguntaste si se había enfadado y te dijo no.
2: A ver, también.
1: ¿Qué te pasa? Nada.
2: No. Es que depende
3: ¿tú sabrás?
2: Depende del día que le pilles. Claro. Porque tienen días más raros.
0: Y tinc veïns que salsen.
1: Con se nota que son 4 tíos.
0: Alex,
1: con se nota que son 4 tíos.
0: ¿Cómo está?
3: Abre el micro.
0: Bueno, aquí ya nos pegaré un paso a todos. La Patricia es de cuidado.
2: Dale el micro.
0: Sí, sí, sí, sí. El gent que es pasa el día charlant en ella, sí. Lo que hem dit, y pero que salsa. Alexa, buenos días. Oi, què tal? No sé què, i aquella li conta la pel·lícula.
1: N'hi ha que eixir més. Com meu consell és que n'hi ha que eixir més, relacionar-se amb persones.
3: Hem d'anar a almoçar o que vinguin a veure
0: Mozart. Això anava a dir-vos.
1: Clar que sí, vinga, vol diumenge, va, que estem allà soles. Sí,
0: tot això és...
1: Si voleu parlar, ahí estem vosaltres.
0: Tot això és carn de monòleg, no?
1: Carn de monòleg, sí. La veritat és que sí. Qualsevol cosa és carn de monòleg.
0: Ja, la veritat és que sí. Tots som carn de monòleg. Dita aixina, et fa...
1: Sí. Que bonico, eh?
0: La sensibilitat, veus, te la...
1: No sé si alegrar-me o què. No sé si m'anevo a menjar o què passa.
0: És pitjor que el diguen, eres carn de meme.
1: Sí.
0: Que carn de monòleg.
3: Sí, sí, perquè meme...
4: Està cerca, però és peor.
1: Sí. Carn de meme és, no estàs bé, però el que has fet a molar.
2: Quantes vegades vos han dit?
1: Sí.
2: Ahí tienes un monólogo, escríbelo.
4: Bueno, todos los días.
1: Sí. Este es súper bueno. Llévatelo un día.
2: Llévatelo para hacer monólogos.
4: Súbelo, este te quita el trabajo.
2: Llévatelo para hacer monólogos, ya verás. Este es muy gracioso.
1: Sí.
0: Bueno, mentre veu Rafa Alarcón, el motiu, els conte, perquè així hem començat a cascar, que paix mentira que...
1: Sí.
0: Han vingut Rafa Alarcón, Jesús Manzano i Óscar Tramolleres perquè formen part de València Comedy. És que si no, per lo menos, guanyar-me el jornal en la presentació, perquè...
4: Hemos venido a drede.
0: Després, sí, ho feu un monòleg. Vale, tria un inútil de la ràdio. Que pensava que estava fent
1: no
0: bé.
1: Això no pensem en la vida. No sé què. Això pensa Alexa, però nosaltres...
0: I li donen 6 hores de programa, tu, i no saps presentar-nos. O sea que aquestes coses també poden passar. Bueno, València Comedy naix precisament amb l'objectiu de reunir això, els millors monologuistes.
4: Monologuistes. Para nosotros, sí.
0: Dels que els diuen, ahí tens un monòleg.
1: Això ho diu, ma mare ho diu. Sou els millors. Entonces, claro, pues si ho diu ma mare, pa mi va bé.
4: Esto es como en el circo, no vas a presentar. Y ahora con ustedes, un buen trapecista que no está mal.
0: Pero que no molaria això. No molaria això.
4: Bueno, en el escenario sí, pero para...
2: Sí, para que venga la gent, no.
4: Para que venga la gente.
2: Desde el escenario ya se n'adonen.
4: Esos experimentos en los carteles, yo una vez hice uno con un compañero, Dani Fontecha, hicimos un espectáculo y se nos ocurrió llamarle Entradas Agotadas. Y pensando, guau, la gente va a decir, guau, estos lo petan. Y no, claro, nadie compraba.
0: Claro, a mí, pero aquí les ocurrís.
4: El peor título de la historia.
2: Me parece muy buen chiste para arruinarte, pero muy buen chiste. Sí.
4: Pero ahí tenemos la anécdota, nos costó dinero, pero tenemos la anécdota.
0: Yo voy a ir a un espectáculo que ni ahora así en Valencia, de los FETEN, que normalment tu estàs acostumat a veure que és prorrogable, es prorroga tal. Este no, este és just al contrari, fa improrrogable.
4: Bueno, pensava que l'havien quitat dies.
0: Que no. O ara o nunca.
1: Ja.
0: Sí, sí, no sé si passarà això el dia 21 en los más buscados.
4: Improrrogable.
1: Tornarem.
0: No, jo crec este que
1: és improrrogable. Dos vegades al any, per lo menos, se prorroguem.
4: Antes de hacerlo hay que decir que es improrrogable. Cuando ya se han vendido las entradas hay que decir, bueno, venga, como el público nos lo ha pedido.
2: A petición popular.
1: Home, a veure, els millors no ho sé, però ja m'ha anat unes quantes vegades i totes les vegades s'ha omplit, eh?
0: Sí.

0: Llevamos 12 anys actuant en l'Olimpia.
1: Una més de 20 vegades, no?
2: Sí, sí, sí. Més, o més, això, o és que fa 12 anys que la gent no té massa coses que fer. I
1: també, també pot ser. Mira, la pandèmia, saps el que te vull dir? La pandèmia la gent tenia molt de temps lliure, eh?
2: A mi la pandèmia, jo tinc sentiments en contra amb la pandèmia, eh? Del que fem, del que no fem, de les opcions que triava la gent.
1: I de lo que durà. Sí. Que jo tinc 3 anys ahí bloquejats, que tot és pandèmia, eh? 3 anys.
2: És com, com si el cosmos t'haguera absorbit, no?
1: I... sí.
0: Pues a mí una cada 3 o 4 años... Sí, a ver, sí,
2: ¿una pandemia?
0: Sin muertos.
3: Sin que muera gente, pero un retiro. No, un retiro.
0: Exacto. Nadie sale de casa 2 meses. Oye, yo lo firmaba.
3: Pues no estaría mal.
0: Depende con quién vivas también.
2: Va a depurar molt, la pandemia. Hombre,
3: que me estoy reformando la casa, espérate que la acabe.
1: Si te da tiempo para reformártela no te pueden venir a hacer inspección ni nada. Si es que, claro...
2: El problema es que tampoco pueden venir los obreros.
1: Claro, no, pero tú, si te dan una semana, compres material...
3: Y vas
1: pensando en...
0: A ver, entonces no, ¿eh? Yo sí tengo que trabajar, ¿no? Yo lo que quiero es levantarme y estar todo el día en pijama.
1: Sí, claro, la primera semana. La segunda semana no sabes ni lo que hacer.
2: Sí, es con sensibilidades de
0: repente. Me fui a hacer running, imagínate. Estaba fastidiado.
2: La gent no ha fet més exercici en la vida.
1: Exacte. Menjar i exercici. I pa.
3: I pa.
1: Tot era...
3: Mira que vam fer pa.
1: Cagar.
2: Quan va ser el gran apagón este històric, no el de l'any passat, sí. Va haver un altre...
1: Ah, el gran apagón històric.
2: Sí, va haver un apagón de històric. Bueno, que la gent va fer xiquets per un tubo. Sí.
1: I no sé, 29, no? Va ser?
2: No, no, però no en refisca al d'ací. Al d'ací la gent no li va pegar per fer xiquets.
0: Perquè fue de dia.
2: Com era de dia...
0: Fue de dia, sí. Fue domingo, que ja estàs bo.
2: Però en l'altre...
1: No, fue un lunes. Sí, tenia que llevar el cotxe al taller.
0: Però era festivo.
1: No, era festivo en València. Era el dilluns de Sant Vicent.
0: Exacto.
1: En Valencia, que tenía que portar festivo. Yo el coche a Castelló. Hombre, ya te digo yo, ya te digo yo. Y no me agarraba en el teléfono. O sea, ¿para qué veches?
2: Lo que volia dir jo del tema de la pandèmia és que si el apagó va provocar que hi haguera un baby boom, la pandèmia va provocar un divorce boom.
0: Sí, home, totalmente.
2: En la vida havies dit cosa tan
0: bàrbara. És que és una prova de fuego, ¿eh?
3: Es que si
0: convivir 3 meses con alguien... Hostia,
2: pero tú estás casado. Convivir intensamente.
0: Claro,
2: convivir ya...
3: Aquí lo dice el que lo sufrió.
0: No, pero yo sufrí bien, porque yo llevaba 10 años en Madrid viniendo solo los fines de semana y estaba con mi familia solo los fines de semana y de repente les conocí, dije, mira, este es mi hijo mayor, este el pequeño, y mi mujer no la conocía. A mí me vino bien.
1: Come de todo,
0: vino
1: bien. Muy bien.
2: En fi, bueno, chics, tot i que habeu vingut i les coses són com són, portem una setmana d'actualitat que no vos vull ni contar. I ara tinc que anar directament d'ací no res a les Corts, que estan de sessió de control. Bueno, ni a sessió de control en el Congrés dels Diputats, ni a sessió de control en les Corts Valencianes, al que tenim que anar, perquè el nostre servici públic ens dona per a que ho tinguem que donar, però per què anar a veure i per què assistir? No només a veure-vos a vosaltres, que no sou els únics, no?
0: Set, no?
2: Sí. Però estarà viu acaparat el protagonisme, no veieu parlar de ningú més.
1: No, perquè no us has preguntat.
0: Que hubieran venido.
2: La culpa la tindré jo.
1: A veure,
3: està l'altre, el Ixe, i
0: aquí s'habla de los que hemos madrugado.
1: Pablo de los Reyes, Pablo Carrascosa, Darío Piera,
3: Àlex Martínez.
1: Àlex Martínez i ja està.
3: I nosaltres tres.
1: Clar, ja està.
2: Tampoc hauràs matinat molt per vindre.
0: Hombre,
3: per a ell sí.
0: Per a ell és matinar. A les 11:30 m'he detenido despertat. No, jo llevo el niño al col·le, a les 8.
1: Calla, que a mi m'alça avui la meva dona, m'ha despertat. T'ho juro, a les 6:30 del matí. Me fa aixina, em diu, cariño, estàs despert? I dic, un poquet, perquè no n'he que perdre mai l'oportunitat. Dic, un poquet.
3: Per a què, per a què?
1: Em diu, te'n vens a caminar? Dic, a caminar? Que la mare que va a caminar, les coses que se poden fer.
2: Però no és una de les preguntes més absurdes que te poden fer? Que estigues dormint, que el desperten i el pregunten, estàs dormint?
1: Estàs dormint?
2: Ja no estic dormint.
1: Claro, ja no. Si te contestes que no estic dormint. És que... I per anar a caminar, per això me despertes?
2: O les típiques... Jo què sé, això passa molt en el vàter. Estàs ahí?
1: Sí.
2: Si el conteste,
1: está ocupat,
2: estic ahí.
1: Está ocupat, no pots entrar. No, pues está ocupat.
2: Claro.
0: És una... Realment lo que quieren preguntar es, ¿estás vivo?
3: Sí.
0: Porque huele a muerto y no se te oye.
1: Sí, fa mitja hora que estàs ahí, no sé res de tu.
0: Claro.
2: Bueno, xics, pues a banda de tot això, que serà tan real com la vida mateixa, com són els monòlegs, a partir del 21, que no ho hem dit, en l'Olimpia.
3: Estem el 21
1: només. Només estem el
3: 21.
1: El que fem és anar 2 o 3 voltes a l'any. No, no fem continuïtat. Són les companyies que venen de fora sí que ho fan. Nosaltres anem 1, 2, 3
3: cada 2 mesos. Cada 2 o 3 mesos
0: anem a l'Olimpia.
2: Les companyies de deberes, voleu dir, no?
3: Sí, els bons, els que han estudiat per a fer això.
1: Sí.
4: sí.
2: Però que nosaltres som no malas... vos queixeu, que no pareu, que vos estive gent a tota hora.
0: Nosaltres som males companyies.
1: Però això és que te diuen les mares. No t'ajuntes en ixos.
4: Jo te dic una cosa. Esta gent que estudia per a fer teatre i tal, si ho ha d'estudiar, és que

0: Caràcter de servici públic, esta sessió de control extraordinària des de les Corts Valencianes. Esperem el torn de paraula que queda ara i alguna de les preguntes pertinents que n'hi han per respondre mentre algun dels representants es disposen. Ai, que no teníem el so de microfonia.
1: Para poder rechazar algo, tiene que estar. Y los 3.600 millones no están en ningún sitio. Primeramente, porque para poder estar tendría que haber unos presupuestos del Estado que no hay desde 2023. Tienen que estar para poder aceptar algo. Ustedes lo han pintado, como saben hacer habitualmente, pero ¿dónde están? En cambio, los 1.800 del Fondo de Nivelación que Arcadia España pedía y exigía a Pedro Sánchez cuando era conseller, esos sí que deberían de estar, porque los exigía desde antes del 23, que habían presupuestos, y no nos llegan tampoco. Como tampoco nos llegan los 4.000 millones que nos deben de la dependencia. Tampoco nos llega. Y lo único que vino Arcadia el lunes es a darnos lo que nos corresponde por derecho a los valencianos. Lo poco que nos corresponde, que nos lo debería haber dado en diciembre y nos lo da ahora. Ha tenido, digamos, unos meses de espera para poder
2: anunciarlo.
1: Y esa es la pura realidad. Esa es la pura realidad. No se puede...
2: Gracias. Gracias,
1: no se puede
2: conseller.
1: Rechazar lo que
2: Gracias.
1: No existe.
0: És una d'aixes sessions afortunadament més tranquil·les. Hi havia algun problema en el tema dels micròfons perquè alguns dels diputats i representants, també alguns dels consellers, a voltes no se'n recorden que tenen que encendre el micròfon per a poder parlar.
3: Con las preguntas de interés general, por el Grupo Parlamentario Compromís, tiene la palabra su síndic, señor Baldoví.
0: És una sessió de control ràpida. Com veu, ja entren... la ronda de preguntes de caràcter general. En este cas és el síndic de Compromís, Joan Baldoví, com ha dit la presidenta dels Corts, Janos Masso, qui puja precisament i va fer o va començar el seu torn de preguntes pertinent. Avui pareix que la cosa de la microfonia està un poquet complicada
4: Pero
0: perquè aquests talls no són habituals.
4: A donar la cara. Jo li contesté. Perquè vostè i el seu govern i els seus socis paràsits de Vox són els polítics més perillosos, més ineptes i més malfaeners que mai hem tingut els valencians. I ho explique. Mira si són perillosos que Carlos Mazón, a les 8 del matí del 29 d'octubre de 2026, deia, vamos a inundar de datos a los medios, desprende sensación de estar alerta, que te cagas. Després va desaparèixer tot el dia, estancar en un reservat, mentre venien 230 persones. I encara riu, el tio. Encara riu. És que...
2: Silencio, señorías.
4: El riuries davant de les víctimes? No li fa vergonya mantindre una persona així? Pujar-li un sou? Donar-li pis? Donar-li cotxe oficial? Enxufar a tots els seus assessors? No li dona vergonya? Còmplices de Vox, no vos dona vergonya mantindre a este tipo així? No vos dona vergonya? No vos dona vergonya mantindre a camarero que se n'anà de canapé mentre sabia que n'hi havia abandonant a les persones en pisos tutelats i a la gent de l'assistència? A Rovira, que a les 12:30 se n'anà a pagar a casa? Despreocupant-se de les escoles, de centres docents, quina poca vergonya. I mentre tot això passava, els veïns i les veïnes intentaven salvar-se, salvar els altres. Famílies telefonant als 112 angoixades perquè no sabien si els seus familiars estarien bé. I vostès pensant en dar sensació d'estar alerta que te cagues. Quin contrast més dolorós, més inapel·lable. Un poble digne, un poble que va demostrar estar a l'altura i enfront vostès, que no li arriben ni a la sola de la sabata a aquest poble.

Vostès són també ineptes, inútils, una autèntica calamitat per als interessos dels valencians.

0: I després té davant del ministre d'Hisenda i no li reclama el deute. Només diu en la seva compareixença que si s'aprova, si hi ha condonació del deute, acatarà la llei. Com que acatarà? En sèrio? En lloc d'exigir la condonació, a ver-les venir. Però quina classe de president és vostè? De Porgasito? En fi, nosaltres ho tenim clar. Finançament, sí. Deute, sí. Fons d'anivellament, sí. Sou tan ineptes que tenint el Consell més car de la història, amb més assessors, amb més alts càrrecs, sou incapaços de solucionar el problema de l'escola pública. Parar-se a fer un bitllet per a xarxes no és dialogar, és fer postureo. Mentre els docents portaven 5 setmanes per cobrar. Sou incapaços de solucionar el problema de la sanitat. Més llistes d'espera. Plantes d'hospitals senceres tancades aquest estiu. El personal sanitari en peu de guerra. Sou incapaços de solucionar el problema de la vivenda si no és que tens el carnet del PP. 1.480 valencians i valencianes han mort des de gener fins avui esperant la dependència. I ahir fora teniu reclamant als taxistes, al personal de centres d'infància i de majors, a les entitats per un finançament just, als docents de la concertada. Sou el Consell del Caos, del desgovern. I per últim, sou malfaeners, ganduls, vagos. Des del 4 de juny al 13 de juliol, en 40 dies tindrem un ple. Un ple d'un dia, d'un dia. Un ple on no podrem preguntar als consellers, on no podrem interpel·lar-los, on no podrem discutir les nostres propostes de llei. Senyor Pérez Llorca.
1: Termine, senyor Valdavia.
0: Acabe. No l'ha votat ningú. No té projecte. No sap on va. Per què no dimitís d'una vegada, convoca elecció i acabem amb aquesta agonia, amb aquest desgovern caòtic, estèril i caducat?
2: Primera de les intervencions de Joan Baldoví, el síndic portaveu de Compromís, en este cas en les Corts Valencianes, amb preguntes i alguns tons molt no diferents al que són habituals, però sí molt directes respecte a la gestió de moltes qüestions, la dana, la governança, etc, etc. Ara rebrà la resposta del president Pérez Llorca també en el torn de paraula que li correspon en esta sessió de control extraordinària que vos estem donant en directe a través de la ràdio autonòmica a punt quan són les 12:42 des de 17 de juny.
3: Senyor Baldoví, per ser mestre, mira qui insulta. I mira que poqueta educació que té. Li tinc que dir que jo crec que la societat valenciana li agraeix que no exercisca de mestre, perquè seria vostè una calamitat, senyor. Seria vostè una calamitat. Com pot vostè, senyor, parlar de postureo que va de tele en tele, en teles nacionals, defensant tots els corruptes socialistes que hi ha? Però com van vostè així parlar vostè de postureo? Si és per l'únic que val. Si vostè sol es val per això, pel postureo. Jo li ho vaig dir l'altra volta. Si és que a vostè no el voten mai. A vostè no guanyarà mai, perquè, mire, vostè representa un projecte, jo li faig el resum de la seva trajectòria, vostè representa un projecte que consisteix en mantindre a Pedro Sánchez de la Moncloa, siga com siga, castiga els valencians tot el que tinga que castigar-los, recuperar una processada per tapar abusos als menors per a tornar-la a posar de candidata, intentar que la nostra comunitat siga la sucursal de Catalunya, prohibir, voler prohibir que qualsevol valencià parle la llengua que li doni la gana. Vostè representa a un projecte. Vostè representa un projecte que vol fregir-nos d'impostos a tots els valencians, mentre, quan governaven, deixaven prescriure que el germà de l'expresident tornara els diners que s'havia endut en tota la seva jeta. I vostè, en la seva jeta, ho van deixar prescriure perquè no tornara els diners. Això és el que representa el projecte de Baldoví, de Mònica Oltra i de tot el Compromís, que no guanyarà mai en la Comunitat Valenciana, perquè ja li s'han dit tantíssimes vegades que no valen aquest model. Senyor, i quan els convoquem, senyor Baldoví, no, vaig a fer l'espoiler, quan els convoquem, tornaran a perdre.

0: que no canvien el seu projecte. Perquè no canvien el seu projecte. Mire, mire, ja pot posar-se vostè tota la samarreta verda que vulgui anar a totes les manifestacions que vulguin. Ningú taparà mai que 5 vegades els van demanar els professors que els pujaren els salaris i 5 vegades els van dir que no. I això és una realitat. Jo, ese president que no val per a res, segons vostè, en 6 mesos ja ha oferit una pujada de salaris per a tots els professors. I ja hi ha dos sindicats que han dit que sí. Anem a seguir treballant i anem a seguir buscant l'enteniment. Però li diré més. Jo també he presentat un pla per a posar aire condicionat als col·legis que va construir Compromís i el PSOE.
1: Pareix que hem tingut una espècie d'interferència o alguna cosa que succeís respecte a la senyal que ens està arribant des de l'escorxa, l'hem recuperat.
0: Fa 8 anys o 7 anys que vostè li dona el suport a Pedro Sánchez per a ser president d'Espanya. Moltes persones s'han mort a la Comunitat Valenciana esperant la dependència o esperant que es quedaren per a operar-los. Sabem vostè que més de 4.000 milions d'euros de la dependència no es paga al govern d'Espanya a la Comunitat Valenciana perquè no li dona la gana. A canvi de què vota vostè Pedro Sánchez? A veure si li toca alguna joia de sis imperatriz. Perquè no serà a favor de defensar els valencians. No serà a favor de defensar els valencians. Mireu.
1: Resposta en part del president a Joan Baldoví.
0: Per al temps que du vostè en política, prove vostè de tindre un poquet de vergonya. I mire, i no dic que canvie res, però siga vostè tan atrevit i tan valent, sense insultar, que no fa falta. I vaig gallir Pedro Sánchez i d'una volta per totes diguen clar que Compromís no tornarà mai a votar a socialistes si no mos pagues 4.000 milions de la dependència o els 1.000 milions de la sanitat o mos paguen el fons d'inhibició transitori. Que, per cert, ja no parla d'això. Per què no parla d'això? Per favor, per favor. Per què no defensa ja el fons d'inhibició transitori, senyor Baldoví? Digue-me-ho. Si es parla sempre que vol. Per què no el defensa ja? No el sent. Per què no el defensa? Jo li ho dic. Jo li dic per què no el defensa. Perquè li ha donat l'ordre a Pedro Sánchez que no ho faci. Perquè és el pagafantes del sanchisme. I el més dur, és el pagafantes de la corrupció sanchista d'Espanya. Això sí que és lo trist. Això sí que és lo trist. Mire, vostès que parlen de vaga, tot està filant que... No, mire, jo estic supertranquil. Jo no tinc que insultar a ningú, supertranquil. Mire, vostès que parlen de vaga, fa 10 mesos que els metges demanen mesures que milloren el govern d'Espanya. Em pot dir algú de les senyories que ha dit Compromís al respecte? S'ha posat al costat dels metges? Ha defensat els metges en aquesta posició? Quan isquen així, aniran al costat d'ells. Perquè no volen millorar la sanitat, el que volen és millorar el seu rèdit electoral, que cada dia en tenen menys. Aquesta és la realitat. I acaba ja. Hi ha més de 140.000 persones valencianes que no han pogut rebre la seva consulta per culpa de la vaga de 10 mesos dels metges a Espanya. 4.000 valencians i valencianes que no han pogut ser operats i 51.777 persones que no han pogut fer-se la seva ecografia, la seva radiografia per culpa de la vaga dels metges.
2: Termine, president.
0: Contra el govern d'Espanya. I vostès què ha fet? Se'n recorda d'aixes persones?
2: Termine,
0: acabe ja. President. Un pa més de vergonya, senyor Baldoví. Gràcies.
2: Moltes gràcies.

0: Bueno, avui tenim una sèrie de salvetats en les microfonies que arriben des de les Corts, que no tenen res que veure en la tècnica de la ràdio, però que pareix estan diferenciant prou esta sessió de control d'avui, que continua en directe a través de la ràdio autonòmica.
1: Les metges valencians també fan vaga autonòmica contra el seu conseller i contra el seu consell, eh? I ho comunique, i ho comunique. I li vaig a petxar, i li vaig a parlar, i li vaig a parlar d'un cas molt concret, d'un centre de salut que jo conec. Un cas molt concret d'un centre de salut que conec, en el que la coordinadora s'ha jubilat fa poc. Se genera una plaça, i la plaça, en lloc de cobrir-la permanentment, que seria lo normal, de fa falta una metgessa, entra una altra, la cobreixen soles per a unes setmanes. Raro, casualitat, no ho sé. En el mateix moment, una metgessa, li anem a dir metgessa Gómez, acaba el MIR i busca una plaça en algun lloc, en un centre de salut, i diu, vaig a buscar uno que estigui a prop de casa. I justament troba que al costat de casa n'hi ha una plaça que s'ha alliberat soles a cobert per unes setmanes i que queda lliure el mateix dia que esta metgessa Gómez acaba el seu MIR. Sorpresa, perquè aquesta plaça li toca a la metgessa MIR per sorteig, mentre la majoria de MIRs acaben en Vinaròs, en Pilar de la Radada, en Guardamar Segura, probablement molt lluny des de seues cases. I jo li pregunte, la metgessa Gómez té el mateix cognom que Marciano Gómez, el conseller. I jo li pregunte, tot això és una ristra de casualitat? O Marciano Gómez ha dit, si el president col·loca la seva dona,
2: termine,
1: jo vaig a col·locar també la meva família.
0: El diputat Esteve, en este cas, que també interpel·la i pregunta per totes aquestes qüestions referides en part a les qüestions que avui estan parlant-se en esta sessió de control extraordinària al president de la Generalitat des de les Corts Valencianes. És una sessió de control que no és habitual perquè sabeu que normalment són cada 15 dies i habitualment els dijous a les 10 del matí. Pareix que és un d'aixòs moments també en els que l'última volta no la van veure, però avui sí, la presidenta de les Corts, Llanos Masso, té que estar aquí durant l'ordre.
3: Muchas gracias. Hoy en la sanidad pública valenciana hay 1.200 sanitarios más, por tanto hay 1.200 problemas como los que usted indica menos. Y la huelga sanitaria es una huelga nacional en toda España contra el gobierno al que usted da apoyo. Usted está apoyando a un gobierno al que le piden 1.813 años de cárcel. A Sánchez, a su familia, a su entorno político y gubernamental. Acaban de retirarle el pasaporte a Zapatero por riesgo de fuga. Y a usted le preocupa que coincidan dos Gómez en el apellido en la Comunidad Valenciana. Dedíquense a exigirle a quienes les mantienen a ustedes como paga fantas en un papel de tercera división y dejen de suscribir, de apoyar y de avalar al gobierno socialista más enjollado de la historia.
0: Ha sigut la resposta directa del conseller portaveu, també conseller d'Agricultura, en este cas Miguel Barrachina, a les qüestions que li plantejava el diputat Esteve.
4: Senyor president, a qui no ha votat ningú. Per què ha vetat vostè que la consellera d'Educació hagi de respondre avui a preguntes i interpel·lacions? A mi m'ha vetat una interpel·lació. Creu que tal com està el pati és lògic que la consellera no vinga així a respondre preguntes i interpel·lacions? Creu que això és propi del govern més car de la història? Si sou tan valents per a insultar a la comunitat educativa per les xarxes i per web família, per què no sou tan valents de venir així a donar la cara? Ho feu també, que heu d'amagar a la consellera d'Educació. El problema no és que no em responga a mi, el problema és que no li respon a les 10 neufamílies del Romeral d'Alcoi que s'han quedat sense plaça per les seues retallades, a les famílies d'Alacant que estan donant classe a 30 graus. El problema és que no respon a la gent que es pregunta què ha fet vostè en 3 anys. El problema és que no respon a la gent que es pregunta què feia el senyor Rovira sentat a 90.000 anys després del que va fer el dia 29. Després d'haver-se passat el dia burlant-se per WhatsApps en comptes d'ajudar a la gent. I si no governa, i si no vol vindre les Corts, per què no convoca eleccions ja?
0: Aquí escoltàvem targetes en mà és a Gerard Fullana, diputat de Compromís, que en una darrere d'una altra, com un presentador de televisió, ha estat fent-li totes les preguntes directament al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en esta sessió de control en les Corts Valencianes.
2: Aquí l'important i el que de veritat compta no és el soroll, no són els titulars. Així d'important...
5: Un segundo, consellera.
0: Està intentant contestar la consellera d'Educació, Carmen Ortí, Maria del Carmen Ortí, en este cas, però pareix ser que és un poquet difícil per el desgavell que hi ha en estos moments en l'hemicicle de les Corts Valencianes.
5: Señorías, silencio.
2: El més important...
5: Un segundo, consellera. Señorías... Silencio. Señorías, silencio.
6: Estoy diciendo sinvergüenza. Sinvergüenza estoy diciendo al consellera. ¿Qué te parece? ¿Parece normal?
0: Estem escoltant de fons com pareix ser que s'estan intercanviant alguns insults o faltes de respecte.

0: Vale, queda ja l'últim torn de paraula, que torna a recuperar el conseller Barrachina.
1: Con un presupuesto que va a permitir que los valencianos tenemos lo que el resto de españoles no pueden disfrutar. 3 años cumpliendo con el presupuesto y efectivamente es preocupante el efecto llamada que se está causando y el daño que esto puede hacer a nuestros servicios públicos, a los sanitarios, a los educativos y a los sociales. Y no encuentro mejor frase que la de un presidente autonómico después de esta caprichosa decisión unilateral de regularización masiva para ocultar sus escándalos que el del socialista García Page, cuando supimos que esta regularización venía con presupuesto cero, todo con cargo a las comunidades autónomas, cuando dijo si la decisión es estatal debe financiarse desde el Estado. Repercutir este coste sanitario, educativo y social a las comunidades autónomas es una amenaza directa a los servicios sociales. Por una vez coincido con un socialista. Pedro Sánchez invita y pagamos todos.
0: I en això pràcticament ara m'imagino que la presidenta de les Corts, Siraki, donarà per acabada esta sessió de control d'avui per a passar ja a votar a tres qüestions.
2: Passamos al punto número 3 de l'ordre del dia.
0: I nosaltres ho deixem ahí. Bueno, són 16 minuts que passen de la una de la vesprada. Tenim algunes coses pendents abans de que acabi el nostre directe d'avui, com sempre, des de les 8 del matí fins les 2 de la vesprada. I aquest temps fins les 2 de la vesprada el complim ja mateix.
3: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó, 95.0.
4: De tu a tu.
5: Piensa un momento en tu futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera?
6: Un futuro de arte, de ingeniería, de ciencias de la salud, de derecho, de ciencias, de deporte, de nuevas tecnologías.
5: Fórmate en la universidad con mayor empleabilidad de la Comunidad Valenciana.
6: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
5: Preinscríbete en umh.es.
7: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
8: La Diputació de València vos convida al 4th Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
9: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
3: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt. Amunt i avall, amb Sergi Olcina.

Jo crec que podríem parlar de... Bueno, de tantes coses, però d'incest, de verí, de traïcions... La història trata a la gent a voltes encertada o a voltes desencertadament, i d'això és del que anem a parlar ara, perquè durant més de 500 anys el cognom Borja, molt associat a tots nosaltres, també ha sigut sinònim, segons el que ens ha arribat, de la més pura depravació humana. Pot sonar fort allò de la depravació humana, però això és el que ha arribat fins ara. I dins del que podria ser el nucli d'este huracà, esta tempesta, de sang, de poder, de conspiracions, una dona. Una dona en la que cada volta està més clar que, sí, la història va tratar injustament, és Lucrecia Borja. La història oficial, vos dic això, perquè la va dibuixar com una titella perversa, una enverinadora sense escrúpols, una manipuladora. Qualsevol cosa que poguerem dir d'ella es quedaria curta de tot el que ens ha arribat, no? Però, i si tot el que ens han explicat va ser una espècie de brutal campanya de propaganda? Bueno, pues avui ens visita el que en un moment determinat va ser company, bueno, encara ho és,

0: sobretot per la professió, periodista i escriptor Juanjo Braulio, que acaba amb eixa trilogia sobre la dinastia més fascinant de la història, sorgida des de les nostres terres. Ho fa amb El Mirto i el Punyal, que és una novel·la que rescata l'autèntica Lucrecia Borgia de les urpes, de la seva pròpia llegenda negra i de la seva pròpia família, diria jo, no? Juanjo, benvingut, què tal?
1: Bé, moltes gràcies, Sergi, moltíssimes gràcies.
0: Perquè potser els primers que van crear aquesta imatge d'ella va ser la pròpia família.
1: Els primers que la van utilitzar, més bé, no? És a dir, Lucrecia va ser, pues, com tot el món sap, la filla del papa Alessandre VI, papa valencià, papa de Xàtiva, nebot d'un altre papa valencià, Calixte III.
0: Que tot caia en família.
1: Que evidentment, no? Evidentment, que són els valencians i probablement els espanyols, que tot i que Espanya no existia com a tal en aquella època, però nascut en les nostres terres, com tu molt bé has dit, que més alt han aplegat en la història. Ni cap família ha aconseguit tant de poder com ells aconseguiren en tan poc de temps, en 50 anys, no?
0: I no només va ser poder, gràcies a que ells estaven on estaven, així... Avui en dia, potser som el que som, per tot el que van aconseguir dur cap a si.
1: Efectivament. I, bueno, pues, Lucrecia va ser la quarta filla, la tercera filla d'Alessandre VI, i l'única dona dels seus 7 fills, que se suposa, o que més o menys n'hi ha consens que va tindre Alessandre
0: reconeguts.
1: VI. Més o menys reconeguts, més o menys documentats, sí, podríem dir, sí. No?
0: Mos entenem en el que volem dir.
1: Més o menys documentats. Ben és cert que, a veure, que el papa de Roma tinguera fills no era que en aquella època algo que escandalitzara a ningú, no? Perquè no era una qüestió, entre altres coses, perquè, per exemple, l'immediat antecessor del papa Alessandre VI, el papa Innocenci VIII, els romans, que són molt cachondos perquè viuen en una ciutat on s'ha vist tot.
0: Sí, on han fet el que els ha donat la gana, però des de temps immemorials.
1: Exacte, sí, no? Sí. És a dir, com deien aquell, tots els pecats de la història s'han comès en Roma i s'han absolt en Roma. O sigui que, bueno, el que deia era que el papa Innocenci VIII, els romans li deien padre de la pàtria, perquè literalment lo era. És a dir, se le contabilitzaven més de 20
0: fills. Això és el que era, no? Pràcticament el pare de tots, no?
1: Exacte, era un Julio Iglesias de l'època.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Entonces, Lucrecia sí que va ser, pues això, la filla del papa, i que pràcticament tant el papa com el seu germà César la van a utilitzar per interessos polítics des de pràcticament, pues, des de que se va fer dona, no? Ja la casaren per primera vegada en 13 anys amb un cosí del duque de Milà, perquè el papa necessitava l'aliança en el duc de Milà per a impedir la invasió del rei de França.
0: Sí, això eren els negocis de l'època.
1: Exactament, o sigui, les dones d'aquella època i les dones de família noble eren...
0: Moneda de canvi.
1: Més bé ramat. Era ramat educat, però era més bé ramat. Estaven dissenyades, o sigui, estaven educades per a parir fills i perpetuar la dinastia. Després, com el duc de Milà se va canviar de bàndol, se va passar al costat del rei de França, el papa va anul·lar el primer matrimoni de Lucrecia, la va casar en un altre, en un fill bastard del rei de Nàpols, Alfons d'Aragó, que el van assassinar en l'any 1500 en Roma, se va acusar a César de l'assassinat sense fonaments, i després per tercera vegada la va casar en l'hereu del duc de Ferrara. I ahí va ser on Lucrecia se va lliurar, quan va morir el papa i va morir també el seu germà César, es va lliurar de la seua pròpia família i va ser, bueno, de fet, en la seua tomba allí en Ferrara, en el monasteri de les Clarisses de Ferrara, en la seua làpida posa mare del poble, és a dir, perquè va ser una governa el seu home, el seu tercer marit va estar sempre en guerra i la que va governar el duca de Ferrara va ser ella i va crear hospitals, orfanats, va fer un projecte per a dessecar totes les marismes que estaven al costat de Ferrara per a fer, o sigui, per a fer terres de conreu, no? Per a, tal. I de fet va ser una duquesa molt plorada i molt volguda pel seu poble.
0: Però tot i això, la història no l'ha tratat bé.
1: Exactament. Què va passar? Què va passar en això? Bueno, pues, els Borja han passat a la història com criminals, no? Com una família...
0: A veure, Juanjo, uns xungos.
1: Molt. A veure, germanetes de la caritat no eren.
0: Sí.
1: Val? No eren.
0: Tu has dit el que són els Tudor nostres.
1: Exacte, són els nostres Tudor. No eren germanetes de la caritat, evidentment, perquè no se aplega al papa de Roma.
0: Però hi ha una frase que, i així la diem molt, ni els bons són tan bons ni els roïns són tan roïns.
1: Efectivament.
0: Això es pot aplicar als Borja.
1: Efectivament. Jo sempre dic que els Borja eren polítics.
0: Sí.
1: Polítics del seu temps i de les seues circumstàncies. En un temps on la violència

0: política era una ferramenta més de la política. La política en aquella època era probablement un poquet menys civilitzada que ara, però no menys cruel. És a dir, ara no mos envien, no, els polítics no s'envien assassins en la nit en ganivets, però s'envien bots de Twitter. Però la intenció és la mateixa, la destrucció de l'adversari. L'hem pogut veure fa un ratet.
1: Ha canviat la tècnica, sí.
0: L'hem pogut veure fa un ratet en la sessió de control. És a dir, la política no és menys cruel. I Lucrecia va ser una eina més en les mans de son pare, el papa, per als seus interessos polítics, no? Tot i que el que jo crec que és la gran grandària de la figura de Lucrecia Borgia és el que va fer després, és a dir, quan va ser duquesa de Ferrara i se va a revelar com una governant pues, molt capaç, molt culta, i de fet, una cosa que també no se sap molt és que Lucrecia ha sigut l'única dona en la història que ha sigut legalment papissa durant 3 o 4 mesos, aproximadament, en la tardor de l'any 1502, el papa es va absentar de Roma, no tenia ningú que deixar-li el govern, perquè César estava en guerra, l'altre fill estava en un altre lloc i tal, i va anomenar a Lucrecia governadora.
1: Com en funcions, no, sí, podien dir.
0: Sí, governadora de Roma. No podia actuar en matèria de fe, evidentment, perquè era dona i no podia fer missa ni...
1: Sí, que hi havia coses que per defecte no podien ser.
0: Ni ella ni ningú, ni cap dona, no? Mm-hmm. Però per la banda va ser la governadora de Roma i la governadora dels estats pontificis, és a dir, l'única dona que la història ha sigut legalment papissa, i no ho va fer malament, no ho va fer gens malament, perquè son pare després la va anomenar governadora de Spoleto i després va governar el duca de Ferrara.
1: Com t'has inmiscuit tant ahir dins, jo crec que pots arribar fins i tot a personalitzar moltes coses, vull dir-te. Si esta dona ara tornar a la vida, per exemple, i veguera com se la tratava, que és el que es pensa d'ella, i la imatge que dona la ficció, sobretot la ficció del que va ser la seva figura, com una dona realment retorçuda i cruel, quina cara creus que posaria?
0: Pues m'imagino que se quedaria de pedra, no? Tal. Tot això, ja en vida, Esborja cometeren unes quantes errades, no? I pot ser la més gran de totes va ser no donar-li importància a un invent d'aquella època que tenia 40 o 50 anys en la seva època i que no li donaren la importància que va tindre en realitat, que era la impremta. És a dir, els pamfletos, cartes injurioses, és a dir, el que era fake news, sí, de l'època, és a dir. La propaganda, ells no li donaren importància perquè deia... Qui es va creure que me xiten mon pare o que tinc un fill en el meu germà? O sigui, eren barbaritats que eixien sense ser massa conscients que allò s'anava a quedar i que en el pas dels segles aquests documents anaven a quedar-se per ahí.
1: I bueno, anaven a estar en el nivell de poder que estava esta gent feia que aquestes coses no es vegeren o que anaren a pensar que tinguin repercussions.
0: Sí, però després els papes posteriors ja se'l prengueren molt més seriosament. Allò de controlar el relato, com diguem ara, no?
1: Fins avui dia,
0: lo de controlar el relato. Els Borja no li donaren importància a això. Pensaven que s'anava a creure aquestes barbaritats, no? que apareixien per això, per pamflets, cartes que s'enviaven des ambaixadors, tal, tot això. Però de la mala fama, de la destrucció de la figura de Lucrecia, ahí té més culpa la literatura que la història. I n'hi ha un culpable fonamental, que a més és un gran de les lletres universals, que és Víctor Hugo.
1: Sí.
0: Víctor Hugo, a mitjans del segle XIX, escriu una obra de teatre que es diu Lucrecia Borgia i que, bueno, pinta Lucrecia com...
1: Vols dir que és qui la demonitza definitivament,
0: efectivament,
1: no?
0: Sí, perquè els historiadors de l'època, que tots italians i que els Borja no els tenien massa carinyo, no li fan massa cas a la... És a dir, focalitzen les seues crítiques tant en el papa com en César.
1: Clar,
0: no?
1: en els que tenien.
0: I ella era, pues, una més d'un clan de criminals. I com és una més del clan de criminals i es dona, pues, evidentment és una, no vaig a dir la paraula, per respecte a l'audiència d'Apunt, sí, però és l'insult més habitual a les dones des de que el món és món, no? I és una, clar, com és pertany a un clan de criminals, pues és això i res més, no? És a dir, i la resta, jo te dic que no le fan massa cas, no, al llarg dels segles. És a partir del segle XIX quan Víctor Hugo fa este drama que es diu Lucrecia Borgia, que la pinten com que ordena la primer se chitan el seu fill sense saber que és el seu fill i després ordena la seva execució, bueno, és un disparat, una cosa d'estrellata. I després, per a colmo de males, Donizetti fa una òpera basada en esa obra de teatre, una òpera que es diu Lucrecia Borgia igual, i que és extremadament popular. I a partir d'ahí ja tenim construïda esa imatge de la enveniradora de marits.
1: Bueno, com avui el morbo ven, creen una imatge morbosa de la pròpia Lucrecia Borgia i...
0: Exactament. I a partir d'ahí es construís i se mite, no? Que jo dic sempre que Lucrecia pertany a un grup selecte de dones, pues, que on incluiríem a Medea, a Cleopatra, a Helena de Troia, a Maria Magdalena, és a dir, que han sigut destruïdes precisament per la literatura, per la història i per la religió.
1: Bueno, en aquest cas, és que Lucrecia és nostra.
0: Efectivament.
1: Lucrecia, pilla de prop. I parlant de lo nostre, tu en esta entrega el que tanques és la trilogia que has...
0: Més bé conté...
1: No sé si la tanques, però...
0: Està tancada. He fet dos novel·les sobre la família Borgia, sí, no? La primera estava la més... Estava més centrada en el papa Alessandre VI, no? És a dir, de com va aconseguir aplegar a ser papa de Roma, que no era una cosa fàcil. La segona estava més centrada en la figura de César. I esta tercera és la mateixa història contada mitjançant els ulls de Lucrecia.
1: Dit això, el que vull plantejar-te és si, a pesar de tot el que sabem i el que ha transcendit d'ells... Mira, per cert, fa un moment estàvem veient el que estàvem veient en el Palau dels Borgia.
0: En el Palau dels Borgia.
1: Precisament.
0: Sí.
1: Encara continuen tenint un deute pendent en ells?
0: Jo crec que sí. Jo crec que els valencians, tot i que saben molt dels Borgia, no? I que, bueno, pues això, la seu del Parlament valencià és en el seu palau. Ben és cert que l'actual seu de les Corts Valencianes de l'època dels Borgia queda poquit. És a dir, ese palau ha sigut molt reformat.
1: Poc més que el que es veu, ja està.
0: Exacte, ha sigut molt reformat al llarg de segles, no?
1: I, bueno, però dis-li reformat, dis-li... destruït.
0: Sí, bueno, ja queda poquet. A banda, es Borgia, diguem-ne, es Borgia italians, no? Per qualificar-lo d'alguna manera, ells no estigueren mai en ese palau. Mai. És a dir, de fet, el papa Alessandre VI, sent bisbe de València, el papa Alessandre VI se'n va de València a Itàlia quan té 19 anys i que l'anomena el seu tio Calisto, l'anomena cardenal. Torna quan té més de 40, ja com cardenal, ¿vale? I va ser l'única vegada que va visitar València, tot i que era el bisbe.
1: Ja veus, clar.
0: Tot i que era el bisbe de València, no? De fet, encara podem veure el seu legat, perquè en ese viatge que va fer en 1472, l'entonces cardenal Borgia, se'n va dur en ell a dos pintors italians, a Pagano i Sant Leocadio. Els àngels músics de la catedral, ells vingueren en el sèquit del papa Borgia i pintaren en la catedral, o sigui, és a dir...
1: Que, per cert, van aparèixer també a posteriori, que van aparèixer,
0: exacte, que van aparèixer, temps, pues, sí. això va aparèixer a posteriori, no? Entonces, queda poquet, no? Queda, és a dir, els Borgia italians quedaran poquet. Sí que va quedar la branca de Gandia, no? Sí. És a dir, que són els descendents de Joan.
1: Francesc.
0: De Joan, el fill del papa Martín. Els quatre fills famosos del papa Borgia són César, Joan, Lucrecia i Jofre. Joan va ser el segon duc de Gandia, perquè el duc de Gandia el va comprar el papa Borgia per al seu fill, no? I Sant Francesc de Borgia és tataranet del papa, no? És a dir...
1: Veies tu encara la prole...
0: La branca de Gandia i va durar fins al segle XVIII, no? La branca de Borgia de Gandia. Després ahí va ser l'últim Borgia de Gandia, descendent del papa, va morir al segle XVIII per ahí, i després el duca de Gandia va passar a la casa de Osuna, que són els actuals ducs de Gandia. En tot això, el problema és que no coneguem molt d'ells. És a dir, encara són grans desconeguts.
1: Clar, això és el que, quan m'has dit, la gent sabem prou dels Borgia, doncs, a veure, realment crec que no sabem prou dels Borgia.
0: Exacte, perquè en seguida anem a, pues, això, al verí, al crim, a l'assassinat i tal.
1: Ni tan sols ens plantegem, ja veus tu, esta dona, a l'ombra del pare i del germà, que eren com eren els dos, perquè ho eren de cuidado, sobreviure a esta gent ja era una proesa.
0: Ja era tot un mèrit, claro. I sobreviure... Bueno, va morir,
1: sent dona.
0: Sent dona i va morir morir després de parir per dècima vegada. Mm-hmm. Va morir en 39 anys, Lucrecia.
1: No? Que tampoc som conscients d'això. O sigui, realment va morir... molt joveneta.
0: Exacte, imagina't, pues imagina't, no? Imagina't, no?
1: Fins i tot per a l'època.
0: A veure, i estem parlant d'una èlit. Mm. Estem parlant d'una èlit, és a dir, que estaven molt millor alimentats i cuidats que la
1: gent... Sí, estos no morien de la misèria.
0: Exacte, de la gent normal. Per exemple, el papa Borja va morir en 72 anys, que això era un...

0: una proesa, no? És a dir, en aquella època.
1: Pues més que duplicant de la vida.
0: Exacte, exacte, exacte, no? I el papa Caliste va morir en prop de 80, que allò era una cosa increïble, no? Sí. Que duraran tant. Però, clar, les dones d'aquella època, fins i tot les dones de família noble, o podríem considerar Sforza en aquella època una família real, reial, no? Més que noble, era molt
1: sí,
0: més,
1: no? Sí, estaven ja a nivell imperial, quasi.
0: Exacte, estaven molt més reial, i fins i tot, clar, elles estaven condenades a parir. Ella era la seua funció, era només quedar-se embarassades i parir per a perpetuar la dinastia, clar. Mm.
1: I què té ella, que no tenen les figures restants dels... Per exemple, estem parlant del pare i del germà, podem continuar...
0: Pues que va ser, jo crec que va ser perquè el papa Borja va ser un polític, era un gran jurista i va ser bàsicament un polític. César va ser un cabdill militar, va ser un guerrer, no? És a dir, un guerrer. I Lucrecia va ser el que a mi més fascina de la seua figura, que va ser una governant civil, una governant de pau. És a dir, ella sempre, evidentment no, perquè n'hi hagué altres dones de l'època, per exemple, l'arxienemiga, una de les arxienemigues d'Sforza va ser la famosíssima Caterina Sforza, no? Sí. Que portava corassa, espasa i carons, no?
1: Una guerrera en tota regla.
0: Sí, sí, i se comportava com un home. Lucrecia no. Lucrecia va ser una governant civil, una governant de pau, una governant de crear hospitals, de crear orfanats, de crear les condicions per a millorar les terres de conreu al voltant de Ferrara. Va ser una governant que no va necessitar de l'espasa ni del canó per a governar, sinó més bé tot el contrari, no? És a dir, se va ocupar més de la gent. I això sí que és poc valorada, perquè n'hi hagué altres dones que tingueren que governar, pues com Caterina Sforza, com Isabel la Catòlica, però eren dones que governaven com homes. Lucrecia no. Lucrecia era una dona que va governar com una dona, i això és el que la fa més fascinant de tot.
1: I estava pensant, clar, és que estem parlant del Renaixement, bàsicament, en tot esta voràgine conflueix l'explosió de l'art i tot el que comporta el Renaixement. Si les dades no em fallen, Da Vinci, Miguel Ángel, tot això...
0: Da Vinci, per cert, era l'enginyer militar de César.
1: Pues, i tot aquest romanticisme i aquesta efervescència artística i d'inquietuds que envolten tot allò, que a més, afortunadament, ens arriba fins ací, té que conviure en, diguem, tota aquesta misèria de conspiracions, de sang i de maltractes entre uns i altres, fins i tot als propis descendents. Això et fa pensar, aquest Renaixement era realment només façana de gent mísera, de rates vestides o ben vestides?
0: Jo sempre dic que el Renaixement és fascinant perquè combina les dues coses, no? És a dir, l'art més sublime, és a dir, vores la Pietat de...
1: El Refinament.
0: Vores la Pietat de Miquel Àngel, la Mona Lisa de tal, la Capilla Sixtina, aquesta gent era tal, i els responsables de tot allò, els que pagaven als artistes de tot això, eren uns canalles, eren uns canalles, és a dir, que el Renaixement combina l'art més sublime en els crims més sanguinaris i està tot en... i tot ve de la mateixa mà, tot està en el mateix pot. No?
1: És a dir, estic amb el germen de la màfia, realment, no?
0: Seria una manera de parlar-lo, però sí, podríem parlar d'aixina. Però tot això... Anem a veure. És evident que en el Renaixement n'hi ha una explosió de l'art, una explosió per la cultura, per la ciència, és a dir, estem deixant darrere l'edat mitjana, on Déu estava en el centre de tot i el Renaixement trasllada del focus de Déu a l'home, a la persona, no? És a dir, l'home és el centre de l'univers, no? Està és impuls artístic, però també és el naixement de l'estat modern, no? És a dir, i els naixements sempre van en ples de sang, no? És a dir...
1: Es patix el nàixer.
0: Exacte, es patix el
1: nàixer. Es naix en sofriment.
0: I tota aquesta explosió d'art era també una qüestió política i més bé propagandista, també, no? És a dir, de quina manera tu fas notar el teu prestigi, el teu poder, pues contractant al millor pintor de la història per a que te pinte el sostre de la teua capella. O per a encarregar el David per a posar-lo en la plaça de la senyoria de Florència, no? És a dir, és una qüestió de prestigi. Tot aquest art, tota aquesta excel·lència artística és una qüestió política. És una qüestió política de veure, mira lo ric i lo poderós que soc i lo que puc fer, no? Tampoc ha canviat tant, si ho penses, no?
1: Anava a dir-te-ho. Continua tot més o menys igual.
0: Si ho penses bé, tampoc ha canviat tant, no?
1: Tant tinc, tant val, i això és el que hi ha.
0: Exactament.
1: Sí, sí, sí. I el que és pitjor, si t'agrada bé, si no, ja saps.
0: Exactament, exactament. És la veritat. I de fet, a més, en el Renaixement, jo trobo que és

molt més fascinant perquè, malgrat els 5 segles que han passat de l'època d'Esbarja a la nostra, com s'assembla una època a l'altra? Estem parlant d'una època en la que

0: Tremont, que estava a l'altre costat, i el podien fer, no? Lo que abans un llibre...
1: No, de menjar en les mans a poder utilitzar utensilis per menjar i no embiscar-se com a gorrinos, per no parlar de coses més íntimes.
0: Exactament, o per exemple la medicina també avança. És a dir, és una època de molts avanços, no? És a dir, un monxo que tenia que copiar un llibre, no? Pues tardava l'home 4 mesos en copiar un llibre perquè el copiava a mà. En el nou invent, en la impremta, de repente, en una setmana tens 50 còpies, no? És a dir, fa 30 anys tu i jo no podíem ni imaginar les coses que podies fer en un ordinador que ara...
1: Comentem moltes voltes, sí.
0: Exacte,
1: sí.
0: Que ara se fan i que dius... O per exemple, per fer ràdio, no? Que tu i jo hem conegut els rebocs i les cintes i tal, i ara tot és MP3 i tal, és molt més fàcil, sí, ara, no? És a dir...
1: Teòricament és més fàcil, encara que igual tots coincidiríem en que mos compliquem més la vida que abans.
0: Sí, però bueno...
1: Se suposa que són avanços.
0: Exacte, són avanços. I aquella gent pensava exactament igual, no? És a dir, no n'hi havia... I fins i tot, mira, en la pandèmia mos va passar lo mateix que es les va passar en una altra malaltia, no? És a dir,
1: un bany de realitat.
0: La pandèmia mos va retraure a l'edat mitjana, és a dir, no tingueren més remei fins que trobaren la vacuna de tornar a tancar-nos en casa, és a dir, exactament com se feien en les ciutats medievals, sí, quan venia la pesta, i ells se trobaren en una nova malaltia, la sífilis, que de repente es comença a carregar-se a carregar-se un punt de gent.
1: Però això demostrava el nivell de perversió i de vici que tenia este personal, perquè al canvi al fi això tampoc ha canviat. Mos continua agradant molt el festival.
0: Sí, lo mateix. Sí,
1: te ho hauràs passat bomba investigant, no?
0: A veure,
1: perquè a banda d'escriure és que no deixes de ser periodista i això et va en l'ADN.
0: Clar, és molt divertit, és molt divertit buscar i sobretot trobar les similituds, no? És a dir, veure com la lluita pel poder, pel prestigi i pels diners no ha canviat gens en 500 anys, no? És a dir, en això és exactament igual.
1: Ara imagina't que baixes baix a la cafeteria i te la trobes allí.
0: A Lucrecia.
1: Sí.
0: És que, de fet, no sabria... En realitat,
1: no sabries ni què dir-li, ni què preguntar-li?
0: No, és que, en realitat, no sabem ni com era exactament. No, és a dir, n'hi ha uns quants retrats.
1: Fins la imatge pot haver estat distorsionada, clar.
0: És que no ho sabem, és a dir, n'hi ha uns quants retratos, no, que estan atribuïts a Lucrecia Borja. El més famós de tots ells és ese que es presenta com la diosa Flora, que té els pits a l'aire, no? Els historiadors de l'art estan prou d'acord en que no és ella, no?
1: Sí,
0: és
1: a dir,
0: que
1: se ha... Com anava a prestar-se a una cosa d'aquesta?
0: Pues anava a prestar la filla del papa i la duquesa de Ferrara que la pintaren les mamelles a l'aire. Pues no, aquestes coses no se feien, no? Sí que tenim... Sí que n'hi han gravats, no?, de monedes, de tal, que mos dona una lligera sensació de com era, no? És a dir, però no tenim cap retrat fidedigne de Lucrecia. En els apartaments Borja del Vaticà hi ha també un altre fresco que es diu La disputa de Santa Caterina de Alejandria.
1: Vamos, però ni te la imagines, entonces.
0: Que diuen que podia ser Lucrecia, també, sí, que el son pare va ordenar que pintar en el seu retrat com una santa, no? Però això pot ser que també fora una qüestió de propaganda, és a dir, mira lo roïn que és el papa que ha pintat a la seva filla com una santa.
1: Com una santa.
0: Saps? O sigui, tampoc ho sabem. Què li diria? Pues li diria que ho lamente moltíssim, no? És a dir, que lamente moltíssim, que ha passat a la història com la criminal i la pervertida que mai va ser, en realitat, sinó que va ser una princesa del renaixement culta i molt capaç, no?
1: I això seria la paraula en la que la definiries?
0: Sí.
1: O la frase en la que la definiries, sí, just tot el contrari al que ens ha venut.
0: Just
1: no?
0: Tot el contrari. Entonces, ha vingut una dona extraordinària en unes circumstàncies encara més extraordinàries i que de fet, va ser l'única Borja que va tindre èxit al seu empenyo. És a dir, el pla del papa i de César era crear un principat Borja en el centre d'Itàlia. Era crear una dinastia, una casa real.
1: Sí. Un punt de...
0: Sí, sí, com els Medici, com els Sforza, com els de la Rovere o com els Aragón en Nàpols, no? És a dir, era...
1: Un nom propi.
0: Exactament. La única que va tindre èxit va ser ella. Ella sí que va aconseguir tindre que els seus descendents, no?, foren ducs de Ferrara, i sí que va tindre ese principat, ese senyoriu en Itàlia, i després, bueno, és d'ací de Gandia, però per altra qüestió, no?
1: Jo crec que per acabar, això el que demostra és que els espanyols continuem cometent l'error de creure'ns tot el que ens conten siga veritat, o no?
0: Efectivament, efectivament, efectivament. I jo crec que... Jo sempre dic que esborxa que no podem cometre l'errada de blanquejar-los, de fer patrioterisme en ells, no? Sí, és a dir, no foren germanetes de la caritat.
1: El
0: no?
1: que va haver, va haver, i això no ho llevarà ningú mai.
0: Val? Clar. Però foren extraordinaris i podem tindre cert orgull patri per ells, per exemple.
1: Home, això no és un ispap

0: que hem tingut.
1: És un dels dos papes espanyols, Calista III i, claro, i Alexandre VI. Però és que més coses, és a dir, els reis catòlics, el títol de reis catòlics li ho dona el papa Alexandre, a Isabel i Fernando, que avui en Amèrica Latina es parle castellà, salvo en Brasil, és perquè el papa Alexandre firma les famoses bules alexandrines, que diu: el nou món se repartirà entre les corones de Castella i de Portugal, d'ací pa callà, Castella, d'ací pa cací, Portugal. Amèrica Latina parla castellà gràcies al papa Borja, entre altres coses, no? És a dir, només per això tindria que... Però tu saps on està el carrer Alexandre VI, en València?
0: Ara no, t'ho podria dir.
1: Ja t'he dit.
0: Calista III sí que sé on
1: està, etcètera. Perquè està ple de pap, sí.
0: Però alguns no te'ls sabria.
1: Alexandre, n'hi ha un carrer d'Esborja, que és un carreronet que va del carrer Cavallers, però que és un carreronet...
0: Ja veus, damunt un carreronet.
1: És un carreronet molt xicotiu, i després està el carrer Alexandre VI, que és un trosset de la prolongació de Peris i Valero, que la major part de la gent passa per ahí sense saber.
0: Pues el tinc propet, ho buscaré. Pues veus? Ara el repte de la gana, per saber on està.
1: Afortunadament tenim una estàtua del papa Alexandre, pues tenim una en la plaça del Patriarca, n'hi ha una estàtua del papa Alexandre, està també la plaça de les Escoles Pies de Gandia, és a dir, tenim cosetes, però jo crec que...
0: En Gandia molt més, no?
1: Sí, clar, en Gandia molt més perquè van ser el seu ducat. No?
0: Sí, sí, dir, Gandia això ho porta molt a gala.
1: És la ciutat ducal, no? És a dir, precisament per això.
0: En fi. Bueno, Juanjo, m'alegre d'haver te vist altra volta. Pues, no sé què serà el pròxim. Ja t'ha contat que a mi em va pillar també quan estava allà dalt vore la peli. Què vas dir? Mira, una peli. Claro, escolta, això no ho fa qualsevol tampoc, o no li ho fan a qualsevol.
1: Moltes gràcies.
0: I em va fer retrotraure'm en moltes coses, però bueno, és una forma de trobar-se en la gent. Que quan vulguis te'n vens altra volta,
1: pues,
0: d'acord?
1: Un plaer. Moltíssimes gràcies.
0: Cuida, adéu. I en no res, les 2 de la vesprada. Ara sí que és la recta final del programa, en el que moment pràcticament s'incorporen tots, doncs ja ho estem. El xic David i un servidor, i hasta ara falten les discoles i les criatures. Com estàs?
2: Què tal? El xic
0: escolta,
2: David està així.
0: Avui el xic David està així. Avui l'estudi està igual de calentet que ahir?
2: Avui m'he vingut a altre puesto. És que així n'hi ha dos estudis auxiliars. Ara, mira, el que tinc davant, jo estic veient la mar, imagina't.
0: Ja, és que,
2: per a donar-te un poquet d'enveja.
0: Tinc que dir una cosa. Les dues delegacions de Apunt Ràdio, tant la que n'hi ha en Castelló com la d'Alacant, disfruten de molt bones vistes, segons en compten els que allí estan presents. O sigui que...
2: Sí, així estem pujats en la Ciutat de la Llum, al costat del complexe cinematogràfic, i veiem pues, això, la platja a l'altura, passat el Palmeral d'Alacant, un poquet més avant, així que tenim una vista... Esto és altra cosa, no és Burjassot, eh?
0: Ja, és que així, a veure... No vaig a descriure algunes de les vistes que tenim, però són les que n'hi ha.
2: Tots els seus encants.
0: És espectacular l'edifici. A voltes ho contem. Molts dels que vam arribar ací al principi, recordem això en una quantitat de coses que no estaven, però començant des del tramvia, acabant per la universitat i totes les edificacions de Valterna, sense anar més lluny. És a dir, que no n'hi havia res. Era la rotonda de la tele, el cementeri de Burjassot i la facultat de farmàcia. La resta era...
2: Més.
0: Sí, sí, i la resta era un pàramo de soledat i camp a través, així que sí, les coses han canviat i han evolucionat. Bueno, Marineta.
3: Digue'm.
0: Avui estàs fent-me patir tot el dia.
3: Per què?
0: En el musclet.
3: En el musclet.
0: Sí.
3: És que tu tens així, perdona'm, una nevera a 10 graus que fa un fred que no es pot estar.
0: Mira, per compensar en els disgustos que em donen, la preservació de la meva joventut tinc que compensar-la almenys en això, en la temperatura. Lorena, què tal?
4: Què tal? Molt bé.
0: Mira, si acabant el matí en Juanjo i tal, que no se li ha dit, queda't ja que això que es quede per acabar el programa.
4: Ui, ara és molt divertida la secció, o sigui, que segur que tens que aportar.
0: Segur que sí.
2: Vinga. Doncs Juanjo va participar també en el test que vos vaig a fer jo de seleccions xicotetes del Mundial. Jo l'he denominat seleccions random i vos vaig a fer 8 preguntes...
0: Però de què? De músiques del Mundial?
2: No, què músiques? No, dels països com a tal.
3: Juanjo, com vas de futbol? Eres futbolero?
1: Molt malament.
3: Ui,
0: no facis cas d'això, jo ahir es vaig pegar un repassó i ja saps que no tinc ni idea tampoc.
2: No, però anem a parlar poc de futbol, anem a parlar dels països que participen en el Mundial.
0: Bueno.
2: Perquè sabeu que enguany és el Mundial amb més països de la història, això sí que ho sabíeu.
3: Claro.
0: Quants són? 48, no? O algo així.
2: Exacte. Sí, són més que mai. Per això n'hi ha, s'han colat països que no són tan habituals en aquestes cites. Són països ben xicotets, com Cap Verd, que ens va donar la sorpresa a Espanya. Ells tenen això, una població ben reduïda. Vos vaig a preguntar...
3: Creo que és quasi com les Canàries. I no, és cierto que a uno de los jugadores...

0: Localitzaron per LinkedIn.
1: Sí, això és veritat. Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, o sea,
1: el van localitzar per LinkedIn. Són molt xicotets. La pregunta que us vaig a fer és si és el més xicotet en quant a habitants, el que menys habitants té des que competeix en el Mundial. Serà Cap Verd o vos dona més opcions?
0: Va, penseu
1: que és
0: opcions,
1: Cap Verd, Curaçao, Haití o Uzbekistan.
2: Curaçao.
0: Curaçao, Haití o
2: Uzbekistan.
3: Uzbekistan. Uzbekistan.
0: Curaçao.
4: Jo diria que Curaçao.
0: Sí. Perquè Curaçao suena
3: la contra,
0: a isla exòtica de quatre gatos.
5: Sí, jo dic Curaçao.
0: Sí.
5: No hi ha una cançó que ha fet ara de d'onde coño està, perdón, Curaçao?
1: Sí, sí, sí, és veritat. Doncs és Curaçao.
3: Curaçao
1: té 185.000.
3: Bueno, això ho has fet per portar-me a mi la contrària.
4: 185.000 és...
3: No res, això.
1: És 30.000 més que Badajoz. Això és la comparativa.
4: Estava pensant jo en una ciutat de la Comunitat Valenciana, no sé com...
3: Pues,
4: Elx, no? Elx.
3: Elx, més o... Estava jo també pensant,
1: sí,
3: en Elx, més o menys.
1: Sí, pot ser. Sí, sí, sí.
4: Més o menys tindrà això, no?
3: És que tenim que anar en cuidar amb aquestes coses, que les susceptibilitats... És que igual mi ciutat més gran, però bueno, que no passa res, que és qüestió d'habitants.
1: Tenen trampa algunes preguntes. Vinga, vaig a... Sume punts per a Lore i per a Marina.
0: Ole. I després...
3: Que guanyen també. Que guanyen algo.
1: I Juanjo també. Vinga, tots Curaçao. Ara resulta que tots heu dit Curaçao.
0: Sí, vale. Sí, tots. És que 4-1. Sí, vamos 4-1 frente a Sergi.
4: Era facilet.
0: Sí.
1: Vinga, parlem d'habitants, però ara vos pregunten quant a superfície. Quin és el més xicotet? Cap Verd, Curaçao, Haití o Qatar?
2: Qatar.
0: Qatar, sí, que està com cap a,
3: Qatar,
0: cap,
3: sí, sí,
0: a dalt.
3: Juanjo.
4: Pues jo diria que Curaçao. Altra vegada.
0: Sí?
5: Jo com Juanjo, Curaçao també.
4: Jo diria que sí, perquè Curaçao, que jo sàpiga, és una illa. Sí. A no ser que tinga dos o tres illes, no? És a dir que...
0: Però és que Qatar, però Qatar, si lo sacas de ese desierto, igual son cuatro calles.
2: Exacte.
0: Que, claro, como
2: exacte.
0: Hay tanto...
4: Bueno, o a lo millor en Curaçao contem la mar també, no? És a dir que... No sé, però jo crec que és Curaçao, eh?
2: No és dones pistes, vale, entonces, estàs ahí callaet, callaet,
0: dos Qatar, dos Qatar, dos Curaçao, i a ver, Sergi, tu què diries? Qatar,
3: Qatar, Qatar, o... Qatar, jo he dicho Qatar.
0: Tres Qatar, doncs, dos Curaçao.
1: Com se diu en el hundir la flota, se diu aigua, perquè és Cap Verd.
2: Ai,
1: no,
2: ai,
1: chico. No sé. En este cas sí que és Cap Verd, 4.000 metres quadrats.
4: Però una cosa, Cap Verd és una illa o és més d'una?
3: Vàries, són vàries illes.
0: És com les Canàries.
4: O sea, és una, sí, sí. N'hi ha més d'una, no?
1: Sí.
3: Això sí, corren com a gaceles tots allí, eh? Com a llampues.
4: Per anar d'illa en illa, pues va.
3: Digues, digues, David.
1: Vinga, que passem a la següent pregunta, que ens quedem sense temps. Vinga, vos he posat una capçalera en esta secció. Vinga, Patri, fícamela, que sé que...
6: Bienvenidos al primer episodio de Sheldon Cooper presenta Diversión con Banderas.
3: Hombre, per favor.
1: Vinga, anem a parlar de banderes. Semanas, quin país compta, vos vaig a preguntar, amb la bandera formada per color blau fosc, amb una línia horizontal groga i dos estrelles en el cantó esquerre?
2: Buah.
1: I vos dono opcions. Nova Zelanda, Haití, Uzbekistan o la nostra Curaçao.
5: Uzbekistan.
0: A ver, una... Repite.
1: Fons en blau fosc,
4: sí?
0: Sí?
1: Línia horizontal groga, sí? I dos estrelletes blanques en el cantó esquerre.
4: Vale. Nova Zelanda, sí, sí, no és perquè no té la Union Jack, que això és tots els països de la Commonwealth porten la Union Jack. O sea, com Austràlia i tal. I sena que esa la descartem.
2: Vale, estem amb tu.
0: I estàvamos con Curaçao,
5: Uzbekistan
4: i
0: quina era l'altra?
1: Haití.
4: Jo, Haití tampoc.
0: Va, pues vuelve a ser Curaçao.
5: No, que no, que és Uzbekistan.
4: Jo diria que és Uzbekistan, sí.
0: ¿Uzbekistán? No, yo Curaçao, yo Curaçao. A ver, Lorena, no mires,
2: Lorena. No está viendo trampa.
0: No mires.
1: No, no val.
2: Curaçao.
0: Dos Curaçao, dos Uzbekistán.
3: ¿Pero qué vos pasa hoy en el Curaçao?
0: Oye, porque...
3: ¿Pero ni otra cosa en el mono?
0: Porque estamos a punto de irnos de vacaciones y suena vacaciones.
3: Dinamisme, me digo así. El...
0: Curaçao.
3: No.
0: ¿Uzbekistán?
3: Uzbekistán.
0: ¿Uzbeco?
1: Vale, sí. Es Curaçao. Punts, pero...
2: ¡Ole!
0: Juanjo, tío.
2: No me ho esperava.
0: Ves, Sergi? Te has ido al lado.
1: Vinga.
3: Estem
1: continua, que me quedes sense temps.
3: Sí, sí, no, però que te queden 5 minuts.
1: Vinga, vale, pues rebaixem. Però bueno, Curaçao, ja que estem amb ella. N'hi ha 25 dels 26 jugadors convocats d'este país que han nascut fora de l'illa.
5: Vale.
1: ¿Sabeu on està Curaçao? Està en el Carib, proper de Venezuela, ¿vale? Vale. És una illa, exactament. Entonces, vos pregunte, on han nascut la majoria, els 25?

0: 5 dels 26 jugadors de Curaçao. I les opcions són Trinidad i Tobago, les Antilles Franceses, Alemanya, Països Baixos o Brasil.
1: Mare meua.
2: Les Antilles Franceses.
3: Trinidad i Tobago.
4: Repetís les opcions,
0: Trinidad, les Antilles Franceses, Alemanya, jo Països Baixos.
3: Jo Països Baixos.
4: Alemanya.
3: Has mirado ahí de rugir.
5: Jo estic també per
3: Alemanya.
5: Països Baixos.
3: Països Baixos.
1: Sí. Va, jo jugué en mar.
3: Trinidad. Vale, entonces, dos Trinidad, dos Països...
4: Alemanya,
3: uno y dos Països Baixos.
1: I Patri?
3: Països Baixos.
1: Països Baixos, també.
3: Vale, pues entonces, tres Països Baixos. Vinga, Patri, dale, David.
0: Patri és sàvia.
1: Països Baixos.
5: Yeah. És que crec que Curaçao va ser... Sí, crec que Curaçao va ser colònia de dels Països Baixos.
3: Era facilona, eh? Os hemos dejado un poco de margen para no...
1: Claro.
4: Vaya. La que yo me engañé era la fácil, ¿no?
1: El cante, evidentment.
3: La favorita del matemático.
1: Sí. A veure.
0: Vinga. A veure, estate tela. Quin país que participa en el Mundial va organitzar un referèndum fa 10 anys per a canviar la seua bandera per una altra... que estava protagonitzada per una fulla de falguera sobre fons blau i negre. I van votar per mantenir la bandera actual. Les opcions són Uzbekistan, Jordània, Haití i Nova Zelanda.
1: Nova Zelanda?
2: Uzbekistan. No? En algun moment ha de ser Uzbekistan. Jo voto Uzbekistan.
4: Uzbekistan.
1: Haití o Nova Zelanda, per mi?
3: Uzbekistan tampoc tiene mucha tradició.
5: Jo és que crec que Haití no poden celebrar ni un referèndum ni absolutament res.
1: Pues Nova Zelanda.
5: Sí, que, i Nova Zelanda m'estranya, que no fera una cosa d'estes. Estos són molt anglesos i els anglesos tenen molt mala llet.
1: Sí,
5: sí, en aquestes coses són... Jo diria, jo estic en...
3: Uzbekistan tampoc tiene mucha tradició con un país ahí.
5: De fet, jo tinc problemes per a ubicar Uzbekistan, exactament.
3: O sea,
5: estarà pel mig d'Àsia en algun puesto, però...
3: Te lo digo porque iba a viajar y con la guerra de Irán justo dije no, justo al norte de Irán.
1: Bueno, digues, que después digues que no n'hi ha temps.
0: Punt per a Sergi, és Nova Zelanda, perquè efectivament són molt britànics i van votar per conservar eixe símbol, eixa bandera britànica dins de la seua pròpia bandera. Amb un 56%, van votar en referèndum que es quedàvem en la bandera clàssica.
4: Ell ho sabia. Tenia superclar.
5: Jo pensava que ni se plantejarien fer un referèndum.
0: Sí. I a més n'hi havia moltes opcions, n'hi havia 6 o 7 opcions.
1: Sempre
0: n'hi ha
1: discos,
5: Juanjo. Tu t'imagines fer una cosa d'estes així? Uf, acaben com el Val de Torrent.
1: Arrapats. Sí. Bueno, digues.
0: Vinga, queden dos. El Mundial de 2030. Sabeu que l'anem a compartir Espanya amb el Marroc i Portugal. Però també l'anem a compartir amb 3 països més. Quins són? Vos dono 3 opcions de 3 paquets de països. Argèlia, Tunísia i el Sàhara Occidental, Regne Unit, Andorra i França, o amb Uruguai, el Paraguai i l'Argentina.
1: No, home, no, tirem pa cavall.
5: Sí.
1: Per lògica.
3: Argèlia, sí, Sàhara...
1: Sí, per lògica,
3: Sàhara,
1: claro.
5: Però el Sàhara no està reconegut com...
3: Claro, no, no puede ser.
1: Però... Entonces bueno, anem al Regne Unit i a França,
5: sí, a França i a Andorra, sí.
3: Sí,
1: jo no ho veig.
3: Jo
1: cabut, jo no ho veig.
5: En Andorra, jo sé el pot de la mantequilla, el que no veig.
0: Vinga,
3: no m'agrada que hi hagi tres resol que...
0: No l'heu donat ningú. És Uruguai, Paraguai i Argentina. I la següent pregunta i l'última és per què se fa esta repartició? Per què és el primer Mundial sense Messi i com a homenatge al millor jugador de la història? Per què és el centenari de la Copa del Món que va començar a celebrar-se allà? O per què Espanya, Portugal i Marroc no tenen capacitat per albergar aquests partits?
1: La tercera.
0: Que no tenen capacitat.
5: No, no.
1: Jo dubte de vosaltres. Però si saps com haver juntat el Superet, el Prica i...
5: Jo diria que seria una qüestió de...
3: Por el primer any, perquè se...
5: Sí.
3: Sí.
1: Vinga, ràpid.
3: Se cumplen los años.
0: Vinga, sí. Mar, punt per a Mar.
3: Ha guanyat Mar.
0: És això. Perquè és el centenari de la primera Copa del Món.
1: Pues que moñigos que són. En fi, tornem demà a partir de les 8 del matí. Adéu.
6: Esports a punt.
7: Es un honor, obviamente, estar ahí por lo que significa estar al lado de mi club, lo que está Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada, ¿no? Mbappé también que hizo hoy dos. Al final es estadística, jugar al fútbol es mi pasión desde chiquito. Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho, ¿no? Creo que somos muy parecidos en ese sentido, que siempre quiero dar el máximo, siempre me quiero sentir bien y disfruto de esa manera y bueno, mientras pueda y esté bien para hacerlo, ahí estaremos.
6: ¿Qué tal, com esteu? Leo Messi és el nom del dia en el Mundial. És el sisè Mundial de l'estrella argentina i anit en el debut de l'albiceleste en el Mundial. Va fer un hat-trick, el primer de Messi en una cita mundialista, però ja n'ha fet més de 50 en la seva carrera esportiva, tant amb el Barça com el PSG, com ara en l'aventura americana. S'acaben els qualificatius per a un Leo Messi que juga a la MLS a nord-americana, lluny de la gran competència de les lligues europees i sud-americanes, però que manté el caràcter competitiu com demostrà ahir contra l'Algèria. Contestava Messi sobre el que sent quan ha aconseguit igualar a l'alemany Miroslav Klose com a màxim golejador dels Mundials per davant d'altres mítics golejadors com ara Ronaldo Nazario o Gerard Müller, amb 15 i 14 gols respectivament. Però el Mundial acaba de començar, ja ben segur que Messi, que la pròxima setmana complix 39 anys i que ja ha jugat 100 partits amb la selecció argentina, es convertirà en el màxim golejador de la història dels Mundials. Altra curiositat, Messi debutà amb Argentina en un Mundial un 16 de juny, però de 2006, i el mateix dia signa el millor registre golejador personal en un Mundial. En este cas, en el Mundial dels Estats Units, també com en el del 2006. De noms, va anar farcida la jornada del Mundial ahir abans, exhibició d'Olise i dos gols d'Mbappé en la victòria de França sobre el Senegal de el groguet Pape Gueye. I els de Deschamps, que també confirmen la candidatura al títol. També Erling Haaland va debutar en el Mundial amb dos gols en la victòria de Noruega sobre l'Iraq 3-1. I si de golejadors parlem, avui tenim altres dos que entren en escena i no són qualsevol. Cristiano Ronaldo amb Portugal i Harry Kane, el màxim golejador de la Champions amb Anglaterra, que avui juga un autèntic partidàs contra Croàcia. Avui en la nostra tertúlia, amb Rafa Marín i Pep Serer, analitzarem tot el que està passant en el Mundial, fins i tot també la decebedora o el decebedor debut de la selecció espanyola. Entre els nostres, en les dues notícies d'última hora. La primera, que el club ha fet efectiva l'opció de compra per Víctor Xus amb el Cádiz i serà jugador franjaver fins al 2029. I també que Martín Anselmi, el nou tècnic que arribarà a la ciutat, serà presentat demà a les 12 al Martínez Valero. I en el València fa escassos minuts també han conegut que l'Ajuntament ha concedit la llicència d'obres per al terciari del nou Mestalla que té concedit a Tilan. Era una notícia esperada, però avui s'ha produït la confirmació. També estarem amb Fermín Cacho, ambaixador de la 42K de València, que avui comença a València, precisament a la ciutat, al Lleida del Túria. Eva Casany, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Dani. Hem parlat amb ell, s'ha donat consells a les vora 400 participants d'este mitin on volen buscar marques que es valguen per anar a campionats futurs.
6: Importantíssim. Maria Jocollada està a la realització tècnica del programa. Al micro, Dani Hermosilla. Uns consells i anem amb tot.
8: Esports a punt.
9: Ya hemos llegado hasta aquí, pero todavía queda carrera. Porque la meta que compartimos sigue siendo una sociedad más libre, diversa e igualitaria. 28 de junio, Día Internacional del Orgullo. Ayuntamiento de València, Capicasal.
10: Agrométodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agrométodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
11: Las aves urbanas forman parte de nuestra ciudad, pero una sobrepoblación de palomas afecta su bienestar y la salud pública. Colabora manteniendo limpias las zonas, cuidando los edificios y evitando alimentarlas. Con pequeños gestos logramos una convivencia saludable y sostenible. No alimentes el problema. Ayuntamiento de València.
12: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
13: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
14: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
13: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
12: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
14: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
15: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
14: Juga amb nosaltres esta temporada.
16: València és història. És present i és futur. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Oberta, compromesa i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Cap i Casal. Som A Punt.
6: Són les 2:06 de la vesprada. Teniu en compte fa uns segons. Esta vesprada a les pistes del Túria a València es disputa aquest míting 42 Carranín de València a l'Estadi d'Atletisme del Túria, un esdeveniment que forma part del calendari oficial de la Federació Valenciana i Espanyola, que vol impulsar el rendiment i convertir-se en un referent de l'atletisme nacional, Eva.
2: Sí, vora 400 atletes participaran en esta nova cita en el calendari esportiu de la ciutat que s'estrenarà a les 5 de la vesprada. Buscaran superar-se i obtindre marca en una competició que té proves de mig fons i de fons que compten 2.000 euros en premis i llebres destacades com Bea Álvarez, recent campiona iberoamericana de 1.000 metres per ajudar-los a aconseguir aquestes marques. A més, un ambaixador de luxe, el campió olímpic de 1500 a Barcelona 92, té moltíssims altres medalles i premis, però s'ha convertit des d'aquest moment en el referent d'aquest esport. És Fermín Cacho, en parla també este matí, este és el resultat. Fermín, buenas tardes.
17: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Este estadio te trae muy buenos recuerdos, me comentabas.
17: Sí, hombre, muy bueno, muy bueno. Primero porque la última prueba de clasificación para los Juegos Olímpicos de Barcelona era aquí, era el Campeonato de España. Fue aquí, lo gané, o sea que imagínate, de aquí fui a Montjuïc, que también gané. Y también corrí me parece que fue la primera Copa de Europa que se hizo en este estadio el mismo año. También gané esa prueba, o sea que mejor sensaciones no puedo tener.
2: Los que somos de una cierta edad, tenemos grabada en la cabeza tu carrera en Barcelona 92. ¿Te lo dicen todavía mucho?
17: Sí, muchísimo. Y más sobre todo cada 4 años cuando llegan los Juegos Olímpicos, que es una de las imágenes que se repite, que sale, ¿no?, para promocionar los Juegos. Entonces todavía se lo dice mucho más. Pero sí que es cierto que es una imagen icónica, ¿no?, de entrar a meta con los brazos abiertos. Y hay mucha gente que cuando me ve me lo recuerda. Hemos llorado viéndote entrar, saltamos de casa viéndote. Otros era verano, estábamos en la playa o estábamos en el campo, te veíamos y estábamos ahí esperando a ver qué hacías. La verdad que sí, que nos recuerda a muchísima gente.
2: Y queríamos preguntarte, ¿tuviste un sustito de salud con el corazón hace unos meses? ¿Ya estás bien?
17: Sí, ya estoy bien. Ya, afortunadamente, gracias a Dios, se ha quedado en lo que has dicho, un susto, un nuevo chequeo de arriba a abajo. Estoy bien, estoy empezando otra vez con la actividad física deportiva, no al 100%, porque me han dicho que al 100% ya que me tranquilice un poquito, pero que sí. Yo he sido atleta profesional durante toda la vida, ¿no? Lo que quiero decir es que esto ocurre también a los profesionales, en cualquier tipo de deporte. Y lo que sí que aconsejo es a todo el mundo que empieza a hacer una actividad física deportiva, es mucho más importante, antes de comprarse unas zapatillas, antes de comprarse marca deportiva, hacerse un chequeo de cómo está físicamente. Una analítica, un electrocardiograma, incluso una prueba de esfuerzo, y a partir de ahí es cuando hay que empezar. Y luego, una vez que ya lo tienes hecho, ponerte en manos de profesionales que se dedican a la actividad física deportiva y a partir de ahí empezar a hacer deporte. Pero sobre todo eso, y tenerlo muy claro, que ocurre y que la gente tiene problemas y que la gente por esto muere. Entonces, eso es lo que no queremos. Queremos hacer actividad física deportiva con seguridad.
2: Importantísimo, evitar esos riesgos. Y para ti, Denia, ha sido importante volver a retomar por el running.
17: Sí, pasé una época mala también, tanto física como mentalmente, y eso pues te lleva a situaciones tampoco muy agradables, ¿no? Te olvidas de quererte, te baja la autoestima, te baja todo. Al final, pues que ahora son, ¿no?, tu relación con la familia pues se puede ir a menos. Entonces, un grupo de amigos, entre ellos Fran Benito en Denia, Alex Calabuch, Alberto Hernández, mi amigo Javi Moro, me dijeron: así no puedes seguir, vamos a hacer algo para que pueda estar bien. Lo hablé con mi mujer y va a ser un año difícil y muy duro, y me vine a Denia. Me fui de las zonas de confort. Hay que hacer nuevos amigos, nuevas amistades, sobre todo más en el mundo del deporte, porque al final ahora las ibas a elegir yo, y estuve desde septiembre de 2023 a junio de 2024 entrenando ahí en Denia, sufriendo al principio, pero luego muchísimo mejor, las cosas cambiaron y ahora pues aquí estoy con vosotros disfrutando.

0: Tornem a la informació del Mundial, la informació futbolera del Mundial. Si fa unes hores es produïa el debut de Leo Messi, com vos hem dit en la nostra portada en el Mundial. Avui trobem com serà el cas del golejador portuguès Cristiano Ronaldo. Portugal debuta contra la República Democràtica del Congo de l'orellut Brian Zipenga, que en principi semblant no serà titular. Cristiano té ja 41 anys i vol sumar el seu primer títol mundial d'una llarga i exitosa carrera. Els doblers d'Mbappé i Haaland i el hat-trick de Messi segur que són una bona font de motivació per al portuguès. I com va passar en el debut d'Espanya i Marc Cucurella, canviant una miqueta d'assumpte, el Madrid ha aprofitat el focus del debut dels lusitans en el Mundial per confirmar oficialment la incorporació de Bernardo Silva com a nou jugador blanc per a les pròximes dues temporades. Silva arriba lliure després de complir el contracte amb el City, on ha estat en les últimes temporades a les ordres de Pep Guardiola. Bernardo Silva ha rebutjat ofertes del Barça i de l'Atleti de Madrid per decantar-se finalment pel Real Madrid, demanat i convençut per José Mourinho. És la quarta incorporació dels blancs en este mercat després dels fitxatges de Dumfries, Konaté i Marc Cucurella. Aprofitem la notícia del fitxatge de Silva per al Madrid per a repassar altres notícies del mercat, Eva.
1: Segons informa Mateo Moreto, periodista especialitzat en el mercat, Beñat San José, que esta temporada ha estat a la banqueta de l'Eibar, entrenarà el Rayo Vallecano, on arribaria en substitució d'Iñigo Pérez. Amb la confirmació de la notícia, totes les banquetes de primera tenen ja entrenador. En el Mallorca, el lateral Pablo Maffeo ha sigut traspassat a l'Olympiacos grec a canvi de 3 milions d'euros. Maffeo ha jugat en el Mallorca les 5 últimes temporades, totes en primera. Abans havia jugat al Girona i los que en segona.
0: Continuem amb missa agenda, completem missa agenda del Mundial. Recordem que el Portugal-República del Congo es juga a les 10 de la vesprada, hora peninsular.
1: I a les 10, altre dels grans partits d'esta fase, Anglaterra-Croàcia. Un veterà il·lustre com Luka Modric estarà en aquest equip davant la sempre favorita Anglaterra de Thomas Tuchel.
0: Altres dos partits completen l'agenda i també esta primera jornada del Mundial. A la 1 de la matinada gana Panamà i a les 4 de la matinada Uzbekistan i el debut de Colombia.
2: De tragarse un poquito la decepción de no haber conseguido los tres puntos. He visto al equipo muy unido, preparado para seguir adelante, con mucha esperanza, con mucha ilusión de seguir haciendo las cosas bien. El mejor mensaje que podemos mandar es el próximo partido, dándole la vuelta a la situación con una victoria contundente, si puede ser.
0: És Miquel Merino, el jugador de l'Arsenal, que va exercir de capità en l'ombra perquè és el que va eixir a ir a parlar després del decebedor partit contra Cap Verd. L'empat a zero i molts dubtes en forma de rendiment, sobretot, de cara al futur. Per exemple, Rodri i Merino eixen de lesions de llarga durada, han arribat molt justes de forma i el seu rendiment és una incògnita. Per no dir de Lamine Yamal i de Nico Williams, que venen de lesions en l'última part del campionat de Lliga i que tenen l'alta, però que encara no estan a tope per a poder jugar, com és el cas també del jugador d'Osasuna, encara d'Osasuna, Víctor Muñoz, amb l'interès del Newcastle. De la Fuente parla del rendiment immediat i també es basa en jugadors del seu estil, com per exemple Unai Simón o Oyarzabal, que també estan problemes físics, que està envenada una de les seues cames, com van veure en el partit, o Gavi i Laport. Gavi també és d'una lesió de llarga durada i són jugadors molt de l'estil de Luis de la Fuente. El gran dubte és Lamin. Avui els internacionals s'han tingut lliure. Ahir va haver una sessió en la que Lamin tenia, bueno, pues una cara de pomes agres, per a després d'eixe debut, i sembla dels problemes que va tindre. És molt poc probable que siga titular en el segon partit contra l'Aràbia Saudí, que recordem que és el pròxim diumenge. No es preveuen, en principi sembla que molts canvis. L'entrada de Dani Olmo o de Jeremy Pino per Gavi podria ser una o l'única de les novetats. El baix rendiment de Rodri Fabián també podria obrir les portes a novetats també en el mig del camp. Per acabar amb la informació de la selecció, hem escoltat també el president de la Real Federació Espanyola de Futbol en les últimes hores, que ha assistit a un acte contra el racisme en el King Center d'Atlanta, on Espanya, recordeu, ha jugat el primer partit i jugarà també el segon d'este Mundial, i on ha realitzat el president de la Federació una ofrena floral per a preservar la memòria i pensament de l'activista Martin Luther King. Lausanne s'ha referit també al debut d'Espanya i també al futur, i demana, com el seleccionador, molta calma.
3: Que invito desde aquí es que nos animemos, que no ha pasado más nada, que España

0: empatado, que nos quedan dos partidos por delante, que vamos a por la victoria y que España tiene una gran selección. Eso no, nadie debe tenerlo en duda. Y por lo tanto, el seleccionador está plenamente convencido de lo que queremos y hasta dónde podemos llegar. Es verdad que hace falta camino y hace falta resultados, ¿no? Pero seguramente lo vamos a conseguir.
1: Anem amb més coses perquè, com diem, ahir debutava la campiona del món. La setmana que ve Leo Messi complirà 39 anys, però ahir a Kansas contra l'Algèria ja es va fer el regal d'aniversari per avançar. Nit màgica dels de Lionel Scaloni, que fabriquen ja el carnet de favorits per a revalidar el títol. Òscar Forés es porta més detalls del partit.
2: El destí ha volgut que Messi hagi fet història exactament 20 anys després de marcar el seu primer gol amb l'Argentina en un Mundial. El 16 de juny de 2006, l'astre de Rosario feia un dels 6 gols que el seu equip li marcava a Sèrbia i Montenegro. Esta matinada n'han caigut 3 més en el seu compte particular, amb la qual cosa és el màxim golejador de la Copa del Món junt amb l'alemany Miroslav Klose, amb 16 gols. N'haurien sigut 17. A l'astre de Rosario li anul·laven un gol per un ajustat fora de joc als 5 minuts. 3 després era Algèria la que cometia la mateixa infracció. Però qui feia pujar el primer al marcador era el propi Messi, amb un tir des de fora de l'àrea a 109,4 km/h. Amb la canya preparada estava al minut 60, quan aprofitava oportunament un rebuig a tir de McAllister per a marcar el segon. Una espectacular mà de Lucas Zidane evitava el tercer de l'astre argentí, capficat en anotar el que seria el seu primer hat-trick en un Mundial. I eixe moment va arribar al 76, amb un llançament ras des de la frontal. Amb el 3-0, la faena estava feta i a 10 minuts del final del partit era moment de canviar Messi per a que rebera l'ovació del públic. Amb ell, Argentina fa por. Escoltem el propi Messi i les paraules que li dediquen el Dibu Martínez, el Cuti Romero i el seleccionador Lionel Scaloni.
3: La verdad que todo lo que viví es mucho más de lo que se puede imaginar cuando era chico.
4: Nosotros no lo tomamos como un crack, sino como un ejemplo a seguir, a no bajar los brazos.
5: Y hay que disfrutarlo, porque la verdad es una locura.
6: A nosotros nos sorprende, porque lo vemos diariamente, y bueno, hasta que él quiera será el mejor.
1: En l'altre partit del grup, victòria d'Àustria, sense que el franjaver David Gruber jugara cap minut contra Jordània. El 3-1 final és una miqueta enganyós, perquè els jordans van estar en el partit fins que el veterà Marko Arnautovic es va estrenar com a golejador en un Mundial, fent el 3-1 definitiu de penal per mans d'uns defensors jordà i que va haver de ser revisat pel VAR. Romano Smith, Arnautovic i un gol en pròpia porta dels jordans, els golejadors dels austriacs, Ali Olaguan, va fer el gol dels àrabs, en aquest moment significava, com diem, l'empat a un gol. Argentina i Àustria són líders amb 3 punts, Jordània i Algèria tanquen amb 0 punts. Anem amb més coses que passaren ahir. Perquè anem de Messi a Mbappé i Haaland, ahir demostració de força de França, que compta amb un gran Olise per imposar-se al Senegal del groguet Pape Guite. En l'altre partit, Erling Haaland, s'esperava el debut del noruec que no defrauda, acompanyat per Solor i Ødegaard, que també va marcar. Una anècdota i fita històrica de Noruega, que es converteix en la primera selecció en tota la història de la competició en alinear 3 fills de 3 mundialistes en un mateix partit. Ho expliquem, Alexander Sørloth, Erling Haaland i Christian Torsdell van jugar ahir els 2 primers titulars i l'altre va eixir després. I són fills dels 3 internacionals i mundialistes, com era l'exporter Erik Torsberg, que també va ser el defensa Haaland, i també en el cas de Sørloth, que son pare també va ser davanter de la Noruega, que va jugar el Mundial dels Estats Units en el 94 i que també van coincidir en el mateix terreny de joc. Xavi Robert escolta més detalls dels dos partits.
7: Clau van ser els doblets d'Mbappé i Haaland en el grup I, considerat el de la mort, per a les victòries de França i Noruega. Els francesos s'imposaren 3-1 al Senegal del groguet Pape Guite, titular en la seva estrena mundialista. Els africans van fer una bona primera part fins que en la represa va aparèixer l'encert del madridista per obrir el marcador al minut 66. Ja en el tram final, Barcola amplià les diferències en un partit en què va brillar Olise. El marcador s'apretà amb el gol d'Embaye per als senegalesos. En l'últim minut del temps afegit, Mbappé sentencià el partit amb un xut des de fora de l'àrea. Amb el doblet d'ahir, Mbappé ha marcat 12 gols en els Mundials i amb 58 dianes supera Giroud com a màxim anotador francès en una cita mundialista. I està a només 2 del rècord històric de l'alemany Miroslav Klose.
8: Estic content d'entrar en la història del meu país. És un repte que sempre he volgut fer.
9: C'est toujours quelque chose que j'ai voulu faire.
7: Tampoc va decebre el debutant Haaland en l'1-4 de l'Iraq-Noruega. Al 29, el davanter del City posava per davant els nòrdics. La combativa Irak empatà a un amb una cabotada d'Aimen Hussein entre tres torres noruegues. Una pressió de Haaland en l'eixida de valor del rival provocà l'errada dels iraquians i donà peu a una exhibició de potència del davanter que marcava l'1-2 abans del descans.
9: Hem de continuar i pensar en el següent. Estic content, però cal estar tranquil.
7: En la represa, Leo Østergaard augmentà les diferències que acabaren amb el definitiu 1-4 al minut 96, amb un gol en pròpia porta de Hussein. França i Noruega lideren el grup i amb 3 punts.
10: Esports a punt.
1: Són les 2:26, comencen la informació dels nostres equips de primera. L'és la notícia del dia, com te comentàvem en la presentació, és que Christian Bragarnik ha fet efectiva l'opció de compra sobre el central valencià Víctor Chus, que jugarà en l'Elx fins el 2029. Chus pertany a la disciplina del Cádiz des d'on arriba cedit la passada temporada. Chus ja ha sigut un fixe per a Saràbia, o va ser un fixe per a Saràbia. Ha jugat 33 partits i va ser l'autor de l'importantíssim gol contra el Getafe, clau en la permanència format de les categories inferiors. Víctor està en la maduresa de la seva carrera esportiva. Per cert, altra notícia d'última hora que hem conegut, Anselmi, que va arribar ahir a la ciutat, serà presentat demà a les 12 en l'estadi Martínez Valero. Té molta faena per davant, que farà amb els màxims responsables del club, com són el propietari Christian Bragarnik, el director general Pedro Esquinoca i el director esportiu Pepe Contreras. I acabem amb una notícia, com acaba d'anunciar la Policia Nacional a través de les seues xarxes socials. Divendres passat es va produir un registre en les instal·lacions que la concessionària del mercat de l'estadi Martínez té ubicat en el Font Sur, en lluita contra les falsificacions de roba relacionades amb el Mundial de Futbol. Operació que també s'ha realitzat en altres ciutats espanyoles, com ara Dénia, Màlaga, Madrid i Barcelona, i en què han col·laborat 200 agents de la policia amb la col·laboració de la policia local també d'ells i el suport de la Interpol. La societat limitada Fucuyuela, de la qual és administrador únic Diego Fuentes, exvicepresident de l'Elx en l'època de Sepulcre, és la concessionària de l'esmertat Mercadet. Anem ja a la informació del València, que també hi ha novetats. Hi ha novetats perquè l'Ajuntament de València, era una notícia que s'esperava, però que acabem de conèixer, ha concedit finalment la llicència d'obra per al terciari del nou mestalle que compra a Tinlandi, que suposa, entre altres coses, la construcció de dos blocs i un centre comercial. José Luis Sánchez, bona vesprada.
11: Bona vesprada, Dani.
1: Estàvem esperant-la i ha arribat avui, no?
11: És una notícia important per al València, tot i que no és el beneficiari d'aquesta concessió. I per què és important per al València? Perquè, igual molta gent no ho sap, però al costat del nou Mestalla, en el cantoner que dona, diguem, a Corts Valencianes, on està la Dama Ibèrica, ahí se van a fer en aquest carrer de la Safor dos grans edificis. Un està destinat a hotel i l'altre a oficines, també apartaments i zona comercial. Per què és important això per al València? A banda de perquè eren uns terrenys propietat del club valencianista i que ha venut al fons d'inversió Atitlan per aproximadament 35 milions d'euros, aquests dos edificis estan en una zona d'evacuació del nou Mestalla. Mm-hmm. Per tant, fins que no estiguen les obres d'aixos dos blocs, com a mínim, arran de vorera, a línia 0, no pot inaugurar-se el nou Mestalla. És a dir, si el nou Mestalla estiguera acabat i aixes obres no estan a ras de vorera, el nou Mestalla no pot inaugurar-se. És un tema d'evacuació, perquè ara mateix el que n'hi ha és un forat d'uns 20 metres cap a baix. Imagina tindre aquest forat al costat d'un recinte on poden entrar fins a 70.000 persones. És una bona notícia per al València perquè això, amb aquestes llicències, aquesta empresa, Atitlan, ja pot començar les obres, ja pot arribar a temps, estem a un any de la inauguració, per a que en juliol del 2027 aquestes obres estiguen avançades i pugui inaugurar-se també el nou Mestalla.
1: José, és una pregunta que se m'acaba de córrer. És una palanca, és una possible palanca de cara al fair play o no tindria res que veure?
11: Lo que és una gran font d'ingressos que li ha vingut molt bé al València per a poder fer aquest projecte del nou Mestalla. Altra cosa que se podria discutir és un preu raonable de mercat, 35 milions d'euros per aquesta parcel·la, o realment és un preu baix però que tu has hagut d'agarrar perquè no tenies altra opció ni liquiditat per acabar el camp. Això és un debat que en algun moment se podria fer perquè si parles en agents immobiliaris te diuen que aquesta parcel·la podria costar o podria tindre un valor en una posició de força en una negociació important de més de 35 milions d'euros.
1: És bon debat, seguirem aquesta pista. Quant al mercat

0: n'hi ha poques novetats, però sí que hi ha, diríem d'alguna manera, una línia que nosaltres tractarem també en la tertúlia, que l'estem tractant, com és la presència o la figura de Lisandro Ixell. Sembla que en este inici de mercat és el que s'està fent gran, és a dir, el que està dominant el mercat en una línia marcada per, des de, per Peter Lim i Kidalguin, no?
1: A veure, en tots els clubs sempre hi ha un xicotet estirar i arronsa entre el que vol l'entrenador i el que vol el club. El club què vol? El club vol jugadors que en el futur valguen més diners i puguen traure una plusvàlua. L'entrenador què vol? Jugadors de rendiment immediat que li donen bons resultats en el terreny de joc i li asseguren a ell poder continuar en la banqueta. Mm. En el mercat d'hivern ja van veure que va guanyar ese pols el míster Corberán. Per tant, a futbolistes que van haver de costar diners i que eren veterans, ja ho van dir, Sadik, Guido Rodríguez, Unai Núñez. En este inici de mercat d'estiu, qui està guanyant el pols és Lisandro Ixell, que és l'home fort dins del club que va posar Ron Gurley per al mercat de fitxatges. Per què? Perquè de moment són tres apostes, dos a cost zero, com és el futbolista defensiu Justin De Hans, que ve del Famalicão portuguès, i Aliu Dieng, un futbolista també veterà, mid-centre, que no ha costat diners perquè ve gratis, però que ve del futbol egipci i és un poc una incògnita. I l'últim que ha sonat és el futbolista japonès Sato, que ja és un xicotet desembutxacament econòmic de 4 milions d'euros, però que amb Danny Wines el que busca el club és que puga revaloritzar-se i vendre-ho per més en el futur. Ja t'he dit jo que si per Corberán fora hauria triat altres perfils abans que De Haas, Dieng i Sato.
0: El que sembla que està pressionant és perquè Guido responga el més pronte possible.
1: Eixa és l'aposta de Corberán. Ahí és on està fent força el míster per a que li porten a ese reforç i jo crec que va un poquet aixina de va, un pa tu i tres pa mi. Mm. Perquè eixa pols que ara mateix n'hi ha entre Corberán, Lisandro Ixell, entre la part esportiva i la part econòmica del club en el mercat de fitxatges.
0: I acabem amb una anècdota. No és un jugador que siga del València, però que el València voldria, en tot cas, tal vegada tornar a tindre, que és l'Argi Ramazani, que se n'ha anat al seu país d'origen, no? A Burundi.
1: Sí, i recordem que té la nacionalitat belga. De fet, ha jugat en les categories inferiors de la selecció belga durant molts anys. Ara no està ni en el Mundial, no està en el seu millor moment. La seva vinculació amb el València, diguem, acabava en aquesta temporada. Estava cedit pel Leeds United. El València ja van contar que Ron Gurley va estar al Regne Unit negociant o preguntant la situació d'este futbolista que podria interessar al València, però de moment les pretensions del club anglès són prou més altes que les del València. Ese tema està prou xelat i de moment l'Argi Ramazani començarà la pretemporada en el Leeds.
0: Molt bé, gràcies, Josebi, a continuar per l'informatiu. Ara t'escoltem.
1: Adeu.
0: Anem a la nostra delegació de Castelló. Avui comencem pel Club Esportiu Castelló. Ja t'he contat que estos dies la gran temporada de l'Escalatrava, el mitja punta orellut, que ha despertat l'interès de molts equips. Segons anuncia avui la premsa de Barcelona, l'Espanyol està previst que faci una oferta al Club Esportiu Castelló pel jugador, que es podria convertir en el primer fitxatge de l'era Monchi. Monchi. Xavi, Robert, hola de nou.
2: Hola, Dani, sí, la veritat és que Cala té molts pretendents, d'equips com Osasuna, Depor o Celta, però el pensar, com tu dius, és que l'Espanyol és el primer que ha mogut fitxa. De moment, Monchi s'ha posat en contacte amb l'entorn del jugador, si bé és cert que de moment encara no s'han establit converses entre els clubs. Per tant, sembla que l'operació a hores d'ara, no és tan imminent com s'afirma des de la ciutat comtal, però sí que és de veres que Cala, després de marcar 15 gols, donar 8 assistències, s'ha convertit o pot convertir-se en una de les operacions del Castelló en este mercat d'estiu, encara que ens diuen que a hores d'ara els pericos, tot i que la clàusula de Cala per no pujar ha baixat dels 10 als 5 milions, els pericos no estarien disposats a fer eixa despesa, però en les negociacions sempre caben compensacions i altres tipus d'acords. Altre punt pel qual interessa Cala a l'Espanyol és que l'entrenador perico Manolo González té ben present a Calatrava perquè de fet el segueix o seguit ja este mitja punta des que el tècnic dirigia el Badalona.
0: Molt bé, Xavi, segur que esos 5 milions d'euros a mi em sembla que són poca cosa, fins i tot. Canviem de club, canviem de ciutat en el Villarreal. El nom del dia és el jugador de l'Oviedo i és groguet, Haysen Hassan, que podria deixar un bon pessic en les comptes del club, no?
2: Sí, el migcampista egipci, que esta campanya va ser traspassada a l'Oviedo per a fer-hi aquesta salda primera divisió, però

0: s'afirma des de la premsa asturiana, des de la Nova Espanya, que pot dir del club asturià que prepara ja un projecte més adequat per a la segona divisió. Des de l'Oviedo es diu que el club pot, que el jugador pot dir traspassat, un fet que beneficiaria el Villarreal, que té un 40% de la seva futura venda, un percentatge que pot representar, com tu dius, un bon pessiguer.
1: Quant a l'actualitat, ahir debut com diuen de Pape Gueye, com hem contat, i avui tor per a Renato Veiga.
0: Sí, que és un fixe per a Roberto Martínez del Groguet. S'espera que debute contra el Congo, després que enguany ja ha tingut la continuïtat per a mostrar-se en el Villarreal com un fixe per a Marcelino, per la lesió, sobretot, de Logan Costa. Veiga, que en anteriors etapes, per exemple, al Chelsea o a la Juve, no va tindre tanta continuïtat, està content de la participació que ha tingut enguany amb el submarí i només cal escoltar-lo.
2: Este foi um ano em que joguei muito e era algo que eu procurava com a minha idade, para crescer, alguma continuidade que se calhar nestes últimos dois aninhos não tive e agora consegui fazer uma época inteira e acho que isso ajudou-me muito a crescer e acho que foi importante.
1: Renato Veiga destacant de la continuïtat en el Villarreal. I acabem amb un nom d'un futurible del Villarreal, segons s'informa des d'Itàlia. Es tracta d'un jove futbolista australià del Watford, no?
0: Sí, Nestori Irankunda, un davanter de 20 anys, ara en les files del Watford, després d'haver passat per les inferiors del Bayern de Múnich, ser cedit al Grasshopper, però el seu traspàs d'hores d'ara està xifrat entre uns 8 i 10 milions. Irankunda, de nacionalitat australiana, és un davanter que va ser una de les sensacions de la passada de Championship i destaca per la seva velocitat i versatilitat. A hores d'ara està en el Mundial on ha marcat o va marcar un dels dos gols de la victòria d'Austràlia contra Turquia. Per la seva joventut i futura progressió és tota una oportunitat de mercat que segueix ben de prop el Villarreal. Com a curiositat, dir que la família d'Irankunda és originària de Burundi, d'on va haver de fugir per la guerra, i el jugador va néixer en un camp de refugiats a Tanzània, d'on va eixir cap a Austràlia, on ja es va nacionalitzar.
1: Una de les moltes històries que es deixa este Mundial de Futbol. Gràcies, Xavi, demà més.
0: Adeu, fins demà.
1: Acabem amb la informació del Llevant, que no té molta informació, més enllà de que el club ha organitzat este cap de setmana un torneig de futbol base a la ciutat esportiva de Bunyol, en què participaran més de 70 equips de diversos països. Demà es produirà la presentació d'este torneig i podrem escoltar al president de l'entitat, a Pablo Sánchez, a veure si es conta alguna cosa del mercat i del futur del Llevant, que està una miqueta fluixet. Deixem el futbol, anem amb el bàsquet. A les 7:30 de la vesprada d'avui tindrà lloc la presentació oficial de la final de la ACB a l'Ajuntament de València, Eva.
3: Intervindran els dos tècnics, Pedro Martínez i Xavi Pascual, i els jugadors Jaime Pradilla i Tomàs Satoranski. El Barça, que va caure, recordaran, en aquest últim partit per moltíssim en aquesta fase regular que va fer que València quedara segon. La veritat és que ha anat de menys a més en este play-off i arriba en un grandíssim estat de forma. Esta lonxa no han baixat el preu de l'accelerador, però acumulen ja moltíssims partits. És que no s'esperava jugar este play-off és Álvaro Cárdenas. S'adapta de forma express al joc plantejat per Pedro Martínez i també als companys. Admira Montero i aprende cada dia.
4: Es un espectáculo verle jugar, la verdad. No solo es la anotación, sino el control que tiene el partido. Además es muy buen pasador, en defensa también es muy inteligente y la verdad es que cada vez que él está en pista el equipo va para arriba. Bueno, para mí también una muy buena experiencia de ver un jugador como él y poder aprender de él en los entrenamientos, en los partidos.
3: Reconeix el jugador que ha de treballar en adaptar-se al nivell arbitral espanyol perquè encara fa massa faltes i té ben estudiats els bases rivals.
4: Todo esto pasa, al final he crecido viéndolo jugar. Está guay poder jugar contra ellos ahora. La Provilda, sobre todo, está recuperando su mejor nivel en estas semifinales. Contra Tenerife ha jugado muy bien, así que vamos a tener que intentar imponer nuestra defensa. Al final, o alguna meterá porque son muy buenos, pero bueno, eso es sólido, intentas que tiren tiros contestados.
3: Coincidixen en mantindre la identitat de defensar, controlar el rebot, correr i tirar amb confiança. Demà arrencarà aquesta competició a les 8 de la vesprada al Roig Arena. Tindrem més detalls esta vesprada en aquesta presentació de l'ACB. Dissabte serà el segon, també al Feu Taronja, que ha de ser un fortí per evitar que passi el que vol Darío Brizuela, que ja està a la ciutat amb l'equip blaugrana.
5: No, tenemos el factor cancha, pero bueno, del mismo modo, si somos capaces de sacar uno o los dos partidos allí, bueno, podemos cerrar aquí la final en casa, que sería muy especial.
3: Y Cárdenas fa una crida a la afición valenciana.
4: Súper importante. Desde que estoy aquí, la verdad que el Reus ha sido una pasada. Y cuando la gente de Valencia se pone apretada, pues se nota muchísimo en la pista, notan ese extra de energía que es tan necesario, sobre todo en una final.
1: L'equip femení també compta amb una nova jugadora, Eva.
3: La pivot hongaresa d'1,94 m, Vida Kis, a 28 anys, ha firmat per una temporada, té experiència en Eurocup, Euroliga, en la seva selecció, i va estar jugant amb bones xifres.

0: a abandonar el Tour de Salps i en què el belga guanyador en guany de París-Roubaix estava rendint a gran nivell. El Visma-Lisa Bike, el seu equip AMS, com diem en aquest comunicat en què s'anuncia que Van Aert ha de parar per a posar per davant la seva salut després de que el belga patira una caiguda durant l'entrenament fa unes setmanes, ferides les quals se li van infectar en el Tour dels Alps. Recordem que fa unes setmanes, i crec que aquesta és la raó un poc de la prevenció per part de Lisa Bike, Cristian Camilo Muñoz va morir a causa d'una infecció provocada per una caiguda que es va produir a França. Les ferides li van provocar una infecció de la qual no es va poder recuperar i va faltar en l'Hospital d'Oviedo, on va ser traslladat d'urgència. Al remat, complicacions mèdiques derivades de la infecció li van provocar la mort o van provocar la mort del colombià, que va morir pocs dies després de la seva caiguda. Així Visma, on diem, amb estos dos precedents, ha decidit que no cal arriscar la salut del belga Wout van Aert. Ara anem, sí, ja a la nostra tertúlia.
1: Es un honor, obviamente, estar ahí por lo que significa estar al lado de Klose, está Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada, ¿no? Mbappé también, que hizo hoy dos. Al final es estadística, jugar al fútbol es mi pasión desde chiquito. Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho, ¿no? Creo que somos muy parecidos en ese sentido, que siempre quiero dar el máximo, siempre me quiero sentir bien y disfruto de esa manera y bueno, mientras pueda y esté bien para hacerlo, ahí estaremos.
0: Rafa Marín, bueno, Esprada.
2: ¿Qué tal, Dani?
0: Esta no se l'esperava. Jo almenys no me l'esperava, era una incògnita al rendiment, venia lesionat d'una lliga menor i a la primera, hat-trick, el primer hat-trick de Leo Messi.
2: Parece que no haya cambiado nada, ¿verdad? ¿No? Hat-trick de Leo Messi, esta noche debuta Cristiano Ronaldo. No hay...
0: Ayr Haaland, Mbappé...
2: No,
0: vull dir, Ayr... Estem en un... Es una delicia, ¿no?
2: Pero a todos nos ha alegrado, ¿verdad, Dani? Ver ese hat-trick de Messi. A todos nos ha alegrado porque ya que va a ser el canto del cisne, que sea bonito.
0: Sí. Segur que aquí tenim ja ahí per entrar, a Pep Serrer també li alegra moltíssim. Pep, bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada, què tal?
0: A tu t'alegres, no?
3: Bueno, m'alegre. Mira, ara estem comentant en Xen de Futbol, que estem acabant de llenar, i un en broma diu, no, és que té un contracte en el que diu que pot fer això. És que és lo de sempre. Sí. Dius, és que no, és que tal, no, és lo de sempre. T'arriba, pum, i pum, i pum.
0: Tu que
3: i bueno, és un xor que té molta qualitat i així la és.
0: Tu que l'has conegut a prop, tu que l'has conegut a Leo Messi més de prop o que l'has pogut conèixer més de prop, és impressionant la tranquil·litat com fa les coses i la naturalitat, no? Perquè ahir fa un hat-trick, té més de 50... I la veritat és com si haguera jugat en una campa en el seu poble,
3: Mira, jo te puc contar una anècdota ràpida. Evidentment anava molt a veure-lo en viu, a veure-lo en directe. I un dia vaig a sentar en un que coneixem, que era el director deportiu del Barça, a quasi a ras d'herba, ¿vale? Perquè el Camp Nou... I això que agarra una conducció i encara al defensa i dius, ni la va traure, perquè veus que en aquest moment pop, sempre té aquest temps de reacció, que són mil·lèsimes de segon més ràpid que l'altre, que el defensor, i pam, i sempre se n'hi. O sea, es un don natural, es algo tremendo que es un chaval pues, que ha sigut el millor del món. Y espera algo, ¿no? Te dices cosas que hice plus mes que es de mes, ¿no? Y por lo tanto, pues ahí estamos. Es que el Sasquete y mira lo que ya.
0: Escolta, un análisis que voldria yo, un tema de debat, perquè Messi marca des de fora de l'àrea, i si no m'equivoque, no sé si són estrès, ara mateix no el recorde, però no n'hi ha molts gols de fora de l'àrea últimament, i Messi continua marcant gols de lluny, no? de llarga distància, no, Rafa?
2: Sí, de lejos, de cerca, sí, però... de jugada... És que és un espectáculo, i un aliciente, además, para estar viendo este Mundial, creo yo, que empezó bastante descafeinado, y con este tipo de apariciones, la verdad es que cambia mucho el panorama. Yo creo que todos estábamos acostumbrados, la mayoría evidentemente no seguimos la MLS, a ver los highlights, los trozos que nos llegan por redes sociales y demás, y estábamos viendo ahí una versión de Messi que no es la que tocaba. Posiblemente si hubiésemos estado más encima, no nos hubiese sorprendido tanto el estado en el que ha llegado, porque, quieras o no, el Mundial es posiblemente la última guinda para su pastel, y yo creo que la va a aprovechar.
0: Se retirarán, ¿no? Porque Cristiano debuta avui, per cert. Cristiano Ronaldo en 41 anys debuta avui. Estos no acaben mai.

0: Pep, tu a quina edat te retirarás?
1: 35 i pico, però ja estava més tieso que una varilla. Lo que passa és que, anem a veure, esta gent, el futbol és diferent, no n'hi ha tant de contacte com puga haver abans.
0: Sí.
1: Abans el que no tenia xenoll té pubis, el que no té el turmell, el que no... I avui en dia estan molt protegits els jugadors. A més, ha canviat alimentació, viatges, que això fa moltíssim antes, que pegaves tot un cap de setmana a autobús per anar i tornar quan fes un viatge llarg. Avui en dia, gràcies en xàrter, i la vida s'allarga del deportista. A més, totes les ajudes que tens, com dic, d'alimentació, crioteràpia, no sé què, tens mil coses per a poder mantindre's a aquest nivell. I hi ha una cosa important a aquestes edats, i és la il·lusió.
0: Yeah.
1: Tu quan tens 36, 37 i no tens il·lusió, que dius, bueno, tal. I la il·lusió es fa jugar cada diumenge i altre diumenge, i així com intentes arribar a lo més llarg, no? Però clar, estos són superdotats.
0: Sí.
1: No són xes que dius, bueno, és tremendo.
0: Jo ara recordava, Messi va jugar contra Casillas, amb Puyol, i estos estan retirats que tu digues, que ja ni te'n recordes.
1: I Ronaldinho, que era un crio.
0: Exactament.
2: Ronaldinho, que va por ahí ahora en pijama. Jo lo que iba a decir, Dani Pérez...
1: No, en pijama... En pijama y dos
2: siempre. el de ahora es más estrafalario todavía. Lo que iba a decir es que al final es lo bueno y lo malo. Tanto Messi como Cristiano, evidentemente, llegan también a esta edad jugando porque están compitiendo donde están compitiendo y claro. El nivel de exigencia no es el mismo. La otra lectura que podemos hacer es que es una pena no haberlos visto más en la élite. Posiblemente Cristiano sí que apuró más, en mi opinión, pero Messi me da la sensación de que después de esos años en el PSG, que fueron como fueron, se fue demasiado entero todavía a la MLS. Sí. Tal vez si hubiese estado compitiendo al máximo nivel, a lo mejor no le habría llegado para el Mundial, una cosa por la otra.
1: Sí, Menes, vull que afegis el que dieu. Messi, tu mires el rendiment per temporada, és un jugador super rentable, és que juga 35, 40, 35, 40, tots els anys, no cau lesionat mai, no ha caigut mai lesionat. Mm-hmm. Ha sigut un jugador super rentable. Mm-hmm. Què vol dir això? Que també tens un desgast, però estàs a punt sempre, no tens una lesió de mitja llarga duració, que estàs 6-10 mesos i després estàs d'una altra vegada habituar, entrar en una altra... No, ell ho ha tingut sempre tot seguit, no? I el rendiment, si fixeu les estadístiques, és un tio que per temporada te juga 35 com a mínim. Mm-hmm. Sempre.
0: Escolteu, ahir va ser el dia, ho diem en la presentació, el dia dels davanters i dels golejadors. Doblet de Mbappé, doblet de Haaland, hat-trick de Leo Messi. Vull dir, això se comença a animar i avui tenim dos grans partits, el debut de Portugal, Anglaterra-Croàcia. La veritat és que això comença a prendre ja forma.
2: También es verdad que los emparejamientos de esta primera fase dan para este tipo de exhibiciones. Podríamos decir lo mismo de España y no es el caso, pero bueno, la verdad es que
1: España saca pi.
0: Ahora parlen de això i de
1: ja sabies que la nava.
0: Sí, home, de la nave, sí, perquè, bueno, m'han bombardejat en Espí, i si estiguera Espí. Pues, però jo te dic una cosa, mira, ja anem a canviar ja del tema i anem a entrar en Espanya.
1: Ja vols canviar? Va,
0: anem a canviar el tema d'Espanya, perquè podria estar Espí, però és que Borja, que estava, tampoc va eixir.
1: Tampoc va eixir.
0: La idea futbolística de Luis de la Fuente no passa per tindre un nou de referència.
1: No.
0: A més, dic jo, pregunte.
1: No, és que era un partit per a trencar-lo d'alguna manera, sí. I tens que fer un canvi dràstic en quant a... No pots treure gent de les mateixes característiques. Mm. Vale, traçó a la min, que saps que te pots entrar, que te la pot liar, però aixòs rebutjos... I si és un home amb corpulència, te bloqueja, te xoca, i sempre n'hi ha un rebutjo, sempre n'hi ha algun valor que cau per l'àrea que es pot aprofitar. És fer algo diferent a lo que estàs fent. Mm. Perquè si no és monòtono i cada vegada que va passant el temps, quan no marques, és possible que marques i li fiques 5, però quan no marques l'equip contrari, que és fort. I avui en dia... Els equips, encara que no tinguin qualitat, estan ben preparats, tenen molta informació, sobretot d'àudio, de vídeo, i saben lo que n'hi ha, com juga al contrari. I se tanquen darrere i cada vegada són més forts. És molt difícil.
2: A ver, no hay plan B, y esto que voy a decir es opinión y también bastante información, porque más allá de Oyarzabal, el seleccionador se ha encontrado con el problema de que Lamine y Nico han llegado como han llegado, y es una información que el plan B para este Mundial...
0: No ya.
2: El plan B que había hace... más o menos, no llega a un año, eran Lamine, Nico y un delantero que a lo mejor tiene que ver un poquito más con Spi, que es Samu. Samu, el delantero de, sí, del Porto, Samu Ejogua, que estuvo yendo, si sí, recordáis, a, sí, a la selección, sí, varios, sí, partidos, sí, sí, debutó en Valladolid, que no le salió demasiado bien, pero bueno, era un plan en el que se estaba trabajando mucho en Las Rozas para tener alternativas para partidos precisamente como el que se le terminó atascando el otro día en el debut. Ante eso, y alimento un poco más la cuestión que estábamos hablando, se echan falta, ¿no? Un tipo de delantero, un 9.
0: Pero si el Tensi tampoco...
2: Porque está claro, Oyarzabal ha sido siempre la primera opción, pero el plan B no hay.
0: De Oyarzabal ya una dada, es que podríamos estar parlant una hora, ¿no? Pero ya una dada impresionante, es que no toca un balón en la primera mitja hora de partit. Que és habitual que els davanters no toquen, però és que 30 minuts...
1: És que no n'hi ha espais, Dani, no n'hi ha espais per a fer situacions de dos contra un, de quedar un contra un. Sempre tens una ajuda defensiva molt a prop i és molt complicat. Mm-hmm. I a més són forts, físicament. Sí. Es presten el valor en quant a qualitat, és una altra història. Però defendent, si estan ordenats com van estar, ja veus que és molt difícil fer-los mal.
0: Mm-hmm. La gran preocupació, i parlen els enviatges especials dels diferents mitjans de comunicació als Estats Units, no és en si el joc de la selecció, ni tampoc el fet de que puga jugar el segon partit o no, la minja mal, sinó el nivell que va estar, o si s'ha reproduït, o si té moltes possibilitats de recaure d'una lesió que és molt complicada. Recordem que va estar lesionada al principi de temporada, i també al final que no l'ha jugat. Vos preocupa la min pel que podeu veure, per les sensacions que vos transmet, Rafa?
2: Sí, sí, es lo que yo he empezado a decir, que eso ha trastocado muchísimo los planes, sí, del seleccionador.
0: Pero de cara a lo que queda.
2: Es que en torneos como este, de rendimiento tan corto, llegar con un jugador en esas condiciones es peligrosísimo.
0: ¿Ha arriscado más en ese sentido? Hay muchos jugadores que arriben después de lesió. Nico es uno, Víctor es un altre, Lamine es un altre. Pero ni hay altres jugadores con Merino y con Rodri que han tenido lesiones muy largas y que arriben.
1: Claro, es que...
0: Claro.
1: Pep. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo te digo una cosa.
0: Nos estás saludando, ¿no?
1: Sí, me ha saludado una señora que para así. Y no me he tragado del tema, que ya estaba casi caliente.
0: Tírali.
1: Entonces, ya una cosa importante, y es que solo el rendimiento inmediato.
0: Exacto.
1: ¿Vale? No podem esperar un mes a que estigui en tots a punt. Exacte. Ja no soles, Lamine, Gavi, el mateix Rodri. Veus que falta intensitat, falta, no ho sé si és adaptació. No me preguntes. O que estan ja una mica socarrats de lo que és la lliga, perquè n'hi ha que reconèixer que després de les lligues els jugadors necessiten un descans. El que passa, claro, i ahí vaig el tema de Carlos, si tira a casa. És que Carlos porta una línia tan ascendent,
0: sí,
1: que és rendiment immediat. És que això s'ha d'aprofitar.
0: Sí.
1: S'ha d'aprofitar. Tu no tens que mirar lo que pueda pasar, sino lo que va a pasar. Y es de inmediato. Y tú necesites para ir. Entonces, claro, tienes que tirar de gent que está ahora mateix al 100%. Al 100%. Uh-huh. Es que Lamine, tal como está, va a tardar 15 días, 20 días en estar bien.
0: Sí, y a la llarga la pintaba, claro, pero...
1: Desde abril no chuaba. Abril.
0: Claro, sí,
1: y este en mitad de chuny, pasado. O sea, sí, que... Entonces, claro, no sé la política de entonces me respetes para el entrenador, pero... Y yo pensé que es un rendimiento inmediato, es que tiene que ficar a Chen. No te puedes fiar de ningú, ya veus que te acabo de ver que son cuatro amics y te la lien, es que es así, ¿no?
0: Sí, Rafa, tú en contaves, recordo un día, fuera de micro, que el seleccionador valoraba molt això de rendimiento inmediato, pero después té altres coses, que son jugadors de la seua corda, ¿no? Gavi es un, per exemple, es un jugador de la seua corda, es un altre dels que ve... Bueno, no ha tingut una gran temporada i si ha de lesió, és un altre dels que és de lesió. No te sorprèn que per un costat diga 8 jugadors de rendiment immediat i per altra porte tants futbolistes amb dubtes de rendiment?
2: Sí, por eso lo decía, porque yo creo que el otro día en el debut hay un exceso de vista por parte del seleccionador. Criticarle que ocurre esto no significa ser destructivo contra él, pero hay un error en la configuración del equipo, hay un error en los cambios, y después en la selección de los futbolistas, por supuesto que él tiene su bloque, pero siendo tan conocedor como es de esa necesidad de rendimiento inmediato, yo creo que se equivocó. No creo que de todas maneras el nivel de España sea el del otro día, evidentemente evidentemente va a ir a más y debe de haber espacio de tiempo, no es un mes, pero sí a lo mejor unas semanas hasta los cruces definitivos. Otra cosa es que vas a pasar con la gorra, porque en este Mundial creo que pasan hasta los 8 terceros, sí. No va a haber ningún problema, pero cuando lleguen los cruces fuertes, ahí sí que es el momento en el que debe de sacar el mejor 11.
0: No es un problema, pero si, si tú pases como a Segón, pero siempre...
2: Los cruces te puedes llevar una sorpresa en el primero.
0: Y cree que es Argentina, si no me equivoco, el rival que te puede tocar. Això, en definitiva... Bueno, l'han tirat a la llarga pensant que anaven a guanyar a Cap Verd i Aràbia Saudita. Sí, sí. I se'ls ha complicat, diríem, el pla, perquè no estava previst que jugaren l'altre dia tant de temps. No? Ni Nico ni a mi. No.
1: És que són dos jocs que és el que diem. Tu tens que anar en tot, però per anar en tot té que estar tot el món bé. No pots estar en jocs que tens tant al 60%. Uh-huh. Dius, és que fas, no? S'aguarda 20 minuts... Tu no pots tenir plans de dir, no, vaig a reservar-lo perquè avui no és un partit important. Com que no és important? És que guanyar, si més el primer partit sempre s'ha de guanyar.
0: Bueno, ja que, ens has tirat tantes vegades a Carlos Espí, te vaig a preguntar per Carlos Espí, com està el xiquet i si està tranquil, no? Perquè tot el món parla d'un possible traspàs o de que...
1: Bueno, parlen i parlaven, entonces...
0: I parlaran, no? Suposa que parlaran.
1: I parlaran, sí. Bueno,
0: no hi ha res. Està parat
1: tot el mercat. El tema mundial, de veritat, està fent també... Ja ho diuen, jo no tinc massa experiència en això, però... Sent que sí, ja te diuen, any mundial hay que estar tranquilo. Hasta el 1 de julio, meitat de julio, no se mueven las cosas. Sí, sí, sí. Uh-huh. I això és la realitat, no es maneja tot fins a que no... Hi ha una miqueta més del mercat està obert, perquè ara tot el món mira mundial, a bocina d'algun xollo, alguna ganga.
0: Sí.
1: Si el xor del Congo, me ho invente, aquell de tal que val 1 milió d'euros, és molt bo, Juan, saps?
0: Sí.
1: Entonces estàs mirant una miqueta la sorpresa. Uh-huh. Però bueno, el tema de Carlos està treballant molt bé. Encara no té un dia. Demà agafa 3 dies de vacances.
0: Ah, demà el solteu, sí, ja, no? Demà el solteu.
1: Se'n va un per ahí, deixa-lo, que descanse, que tira el mòbil al mar i que descanse, que el xaval s'ho mereix, a més... Està treballant cada dia, fa una estona estava fent el gamb de roa i vinga... Al sarpés y cosas, dices.
2: Bueno,
1: que eso no para.
2: Desde fuera, evidentemente, creo que ocurra lo que ocurra, va a ser bueno para el Levante y para Carlos Espí. Tanto si continúa un año más, ojalá no sea más de un año, porque sería una buena señal, ¿no? Sí. Que tuviese ya el Levante que desprenderse de él. Si lo puede retener, perfecto. Si se hace una venta, evidentemente, va a ser algo bueno. Y efectivamente, con el Mundial está todo parado. También es verdad que en los últimos mercados, el movimiento gordo, donde empiezan a moverse las fichas de los de arriba, donde se empiezan a pagar los traspasos importantes, casi nunca arranca antes de la segunda quincena de agosto, o sea que tiempo hay.
0: Molt bé, doncs hem arribat pràcticament a la final.
1: Una cosa ràpida, ojo en el Marroc,
0: Mira, és que el tenia ahí, i ara no recordo el nom, però el 8 del Marroc,
1: ojo en el Marroc, no recordo,
0: impressionant.
2: Varios ahí.
1: I el davanter igual, el davanter del PSV.
0: L'equip que més m'ha agradat de la primera.
2: A mi també, a mi me sorprendió muchísimo, muchísimo.
1: Ojo en el Marroc. Ara ja pots acabar, Dani.
0: Vinga, Pep, moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: Rafa, moltes gràcies. Anem amb una última informació que ens acaba d'arribar, perquè el Madrid està vinga al comunicat en l'última setmana i ha tret un comunicat en el que comunica en relació al cas Negreira, que ha presentat davant la UEFA un escrit dirigit als seus òrgans disciplinaris en el que ha posat en coneixement de la UEFA l'existència d'evidències rellevants que reforcen de forma concloent els indicis ja coneguts des de l'inici sobre l'existència de pagaments prolongats en el temps al exàrbitre i els Negreira. Bé, acabem així. Tornarem demà a les 11 de la nit, 90 minuts, amb Salva Folgado i Manolo Montal. Nosaltres es deixem a les notícies. Adeu.
3: Esports a punt.
4: Són les 3, els contem ja les notícies del migdia.
5: Zapatero, ¿qué tal la comparecencia? ¿Qué tal la declaración?
6: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción.
7: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida.
8: Bella, vamos a inundar de datos a los medios. Desprende sensación de estar alerta que te cagas.
9: para cagarse el consejo que teníamos y para cagarse el consejo que tenemos ahora.
10: Los hospitales de campaña que no servían para nada se contrataron porque Zapatero dio la orden.
11: Todos los taxistas de la Comunidad Valenciana estamos en contra del decreto.
12: Son dos posicionamientos antagónicos. Es imposible contentar a los dos.
3: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
4: Bona vesprada.

0: ¿Cómo están? Del Scorch a la Audiencia Nacional o de la Audiencia Nacional al Scorch. Per estos dos edificis transcorre avui el gros de l'actualitat. A l'Escorts hi ha un superple que debat els pressupostos de la Generalitat de 2026, el dictamen de la Comissió de la Dana, el decret de mobilitat que afecta taxis i vehicles VTC, la simplificació administrativa, i este matí ha acollit la sessió de control al cap del Consell enmig de les protestes de l'oposició i de diversos col·lectius a la porta del Parlament valencià. Ara els ho detallem, que hi ha molt. I a l'Audiència Nacional a Madrid ha sigut interrogat de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, com a investigat en dos causes, Plus Ultra i en la de les joies confiscades per la policia en el seu despatx. S'ha declarat innocent davant del jutge dels delictes que se li imputen i ha assegurat a través d'un comunicat que tornarà la confiança a qui ara té dubtes sobre ell. José Soler, bona vesprada.
1: Sí, bona vesprada, Òscar. Zapatero explica que sempre s'ha conduït amb decència i amb honradesa i que ara té per davant la tasca de demostrar que no ha comès els greus delictes dels quals se l'acusa. Ho faré amb absoluta transparència i amb plena confiança, diu el comunicat, que afix el meu missatge és també a tots eixos conciutadans i conciutadanes, els demane confiança, no els decebré. Ens costarà més o menys temps demostrar-ho, diu Zapatero, però la veritat s'obrirà pas i retornaré la confiança a qui ara dubte, ja ho veuran. El jutge, José Luis Calama, ha rebutjat imposar cap mesura cautelar contra l'expresident del govern espanyol, el primer en democràcia que declara com a investigat per presumpta corrupció.
0: Bé, i a l'Escorts. A l'Escorts hi ha un recés en el ple que ha començat a les 10:30 del matí, que no acabarà abans de les 7 de la vesprada, i que ha estat marcat per diverses protestes a l'exterior, com la dels taxistes, la més sorollosa.
2: La persona encarregada de proteger el servicio público esta mañana lo van
0: Bé, i també pel xoc entre el Consell i l'oposició, Juanfran Pérez Llorca, president de la Generalitat, du a la Fiscalia la gestió del Consell del Botànic de l'any 2020. I José Muñoz, síndic del PSPB, esgrimix les protestes ciutadanes contra el Consell.
3: Los hospitales de campaña que no servían para nada se contrataron porque Zapatero dio la orden. Por lo tanto, yo les quiero anunciar, y con mucha seriedad y con mucho rigor, que todos los expedientes se van a trasladar a la Fiscalía y se van a trasladar a la causa que se investiga en Madrid.
4: La mejor enmienda a la totalidad, la que tiene más legitimidad, la que tiene más rigor, la que tiene más fuerza, es la enmienda a la totalidad que le está haciendo hoy la sociedad valenciana a Pérez Llorca, a sus presupuestos y a todo su consejo.
0: Lola Oliver, Corts, bona vesprada.
5: Estem ara en un recés d'este macroplé. S'ha acabat el debat al voltant de la regularització de les VTC i els taxi. El vicepresident Martínez Mus, en Corredors, ha dit que és conscient que no li agrada a cap de les dues parts, però assegura en la redacció ha primat el bé comú. La sessió se reprèn, com dic, a les 4 de la vesprada amb el dictamen sobre la Comissió de la Dana. El debat s'espera calent, s'espera també la presència de les associacions de víctimes.
0: Sofía Álvarez està en el control. De so.
6: A punt, les notícies del migdia.
0: Les fogueres comencen a prendre forma a Alacant i alhora ja estan en vigor les restriccions al trànsit en el centre de la ciutat fins al 25 de juny. Maria Bravo, redacció Alacant.
7: A la mitjanit i coincidint amb el permís de l'Ajuntament, xafaven el carrer els primers monuments de categoria especial. Els més matiners, el polígon Sant Blai i l'Esplanada. Al llarg del matí han anat sumant-se comissions. Ha arribat part de la foguera el Baber els Antigons, la Ceràmica o Diputació Renfe, entre d'altres. La que ja va prenent forma és l'oficial. L'artista Pedro Espadero té com a objectiu acabar-la demà.
8: Esta tarde levantarlo todo. Esta tarde me gustaría cambiarme por cualquiera. Es el momento crítico porque todo lo que has preparado durante el año y tal, pues tiene que entrar en su sitio, tiene que aguantar.
7: El que també han començat este matí són els primers talls de trànsit i amb ells han aparegut les cues i retencions. El que ha obligat els conductors a buscar alternatives.
9: Llevamos una hora en el coche.
10: Fatal, fatal. Yo voy con la moto y llevo un cuarto de hora retenido ahí. Son las fiestas y hay que asumirlo.
7: Les restriccions afecten sobretot al centre i estaran en vigor fins al pròxim 25 de juny.
0: I de l'oratge, calor moderada i sostinguda. Antonio Sánchez, bona vesprada.
11: Molt bona vesprada. Avui les temperatures pugen respecte a ahir. Serà una jornada càlida amb màximes de més de 35 graus en les comarques de la costera, la Ribera Alta i també el Camp de Túria. Puntualment podríem arribar als 36. Al Baix Segura també estarem fregant els 35. A la resta, entre els 30 i els 34 graus de màxima. Així que seran temperatures d'entre 5 i 7 graus més del normal. Pel que fa a l'estat del cel, tindrem una jornada assolellada amb alguns núvols de baixos cap a les comarques centrals, però sense precipitacions. Demà torna el vent de gregal, tornarà la nuvolositat, tindrem mínimes més altes, però les màximes baixaran una miqueta i es quedaran més baixes tant dijous com divendres. Així que serà un xicotet descans pel que fa a les temperatures, perquè ja cap de setmana, diumenge, torna a pujar la temperatura i molt.
0: Per cert, l'Agència Estatal de Meteorologia ha avançat avui la previsió de com serà l'estiu d'enguany. Segons l'AEMET, hi ha un 70% de possibilitats que faça més calor del que és habitual a l'estiu en la major part de l'Espanya peninsular. Carme Bort.
9: Així és. De fet, avui l'AEMET ja ha advertit que este cap de setmana, coincidint amb el canvi d'estació, podrien tindre ja la primera onada de calor de l'estiu. Dissabte s'espera que siga el millor dia amb temperatures que superaran els 40 graus a moltes zones d'Espanya. Així, eixa calor extrema l'esperem a partir de dilluns. Segons l'AEMET, l'estiu passat va ser, junt al de l'any 2022, el més càlid des que hi ha registres i l'any passat el tercer més càlid de la sèrie històrica. La pujada de temperatures esta setmana afectarà tant els valors diurns com nocturns. Ens esperen nits tropicals que ja estem patint.
12: Cuesta dormir, hace muchísimo calor.
13: Por la noche hace mucho calor. No puedo dormir, no.
12: Ventilador tota la nit.
14: Que a certes hores del matí ja no saps on ficar-te, la veritat.
6: Les notícies del migdia amb Òscar Martínez.
15: Torna Cinema Jove, Festival Internacional de Cinema de València. Del 19 al 27 de juny, llargmetratges, curts i sèries en una de les cites culturals més esperades. Enguany amb cicles dedicats a Greta Gerwig, un nou cicle per als més menuts, Cinema Kids, amb pel·lícules per als de 3 a 9 anys. Amb més informació en cinemajove.com. Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
16: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en fogueres. Servici sense interrupcions dia i nit, del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
6: A punt. Les notícies del migdia.
0: Les 3 i 8 minuts. Pausa per a dinar a les Corts. Fins a les 4, el superple d'avui du una agenda ben atapeïda, la votació de les esmenes a la totalitat del PSPB i Compromís al projecte de pressupostos de la Generalitat, que la majoria del PP i Vox han rebutjat, la sessió de control al cap del Consell, la validació del decret de mobilitat que afecta el sector del taxi i els vehicles BTC, l'aprovació del dictamen de la Comissió de la Dana, de la majoria de dretes, amb el vot particular de la minoria d'Esquerra, que diferixen radicalment, i amb protestes de diversos col·lectius a la porta del Parlament valencià.
1: Sí, perquè també podríem dir que ha sigut una superjornada de protestes, perquè davant les Corts s'han concentrat d'una banda taxistes i BTCs, desconsens pel decret de regulació del sector, sindicats de l'ensenyament concertat, la plataforma en defensa del sector social i la plataforma per un finançament just. Per la vesprada, i coincidint també el debat sobre el dictamen de la Comissió d'Investigació sobre la Dana, ja ha previst una concentració de les associacions majoritàries de víctimes.
0: Bé, uns minuts abans que la presidenta Llanos Massó hagi donat el ple per començat, els síndics del PSPB i Compromís, José Muñoz i Joan Baldoví, han comparegut al ficus de les Corts, acompanyats pels 31 diputats i diputades socialistes i els 15 de Compromís, que han exhibit cartells amb el lema "No al segrest de les Corts". El PSPB i Compromís han criticat que la majoria del PP i Vox hagin variat el ple ordinari previst per avui, que sol fer-se en 2 dies i en només un. Joan Baldoví.
17: Es va canviar de manera absolutament unilateral, sense donar-nos cap avís que este ple seria d'un sol dia i que no n'hi hauria possibilitat de preguntar ni d'interpel·lar els consellers, ni tan sols de poder discutir les nostres lleis tal i com determina el reglament.
1: El síndic del PSPB s'ha queixat públicament de l'actitud de la majoria dels partits de dreta i l'ultradreta i ha conclòs que és per la debilitat del cap del Consell de Juanfran Pérez Llorca, José Muñoz.
4: Hay una sensación de que Pérez Llorca está en una situación de extrema debilidad y la bunkerización del Partido Popular alcanza 2 edificios, el Palau de la Generalitat y les Corts Valencianes. Falta el pasadizo subterráneo para intentar comunicarse de manera que Pérez Llorca no tenga ni que salir a la calle, a la que sabéis que ya está siendo increpado por amplios espectros de la sociedad como es la comunidad educativa.
0: Bé, anem amb el desenvolupament del ple maratonià d'avui. El primer punt, el debat i la votació de les esmenes a la totalitat que el PSPB i Compromís han presentat al projecte de pressupostos de la Generalitat per enguany que han pactat el PP i Vox i que la majoria de la dreta han rebutjat. Així les coses, els pressupostos continuaran la tramitació parlamentària fins que s'aproven el 24 de juliol, com està previst. Abans del debat, els síndics del PSPB i de Compromís han explicat per què han demanat que el projecte de pressupostos torni al Consell. José Muñoz, Joan Baldoví.
4: Estos presupuestos contentan a 2 personas. Una, Alberto Núñez Feijóo, y otro a Santiago Abascal. Lamentablemente dos personas que desde Madrid manejan la Generalitat Valenciana con mando a distancia.
17: Són uns pressupostos fets a la mida per a contentar les exigències de Vox. És a dir, no són els pressupostos que necessita el poble valencià, són els pressupostos que necessita Vox per a votar-los a favor.
1: PP i Vox han tombat les esmenes a la totalitat.

0: Actualitat, presentades pels partits de l'esquerra, José María Llanos i Nando Pastor.
1: Porque son un brindis al sol, es una cortina de humo, es no presentar propuestas, sino y únicamente querer generar inestabilidad.
2: ¿Por qué? Porque nuestros presupuestos son buenos, porque son unos presupuestos sociales, porque son unos presupuestos que destinan más de 8 de cada 10 euros al gasto social, es decir, al compromiso con los ciudadanos.
3: Abans de l'inici del ple, el síndic de Vox li ha recordat al Partit Popular que els dos partits han pactat que la prioritat nacional, és a dir, que els estrangers migrants vagin per darrere dels nacionals espanyols en les ajudes socials i altres, impregne el projecte de pressupostos de la Generalitat. José María Llanos.
1: Pues entonces estará el criterio de prioridad nacional si quieren aprobar estos presupuestos. Lo que está pactado, se lo digo nuevamente, es la prioridad nacional en las medidas y en las consecuencias que dentro de nuestras competencias se pueden aplicar.
0: Nando Pastor, del PP, ha eludit el concepte prioritat nacional, ha dit que el debat és una qüestió semàntica i ha assegurat que Vox aprovarà els comptes de la Generalitat.
2: Los acuerdos están ahí. Vox planteó encima de la mesa que se tenían que reducir impuestos, que se tenía que profundizar en el tema de la política de vivienda y que se tenía que priorizar en esta cuestión, ¿no? Yo creo que en las tres cuestiones vamos bien. Yo creo que con toda seguridad, me atrevo a mojarme aquí, iba a haber presupuestos, iba a cumplirse la ley y vamos a trabajar en línea con lo que siempre hemos trabajado, ¿no?
3: L'exterior del Palau dels Borja, la seu de les Corts, s'ha congregat des de primera hora del matí diversos col·lectius per a reivindicar i protestar per assumptes diversos. El dia en què es debatia en el ple el projecte de pressupostos de la Generalitat, les esmenes a la totalitat a la porta del Parlament valencià, s'ha concentrat la xarxa d'entitats per un finançament just per a fer pública la seva posició sobre la proposta del nou model de finançament autonòmic.
0: La xarxa, integrada per associacions cíviques, socials, sindicals i empresarials, ha llegit un manifest on recorda l'infrafinançament i el deute de la Comunitat Valenciana i denuncia que les polítiques fiscals de la Generalitat contribueixen a limitar els ingressos per a enfortir l'estat del benestar. Els integrants d'esta plataforma han reclamat a la Generalitat que negocie sobre el nou model de finançament seient a la taula de negociació amb el Ministeri d'Hisenda. Anna García Alcolea i Tino Calero són els secretaris generals de Comissions Obreres del País Valencià i de la UGT País Valencià.
4: Si realmente a la Generalitat Valenciana le interesa que la sociedad valenciana avance y que tenga los recursos necesarios para los servicios públicos, siéntense a negociar.
5: Per tal de millorar una proposta que nosaltres consideren que de base és bona per als valencians i les valencianes. Com a tot, per supost, és millorable, però per a millorar-la n'hi ha que negociar.
3: Bé, després ha vingut la sessió de control al cap del Consell, Juan Fran Pérez Llorca. El president de la Generalitat ha anunciat que durà a la Fiscalia els expedients dels hospitals de campanya que el Consell de Ximo Puig va muntar durant la pandèmia l'any 2020 i que sol·licitarà que s'incorporen a la investigació a Zapatero, a l'Audiència Nacional, pels presumptes vincles de les adjudicatàries amb empreses investigades en esta causa.
6: Los hospitales de campaña que no servían para nada se contrataron porque Zapatero dio la orden. Por lo tanto, yo les quiero anunciar, y con mucha seriedad y con mucho rigor, que todos los expedientes se van a trasladar a la Fiscalía y se van a trasladar a la causa que se investiga en Madrid para que nos digan si hay trama valenciana o si no hay trama valenciana también con el tema de los hospitales.
0: Ho ha fet en resposta al síndic socialista José Muñoz, que ha criticat que Mazón continua a les Corts després de conèixer els whatsapps del Consell el dia de la Dana, on l'expresident va escriure «Anem a inundar de dades els mitjans, desprèn la sensació d'estar alerta que et cagues».
7: Para cagarse el consejo que teníamos y para cagarse el consejo que tenemos ahora, porque ustedes no son un consejo, señor Pérez Llorca, ustedes son una pandilla de amigos ineptos que no supieron gestionar la emergencia.
0: Estos missatges de WhatsApp també han centrat la intervenció del síndic de Compromís, Joan Baldoví, a qui Pérez Llorca ha replicat en Zapatero.
8: Vamos a inundar de datos a los medios, desprende sensación de estar alerta, que te cagas. Després va desaparèixer tot el dia, estancar en un reservat mentre venien 230 persones.
9: Per ser mestre, mire qui insulta. I mire que poqueta educació que té.
10: A canvi de què vota vostè Pedro Sánchez? A veure si li toca alguna joia de sis imperatriz.
0: Per la seva banda, el portaveu de Vox, José María Llanos, ha posat en valor l'acord de pressupostos i ha insistit de nou en la prioritat nacional. El cap del Consell ha respost que el seu és un govern fort que aprova pressupostos on el 80% de la despesa va per a educació, sanitat i serveis socials.
3: En l'hemicicle ha estat present l'expresident Carlos Mazón, que manté l'escó de diputat pel Partit Popular. Els periodistes li han preguntat sobre si entregarà a la jutgessa de Catarroja, de manera voluntària, les telefonades i els missatges de WhatsApp del dia de la Dana que la vicepresidenta Susana Camarero s'hi va lliurar la setmana passada.
0: Mazón s'ha limitat a dir que no valora les instruccions judicials i que quan hi hagi alguna novetat la comunicarà a través del seu advocat personat en la causa.
11: Sabéis que no hablo de la causa, sobre la causa habla mi abogado, yo sabéis que siempre mantengo un respeto.

0: Siempre lo he mantenido, siempre lo voy a seguir manteniendo, no hacer valoraciones políticas sobre las causas.
1: Había opiniones y expresiones un poco llamativas en ese chat.
0: Todo lo que tenga que ver con el proceso a través de mi abogado, en su caso. Ya sabéis que está estudiando la causa, que se le ha trasladado recientemente, y cuando tenga algo que decir lo dirá.
2: En el ple d'avui, esta vesprada, es debatrà i es votarà el dictamen de la Comissió d'Investigació sobre les causes de la riuada del 29 d'octubre, que va causar 230 víctimes mortals. Les Corts tenen previst ratificar les conclusions presentades pel PP i Vox, que hi va haver apagada informativa de l'AEMET i de la Confederació del Xúquer i que exoneren el Consell de qualsevol responsabilitat, a pesar que les conselleres Salomé Prades i Emilio Argüello, exsecretari autonòmic d'Emergències, són els únics investigats en la instrucció que du la jutgessa de Catarroja, segons PSPB i Compromís.
3: Els dos partits han presentat sengles vots particulars en entendre que la comissió va néixer viciada d'origen i que no ha volgut indagar en la gestió del Consell que aleshores presidia Amazon i que el dictamen del PP i Vox està fora de la realitat. El síndic del PP, Nando Pastor, ha afirmat este matí que la comissió de la Dana a les Corts ha respectat les víctimes de la tragèdia.
4: Nosotros invitamos a todas las asociaciones para que libre y voluntariamente viniesen a decir lo que quisiesen, sin vetos de ningún tipo, sin pedir carnets ideológicos, sin pedir absolutamente nada. No pueden decir lo mismo PSOE y Compromís, porque ellos sí lo hicieron en el Congreso de los Diputados.
2: Les Corts tenen previst també aprovar esta vesprada la nova llei de mobilitat. És un nou marc normatiu que regula la convivència entre el sector del taxi i el dels vehicles de transport a conductor, els VTC, però per la reacció dels uns i els altres no els agrada cap dels dos col·lectius. Esta valoració ha fet el conseller d'Infraestructures, Vicente Martínez Mus, que és el responsable del decret llei.
5: Són dos posicionaments antagònics. És impossible contentar els dos. A un dels dos tenies que decebre, tenies que donar la raó a uns o a altres per contentar a un. I és cert que els ciutadans no volen això. Els ciutadans mos clamen per una convivència pacífica entre els dos sectors i és el que hem intentat aconseguir.
3: Els taxistes han protestat amb els seus vehicles al carrer i també s'han concentrat a les portes de les Corts. Assenyalen que este nou decret permet operar les VTC en condicions similars a les del taxi. Fernando del Molino és el president de la Confederació de Taxistes Autònoms de la Comunitat Valenciana.
6: El preámbulo del decreto dice que el objetivo es reducir el número de VTCs en las zonas urbanas, pero la realidad del decreto es privatizar y darles autorizaciones urbanas y privatizar el servicio público del taxi.
3: Però, com deien, este decret tampoc no agrada a les associacions de vehicles en conductor i també han significat el seu rebuig a les Corts. Es queixen del règim sancionador i consideren que la no soluciona el conflicte de manera definitiva. Ricardo González és el president de MOVA, associació majoritària.
7: No da seguridad jurídica al sector. Al final es una patada hacia adelante que dentro de dos años tendremos que volver a negociar y a pelear por el tema del servicio urbano. Y esto no es lo que el sector demanda. Necesitamos seguridad jurídica para crear más empleo, para crear estabilidad a las empresas, para poder hacer las inversiones. Y esto no es lo que esperábamos.
2: Y también este matí fuera del hemicicle. La plataforma de profesionales del sector social, la DUT de la protesta laboral, a les portes de les Corts.
3: Consideren que els serveis socials estan precaritzats i alerten que fins a un 80% de treballadores i treballadors del sector volen canviar de professió. Carla Casanova, portaveu.
8: Els serveis socials estan en un punt que jo crec que estan dinamitats per tots els costats. I un 80% de persones, gran part dones, pensen sempre anar-se'n a buscar alguna cosa millor. Hi ha falta de pagos en el sector públic, en diversitat, licitacions que estan bloquejades, de menors no estan eixint, de majors estan han eixit, però estan que no saben què passa.
2: I també este matí, a la porta de les Corts, han mostrat el seu descontent les organitzacions sindicals més representatives de l'ensenyament privat concertat per, en la seva opinió, la falta de voluntat negociadora i els continus incompliments de la Conselleria d'Educació.
3: Reclamen jubilacions parcials del professorat, revisió i millora de la dotació horària de les plantilles en pagament delegat i personal complementari, així com la negociació d'una nova ordre de pagament delegat que garantisca drets laborals dignes i actualitzats. Vicent Cabanes, CSIE, Eduardo del Bas, USO.
9: Són en un acord de jubilació parcial, plantilles, sobretot en principi, d'educació especial i de formació professional, i avançar també en la modificació de l'ordre de pagament delegat.
10: Les mismas horas de trabajo, tenemos que tener los mismos salarios, porque el mismo trabajo se merece en las mismas condiciones y el mismo salario.
2: Bueno, són les 3:20. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha negat haver influït en el rescat a l'aerolínia Plus Ultra durant la seva declaració com a investigat per presumpta corrupció en el cas Plus Ultra davant del jutge José Luis Calama a l'Audiència Nacional. Zapatero també ha defès que mai ha tingut una societat fora d'Espanya. En acabar l'interrogatori, en què només ha contestat el jutge i la seva defensa, el magistrat Calama ha rebutjat imposar Zapatero les mesures cautelars que ha demanat la Fiscalia.
3: L'expresident ha emès un comunicat en què assegura que no ha comès els delictes

0: des que se li imputen i demana confiança a la ciutadania que pot sentir-se decebuda. No els decebré, assegura Zapatero.
1: Lorena Diego, Audiència Nacional.
2: Molt bona vesprada. Expectació màxima a les portes de l'Audiència Nacional, on esperàvem que parlara Zapatero davant els micròfons, però finalment ho ha fet en un comunicat on ha defensat la seva honradesa, que donarà les explicacions pertinents en els pròxims dies i que ha presentat una autorització universal voluntària que constate la inexistència de societats fora d'Espanya. Davant el jutge Calama, Zapatero no ha parlat de les joies, diu, necessita recaptar més informació, però sí ha defensat sobre l'activitat empresarial de les seues filles. I també el jutge José Luis Calama finalment ha rebutjat les mesures cautelars perquè Fiscalia Anticorrupció demanava la retirada del passaport i l'obligació de compareixer cada 15 dies, i Calama també ha rebutjat el que demanaven quatre de les acusacions populars que demanaven la presó provisional per a Zapatero.
1: La declaració de Zapatero com a imputat en l'Audiència Nacional s'ha fet notar en el cara a cara que a les 9 del matí han mantingut el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la sessió de control a l'executiu al Congrés. Feijóo i Sánchez.
3: El lunes pasado, su mujer volvía al juzgado. En este mismo instante, un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
4: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Bélgica.
5: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
1: Les 13:23 de la investigació judicial per l'adjudicació de les vivendes de protecció pública del residencial Les Naus d'Alacant a càrrecs pròxims al PP i a familiars, dos tècnics de la Conselleria d'Habitatge s'han ratificat avui en el jutjat en les seues declaracions i han contradit la versió oferida pel funcionari Roberto Palencia, qui va avisar els 140 expedients investigats, entre ells els de la seva dona, arquitecta municipal. Zaida Ruiz, redacció d'Alacant.
6: Els dos tècnics de la Conselleria de Vivenda, Concepción Morillas i Vicente Caturla, han reiterat que el seu company els va demanar perdó i va reconèixer la gravetat dels fets, una afirmació que xoca amb el que va declarar posteriorment com a investigat. Eduardo García Ontiveros, advocat de l'acusació popular que exercís Ciutadans.
7: Han vuelto a manifestar que lo que entendía el señor Palencia por unidad de convivencia y unidad familiar es erróneo y que nunca estuvo en entredicho. Ni hubo ninguna duda sobre que era una unidad de convivencia y una unidad de familiar.
6: Avui també s'espera la declaració dels responsables de les 5 empreses promotores que van optar a fer-se amb el solar municipal on es va construir la promoció. La Fiscalia vol saber si és normal que l'empresa guanyadora, Fraorgi, tardara només 24 hores en presentar la documentació exigida per a una promoció d'aquestes característiques i si és habitual que, en cas d'empat, es doni avantatge a la promotora que registra primer la seva oferta.
1: La Policia Nacional ha detingut este matí a Peníscola el presumpte autor de l'assassinat d'un home, el cadàver del qual el van trobar dins d'un congelador en un pis de la capital de la Plana. Raúl Piñana, redacció Castelló de la Plana.
8: La policia continua investigant la troballa d'este cadàver. Ho han fet al llarg del matí, tant la policia científica com la judicial, i a hores d'ara encara continuen en l'interior de la vivenda, on, segons el veïnat, vivia un home major i el seu nebot. Els agents van accedir a la casa buscant el sospitós d'una agressió sexual a qui a nit van aconseguir detindre a Peníscola. Este matí l'han traslladat des de la caserna de Vinaròs fins a la comissaria de Castelló i s'espera que en breu acompanyi els agents en un escorcoll al domicili.
1: Fem una ullada al món i encara no és oficial, però avui s'ha filtrat el memoràndum acordat per l'Iran i els Estats Units. És un document de 14 punts que preveu l'alto al foc immediat a tots els fronts, la reobertura d'Hormuz, de l'estret en 30 dies, i un fons de 300.000 milions de dòlars per a reconstruir l'Iran a canvi de prometre que mai produirà armes nuclears. En aquestes hores prèvies, Israel ha tornat a posar les negociacions en perill. Carme Pastor.
9: L'Iran denuncia més de 80 violacions de la treva al Líban en les últimes 48 hores amb atacs que han matat almenys 4 persones. L'acord, repeteixen, implica tots els fronts, però Israel insisteix a boicotejar-lo, tot i les crítiques de Trump. No hi haurà retirada del Líban ni divendres ni després del divendres, ha dit avui el ministre de Finances israelià. Trump ha insistit que Síria podria acabar amb Hezbollah i ha advertit l'Iran que el pacte no és definitiu i que si el futur acord no li agrada, tornaran a llançar bombes. Dropping bombs on their head. O sigui, hi ha indicis que conviden a l'optimisme a l'estret d'Hormuz perquè Iran ha reprès les exportacions de petroli després de 2 mesos. 3 petroliers iranians carregats amb vora 4 milions de barrils han traspassat la línia de bloqueig nord-americana. Més cautes són les navilieres que han optat per no encendre motors fins divendres.
1: Este acord de pau se segueix amb molta atenció des de la localitat francesa de Vian. Els líders dels països més rics i poderosos del món, el G7, oficialitzen el suport a Ucraïna. Es comprometen a reforçar les sancions contra Rússia. Marian Company.
10: Això diu el comunicat conjunt OSCAN en un gir de guió de Washington, un text que tanca files i rebaixa tensions. Els membres del G7, també els Estats Units, reconeixen els avanços militars d'Ucraïna, es comprometen a donar-li suport i ajuda tecnològica i a reforçar les sancions a Rússia. De la seguretat econòmica global i les cadenes de subministrament de minerals crítics i la IA han estat parlant aquest matí en la presència dels directius d'OpenAI, Google i Anthropic. El moment estel·lar l'ha posat Donald Trump. I'm the boss. Soc l'amo, ha exclamat en arribar a la primera reunió del dia quan tots estaven ja asseguts i a punt de començar.
1: I és una de les estrenes de l'any, és la quinta entrega de Toy Story que avui arriba al cine. Montse Català.
11: Gràcies, gràcies!
12: Hola, soy Lilipad. Vamos a jugar.
13: L'extinción, otra vez no!
14: La preocupació per l'arribada de la tecnologia en moltes famílies es trasllada a una de les habitacions més famoses del cine.
15: Y de repente llegas tú y ni siquiera me estás escuchando.
16: Me lo traduzco al inglés.
14: Quan en el 1995 s'estrenà la primera entrega, encara hi havia telèfons de disc a casa. Ara, 30 anys després, l'aventura és amb les pantalles. El temps ha passat per a tots.
17: ¿Que eres un anciano de juguete?
18: ¿Qué? Se cree que eres un anciano porque estás calvo, Woody.
14: Pero l'estima és la mateixa.
19: ¿Cuánto tiempo sin verte, vaquero?
20: Woody, Jesse, Buzz Lightyear...
21: M'agrada molt Jesse.
22: A mí me gusta el caballo de Woody.
23: Lo sabían de memoria y els personatges eren entrañables, la veritat. I la música també ens agradava molt. Tot, les van veure moltes vegades, encara estan en casa les cintes, allí.
14: Bad Bunny i Penélope Cruz participen en el doblatge. Taylor Swift amb la cançó final, que ja és número 1 en els Billboard. La pel·lícula d'animació més esperada de l'any torna per a remoure emocions.
24: Fa un flatge, no?, de quan és menut, de quan és il·lusió per les pel·lis noves.
25: Les xiques que tenim a casa l'haurem de veure segurament.
26: Jo les recordo que en molt carinyo.
27: Hacia el infinito y más allá.
28: Quan la gratitud se'm cola per la porta, la queixa surt per la finestra, quan mos arrenquem...
1: Bé, avui ens acomiadem a ritme d'esca, de reggae i rock festiu amb la placeta de les iaies de Pepet i Marieta. El grup, format per músics de les dos riberes del riu Sénia, publica el primer avançament del que serà el disc de comiat. Després de més de 20 anys de trajectòria, amb Pepet i Marieta, el deixem, tornem demà. Bona vesprada.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Tú tienes el poder de elegir tu futuro. Que no te limiten.
2: En la UMH puedes elegir entre más de 30 grados, 5 dobles grados, más de 50 másteres oficiales y más de 13.000 empresas para hacer prácticas.
1: Y te ofrecen becas y ayudas propias para tu matrícula, el transporte y la comida.
2: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
1: Preinscríbete en umh.es.
3: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
4: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en fogueres. Servicis sense interrupcions dia i nit, del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
0: Som A Punt.
5: Hola, com estan? Un minut passa de les 3:30. És moment de que parlem d'economia.

0: Comença Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada, benvinguts a aquest espai econòmic de Punt Ràdio, benvinguts a aquesta cadena de valor d'avui, 17 de juny, és dimecres, ja tenim la setmana quasi feta, perquè després demà ja és divendres, i en este punt comença una nova vesprada de ràdio en valencià i en directe. Avui comencem el programa comentant les protestes que s'han donat en la ciutat de València per part del sector del taxi, però també per part del sector de les BTC. Avui les Corts Valencianes ha portat a debat el nou decret llei que regula els dos servicis en la ciutat i no convenç a ninguna de les dues parts del sector. De seguida ampliarem esta informació. A més, avui s'ha anunciat que València tindrà el primer centre públic d'intel·ligència artificial d'Espanya. Una delegació valenciana es desplaçarà la setmana que ve a Silicon Valley per a reunir-se amb les companyies mundials líders en intel·ligència artificial. A més, l'Ajuntament de la ciutat ha tancat un acord amb Microsoft per a formar els residents de València en el control d'esta ferramenta. Ara bé, en què consistirà este centre? De seguida ho veurem. I per altra banda, nova jornada optimista pel que fa a l'economia mundial. Avui l'IBEX torna a arribar a xifres històriques superant des de 9.200 punts, mentre el preu del cru, el del barril Brent, continua caigant per baix dels 80 dòlars. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que l'executiu prepara un nou paquet de mesures anticrisi. A més, avui analitzarem com impactarà la reobertura de l'Estret d'Ormuz en els ports de la Comunitat Valenciana. I a més de tot això i de la resta de temes que hem preparat, també repassarem la resta d'actualitat econòmica del món.
0: Economia, actualitat, finances, en cadena de valor.
1: Encetem el programa d'avui i m'acompanya com cada dia Arturo Rico. Com estàs, Arturo?
2: Hola, Javi, estem a dimecres, mitjà de setmana, encara queden uns dies per al cap de... I anem a iniciar el programa d'avui amb eixes protestes per part del sector del taxi i el sector de les BTC.
1: Obrim el programa en clau autonòmica, com comentàvem, jornada de mobilitzacions en la ciutat de València. Taxistes de tota la comunitat s'han manifestat davant les Corts per a escenificar el que diuen és la mort del sector, coincidint amb la votació per validar el nou decret llei del Consell sobre els vehicles de transport amb conductor, les BTC.
2: Per la seva part, el conseller d'Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, ha defensat el decret, assegurant que aporta sentit comú i, a més, un marc equilibrat per a garantir la convivència entre tots dos sectors. L'escoltem.
3: Són dos posicionaments antagònics. És impossible contentar els dos. A un dels dos tenies que decebre, tenies que donar la raó a uns o a altres per contentar a un. I és cert que els ciutadans no volen això. Els ciutadans mos clamen per una convivència pacífica entre els dos sectors i és el que hem intentat aconseguir.
2: Unes explicacions que no convencen al sector del taxi i per això volem parlar ara amb Fernando del Molino, president de la Confederació de Taxistes de la Comunitat Valenciana. Molt bona vesprada, Fernando.
4: Buenas tardes.
1: Fernando, per què afirma la Confederació que juny...
4: Bueno, porque se acaban de poner las bases para un futuro de movilidad urbana en el que las VTCs se les va a permitir que trabajen como taxis. Pero con la diferencia es que un taxi solo puede trabajar en un solo municipio o en un área, ¿no?, como el área metropolitana de Valencia, y las VTCs pueden trabajar en todos y cada uno de los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana totalmente como si fueran taxis. Les han quitado hasta la precontratación de 15 minutos, que era una fórmula para garantizar un poco que existía esa precontratación. Por mucho que el conseller hable de convivencia, incluso ha llegado a decir que quiere proteger al taxi, es evidente que lo que quiere es darle más facilidades a las VTCs para expandir su negocio. Y eso es la muerte del taxi, es para nosotros es muy evidente. Es a medio y largo plazo la muerte del taxi.
1: I en aquest sentit, Fernando, en la Comunitat Valenciana hi ha més de 9.200 famílies que depenen directament del taxi. De quina manera concreta preveu que impactarà la irrupció d'aquestes quasi 2.000 llicències de BTC en la viabilitat econòmica del sector a curt i a llarg termini, també?
4: Bueno, a corto es una cosa muy evidente para nosotros, que ya vemos a nuestro alrededor cada vez más

d'inflació interanual de la zona euro va pujar 2 dècimes al maig fins a situar-se en el 3,2%, registrant el major cost de vida des de setembre de 2023.

0: Unió amb Kevin Warsh al capdavant de la institució. Malgrat el recent acord provisional de pau entre els Estats Units i l'Iran, l'economia estatunidenca no ha percebut encara la fi del conflicte. L'Agència Internacional de l'Energia ha moderat la seva previsió de caiguda de la demanda mundial de petroli per a 2026, després d'un fort enfonsament en el segon trimestre provocat pels alts preus. S'estima una recuperació del consum per a l'any que ve gràcies a la millora econòmica i els mercats registraran un important excedent de cru degut a la forta reactivació del subministrament al Golf Pèrsic.
1: L'Espai Econòmic d'Apunt Ràdio. Amb Javi González.
2: No deixem el conflicte al Pròxim Orient perquè el president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat l'aprovació d'un nou decret llei a la fi de juny amb ajudes fiscals i econòmiques per a mitigar els efectes de la guerra. Este nou paquet es dissenyarà baix un context internacional marcat per el recent alto el foc i buscarà protegir tant a la ciutadania com al teixit productiu d'Espanya.
3: I per evitar un buit legal després de la fi de l'actual escut anticrisi, el 30 de juny el Consell de Ministres s'avançarà al dilluns 29 de juny. D'esta manera, les noves mesures entraran en vigor de manera immediata després de la seva publicació en el BOE, iniciant a partir d'aquest moment un termini de 30 dies perquè el Congrés dels Diputats convalide o derogue la norma.
2: L'executiu es troba en estos moments definint els detalls del pla amb els sectors afectats i busca el suport dels grups parlamentaris. Este paquet substituirà a l'aprovat en el mes de març, que va suposar el desplegament de 5.000 milions d'euros.
3: I continuem ara, perquè l'anunci de Donald Trump sobre un acord imminent amb l'Iran per a reobrir l'estret d'Hormuz i així posar fi al bloqueig naval alleujarà la crisi logística en els ports mediterranis, inclosos els de València, Alacant i Castelló. Segons el sector logístic valencià, esta mesura reactivarà el comerç internacional, abaratirà els costos d'exportació i importació i també reduirà el preu final dels productes al consumidor.
2: La reobertura beneficiarà especialment a sectors valencians com el taulell, el moble i la maquinària, les vendes dels quals a l'Orient Pròxim superen els 1.200 milions d'euros anuals i que patien caigudes pròximes al 40% en la seva facturació. Així mateix, impulsarà l'exportació d'alfalfas, un trànsit clau per a donar eixida a l'estoc de contenidors buits acumulats en el depòsit del port de València i millorar també la seva capacitat operativa. Analitzem el tema amb el vocal de la Comissió de Transport del Col·legi d'Enginyers de Camins, Jorge Melero. Jorge, bona vesprada.
4: Bona vesprada.
2: Jorge, ara que es parla de la reobertura i la normalització, en principi, vaja, d'Hormuz, què és exactament el que tornarà a la normalitat primer? El preu del petroli, el trànsit marítim, les assegurances dels vaixells?
4: Bueno, primero esperem que signen aquest divendres l'acord de pau, perquè ja saps que amb Trump les coses són un poquet a voltes imprevisibles, però si passa, el primer que passa, que ja està passant, és que el preu del petroli disminuïsca, perquè els mercats financers ja estan anticipant la fi del risc. Després es suposa que seria el trànsit marítim, si ja veuen que els vaixells de guerra dels Estats Units i la Guàrdia Revolucionària deixen el pas, començaríem a veure que l'estret d'Hormuz torna a tindre activitat i ja, per últim, les assegurances serien ja, si tenen, comencen a veure que es pot passar sense cap risc, que no n'hi ha cap atac o ni un incident aïllat, ja començarien a baixar les primes, perquè van a mantindre les primes elevades. Això és com quan tu tens un colp en el cotxe que els primers anys que l'has tingut te mantenen alt.
2: I en aquest sentit, Jorge, quin serà el cost ocult, diguem, de la crisi encara que l'estret es reobriga?
4: Bueno, primer tindrem que reconstruir totes les infraestructures petrolieres que es van destruir durant les represàlies d'Iran i els atacs que hi va haver en el període que van estar obertes les hostilitats. Després suposa que malauradament haurem de comptar en primers de risc un poquet més elevades per als vaixells que transiten per ahir i després també hem de replenar les reserves energètiques perquè s'han alliberat moltíssims barrils de petroli per a fer front a l'escalada de preus i ara tenim que tornar a plenar el dipòsit per dir així a deixar reserves. I també la pèrdua d'eficiència i la memòria del risc del sistema que s'ha introduït. Això també és una altra cosa que hem de tenir en compte.
2: A banda de tot això, també està la pèrdua de confiança dels operadors

0: Clar, les navilieres tornaran immediatament, bueno, immediatament veurem, no? Però esperem que siga immediatament a les rutes habituals. O veurem encara que durant mesos hi haurà una miqueta de respecte? Hi haurà menys trànsit, més costos?
1: S'ha parlat ja en alguns mitjans que la normalització del trànsit va ser gradual, no va ser una cosa de avui per a demà reobrir Cormuz i comencen a passar vaixells com si allò fora una carretera que tu treus una valla i passen, no. Com tu bé dius, s'ha de recuperar la confiança primer i una volta veiem que progressivament i gradualment tornen a passar vaixells que termina l'estret, començarem a veure una tornada a la normalitat, però les operatives no van a ser les mateixes en aquests mesos.
0: Tot això, recordem, com dius a l'inici de la intervenció, Jorge, donant per fet que finalment el divendres es signa i s'acord de pau, que esperem que siga així. Però, en fi, la crisi de Hormuz ha sigut una advertència sobre la dependència mundial que tenim dels colls de botella marítims?
1: Jo crec que sí. També el que jo crec que ha sigut és un recordatori de com d'interconnectat està el món avui en dia, perquè no només han sigut el petroli, han sigut els fertilitzants, ha sigut el gas natural, ha sigut l'heli, ha sigut moltíssims productes que venen de la zona i que no tenen alternativa per eixir per ahir. I això et recorda com la geografia, una cosa que està ahí que perd durant el temps, et condiciona moltíssim, però moltíssim, el comerç mundial. I ha de servir de poc d'atenció per a replantejar-nos, com va ser també la guerra d'Ucraïna o el Covid, les alternatives.
0: Precisament, parlant d'alternatives, en estos mesos s'ha parlat molt, però tu creus que ara que el preu del petroli torna a baixar, donant per fet este acord de pau, les empreses i els governs realment canviaran les seues cadenes de subministrament i seguiran apostant per aquestes alternatives, o ja se'ns ha oblidat?
1: Jo crec que no s'oblidaran. Si mirant les informacions, jo crec que els països del Golf van intentar fer algun tipus d'oleoducte o algun tipus d'infraestructura energètica alternativa per a poder donar eixida al petroli d'una manera més àgil. També s'han vist alternatives com, per exemple, rutes per carretera per la península aràbiga i treure-lo pels ports de l'altre costat del mar Roig. I jo crec que espere que hagin de pres d'aquest episodi, perquè si no, si tornen a obrir hostilitats en una zona que malauradament és molt coneguda per això, sempre veurem dificultats.
0: I més si tenim en compte que este acord que se pot firmar de cara a divendres obri després una negociació d'un termini de 60 dies, no?, per parlar de les armes nuclears. Ja per acabar, Jorge, quin panorama obri això per als ports valencians en els pròxims mesos?
1: Doncs la teva intervenció, que t'estava sentint abans d'intervindre jo, que estaves parlant de l'alfalfa i del moviment de contenidors, doncs jo suposo que alleujarà la situació que n'hi ha un poquet d'embús, de moviment de contenidors. També haurien de baixar els fletes, haurien de baixar els costos logístics i hauria de tornar progressivament a la normalitat tota la situació a com estava abans de la guerra. Això sí que suposa que passarà. Ara, no crec que siga d'avui per a demà, perquè primer que estabilitzar-se tot i després també estan els efectes que sempre es diuen de segona ronda. Baixa el preu del petroli, però tu ja has traslladat els seus costos abans de la pujada i crec que haurem de tindre preus més alts en consumidor, en tindrem uns quants mesos més.
0: Sempre es parla, no?, d'aquest efecte coet a l'hora de pujar i l'efecte ploma a l'hora de baixar els preus.
1: Sí.
0: Jorge Melero, vocal de la Comissió de Transport del Col·legi d'Enginyers de Camins, moltes gràcies per atendre'ns esta vesprada.
1: A tu.
0: Una abraçada. Bona vesprada. Adéu.
1: Bona vesprada.
2: Després d'acabar de parlar de comerç marítim internacional, tanquem avui parlant de València Port. I és que València Port ha gestionat fins al mes de maig un total de 32,8 milions de tones de mercaderies, el que suposa un 3,59% menys que en el mateix període de l'any passat. Esta baixada s'explica principalment pel descens dels grans sòlids, especialment dels materials de construcció, que han caigut prop d'un 60%, mentre que el tràfic de contenidors es manté estable, amb més de 2,3 milions de tones.
0: Per contra, alguns

0: Alguns segments continuen mostrant una evolució positiva. Els granels líquids han crescut un 12%, impulsats per les mercaderies energètiques, mentre que el port de Sagunt incrementa el seu tràfic més d'un 5% gràcies als líquids i també als automòbils. També destaca Gandia, que registra un augment superior al 57% en el moviment de mercaderies.
1: La Xina es consolida com el principal soci comercial de València Port, amb un increment de més del 25% en tones gestionades i del 26% de contenidors plens. A més, el tràfic d'automòbils creix quasi un 10% i el transport ferroviari augmenta també quasi un 20%. Tot això reforça l'aposta per la intermodalitat, mentre que el nombre de passatgers acumula, ahir en negatiu, una baixada del 8% per la reducció dels creuers.
2: Demà serà notícia.
0: I com cada dia, abans de tancar l'espai informatiu, hem de revisar la nostra agenda. Pere Ferrer, bona vesprada.
3: Bona vesprada, companys. I que bones xifres estàveu donant si parlem de transport i logística, no? Si
0: correcte.
3: El territori.
0: Molt positives, en efecte.
3: Sí, llevant del món del creuer, que està passant i se impàs bueno, per tots els successos que hem vist. I pues, però bueno, és normal ser recuperar la
0: tarda. Correcte.
3: Estava revisant el dia de demà, 18 de juny, per exemple, també interessant recordar que és el dia de la gastronomia sostenible. I si esteu parlant també en un especialista com Jorge Melero, quan parlem d'alimentació, és que se trobem diversos hàndicaps avui en dia. Estem parlant de que n'hi ha sí, al planeta superpoblació, que s'ha tingut que aprovar una llei de desperdici alimentari, que estem lluitant contra el canvi climàtic, que n'hi ha caiguda de la producció afectada també per aquest canvi climàtic. Aleshores, és important que siga la nostra alimentació i els nostres hàbits que siguin sostenibles per a mantenir certa tranquil·litat quan parlem de lo que és alimentar-se, que és important.
0: Correcte.
3: Revisant agenda, si en clau local tenim, per exemple, el director general de Labora demà en una jornada per a parlar d'una qüestió també que és recurrent i de la que se fem ressò així al programa, d'absentisme, malalties i incapacitat al món laboral. Important.
0: Importantíssim, perquè al final és un repte que afecta ja a quasi tots els sectors, no?
3: Aixina és, sí. També tindrem una reunió del Consell Rector d'AIJU, que és l'Institut Tecnològic del Joguet, a Ibi, Alacant, en un moment també en què, pues, si estem mirant que hem viscut comunions o està a la fi de curs, el món del joguet també recupera protagonisme al mercat. I per últim, n'hi haurà una cloenda sí, a València de l'Assemblea General de la Federació Empresarial d'Agroalimentació de la Comunitat Valenciana, que és FEDACOVA, també vinculat a aquestes qüestions alimentàries que comentàvem. En clau global, molt ràpid. Tant el Banc d'Anglaterra com el Banc de Suïssa revisaran els tipus d'interès respectivament per a un poquet coordinar les seues polítiques monetàries. Tindrem o coneixerem les sol·licituds setmanals de subsidi per la desocupació als Estats Units i també d'aquest mateix país tindrem informació al voltant de l'índex manufacturer. I per últim també coneixerem la taxa d'atur tant a Austràlia com al Regne Unit. En Austràlia el mes de referència passat, el mes de maig, estava al 4,5% d'atur, mentre que el Regne Unit en un 5%. Veurem també i si les revisions per al mes de juny són a la baixa. I estava revisant tant l'IBEX com l'IBEX 35 com el barril de Brent. Sí. L'IBEX content per veure-lo en índices de 9.320 punts, quasi.
0: Espectacular.
3: Creixent un 0,8%, mentre que el barril de Brent este matí havia inclús baixat fins als 77 dòlars i mig, però ara torna als 80. I una última referència interessant, la de l'Euribor. Veig que té un lleuger descens, avui es troba al 2,75%, encara que la mitjana que portem de mes de juny estaria en 2,80. Però són bones notícies també per a aixòs que tenen que fer front a una hipoteca si ese percentatge va baixant.
0: Correcte, correcte. La caiguda és xicoteta, però esperem que continuï així. Pere Ferrer, moltes gràcies, company, demà parlem.
3: Vinga, bona vesprada.
0: Adéu, bona vesprada. I ja saben que de seguida comença així la vesprada de punt. baixem el meu punt de vista, és ho de dir, la millor opció per a passar la vesprada, les coses consiguen...
4: No te ho vaig a discutir.
0: En efecte. Ximo Rovira, bona vesprada, com estàs?
4: Què tal, Javi, amics, com esteu? Molt bé, moltes ganes d'apropar-nos a la vesprada de dimecres, ja en uns minutets arrenquem. I anem a respondre a la pregunta de si és possible retardar la nostra edat biològica. Què diu la ciència a aquest respecte? La resposta és afirmativa. Sí, és possible tindre 70 anys i un cos de 60 a nivell biològic, però, a nivell metabòlic.
0: Aneu
4: possible.
0: A donar alguns tips? Perquè sí. Arturo i jo estem ja prenent nota de tot això.
4: Absolutament. No és que els donarem nosaltres, sinó els donarà una referent, una científica genòmica nutricional que és referent a nivell internacional i és de onda, poca broma.
0: Mira.
4: Dolores Corella estarà amb nosaltres, és catedràtica de Medicina Preventiva, científica genòmica d'enorme trajectòria. Uh-huh. Per fer, donar algun tip així, bueno, lo de dormir bé, està clar, cuidar la salut del coco, també exercici físic i de força fonamental i omega 3.
0: Com?
4: Omega 3. Eso és, molt bé. Per exemple, una docena de sardines torrades, muy bien.
0: Muy bien.
4: A nous, muy bien.
0: Perfecte.
4: Oli d'oliva...
0: També.
4: De molta categoria.
0: Mira, veus 4
4: si
0: de 4.
4: Veus tu 4 de 4.
0: Molt bé.
4: Si no és tan difícil.
0: Espectacular.
4: Ara deixa la cervesa, també t'ho dic. Una cosa no lleva l'altra. I, per exemple, deixa't l'hamburguesa... A veure, no és que te la deixes. Una hamburguesa de quan en quan, una paella, això. De molta categoria.
0: Molt bé.
4: Ara, tots els dies, no. Una hamburgueta d'aquelles de 4 pisos...
0: No,
4: igual no,
0: no
4: però...
0: Precis.
4: Ara està molt de moda fer grans esdeveniments com pseudoesportius,
0: sí,
4: al voltant de la cosa del menjar.
0: Sí, sí, sí,
4: festival, gran moguda, gran festival,
0: sí, sí,
4: mundial. Champions Burger, Hunter Monder. Bueno, però això té el World Paella Day War. Wow. I tot això té un impacte econòmic que Javier González té la seva afamada secció d'economia del
0: sí, sí,
4: programa. Sí, els esdeveniments gastronòmics tenen, en fi, impacte, una vessant econòmica molt interessant. Estarà amb nosaltres Adrià Espí i potser vos pregunteu qui és Adrià Espí. És de Xàtiva, és un xicó que té molt de talent, és guionista d'esta casa, ha obtingut premis com el Lola Gaos o el Ondas pels seus treballs i ara es presenta La mala vida. Què és La mala vida? És un recull de relats que ben bé podrien acabar sent una sèrie de televisió. Ahí ho deixo. De moment,
0: bueno,
4: ho he dit perquè ja és hora de...
0: Sí, no.
4: Podria continuar.
0: Un programa molt equilibrat. Parleu de la salut, parleu de la mala vida, també, i de l'impacte econòmic de tot això. En fi, Ximo Rovira, moltes gràcies. De seguida vos escoltem. Nosaltres acabem així, però tornem demà, Arturo.
1: Tornem demà, Javi, com sempre, a les 3:30 de la vesprada.
0: Adéu, bona vesprada.
1: Adéu.

0: Cadena de valor.
1: Són les 4.
2: A punt. Notícies.
1: Comencem a l'Audiència Nacional, on el jutge José Luis Calama ha rebutjat les peticions formulades per la Fiscalia i les acusacions populars d'imposar mesures cautelars, com ara la retirada del passaport a l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, després de la seva declaració com a investigat en el cas Plus Ultra. Alejandro Moles.
3: Això sí, el jutge considera que els indicis de criminalitat es mantenen, però no contempla el risc de fugida de Zapatero. A més, recorda que l'origen i les obligacions tributàries i duaneres de peces de joieria valorades en més d'1.300.000 euros que van ser trobades al despatx de Zapatero encara no han sigut acreditats. I és que, segons fonts jurídiques, de moment Rodríguez Zapatero ha declinat donar explicacions al respecte, tot i que assegura que abordarà aquesta qüestió com a molt tard d'ací a 10 dies. L'expresident del govern ha abandonat l'Audiència Nacional després de quasi 3 hores de declaració com a investigat en el cas Plus Ultra, en què ha negat de ple haver exercit cap influència a favor de l'aerolínia Plus Ultra per tal d'aconseguir que l'executiu de Pedro Sánchez aprovara el rescat de 53 milions d'euros durant la pandèmia. A més, en acabar la seva declaració, Rodríguez Zapatero ha emès un comunicat en què, entre d'altres, destaca que se l'acusa d'haver comès delictes molt greus que, segons assegura, no ha comès. En este sentit, confirma que ha presentat al tribunal una autorització universal perquè puga constatar-se la inexistència fora d'Espanya de societats, diners, productes financers o qualsevol actiu amb titularitat seua. En el comunicat torna

0: assegurar que és completament innocent i demana confiança als ciutadans que s'han sentit defraudats per la seva imputació. Acte seguit, afegeix que retornarà la confiança a aquells que ara dubten. I des de les Corts, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, anuncia que durà la Fiscalia els expedients dels hospitals de campanya que el Consell de Ximo Puig va muntar durant la pandèmia i que sol·licitarà que s'incorporen a la investigació a Zapatero, a l'Audiència Nacional, pels presumptes vincles, segons ha dit, de les adjudicatàries amb empresaris investigats en esta causa.
1: Los hospitales de campaña que no servían para nada se contrataron porque Zapatero dio la orden. Por lo tanto, yo les quiero anunciar, y con mucha seriedad y con mucho rigor, que todos los expedientes se van a trasladar a la Fiscalía y se van a trasladar a la causa que se investiga en Madrid para que nos digan si hay trama valenciana o si no hay trama valenciana también con el tema de los hospitales.
0: I la compareixença de Zapatero davant la justícia central, part de la sessió parlamentària al Congrés, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Pedro Sánchez de ser el president del govern amb més sospites de corrupció de la democràcia. Per la seva part, Sánchez li ha recordat els casos de corrupció del Partit Popular. Escoltem tots dos.
2: El lunes pasado, su mujer volvía al juzgado. En este mismo instante, un expresidente, por primera vez, del Gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
3: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en B.
4: Jornada maratoniana a les Corts en un ple que ha començat este matí i que no està previst que acabi abans de les 7 de la vesprada. Xavier García del Valle.
5: Sí, està previst que la sessió es reprenga ara a les 4 amb el debat i la votació del dictamen de la Comissió de la Dana, que s'aprovarà amb els vots de Populars i de Vox. El síndic popular, precisament, Nando Pastor, assegura que en aquesta comissió s'ha respectat les víctimes de la tragèdia.
6: Nosotros invitamos a todas las asociaciones para que libre y voluntariamente viniesen a decir lo que quisiesen, sin vetos de ningún tipo, sin pedir carnets ideológicos, sin pedir absolutamente nada. No pueden decir lo mismo PSOE y Compromís, porque ellos sí lo hicieron en el Congreso de los Diputados.
5: Siga com siga, està previst que les associacions majoritàries de víctimes es concentren a l'exterior de les Corts per a manifestar el seu desacord amb el dictamen d'esta comissió de la Dana que, com deien, s'aprovarà esta vesprada. I en la sessió del matí, la majoria del PP i de Vox ha rebutjat les esmenes a la totalitat del PSPB i Compromís al projecte de pressupostos de la Generalitat d'enguany i, per tant, la tramitació parlamentària continuarà fins que els comptes siguin aprovats a finals de juliol. El cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ha defensat els pressupostos presentats pel seu grup i ha tornat a destacar que 8 de cada 10 euros es destinaran, diu, entre d'altres, a l'educació i a la sanitat.
1: Lo que hay que resaltar de estos presupuestos es que 8 de cada 10 euros de los 32.000 millones se van a destinar a las políticas sociales. Se van a destinar a los jóvenes, a las familias, a la vivienda, a la educación y a la sanidad.
5: Una visió molt diferent a la dels síndics José Muñoz del PSPB i Joan Baldoví de Compromís.
7: Estos presupuestos contentan a dos personas, una a Alberto Núñez Feijóo y otro a Santiago Abascal, lamentablemente dos personas que desde Madrid manejan la Generalitat Valenciana con mando a distancia.
8: Son los presupuestos fets a la mida per a contentar les exigències de Vox, és a dir, no són els pressupostos que necessita el poble valencià, són els pressupostos que necessita Vox per a votar-los a favor.
5: I mentrestant, este matí a l'exterior del Parlament s'han produït també protestes de diversos col·lectius afectats pel decret que regula el transport i que també s'aprova avui i contra el qual s'han concentrat les VTCs i els taxistes.
9: Todos los taxistas de la Comunidad Valenciana estamos en contra del decreto. Hoy están perpetrando la muerte del taxi dentro.
5: El conseller d'Infraestructures, Vicente Martínez Mus, ha reconegut que el decret per a regular estos sectors i que s'aprovarà, com deien esta vesprada, no agrada a cap de les parts, però argumenta que en la redacció de la norma ha primat el bé comú.
10: són dos posicionaments antagònics. És impossible contentar els dos. A un dels dos tenies que decebre, tenies que donar la raó a uns o a altres per contentar.

0: d'ara a un. I és, cert que Ciutadans no volen això. Els Ciutadans mos clamen per una convivència pacífica entre els dos sectors i és el que hem intentat aconseguir.
1: I en successos, les forces de seguretat han detingut vora un centenar de persones a Espanya acusades d'estar relacionades amb la falsificació i venda de les 65.000 samarretes que ja han sigut confiscades i que anaven a vendre's durant el Mundial de Futbol.
2: Els escorcolls s'han fet en naus, domicilis, magatzems i mercadets i les detencions policials s'han realitzat en diverses ciutats de l'estat espanyol, a casa nostra, concretament a Elx i a Dénia. S'estima que amb aquestes falsificacions de samarretes de baixa qualitat respecte a les originals, les organitzacions podrien haver ingressat 2 milions d'euros en el mercat clandestí, cosa que hauria originat un perjuí de 7 milions als canals oficials de venda. Es tracta de samarretes falses, tant de seleccions nacionals com dels clubs, en què juguen estrelles del Mundial com Kylian Mbappé o Lamine Yamal, destinades a la venda a Espanya.
1: I les fogueres d'Alacant comencen a prendre forma mentre que ja han entrat en vigor les restriccions al trànsit pel centre de la ciutat.
3: Unes restriccions que duraran fins que acabe la festa, és a dir, fins al 25 de juny i que avui ja s'han deixat notar.
4: Llevamos una hora en el coche.
5: Fatal, fatal. Yo voy con la moto y llevo un cuarto de hora retenido ahí. Son las fiestas y hay que asumirlo.
3: Pel que fa a la planta de les fogueres, la que ja està molt avançada és l'oficial, la de la plaça de l'Ajuntament d'Alacant. Escoltem els temps en la veu del seu creador, de Pedro Espadero.
6: Esta tarde levantarlo todo. Esta tarde me gustaría cambiarme por cualquiera. Es el momento crítico porque todo lo que has preparado durante el año y tal, pues tiene que entrar en su sitio, tiene que aguantar.
1: En esports, esta vesprada a les 5, les pistes del llit del Túria a València seran l'escenari de la celebració de la primera edició del Meeting 42K Running València, una competició avalada per la Federació Espanyola d'Atletisme.
2: El Meeting inclou proves de fons i mig fons amb participació d'atletes de categories inferiors i absoluta i compta amb llebres destacades com Bea Álvarez, recent campiona iberoamericana de 10.000 metres i un ambaixador de luxe, el campió olímpic de 1.500 en Barcelona 92, Fermín Cacho. L'objectiu de l'esdeveniment és impulsar el rendiment i convertir-se en un referent en el calendari de l'atletisme nacional.
1: Els deixem ara en companyia de la Vesprada de Punta amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Més informació a les 5 en esta sintonia i en el web i les xarxes socials de Punt Mèdia.
7: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a Punt.
8: Una hora per a llegir. Una hora per a anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert, una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
7: L'hora de la cultura. Amb Reis Joan.
9: Rigor informatiu i passió pel territori. Cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
10: Dimecres de calorà, preta, aquest estiu avançat. Benvingudes, benvinguts a la ràdio. Com va, Gemma?
11: Com tu dius, Ximet, setmana tomba, com aquell que diu. Vinga, va, que arrenquem.
12: Així comença la vesprada d'Apunt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
10: Les 4 i 10 en directe. Gràcies per deixar-te acompanyar perquè la companyia siga la Ràdio Pública Valenciana. Estem en dies de calor intensa, ninguna novetat, ja ho sabeu, però atenció, anirà a més de cara al cap de setmana i el començament de la pròxima setmana, la setmana que ve, un episodi de calor anòmala i persistent que està deixant registres de 35 graus i sembla que la cosa anirà a l'alça. Protegiu-vos de la calitxa, que ara sembla que ja va de bo, i a partir de demà amb pols africana en suspensió i risc elevat d'incendis. L'estiu té tota la cara de fer-se llarg, així que paciència.
11: Quan amb estes calors, amics i amigues, avellis anar pensant en algun viatge d'est estiu, si és un lloc fresc, millor. Avui us proposem dos ciutats bellíssimes. Mostra de creuament de cultures que és Bòsnia i Hercegovina. No vaig a dir el nom de les ciutats, perquè són d'això que tots són consonants, això no se pot dir.
10: És impossible de pronunciar, sí.
11: Però ja ho encomanarem a ella, la nostra viatgera impenitent, Clara Estrems, que avui ve sobre les 5:30 i en seu compte.

0: Una és la joia otomana, però el nom no ens ve bé. Ara després, Clara, que s'ha estudiat, i té tots els accents bosnis, ella se ho sap tot. Ens ho contarà a les 5 i mitja. Parlem també d'envelliment i si és possible retardar la nostra edat biològica. Amb ajuda de la ciència tindrem la resposta, i la resposta és que sí. No es tracta d'allargar la vida per allargar, sinó de viure millor, o fer-ho millor, viure més i millor. Parlem d'envelliment i ciència amb tota una referent catedràtica de medicina preventiva, científica, genòmica, nutricional, una trajectòria reconeguda i guardonada, i a més,
1: és d'Onda. És d'Onda. Això per si mateix ja és un aval.
0: Ja és Dolores Corella, serà un plaer parlar amb ella cap a les 6 i 10.
1: Alumna de ma mare va ser. És una eminència, avui dia. Atén-me, que també tenim així un company guionista d'esta casa de punt, que a més ha sigut guardonat amb un Ondas, amb un premi Lola Gaos pel seu treball en documentals i programes, i que avui ens presenta el seu nou llibre de relats, La mala vida, on ens endinsa en un univers molt personal entre la comèdia, l'absurd i el gènere fantàstic. Pues un gust serà xerrar amb Adrià Espín un ratet a partir de les 4 i mitja.
0: I avui dimecres, dia de revistes del cor i de la nostra secció rosa més àcida i benhumorada, de la mà de Daniela Requena i Fran Surimi. Per tancar el programa, un repasset a l'actualitat de la crònica social, avui l'alineació, Luis Miguel, Fran Gálvez, Keiko Rivera i la guerra de Brooklyn Beckham en son pare. Xeu, no parar de xismes. Ai, lo de Javier Bardem, que ha sigut el primer actor espanyol en posar les seues mans en el Passeig de la Fama, allà de, en el teatre xinès de Hollywood.
1: Alguna que altra bona notícia també tenim.
0: Ha posat les mans, i no sé si ha sigut idea d'ell o què, ha posat també el nas. O sigui, sabeu que deixa l'empremta de les mans
1: i
0: després
1: clink.
0: Ha costat el cap i mira com tinc aquesta bona nafiota. No sé com ha sigut la
1: està
0: cosa.
1: Està orgullós del seu nas i nosaltres ho aplaudim, això. Sí, senyor. Per nasos, seus nasos. Allà.
0: Bueno, i de més coses parlem, ho hem comentat moltes vegades al llarg del programa. Si haguem de triar alguns elements característics per definir una ciutat, segurament parlaríem del veïnat, parlaríem de l'arquitectura, també del paisatge o dels espais públics. I en esta equació, una variable imprescindible seria el comerç. M'he perdut.

0: Ai, quines estampes de cadascun dels nostres pobles estem escoltant en esta cançó. Els negocis, i especialment aquells establiments històrics tradicionals, són els que han moldejat l'esperit dels nostres pobles, el seu caràcter. Són els que han definit quin tipus de gent que passava pels seus carrers i què era el que buscaven. Per sort, a casa nostra encara en queden alguns comerços d'estos centenaris que han sabut adaptar-se als nous temps i que han combinat la tradició i la modernitat.
1: Però també és ben cert que molts altres han desaparegut per falta de relleu generacional, en efecte, bé per necessitat. Farem un recorregut per part d'aquest comerç tradicional i ens anarem a Castelló de la Plana.
0: Ben triat.
1: Ha fet un recull i s'ha patejat d'aquests comerços. Mar Hernández, què tal, Mar?
2: Bona vesprada.
1: Bona vesprada.
2: Avui vos proposo que fem un recorregut un poc diferent i vos proposo que ho fem com es fan tots aquests recorreguts, amb temps, no, amb calma, fent una bona passejada. Així que obrim les portes de l'estudi i ens capbussem en els carrers de Castelló. I comencem el nostre recorregut des de la plaça Major, on el fadrí acaba de donar l'hora. Des d'allà enfilem pel carrer Cavallers i és que és inevitable trobar-nos amb alguna persiana baixada, no? Com és el cas, per exemple, de la Bolleria Fernández, que està només girant eixa cantonada amb Cervantes, però ens il·lusiona més veure que una botiga de moda de tota la vida, com és Pepe Renau, continua amb 40 anys de trajectòria sota les esquenes i fins i tot podem veure alguna clienta dins que ja està triant el seu modelet. I si ens enfilem cap a un altre lloc, perquè ens ha entrat una miqueta de fam, cap a l'est de la ciutat concretament, potser arribarem a Papas García, eixe mític establiment on se sent esta remor.
3: Bon dia. Jo van dos paquetets.
4: Menús?
3: Sí.
4: Se posa bolseta?
3: Posa bolseta, mira, sí,
4: m'està bé.
3: Sí.
4: No.
3: Vale.
4: Pase, pase.
3: Marilo, por favor. Aquí lo que tienes es que la gente que viene es la gente de casa. No es un cliente, es que llega un momento que los clientes son amigos. Claro, nosotros llevamos 38 años y hemos pasado, ya vamos con unas cuantas generaciones. Venir aquí los abuelos, de los abuelos vienen los hijos, vienen los nietos, y claro, esto llega un momento que conoces a la gente.
2: Allà està Yolanda, l'acabo de sentir, atenent als que ja són més que veïns. Sí. I ja diu que són casa, no?
0: Clar.
2: I si enfilem una miqueta més cap al nord de l'avinguda dels Caputxins, ens trobarem una opinió semblant d'un altre establiment típic. En aquest cas, una horxateria, l'horxateria Imma, que va començar ja fa més de 50 anys.
5: Y un día fue una. Dice, tú, Ismael, ¿qué haces aquí trayendo carne de vejís y esto? Tú te tienes que ir a Castellón a hacer horchata. Y mi marido tenía muchas ganas de salir de Vergis. Y vimos el local lo que era y allí había un molino, había una lavadora y lo demás todo era manual. Solo había un molino y una lavadora para lavar las chupas, todo era manual.

0: els Vampire Weekend diran horchata, així no diuen horchata, si bueno, horchata encara que no venen de cap país anglosaxó, venen de Begís, és una família que ve de Begís, sí? I que al 69 van crear esta horchateria a Castelló, un establiment que van fundar Ismael i Rosenda i que 50 anys després gestiona Imma. I és un dels molts exemples que trobem així, però quan girem a la cantonada ens sorprèn una altra cosa. Una persona que és Joaquín, un llaurador, que en lloc de tindre el seu establiment propi, està venent a la porta de casa.
1: Hoy en día o te lo defiendes tú o no hay manera de sobrevivir aquí en la agricultura. También es el valor que es de esto, que yo esta fruta la cogí ayer y mañana la voy a coger para jueves. ¿Entiendes? Y intento traerla fresca, siempre fresca, de cogida del día. Y eso creo que es un valor añadido.
2: I tant.
3: Retrotrau, i tant.
0: Total.
3: A dècades enrere, ara ja és complicat, no sé. I m'alegra que a Castelló i a molts altres pobles encara llauradors que venen del tros posen allà el producte, el seu basquet, i vaja, més fresc, absolutament impossible.
2: Acabar de collir,
0: com diu Joaquín, que si seguim caminant per Castelló, realment trobem més exemples d'este tipus de comerç, tant de botigues tradicionals com d'esta venda a la porta, no?, que ens retrotrau tanta i ens fa viatjar una miqueta en el temps. Però nosaltres avui parem així el passeig, perquè si no, jo crec que mai acabaríem de recórrer Castelló de la Plana, però qui sí s'ha fet este passeig de forma molt conscienciada durant molts anys és un grup investigador de l'Institut Interuniversitari de Geografia de la Universitat Jaume I de Castelló. I ells ho han fet en un estudi que es diu Memòria, Transformació i Paisatges Relacionals en Castelló de la Plana, i amb això han confeccionat un mapa digital interactiu del comerç tradicional d'allà de la ciutat. I han recopilat les entrevistes amb els seus propietaris, que són part d'estos àudios que estàvem escoltant, i han documentat en estos últims anys, concretament en l'última dècada, quina és la situació tant del comerç tradicional com de la venda a la porta. Es tracta d'un treball encapçalat per Rafael Arrose, i un dels investigadors és Pablo Marco Dols, que el tenim al telèfon. Bona vesprada, Pablo.
4: Hola, bona vesprada.
2: Hola, Pablo. Hola,
0: Pablo. Pablo, conta'ns una mica d'on o per què naix aquest estudi.
4: Bé, l'estudi va néixer fa uns 10 anys a partir de l'observació de camp que anava fent la investigadora Rafaela Rose del comerç tradicional, de la venda a la porta que es feia a Castelló, i es va donar que és una activitat que tenia un gran valor cultural, que podia desaparèixer sense que ningú ho enregistrara, i a partir d'això ja se va anar sistematitzant el treball. Finalment se va concretar el projecte acadèmic d'investigació, se li va concedir una beca de la Fundació de Valor Fletcher, i a partir d'ella se va fer realitat el projecte.
0: I com condicionen, perquè vosaltres heu recopilat un munt de comerços, com condicionen d'alguna forma el caràcter d'un barri o d'una ciutat?
4: Ja que tenen en compte que el comerç, este tipus de comerç, va més enllà d'un intercanvi econòmic, simplement, no? És una activitat que estan inserides per les relacions humanes dels veïns, el reconeixement entre veïns i venedors, fa memòria compartida del barri o de la ciutat. El comerç és un, diguem, un espai de trobada, no?, dels veïns. És una activitat que, més enllà del que és l'intercanvi, no?, pues fa capital, genera capital social.

0: genera cohesió veïnal, es fa barri, fa societat.
1: És... Mm-hmm. Totalment, es cohesionen els barris. En aquest cas, vosaltres heu recopilat els comerços des de 2016 fins ara 2026. Deies que havíeu estat treballant uns 10 anys. Clar, esta dècada, al final, dona per a molt i més en el temps que corren. De fet, en el mapa, si ens fixem, n'hi ha alguns comerços que apareixen documentats però sí que estan marcats com a desapareguts. Clar, com ha evolucionat la ciutat pel que fa al canvi en els seus comerços, en les seues botigues?
0: El que s'ha detectat és un tancament accelerat de negocis en els últims anys, especialment en sectors que estan més afectats per la digitalització. Per exemple, premsa, fotografia, música, i també s'ha detectat l'apertura de punts de venda automatitzats, d'estos de màquines de vending. Però paral·lelament també hi ha una resistència del comerç de proximitat, sobretot alimentació. Encara hi ha panaderies, forns, fruiteries, que no només no tanquen, sinó que inclús que s'obrin alguns. Encara que moltes vegades les persones que ho regenten siguin diferents dels antics propietaris o del propietari tradicional. Per això serien les dues tendències.
2: I Pablo, no sé si en el recorregut, en l'estudi que heu fet, també heu destacat, heu estudiat aquesta situació, que a moltes localitats, tant a grans ciutats com a ciutats més grans, hi ha també un tipus de comerç en què s'estableixen persones migrants i d'alguna manera tendeixen a especialitzar-se. Jo no sé si passa només en el meu entorn, però les persones vingudes des de l'entorn de Pakistan obrin negocis relacionats amb el menjar, amb el kebab, o perruqueries, o pot ser fruiteries, mentre que persones arribades de la Xina reobrin pot ser bars o bazars. Este tipus de comerç està també conformant d'alguna manera els nostres barris, els nostres pobles?
0: Jo crec que sí, no està inclòs en l'estudi, però jo crec que sí. A més, és una tendència no només passa a les nostres ciutats, sinó que passa a tota Europa, almenys.
1: O sigui, que estem veient com s'estén d'alguna forma aquesta tendència. Em crida l'atenció també perquè deies fins i tot s'han reobert alguns comerços, no? En el cas d'alimentació. Destacaves el cas dels forns.
0: Sí.
1: Formen part de la... Jo crec que ho hem parlat a més així en el programa moltes vegades, que els forns són una part imprescindible del nostre teixit veïnal. I el fet que subsistisquen o que fins i tot s'obriguen nous, això és una bona notícia per al nostre teixit, Pablo, suposa.
0: Jo crec que sí. Al meu barri s'han obert en els últims anys dos forns o dos panaderies. Clar, és un estil totalment diferent de la panaderia tradicional. És una decoració molt moderna i uns productes així diferents, però no deixa de ser...
2: Sí. Pot ser en tauletes, així, sí. Tipus també cafeteria, pots prendre
0: sí,
2: també
0: un cafè a banda. Molt diferents, també. Molt... Sí.
2: Són bueno, negocis que van adaptant-se també, és de veres, al canvi del temps. Ara, on estic amb bon pa fet de massa mare, en un bon fort de llenya, això és totalment insubstituïble. Em cridava l'atenció, Pablo, que d'alguna manera... este costum que hi ha, esta tradició consuetudinària de la venda a la porta, especialment establida, com digueu, a Castelló, i que la recordem també de molts altres pobles, i sobretot pobles més menudets, d'alguna manera conforma també el comerç tradicional. En aquest recorregut deliciós que ens ha fet Mar en companyia dels vostres àudios, hem recorregut aquests carrers de Castelló i hem vist el cas de Joaquim, per exemple, que venia del bancal pràcticament en els seus productes, posar-los en un basquet, d'alguna manera presentats allà, i mira, qui passa, pues, compra el que tinga l'home, pimentons o albergines o fruita ara d'estiu, no?
1: Clar, que en el cas de Castelló jo crec que seran molt mandarines i taronges,
2: clar,
1: no?
2: També, moltíssim. Clement Nules, no? I això. Com és? Conta'ns més d'esta venda a la porta, diguem, consuetudinària, i si d'alguna manera els llevadors tenen aquest, diguem, permís de poder vendre, diguem, en el carrer, si és una activitat, diguem, fi, no sé, com dir, legal o registrada, no sé.
3: Regularitzada.
0: Sí, sí, la venda a la porta l'has definida molt bé. És vendre a la porta de la pròpia casa els productes que has fet al teu propi hort, per part del propi llaurador. és una, des del meu punt de vista, és una, és un exemple de resistència, de sobirania alimentària, de sostenibilitat, perquè estàs venent un producte de proximitat.

0: temporada, que connecta directament el camp i la ciutat, sense intermediaris, i a més el que comentava crec que Joaquín, que un element fonamental d'aquest tipus de venda és que garantís un preu just tant com per al comprador, que compra un producte fresc a un preu assequible, com per al propi llaurador, que pot vendre a un preu just, molt més del que li poden pagar si ho comercialitza per altres maneres. I a més
1: Clar,
0: és una
1: no parlar de la
0: activitat
1: petjada de
0: totalment...
1: carboni que
2: Efectivament.
1: com a moltes, o la bicicleta o la mobilet de l'home, no? Que se'n ve del
3: O la
1: bancal
3: furgoneta, però,
1: una
3: claro,
1: furgoneta o
3: és a costa de casa, com
1: també,
3: aquell que
1: i que
3: diu.
1: són productes, clar, quan es parla molt de natural, ecològic, tot allò, escolta, està fet...
3: Maurat
0: l'arbre.
1: I ben fet, i ben cuidat, clar que sí.
2: Clar,
0: i
2: això
0: és
2: està...
0: una activitat totalment legal, eh?
2: Això volia preguntar-te,
3: sí,
2: clar,
3: això,
2: perquè jo imagino que n'hi ha molts dubtes, que molta gent pot tindre dubte en això, Pablo, està totalment inclosa dins d'un marc legal.
0: Sí, de fet, la tinc davant, és el decret 201/2017 de la Generalitat sobre venda de proximitat. A més, els venedors han d'estar inscrits al Registre General de la Producció Agrícola. I, de fet, això és prou desconegut i moltes persones pareix que tenien un poc de por de que se'ls entrevistarem, de reticència, perquè no sabien que el que estàvem fent era una activitat totalment legal.
3: Interessant això. Que tranquil·lisador.
2: Totalment. Que per cert,
3: per a ells i per a nosaltres, sí.
2: Es pot accedir a este mapa digital que heu confeccionat a través de l'enllaç geocomerciocs.gizub en la hintercalar.io, mapa comercio tradicional. La veritat és una passada perquè s'inclouen, cartografieu d'alguna forma doncs, tots estos comerços i estos punts de venda a la porta. És cert que en el cas del comerç tradicional apareixen en moltes entrevistes que heu fet també els venedors, però en el cas de la venda a la porta, imagina que potser hi havia una miqueta més de reticència, no?, per part dels
0: sí,
2: agricultors.
0: Sí. Per discreció o inclús per això, perquè desconeixien que el que estaven fent era una qüestió plenament, una activitat plenament legal.
1: És com la tira de contar, també,
2: exacte,
1: no? Sí, té la mateixa tradició, encara que entenc que és una normativa municipal, és a dir, que cada municipi...
2: Bueno, en aquesta casa és autonòmica, no?
1: Ah, és autonòmica.
2: El de, no, comentaves, Pablo?
0: Sí, és un decret de la Generalitat.
1: Sí, en qualsevol poble de la Comunitat Valenciana, un llaurador pot posar el seu producte de venda a la porta.
3: A la porta de casa, que bé.
1: I això és perfectament legal, declarant el que l'home factura, imagina que hi ha banda.
3: A mi em queda l'atenció, si em permeteu, és el canvi sociològic i de fesonomia i de... Vaig a dir una cosa més enllà de la cosa comercial, de personalitat en les nostres ciutats i pobles, perquè els centres cada... No només... Tu havies assenyalat abans la compra en línia, però a banda d'això estan passant més coses, perquè els nostres centres cada volta, els comerços estan més tancats. I quan dic comerços de personalitat és perquè en moltes ocasions se traslladen a centres comercials i són botigues que pots trobar exactament igual a qualsevol punt de la geografia peninsular que vagis. I perden aquesta personalitat o aquesta familiaritat de conèixer la història que venia dels pares, que venia dels iaios, que feien no sé quantos, que te cosien el baix dels pantalons. Això ha canviat, a més, en poc marge de temps, en poques dècades, i d'una manera molt ràpida, no, Pablo?
0: Sí, és una llàstima perquè realment és una manera de control també democràtic de que el que comprem no, allò que podem comprar que no vingui imposat per una multinacional des de un mercat de valors o de futur i de històries, sinó que siga realment el veí el que produís, que te'l ven a tu i els seus diners repercutixen en el barri, se queden en el barri, en el poble, fan societat, fan barri, fan ciutat.
3: De altra
0: manera,
3: els
0: beneficis se'n van a engreixar els beneficis d'una minoria que no viu en tu.
3: I allò d'anar pel carrer i de saludar a la de la botiga, que la de la botiga estiga a la porta arruixant el que siga i te diga...
2: I que sàpiga exactament el que vols fins i tot abans d'entrar.
3: Això té un sabor que ara moltes persones estan baixades que no poden veure. I el paisatge urbà. Això se pot revertir o hem d'anar cap a aquest camí indefectiblement i adaptar-nos a les novetats que ens han de vindre?
0: A veure, pareix que la tendència és al declivi, però... També és veritat que hi ha senyal de resistència, perquè comentàvem abans, de casos de relleu generacional que volen fer-se càrrec del negoci o de gent que aguanta, I també ja se plantejasse que com a consumidors, en aquest cas, tenim un gran poder a l'hora de decidir a on volem comprar, si a la gran multinacional per a que se ho quede algú que no coneixem, o al comprar al veí, al llaurador del poble o del barri i fer societat.
1: Sí, m'agrada aquesta idea, Pablo, de resistència.
3: Sí.
1: Anem a comprar online a totes aquestes plataformes. Després no trobaràs... No sé si ho trobaré. Pegaré patades, aniré amunt i avall, xafaré el poble o el que siga. I després això que comentaves, que jo recordo a ma mare o a ma iaia anar a Beniopa, a Casa Purín, que era on hi havia, i te compraven el pijama o les samarretes, era producte fet ací, fet a Espanya o a la Comunitat Valenciana, ben prop. I escolta, clar, és que de veres que ells no tenien l'opció d'entrar en una pantalla i comprar, jo què sé, a 3 euros una samarreta. Però crec que ja no és qüestió del que t'estalvies o el que no, si és barat o no, sinó que en la teua compra tu també estàs fent territori, estàs fent poble, ser conscient de que aquest euro que es quede a casa, no?
0: Exactament.
2: I tinc curiositat, Pablo, ja no sé si és ficcionar massa, però vosaltres, clar, heu recopilat les dades en els últims 10 anys, en aquesta última dècada, de tots els canvis dels comerços que segueixen subsistint, d'aquells també que han tancat per els motius que siguen, sobretot el tema del relleu generacional. Ai. Clar, com vos imagineu que serà esta foto fixa que heu fet amb este mapa d'ací 10 anys?
3: Ui, que gran pregunta.
0: És difícil. De fet, la cartografia digital el que aporta és que permetes anar actualitzant constantment el mapa, per a que no sigui una foto fixa, sinó que sigui també un document
2: que estigui viu,
0: dinàmic.
2: No?
0: Sí.
2: I vinga, si posem d'ací, no sé si 2 anys, vull dir, seguireu recopilant aquestes dades perquè estiguin a l'abast de tot el món per a que puga saber com serà la història d'aquests comerços tradicionals? Això seguirà viu?
0: La idea és que sí, perquè Rafaela està molt il·lusionada en el tema i, a més, estem en un projecte de col·laboració en el MUC, en el Museu Urbà de Castelló, per a fer una exposició i presentar el projecte a la ciutadania, i també això fa que la gent s'involucre i ja n'hi ha hagut comerciants que s'han posat en contacte amb nosaltres per a dir que això ha passat, actualitzar les dades que ja se van a replegar en el seu moment, és a dir, que és un projecte que encara està viu i que pot seguir viu.
1: I que tinga també un efecte contagi, no?
3: Estan entendents d'això.
1: A l'hora de fer jo què sé, vas a fer esta nit, un espencat, doncs que el pimentó i l'albergina, aquests diners que te vas a gastar en el macro super, que saber després on van, bueno, sí que sabem on van. Sí, que sabem d'on van.
3: Ves a la verdureria de Teresita.
1: Que se les quede, exacte, la verdureria de Teresita. O Joaquín, l'home, i en aquests diners puga, en fi, continuar en el seu ordi, en el seu camp.
0: Sí, democràcia no és només votar. Democràcia també
3: actuar.
0: Que hi hagi una distribució de la riquesa i que el poder econòmic també estigui en mans de la gent, no en mans d'una minoria superrica.
2: Totalment. Sí. Doncs, Pablo, Marco, moltíssimes gràcies per donar-nos a conèixer aquest estudi. Enhorabona per tot el treball i a seguir fent aquest estudi de camp, aquesta passejada pels comerços de Castelló. Gràcies.
0: Vale, moltes gràcies.
1: Gràcies, Pablo. Soc un poble on els infants

0: És 4:37 en la vesprada d'este dimecres. Això que sona és el romance romántico, perdó, un dels temes del quartet de Barcelona Mujeres. I ho hem posat en tota la intenció, perquè esta cançó forma part de la banda sonora del llibre. I, home, un llibre de banda sonora?
1: Sí. Sí.
0: Quants llibres tenen referències musicals i conformen una banda sonora i sonen també els llibres. Un llibre que volem compartir en este ratet de ràdio en una bona gent que ara presentem.
1: Ara sí, ara presentem. Mira, junt a Mujeres, a l'univers sonor que influencia al seu autor, trobem també el grup Gener, Sabina, Ovidi, i com a banda... I com a banda d'escriptor es dedica a l'audiovisual, també confessa influències, per exemple, del germà Coen o de Buñuel. Bones influències totes, que te
0: mola
1: digues.
0: Molt tot, eh?
1: Mola molt tot. I molt diferent, també, els registres.
0: Sí, i de generacions molt diferents, no? En aquestes referències hi ha un estil molt directe, molt vivace, dirien en italià. És una cosa molt... És molt viu, el que ell escriu. Ens mostra el seu indubtable talent en un recull de relats molt recomanable, que el tenim així, es diu La mala vida...
1: La que duem tu i jo.
0: Sí.
1: De quan en quan... I tots els nostres amics.
0: Parlem tant de, allò, de nutrició, de cuidar-nos el d'això. Però tant en tant...
1: Un poquet de mala vida, sí. Què vols que et diga?
0: Bé. Això ho ha escrit el xativí Adrià Espí, que ens acompanya. Què tal, Adrià, com estàs? Benvingut.
2: Molt bé, molt content d'estar així.
0: Un plaer.
1: Encantat de tindre't. Ja saps que tens una manager que la tenim al nostre cor, que ens va dir que vaig a l'Adrià i, a més, recordeu que este divendres a les 7:30 a la biblioteca de Xativa és quan presentes el llibre, que ho fas amb un convidat molt especial, que és ton pare, Antoni Espí, també escriptor, i pensem, quin convoi més xulo, allí...
2: Tot queda en casa.
1: I ell que vaig dir, mireu, este és el meu cachorret, el meu cadellet.
2: Sí, se mesclarà un poc ahir l'orgull i el pique.
1: Què esteu preparant? Què podeu contar-nos?
2: Farem una converseta molt informal, una xerraeta sobre els temes del llibre. I l'altre ja estàvem pensant i mon pare em preguntava, ho fem en sèrio o en broma? Jo li dic, millor fem en broma.
1: I tu escrius perquè ton pare escriu?
2: Molt bona pregunta. En part, sí. En part, jo crec que tindre família que li interessa la cultura fa que a tu t'interessa la cultura. Els meus dos pares són, mon pare i ma mare, professors de valencià, entonces, amants de la literatura, ho he vist en casa i crec que per això, d'alguna manera, ho he fet a posteriori.
0: Contes històries, d'alguna manera, perquè en casa t'han contat històries i els teus pares es dediquen també a això i t'han imbuït el plaer per la lectura i també per la creació. En la portada de Mala Vida, no faig spoiler perquè com està la portada, doncs d'això... El llibre ens mostra un dibuix així, un poc així en línia clara i allò. És un dibuix de Tort. Tort és un poble...
1: És un poble.
0: Home, és un poble que passen coses... anirem despedregant algunes.
1: Pues cosetes...
0: Mireu, per exemple, et fixes un poc en el dibuix i a la part de dalt hi ha un omni.
2: Sí, sorpresa.
0: Dius, home... Tort no és un poble, diguem, normal, podríem dir.
1: Tot i que podia estar a la costera, i podia estar un omni, per què no? Me pregunto jo cada matí quan m'alce.
2: És un poble que podria estar a la costera, a la Vall d'Albaida, en molts llocs, i la gràcia del poble és que és un poble que pareix normal, però que no ho és, que no paren de passar coses estranyes i que, sobretot, la gent conviu amb aquestes coses estranyes com si res. Està allí acostumar a les coses rares, al fantàstic, als milagres...
1: Tenim una cosa que si rasques una mica en els pobles igual trobes coses que ara diries que són rares, però... Sempre n'hi ha un reforç en les coses.
0: Jo veig que és molt valencià, això, de conviure, diguem, en els fenòmens...
1: Perdona.
0: Bueno, fantàstics, pot ser paranormals o realisme màgic, o dir-li com vulguis, però...
1: O, diuen els crítics, diuen, o protagonistes inadaptats, diuen, huelos que no volen ser iaios. Pepe, que va veure un omni. Miracles en patinet. Joves amb ressaca... Això, de joves amb ressaca, on tu vulguis, quan tu vulguis, el dia que vulguis. O fantasmes que s'adonen del que són.
2: Clar.
1: Quina fauna més xula.
2: N'hi ha una fauna de personatges molt excèntrics, que la veritat és això.
1: Estan inspirats en fets reals.
2: Estan un poc inspirats en fets reals. Això és la pregunta del millor. Lo de les ressaques, no tinc ni idea jo d'això.
1: No, això és molt raro.
2: No, però sí que és... Ixa mescla de personatges curiosos, excèntrics... M'agrada treballar-la de forma, pues això, que és natural, que vagin apareixent en els relats, i sempre hi ha inspiració en el que uno veu, no? Moltes vegades és l'anècdota, tu veus una cosa i

0: quedes en l'anècdota i mai un relat és la transcripció d'algo tal qual, però sí que et quedes en eixa imatge i dius, vale, això me serveix per a començar a escriure un relat.
1: Això desencadena.
0: Claro, i vas construint per capes i arriba.

0: forta
1: de fortor.
0: Uns pares que se suïciden, per dir sí. una cosa...
1: De ben les... forta.
0: I de repent te vestixes un poc d'estelles i fas erotisme així un poquet també, tens aquest rotllo, però ens sorprèn sobretot el surrealisme, diguem les situacions fantàstiques. T'agrada aquest rotllo de sacsar un poquet, de generar sorpresa?
1: Sorpresa. Dir,
0: així que està passant.
2: Clar, m'agrada molt i crec que també connecta molt en la idea d'este poble, no? Jo penso en el poble, en Tort, n'hi ha una xicoteta escletxa, però on de repent el fantàstic es cola. Jo ho veig aixina, no? És com un dia normal, però de repent n'hi ha algo que passa i algo que atrapa aquesta situació, aquest moment. Jo treballo el fantàstic aixina. No és un fantàstic molt exagerat o, bueno, un poquet exagerat, sí, que n'hi ha mares de déus i coses aixina, però no és construir un
0: tu,
2: món.
0: Jo ho has dit tu, la de la mare de Déu, eh? Sí.
2: No és construir un món, no és generar mons nous, però sí que és pues, això, anar ficant xicotetes píldores de coses màgiques. Realisme màgic està molt, molt ben dit i, com has dit abans, crec que també és molt valencià des de lo popular, no? Des d'esta qüestió més, més festiva, que per què no ha d'haver un miracle, per què no han de passar aquestes coses divertides, saps?
0: A tots els pobles.
2: Clar, clar, clar.
1: És que la realitat és
0: així. En unes circumstàncies i en unes situacions, sí. realment, parlant de les Mare de Déus, o, per exemple, si se'n recordeu, Monja, jo em contava el conte d'un... Jo no sé què era allò, devia ser un fantasma, i un tio, el sentiu aquell de caic, uno caic, i era uno que anava caiguent a trossos pel fumeral. Això m'ho contava el meu iaio. I a banda de contar-me contes com aquell conte, que era una família, era son pare i tots xiquets que anaven en un trineu i els llops anaven perseguint-los i ell anava tirant cada volta el xiquet més menut.
1: En un trineu per la Safor, carinyo.
0: Els que ens hem criat en este tipus de coses...
1: En un trineu per la Safor.
0: Claro. Que sé.
2: Sí, però...
1: Bueno, però això cal... Això és un poc la tradició, no? Oral o escrita. Sí, crec... En nostres relats i fantasies, tots tenim històries que ens han contat els iaios o que ens han contat als nostres pobles. No?
2: Connecta un poc en aquest imaginari, jo crec, que connecta un poc en aquesta qüestió aixina, pues, més fantàstica, més estranya. Que jo crec que els valencians convivim molt bé amb l'estrany.
1: I també connecta molt amb la teva vessant de guionista, has treballat en diferents programes de televisió... perquè és com cinematogràfica la teva exposició, o sigui, tu l'estàs llegint però l'estàs veient a la teua manera, clar, perquè cada un som els nostres Spielberg.
2: Sí, sí, sí, jo crec que escric també molt, molt influenciat per l'escriptura del guió i sobretot a partir d'imatges, no? Com vos deia abans, doncs igual veig una situació que em crida l'atenció, una imatge que em crida l'atenció i la vaig a descriure, a partir d'ahir vaig a treure el suc i sí que sempre pense molt en les imatges, en l'univers, en el to. No sóc un escriptor tant d'estructures complicades o de personatges complexos, vaig més cap a, pues això, cap a l'univers, cap al to, cap a eixe temes més estilístics.
1: Però l'estructura del guió ho saps, eh? I perquè s'ho haurà fet, però també és una faena, amics i amigues.
0: Ui, només escriure un guió, jo no el pots escriure en un Word normal.
1: Ah, no?
0: Els guionistes escriuen en una cosa arcana. Això només ho saben ells, com ho fan.
1: Només ho saben ells, això és un secret.
0: Una cosa realment...
2: És més divertit escriure relats que escriure guions.
0: Te sents més lliure, potser.
1: Sí, home, clar, és que els guions tenen més molts condicionants, claro, de tot, tècnics, claro, claro, i etcètera. No?
2: Per exemple, tu en un guió no pots ficar no sé qui pensa, no sé què. I com fas la translació a una imatge d'això? Claro, en literatura sí. Només això ja està salvant moltíssim. I crec que és molt... En el meu cas, acostar-me als relats és una qüestió molt, molt lliure, molt d'escriure el que em ve de gust, molt, molt salvatge quasi, de no tallar-me i fer un projecte audiovisual. Pues, has de treballar molt, te l'han de comprar, a vegades no te'l compren, es queda en un calaix, etcètera.
0: Clar, tu mateix
1: sí,
0: escrius
1: en un... Sí,
0: aquesta
1: pel·lícula la sabés.
0: Sí, vaja, que sí, allò que te rebutgen i allò. Hi ha un relat que es diu La llei no escrita.
1: Sí?
0: Acaba de dir el relat dient que aquesta llei no escrita diu que relats han d'acabar en alt.
1: Sí.
0: Però com que no està escrita...
1: Se la pots passar, però on vulguis, o que home està això.
0: No,
2: sí, ahir n'hi ha un joc, pues, meta.
0: Aquest joc de l'escriptor que està reflexionant, però dins del...
2: Total, és un joc metalingüístic, metaliterari, de fer la brometa de, bueno, hauria d'acabar en alt, però com no ho poso en ningun lloc, no és un manual, això d'escriure no és un manual, puc no acabar en alt.
0: Però no és l'únic, molts acaben, de repente dius, ui, i per què acaba? Bueno, ja està, ja ha acabat. Has la teva història.
1: A mi també m'agrada això. A mi també m'agrada aquesta sorpresa.
0: Si me la vull completar, clar, no?
1: A mi també m'agrada aquesta sorpresa.
2: Sí, salvant moltíssim les distàncies, però un escriptor que a mi m'agrada molt i m'ha influenciat molt és el nord-americà Raymond Carver, que els seus relats també són com, ostres, s'ha acabat i et penses que no ha passat molt i després et quedes pensant i dius...
1: Vas pensant
2: Déu,
1: i vas
2: el que m'acaba de contar, pobra gent, tal, i això m'agrada, intentar transmetre uns... que va fluint i que és natural, però que després...

0: després digues, ostres, pues això que m'ha explicat era molt dur, o era molt boig.
1: Has de deixar que que pese, que, que caiga pel suport pes. Escolta, que l'epíleg te l'escriu Xavi Aliaga, és un luxe, evidentment, però dius que Xavi te va ajudar a encaminar el llibre. Com va ser això?
2: Ah, per eixa risa, jo no sé què significa, això. Aixa, no, perquè... complicitat.
1: Va actuar com a mestre. Com a... Ah, què va passar ahir?
0: Xavi va entrar en un moment que el llibre estava verd. Jo li el vaig enviar i el llibre estava partit en apartats. I clar, era com negre, eren humors negres. Àcid, eren relats més així a Marx i tal. I clar, Xavi em va dir, això apareix en 4 o 5 llibres a la vegada. Has de combinar i, de fet... Per mi, el més difícil de fer relats és després com ordenar-los, perquè comences d'una manera, però després passes a una altra. Clar, acaba molt humor negre, molt món de l'audiovisual, però comença més dur. Llavors, pel mig, vaig construint més cap a l'absurd, més cap al surrealista, més cap als miracles, i pum, arriba a l'humor negre. Això és molt, per a mi és molt complicat anar ordenant i que t'acabes un conte i passes al següent i no digues... Este conte que fa, sí, això és una faena dura i que ha costat i que Xavi em va ajudar molt a encaminar-la, sí.
1: Clar, que també és important per a que tingui una coherència esta manera de presentar els relats, que després de cadascú té la seva pròpia vida, la seva pròpia història.
2: No ho pensava, jo em pensava que s'havia esclavat en una caixa.
1: I ximpun tragatrà.
2: Per fer-me 100 números.
1: T'ho he pensat.
2: Això està pensat, perquè... Però no és que digues que té una, com dir, una seqüència narrativa, és a dir, o que en el conte 8 hi ha coses... que tu saps perquè han passat en el 2, no necessàriament.
1: De fet, pots llegir-ho en l'ordre que vulguis, però sí que si ho llegis ha continuat, té aquesta coherència buscada.
0: I això és la gràcia, que si algú s'obri el llibre i se'l llegeix a l'atzar i després es llegeix un altre conte i un altre, no t'importa això, però si te'l llegeix cronològic, si no has pensat, ai, quin ordre més raro, crec que està ben fet. Si quan s'heu llegit el llibre heu dit, vale, això ho van saber, doncs crec que està ben fet.
2: Perquè l'únic, diguem, element en comú és tort.
0: Exacte.
2: És l'únic.
1: El poble.
2: Quasi veus que vas coneixent, conforme vas coneixent els personatges i les coses que passen, vas configurant-te també una personalitat fins que tort acaba sent d'alguna manera un personatge, no sé, no?
0: Quasi el protagonista, jo pense. Sí que n'hi ha elements que van repetint-se, no? Pues lo que dèiem, n'hi ha fantàstic, n'hi ha miracles, n'hi ha humor, n'hi ha ironia, està el tema de la mort... Vull dir, sí que n'hi ha coses que van repetint-se i que estan per ahir en quasi tot el llibre de relats, però clar, no és una narrativa continuada, estil novel·la. En realitat són doncs, com capitolets i si te'ls llitges seguís té sentit i si no, també.
1: Que els teus relats apareixen companys, de fet, o de la teva vida. Productors, guionistes... Ai, això com ha sigut?
0: Ai, doncs pues mira, és que clar, és el que diem abans, que este clar, món és molt curiós.
1: Les fonts també de les que veus, imagina, o fas...
0: Sí. Ara, presentant l'altre dia en València, van vindre els companys de Terra de Festes i estaven tots ahí...
1: És que està, en estos moments, bueno, supos, i tindràs el millor projecte en marxa, però estàs en l'equip de Terra de Festes...
0: Sí, sóc el guionista de Terra de Festes i, clar, l'altre dia presentant van vindre alguns companys i tots em diuen, ostres, ara haurem d'anar en cuidau en el que diguem perquè si no encara apareixem els teus relats i tal. És un, no sé, se genera un joc divertit ahir. Sí.
2: Jo un moment que... Digues, no.
0: No, jo sóc molt lladre. Mon pare diu que sóc molt lladre, que agarre de tots els llocs, de la família, de lo que he vist ahir, d'un relat seu, de no sé quina pel·lícula, de tots els... Agarre sense por i mescle. Ja
1: està molt bé, això. Sí, senyor.
2: Val. Això, apareixen els teus pares, els teus gossos i la tua Alicia en els agraïments. Alguna cosa els hauràs furtat, ells sabran quina. Bueno, això és molt d'escriptors, també, no? D'anar vivint en mode, no sé, observador, en mode pendent del que passa, perquè en qualsevol racó, en qualsevol moment, ara mateix en aquesta entrevista, pot estar sorgint en el cap d'Adrià, qui sap, la idea d'un conte. Penses que aquests contes
1: sí,
2: o relats, no?
1: Escriure un conte basat en una tia bona...
2: No, clar, segur que...
1: Que li ha vingut la inspiració, només m'ha vist.
2: Ja sabràs qui és. Que no acabaran sent un curtmetratge? Alguns, o què?
0: Podrien ser. Ojalà foren una pel·lícula, ja pensant a lo gran. Sí, tenen, en realitat...
2: Quin
1: o una sèrie, Tort.
2: Quin és el més... si hagués de
1: triar... Benvinguts a Tort.
2: Te crida la... T'imagina que te crida la Sony Pictures o... Bueno, que sé, o el de Segue o Producciones. A veure, quin... Va, Adrià,
0: m'has fet mirar el índex.
2: Nos ha gustado mucho tu libro de relatos, pero como nos gustan todos, tria tu un, que vamos a hacer aquí en el agua de Petinto.
0: El de Pepe Alvira un ovni, i això em sembla molt...
2: Mira, en el agua de Petinto.
1: Té molta força.
0: I a més, seria guai tindre un personatge més gran, treballar aquesta idea de... Bueno, és un home que treballa en el cementeri, de repente veu algo a la llunyania, va a buscar on hi ha un gir, crec que sí que...
2: Però el cementeri està jubilat.
0: Sí, però perquè li agrada.
2: Per afició. Això és molt valent.
1: En els pobles es jubilen, peguen la volteta, però treballen. És el meu poble.
0: Clar, l'home no té res millor que fer. Li agrada tindre-ho tot ordenat. El que sí que, com està jubilat, diu que cada vegada fa més poquet. Quan estava treballat, m'es pegava la panxa i ara que estic jubilat, doncs res, fica unes floretes bé i poc més, ja està.
2: Tampoc hi apretes. Tampoc se moren tants en Tort, no? Tampoc és un gran poble. Molts habitants tindrà Tort. Ho has pensat, això?
0: Uf, no, home, jo crec que...
1: 5.000.
2: 5.000. No està menut. Ja tindrà ambulatori.
0: Sí.
1: Per la pel·lícula tot això ho has de tindre pensat, eh?
0: Sí, és que en les pel·lícules te fan moltes preguntes, la literatura és més lliure.
1: Farmàcia, forn i bars, i això es necessites.
2: I va, confessa, Adrià, quan estàs en primera persona, diguem, dels diguem, registres estilístics que t'apropes, quan estàs en primera persona, eres tu.
0: Ai, m'has pillat.
2: És que, no, hi ha moments que dic... No ens coneixem tant com per a saber-ho, però em fa l'efecte que...
0: Sí, són...
2: Jo què sé, eres un poc tu, no?
0: Sí, els que estan escrits en primera persona són molt confessionals, no? De dir, vale, coses que m'han passat o paregudes i ahí les soltes, saps? O sigui, sí que n'hi ha algo... Sempre intentes tindre un poc de distància perquè, si no, al final, escriure-ho d'uno mateix tampoc... Crec que aixina de només de tu me sembla poc interessant, però si comences a afegir cosetes, crec que sí que arribes a més bons punts.
2: Mola el terme confessional.
0: Sí.
2: D'alguna manera.
0: M'ha quedat ahí un poc eufemisme.
1: Confessional més creatiu, doncs això. Aquest és el resultat. Has fet guions per a programes de punt, com hem dit. Exemples. Informe o Mítics 70, amb el que guanyares el Premi Lola Gaos. També tens un Ondas per la sèrie El Mort Viu.
0: També.
1: Tenim una cosa. És que te faltarà el Goya i l'Òscar.
0: Ahí. No, la veritat és que... O sea,
1: ostres, que guai.
0: Sí.
1: Res, eh?
0: No, i parlar del Mort Viu per a mi és importantíssim perquè el poble de Tort naix en aquesta sèrie. O sea,
1: veus?
0: Claro. Nosaltres vam crear el Mort Viu, sí. Vaig ser en la meva facultat, jo vaig estudiar en Barcelona, i com a treball final de grau vam gravar un capítol pilot d'una sèrie i ja vam pensar que el poble es diria Tort, perquè ens feia molta gràcia que en un poble que es diu Tort, molt rectes no van, vull dir, van pel mal camí.
1: És una pista,
0: claro. No. I a partir d'ahir ja va néixer este univers de Tort, ja vam fer la sèrie El Mort Viu i el mateix any jo vaig publicar el primer llibre, que es deia La Bona Vida, i ja n'hi havia alguns relats que passaven en Tort, no tots, i ara en La Mala Vida ja sí que vaig aprofitar i vaig dir, crec que tinc un univers ahí guai, vaig a exprimir-ho.
1: I seguiràs?
0: Sí, clar que sí.
1: Vivint històries al poble de Tort, escrivint-les.
0: Sí, seguiré vivint-les i escrivint-les. Crec que he trobat un filó interessant, la gent que s'ho llig li està agradant, estic tinguent bona acollida, i així que molt content, i sí que seguiré escrivint en Tort.
1: I el que veus a Terra de Festes t'inspira? Perquè clar, ara vas als municipis de més grans a més menys.
0: Sí, ahir n'hi ha processons que a vegades dic, mare, Déu, este sang, quin sang més raro. I això se pot aprofitar, sí. Sempre se pot aprofitar tot.
2: Hi ha també personatges que són joves, diguem, de la teua generació, diguem, entre els 20 i tants i els 30 pocs, joves de Tort, que són tortins, tortants,
0: Tortencs?
2: Però t'ho inventes, perquè total...
1: Com t'ho digues?
2: És una cosa que... Bé, tots els pobles, no? Com esteu, diries tu?
0: Els joves?
2: Frustrats, descreguts.
0: Ostres, quina pregunta.
1: Sense vivenda.
2: Com es retrates?
1: Ja t'ho dic jo.
2: O com t'autorretrates a tu i als teus col·legues?
0: Doncs jo crec que ve de la frustració, de no saber molt bé on caure morts, no? De deixar... promesa que havíem tingut de que si estudiàvem tot ens aniria bé i després descobrir que el món és més dur. I sí que n'hi ha un poc de frustració, però no sé, vull pensar que també sempre intente posar un poc d'humor per a que no siga desalentador, desesperançador, que no acabes el llibre i digues, ostres, això és massa per a mi. Sí que n'hi ha contes que són densos, però sí que entonces combinen un poc d'humor, perquè crec que vull que al final la gent se'n vagi amb un xicotet somriure. No és de carcallada, però sí de dir, mira, m'ho he passat bé, m'ha fet pensar en certes cosetes i quines idees més originals, i que se'n vagi en un xicotet somriure. Aixina que sí, n'hi ha frustració, però intente que no siga desgastant, aquesta frustració.
2: Que en general, i el nostre entorn també de l'equip i de l'entorn de treball, la gent que són així de l'edat d'Adrián, que tenim el gust de tindre en l'equip, són també benhumorats. Afronten la vida...
1: I creatius.
2: En sarcasme.
0: Molt irònics. Ah,
2: molta ironia.
1: Tota la raó.
2: En una, molta consciència.
1: Cert.
2: Però esperança, també.
0: Sí, molt capaç de riure de nosaltres mateixos, perquè a vegades també és com... No espera tant el que ens passa, però sí, afrontem certes coses amb ironia, perquè si no, te passarien per damunt, i val la pena tindre un poc d'ironia i de bon humor que estar ahí cenizo, saps, davant de la vida.
2: A les 7:30, demà la cita, en la biblioteca de... No, divendres, demà, des de jous encara.
1: Divendres,
2: a les 7:30.
1: A la biblioteca.
2: Allà en un tal Antoni Espí. No sé, jo... A més, que diu que anem a riure.
0: Sí, anem a riure.
2: Ho plantegem així, des de la ironia.
0: Sí, ho plantejarem des del bon humor.
2: Que guai. Bueno, pues gràcies per la mala vida i pel que vinga.
0: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
2: Que siga bo.
1: Que vagi molt bé, Adrià.
2: No has escoltat el projecte que tens en el calaix?
0: Tinc molts projectes.
2: No pares.
0: Jo no pare i...
2: Pues que sigui en realitat.
0: Ojalà, ahí estem.
2: Gràcies.
0: Ahí estem.
2: Mira, Carles Schiner, per despedir-nos. Home,
0: un gran, m'encanta.
1: Ens agrada tot.
2: Va estar també amb nosaltres presentant-nos el seu últim projecte.
1: L'animal,
2: és una meravella.
0: És molt guai.
2: Gràcies, Adrià.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Són les 5.
1: A punt. Notícies.
0: Jornada maratoniana a les Corts en un ple que ha començat este matí i que no està previst que acabi abans de les 7 de la vesprada. Xavier García del Valle.
2: Sí, el ple s'ha reprès a les 4 amb el debat sobre la llei de simplificació burocràtica i a hores d'ara comença el debat sobre el dictamen de la Comissió d'Investigació de la Dana que s'aprovarà amb els vots de Populars i de Vox. I també es debatrà esta vesprada el decret que regula el transport contra el qual s'han manifestat les VTC i els taxistes. Els taxistes han protestat amb els seus vehicles al carrer i també s'han concentrat a les portes de les Corts. Diuen que aquest nou decret permet operar les VTC en condicions similars a les del taxi. Fernando del Molino és el president de la Confederació de Taxistes Autònoms de la Comunitat Valenciana.
3: El preámbulo del decreto dice que el objetivo es reducir el número de VTCs en las zonas urbanas, pero la realidad del decreto es privatizar y darles autorizaciones urbanas y privatizar el servicio público del taxi.
2: Com dèiem, el decret tampoc agrada a les associacions de vehicles amb conductor, les VTC, i també han escenificat el seu rebuig a les Corts. Es queixen del règim sancionador i consideren que no soluciona el conflicte de manera definitiva. Ricardo González és el president de MOVA, l'associació majoritària.
4: No da seguridad jurídica al sector. Es una, al final es una patada hacia adelante que dentro de dos años tendremos que volver a negociar y a pelear por el tema del servicio urbano. Y esto no es lo que el sector demanda. Necesitamos seguridad jurídica para crear más empleo, para crear estabilidad a las empresas, para poder hacer las inversiones. Y esto no es lo que esperábamos.
2: I el conseller del RAM, Vicente Martínez Mus, destaca la dificultat de contentar les dos parts en conflicte.
5: Són dos posicionaments antagònics. És impossible contentar els dos. A un dels dos tenies que decebre, tenies que donar la raó a uns o a altres per contentar a un. I és, cert que els ciutadans no volen això. Els ciutadans mos clamen per una convivència pacífica entre els dos sectors i és el que hem intentat aconseguir.
0: I en el Parlament Autonòmic està present l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, que manté l'escó de diputat pel Partit Popular.
2: Els periodistes li han preguntat sobre si entregarà a la jutgessa de Catarroja, de manera voluntària, les telefonades i els missatges de WhatsApp del dia de la Dana, tal i com la vicepresidenta Susana Camarero ja ha fet, lo va fer la setmana passada. Mazón s'ha limitat a dir que no valora les instruccions judicials i que quan hi hagi alguna novetat la comunicarà a través del seu advocat que ja està personat en la causa.
6: Sabéis que no hablo de la causa, sobre la causa habla mi abogado y todo lo que tenga que ver con el proceso a través de mi abogado, en su caso, ya sabéis que está estudiando la causa, que se le ha trasladado recientemente y cuando tenga algo que decir lo dirá.
0: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha negat haver influït en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la seva declaració com a investigat per presumpta corrupció en el cas Plus Ultra davant el jutge José Luis Calama a l'Audiència Nacional. Alejandro Molés.
7: Zapatero també ha defès que mai ha tingut una societat fora d'Espanya. Del que no ha parlat ha sigut de les joies trobades al seu despatx i valorades en 1.300.000 euros. Diu que necessita més temps i que abordarà aquesta qüestió com a molt tard d'ací a 10 dies. En acabar l'interrogatori, en què només ha contestat el jutge i la seva defensa, el jutge Calama ha rebutjat imposar Zapatero les mesures cautelars que ha demanat la Fiscalia, com ara la retirada del passaport. A més, l'expresident del govern ha emès un comunicat en què assegura que no ha comès els delictes que se li imputen i demana confiança a la ciutadania que pot sentir-se decebuda. El seu objectiu, ha dit, és recuperar la confiança perduda.
0: I més tribunals a casa nostra, a Alacant, avui han declarat dos tècnics de la Conselleria de Vivenda en relació a l'adjudicació d'habitatges de protecció pública del residencial Les Naus d'Alacant, a càrrecs pròxims al Partit Popular i a familiars.
7: I els dos tècnics s'han ratificat en el jutjat en les seues declaracions i han contradit la versió oferida pel funcionari Roberto Palencia, qui va donar validesa als 140 expedients investigats, entre ells el de la seva dona, una arquitecta municipal. En ese sentit, els dos tècnics de la Conselleria del RAM han reiterat que Palencia es va demanar perdó i va reconèixer la gravetat dels fets. Així ho conta l'advocat de l'acusació popular que exercís Ciutadans, Eduardo García.
8: Han vuelto a manifestar que lo que entendía el señor Palencia por unidad de convivencia y unidad familiar es erróneo y que nunca estuvo en entredicho, ni hubo ninguna duda sobre que era una unidad de convivencia y una unidad familiar.
0: I canviem d'assumpte. A València, l'alcaldessa Maria José Català ha anunciat que la ciutat tindrà el primer centre públic d'intel·ligència artificial aplicada d'Espanya.
7: Un recinte que podran compartir empreses, administracions i centres d'investigació. A més de motiu, una delegació valenciana es desplaçarà la setmana que ve a Silicon Valley, als Estats Units, per reunir-se en les companyies líders en IA. L'anunci l'ha fet Maria José Català durant la seva intervenció al Fòrum Europa.
9: Por eso vamos a lanzar el primer centro de IA aplicada, el primer espacio público en España para que empresas, administraciones y centros de investigación apliquen los avances de la IA para dar soluciones reales a la ciudadanía. La semana que viene una delegación valenciana se desplazará a Silicon Valley con una agenda cerrada de contactos con las principales compañías mundiales líderes en inteligencia artificial.
0: En successos al Baix Maestrat, la Policia Nacional ha detingut a Peníscola el presumpte autor de l'assassinat d'un home, el cadàver del qual el van trobar dins d'un congelador en un pis de Castelló de la Plana. La informació és de Raül Pinyana.
10: La policia continua investigant la troballa d'este cadàver, ho han fet al llarg del matí tant la policia científica com la judicial i a hores d'ara encara continuen en l'interior de la vivenda on, segons el veïnat, vivia un home major i el seu nebot. Els agents van accedir a la casa buscant el sospitós d'una agressió sexual a qui a nit van aconseguir detindre a Peníscola. Este matí l'han traslladat des de la caserna de Vinaròs fins a la comissaria de Castelló i s'espera que en breu acompanyi els agents en un escorcoll al domicili.
0: I un apunt de l'exterior de la filtració que s'ha fet del document acordat per l'Iran i els Estats Units per tal de firmar la pau.
2: Un document de 14 punts que preveu l'alto el foc immediat en tots els fronts, la reobertura de l'estret d'Hormuz en 30 dies i un fons de 300.000 milions de dòlars per a reconstruir l'Iran a canvi de prometre que mai produirà armes nuclears.
0: I en els esports, el Castelló ha fet oficial fa apenes uns minuts que Pablo Hernández continuarà sent l'entrenador de l'equip albinegre fins al 2029. El tècnic va assumir la banqueta orelluda en la jornada 6 amb l'equip en zona de descens i sense conèixer la victòria i va acabar fent somiar l'afició amb l'ascens a primera. El club diu que amb esta renovació continua apostant per l'estabilitat i la continuïtat del projecte, convençut que la seva figura serà la clau per a continuar construint un equip competitiu i ambiciós. Els deixem ara en companyia de la vesprada d'Apunt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.

0: més informació a les 6 en esta sintonia i en el web i les xarxes socials de Punt Mèdia.
1: Som la veu de tots. Som a Punt. Diuen que comencen en lluny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen. Perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Fogueres de Sant Joan d'Alacant, declarades d'interès turístic internacional del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
2: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
3: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: 3, 2, 1, volteta. Molt bé.
1: Ah, doncs esteu fent bé. Per lo patoseig que sou els dos ballant, tant el Javi com el Joaquí, no està gens malament.
2: Esto... Gràcies. Gràcies pel reconeixement. Com el Coyote Dax, però en versió economia.
1: Efectivament.
2: Ah, vale.
1: Efectivament.
2: Tira-li.
3: I, bueno, avalente. Bueno. Jo crec que ho tinc dominat, eh? La cadera, la cadera ja la tinc. Els malucs ja els tinc ahí controlats, eh?
1: Ai, no vas mal, no vas mal.
3: Bueno, estic cansat i tot, eh?
1: Va, parem i parlem.
3: Ai, senyor.
1: Per favor.
4: Però que tenim ganes de festa.
3: Sí, home, clar, perquè ja estem ahí. Efectivament.
2: S'ha Roberto Hormuz. Hala, ja va a la
3: bolsa. Alegria, bon humor. S'ha Roberto Hormuz. Ahí va un Will Brent, que l'hem tingut per baix. Molt baix. Després ha pujat una miqueta. Està de nou fregant els 80. No, fregant els 80, però és que havien baixat per baix del 78, si no recorde mal, al llarg del matí. I clar, això són molt bones notícies. De moment, recordem, de moment, perquè no se sap mai.
2: Bolinches estarà enxido.
3: Eduardo estarà pletòric. L'economia en general està increïble. El IBEX 35 volant per damunt dels 19.000 300 punts que ha arribat a tocar avui, una autèntica barbaritat.
2: Vols dir que arribarà als 20.000?
1: Després, això es durarà una fluctuació.
3: Això ho veurem.
1: Això de l'economia és molt fluctuant.
3: Compte que tot el que puja baixa, però...
2: Disfrutar un poquet, que veníem de...
3: Veníem de... Sí, d'una temporada complicada.
2: Una temporada molt negra, home. Mira, fa ganes, saps què t'he dit?
1: Que és?
2: D'anar-nos-en de vacances.
1: Això tens tota la raó del món.
2: O sí que fa ganes. Sí que o de pagar-vos un sopar.
3: Mira.
1: També. Bona idea.
3: Sí, me pareix perfecte. De fet,
2: de
3: cara... No, està molt bé, està molt bé, perquè de cara al cap de setmana...
2: Està mirant un reportatge de Maradona. A veure, però no és la passi al cabi.
3: A hueco, eh?
2: A hueco.
3: No, que això, mira, de cara al cap de setmana de segur que estem ja pensant una miqueta a veure on hi a sopar, a veure què anem a fer de vesprada, el dissabte, diumenge de matí. Bé, jo estic segur que si revisem l'agenda... social, podríem dir, podrem trobar una fira gastronòmica o un festival que celebre en algun punt de la Comunitat Valenciana de cara a este cada setmana.
1: No t'equivoques. No t'equivoques, enganyeries.
2: Etapa...
3: Clar,
1: de la tapa ja n'ara. Ara n'hi ha molta feina de la tomaca, alguna de la cirera.
3: Molt bé. N'hi ha una miqueta... Mira, perquè vols fer una idea...
1: De les clòxines que tenim així l'altre dia, igual també n'hi ha alguna cosa graciosa.
3: També no, no, casa. Trobe que n'hi ha...
2: Cooking, show master...
1: Food trucks.
3: Food trucks, sí.
1: He dit camionetes que donen menjar.
3: Exacte, food truck, food truck. No, perquè vols fer una idea, se celebren al voltant de 100 esdeveniments gastronòmics a l'any en la Comunitat Valenciana. I com esteu comentant, la realitat és que ja n'hi ha festivals gastronòmics d'absolutament tot.
1: Sí.
3: De producte més de proximitat, no?
1: També,
3: la tomaca, la estàs comentant, la cirera, per exemple,
1: sí,
3: no?
1: Sí.
3: Begudes, també està la fira del Cremaet i la fira de la Casalla, per posar alguns exemples, a banda de la fira del vi, etcètera, etcètera, sí, no? De més.
2: El Cremaet, saps on ho fan? En Xeraco?
3: Home, clar. Clar.
2: I de la fideuà de Gandia encara no has dit res.
3: No, anava a anar ara a la part més tradicional.
1: Fes el favor d'arreglar això.
3: La fideuà de Gandia, que sí, el tast arròs. I també n'hi ha esdeveniments així més internacionals. Per exemple, esta cada setmana trobe que n'hi ha uno de menjar mexicà. També s'està tirant molt últimament per el tema de les pizzas i el que ja s'ha convertit en un clàssic és el tema de les hamburgueses. I segur que vol dir tot això, no?
1: Que som
3: uns sangoneres.
5: Comer, me gusta comer, porque grande quiero ser. Los cachetes me engordarán, rojitos se van a poner.
1: Pues sorpresa de ningú.
3: Clar, sorpresa de ningú,
1: así ya ho manifestem
3: abertament. Valencians som així, valencians, exacte. Però és bonic, no?
2: Sí. Ah, no, al voltant d'una taula sempre és felicitat.
1: Això. I esta part del nostre caràcter ens agrada bona cosa.
3: Clar, sí, això sí, forma part de nosaltres i també forma part de la nostra economia, sabeu? Perquè resulta que aquests esdeveniments també tenen el seu impacte econòmic.
2: Molt val ara un almorzar.
3: Clar.
2: Si ho vols complet.
3: Clar.
2: A menys de 6 euros, no almorces.
3: 6 euros?
1: No, 6 euros. 6 euros fa molts anys que...
3: Anem a dir 6 euros.
2: Què? És barat?
1: Ja està la cosa, sí, 9 euros. Sí.
2: Més bocata? Home, si el feu sencer... Home, clar. Ja, si els preu de menú...
3: No, en efecte, te plantes ja en 10-12 euros.
2: I en
3: cafè? Vaig dir una cosa. No, ahí anem, que vas a obrir un meló. ¿Me poden explicar per què te cobren un euro més pel Cremaet? Un euro més pel Cremaet?
2: Home, perquè porta ron.
3: Ja, molt bé, però...
1: Però no entra en el preu.
2: Hi ha una elaboració.
3: Vos van a cobrar el gasto al final a banda, ja veuràs.
2: Ah, vols dir,
3: Olives,
2: no vull gasto.
3: A banda, ja veuràs.
1: Però això li trencaria la tradició... no ho sé, això sí? Mereix un debat en profunditat.
3: Un altre dia parlarem, no en l'espai d'economia, perquè trobo que igual no és l'espai
2: indicat. És més clar un d'això de ron, que han de cremar-lo, que no la quantitat alíquota de llet de vaca.
3: Un euro, Un euro.
2: Un euro més és
3: molt. Un euro. És que... El que mira... al final me dieu, per què no arribem a final de mes? Perquè fem cremaets. Un euro el cremaet. I ahí se te'n va... L'estalvi del mes se te'n va en el tipus de coses.
1: I ahí poc a poc... Això és un forat.
3: Correcte. Són gastos formiga. Després és formiga.
2: Pues sí que el mos és dur, però...
3: Però
2: en fi... I fa forat el pressupost només en el cremat, este.
3: Això banda. Però bueno, el que vos comentava, que al final este tipus d'esdeveniments gastronòmics tenen un impacte econòmic important. I de fet, estos dies en la ciutat de València s'està celebrant un dels festivals que més fama ha aconseguit en els últims anys, que és The Champions Burger, que ha recorregut tota la comunitat valenciana.
1: Jo vaig donar la motxiqueta. En castelló vaig donar la motxiqueta.
3: Veus?
1: I les seues amigues,
3: en
1: clar.
3: Efecte.
1: I el cotxe ple d'adolescents.
3: És aixina. Bé, ara l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques ha publicat un estudi que analitza l'impacte econòmic que posa les xifres reals d'este festival d'hamburgueses en l'any 2025.
2: Però això és el que fan en Mestalla?
3: Que ara és en Mestalla.
2: Que fa una...
3: Diu, en la publicitat...
2: Aroma, fa un aroma d'hamburguesa... Passes per allà per Mestalla, sí. Un esbrafà, unes coses...
3: Sí, perquè valorem l'impacte econòmic. La resta d'impactes, en aquest informe, no el valorem.
2: És un altre impacte, un supòs mediambiental.
3: Sí, també.
2: Però anem a l'econòmic, que és el que
3: sí. Anem a l'econòmic, correcte. Perquè resulta que The Champions Burger va generar un impacte durant la seva edició 2025 a Mestalla, que va aportar al voltant de 5,2 milions d'euros al PIB valencià i va generar vendes addicionals pel valor d'uns 11 milions i mig d'euros per al teixit empresarial de la comunitat valenciana. Hem de tenir en compte que este festival dura un temps molt concret, que si no recordo mal, són al voltant de 15 dies, 3 setmanes al màxim, i s'estan generant este volum de vendes.
1: Caramba.
3: Este esdeveniment va reunir a prop de 350.000 persones i d'això es van beneficiar especialment sectors com l'hostaleria, el comerç, el transport i també els serveis empresarials. A més, va permetre crear, atenció, 88 llocs de treball equivalents a la jornada completa entre ocupació directa i indirecta. I en aquest sentit, els sectors que més s'han beneficiat va ser les activitats immobiliàries, que això em queda molt l'atenció, serveis empresarials, seguits per l'hostaleria, principalment per la despesa dels assistents a restaurants i bars també de la ciutat.
2: Activitats immobiliàries.
3: Clar, això és un món.
1: És un món, té raó.
2: Un lloguer, perquè venen uns xicuelos en comandita i volen ahí llogar anem, algun d'això.
3: Ahí anem. De fet, aquest estudi destaca també l'arrelament valencià del projecte, perquè al final 100% és 100% valencià, va néixer així en la comunitat. El 70% de la despesa organitzativa es va realitzar amb proveïdors de la comunitat valenciana, cosa que també està molt bé. Però, bueno, deixant a banda aquestes últimes xifres, sí que vull que comentem tota la resta, i volem analitzar-ho amb l'investigador de l'IBI i director d'aquest estudi, José Manuel Pastor, que el tenim al telèfon. José Manuel, bona vesprada.
0: Bona vesprada.
2: Hola, José Manuel.
1: Hola.
3: José Manuel, l'informe destaca que cada euro invertit va generar al voltant de 3 euros i mig en xifra de negoci. Com s'explica tècnicament aquest efecte multiplicador?
0: Sí, una cosa es el gasto que realizan todos los agentes involucrados en la celebración del evento, pues básicamente la organización, los gastos de las empresas que participan, que son los food trucks, y también los asistentes. Ahí lo que estamos comparando es cuántas ventas se generan, 11,6, en relación a cuánto ha invertido el organizador, que eran alrededor de 5,4 millones. Pues por cada euro que ha invertido el organizador, se generan 3,6 euros de ventas, de cifras de negocios en empresas de la Comunidad Valenciana. Y el mecanismo es el típico efecto multiplicador. Cuando uno compra una hamburguesa, pues no solamente genera ese efecto dentro del recinto, en este caso, sino que la food truck, el restaurante móvil, como se diga, compra el pan a una panadería y el panadero pues se compra ropa. Y si el de la ropa lleva a su hijo a una academia de idiomas, etcétera, etcétera, se va generando un efecto multiplicador que abarca prácticamente todos los sectores de la economía del territorio. Uh-huh. Y es el efecto multiplicador que ya todos ustedes conocen.
2: Caram, pero es que la cifra que donaves, ¿no? Javier, José Manuel, me parece muy importante. O sea, generar 5,2 millones de euros de aportación al PIB.
0: Bueno,
2: ¿Qué significa, en términos económicos? ¿Cómo se suma eso al PIB de la
0: comunidad valenciana? Realmente los organizadores se gastan más de 5,4 millones. Los organizadores se gastan creo recordar que alrededor de 12 millones en el evento. Lo que pasa es que en el estudio somos siempre prudentes, utilizamos la misma metodología que utilizamos, por ejemplo, para analizar la maratón, la media maratón, uh-huh, las universidades valencianas. Aquí lo que hacemos es descontar todo aquel gasto que no se realiza en empresas valencianas, digamos, de fuera de la comunidad, el gasto, uh-huh, importado, porque eso no genera impacto económico en la comunidad valenciana. Todo eso, quitado los impuestos, se queda en 5,4 millones de euros. Y evidentemente pues es un efecto importante sobre, quiero recalcar que todas estas cifras que has dado, pues es un impacto económico en el empleo y en la renta de la comunidad valenciana. No estamos hablando de empleo y renta que se generan en la ciudad de Valencia. Obviamente, y eso no se puede estudiar por la metodología que estamos utilizando, obviamente la mayor parte del impacto económico se genera en la zona, porque además al ser un evento que se genera un recinto cerrado donde puede uno llegar al recinto por transporte público, pues mucha gente hace gastos en el recinto, alrededor del recinto, pernocta también en la ciudad de Valencia, y por tanto es un gasto que mayoritariamente se quedará en la ciudad, un impacto que mayoritariamente se quedará en la ciudad de Valencia.
2: Estem parlant de 350.000 visitants, que és un moviment de personal molt important.
0: Sí, és que has dicho, son 19 días. El evento, porque este evento se celebra en el año 2025, se celebró en 57 paradas, uh-huh, y en el año 2026 se celebrará en 60. Entonces, de las 57 paradas, una de las más importantes, concretamente la de mayor duración, es la de Valencia, que tiene. Son 19 días frente a los otros que son entre 10 y 11 días de duración. Y obviamente Valencia tiene mayor tamaño que otras ciudades más pequeñitas, la tercera capital de España, y por tanto supuestamente tiene muchísima más cifra de visitantes y por tanto mayor impacto económico.
2: Claro, y la idea, no, bueno, claro, que se le va a ocurrir, bueno, no sé si això és registrable o no és registrable, com està això, però clar, és organitzar, imagina, en diversos estadis o en, uh-huh, o en llocs recintes, públics, sí, de grans ciutats, no? en recintes tancats i organitzats, previ pago del lloguer corresponent. Clar. Es convoca als empresaris d'estos restaurants mòbils, d'estos food trucks. Tens la... Clar, has de fer tota la comunicació, has de pagar, evidentment, totes les despeses, permisos, etc i això. Però després, el tema que dius dels llocs de treball, que són llocs de treball que generen estos restaurants mòbils, no? Estes food trucks, contractant, diguem, personal local, com se genera, diguem, aquesta ocupació extra?
0: Són 88 empleos. Evidentment, si algú passa per allí, verà que hi ha más de 100 personas trabajando directamente. Hay muchísimas más, yo me atrevería a decir, uh-huh, estoy aventurando, 1.000 personas a lo largo del año han trabajado puntualmente o de forma estable a lo largo del evento. Lo que hacemos es, uh-huh, convertirlo en horas y en personas a tiempo completo al año. Esto, por lo tanto, dejaría de empleo equivalente a 88 personas a tiempo completo al año.
2: Trabajando todo el año, claro.

0: La vesprada d'A Punt.
1: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius d'A Punt Ràdio. De tu a tu.
2: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
3: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt.

0: Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
1: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio. En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
2: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
1: No pintem les coses de color de rosa.
2: Les derrotes, avoltades, ja són part del paisatge.
1: I parlem l'idioma de l'esport.
3: Los 11 que salgan a morder como perros.
4: Tornarem al 4-4-2
5: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en tacos.
6: Al mando.
7: Tu li has donat les claus.
6: Por algún lado saldrá la rata.
1: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts, amb Manolo Montalt i Salva Forgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en A Punt Ràdio.
8: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
9: I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see Statue of Liberty.
8: La vesprada d'A Punt. Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
10: Esto está un poquito entre King Africa
11: y Jordi Dan. No.
10: Y Jordi Dan.
11: Vaya.
10: Y Camilo Sesto.
11: Y Camilo Sesto.
10: De
11: Bosnio-Herzegovino.
10: Bosnio-Herzegovino.
11: És de veres.
10: Perquè que triomfa allí.
11: És ahir on anem a viatjar. Bueno, portem viatjant ja uns dies a distints punts de Bosnia-Herzegovina. Ho fem amb Clara Estremes, autora del blog de viatges Les Sandàlies d'Ulisses, que la tenim així de cos present. Està, bueno, ha vingut ella i dolços de la zona. Que igual mos noteu la boca.
10: Perquè l'acabem de menjar. Algun armilet, també.
11: Deliciós. I ja els havíem tastat gràcies a tu. En alguna altra cosa. I, xica, una gràcia.
12: Serien com els turquis delights, perquè la gent ho entenga, però els bosnios delights, que diguen que té origen otomà. Mira, una curiositat. La cançó esta sí que té raó, el que digueu, perquè té un punt de folklore, i és que va néixer com una espècie de crítica de tota la diàspora bòsnia que n'hi ha fora, i és com una paròdia de soc de Bòsnia, vull viatjar a Amèrica, però s'ha convertit en l'himne no oficial de Bòsnia-Herzegovina al Mundial. Tots els futbolistes de Bòsnia-Herzegovina la canten, tot, perquè li dona com una altra lectura i simbolitza com anem a viatjar a Amèrica ara, perquè ens hem classificat per segona volta en la història. La selecció de Bosnia-Herzegovina estan molt feliços perquè van eliminar a Itàlia. O sigui que va ser una entrada per la porta gran.
10: Quina meravella. De fet, pensa-te aviada en la samarreta
11: De l'equip
10: de
11: la selecció Bosnia-Herzegovina.
12: Sí, de la selecció.
10: I està fet a la Comunitat Valenciana, que bonico és això.
12: Sí, només n'hi ha dos equips que duen kelme i són Bosnia-Herzegovina i Jordània.
10: Ah, mira que bé.
12: Sí, i duen equipació.
10: Equipació feta en Alacant.
11: Allí en Bosnia-Herzegovina ens apressin de veritat.
12: Sí, mogolló.
11: Això és un guanat explicant tu cada setmana.
12: Sí.
10: Tenen estima i n'hi ha... I a més hi ha com similitud també de caràcter o un punt així de te sents com els italians, comentaves, diguem-ne, pròxim, no?
12: El caràcter com molt mediterrani, la forma de parlar és com molt la nostra, són molt directes, que n'hi ha nosaltres cultures que has de
11: fer. Que per més la girangron saben parlar.
12: I ells i nosaltres que ens entenen superbé, a més són cafeteros, que és el que vam dir l'altre dia, és gent de pausa de cafè...
11: Pues és un sí, és preciós. Atén-me, hem parlat de Mostar, ja.
12: Sí.
11: Hem parlat en la regió Herzegovina també de Sarajevo.
10: Com es diu aquella que tenia tantes consonants?
11: No soc incapaç de repetir-lo.
12: Ah, República Srpska.
10: Només té una A al final. És una sèrie de S, R's i P's i acaben en una A.
11: I Wii, què descobrim, Wii? No se m'ha atrevit a dir el nom.
12: Ah, no? Pues Wii són fàcils. Wii anem a dos poblacions molt històriques, no són massa grans, però bueno, en comparació al tamany que tenen les ciutats de Bòsnia, anem a Jaice i a Trafnik. Jaice.
11: Però no s'escriu així com ja ho diu.
12: Jaice, s'escriuria Jaice i Trafnik.
11: Molt bé.
10: Molt bé.
11: I per què les has escollit? Que tenen, en principi, de poderos atractius.
12: Perquè, a més d'estar envoltades de molta natura, muntanyes precioses, rius i cascades, tenen moltíssima història. Estem parlant de... Van ser capitals en dos moments diferents i diguem que han sigut molt protagonistes en diferents moments de la història de Bosnia-Herzegovina.
11: On estan? Tu vas a Bosnia-Herzegovina i conforme entres...
10: Exacte. On posem el dardo en el mapa?
12: Dirien que està a mitjà camí entre Banja Luka, que és la capital de la República Srpska, i Sarajevo. Estan dins de la Federació Bòsnia, o sigui, no estan dins de la República Srpska, però molt proper de la República Srpska. O sigui, a mitjà camí, diguem, a mitjà camí entre Sarajevo i Banja Luka.
10: Ah, i dius que va ser capital?
12: Sí, per exemple, si voleu, comencem...

0: per Lleida primer.
1: És molt gran.
0: Per a que la gent faci una idea, estem parlant de 30.000 habitants.
2: Un Catarroja.
0: Sí, així que es coneixen tots. El veïnat es coneix tots.
1: A Manoset. Sí, és una ciutat, però a Manoseta.
2: I dius que té natura, així, molt guai.
0: Sí, està envoltada de muntanyes, rius i boscos i tenim cascades, que és una de les coses més importants de la ciutat, una dels símbols. Però és que va ser capital del regne de Bòsnia al segle XV. Perquè Bòsnia, abans de ser Iugoslàvia, va ser un regne independent. En rei i tot, i en una religió que ara vos contaré a part i tot. O sigui, que va ser molt, molt, molt important aquesta ciutat. I té molt de combina molt de patrimoni històric, que té molt de valor, en natura espectacular, i a més no és massa turística. De fet, a mi els guies locals sempre em diuen sempre se'n recorden de mi perquè és l'únic grup d'espanyols que anem una volta a l'any.
1: I una xica sola gran,
0: sí, és com
1: que és l'única que ens porta turistes cap a si.
0: Ja estem així, no? Benvingut a l'altra volta perquè la gent no sol anar i és super, super interessant. I clar, què és el més espectacular de Lleida? Són les cascades, perquè són les cascades urbanes, està dins de la població.
1: Ostres.
0: Mateixa,
2: ah, sí?
0: Mateixa
2: dins. Poble?
0: Sí, mateixa dins.
2: I allà tens una cascada d'aigua?
0: Sí, preciosa, perquè a més és la es creu en dos rius, que és el riu Pliva i desemboca el riu Berbàs i forma una caiguda estem parlant de 20 metres d'altura. Molt xula. I de fet, van agafar i van dir, anem a fer també saltos, com a Mostar, també que es puga fer de la cascada i fan algunes competicions de caiac, també aixer riu i tot.
2: Ah, però que n'hi ha saltadors d'estos que...
0: També en una època, en un moment especial, fiquen com un pont auxiliar per a que la gent, un trampolín, per a que la gent puga votar i n'hi ha control.
2: Però la gent que en sap...
0: Sí, allí és que jo crec que com una gent experta es demostra setmana allí, la gent es va entrenant i és gent molt d'esports d'aigua, quasi tot el món fa caiac, piragüisme, perquè tenen molt de riu i són rius molt gelats en general tots, però estos són molt guapet, i és que va tindre una riuada molt gran, perquè allí quan plou, és un poc com així també, plou i plou mogolló, i es va destrossar pràcticament tota l'estructura de la cascada de forma natural.
2: Ostres.
0: I vam decidir reconstruir-la.
1: Però això està regleta conforme estic veient les imatges.
0: I vam dir, anem a fer-la un poc més alta, i així la fem més guai, ja que hem de reconstruir-la, fem un poc més alta, i fem també un escaló per a que es puga fer, diguem que quan s'unisca en el riu de baix, n'hi hagi més espai. O sigui, vam aprofitar, com era el símbol de la ciutat, la vam restaurar per complet, i vam fer un pas per a que es puga fer caia, o sigui, vam rehabilitar, diguem, el centre. Així que és molt, molt, molt guapet, es pot veure des de baix, des de dalt, des de tots els llocs de la ciutat, es veu la cascada, perquè a més és això, és molt gran. I també podem anar passejant pel centre històric. Clar, és un centre històric menut, però conserva aquest ambient d'una xicoteta ciutat medieval balcànica. Els carrers empedrats i les antigues muralles i els edificis històrics són un poc símbol d'aquesta importància històrica que va tindre durant la mitjana.
2: Que si dius que va ser capital, hi haurà
1: unes
2: bones muralles,
1: sí,
2: que hi ha una fortificació important.
0: I castell i tal. Tenim les antigues portes d'accés a la ciutat, tenim també les restes de les muralles defensives, algunes mesquites històriques, esglésies de diferents èpoques i també xicotetes places amb vistes panoràmiques. I una cosa molt curiosa que van fer molt els otomans i és que van reciclar, ells eren molt de reciclar, en lloc de destruir esglésies, el que feien era anem a veure com podem adaptar una mesquita dins d'una església. O sigui, que n'hi ha moltes mesquites de l'època otomana que són esglésies i que tens l'altar major a un costat i el mirab a la Meca per un altre, però n'hi van destrossar res perquè van dir és la casa de Déu igual, el que anem a fer és ficar una tarima de fusta i a partir d'ell tenim la mesquita.
1: Quin bonic simbolisme té això.
0: Sí, com en Córdoba, moltíssim.
2: No? La mesquita de Córdoba també.
0: Sí, bueno, i aquesta part és molt guapeta perquè n'hi ha una que no saben què fer perquè justament en Lleida tenen una església que va ser mesquita i, clar, no saben com rehabilitar què i probablement faran un centre cultural perquè conté les
1: dues coses. Ni pa tu ni pa mi.
0: Sí, perquè conserva la torre de l'església i tot, el campanar i tot, exactament igual, i també el que va ser després minaret. Que aquesta part és molt de fusió de cultures. En Lleida es nota moltíssim. I, clar, podem visitar la fortalesa, que diguem que domina tota la ciutat, tenint en compte que no és una ciutat massa gran, i va ser residència dels reis de Bòsnia, que van exercir un paper estratègic fonamental esta fortalesa en la conquesta otomana. Però en la fortalesa n'hi ha un lloc que per a mi és supermàgic, i per a mi és un dels llocs més especials de Lleida, i són les catacumbes.
1: Ai, va!
2: Ostres, molt a mort.
0: Però no tenim morts ni res, eh?
2: No n'hi ha.
0: No, però és més guai encara el que n'hi ha. Tant, vaig a deixar això amb molt de misteri. És un dels monuments més singulars, no només de Lleida, sinó de tota Bòsnia, perquè estan excavades directament en la roca i, a més, van excavar a mà durant el segle XV i van ser construïdes per la noblesa bosniana i presenten elements arquitectònics molt poc comú que mesclen influències medievals locals i també cristianes. I hem de baixar unes escales, perquè, clar, això ho van trobar temps després perquè les van tapar i ja està. I, clar, l'imperi austro-hongarès va construir unes escales per a poder accedir. I la temperatura baixa de sobte de 10 graus, o sigui que si fora fa 30 baix estàs a 20, has de ficar-te una jaqueta. Ostres. I

entres i encara estan en les portes l'escut del gran duc de Bòsnia, el Jorge Buxis, que va fundar la ciutat de Jaize i va ordenar la construcció d'aquestes catacumbes. I és una estructura subterrània

0: De fet, ai, veureu diverses banderes bòsnies, la bandera bòsnia oficial no, però n'hi ha una bòsnia que representa la Federació Bòsnia i el símbol és la flor de lis, uh-huh, que representa el regne de Bòsnia. I és molt curiós perquè l'estructura està feta a mà i té l'arconada forma de flor de lis.
1: Sí.
0: Saps?
2: És una faena de
1: roca viva.
0: Sí, perquè sense explosius, tota mà. I, clar, va ser això, en roca viva.
1: Estos bosnios.
0: I a dos nivells, a més. Faener. Que si baixem unes escales superestretes...
2: Ah, n'hi ha un altre pis.
0: N'hi ha un altre pis baixet, molt xicotet, però que trobem una cosa molt especial, que és la última creu sencera que queda de l'Església Bosniana Independent. Perquè, per explicar-ho, perquè això és una cosa complexa d'entendre, l'Església de Bòsnia va ser una església cristiana de Bòsnia medieval que va ser una branca independent de les jerarquies catòlica romana i ortodoxa. Era considerada herètica per aquestes dos.
2: Van independitzar i la van considerar herètica, això era també
0: sí, perquè ells mateixa no volien inclinar-se, perquè en aquella època estaven els senyors feudals i al final la Església catòlica i ortodoxa no era com ara, sinó que eren dos senyors feudals. I l'Església de Bòsnia va dir que ells no es decantaven per cap ni una de les dues i que ells eren una església independent i eren l'església del poble. I així es va quedar, clar, tan independents van ser que van acabar desapareguent, però per una raó també molt curiosa és que van vindre els otomans, però clar, els otomans van vindre a l'inici de la mà de sufís, de servitges, que són com la part més mística de l'islam. I l'Església Bòsnia va considerar que s'ajustava molt més la seva filosofia a la filosofia sufí que a la filosofia de poder d'aquest moment del papa i de l'Església Ortodoxa. I a poc es van anar diluint, van ser absorbits, diguem que per l'islam i es van convertir. I, de fet, aquesta església es va reconvertir en un lloc on es reunien els sufís. O sigui que per això queda només una creu, perquè les altres van ser... I lo curiós d'esta creu és que no és una creu normal, és una creu però als dos costats, a un costat té la lluna i a l'altre costat té el sol. I són cercles perfectament redons fets, tenint en compte que ho podem fer a mà. I estàs veient-ho i està perfectament fet el molde d'un costat una lluna i a l'altre costat un cercle que representa el sol i la lluna, i com el dia sencer, perfectament, superperfectes fets.
1: Aquest era el símbol d'esta
0: de església de Bòsnia.
1: Església de Bòsnia, un sol i una lluna. Té un punt així...
0: A cada costat de la creu. Sí, com un...
2: I... Com esotèric, vaig a dir.
0: Sí. I, de fet, és una llàstima perquè no queda res, es va emprendre, diguem que ningú va escriure res de l'Església, i el que queda és un poc el que van dir els ortodoxos, o sigui que tampoc sabem... Informació de tercers, diguem, es va perdre. Una llàstima perquè va ser molt interessant.
1: Bueno, anava a la seua,
0: sí,
1: també.
0: Sí.
1: Com sempre, clar. En qüestió de creences, anaven a la seva.
0: Tenim també, clar...
1: que són un poquet ells mateixos, no?
0: Que som, vull dir, seva, és un país molt especial per això, perquè dius, tenia una església independent...
2: Però
0: és
2: tu
0: una
2: es portes
0: així
2: molts indrets arreu del món que van a la seva. Que això em reconcilia una miqueta al gènere humà.
0: I això que són fusions realment de religions i cultures molt diferents, que creguem ara que tot és com ho tenim ara, i si rasques, clar, n'hi ha coses que són molt antigues i que s'ha perdut la pista, però...
1: Ja, i d'abans de l'època medieval, què n'hi havia per allí?
0: També n'hi ha, de fet, un temple romà, el temple de Mitra, i poca gent sap que a aquesta ciutat es conserven restes d'un antic santuari romà dedicat a Mitra, que era una divinitat molt popular entre soldats de l'Imperi Romà, perquè, de fet, als Balcans va haver molt de soldats romans, de fet, també a Albània n'hi havia una ciutat romana molt important on es va formar el net de Juli César, que després va ser Augustus. O sigui que tota la zona dels Balcans va tindre molta influència romana i queden ahí un poquet de restes del temple.
2: Seguim?
1: Bueno,
2: per la història?
1: Clar, hi ha un moment que es fa... Este país que jo crec que... És que estudiàvem geografia en aquell moment, Jugoslàvia...
2: I era una cosa...
1: Jugant a futbol, jugaves molt contra Jugoslàvia en les eliminatòries...
2: Però Jugoslàvia és una cosa inventada de la Segona Guerra Mundial, o no?
1: No, és una cosa un poc... És una unió... En fi...
2: De distints pobles.
0: Sí, de fet és molt interessant perquè Jajce va ser, diguem, una de les capitals dels partisans de Tito, o sigui, de Jugoslàvia, i és perquè allà es van reunir, va tindre una de les reunions més importants al principi de la Segona Guerra Mundial, però és que abans de la Jugoslàvia de Tito ja existia una Jugoslàvia. Van passar del regne de Bòsnia a Jugoslàvia, a la Jugoslàvia de Tito, a després ja la guerra i després ja les federacions i els països següents. Però va existir una Jugoslàvia pròpia. I realment, quan a Jajce és molt interessant visitar-ho perquè està, diguem, el lloc este on va tindre lloc la reunió, que va ser al novembre de 1943, es va celebrar la segona sessió del Consell Antifeixista, que va sentar les bases del que seria la futura Jugoslàvia socialista liderada per Tito. I aquest lloc avui és un museu, el Museu Antifeixista, o el Museu Afnog, que es pot visitar, i va patir un incendi, el van tindre que rehabilitar, però és interessantíssim, perquè crec que a nosaltres ens arriba lo dels llibres d'història. La Jugoslàvia de Tito i el

0: que normalment com el comparen un poc en Stalin i tot això, i realment no té res a veure, perquè n'hi ha gent, inclús avui dia, molt contenta de tot el que va fer Tito, més enllà de que fos un dictador, vull dir. Ja. Però el que va suposar ell en la Segona Guerra Mundial va ser l'únic país que es va alliberar per si mateixa en la unió de tota la gent. I, de fet, el seu partit eren els partisans i es va fer allí una reunió de tota la gent i tots els grups de tots els altres països dels Balcans, i comunistes eren només un 5%. L'altre percentatge que formaven part dels partisans eren jueus, eren musulmans, eren ortodoxes, eren catòliques, eren ateus, o sigui, va ser l'únic conglomerat que va unir a tota la gent en contra del feixisme. I va ser molt interessant també perquè Churchill en aquest moment va enviar a dos persones a la reunió, allí a aquest lloc, i va dir, a veure este qui és i què està fent. I clar, des de la reunió van dir, molt, molt interessant el que està dient este home, pues anem a posicionar-nos al seu costat, serà l'única persona, diguem, l'únic grup en el que va apoyarem en esta part no alineada. I per això hi va tindre també molta... Va ser, diguem, l'únic país comunista que no va estar en l'eix de la Xina i de Rússia, perquè era molt independent i, de fet, venia coses a Estats Units i tal. I ahí és molt interessant perquè n'hi ha peces i documents originals. Està un dels sofàs de Tito, que quan va vindre la Guerra dels Balcans, molts objectes d'aquest museu es van començar a desaparèixer, vendre-los en mercats de segona mà perquè eren molt valuosos. I quan hi havia fotografies, la gent va començar a trobar-los, van trobar el sofà, el van recomprar, i van trobar alguns documents originals. O sigui, que tota la part està de... I entendre molt bé també tots els grups feixistes que n'hi havien en tota la regió, perquè els partisans van lluitar contra els nazis, contra Mussolini, però també contra els ustatxa croats i els xètnics, que eren els feixistes serbis, diguem-ne. Ahí n'hi havia com molt de subgrup. O sigui, que és molt, molt interessant aquesta part de la Segona Guerra Mundial, que probablement a nosaltres...
1: Ni ens ha plegat, o ens ha plegat molt de rebot.
0: Sí, com molt...
1: O sigui, un titular, no ens ha plegat la molla
0: de nos. Sí, ens queda com la Iugoslàvia comunista de Tito, però realment va ser molt complexa, i sobretot per això, perquè la batalla que van tindre allí, la batalla de Neretva, també va suposar la primera derrota del nazisme als Balcans, o sigui, que és molt, superinteressant aquesta visita.
2: Que guai. Alguna excursioneta més? On és dur?
0: Sí, molt proper tenim els famosos molins de l'aigua de Pliva, que estan molts pocs quilòmetres del centre de la ciutat. Tenim un paisatge així com una barreja entre natural i folclòric, i són uns molins que abans s'utilitzaven de veritat, ara està com un poc museu, i estan situats entre un llac, entre dos llacs, el llac de Pliva i el xicotet llac de Pliva, el Gran i el Menut. I són uns molins de fusta que pareixen com si fossin d'un conte de fades, perquè són uns molins xicotes i n'hi ha unes cascades que van caiguent. I són molt monos, i al costat del llac tu pots passejar o fer activitats al costat del llac, kayak, piragüisme, el que comentàvem, pesca esportiva, però com a espectacle tu vas caminant pel costat dels molins i n'hi ha unes passarel·les de fusta i camines per allí i pots anar veient els molins. És molt guap, molt fresquet. Tot en Bòsnia és com molta natura i moltes cascades i molt...
1: I tot a Manosé.
2: Creuament, cultural també, no? Molt...
0: Molt, ho veiem això, mesquites otomanes, esglésies catòliques, el que comentava, les que s'han reutilitzat, restes medievals cristianes, i de fet en un dels convents franciscans que n'hi ha a la ciutat de Lleida es troben les restes mortals del rei de Bòsnia, perquè els franciscans es van implicar molt en guardar moltes coses. De fet, moltes coses de la guerra es van salvar de la guerra de Bòsnia perquè els franciscans van intervindre, van guardar, van desplaçar moltes coses, i gràcies a ells, de fet, els bosnis consideren que la institució més valorada del país són els franciscans. Dona igual de la religió que tu sigues. Es consideren, van ser els únics que es van quedar a Sarajevo durant la guerra.
1: Molt ben considerats.
0: Molt ben considerats, van apoyar molt a la gent i li tenen molt de carinyo, i és la institució, diguem, encara que sigues de la religió que sigues.
2: Que guai. Ja hi sé. Bueno, esta era una de les ciutats que ens anaves a portar. I l'altra?
0: Anem a Travnik.
2: Travnik.
1: Vinga. Oh,
0: que també és una joia otomana, perquè va ser la ciutat dels visirs. Així també, ara estem en període otomà.
1: És una miqueta més gran?
0: Sí, un poc més gran. Estem parlant de 50.000 habitants, 55.000 habitants. I també va ser durant més de 150 anys la capital administrativa de la Bòsnia otomana. I clar, per això conserva un extraordinari llegat cultural i molt diferent a qualsevol altra ciutat del país, per això està a una horeta de Sarajevo, més o menys. I passejar per la ciutat dels visirs és que es nota molt, perquè veus molta mesquita, també tenim una fortalesa, que tenim el millor mirador de la ciutat, que està dalt de la muntanya. O sigui, així n'hi ha alguna costereta que altra per a caminar, però està fàcil.
1: Puges, però val la pena.
0: Puges a la fortalesa perquè tens unes vistes precioses, tant d'un costat de l'altre, de la muntanya. I va ser construïda durant l'edat mitjana, però va ser ampliada pels otomans i dominar tota la visió des de les muralles, de les torres defensives. I n'hi ha un lloc molt... N'hi ha diversos llocs, però n'hi ha un que és molt interessant a la ciutat, que és la mesquita colorida, que és un dels símbols de Travnik, perquè no és molt comú trobar mesquites que tinguin tant de color per dins, tantes flors, tantes plantes, perquè n'hi ha alguns corrents que diuen que no ha d'haver sers vius dins de la mesquita, només frases de l'Alcorà. Però en aquest cas n'hi ha això, plantes, flors, està molt, molt, molt pintada.

0: i és molt guapeta, es pot visitar, fora d'horari d'oració, qualsevol persona la pot visitar. I està construïda al segle XVIII i és una de les mesquites més boniques de tota Bòsnia, sí, i un exemple d'arquitectura otomana aixina de província. Però, per als amants de la literatura, tenim també un lloc superespecial, i és que allí va néixer el Premi Nobel de Literatura Ivo Andrić.
1: En esta ciutat?
0: En esta ciutat. I està la seva casa natal, es pot visitar, i ell va ser un dels autors més importants dels Balcans, i de fet va escriure molt de llibre connectat amb el tema dels Balcans. De fet, un dels seus llibres més importants, el del Pont sobre el Drina, que es desenvolupa en una altra ciutat, però és un poc el símbol de tota aquesta evolució històrica i ètnica de Bòsnia a través de la història del pont. I també hi ha un altre llibre, que és Cròniques de Trafnik, que ixen alguns llocs d'esta ciutat, com per exemple una cafeteria superhistòrica que n'hi ha allí al centre de la ciutat, on ell anava a prendre cafè i anava a escriure, i on també, i també ixen el llibre. I de fet, tu pots visitar la seva casa natal i tenen tots els seus llibres traduïts, on estava la seva habitació, és una casa molt guapeta, rehabilitada, i el que li agrada a la literatura és un lloc molt simbòlic, i també fer-se un cafè en eixa cafeteria també.
1: Alguna cosa més que vull, sigui imprescindible que vegem?
0: Mira, per exemple, tenim la Torre del Rellotge, i encara que veguem el rellotge ens cridarà l'atenció perquè l'hora no va a l'hora normal. I és que rellotges, els otomans, a Bòsnia i Segovina, els otomans construïen les torres de rellotges per a indicar l'horari de l'oració, perquè l'horari de l'oració va en la llum del sol. I com en aquest moment no tenien rellotges i no tenien aplicacions mòbils per a saber, indicava en aquest moment quin era l'horari d'oració. Així que sempre al costat d'una mesquita o en una ciutat d'origen otomà sol haver una torre del rellotge, i així n'hi ha una de les més altes del país, i és molt guapeta. I després una cosa que s'ha de fer sí o sí o sí si vas a Trafnik, i és tastar el sevapi. El sevapi és un dels menjars tradicionals de Bòsnia i Segovina, que són com si foren car picada en forma de llonganisseta, diguem, un poquet, així, en forma de dites. Però diuen que és més bons de tot el país són els de Trafnik, perquè diuen que n'hi ha un secret familiar que no es pot dir. Jo he tastat 4 o 5 per a veure.
1: Allí li posen lo de l'unicornio.
0: I sí que és de veres que no saps què és, perquè et diuen que no es pot dir. El sevapi.
1: Està accentuat en la sec.
0: I molt bo. No sabria dir quina és la diferència, però sí que és de veres que és d'allí. Estan superbons. Es pots comprar en tamanys de... El plat és 5, 10 o 15. O 20.
2: Com la llonganissa, el botifarró...
1: El fiatell.
0: Però sense pell, o sigui que es fa la carpica, i no és car de porc, perquè com normalment és d'influència otomana musulmana, no és de car de porc.
2: I què tal van en el Mundial? L'han debutat ja?
0: Mira, van empatar. Jo vaig veure l'últim partit. Vaig veure Sarajevo.
1: Pues igual que Espanya.
2: Igual que Espanya.
0: I juguen demà. Tornen a jugar demà.
2: Contra qui juguen?
0: Demà juguen contra Suïssa.
2: Suïssa. Bueno, això és guanyable, no?
0: Tenen un grup que jo trobo que estan molt motivats, eh? Jo us veig que enguany estan supermotivats.
2: Com diuen ells? Amunt o...
0: Bueno, ja m'has pillat.
2: No, què sé, com siga. Trafnik. Bueno, moltes gràcies, Clara, per portar-nos l'essència de Bòsnia i Herzegovina, d'aquestes dues ciutats. Trafnik i com era l'altra?
0: Jajce.
2: I Jajce, a les cascades. Gràcies per acompanyar-nos, que li vaig a veure a Bòsnia i Herzegovina.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies. Side of something per vi. Estic trobat amb ells un tal Dino Merlin, que m'ha dit que va representar a Eurovisió i que és com el Serrat d'allí.
1: Ah, mira. Sí, ja fa uns anys. Sí.
2: Que fa uns anys, sí, ja penta canes, ja pentina canes, este Dino. No, però no fa mal. No? Sí, el Serrat, diguem, d'allí, de Bòsnia i Segovina. Bueno, i el...
1: Ens anem amb l'oratge.
2: Mira, vaig Serrat de l'oratge.
3: Vaig ensenyar-li a Javi.
1: Veig els dolcets.
2: Boníssim. Moltíssima armela.
4: Ara en pilla uno. Que bo, que bona pinta. Després en pilla, després en pilla.
1: Són com gominoles, però no són tan...
4: Si me posa la boca...
2: Natural.
4: A mi m'agrada molt totes les noves Balcans. I meteorològicament parlant és superinteressant perquè queda clar, la dinàmica atmosfèrica va d'oest a est. És a dir, la façana atlàntica, la península ibèrica és la més humida, no? Doncs aquí queden com a la façana atlàntica del Mediterrani. I és superinteressant perquè té temporades de pluja molt importants.
1: Se'ns ha parlat d'unes inundacions que van canviar la fesomia de la ciutat.
4: I a més, precisament, que allí els despenjaments d'aire fred arriben molt fàcilment, perquè hem de pensar que la península ibèrica dalt té un oceà, no? Un mar, però allí tenen continent, i els despenjaments d'aire fred allà arriben amb facilitat. Per tant, un clima superextrem i super...
0: Va nevar en octubre de l'any passat.
4: Sí, sí.
0: O sigui, octubre.
4: Que xulo. Ja m'escoltaré, que no m'ho he pogut escoltar. M'apunte tot el que has dit.
2: No, Javi,
4: ha sigut el contrari.
2: Estic ja avançat quina torrera avui,
4: Sí, de fet, l'Agència Estatal de Meteorologia ja... avançat que podríem estar davant de la primera onada de calor de l'estiu, i ja ens han confirmat per darrere que demà segurament fan l'anunci oficial d'onada de calor. Mm. Així que la calor garantida.
2: I què màximes han tingut avui?
4: Avui 34, 35, 36, per exemple, a Sorita, però han pujat entre 1 i 2 graus les màximes. On més han pujat ha sigut al litoral alacantí, que ahir va bufar la brisa bona cosa i no van pujar tant les temperatures. Avui s'han recuperat una miqueta. Així que avui, pràcticament a tots els municipis del nostre territori, entre 28 i 33, 34. Així que ha sigut un dia ja calorós, amb mínimes en molts casos elevades, en punts del litoral i en zones elevades, que ens indiquen que ens està arribant una massa d'aire càlid en altura. Demà sí que tenim canvis, perquè portem dos dies amb sol, cel blau i bona visibilitat. Demà tenim, podríem dir, dos canvis, que ens arriba ja com siguem el gros d'esta dinàmica del sud, per tant, ens arribarà una miqueta de calitja, ja a la meitat sud del territori ja tenim el cel una miqueta més blanquinós, i de matí, com bufaran les brises, podrien tindre més humitat, més núvols en punts de les comarques centrals, i inclús alguna pluja, algun plugim de matí, poca cosa, que vindrà acompanyat de fang, seran núvols de base alta, i podrien tindre algun llamp, alguna tronada seca. Les calitges orientalianes, sí, i pols en suspensió d'ací en avant, i sobretot el gros de temperatures elevades cap de setmana, però sobretot a partir de diumenge, sí. Diumenge, dilluns, dimarts, dimecres, calor a manta. Per a Sant Joan. Per a fogueres. I per a fogueres, que...
2: Quina careta que fa, Gemma. Vinga, anem a les notícies de les 6. Gràcies,
4: adéu.
5: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
6: Són les 6.
7: A Punt. Notícies.
6: Continua les Corts, el macroplé, on, entre altres coses, es vota esta vesprada el dictamen de la Comissió d'Investigació de la Dana. El debat ha començat amb els vots particulars en contra del dictamen que presenten Compromís i el PSPB. Compromís vol una altra comissió. Isaura Navarro ha defensat el vot particular amb la rèplica de José María Llanos, de Vox.
8: El nostre vot particular acaba en el nom de les 230 víctimes que varen patir l'abandonament d'un Consell inefable que va mirar cap a un altre costat, que no va adoptar cap mesura de previsió, que se va anar a una entrega de premis o a un restaurant sense preocupar-se pel poble valencià.
9: Ustedes no tienen derecho a elegir qué víctimas sí y qué víctimas no. Lo hacen siempre con nuestra historia pasada, con nuestra cultura y ahora con nuestras víctimas. Pero ni una palabra del desprecio, del abandono y la traición de Sánchez a los valencianos. Ni que estaba obligado a decretar la emergencia nacional.
6: Més reaccions en esta vesprada on es vota, com diem, el dictamen de la Comissió d'Investigació de la Dana, en este cas en la veu dels representants del PSPB i del Partit Popular, Xavier García del Valle.
10: Sí, ha sigut el debat que s'està fent en estos moments, perquè el PSPB també ha presentat un vot particular. Alicia Andújar ha dit que el PP i Vox intenten fer el mateix que es va fer amb la comissió del metro. La rèplica li l'ha donada el síndic popular Nando Pastor.
11: Ya ocurrió con la comisión del accidente de metro en 2006. Entonces también utilizaron su mayoría para intentar levantar un muro de silencio y proteger a los responsables políticos. 20 años después, la historia vuelve a repetirse. La diferencia es que hoy la investigación judicial no les va a permitir salirse con la suya.
12: Cuestionan el calendario, cuestionan el cierre de los trabajos, cuestionan el dictamen y, en definitiva, cuestionan, señores del PSOE, cualquier decisión que no coincida con la que ustedes habían adoptado. Y cuando las conclusiones adoptadas o aprobadas no coinciden con las suyas, ahí son exactamente igual que Compromís, deciden desacreditar la comisión. Así de claro y así de sencillo.
6: Y en la sesión del matí, la mayoría del Partit Popular y Vox ha rebutjat les esmenes a la totalitat del PSPB i Compromís al projecte de pressupostos de la Generalitat d'enguany i, per tant, la tramitació parlamentària continuarà fins que els comptes siguin aprovats a finals de juliol.
10: Tot i això, el síndic de Vox, José María Llanos, li ha recordat al PP que els dos partits han pactat que la prioritat nacional, és a dir, que els estrangers migrants vagin per darrere dels nacionals espanyols en les ajudes socials i altres ajudes pagades amb diners públics,

0: impregne el projecte de pressupostos de la Generalitat.
1: Pues entonces estará el criterio de prioridad nacional si quieren aprobar estos presupuestos. Lo que está pactado, se lo digo nuevamente, es la prioridad nacional en las medidas y en las consecuencias que dentro de nuestras competencias se pueden aplicar.
2: Més assumptes, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha rebutjat imposar mesures cautelars a l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, tal com demanaven la Fiscalia i les acusacions populars en el cas Plus Ultra. Alejandro Molés.
3: Mesures com ara la retirada del passaport. De tota manera, el jutge considera que els indicis de criminalitat es mantenen, tot i que Zapatero ha negat rotundament haver exercit cap influència a favor de l'aerolínia Plus Ultra per tal d'aconseguir que l'executiu de Pedro Sánchez aprovara el rescat de 53 milions d'euros durant la pandèmia. Del que no s'ha pronunciat Rodríguez Zapatero ha sigut de les joies trobades. Diu que necessita més temps, que abordarà esta qüestió com a molt tard d'ací a 10 dies. I des de les Corts, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciat que durà a la Fiscalia els expedients dels hospitals de campanya que el Consell de Ximo Puig va muntar durant la pandèmia i que sol·licitarà que s'incorporen a la investigación a Zapatero en la Audiencia Nacional.
4: Los hospitales de campaña que no servían para nada se contrataron porque Zapatero dio la orden. Por lo tanto, yo les quiero anunciar, y con mucha seriedad y con mucho rigor, que todos los expedientes se van a trasladar a la Fiscalía y se van a trasladar a la causa que se investiga en Madrid para que nos digan si hay trama valenciana o si no hay trama valenciana también con el tema de los hospitales.
2: I de les Corts al Congrés dels Diputats, on la compareixença de Zapatero davant la justícia ha centrat part de la sessió parlamentària.
3: Allí el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat a Pedro Sánchez de ser el president del govern amb més sospites de corrupció de la democràcia. Per la seva part, Sánchez li ha recordat els casos de corrupció del Partit Popular. A més, el president nacional del PP li ha retret a Sánchez que s'hagi bloquejat a la mesa del Congrés la possibilitat de votar una esmena en què es demanava la convocatòria d'eleccions. Escoltem tots dos.
5: Usted es un cobarde. Usted le tiene miedo a la democracia. Era lo que nos faltaba, señor Sánchez. Ya no es que no quiera que votemos en urna, sino que además no quiere que votemos en el Congreso. No tiene derecho a amordazar el Parlamento. Usted no es un demócrata.
6: Las elecciones se van a celebrar, señoría. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es ¿qué país se va a presentar en 2027 respecto al 2018, si es un mejor país o un peor país. E indiscutiblemente, señor Feijóo, es un mejor país en términos de crecimiento, de empleo y de desigualdad.
2: Per cert, que Alberto Núñez Feijóo presidirà dissabte que ve un esmorzar amb militants populars que tindrà lloc a les 9 i quart del matí en un restaurant de Sueca, a la Ribera Baixa, Rubén Dempere.
7: Sí, a este acte, al qual han confirmat ja l'assistència, més de 1.200 persones acudiran, entre d'altres, el president de la Generalitat i líder del PP a la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, a més del cap de la Diputació de València, Vicent Mompó. La presència de Feijóo en l'esmorzar es produirà sense que de moment s'hagi confirmat quin serà el candidat en les eleccions autonòmiques de 2027. De fet, la Direcció Nacional del PP dependent convocar el Congrés Regional.
2: I l'Agència Estatal de Meteorologia ha avançat la previsió de com serà l'estiu, que comença, com saben, diumenge que ve.
3: I segons la previsió és que la calor s'intensificarà des d'este cap de setmana al nostre territori, on s'esperen temperatures molt altes a partir de dilluns que ve. Pel que fa a tot l'estiu, AM destaca que hi ha un 70% de possibilitats que faci més calor del que és habitual en la major part de l'Espanya peninsular.
2: I avui s'ha presentat el cartell anunciador del Misteri d'Elx, que enguany complix 25 anys com a patrimoni de la humanitat. I ahir ha estat la nostra companya Gala Navarro.
8: El treball de l'artista visual Luisa Pastor està realitzat en tres planos diferents, amb al·lusions a l'arquitectura, la història i els documents lligats a la festa. El primer és un plano de Santa Maria, la basílica, que cada any acull representacions. La segona, desenes de tesseles amb referències al Consueta, que conté la música del misteri. I el tercer és l'oripell, símbol celestial de les representacions, elements que, com assegura l'artista, guarden l'essència de la festa.
9: Pues he hecho un trabajo que visualmente, estéticamente, es muy barroco quizá, pero me hacía falta como para poder llegar a esos planos interiores de la festividad.
2: I en els esports, demà comença la final de la Lliga ACB entre el València Bàsquet i el Barça. A aquestes hores està prevista l'arribada

0: de l'expedició blaugrana, per cert, a València.
1: L'equip arribarà en autobús a l'hotel de concentració, des d'on eixiran en breu tant l'entrenador Xavi Pascual com el jugador Tomàs Satoranski per a participar en l'acte de presentació de la final de l'ACB, que se celebrarà en l'Ajuntament de València. Feia 23 anys que els dos equips no disputaven una final de Lliga. Esta temporada els taronja han guanyat els dos enfrontaments en la fase regular, mentre que en l'Eurolliga els de Xavi Pascual s'han fet amb els triomfs.
0: Continúen en la compañía de Chimo Rovira y Gemma Juan. Ahí sí está el Mon a estas horas. Ahí sí en su cuenta a Punt Radio.
2: Som la veu de tots. Som a Punt.
3: Piensa un momento en tu futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera?
4: Futuro de arte, de ingeniería, de ciencias de la salud, de derecho, de ciencias, de deporte, de nuevas tecnologías.
3: Fórmate en la universidad con mayor empleabilidad de la Comunidad Valenciana.
4: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
3: Preinscríbete en umh.es.
5: Siempre Germanor. En verano, siempre Germanor. Cuando cenas de día, te bañas de noche y almuerzas cuando sea. Germanor a la fresca, aunque no baje la temperatura. Y en los conciertos de Viveros, cantando y bailando, siempre Germanor. Amstel, Feta Valencia, Feta de Germanor. Amstel recomienda el consumo responsable.
6: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano Iturbi. Del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
7: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en fogueres. Servicis sense interrupcions dia i nit, del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
2: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.

0: Per sempre jove, forever young, vull ser sempre jove, per sempre, joventut eterna, diu este tema, en fi, molt icònic dels anys 80, recordeu esta banda alemanya, Alpha Bill, i reflexiona contra precisament això del que anem a parlar ara, de la joventut, del pas del temps, de la recerca de l'eterna joventut, també és un dels mites, no?, de la cultura, de la literatura occidental, no?
1: De l'anhel de la humanitat, és de veres que sí. D'això parlem ara, de joventut, d'envelliment i de ciència, perquè l'envelliment del cos es pot medir. Tenim una edat cronològica i una altra biològica. Podem revertir la nostra edat biològica? Més que joventut, per tant, seria com vida saludable a llarg termini. Preguntes interessants a les que ara donem resposta, però abans vull parlar-vos de la persona que ho farà, volem parlar-vos de la persona que ho farà, una dona que quan repasses el seu currículum és impossible no admirar-la i no agrair-li tot el que el seu treball aporta a la ciència. Agrair-li que dediqui part de la seva vida a investigar. És d'aquestes persones que ens fa sentir orgull. És dona, és científica, és de la nostra terra, de Castelló, d'Onda. Des de ben jove tenia clar que volia dedicar-se a investigar i que volia centrar la seva carrera en la prevenció i ho ha aconseguit sobradament.
0: Caram, i pel que fa als premis i reconeixements, mireu el Premi Jaume I l'any 2018 i no ha sigut l'únic, han hagut molts més, però per destacar l'últim que li donaren el passat mes de maig, li atorgaren, és el Premi Optimista Comprometida. No me pot agradar més este premi.
1: Sí, no, és que sí,
0: tu te donen un premi i te diuen optimista comprometida
1: i
0: ja va, i tot irà bé. En la categoria, a més, en aquella especialista per descomptat, en ciència, un guardó internacional, a més, que reconeix aquesta tasca de persones com ella que transformen la societat, el va rebre el Museu Reina Sofia de Madrid, és catedràtica de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Universitat de València, dirigeix la Unitat d'Investigació Epidemiològica, Genètica i Molecular de la mateixa universitat, és responsable del grup dedicat a obesitat i nutrició en el Centre d'Investigació Biomèdica en Red Ciber. Vaja, que ha treballat moltíssim en una, bueno, en la vessant de la nutrició, pensant fer precisament en estar bé i en cuidar-nos.
1: Vaig a fer l'aportació local perquè damunt pertany a una família en Onda molt, molt estimada per tots els que d'allí som. Dolores Corella, com estem? Benvinguda. És un goig saludar-te.
2: Hola, moltíssimes gràcies. I després de tot el que heu dit, estic ja supercontenta d'estar així.
0: Gràcies,
1: bueno, gràcies per fer-nos un lloquet, que sabem que tens una agenda ben apretada. Com estàs?
2: Pues bé, sí, estic intentant ficar en pràctica totes les coses que estem aprenent ara, perquè la ciència és veritat que ha evolucionat en estos anys, estos últims anys, una barbaritat. Després comentarem cosetes.
1: Mm-hmm. És una científica de trajectòria molt cridanera, com hem explicat, però és una de les coses que a nosaltres ens ha encisat és que eres pionera en genòmica nutricional. Expliquem una miqueta què estudia esta disciplina.
2: Sí, al principi, quan nosaltres fèiem els estudis, quan jo vaig acabar la llicenciatura i feia la tesis doctoral, pues no teníem pràcticament res de coneixement de la nostra genètica, perquè s'estava acabant el que se va anomenar el projecte Genoma Humà. I el projecte Genoma Humà el que feia era descobrir la seqüència genètica dels gens que codifiquen pues, per al color de ulls, per al color del moño, però a part no només els rasgos visibles, sinó també si ho pot tindre més risc de diabetes, d'obesitat, de malaltia cardiovascular. Però d'això no sabíem res, no sabíem res. I com estàvem començant i jo ja volia ser pionera, dic, pues, jo tinc que incorporar tots els nous coneixements estos de la genètica a l'alimentació tradicional, perquè abans a tots donaven la mateixa dieta, tots feien com si fora el mateix, no? I entonces la genòmica nutricional pues lo que fa és estudiar la interacció entre la dieta i el genoma de cada persona per donar dietes més personalitzades per a tractar millor pues, el risc d'obesitat, de diabetes, cardiovascular, de demència. Avui en dia és un camp molt ampli i ara dintre de la nova medicina de precisió, pues això s'anomena, el nom nou és nutrició de precisió.
0: La relació entre la genètica i la nutrició i l'alimentació. Sí. En fi, és absolutament fascinant el que a través de l'alimentació podem aconseguir en l'impacte que podem aconseguir en la nostra salut. Ens diuen, Dolores, que ara estàs centrada en un projecte que m'encanta també el nom. Bueno, ja te comentava mateix que rebre este premi de optimista comprometida, ens encanta, és un premi de molt de prestigi, però que traslladeu també això, no? Que la ciència és compromís i també esperança, no? I és optimisme. En este cas, el projecte es diu Love My Age, Estime sí. la meva edat. També és molt significatiu,
1: sí.
0: no?
1: De què va? Important és això.
2: Sí, és que tot és tan apassionant, de veritat. És que és una cosa que treballem, estem moltes hores, però és que disfrutem. Disfrutem moltíssim en tot això d'investigació. Jo vos vull fer una pregunta abans de contestar. Vosaltres penseu que mengeu el que voleu o és la vostra genètica la que fa que mengeu les coses? Ho heu pensat alguna volta?
3: No,
2: pot
3: no
2: influir?
3: Ho he pensat.
0: Jo què sé.
2: Clar, però crec, mira, perquè tens fam.
3: Clar, jo crec que estic molt mediatitzada.
2: O perquè en un moment t'avellis el dolç, o t'avellis el salat, o tires més sal, i dius, això no m'agrada, o això sí.
3: És veritat.
2: Estem molt influïts. Sí.
0: Molt, a part molt influïts per l'entorn. I és una influència sí. genètica, no és el cos, diguem...
3: Educacional no pot ser, també?
0: Bueno, sí, o la influència dels mitjans cultural. També pot ser, no? O el cos sí, demanant-nos influència... alguna cosa que li falta. No sé.
3: Podria ser. Bueno, ho estem inventant,
0: sí, eh?
3: Dolores, tu mateix.
2: Sí, sí. No, esteu molt encertats en les vostres divagacions. És molt cultural perquè segons on la cultura, la religió que tingues, pues, diràs, hi ha unes coses que pots prendre, que no, el poder adquisitiu. Però a igualtat de tots els factors, gent que siga tot igual, que tinga la mateixa cultura, els mateixos diners, la mateixa influència mediàtica, sí. la genètica és la que influís. En un determinat moment tu pots dir, m'avellís el dolç, i això és perquè el teu organisme, la teva genètica, fa que en aquest moment determinat, i a aquesta hora determinada, perquè hi ha gent que sope molt tard, un altre sope més pronte, o el desdichuni, està molt determinat genèticament. I això és el que estem estudiant també. Claro. Sí, sí. És apassionant.
3: És apassionant.
2: Totalment.
3: Quina curiositat.
2: Sí, de fet.
0: Ixa herència que portem, no? En nostres sí, gens sí. també, no, Dolores? Podem medir, sí. és a dir, hi ha una manera de dir... jo tinc 50 anys, bueno, tinc algun més, estic a mi anys, bueno, per exemple, no? I es pot medir, diguem, la meva edat biològica? És a dir, puc tindre el cos d'una persona més jove o envellit, diguem, que no corresponga a l'edat sí. cronològica? Això és medible?
2: Sí, fa poc de temps la ciència no podia, però com ara ha evolucionat moltíssim, totes les òmiques estan fent una revolució i realment és en tot el món i en Espanya, afortunadament estem treballant en bones condicions, bueno, sempre se pot millorar, no? Però tenim unes bones condicions ara, podem mesurar l'edat biològica de la persona. Teniu que tindre clar que està l'edat cronològica, que és l'edat que tenim per la nostra data de naixement, okay. i després l'edat biològica, que és la que té el nostre cos, les nostres cèl·lules. Tots sabeu que a voltes aneu per el carrer i dieu, ai, que envellit o que envellida ha trobat a qui siga,
3: sí.
2: o que jove està, no sé què s'haurà fet, però està més jove. I això lo que reflecteix l'edat biològica, la de les nostres cèl·lules. Antes no sabien com mesurar-la i ara sí. N'hi ha molts biomarcadors, però els que més estan funcionant a nivell internacional i estan molt validats és el que se diuen els rellotges metilòmics. I si després voleu, vos comento que són els rellotges metilòmics.
0: Ostres, té una pinta apassionant. I podem nosaltres, més enllà de les proves que la genètica puga fer, no? O la genòmica nutricional, etc. Però nosaltres podem avaluar quina és la nostra edat biològica? Me ho invente.
3: Podem canviar-la en els hàbits, seria, no?
0: Bueno, no, i també si d'alguna manera, fent, per exemple, calistènia, me ho invento, és a dir, agafant-me a una barra, puc estar 30 segons o puc estar un minut i tinc aquesta força d'agarre, per exemple.
3: O jo, zero.
0: O començo a fer sentadilles i ne puc fer, no sé, no sé quantes, o no puc passar de... O puc fer un push-up o no puc ni tan sols. Saps? Vull dir, hi ha alguna manera a través de, no sé, algun tipus d'exercici o tal, de saber quina, aproximadament, no?, de tindre una idea de com estem d'edat biològica?
2: Sí, ja vos dic que l'edat biològica se pot mesurar, és molt fàcil de fer. Simplement tenim que traure sang, quan traiem sang de la persona, d'ahir aïllem el material genètic, que és l'ADN, i després el que mesurem són les metilacions. Per això se diu rellotges metilòmics, perquè el que mesurem no són variacions de seqüència, que és el que fan els polimorfismes genètics en la genètica clàssica, sinó la metilació és un poc tècnic, però vos sonarà perquè això se farà molt famós. És l'addició de grups metil a les citocines de l'ADN. I això és reversible. Entonces, segons com tinguem aquesta metilació de l'ADN, nosaltres, una persona que té, per exemple, 50 anys cronològics, li podem dir la teua edat biològica en aquest moment, que tu tens 50, però biològica la tens de 35, i dirà, ui, que bé, pues sí que ha valgut la pena que jo me cuidara i que dormira bé, que fera dieta, que fea els exercicis estos que esteu comentant i tal. Però, en canvi, en un altre, en els seus 50 anys cronològics, li direm, la teua edat biològica és de 75, que has fet 75, que ho tens molt envellit, tens el cor de persona molt major, el renyó, el que siga. Tot això ho podem fer. I llavors aquesta persona ens dirà, i què puc fer? Puc fer algo per a revertir aquesta edat biològica que tinc més avançada? I ahí és el que estem investigant. Estem investigant com la dieta pot revertir aquesta edat biològica, com l'exercici, com el dormir de qualitat, com el no tindre estrès, com el no fumar, com tots els factors de l'estil de vida, i ho estem quantificant. I un dels estudis que estem fent ara per a quantificar-ho així en població mediterrània és este que se diu Love My Age, és me gusta mi edat o disfruto con mi edat, com en una traducció més lliure.
3: I ahí... Ahí podeu analitzar-me a mi.
0: Sí.
3: No necessitareu conejillos d'Índia, no necessitareu voluntariat.
2: Mira, tenim sort perquè ara aquest estudi és un estudi internacional, també estem col·laborant en Ana Maria Cuervo, que

0: és una altra valenciana. Bueno, va néixer a Barcelona, però ha estudiat en la Facultat de Medicina de València, que és una autoritat mundial en autofàgia i en envelliment. Entonces, ara estem en la fase de reclutament d'aquest estudi. Estem arreplegant voluntaris, perquè és molt important que els científics tinguin voluntaris de la societat, perquè tots els estudis es fem en dades, necessitem medir a la gent, veure la gent com menja, com fa l'activitat física, com dorm i tot això, i diem, pues mira, és que fan això, pues han... s'han fet més joves, doncs, per exemple, 5 anys des que han entrat en l'estudi, o estos altres han envellit. I ara estem en aquesta fase que n'hi ha uns criteris, perquè sempre quan fem un estudi tenim uns criteris d'inclusió, però estem en l'etapa de que si compliu podeu entrar en l'estudi.
1: Ah, i després hem d'estar un any fent, diguem, unes pautes en la comparació, no? Vale,
2: sí.
1: Bueno,
2: està
1: guai. Hi ha una cosa, sí. Dolores, que me diu la meva dona, i és, no m'estresses que me acortes los telómeros. I dic, però, sí. No, però la, jo la no sé ni lo que és un telómero, ni igual ella sap tampoc. Però ella
2: sap que l'estrès no és bo.
1: Ella ho ha llegit en algun puesto.
2: Que jo crec que de les coses és la més difícil de controlar, per a mi, però sí.
1: I aquest és l'efecte que fa, diguem, l'estrès o altres factors així ambientals? Sí.
0: Sí, tot és molt important, i els disgustos, i tindré pues, moltes preocupacions i moltes coses. Els telòmers són els finals dels cromosomes, que això el que va passant és naixem en els telòmers llargs i a poc que anem envellint, se va fent curt. És com si tu tens una madeixa de llana, per exemple, que al principi està sencera, és que tenen aquesta forma, més o menys. I tu vas llevant, vas soltant-la, perquè estàs fent coses i al final te quedes en no res, no? Pues la longitud dels telòmers és un indicador d'envelliment clàssic de fa molt de temps. Ara s'ha substituït per aquests rellotges biològics, però també podem determinar la longitud dels telòmers per els rellotges estos metilòmics, que vos dic, tot això ho determinem nosaltres en l'estudi. I si l'estrès, l'alimentació, tot repercutís en mantindre més o menys la longitud dels telòmers, que és un altre indicador d'envelliment.
1: I aixina, ja sé que clar, ja el tema de la dieta, i així cada setmana en Clara Llorenç, la nostra nutricionista clínica, també ho parlem molt.
2: I fer exercici de força, aeròbic i de força, molta importància.
1: Però si aixina, en grans titulars, Dolores, o si t'hagués de quedar en, jo què sé, poques coses, en alimentació, dos o tres coses aixina fonamentals, d'obligadíssim compliment.
0: Vale, alimentació, pues tinc que recomanar la dieta mediterrània, però dintre de dieta mediterrània ara el que estem veient que és molt bo i s'està deixant de consumir per el preu és el peix. Yeah. Els àcids greixos omega-3 que aporta el peix, també alguns fruits secs, són de les coses que més contribueixen a mantindre esta joventut.
1: Però peixos blaus, tios Dolores?
0: Sí.
1: O sigui, sí, sardina...
0: Fonamentalment.
1: No? A la Doroc.
0: Sí.
1: Bueno, encara que ja has de veure que han pujat de preu. Bueno, una sardineta
2: com
1: encara...
2: Allà una alternativa un poc més econòmica. Bé.
1: Vale,
0: sí.
1: Molt bé.
0: Que això són omega-3,
1: no?
2: Sí.
0: Sí, és omega-3. Després també les verdures, les fruites, els fruits secs, l'oli d'oliva virgen extra. És molt important, encara que siga molt car, bueno, més car, que siga el verge i l'extra, perquè tenim els polifenols, que realment són els que tenen aquestes propietats protectores, antioxidants, i només és l'oli d'oliva, que no és verge, en el procés este de refinat, se perden totes aquestes substàncies. I quan més amarg siga, millor, més polifenols tenim. El problema està en que n'hi ha molta gent que no li agrada la percepció del sabor amarg, que tot això també ve per la genètica, i l'evite. Però tindríem que no evitar-ho. Això en quant a la dieta. I després també l'alimentació restringida en el temps. Això és molt important i estem ara estudiant-lo molt.
2: Lo de fer dejú o d'estar X hores, això te refereixes?
0: X hores, sí. Sí. Això la que més sap és Anna Maria Cuervo de la Universitat de... Bueno, està a Nova York. I entonces ella està treballant en autofàgia. Això heu parlat alguna volta de l'autofàgia?
1: Sí, sí, sí. El dejú intermitent, sí. Estar en pauses de 12 hores, no? Deixar descansar el cos 12 hores mínim, no?
0: Sí, perquè l'autofàgia és la nostra maquinària de neteja.
1: Vale.
0: Nosaltres embrutem, en el nostre cos embrutem, i al final tenim que limpiar-ho. Si no limpiem, s'acumula la brutícia per ahir i fa que tot funcioni mal. L'autofàgia intenta actuar sempre, però només pot netejar bé quan estàs sense que digui entrem a

0: només, que és com un equip de neteja que va a una casa a limpiar i no vol que n'hi hagi ningú per allí perquè sempre estàs, ja ho xafes, el llevat i tot això, doncs pues té que estar sense ningú, sense aliments. I l'ideal és que des de l'últim sopar fins al desdijuni que passi el major temps possible. L'ideal són 16 hores, però això és molt difícil de complir.
1: És difícil.
0: Si fem 12, doncs ja està. I això tots els dies. Si un diu, és que jo no puc, doncs entonces algun dia de dijú intermitent. Hi ha moltes alternatives, però ja que és passear molt les menjades per a limpiar.
2: Si a sopar a les 6 de la vesprada, no?
1: Sí, o bueno, o si sopes a les 12 de la nit fins...
2: No,
1: sumar 12, 16 hores. No de desdijunar, efectivament.
0: No de desdijunar, perquè el desdijuni per als adults no és la principal, el principal menjar del dia, que mos han dit. Per als xiquets és una altra cosa, però als adults no mos fa falta el desdijuni.
1: És important acotar
0: també... Algú me criticarà, però...
1: No, però és important acotar també que per als xiquets és una altra cosa, però que sí, que els adults que prenguem nota. I després està l'exercici físic, perquè nosaltres també, últimament me referís, ja últimament de fa anys, però fa pocs anys, fa molta incidència en l'esport de força, de cuidar els músculs, que també aniria de la mà menjar proteïna, per exemple.
0: Sí, però és millor l'exercici de força. Perquè s'ha vist que quan el múscul està més fort, això se comunica en tot l'altre organisme per unes vies metabòliques que no vaig entrar, que fa que els indicadors d'envelliment siguin més baixos. Per tant, exercici de força, mantindre aquesta musculatura, que no hi hagi sarcopènia, i això és molt important.
1: I un pes saludable... Ostres, si les persones que genèticament, per exemple, hereten una obesitat, que potser sí que es veu... Pues l'abuelo ja era aixina i el pare i el fill...
0: Sí.
1: Entenc que poden haver mecanismes per ajudar aquestes persones, perquè això ja és una qüestió un poc més
0: complicada. Clar, hi ha obesitat genètica i ahí el que tenim que fer són dos tipus d'estudis. Per una part, veure quina és la genètica que està incrementant el risc que tenen aquestes persones. A voltes pot ser pues, per mecanismes d'estos que ara han tret els fàrmacs, estos que fan primar-se molt, que és perquè aquestes persones no tenen...
1: Ara te preguntaré què te pareixen.
0: Que no tenen sensació de sacietat, perquè tu pots estar gros perquè menges molt i sempre tens ganes de menjar, però després hi ha uns altres mecanismes, que és perquè no se dissipa suficient energia. Hi ha gent que menja molt, però com consumís tota l'energia que menja, pues no engreixen. Entonces és saber la causa genètica i actuar al nivell de dieta per això, o activitat física per això, i després l'altre, lo de l'envelliment. Sí, ahí se junta tot, són dues coses.
1: Clar, que realment és una sèrie de qüestions combinades. No és una cosa separada de l'altra, no és impossible de ser així. No. Bueno, pues, te preguntem per aquestes injeccions que a voltes són màgiques. I també hi ha qui ens diu, però això és un perill per a la salut. No, però això està molt... Si tens obesitat mòrbida... Quin estrès.
2: No saps com aclarir-te. Imagina que sempre supervisat mèdicament.
1: Què diu la ciència, sí.
2: Però funciona, ajuda en aquests punxats a controlar l'apetit, en fi, la gana de menjar, en fi, i a primar-se, diguem, de manera saludable.
0: Sí, tot això té que veure amb tota la investigació genètica de fa molts anys, dels gens de l'obesitat, estudiar per què n'hi ha persones que estan obeses, per què no, i això és una investigació bàsica de fa molts anys. S'han trobat estos anàlegs que, bueno, per no entrar en detalls, que intervenen en principi, eren fàrmacs, perquè actuen molt sobre la regulació de la glucosa per a la diabetes, però després s'ha vist que tenen un efecte molt important en l'obesitat perquè lleven la gana de menjar. Entonces, els estudis que s'han fet fins ara sí que demostren que són eficaços per perdre pes i se perd un munt de pes. També hi ha molta evidència científica de que, a part, pues, van a tindre efectes beneficiosos per a reduir les malalties cardiovasculars i altres problemes. S'està publicant molt ara en aquest sentit de benefici. Clar, ha passat poc de temps. No sabem, quan una persona porta 5, 10 anys en això, què tindrà. Això no ho sabem. Però a curt termini i sempre que estigui supervisat, són efectius. Això sí que vos puc dir.
1: I ara farà l'observació a llarg termini com afecta les persones. Interessant.
2: Bueno, el projecte ens encanta des del nom al treball que esteu fent i aportant a les...

0: investigacions. Si voleu dos voluntaris podem parlar-ne, Dolores. Una abraçada vale, molt gran a tot, especialment gràcies. Que siga un projecte si volem molta dona, veritat?
1: I quines característiques faria falta per participar? No sé, perquè...
0: Clar, i on si pot no adreçar-se la gent que vulgui participar?
2: Vale. Les característiques, en principi, són persones adultes de més de 18 anys, fins a 85, que tinguin sobrepès, ¿vale? Que és l'índex de massa corporal superior al 25, també hem servit obesitat, però no obesitat mòrbida, només de 40, i que tinguin un factor de risc, que siga pues, gent que pues, no menja bé, que no dorm bé, que no fa exercici per a poder millorar alguna cosa, i entonces ja pues, fiqueu en contacte, és el Departament de Medicina Preventiva, a la Facultat de Medicina de València, i poden contactar amb nosaltres, si voleu més informació pues, ja la podem donar.
0: Pues le digo, Dolores Corella, en fi, catedràtica, investigadora, i a més una dona, pel que sabem, Dolores, molt inspirada per persones com Santiago Grisoria o el mateix Severo Ochoa. És a dir, que caram, no només és la trajectòria, és l'estudi, també l'impuls no, de persones tan inspiradores. Que sort, veritat?
2: Sí, sí, una sort molt gran, sí.
0: Pues un plaer, gràcies per fer-nos el lloquet en l'agenda, Dolores, a veure si podem també compartir un altre ratet personalment, que vagin molt bé els estudis, i gràcies a tota la ciència i la investigació que n'hi ha per millorar la salut, per tindre una vida més llarga, però també més saludable i, per tant, més feliç.
1: I feta des d'ací, en València.
0: Feta en casa. I de Onda, Dolores, que això...
2: De Onda.
0: Sí, sí.
2: Un record per a tots.
0: La gent de Onda se senten molt orgullosos. Sí. I, en realitat, en fi, de la investigació que se fa en territori de la Comunitat Valenciana. Val. Moltes gràcies, Dolores Corella. Un plaer.
2: Gràcies a tots vosaltres. Adéu. Toda la gloria es nada. Toda vida es sagrada.

0: Nosaltres no és que no ens importa, és que ens encanta estar aquí en dos superestrelles del món de l'espectacle.
1: Del món del cabaret. S'ha hecho un silencio. Perquè estàvem esperant a veure què aconseguia, això.
0: Me he quedat parat perquè lo següent que anava a dir...
2: Dilo.
0: Era una inconveniència. Res que vos estime molt.
1: O deixem en cabaret i varietés.
0: Sí. Varietés arrevistades, no sé què jo, no?
3: Varietés arrevistades.
0: Pues està aquí Fran Surimi, Daniela Requena, Fran Surimi.
2: Hola, què tal?
3: I amb ells venen tota la recua de famosos estrellatats d'esta setmana.
2: Que fort.
0: Però... hi ha molt que contar i molt que despregar. I per començar, està malito Luis Miguel.

0: amb una tela pintada per l'Hortelano o per Genovés, que fa, dissenya una prenda de vestir, no? I treballa des de fa més de 20 anys en eixa fusió entre l'art, el disseny de moda, la fotografia i diferents expressions artístiques. I de tant en tant a ell també li passa, no? Que estàs en la dutxa i te passa, no sé, dius, però què tinc jo al cap, no? Idees impossibles, curioses o pors o etc, etc. És un molt interessant el que es veurà al Movim. I d'ahir ens n'anem a la plaça La Reina, perquè la Casa de la Pau, el Casal de la Pau, a través dels dos autors, Juan Molpeceres i Jairo Muñoz, han fet una exposició fotogràfica que es diu Tránsito, i són tres persones que han patit el ninguneig, la mala vida, no? I que reivindiquen d'alguna manera la seva dignitat. Saps què són les 7?
1: Sí, ens n'anem, demà tornem a les 4 i ara seguiu en la ràdio pública, en la de la cultura.
2: Adeu. La vesprada de punt.
3: Són les 7.
4: A punt. Notícies.
3: El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ha anunciat des de les Corts que portaran a la Fiscalia els expedients dels hospitals de campanya que es van muntar durant la pandèmia de la Covid i que van ser contractats pel govern que presidia aleshores el socialista Ximo Puig, Alejandro Molés.
5: Segons Pérez Llorca, els hospitals de campanya es van contractar perquè Rodríguez Zapatero ho va ordenar. L'escoltem.
6: Los hospitales de campaña que no servían para nada se contrataron porque Zapatero dio la orden. Por lo tanto, yo les quiero anunciar, y con mucha seriedad y con mucho rigor, que todos los expedientes se van a trasladar a la Fiscalía y se van a trasladar a la causa que se investiga en Madrid para que nos digan si hay trama valenciana o si no hay trama valenciana también con el tema de los hospitales.
5: Unes declaracions del cap del Consell que afirmen que el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, prenia declaració aquest matí en qualitat d'imputat a l'expresident del govern espanyol, precisament a José Luis Rodríguez Zapatero, en el cas Plus Ultra. Finalment, el magistrat ha rebutjat imposar mesures cautelars com ara la retirada del passaport i compareixer cada 15 dies davant de la justícia, tal com havia sol·licitat la Fiscalia. De tota manera, el jutge considera que els indicis de criminalitat es mantenen i recorda que l'origen i les obligacions tributàries de les joies trobades al despatx de Zapatero encara no han sigut acreditades. I és que, de moment, Rodríguez Zapatero ha declinat donar explicacions al respecte, ja que diu que necessita més temps. L'expresident del govern ha abandonat l'Audiència Nacional després de quasi 3 hores de declaració com a investigat, en què ha negat de ple haver exercit cap influència a favor del rescat de l'aerolínia.
3: Més assumptes del dia. La compareixença de Zapatero davant la justícia ha centrat part de la sessió parlamentària al Congrés.
5: El líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Pedro Sánchez de ser el president del govern amb més sospites de corrupció de la democràcia. Per la seva part, Sánchez li ha recordat els casos de corrupció del PP. Escoltem tots dos.
7: El lunes pasado, su mujer volvía al juzgado. En este mismo instante, un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
8: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en deuda.
3: I a les Corts s'acaba de concloure el debat del dictamen de la Comissió d'Investigació de la Dana, un dictamen que el Partit Popular i Vox aprovaran amb els vots en contra de l'oposició d'Esquerres, Xavier García del Valle.
9: Sí, el debat s'ha centrat durant tota la vesprada en els vots particulars que han presentat contra el dictamen Compromís i el PSPB. Consideren que la comissió s'ha tancat en fals, sense voler trobar els responsables polítics i sense escoltar els principals implicats en la gestió de la Dana. Per això, la diputada de Compromís, Isaura Navarro, ha justificat que el seu vot particular demane una nova comissió. L'ha replicat el síndic de Vox, José María Llanos.
10: No anem a ficar punt i final, com volen Partit Popular i Vox, a tot el que va ocórrer en la Dana. No, no ho anem a fer. No anem a tolerar l'oblit.

0: I per això immediatament presentarem la sol·licitud d'una nova comissió d'investigació i no defallirem fins a aconseguir-ho i guanyarem les eleccions i n'hi haurà una veritable comissió d'investigació per a que se sàpiga tota la veritat.
1: Compromís lo que quiere es garantizarse la supervivencia y para eso tiene que fidelizar a los que pueden votarle. Y para eso creen que su única opción es enfrentarnos. Enfrentar a los valencianos unos con otros, generando teatro, desestabilización, confrontación, debate vacío y discursos trasnochados.
2: Vox i el PP consideren que la comissió ha complit amb el seu objectiu, tot i que s'han queixat perquè no han pogut citar cap membre del govern de Pedro Sánchez. El síndic popular, Nando Pastor, ha defensat el dictamen quan la diputada socialista Alicia Andújar ha recordat l'accident del metro.
3: Ya ocurrió con la comisión del accidente de metro en 2006. Entonces también utilizaron su mayoría para intentar levantar un muro de silencio y proteger a los responsables políticos. 20 años después, la historia vuelve a repetirse. La diferencia es que hoy la investigación judicial no les va a permitir salirse con la suya.
4: Cuestionan el calendario, cuestionan el cierre de los trabajos, cuestionan el dictamen y, en definitiva, cuestionan, señores del PSOE, cualquier decisión que no coincida con la que ustedes habían adoptado. Y cuando las conclusiones adoptadas o aprobadas no coinciden con las suyas, ahí son exactamente igual que Compromís, deciden desacreditar la comisión. Así de claro y así de sencillo.
2: El debat l'han seguit des de la tribuna de convidats diversos representants de les associacions de víctimes, contraris també a les conclusions que s'aprovaran esta vesprada quan finalitzi el macroplè que les Corts estan celebrant avui.
5: I coincidim avui amb este pre a les Corts, nombrosos col·lectius, com ara taxistes, BTC, familiars de les víctimes de la Dana, s'han concentrat davant el Parlament per expressar el seu descontent en els temes que els afecten.
6: Un d'estos col·lectius ha sigut el que representa l'ensenyament privat concertat. Denuncien la falta de voluntat negociadora i els continus incompliments de la Conselleria d'Educació. Reclamen, entre d'altres, la jubilació parcial del professorat. Escoltem altres reivindicacions en la veu de dos dels portaveus.
7: Són un acord de jubilació parcial, plantilles, sobretot en principi, d'educació especial i de formació professional, i avançar també en la modificació de l'hora de pagament de la CAT.
8: Les mismas horas de trabajo, tenemos que tener los mismos salarios porque el mismo trabajo se merece en las mismas condiciones y el mismo salario.
5: En successos, a Novelda, al Vinalopó Mitjà, un edifici de 5 altures ha sigut desallotjat esta vesprada per l'incendi d'una vivenda situada en la primera planta. Cap persona ha resultat ferida.
6: Del foc, del qual s'ha donat avís passades les 4 i mitja d'esta vesprada, s'ha iniciat en una de les habitacions de la vivenda i a l'arribada dels bombers tota la finca estava ja evacuada.
5: Un apunt de l'exterior de la filtració que s'ha fet del document acordat per l'Iran i els Estats Units per tal de firmar la pau.
2: Un document de 14 punts que preveu l'alto el foc immediat en tots els fronts, la reobertura de l'estret d'Hormuz en 30 dies i un fons de 300.000 milions de dòlars per a reconstruir l'Iran a canvi de prometre que mai produirà armes nuclears. Està previst que l'acord provisional de pau es firme divendres que ve a Suïssa.
5: En els esports, en mitja hora, comença l'acte de presentació de la final de la Lliga ACB, que disputaran el València Bàsquet i el Barça a partir de demà.
6: El balcó de l'Ajuntament de València és l'escenari que ha triat l'organització per a realitzar esta compareixença. Allí podrem escoltar les sensacions dels tècnics Pedro Martínez i Xavi Pascual. També hi participaran els jugadors Jaime Pradilla i Tomàs Satoranski. Recordem que el primer partit de la final serà demà al Roig Arena a partir de les 8 de la vesprada i que el títol es decidirà al millor de 5 partits. Esta serà la segona final consecutiva dels Taronja i també la segona entre els dos equips després de 23 anys.
5: Fins així l'última hora informativa. Es queden en la companyia de Reis Joan en l'Hora de la Cultura. Nosaltres tornem a les 8 en Contrapunt. Així està el món a aquestes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
9: Som a Punt. Gràcies per sintonitzar-nos. Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans, es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en Fogueres. Servicis sense interrupcions dia i nit. Del 20 al 21.

0: 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
1: La Diputació de València vos convida al 4th Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
2: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
3: Apunt, la ràdio pública. Gràcies per sintonitzar-nos.

0: No sé vosaltres, però quantes voltes em pregunte per què ens neguem a veure la realitat? Per no entrar en cap jardí del que siga difícil eixir, posaria per cas la situació internacional. Si sabem que Estats Units va atacar el Líban de primeres, com és que després creiem la versió del Yankee que vol arribar a un acord? A canvi de que l'altre, aquell que va rebre les bombes, no desenvolupe les armes nuclears, que sí que té el qui ha bombardejat, no? En fi, ahir mateix amb Juanjo Prats parlàvem de la quantitat d'informació, estudis, dades i gràfics que tenim del canvi climàtic, no? I tot i això, no mirem de cara a aquestes dades. Fem com que no va amb nosaltres, com a molt destriem el fem, com si així tinguérem la faena feta i ja haguérem mirat la realitat que ens envolta. Per què ens incomoda tant la realitat fins al punt de no voler mirar-la a la cara? Jo crec que de vegades és per protecció emocional, no? No volem assumir una realitat que ens trencaria el cor. Com per exemple, no sé, que el germà del teu pare és capaç de fer-te tot el mal imaginable. Millor l'autoengany i que parega que som una família normal, no? Posem per cas. De vegades no atinem a mirar la realitat per biaixos cognitius. Diuen que tendim a pensar que la realitat només ve a confirmar allò que pensem i que creiem i que tenim molt clar. Sent així que molt sovint és tot el contrari. Sol passar també que quan un fet que passa davant nostre qüestiona allò que som i la nostra visió del món, ens costa d'acceptar. Però crec que la majoria de les vegades veure la realitat, mirar-la sense idees preestablertes, ens obliga a prendre decisions complicades. Ai, així és on sovint preferim mantindre una il·lusió a haver d'afrontar les conseqüències d'actuar en conseqüència amb allò que estem veient davant nostre, no? I tot això és comprensible. Ara bé, assumir la realitat. Hem de tindre clar que assumir la realitat suposa, per exemple, un estalvi energètic. No hem de perdre energies emocionals. Suposa prendre decisions més acurades i, sobretot, ser més lliures, en la mesura en què decidim de forma més conscient. Ara bé, en el món que ens envolta, què voleu que vos diga? Que és molt fàcil que de tant en tant ens neguem a mirar de cara a la realitat. Un bon llibre, una exposició, una pel·lícula, una funció de teatre, vaja, la cultura ens pot ajudar a anar pel bon camí. Són les 7 i 12 minuts i això és l'hora de la cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'hora de la cultura.

0: Escoltes l'Hora de la Cultura en A Punt Ràdio.
1: Rigor informatiu i passió pel territori cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
2: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
1: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
0: Escoltes l'Hora de la Cultura en A Punt Ràdio.
1: Rigo.
3: Per fer camí.

0: i d'exposició a exposició, mentre escoltem el Dóna'm la mà, aquell poema de Miquel Martí i Pol, que interpretaren ja fa anys Lluís Llach i la cantant d'origen cubà Lucrecia, que, vaja, posa, encara continua emocionant després de dècades de gravada. Dèiem que d'exposició a exposició, perquè ara vos convidem a passar per la plaça de la Reina de València i passejar per l'exposició fotogràfica Tránsito dins del València Foto 2026. És un treball del Casal de la Pau a través de la Grieta Colectivo que signen Juan Molpeceres i Jairo Muñoz. El títol al·ludix al trànsit pel qual passen els tres protagonistes de l'exposició. El trànsit que fa que hagin hagut de travessar per diferents situacions d'exclusió, com pugui ser la pobresa, la presó o la migració. Una mostra que ens fa reflexionar sobre els apriorismes i els prejudicis que ens acompanyen i que normalment ens fan mirar cap a un altre costat, deixant-los en la invisibilitat. Molpeceres i Muñoz els posen nom i ens fan conèixer no tres persones anònimes, sinó Hawa, Miguel i Jauat. Fa uns mesos que parlàrem amb ells arran l'exposició Bretxes a la plaça del Patriarca, una mostra de retrats de persones que havien passat per la presó. Recordem que Casal de la Pau és una entitat sense ànim de lucre que treballa amb persones que pateixen exclusió després d'haver passat per un centre penitenciari o un reformatori, així com, per exemple, persones migrants especialment vulnerables, no? I atenen una mitjana de 500 persones a l'any. Juan Molpeceres és president del Casal de la Pau, de la Casa de la Pau, i Jairo Muñoz treballa en el centre també. I els dos són els autors de Tránsito. Juan, Jairo, molt bona vesprada. Benvinguts de nou a l'Hora de la Cultura.
1: Bona vesprada.
0: Moltíssimes gràcies per atendre'ns i sobretot per obligar-nos a mirar, no? Començàvem el programa preguntant-nos per què no ens agrada veure la realitat, no?, que tenim al davant, i una exposició com la vostra crec que ens obliga a mirar-la. D'on naix eixa necessitat de fer el trànsit després d'aquella exposició que tinguem al programa, de la que parlarem al programa, Bretxes?
2: Jo crec que surge de la experiencia que vivimos cotidiana, Jairo y yo, de trabajar con personas en situación de exclusión, sí, y el hecho de llevar a cabo la propia exposición de Bretxes nos hizo querer seguir un poco ese camino, ¿no?, y profundizar en él, y por tanto ya no limitarnos a reflejar esa imagen, sino a acompañar esas vidas. Por eso nos centramos en tres personas y es un poco la trayectoria de esas tres personas, ¿no? El camino que hacen estas tres personas.
0: D'alguna manera, perquè és curiós, no? I per, fins i tot gent molt sensibilitzada, parlem del col·lectiu de, i en la mesura en què parlem de col·lectius, aquestes persones s'invisibilitzen, no? I d'alguna manera el que feu és

caure d'eixa invisibilitat a tres persones concretes, no? Com per a cridar l'atenció de la persona que vagi a veure l'exposició. És així?

amb Gustavo Clemente i el seu equip, que ens faran, donaran compte del que ha donat l'actualitat de la jornada que ve carregada. Nosaltres tornem demà, quan siguin les 7 i uns minuts. Fins aleshores, ja sabeu, feu bondat o no.

0: Bona vesprada. Avui a l'Audiència Nacional, José Luis Rodríguez Zapatero ha negat qualsevol intervenció en el rescat de 53 milions d'euros concedit a l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. L'expresident del govern ha declarat durant prop de 3 hores davant el jutge Calama en qualitat d'investigat en una causa que indaga possibles delictes de tràfic d'influències i l'ús d'estructures empresarials vinculades a antics càrrecs públics. Tot legal, tot net, tot correcte, segons la versió de Zapatero. Però el cas no és menor. Per primera vegada, un expresident espanyol ha passat per la condició d'investigat en una causa que indaga possibles delictes de tràfic d'influències i d'ús de xarxes empresarials opaques. La Fiscalia ha arribat a demanar-li mesures cautelars, però el jutge les ha descartades amb un argument que sona quasi tranquil·litzador, que el seu perfil públic i el seu arrelament fan inversemblant qualsevol risc de fuga. A partir d'ací, la instrucció haurà de determinar si estem davant una activitat professional perfectament lícita, com diu Zapatero, o davant un entramat que va aprofitar el pes polític del passat per influir en decisions del present. I aquesta resposta ara mateix encara està lluny de l'audiència. Està segurament més a prop del terreny polític.
1: Contrapunt. El relat de la jornada amb una mirada pròpia en A Punt Ràdio, amb Gustavo Clemente.
0: Mirada a l'oratge per començar amb Javi Miró. Hola, Javi, bona nit.
2: Bona nit.
0: Què pots contar-nos sobre la calor i com anirà fluctuant?
2: Sí, avui hem tingut de nou temperatures prou elevades. De fet, en els llocs on ahir es van quedar un poc més al marge de temperatures més caloroses, que van quedar màximes de 23-24 graus, avui han pujat i han quedat entre els 25-26-27 en zones litorals, molt exposades al mar, com és el cas, per exemple, de Xàbia, del Cap de la Nau o del Club Nàutic d'Oliva. Però, per exemple, a Oliva teníem màximes ja de 30 graus. I en la major part del territori han quedat entre els 28-29 i els 35. Avui ha pujat el termòmetre i s'ha notat. Demà tenim canvis. Este ambient assolellat, estable, amb el cel blau que hem tingut avui i ahir, ens oblidem d'ell, perquè demà tindrem més brises, això acumularà humitat i nuvolositat en punts del centre i zona de les comarques centrals. De matí no es descarta inclús que puguem parlar d'algun ruixat, poca cosa, inclús alguna tempesta de base alta. I l'altra novetat és que també ens arriba pols en suspensió, que este cel blau que hem gaudit d'estos dies, durant unes jornades ens oblidem d'ell, tenim el cel més blanquinós, més grogós inclús de matí i de vesprada. I, sobretot, demà sí que ens donen respirar a temperatura, màximes més baixes, mínimes més altes per la cobertura nuvolosa, però després ja agafa l'accelerador...
0: El respir les, només demà.
2: Sí, les temperatures comencen a pujar. Nosaltres, per sort, ens lliurarem del gros de temperatures elevades esta setmana, perquè bufarà la brisa en superfície i no pujarà tant la temperatura. Diumenge ja serà una jornada càlida a les valls de l'interior, amb més de 38 i 39 graus, però és que la resta d'Espanya i França registrarà 40 i pico. Inclús França, 42, 43, 44 graus.
0: El mateix cap de setmana.
2: Sí, ja començant per dissabte, diumenge...
0: I divendres?
2: Divendres no.
0: Divendres
2: és a partir de dissabte, diumenge, dilluns, dimarts i dimecres. Estem molt probablement, demà ho anuncia l'Agència Estatal de Meteorologia, la primera onada de calor d'este estiu, 2025. I nosaltres, de moment, esta setmana ens mantenim al marge, però la setmana vinent, molt probablement, patim temperatures excepcionals.

0: Gràcies, Javi.
1: De res.
0: Doncs així estan les coses. Queden vostès avisats amb la completíssima informació de Javi Miró i del nostre equip de meteorologia. Més punts d'atenció. Per primera vegada, com dèiem, avui hem vist un expresident del govern d'Espanya declarar com a imputat. José Luis Rodríguez Zapatero ho ha negat tot davant del jutge José Luis Calama. El magistrat no li ha imposat mesures cautelars, però sí que continua veient indicis de criminalitat en la seva declaració. Anem on està la notícia. Audiència Nacional, Madrid, Alba Rocher, què més ha transcendit de la declaració de Zapatero?
2: Sí, bona vesprada. El magistrat José Luis Calama manté la investigació i diu que la seva declaració, la declaració de Zapatero, no aconsegueix desmuntar els indicis de criminalitat que se li imputen, però rebutja, com dies, imposar-li mesures cautelars en contra del criteri de la Fiscalia i de les acusacions populars que demanaven fins i tot presó preventiva. A més de negar cap implicació en el rescat de Plus Ultra, Zapatero ha autoritzat que s'investiguen les seues societats i comptes bancaris perquè assegura que no té res fora d'Espanya. També ha defensat que l'empresa de les seues filles tenia activitat real i demana temps per a contestar sobre les joies que es trobaren al seu despatx. Imatge històrica, per cert, la que ha deixat José Luis Rodríguez Zapatero, que ha sigut el primer expresident del govern en democràcia que declara com a imputat.
0: Gràcies, Alba Rocher, des de Madrid. Ara és moment de recapitular cronològicament com ha transcorregut la jornada des del precís instant en què arribava José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional a les 8:48 minuts del matí. Rubén Dempere.
3: Així és, el jutge José Luis Calama havia permès que l'expresident del govern accedirà per l'entrada reservada als magistrats i a les autoritats. Evitava així l'habitual recorregut a peu dels investigats en l'Audiència Nacional, un recorregut una miqueta més llarg. De tota manera, el núvol d'informadors gràfics apostats des de primera hora immortalitzaven el moment en què Rodríguez Zapatero baixava del vehicle i recorregava els pocs metres que el separaven de l'entrada de l'Audiència Nacional. A les 9 del matí començava a declarar, investigat pel cas Plus Ultra. Quasi 3 hores després finalitzava la declaració del primer excap de l'executiu obligat a seure's com a investigat davant d'un jutge. José Luis Rodríguez Zapatero, que només ha contestat al magistrat i a la seva defensa, ha negat, com ja hem dit, de ple haver exercit cap influència a favor de l'aerolínia Plus Ultra per tal d'aconseguir que l'executiu de Pedro Sánchez aprovara el rescat de 53 milions d'euros durant la pandèmia. En acabar la declaració, el jutge José Luis Calama ha rebutjat les peticions formulades per la Fiscalia i les acusacions populars d'imposar mesures cautelars a Zapatero, com ara la retirada del passaport. Això sí, el jutge considera que els indicis de criminalitat es mantenen, però no contempla el risc de fugida de l'expresident del govern. En la resolució que ha dictat per a denegar les mesures cautelars, el magistrat assenyala que l'origen i les obligacions tributàries i duaneres de les peces de joieria valorades en més d'1.300.000 euros que van ser trobades al despatx de Zapatero encara no han sigut acreditats. I és que, segons fonts jurídiques, de moment, Rodríguez Zapatero ha declinat donar explicacions al respecte, tot i que ha assegurat que ho farà en una nova declaració, com a molt tard, d'ací a 10 dies, quan hagi recabat tota la documentació de les peces de joieria. A més, Rodríguez Zapatero ha emès un comunicat en el qual se l'acusa d'haver comès delictes, en el qual diu que se l'acusa d'haver comès delictes molt greus que, segons assegura en el mateix comunicat, no ha comès. En aquest sentit, confirma que ha presentat al tribunal una autorització universal perquè puga constatar-se la inexistència, segons Zapatero, fora d'Espanya, de societats, diners, productes financers o qualsevol actiu amb titularitat seua. En el comunicat, torna a assegurar que és completament innocent i demana confiança als ciutadans que s'han sentit defraudats per la seva imputació. Acte seguit, afegeix que retornarà la confiança a aquells que ara dubten.

0: Així les coses. La compareixença de José Luis Rodríguez Zapatero marca un fet políticament rellevant pel pes institucional de l'expresident. Tanmateix, des del punt de vista judicial, la jornada, com deia Rubén i com deia Alba, conclou sense mesures cautelars contra ell i amb la seva negativa a qualsevol irregularitat. La investigació continua oberta i serà l'evolució de les diligències, així com la documentació que puga aportar en els pròxims dies, la que determinarà si els indicis assenyalats pel jutge es reforcen o, per contra, queden desvirtuats. La declaració de Zapatero, en qualsevol cas, ha generat molta expectació mediàtica i també una fissura en el sí del govern de coalició. El PSOE confia en la innocència de l'expresident, però Sumar considera que les explicacions són insuficients. Sentim el ministre Ángel Víctor Torres i el diputat de Compromís Sumar, Albert Ibáñez.
1: Nosotros hemos dicho que estábamos convencidos de que iba a poder demostrar su inocencia, lo seguimos pensando exactamente igual.
2: Las explicaciones del presidente Zapatero no son asumibles para una mayoría progresista que cree en la ética pública.
0: El govern d'Espanya afronta una de les setmanes més difícils, en qualsevol cas, Rubén.
3: Sí, una setmana molt complicada, acorralada també per alguns socis, com s'ha pogut comprovar en la sessió de control al Congrés. Anem fins a Madrid. Guillem Lizarde, bona vesprada.
4: Bona vesprada. Sí, al govern esta setmana només li faltava més pressió per part dels socis. Maribel Vaquero, portaveu del PNB, ha endurit el seu missatge. O pressupostos o eleccions.
5: Presenten los presupuestos, es su obligación, pero si no consigue un acuerdo suficiente en esta cámara, disuélvala y convoque elecciones.
4: Gabriel Rufián, d'Esquerra, també demana canvis.
6: Que se llene de contenido la legislatura. ¿Para qué? ¿Aguantar para qué?
4: En la sessió de control no ha faltat l'habitual cara a cara entre Feijó i Sánchez amb el tema del dia, Zapatero.
7: Ese, el que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
8: ¿Y usted se convierte en un Torquemada de la vida siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid?
4: Feijó ha criticat el bloqueig a les esmenes del Partit Popular i Junts per a instar al govern a convocar eleccions.
7: Usted es un cobarde. Usted le tiene miedo a la democracia.
8: Las elecciones se van a celebrar, señoría.
4: De moment, el Partit Popular ha registrat una moció similar al Senat, on compta amb majoria absoluta per a demanar a Sánchez que convoque eleccions. Previsiblement, la moció serà debatuda el pròxim dimecres, tot i que no tindrà caràcter vinculant.
0: Gràcies, Guillem Lizarde, des de Madrid. I les Corts aproven avui, finalment, el dictamen de la comissió d'investigació de la Dana, Xavier García del Valle.
9: Sí, unes conclusions que només tenen el vot favorable del PP i de Vox i que reparteixen culpes en la gestió de la catàstrofe entre totes les administracions implicades. Per això, el PSPB i Compromís consideren que s'oculta la responsabilitat més important, la de Carlos Mazón i el seu govern. PSPB i Compromís han presentat, per tot això, contra el dictamen de la comissió, una sèrie de vots particulars que són els que han centrat el debat durant bona part de la vesprada. Consideren que la comissió s'ha tancat en fals, sense voler trobar els responsables polítics i sense escoltar els principals implicats en la gestió de la Dana. Per això la diputada de Compromís, Isaura Navarro, ha justificat que el seu vot particular demane una nova comissió. L'ha replicat el síndic de Vox, José María Llanos.
10: No anem a ficar punt i final, com volen Partit Popular i Vox, a tot el que va ocórrer en la Dana. No. No ho anem a fer. No anem a tolerar l'oblit. I per això immediatament presentarem la sol·licitud d'una nova comissió d'investigació. I no defallirem fins a aconseguir-ho. I guanyarem les eleccions i n'hi haurà una veritable comissió d'investigació per a que se sàpiga tota la veritat.
11: Compromís lo que quiere es garantizarse la supervivencia y para eso tiene que fidelizar a los que pueden votarle. Y para eso creen que su única opción es enfrentarnos. Enfrentar a los valencianos unos con otros, generando teatro, desestabilización, confrontación, debate vacío y discursos trasnochados.
9: Vox i el PP consideren que la comissió ha complit amb el seu objectiu, tot i que també consideren que el govern central els ha posat molts obstacles. El síndic popular, Nando Pastor, ha defensat el dictamen quan la diputada socialista, Alicia Andújar, ha recordat l'accident del metro del 3 de juliol de 2006 i la reacció del govern de la Generalitat en aquell moment.
12: ya ocurrió con la comisión del accidente de metro en 2006. Entonces también utilizaron su mayoría para intentar levantar un muro de silencio y proteger a los responsables políticos. 20 años después, la historia vuelve a repetirse. La diferencia es que hoy la investigación judicial no les va a permitir salirse con la suya.
13: Cuestionan el calendario, cuestionan el cierre de los trabajos,

0: Cuestionan el dictamen y, en definitiva, cuestionan, señores del PSOE, cualquier decisión que no coincida con la que ustedes habían adoptado. Y cuando las conclusiones adoptadas o aprobadas no coinciden con las suyas, ahí son exactamente igual que Compromís, deciden desacreditar la comisión. Así de claro y así de sencillo.
1: El debat l'han seguit des de la tribuna de convidats diversos representants de les associacions de víctimes.
2: Mi reconocimiento a las asociaciones de víctimas por ser ejemplo de dignidad y por su esfuerzo en la búsqueda de la verdad y de la justicia. Muchas gracias.
1: A la salutació de la diputada Andújar ha seguit un aplaudiment sostingut només des dels escons de l'Esquerra.
3: Mi reconocimiento a la... I el debat sobre el dictamen de la Comissió de la Dana i el que s'ha viscut esta vesprada en el ple de les Corts s'ha referit una de les portaveus de les víctimes.
4: Rosa Álvarez, la presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals de la Dana, 29 d'octubre, s'ha mostrat dolguda pel que ha qualificat d'espectacle vergonyós.
5: Ha sigut vergonyós. Tota la bancada, o quasi tota la bancada, o les bancades de les dretes, insultant a qui ha presentat o qui no estava d'acord en les conclusions que se... i els vots particulars de la part de l'esquerra. Els han dit paràsit, els han dit de tot, però de tot. I després estàvem parlant de 230 víctimes tot el rato sense mirar-nos, sense alçar el cap, quan estàvem allí, diverses víctimes. Quan estàvem allí, 7 o 8 víctimes. No han sigut capaços d'alçar el cap en ningú moment.
4: Sobre l'aprovació del dictamen de la Comissió de la Dana en les Corts, Rosa Álvarez l'ha contraposat al que assenyala la instrucció judicial i el que, segons ha dit, revelen els missatges del xat del Consell del dia de la barrancada.
5: En l'únic lloc on avui s'està sabent la veritat és en el juzgat número 3 de Catarroja. La realitat és ISA. Ells tenien la informació i, a més, en el xat de l'altre dia, en el grup de WhatsApp entre els consellers i Mazón, ells sabien el que estava passant i per això volien inundar de datos, que el menú verb no va utilitzar, precisament, inundar de datos per a donar sensació de seguretat que te cagas. Vull dir, és que, i més, quin llenguatge i quin... O sea, això són els que mos governaven el 29 i no oblidem d'octubre del 2024 i no oblidem que són els mateixos que estan avui.
3: I una altra protesta avui a la porta de les Corts era la del sector del taxi. Avui s'ha aprovat el decret de mobilitat que dona més facilitats per als servicis com Uber o Cabify, les anomenades BTC. Els taxistes diuen que és la mort del seu negoci. Paco Miguel ens conta què ha passat i què opina el carrer.
6: Amb el nou decret, els BTC podran fer trajectes urbans i no hauran d'esperar 15 minuts. Per això els taxistes donen el seu sector per mort. Així de clar ho expressava Fernando del Molino, president de la Confederació de Taxistes.
7: Bueno, hoy se va a perpetrar la muerte del taxi en las Cortes Valencianas. Todos los taxistas de la Comunidad Valenciana estamos en contra del decreto.
6: Però al sector del BTC tampoc li agrada el decret, perquè d'ací a dos anys caldrà renegociar. Ricardo González, president de la patronal MOVA.
8: Y esto no es lo que el sector demanda. Necesitamos seguridad jurídica para crear en más empleo, para crear estabilidad a las empresas, para poder hacer las inversiones.
6: És a dir, el decret no li agrada a ningú. El mateix conseller Martínez Mus ho reconeix.
9: Hem procurat sempre prioritzar lo que enteníem que era el servei públic, la necessitat dels ciutadans, i la solució, com era d'esperar, pues no ha agradat íntegrament a ningú dels dos col·lectius.
6: I què n'opinen ciutadans i ciutadanes? Taxi o BTC?
10: Jo soy de toda la vida de usar el taxi.
11: Cabify, Uber... Més el taxi.
12: Preferisc Uber.
6: Ho hem comprovat al carrer. Hi ha fanàtics del taxi...
10: I veo el precio que me va marcando.
13: La parada la tengo cerca de casa también.
10: No me gustan las aplicaciones.
6: I fans dels BTC.
14: Es que el taxi toda la vida entre que te fiques el cronómetro.
15: No sabes bien cómo son las tarifas y tal, y con el Cabify, pues me sale el precio cerrado.
6: És possible que hi hagi lloc per a tots, però als taxistes no.
7: El futuro del servicio público está prácticamente muerto.
6: I per als BTC, per descomptat que sí.
8: El sector va a crecer.
6: Al carrer els donen la raó.
11: Sí, cuanto más servicios mejor.
16: Combina las dos cosas, sí.
17: Si tengo un taxi a mano, pues prefiero coger un taxi, pero si veo que no hay nada, pues prefiero llamar un Cabify.
6: Taxistes i BTC estan ara, per decret, obligats a conviure.
3: Gràcies, Paco Miguel. I a València, l'alcaldessa Maria José Català ha anunciat que la ciutat tindrà el primer centre públic d'intel·ligència artificial aplicada d'Espanya.
4: Sí, un recinte que podran compartir empreses, administracions i centres d'investigació. Amb este motiu, una delegació valenciana es desplaçarà la setmana vinent a Silicon Valley, als Estats Units, per reunir-se amb les companyies líders en intel·ligència artificial. L'anunci l'ha fet durant la seva intervenció al Fòrum Europa.
18: Por eso vamos a lanzar el primer centro de IA aplicada, el primer espacio público en España para que empresas, administraciones y centros de investigación apliquen los avances de la IA para dar solución.

0: soluciones reales a la ciudadanía. La semana que viene, una delegación valenciana se desplazará a Silicon Valley con una agenda cerrada de contactos con las principales compañías mundiales líderes en inteligencia artificial.
1: Paraules de Maria José Català a Nueva Economía Forum, on ha coincidit amb Borja Semper. I parlant també de moviments dins el Partit Popular, hem d'assenyalar que Alberto Núñez Feijó presidirà dissabte que ve un esmorzar amb militants populars, concretament a Sueca, a les 9 i quart del matí, a un restaurant d'esta localitat de la Ribera Baixa, Xavi.
2: Sí, i a l'acte ja han confirmat l'assistència a més de 1.200 persones i no faltaran, evidentment, ni el president de la Generalitat i líder del PP a la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ni tampoc el líder provincial de València, Vicent Mompó, que també és, com saben, el president de la Diputació. Feijó participarà en este acte i esmorzar amb la plana major del PP valencià quan encara no s'ha confirmat qui serà el candidat del partit en les eleccions autonòmiques del 2027. I la direcció nacional del PP té, recordem també, pendente la convocatòria del Congrés Regional. L'últim congrés ordinari de l'organització va ser el 3 de juliol de 2021 i en ell es va consagrar el lideratge de Carlos Mazón.
1: I a Alacant avui han declarat dos tècnics de la Conselleria de Vivenda en relació a l'adjudicació d'habitatges de protecció pública del residencial Les Naus a càrrecs pròxims al PP i a famílies.
3: I els dos tècnics s'han ratificat en el jutjat en les seues declaracions i han contradit la versió ferida pel funcionari Roberto Palencia, qui va donar validesa als 140 expedients investigats, entre ells el de la seua dona, una arquitecta municipal. En este sentit, els dos tècnics de la Conselleria del Ram han reiterat que Palencia els va demanar perdó i va reconèixer la gravetat dels fets. Així ho conta l'advocat de l'acusació popular que exercís Ciutadans, Eduardo García Ontiveros.
4: Han vuelto a manifestar que lo que entendía el señor Palencia por unidad de convivencia y unidad familiar es erróneo y que nunca estuvo en entredicho, ni hubo ninguna duda sobre que era una unidad de convivencia y una unidad de familiar.
1: Breu pausa i continuem posant el contrapunt a este 17 de juny.
5: Contrapunt, en Apunt Ràdio. Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en fogueres. Servici sense interrupcions dia i nit, del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
6: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
5: Som Apunt.
1: Dos minuts passen de les 8 i aroma de prèvia de fogueres a Alacant amb la planta de la foguera oficial. Volem saber com està transcorregent ixa planta. Ahir ja vam veure alguns detalls i avui crec que tenim l'oportunitat de saber com es configurarà eixe remat que d'alguna forma representa tota la ciutat d'Alacant, com passa habitualment amb la foguera oficial. Allí està, en l'epicentre de la notícia, Teresa Coll. Hola, Teresa, bona vesprada.
7: Hola, bona vesprada. La foguera oficial ja està coronada. A les 8 de la vesprada arribava un dels moments més complicats de la planta, la pujada del remat del monument. Així, a la plaça de l'Ajuntament, totes les mirades estaven pendents del treball de grua per a anivellar la peça de més altura del monument d'enguany. La conformen dos torres laterals amb dos libèl·lules, una a cada costat. A diferència d'altres anys, esta és horitzontal i això complicava esta tasca. Té un ample de vora 18 metres i la dificultat radicava en el fet que s'havia de pujar tot una. El monument, obra de l'artista Pedro Espadero, amb el lema singular, ret homenatge enguany a les tradicions de la província d'Alacant, amb un recorregut per les celebracions i costums

0: plats al territori. L'ambienta d'esta plaça ha sigut de màxima expectació durant tota la vesprada i s'espera que per ací passen en els pròxims dies milers de persones per a conèixer un dels grans emblemes de les fogueres del 2026.
1: Doncs gràcies, Teresa Coll, per apropar-nos a eixa nova foguera que ens presenta Pedro Espadero, habitual artífex de la foguera oficial d'Alacant cada any i enguany amb eixa proposta més innovadora, més horitzontal. Més detalls d'esta jornada després d'esta brevíssima pausa.
2: Contrapunt, on els protagonistes escriuen els titulars en directe en A.Punt Ràdio.
1: Els agents de la Policia Nacional de Castelló continuen a hores d'ara custodiant el pis on ahir van trobar el cadàver d'un home en el congelador. Rubén Dempere.
3: Sí, la Guàrdia Civil va detindre ahir a Peníscola un home de 39 anys a qui buscaven en este domicili acusat per una agressió sexual. Este home ha sigut traslladat avui a Castelló i s'espera que participi amb els agents en l'escorcoll del pis que estava previst que fora esta vesprada, però que finalment no s'ha fet. Ens conta la crònica dels fets Celia Cerezo.
4: La denúncia d'una jove per agressió sexual acaba amb una altra troballa inesperada per a la Policia Nacional. El cadàver d'un home dins d'una nevera.
5: Tocant el timbre no obrien i ahir ja se va veure que va venir l'autonòmica i van vindre moltíssima policia, van vindre el juez i van vindre molts policies i de paisà.
4: Els agents el van localitzar en el sext pis d'aquest edifici a la plaça Pintor Sorolla de Castelló. A qui realment buscaven era el presumpte autor de l'agressió sexual, de 39 anys, a qui van detindre hores després a casa de sa mare a Peníscola. La víctima i denunciant, una jove de 20 anys d'origen asiàtic, treballava al domicili on presumptament va abusar d'ella. Segons conta el veïnat, el cos sense vida podria pertànyer a l'oncle de l'agressor de 80 anys, a qui la jove víctima cuidava i que vivia de lloguer al pis.
6: Ahí creo que vivía una persona mayor, últimamente como cambiando bastante de alquileres y de tal.
4: Conmoció en el veïnat.
6: Hemos quedado todos como seis de piedra al enterarnos de la noticia.
4: La Policia Nacional investigarà també l'autoria del crim.
1: Gràcies, Cèlia. I mentrestant, a Aldaia continua la investigació de la baralla mortal en una vivenda ocupada habitualment per persones sense sostre.
3: Tot apunta que la víctima va morir apunyalada després d'una discussió. De moment hi ha dos detinguts i altres tres han declarat com a testimonis. Entre demà i després demà els detinguts passaran a disposició judicial.
1: I les forces de seguretat han detingut vora un centenar de persones a Espanya acusades d'estar relacionades amb la falsificació i venda de 65.000 samarretes, que ja són samarretes, confiscades i que anaven a vendre's durant el Mundial de Futbol.
7: Els escorcolls s'han fet en naus, domicilis, magatzems i mercadets i les detencions policials s'han realitzat en diverses ciutats de l'estat espanyol, a casa nostra, concretament a Elx i a Dénia. S'estima que amb aquestes falsificacions de samarretes de baixa qualitat respecte a les originals, les organitzacions podrien haver ingressat 2 milions d'euros en el mercat clandestí, cosa que hauria originat un perjuí de 7 milions als canals oficials de venda. Es tracta de samarretes falses, tant de seleccions nacionals com dels clubs en què juguen estrelles del Mundial, com ara Kylian Mbappé o la Lamine Yamal, destinades a la venda a Espanya.
2: Contrapunt en A.Punt Ràdio.
1: I al món estem pendents de les acusacions de conspiració i les sospites de maniobres internes que tornen a sacsejar la política nord-americana. Diverses informacions i investigacions han posat el focus en un presumpte complot vinculat a l'entorn de la Casa Blanca. Un afer que ha reobert el debat sobre la transparència, les lluites de poder i l'ús de les institucions. Volem analitzar què se sap fins ara i quines conseqüències pot tindre. Rafa Salom.
8: En una primera fase planejaven detonar drons equipats amb explosius al sector nord de la residència presidencial per a generar el caos i iniciar incendis. El moment elegit era quan començava el combat de l'espanyol Ilia Topuria, a la presència del president, el vicepresident, bona part de la cúpula militar i milers de persones. En la segona fase entrarien en acció 5 posicions estratègiques amb franctiradors per a disparar a matar contra els assistents i el servici de seguretat. Un pla de pel·lícula que volia concloure cloure amb l'assalt de la Casa Blanca. Cinc homes d'entre 19 i 34 anys estan detinguts en quatre estats per intent de magnicidi contra empleats governamentals. S'enfronten a cadena perpètua. Un dels acusats ha dit a l'FBI que el govern està dirigit per elits del magnat Jeffrey Epstein que sacrifiquen nadons i que este atac seria només el començament. Els atacants van fer servir una plataforma del Comitè d'Afers Públics Estats Units-Israel. És un dels grups de pressió més influents al país per a buscar a polítics nord-americans que rebien finançament israelià.
1: Gràcies, Rafa. L'Iran i els Estats Units firmaran este divendres el memoràndum per a començar a negociar un acord de pau definitiu. El document consta de 14 punts. Repassem breument quins són els més destacables. Rubén.
3: Sí, el primer punt seria l'alto el foc immediat en tots els fronts, també al Líban, reobertura de l'estret d'Hormuz a plena capacitat abans de 30 dies, i això seria el segon punt. El tercer punt, un fons de 300.000 milions de dòlars per a reconstruir l'Iran. I el quart punt, a canvi, l'Iran promet o prometria que mai produirà armes nuclears. Tot i això, Donald Trump rebaixa l'eufòria respecte a l'acord de pau, avisa que és fràgil i amenaça de bombardejar l'Iran de nou si no s'ajusta al pla. També exigeix moderació a Netanyahu en l'ofensiva israeliana contra Hezbollah al Líban. Més detalls, Arturo Monedero.
9: A dos dies de la firma oficial a Suïssa, Trump insisteix que el text encara no és definitiu, però advertís l'Iran que si no hi està d'acord, tornaran els bombardejos. A més, nega que vagin a finançar la reconstrucció del país. La fragilitat del pacte radica en el principal focus de tensió, el Líban. El mandatari nord-americà fa una estirada d'orelles preventiva al primer ministre israelià.
10: Softer touch, Bibi.
9: Pots actuar més suau, Bibi. No cal derruir un edifici sencer cada vegada que entropesseu amb Hezbollah.
10: From Hezbollah.
9: Sobre el terreny, l'Iran denuncia més de 80 violacions de la treva en només dos dies. I el ministre de Finances d'Israel, l'ultra-Bezalel Smotrich, assegura que no retiraran les tropes ni divendres ni després de divendres. Amb tot, l'optimisme es plasma a l'estret d'Hormuz, on diversos petroliers iranians han travessat el bloqueig i han reprès les exportacions, alleujant així la crisi energètica.
2: Contrapunt. El relat de la jornada amb una mirada pròpia en A. Ràdio.

0: Anem ja amb els esports i amb la cita de la setmana, la finalíssima de l'ACB entre el València Bàsquet i el Barça. Esta vesprada, Ismael Gi, salutacions.
1: Hola.
0: L'han presentada?
1: Sí, presentació oficial i amb tot el glamour que demana l'ocasió. Ha sigut en el balcó de l'Ajuntament de València, com si foren a Mascletà, i amb la presència de representants dels dos finalistes. Per part taronja estava Jaime Pradilla i Pedro Martínez. L'entrenador ha volgut posar en valor la gran temporada que està fent l'equip.
2: El trabajo ha sido muy bueno durante todo el año, hemos estado muy bien en todas las competiciones en las que hemos participado. Evidentemente no tenemos la garantía de que vayamos a ganar ahora, pero sí la tranquilidad de que el trabajo que hemos hecho ha sido bueno.
1: El pívot ha parlat de com viu el vestidor l'oportunitat d'aconseguir la segona lliga ACB per al club.
3: Esa Final Four, ese partido, nos ha unido todavía más para coger fuerzas y para unirnos más y pues, luchar hasta el final e intentar pues, llegar lo más alto posible.
1: Per part del Barça, els representants en l'acte han sigut Toko Sengelia i Xavi Pascual. L'entrenador ha valorat així el joc del València Bàsquet.
4: Es demostren que durant tota la temporada que amb aquest estil es pot guanyar i ho fan increïble. És el millor bàsquet d'Europa durant tota la temporada, sense cap mena de dubte.
1: La final, el millor de 5 partits, comença demà a les 8 de la vesprada en el Roig Arena.
0: I la viurem, com sempre, en la sintonia de Punt Ràdio, en el Punt a Punt. Deixem el bàsquet, de moment, i se n'anem al Mundial de Futbol. Avui, amb partits, d'aquestes seleccions que anomenem favorites, Isma.
1: Sí, a les 10 es juga l'Anglaterra-Croàcia i ara mateix està en marxa el Portugal-República Democràtica del Congo. De moment van 1-1 amb gol de Joao Neves i Wissa. Cristiano Ronaldo, per ara, no ha fet gol.
0: Doncs un vell rocker que no vol perdre l'estela dels altres tres grans gols.

0: golejadors d'este Mundial. Tres noms propis que ahir van brillar amb llum pròpia, especialment el de Leo Messi, però també els de Mbappé i Haaland. Sobre Leo Messi, que és, sens dubte, el nom del dia, eixes tres dianes, ser màxim anotador històric dels Mundials, en fi, com ha sigut la ressaca posterior, Isma?
1: Sí, bueno, per això, Mbappé, Haaland i sobretot Leo Messi, que ahir van fer les tres dianes, com ja has dit, que ja és el màxim anotador històric dels Mundials. L'argentí sembla incombustible i contra Algèria, el dia que feia 20 anys del seu primer gol en una Copa del Món, va fer el primer hat-trick de la seva carrera en este torneig. Menys en forma estan, de moment, les estrelles d'Espanya. Avui la selecció ha tingut dia lliure. A partir de demà el focus estarà posat en el partit contra l'Aràbia Saudí. Ha de guanyar els dos partits que queden de la fase de grups si volen passar com a primers i no enfrontar-se a l'Argentina en la següent fase.
0: I de tornada a casa sembla que la cosa està molt parada, no?, en el mercat de fitxatges.
1: Sí, sempre passa. En anys de Mundial els moviments entre clubs tarden en agafar velocitat. En els nostres trobem més arribades de nous entrenadors que de jugadors. Íñigo Pérez, que ja capitaneja l'equip de Villarreal, i Martín Anselmi serà presentat demà com a nou tècnic de l'Elx. En la plantilla, pocs moviments i de cares conegudes. Carlos Romero torna al submarí després de la cessió a l'Espanyol i l'Elx ha executat l'opció de compra de cedir Gonzalo Villar, Bubba Sangaré i Víctor Xust.
0: Recordem que el primer i únic fitxatge com a tal el trobem a Orioles.
1: Sí, el Llevant ha firmat Enzo Bardelli com a agent lliure. El mig centre francès de 25 anys ve de jugar en el Dunkerque, on va coincidir amb Castro.
0: I el València, de moment, sense moviments.
1: Sí, els valencianistes tenen tancada l'arribada de Justin de Haas, Dieng i el jove japonès Sato, però de moment cap d'ells és oficial. Tampoc l'operació eixida avança. Sols Thierry s'ha despedit del conjunt de Mestalla. El fulletó de l'estiu sembla que serà Guido Rodríguez, que continua desfullant la margarida per a contestar a l'oferta que té sobre la taula. Caldrà esperar per a veure el mercat bollir.
0: I acabem amb la renovació de Pablo Hernández al Castelló.
1: Sí, després d'una temporada històrica, el tècnic castellonenc s'ha guanyat la confiança del propietari, Bob Bulgaris, que l'ha premiat amb un contracte llarg de tres temporades, fins al 2029.
0: Gràcies, Ismael Gí, per este repàs. Molt bona vesprada.
1: De res, gràcies.
0: Més esport a les 11 en el 90 minuts. Ara ens espera el primer convidat de la nit.
2: Contrapunt en Apunt Ràdio.
3: Torna Cinema Jove, Festival Internacional de Cinema de València. Del 19 al 27 de juny, llargmetratges, curts i sèries en una de les cites culturals més esperades. Enguany amb cicles dedicats a Greta Gerwig, un nou cicle per als més menuts, Cinema Kids, amb pel·lícules per als de 3 a 9 anys. Amb més informació en cinemajove.com. Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
4: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi. Del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
5: Tú tienes el poder de elegir tu futuro. Que no te limiten.
6: En la UMH puedes elegir entre más de 30 grados, 5 dobles grados, más de 50 másteres oficiales y más de 13.000 empresas para hacer prácticas.
5: Y te ofrecen becas y ayudas propias para tu matrícula, el transporte y la comida.
6: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
5: Preinscríbete en umh.es.
7: Zoom.

0: El objetivo a veces es que sean felices y olvidarse de las notas, si apruebas o suspende, pues oye, es otra forma de ver la educación y avanzar con ellos.
1: Veurem fins a quin punt s'arriba a un acord demà sobre aquestes aules i tota la resta de conceptes vinculats amb la inclusió en este complex món que vivim i al qual tracta de donar resposta l'educació pública. Gràcies de nou, Pablo. Bona nit.
0: Bona nit.
1: Arribem a les 9.

0: Contrapunt en Apunt Ràdio.
1: És moment de repassar la informació amb Rubén Dempere. Hola de nou, Rubén.
2: Hola, Gustavo, i comencem amb la notícia del dia. L'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, ha negat de ple haver exercit cap influència a favor de l'aerolínia Plus Ultra per tal d'aconseguir que l'executiu de Pedro Sánchez aprovara el rescat de 53 milions d'euros durant la pandèmia. Ho ha dit en la declaració de vora 3 hores en l'Audiència Nacional, on ha acudit com a investigat en el cas Plus Ultra i en la qual només ha contestat al magistrat i a la seva defensa. Ha sigut la primera vegada que un expresident declara com a imputat davant d'un jutge. En acabar la declaració, el jutge José Luis Calama ha rebutjat les peticions formulades per la Fiscalia i les acusacions populars d'imposar mesures cautelars a Zapatero, com ara la retirada del passaport. Això sí, el jutge considera que els indicis de criminalitat es mantenen, però no contempla el risc de fugida de l'expresident del govern. Zapatero no ha donat explicacions sobre les joies trobades en la seva oficina i valorades en 1.300.000 euros. Ha assegurat que ho farà en una nova declaració com a molt tard d'ací a 10 dies, quan hagi recabat tota la documentació de les peces de joieria. A més, Rodríguez Zapatero ha emès un comunicat en el qual assegura que és completament innocent i demana confiança als ciutadans. També ha presentat al tribunal una autorització universal perquè puga constatar-se la inexistència fora d'Espanya de societats, diners, productes financers o qualsevol actiu amb titularitat seua. La declaració de Zapatero no ha socavat la confiança que manté en ell el govern, però no ha agradat els socis de Sumar. Així la valoren el ministre Ángel Víctor Torres i el diputat de Compromís Sumar, Alberto Ibáñez.
3: Nosotros hemos dicho que estábamos convencidos de que iba a poder demostrar su inocencia, lo seguimos pensando exactamente igual.
4: Las explicaciones del presidente Zapatero no son asumibles para una mayoría progresista que cree en la ética pública.
2: L'expresident socialista també ha estat molt present en la sessió de control, en el debat entre Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez.
5: El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
6: Y usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso.
2: Les Corts, a casa nostra, han aprovat el dictamen de la Comissió d'Investigació de la Dana, unes conclusions que només tenen el vot favorable del PP i de Vox i que reparteixen culpes en la gestió de la catàstrofe entre totes les administracions implicades. Per això, el PSPB i Compromís consideren que s'oculta la responsabilitat més important, la de Carlos Mazón i el seu govern. Isaura Navarro és diputada de Compromís i Nando Pastor és síndic del PP.
7: No anem a ficar punt i final com volen Partit Popular i Vox. No anem a tolerar l'oblit. I per això immediatament presentarem la sol·licitud d'una nova comissió d'investigació.
8: Qüestionen el calendari, qüestionen el cierre de los trabajos, qüestionen el dictamen i, en definitiva, qüestionen cualquier decisión que no coincida con la que ustedes habían adoptado.
2: El dictamen de la Comissió de la Dana i el que s'ha viscut esta vesprada en el ple de les Corts s'ha referit una de les portaveus de les víctimes. Rosa Álvarez, la presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals de la Dana, 29 d'octubre, ho ha qualificat d'espectacle vergonyós.
9: Ha sigut vergonyós. Tota la bancada, o quasi tota la bancada, o les bancades de les dretes, insultant a qui ha presentat o qui no estava d'acord en les conclusions que se... i els vots particulars. I després estàvem parlant de 230 víctimes tot el rato sense mirar-nos, sense alçar el cap, quan estàvem allí, diverses víctimes.

0: Quan estàvem allí, 7 o 8 víctimes. No han sigut capaços d'alçar el cap en ningú moment.
1: I en successos, la Policia Nacional continua a hores d'ara custodiant el pis on ahir van trobar el cadàver d'un home en el congelador. La Guàrdia Civil va detindre ahir a Peníscola un home de 39 anys a qui buscaven en este domicili acusat per una agressió sexual. Este home ha sigut traslladat avui a Castelló i s'espera que participe amb els agents en l'escorcoll del pis situat també a la capital de la Plana. Segons el diari Les Províncies, el cadàver trobat al pis, al congelador, podria ser el del tio del detingut.
2: Ha informat per a Contrapunt una nit més Rubén Dempere. Ara és moment d'obrir la nostra taula d'experts i expertes.
3: Contrapunt, on els protagonistes escriuen els titulars en directe en A.Radio.

0: Txelo Miralles, molt bona nit.
1: Bona nit, Gustavo.
0: Si és veritat la dita popular que el nom fa la cosa, la terra que s'estén entre el riu Sénia i el Baix Segura està feta de moltíssimes coses i de moltíssima història. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua ha presentat el nou nomenclàtor toponímic valencià, que inclou 125.000 topònims, paraules que utilitzem per a identificar i ubicar qualsevol racó del nostre territori, des de pobles i carrers fins a sèquies, camins, partides, muntanyes o paratges naturals. No es tracta d'un simple llistat de noms, és el mapa de l'ànima i les tradicions d'un poble. Un tresor immaterial del qual en parlava Txelo Miralles fa uns dies en la redacció i que hem volgut compartir amb els oients de Contrapunt. Un tresor immaterial que convertís la nostra terra en l'autonomia amb major densitat de noms per quilòmetre quadrat de tota Espanya, més del doble que la mitjana estatal. En xifres concretes, 4,5 topònims per quilòmetre quadrat. En el conjunt d'Espanya trobem 2,1 de mitjana per quilòmetre quadrat. Així, insistim, 4,5 topònims per quilòmetre quadrat. Veritablement curiosa esta dada i amb ganes de conèixer més sobre este nomenclàtor toponímic valencià.
1: La veritat és que és un tema apassionant, el de la toponímia, el de la història de cada raconet dels nostres pobles. El nomenclàtor toponímic valencià completa el primer corpus toponímic valencià de 2009, que comptava amb 50.000 referències i que ara n'ha sumat milers més fins a arribar a aquestes 125.000 actuals. La tasca ha durat 2 anys i ha comptat amb la dedicació i col·laboració d'acadèmics, arxivers municipals, tècnics de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, de l'Institut Cartogràfic de València, així com també de 379 enquestadors de camp que han recorregut el nostre territori, pam a pam, parlant amb pastors, ramaders, pescadors, llauradors, savis locals tots. D'aquesta manera han anat salvant una memòria que és sobretot rural i que està en vies d'extinció. Darrere de cada paraula hi ha part de la nostra història, des de l'herència de les colònies romanes fins als prefixos àrabs al i beni. En este últim exemple, el nomenclàtor, ens descobreix que hi ha 53 municipis valencians que comencen per al i 45 per beni. També reflecteixen herències més modernes com la influència anglesa en la toponímia de la comarca de la Marina Baixa. El treball també ha considerat les zones castellanoparlants respectant l'oficialitat dels topònims en castellà. A més, tot s'ha georreferenciat per a situar cada un de 125.000 noms en el mapa. Avui tots aquests topònims estan protegits contra l'oblit i integrats en la tecnologia del segle XXI per a seguir vius en la boca de les futures generacions. I per parlar del nou nomenclàtor topònic valencià tenim amb nosaltres Immaculada Cerdà, secretària de la secció d'onomàstica i secretària de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Bona nit, Immaculada.
2: Bona nit, Txelo.
0: Bona nit, benvinguda.
1: També tenim, tenim també a Maite Mollà, que és la cap de la unitat de recursos lingüístico-tècnics i tècnica de la secció d'onomàstica. Bona nit, Maite.
3: Bona nit.
0: Bona nit a tots.
1: I també al llarg de la conversa introduirem Joan Domínguez, que és enquestador i també investigador en temes de toponímia. Bona nit, Joan.
4: Hola, bona nit.
0: Bona nit.
1: I finalment tenim a Esther Limorti, que és enquestadora i investigadora d'una zona de frontera molt curiosa que fa frontera amb Múrcia, com és l'Alguenya i el Carxe. Li explicarem quines són les peculiaritats d'esta zona. Bona nit, Esther.
5: Bona nit.
1: Hem fet una introducció, no sé si massa llarga o general, hem parlat un poc del nomenclàtor, però m'agradaria que ens explicareu exactament què és. Què és el nomenclàtor toponímic valencià? Imma, per exemple, podem començar amb tu.
2: Gràcies, Txelo. Has fet una grandíssima introducció, molt completa. Estem ben agraïdes. Mira, en efecte, com molt bé has dit, estem parlant d'una eina digital i pública que poden accedir a través del web de l'acadèmia, uh-huh. on també apareix el visor del cartogràfic. Uh-huh. Perquè estem parlant, en realitat, d'un projecte col·lectiu on, com has comentat tu, hi ha moltes persones implicades, més d'un miler, uh-huh. i concebut com un servici públic. Tota la informació està disponible per a l'investigador, per al curiós i esperem per al programador també, per a les persones que vulguin fer-ne d'això una eina digital, traçar una ruta, crear una app o fer qualsevol altre desenvolupament amb estopònims correctes, estopònims oficials. Mm-hmm. Només t'he de dir un parell d'apreciacions respecte del que has comentat.
1: Sí.
2: No ha durat 2 anys. No ha durat. És un projecte que ve molt llarg. 2 anys ha sigut el desenvolupament de l'aplicació.
1: Uh-huh.
2: De l'aplicació informàtica que permet la consulta lingüística d'aixòs 125.000 topònics.
1: Uh-huh.
2: Que ja estaven disponibles, ja la gent es podia consultar a través del visor de l'Institut Cartogràfic,
1: uh-huh.
2: que els ha geolocalitzat. És a dir, quan anaves al territori, al mapa del territori, amb la lupa, anaves donant-li zoom i anaven apareixent una capa per damunt del territori, una capa dels noms. I aquests noms eren de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que havíem nosaltres ja treballat i geolocalitzat, és a dir, col·locats en l'espai que adequat, i consultables a través del visor, del cartogràfic. Estos últims 2 anys hem creat una altra eina lingüística molt pareguda, de fet, molt relacionada amb el Diccionari Normatiu Valencià, i que si coneixes el diccionari, que sé que el coneixes molt,
1: sí.
2: Veuràs com és d'una manera molt intuïtiva les consultes que es poden fer.
1: Uh-huh.
2: El nomenclàtor és una eina lingüística, diríem, mentre que el visor del cartogràfic és geogràfica.
1: Uh-huh.
2: I l'altra cosa que vos volia comentar és que apareixen 125.000 topònims en els noms dels llocs de les poblacions grans i menudes, les entitats locals menors, assagadors, camins, pics, platges, goles, séquies, motors, horts, però no carrers.
1: Ah, és carrers.
2: Perquè de la toponímia urbana, l'Acadèmia Valenciana

0: valenciana de la llengua no té la competència. La tenen els ajuntaments.
1: Correcte.
0: Nosaltres...
1: Això és el que he dit malament.
0: Els fem una reflexió a l'hora de quan han d'obrir un carrer, fer un pai, un pla d'ordenació urbana, i van a col·locar sobre un terreny que era rústic i que tenia un nom, i que aquest nom moltes vegades cal atendre'l. Si aquest nom és un barranc, es diuen unes bases, o es diu clot, et fa induir que ahir potser no és el millor lloc per urbanitzar.
1: Sí.
0: Però nosaltres els recordem quin és el topònim sobre el qual van a col·locar uns carrers, però això és una decisió de l'Ajuntament.
2: D'acord.
1: Rectificació feta, me l'apunte i ja serà una cosa més del nomenclàtor. Imma, per què són tan importants els topònims?
0: Ui, te diré. Per una... Tots els noms tenen una importància pràctica, perquè és important conèixer els noms i escriure'ls bé, òbviament, perquè hi ha una aplicació pràctica que puguem entendre'ns tots. Si tenim els noms tots compartits, apareix el mateix nom en el visor del cartogràfic, en el Maps, en el navegador que usem, siga de codi lliure, l'Street Maps, com siga el Google Maps, qualsevol, han de tindre, clar, és un tema pràctic. Tots hem de poder compartir la mateixa informació. La Unió Europea ens demana que treballem d'esta manera col·laborativa i oberta i que fem accessible aquesta informació. En un sentit pràctic, no? Però és que els topònims són alguna cosa més. Ho has dit al principi. Conserven la història del nostre poble i conserven l'ànima del nostre poble. Així que, certament, el territori canvia. El territori ara estem urbanitzant-lo, estem l'acció de la humanitat sobre el territori, canviant-li l'ús. El món rural patix, està desapareixent molts usos, sobre ells s'obre, no? Es construeixen polígons industrials i urbanitzacions. I si no registrem els noms de les partides, d'aquestes segles que ara es colguen, doncs anem perdent part de la nostra memòria col·lectiva. Ara bé, el nomenclàtor no és només un museu, un repositori. Ja t'he dit que està pensat perquè se'n puga traure d'ell molt d'ús, perquè sabem que avui ja no n'hi hauran, potser, els pastors, els que aniran per els camins de les muntanyes, els que necessitaran conèixer la font, però seran els ciclistes, seran els senderistes, seran les persones que nosaltres van a continuar necessitant aquesta informació geogràfica i també anímica.
1: Maite, un poc el que està comentant Imma, el nomenclàtor podríem dir que és un pilar fonamental per a la cohesió i la identitat de la societat valenciana, no?
3: Sí, així és, perquè a banda de tots els aspectes que ha comentat Imma, perquè en primer lloc els topònims són referències geogràfiques, en primer lloc, és un nom geogràfic, però després també tenen altres vessants, són també depòsits de memòria memòria històrica. Són verdaderes classes de història, alguns. Em posaven alguns exemples en la introducció del nomenclàtor, per exemple, el del Mador i el d'Elme, que era un tipus de tributació, de fiscalitat antiga, que medieval, que ara ha desaparegut, i la podem trobar en els topònims, podem trobar oficis també desapareguts, formes tradicionals de pesca, l'almadrava, el palangre, podem trobar el lèxic de la vinya, la mallolada, els mallols, el trull... Podem, classes d'etnografia i d'història, els topònims se'n poden donar moltíssimes. Però per això també tenen aquesta càrrega identitària, també, perquè per a qualsevol persona els topònims del seu poble, jo penso que són una cosa molt important, o el nom del seu poble, el nom de la seva ciutat. Moltes vegades és el patrimoni cultural més antic que, que té un poble. Pensem en una església, pensem en algun element arquitectònic, però hi ha vegades, hi ha topònims més antics que considerem, que no n'hi ha molts, però alguns s'ha considerat que són de l'època ibèrica, com per exemple Xàtiva. Clar, és, penseu que és antiquíssim, que serà dels patrimonis més antics que puga tindre la ciutat.
1: Joan, sé que eres un amant de la toponímia. Després parlarem de la teua llavor com a investigador i enquestador en este projecte, però què t'atrau a tu de la toponímia, d'esta disciplina? Podem dir que és un patrimoni immaterial valencià tan important o més inclús que un monument de pedra, com estava dient Maite?
4: Bé, jo estic absolutament convençut que... A veure, és una cosa molt semblant...
1: Algú té tos, no sé qui és, però algú té tos.
5: Perdó, sóc jo. Soy la Immaculada, la que està refredant-la.
1: Ah, vale, perfecte. Doncs pues cuida't un poquet.
5: Perdoneu.
1: Abans, Joan, perdona.
4: Sí, estava dient que jo ho compararia, els topònims, els compararia a l'arqueologia, no? Són com una arqueologia, però immaterial, arqueòleg... gaudix molt i s'alegra molt quan se troba una pedra, perquè tinc amics que són arqueòlegs i sempre estan dient, quan trobes alguna cosa avisa'm i tal, és un, jo que sé, una peça d'època romana o qualsevol cosa que pot estar, o una moneda que pot estar per ahí, per un bancal, per una séquia, pues els topònims són exactament igual, però el que passa és que són immaterials. Però hi ha peces, com acaba de dir Maite, hi ha peces toponímiques que són d'èpoques realment antiquíssimes. Jo, per exemple, ara fa poc, estudiant la toponímia de Benaguasil, per exemple, Benaguasil és un poble de, com diu el seu nom i com heu comentat, comença per Beni, és un poble d'època musulmana, en fi, parlem a molt estirar, 1.100, 1.200... Val. Però resulta que així n'hi ha topònims d'època romana que s'han mantingut en el lloc.
1: Com per exemple?
4: Sí, per exemple, així n'hi ha una partida molt extensa que se diu la Retorta. Jo sempre la conegut com la Retorta. És una partida molt extensa de secà, vora riu, però... I en un moment determinat vaig trobar-me uns documents de 1.600... que parlaven de la Retorta, però no estava situada ahí, sinó que estava situada en la mateixa vora del riu, no? Així com ara és un altiplà, en el 1.600 estàvem tocant el riu mateix. I aleshores vaig veure, increïblement, que realment el riu, en aquest punt, fa una revolta de 90 graus, és a dir, el riu Túria, quan xoca contra el terme de Benaguasil i fa un angle de 90 graus. I vaig pensar, ui, pues a veure si Retorta té algo que veure en llatí, com seria, a veure tal, i vaig mirar en llatí i vaig veure que Retorta és una paraula llatina que significa una revolta. I vaig començar a mirar al llarg de tota Espanya, en diversos llocs, en Castella, en Portugal, en Galícia, en molts llocs, me vaig trobar retortes i retuertas, que sempre són pobles que estan al costat d'una gran revolta del riu, no? I que, efectivament, pues, al final vaig dir, ostres, pues, la Retorta del meu poble, que avui és una partida de secà, que no té... Resulta que és un topònim que conservem
1: de l'època romana.
4: Igual que Montiel, per exemple, no? La Muntanyeta, no? És a dir, hem conservat topònims que no s'han manejat d'ací de... Se poden haver traslladat un poc amunt, un poc avall, però realment estan intactes en el lloc, no? Mm. I, clar, dius, són, verdaderament són com troballes arqueològiques, per això tenen tan gran valor. El perdre un topònim és una pèrdua realment irreparable, no? Perquè després, si tu trobes un topònim, encara que no sàpies, no tinguis ni idea del que significa, encara que te parega una cosa estranya, l'important és, sense tocar-lo,

0: guardar-lo i posar-ho a disposició d'aquesta magnífica nomenclàtor que acaba de fer l'acadèmia. I això és un treball que en el futur els investigadors poden continuar treballant-ho. És com el que se troba una peça, la porta a un museu, la guarda allí, ningú sap què és allò, però un dia ve un investigador i diu, mira, aquesta peça és allò.
1: Valor.
2: De quina forma ho podem posar a disposició dels investigadors de la forma més pràctica possible?
0: La forma més pràctica és el que acaba de fer l'acadèmia a partir del nomenclàtor, però jo personalment, parlant per mi, a mi el més pràctic de tot ha sigut el visor. Mm. El visor geogràfic era la versió anterior que tenien, però l'actual també, quan la comença a treballar, pues, també serà molt útil. Però siga la versió anterior del visor o siga la versió actual, és una font inesgotable de topònims, que entre milers de topònims, si saps el que busques, pots anar a poquet a poquet trobant peces que són...
1: Que van completant el trencacoles, que és, no?, que busques.
0: I a més he de dir que
2: sí, però no m'he expressat bé. Vull dir el procés contrari. És a dir, si tu tens coneixement d'un topònim que ho coneixes per la vessant familiar i se'n parla només a casa d'ell, com pots posar-ho a l'abast dels tècnics de l'acadèmia? De quina forma pots contactar per a ajudar?
0: Això, sí.
3: Hi ha un volat de propostes.
1: Eres Maite?
3: Sí, hi ha un volat de propostes. En la mateixa aplicació,
2: sí.
3: En els peus de la interfície de la mateixa aplicació, hi ha un formulari de propostes. I pots entrar, qualsevol persona pot entrar, tu mateix, trobes a faltar algun topònim i escrius, omplis els camps que hem preparat i l'envies i s'estudiarà tot en la secció d'onomàstica i si la secció considera que és adequat, passarà al ple dels acadèmics i s'aprovarà i s'inclourà en el nomenclàtor.
2: Molt bé. Mm-hmm.
1: Hem parlat
4: ja... Tenim present que totes les obres de l'acadèmia... Perdó, soc Immaculada.
1: Sí.
4: Totes les obres de l'acadèmia estan posades a disposició de la societat valenciana i sempre en obert. Em referís que sempre podem... sempre tenim la possibilitat d'afegir propostes de millora, introduir un terme... És una proposta, però des del diccionari, en les gramàtiques, també en... també ara en el nomenclàtor, deixem sempre una porta, no una finestra, sinó una porta oberta a la societat perquè puga ajudar-nos a millorar este servici, que al remat és un servici públic.
1: Esther, hem parlat d'alguns topònims romans, àrabs. M'agradaria que m'explicares un poc la zona que tu controles, la zona de l'Alguenya i el Carxe, que és un punt fronterer amb Múrcia, on es parla el valencià. Conta'ns un poc la història d'este territori.
5: Jo vaig començar a investigar, a replegar la toponímia del meu poble, que és Monove. Mm-hmm. En un principi jo vaig limitar aquest territori, però després, com ja m'he explicat, no només... fent la replega sobre camp, amb els mapes, la replega oral, sinó que també busquem al mateix temps, no? Intentem documentar, buscar la documentació antiga on apareix fixat i aquest topònim, perquè això es pot donar moltes pistes a l'hora de fixar-lo. No? Uh-huh. Quan vaig començar la documentació antiga veia també que, clar, m'apareixien topònims que jo no tenia fixats oralment, perquè l'antic terme de Monove també incloïa el Pinós i l'Alguenya. Uh-huh. Per tant, vaig decidir que ampliava i seguia el que és l'antic terme municipal de Monove, que serien els tres pobles, que si els coneixeu en el mapa, doncs fitarien en la zona de Múrcia, que és aquesta zona del Múrcia que coneixen com el Carxe, que és una zona valencianoparlant. Uh-huh. Jo en un principi vaig estudiar aquesta zona fronterera, que jo coneixia bé, i després, més endavant, ja quan havia començat la col·lecció de la toponímia dels pobles valencians, dins d'aquesta mateixa col·lecció va sorgir la idea crec que la idea va ser, sí, estic convençuda, va ser de Brauli Montoya, que també és acadèmic i que és d'esta zona, i va proposar que per què no feien un fullet en la mateixa col·lecció, tot i que no era toponis valencians, sinó el mateix format, que fos toponímia del Carxe. El Carxe era el nom com coneixem tot el territori valencià de terres murcianes, que en realitat no és un municipi com a tal. El Carxe és el nom d'una serra i també el nom com coneixem un dels llogarets.
1: Què significa Carxe?
5: No te puc dir la etimologia, no te la podria dir. Això pot ser, no sé si Maite o Immaculada tindrien la
1: resposta.
5: Sí. De fet, el Carxe és el nom d'una serra i el poble desconeix com a Raspall.
1: I per què es parla valencià ahir?
5: Es parla valencià perquè aquesta zona és una zona que va estar despoblada durant molt de temps i sobretot en el segle XVIII, segle XIX, va ser ocupada per gent que provenia sobretot de Monòver, de l'Alguenya, del Pinós, i van ocupar aquestes terres com a terres bones per al cultiu.
1: Uh-huh.
5: Per això la toponímia d'allí té la característica que és toponímia que es nota que és... que no és molt antiga. Mm. Hi ha molts topònims que són antropònims, en realitat noms de persones. Mm. La casa dels Monoveros, la casa dels Escandells, són cognoms que fan referència, que són cognoms molt típics, o de l'Alguenya, o del Pinós, de Monove, que te deixen veure també d'on provenia la gent que s'instal·lava en cada, en cada llogaret.
2: Mm. De llauradors de finals del segle XIX,
5: sí,
2: no?
5: Sí, de finals del segle XIX, sobretot per a producció de vinya, per a produir vi.
1: Mm-hmm.
5: I el que estava dient d'este fullet, el que és interessant també, és que es va aconseguir en aquell moment que participaren els tres ajuntaments murcians, que és el de Llecla, el de Sabanella i el de Jumella, que crec que és una cosa molt interessant, aquest apropament. Mm-hmm. I ens va permetre, doncs, això, replegar la toponímia, que també era, doncs, molt interessant, perquè era la continuació de la zona que jo havia començat a estudiar.
2: I Esther, el valencià propi de la teua zona, de l'Alguenya, de Monòver, d'on prové? D'on és, diguem, la seva procedència per a que tinga un accent tan característic que en alguns casos ens recorda, per exemple, a mi particularment recorda molt al català de Lleida, en molts casos. Històricament, quina seria l'origen del valencià que se'n parla en una zona que té també la particularitat que està envoltat de zona castellanoparlant, la qual cosa també ho fa més... li dona més denominació d'origen, no?, encara, i ho fa més característic. Quina és la història?
5: Es parla de frontera, solen tenir les seves peculiaritats, però aquí la zona es va repoblar majoritàriament de gent que provenia de la Foia de Castalla, amb l'escultura dels moriscos, que de fet també, com heu comentat, aquí també hi ha molta toponímia d'àrabe, amb més antropònims que després, mirant la documentació, hem vist, o sigui, topònims que en realitat són antropònims de moriscos que van expulsar. Mm. N'hi ha moltíssims. I això a voltes costa molt de fer-los transparents, perquè veus l'El, Zonca, no sé, n'hi ha molts així, que Ruta, n'hi ha moltíssims que en un principi Sambo, i dius, això és ser topònim, això d'on vindrà? I després buscant la documentació descobreixes que és dos francès, la serreta de francès de Sambo. I dius, mira, ja tinc jo este topònim d'on així. És algú que després van expulsar, es van obligar a batitjar-se, a convertir-se, però després al final es van acabar expulsant. És el que estava comentant amb el company, la quantitat d'història que descobrim...
1: en cada nom, no? En cada paraula.
5: Plegant, topònim, sí.
2: Però dius que hi ha un vincle clar amb la Foia de Castalla.
5: Sí, i després aquí tenim característiques de frontera. Mm. Doncs tenim algunes paraules, alguns arcaismes que poden conservar, diem, per exemple, abans, o venir, tenir, perdem les arrels finals, i tenim un parla peculiar en aquests aspectes, però també és de veure que tenim castellanismes perquè estem propers de Múrcia, és a dir, tot allò que caracteritzaria un parla de frontera.
1: Mm-hmm. I parlant de territori castellanoparlant, vosaltres heu estudiat els topònims tant d'aquestes zones castellanoparlants com de les valencianoparlants, no? Com heu organitzat aquest treball i quin percentatge de toponímis hi ha en una zona i en altra? Imma o Maite?
4: Respons tu, Maite?
3: Les més les xifres? En la zona castellanoparlant hi ha un poquet menys de densitat de topònims. En la zona... La densitat global és més de 5 per quilòmetre quadrat.
1: Sí.
3: I després, en la zona valencianoparlant estaria pel 6 i en la zona castellanoparlant baixa un poquet al 4. Mm. Hi ha més densitat perquè els termes són molt més grans. Els termes en la zona castellanoparlant són molt grans. I clar, no hi ha tanta concentració de població que estiga anomenant els llocs i o almenys no ens ha arribat, com en la zona valencianoparlant, que és hi ha molts més llogarets i estan
1: sí,
3: més...
1: Sí, té a veure més en el minifundisme, no?, sí, del sí. territori.
3: Mm. Sí, sí. Allí hi ha extensions més grans, que de fet es diuen deserts humans. Ells yeah. coneix tota la zona de Cortes i Ayora i tot això, per exemple, tota aquesta zona.
1: Algun topònim en castellà que recordeu?
3: En castellà, a veure, el castellà és que està molt, molt influenciat també per el valencià, perquè pensem en una frontera i pareix que s'acaba tot, però les fronteres són transcendibles i hi ha en la zona castellanoparlant i aragonesismes, com la Rambla del Llatonero, que és el que nosaltres diríem el Lledoner, en castellà és el Mir, però allà en aquella zona es diu Llatonero, o per influència
1: de la zona valencianoparlant i d'Aragó.
3: D'aragonès, però també tenim a la zona castellanoparlant, tenim Capolls i tenim... bajoques i tenim cebes i tots els valencianismes que s'han incorporat a la llengua d'aquestes zones de frontera, especialment de la Canal de Navarrés, que en el seu parlar habitual incorpora molts valencianismes i es queden reflectits també en la toponímia.
1: Anem a veure, fa una setmana, justetet, que el nomenclàtor toponímic valencià es va obrir al públic des d'eixa web de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Com ha sigut la resposta inicial quant a volum de visites?
3: Sí, pues ja han tingut vora 11.000 visites. He mirat este matí les estadístiques i hem tingut vora 11.000 visites, que està bé per als pocs dies que portem que porten el
2: molt
3: web
2: bé,
3: i 20 propostes ja, pel que estàvem parlant abans.
2: Molt bé.
3: 25 propostes ja d'usuaris que han considerat pues, que algun topònim del seu poble que no estarà o alguna coseta que voldran aclarir.
1: O sigui, sí. De 125.000 podeu créixer encara més.
3: Sí, sí, segur. Segur que sí, anirem creixent, sí, segur. No està tot, el 125.000 és molt. És toponímia major, és toponímia menor, estan les fonts, estan les guiometes, està... Però encara n'hi ha més. L'home li dona nom a tot i segur que n'hi ha més, sí.
1: I coneixeu el perfil dels usuaris, d'estos 11.000 usuaris? No sé si són... quasi tots dedicats a la investigació. També hi ha gent a peu, gent de normal i corrent que vol curiosejar i traquetejar un poquet dins de la web.
4: La gent que li agrada la toponímia, la gent que ens agrada la toponímia no és necessari que siguin tots investigadors. És un dels elements, com ha comentat Maite al principi, que més emociona a la gent, perquè estàs parlant dels noms vinculats a la seva vida. La font on ha anat a menjar-se la mona Pasqua, l'hortet on tenia una fanecada algú de la família... Tot això està molt relacionat amb la vida de les persones i sempre que fem coses de toponímia, bé perquè fem una jornada o perquè ara mateix mostrem un nomenclàtor, un visor lingüístic dels topònims, s'acosta a anar per allà a tafanejar un poquet, a averiguar qualsevol, no només els investigadors. És una cosa que en realitat és bastant transversal.
2: És patrimoni de tots i totes.
4: És patrimoni de tots.
1: I el nomenclàtor, a banda d'estar georreferenciat i també tindre la seva part d'esta nova...

0: incorporar-se de l'últim treball que heu fet amb la toponímia. Ajuda a entendre l'origen i significat del topònim registrat. Hi ha informació sobre què significa, quin és el seu origen, d'on prové en una consulta?
1: Encara no tenim el camp d'etimologia. Perdó, Maite, volies respondre tu.
2: Està preparat. Està preparada per a incloure la documentació i la etimologia. De fet, si ara en la part interna incloguerem la etimologia d'algun topònim i fem una actualització i seria al públic. S'està preparat. Però hem tret esta primera versió i a poc anirem fent-ho. Però d'aquesta manera sí que ens pot ajudar molt, perquè comentava Joan, el que t'ajuda és veure, perquè el topònim pràcticament res és únic. Sempre, el que comentava Joan de la... crec que era torta.
0: Retorta.
2: El que comentava que se l'havia trobat en altres topònims, pues el que te pot ajudar moltíssim el nomenclàtor és això, a trobar que no és el teu únic cas, sinó, per exemple, avui per casualitat en el Twitter estava veient algú que havia fet una piulada sobre els topònims que tenen vell, com el lema vell, com de bonic,
0: de bellesa.
3: Bellestar.
2: Sí, en aquest sentit ens pot ajudar molt, perquè tu en la consulta pots pensar que comence, que acabe, que continga. Després pots buscar per tipologia de topònim, perquè si tu estàs pensant que per exemple, en algun topònim, per exemple, els gorgos, que és un tipus de genèric de lloc on s'entolla l'aigua. I poses la tipologia del topònim i pots fer consultes combinades. Pots combinar amb el nom d'un poble, pots combinar amb el nom d'una comarca, pots traure tots els barrancs d'una comarca, les serres principals, els rius principals, pots traure des de la qüestió més important al topònim menor que hi ha en el teu poble i de moltes maneres, pots buscar-ho de moltes maneres. Amb la consulta avançada jo crec que ajudarà molt a que els investigadors arriben a trobar, que és el que tots volem, arribar a trobar aquesta motivació del topònim o aquesta etimologia. Perquè parlàveu del Carce abans, no és un topònim que crec que... És que de cada topònim es podria fer una tesi doctoral i... moltíssim, i clar, no tenim els 125.000 investigats, clar, com és normal. Els 542 municipis, un poc més, però clar, els 125.000 topònims és més difícil. Però el Carce Coromines el relacionava amb el càrrit, amb la planta esta mediterrània. Per recordar, però vaja, que no... Crec que no hi ha ningú que l'hagi estudiat amb... Ja s'ha fet un estudi tan intens com per a dir d'on venia. I quan hem parlat del Carce, si m'ho permets, també m'hem recordat que va ser l'institut, perquè nosaltres treballem amb l'Institut Cartogràfic Valencià, a banda de georreferenciar els topònims, després també a l'hora de preparar els fullets de toponímia municipal en què han participat tant Joan com Esther, ens passen uns fitxers, i amb aquests fitxers, que estan les cordes de nivell, que està la capa de toponímia, amb aquests fitxers creem el topònim, el fullet, no és un dibuix, és real, és estret d'aquesta georreferenciació. I en el cas del Carce ens va passar tots aquests fitxers l'Institut Geogràfic Nacional. També en aquest sentit tenim molt bona relació també amb l'Institut Cartogràfic València com amb l'Institut Geogràfic Nacional, i també la nostra toponímia passa a la cartografia i a les infraestructures de dades espacials de l'Institut Geogràfic Nacional. Que està en tot, com deia Imma en un principi, està també en aquestes modernes infraestructures de dades espacials, en el nomenclàtor nostre, però també en el nomenclàtor geogràfic bàsic d'Espanya i en el nomenclàtor

0: Mira, jo m'he especialitzat en el camp de Túria, tot i que darrerament estic també treballant prou intensament la Foia de Bunyol, que és zona castellana parlant, però hi estic ara descobrint coses impressionants. Però bé, sobre el camp de Túria, la tasca meua ha consistit en contactar amb persones molt majors perquè per fer una conversa que siga més o menys agradable i poder extraure els noms de lloc, no? Sense fer-ho massa evident, diguem, però anar fent que les persones entrevistades pues puguen anar parlant de on té vostè la terra, d'on rega, quina séquia és la que utilitza, en fi, tot, si n'hi ha una caseta o els arbres que n'hi ha i tal, tot això. Jo sí que tinc que dir sobre el tema este d'enquestar, que és una cosa tremenda, però tremenda, el pas del temps, és una cosa realment demencial. O sigui, vull dir, jo actualment pràcticament ja no n'hi ha. Per exemple, la liana, quan vaig treballar la liana me van dir, ja no queda ningú llaurador de la liana, no n'hi queda ni un, ja no n'hi ha. Sí. Llauradors en la liana, i encara vaig tindre sort gràcies a un amic que vaig poder entrevistar un home bellíssim que encara, però que podia parlar bé i tal, però vull dir que és que se mos van
1: els noms. El món rural desapareix.
0: Sí, però és que d'un llaurador que tinga, per exemple, 80 anys o 85, a un llaurador que tinga 65 o 70 anys, la diferència és impressionant, descomunal. I si te'n vas a un llaurador de 50 anys,
1: encara
0: eres
1: tu el que saps,
0: el que li vas ensenyant com se diuen els bancals, perquè sí, he sentit això, però no sé per on estava. O sigui que estem realment en les darreres alenades d'un món que se'n va. Se'n va, però ja.
1: Això li dona encara més importància al nomenclàtor.
0: Clar.
1: Perquè és una història que queda, com hem dit al principi, que queda reservada per a les boques del futur amb tecnologia del segle XXI.
0: Efectivament, no? I te diuen coses que són realment que ja no les trobes de vegades, com deia la companya del Carche. Clar, el teu treball és també mirar en la documentació, no solament entrevistes a persones, sinó que això ho combines amb la recerca de documentació. I clar, com ella diu, te trobes tota una sèrie de topònims en els documents del segle XVII o del segle XVIII, te trobes topònims que dius, ui, pues això, a veure, tal, i clar, quan fas després una entrevista, tractes de veure i de vegades arribes a connectar, dius, ah, pues esta paraula rara que diu aquest home deu de ser aquell topònim del segle XVII, clar. Però ja és un home que té 85 o 90 anys, saps? Ja, els següents ja no, això no ho he sentit mai.
1: Sí. Esther, en el teu cas, com ha sigut l'experiència de col·laborar en aquest projecte com a enquestadora? Crec que tu també has estat com a enquestadora.
2: Jo crec que ha sigut una feina importantíssima, crec jo, i que s'ha fet, com diu Joan, en el moment adequat. Vas començar en el 94, quan va començar el primer projecte de l'Atles Toponímic de Valencià, i en aquell moment trobaves, cada volta és més difícil trobar bons informants, però és de veres que el coneixement de l'entorn que tenia aquesta generació ja no ho trobes actualment. Era sorprenent, a mi em sorprenia molt, a mi m'ha aprofitat molt també per conèixer el meu territori, i crec que aquest desconeixement també és un indici de que alguna cosa va mal. Per tant, arreplegar està bé, perquè si després ens aproximem, almenys tenim el nom que designa cada cosa, i crec que el nom és importantíssim. Poder recuperar com cada cosa, quin nom tenia. Jo puc contar l'anècdota, ho conto moltes voltes, perquè em va impactar moltíssim. Quan vaig arreplegar la toponia de l'Alguenya, l'Alguenya té una serra que separa l'Alguenya del Pinós, que és la serra del Coto, i ahir s'extrau marbre, molt marbre. Aquesta serra pràcticament ja no existeix, està tota closetjada. I des de l'Alguenya vaig tenir un molt bon informant, clar, com arreplegaven, puges al cotxe, el mapa, la gravadora, anaven en una cadena prou minuciosa, vas parant en determinats punts, vas veient la geografia, vas apuntant sobre el mapa damunt

0: pel cotxe al damunt d'una roca. Això és la primera fase. Grava també, mira, fixa't ben la fonètica, perquè després l'hem de fixar. I després, si em pregunta, perquè pots te donar informació que també és important a l'hora de fixar. Si et diuen la canyada roja, per què? Doncs perquè mira, perquè hi ha una terra de color roig i tal, que és argilosa, molt bé, perquè després saben com ho hem de fixar. I este home recorda que van parar prop d'on estava la serresta, que estava que no existia, i va començar a dir-me la penya roja, el no sé què, va començar a dir-me noms. I jo anava boja en el mapa i dic, este home no sé què m'està dient. M'estava dient tots els topònims que ja no existien, perquè no existia la penya roja, ni existia el barranc de no sé què.
1: Tu aniries perdudeta, no?
0: Clar, vull dir, fins a quin punt aquella persona havia transitat aquest territori i el tenia interioritzat. Vaig pensar com era d'important el territori, la simbiosi entre el territori i el nom que li posem. Per a aquestes persones que l'han xapat i l'han dit.
1: I com se senten ells en veure que hi ha gent que es preocupa pel seu saber? Perquè suposa que també es deu de sorprendre, no? Perquè és un saber que ells tenen i potser no són ni conscients que el tenen.
0: Clar, són savis. Jo, a mi m'agrada molt, ho he passat molt bé entrevistant, és de veres, perquè has entrevistat, has parlat amb gent que són savis, saben moltíssim, sí. I ells també es veuen reconeguts i normalment es fa una bona relació, és a dir, col·laboren gustosament perquè descobreixen que saben coses i estan ensenyant. I això també és de bonic, també.
2: Sí. Jo volia afegir també una experiència, ara que Esther ha contat lo d'ella, una experiència també que és molt, jo trobo que és molt significativa, no? Per exemple, en la Pobla de Vallbona, jo tenia un mapa de 1905 i hi havia una barraca que ficava la barraca de Gorrina, la barraca Gorrina. Jo diria, este nom és molt estrany, la barraca Gorrina, però és que així de clar, no? I a partir d'ahir tots els mapes, la barraca de Gorrina, la barraca Gorrina, i el Gorrina... Jo no m'ho havia trobat mai en ningú document. I al final, efectivament, tal com diu Esther, vaig pujar a l'informant en el cotxe, un home de la Pobla, major i tal, pujant el cotxe, anem per els caminets, de quan en quan pares, tal... I en un lloc, quan estem prop d'on en el mapa estava la barraca Gorrina, la barraca Gorrina,
1: sí?
2: jo li dic, escolta, aquestes casetes que n'hi ha per ahir, digue'm els noms. I l'home posa, aquesta caseta és de no sé qui, aquella caseta, tot noms de persones. Tal. Jo, i no n'hi ha alguna altra caseta més que... Ah, i al final ja no te diu res. Escolta, n'hi ha alguna que si diga la barraca de Gorrina o de Gorrina? I me diu, no, jo no conec res. Ah. No. I ja jo dic, pues bueno. I al cap d'uns segons, o quan ja estava, me diu, home, diu, a no ser que te referis que és a la barraca de Garrina.
1: Ah!
2: Simplement és que és un mal nom, conegudíssim.
1: De un O a un A, com canviava la cosa.
2: Era l'alcalde de la Pobla i tenia la barraca. O sigui, de Gorrina, que és una cosa molt... que crida l'atenció, a Garrina, que era Garrina, és un mal nom,
1: sí.
2: Bueno, pues ja, és a dir, clar, de repente és com que te se fa de dia, no? Me va cridar molt l'atenció, això.
1: Molt bé.
2: O sea, que realment el contacte amb aquestes persones és que al final, el que diu Esther, agarres un contacte en ells i veus que te van traspassant uns coneixements que ells mateixos estan contents de poder-te'ls traspassar.
3: Una troballa te du a una altra, no? I una incògnita a una altra i és interessantíssim. Sí.
2: Corregint un mapa, o sea, que van corregir un mapa de feia més de 100 anys.
1: En la Gorrina?
2: Clar, perquè el mapa, clar...
1: La Garrina, que curiós.
2: Clar, i és simplement això.
1: És important parlar amb la gent major que encara ens queda i cuidar-la molt. Parlàveu de la toponímia d'origen antroponímic, que és el que posa el nom d'una persona a un lloc, no?
2: Sí.
1: Si ho he dit correctament,
0: sí.
1: Que seria el cas de la Garrina, esta. Seria un antroponímic, que costa de dir.
2: Antropotopònim.
1: Antropotopònim. M'ha faltat un to ahí. En l'actualitat, ja fora del món de la toponímia, parlant amb Maite per telèfon, m'ha cridat l'atenció que hi ha gent que té el nom en castellà però se'l vol canviar al valencià, i per a poder anar al registre a canviar-te el nom necessites un informe de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Com funciona això i com feu aquests informes? Perquè sobretot el més complicat són els cognoms, no, Maite?
4: Sí, sí. Les persones que o bé que tenen el nom en castellà i volen posar-se en valencià, o que tenen un nom, un cognom que està escrit castellanitzat, per dir-ho d'alguna manera, o sigui, és un cognom d'origen valencià, però està castellanitzat, com pot ser un Julià escrit amb CH, o un Alemany escrit amb ñ final. I les persones que volen viure en valencià i s'estimen també la llengua, demanen, entren al nostre web i hi ha un formulari per a fer això, igual com el formulari de propostes de què hem parlat abans. Hi ha un formulari que es diu Valencianitzar el teu nom, ens envien les seues dades i nosaltres fem els informes, que els firma Inma Cerdà, i els enviem per correu electrònic, o sigui que és molt fàcil. Uh-huh. I amb aquest informe van al registre civil on estiguen inscrits, on tinguen la seva partida de naixement, on estiguen inscrits.
3: Molt bé.
4: I només amb la demanar-ho és suficient. No cal fer expedient ni res més. Manifestar la voluntat.
1: Jo una última pregunteta, perquè és la que també destaca de l'informe, els topònims d'origen anglès. Això ja és molt modern, no? Imma, tu que fa ratet que no has parlat.
5: No, tranquil·la. És que tinc la veu fatal.
1: Estàs un poc constipat.
5: Sí. Mira, les zones de costa, sobretot, patim una influència extra. I són els nous habitants, els nous usos. I aquests nous habitants arriben a un territori i moltes vegades no respecten com cal. Pensen que comprar el terreny és comprar també la propietat, i la propietat no deixa de ser nostra, de tots. El patrimoni és de tots, encara que el terreny siga de l'urbanitzador. I això fa que si no actuem les administracions, totes, ja t'he dit que l'Acadèmia fixa les formes, però després són totes les administracions les que hem de treballar conjuntament per fer veure que no són els amos, i que omplir els turons i els alterons, que ara pues, poses una urbanització, ficar-li això, hill, no? Els turons o l'alteró, canviar-li.
1: Ho han rebatejat com a Gil.
5: Clar. No és una bona idea. És un problema. És un problema que estem patint, sobretot en els territoris de costa, i és un tema que només es pot resoldre, crec jo, amb estudi, amb molta pedagogia, amb fer el que nosaltres intentem sempre des de l'Acadèmia, explicar el que fem i explicar com és d'útil i ficar-ho a disposició de tots, de manera, ja ho has vist, en una aplicació, d'una manera gratuïta, molt fàcil, i fer molta pedagogia, els fullets de toponímia que ens han ajudat Esther, que ens han ajudat Joan a fer, ajuden a mostrar la riquesa lingüística que és de tots i que és del poble. I per tant, quan en un poble hem actuat i se'ls ha presentat el fullet de toponímia, també reafirmem en ells el valor d'aixòs topònims, i francament és l'única manera de lluitar contra aquesta invasió.

0: seus barrons. No sabem qui ha fet el mapa d'esta gàbia, com ens pregunta Carles Giner, però sí sabem qui ha fet el nomenclàtor toponímic valencià i celebrem esta extraordinària notícia. Imma Cerdà, secretària de la secció d'onomàstica i secretària de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. L'enhorabona.
1: Moltes gràcies per l'oportunitat de mostrar-vos-la.
0: Maite Mollà, cap de la unitat de recursos lingüístico-tècnics i tècnica de la secció onomàstica de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. L'enhorabona també, Maite.
2: Moltes gràcies a vosaltres per l'interès. Moltes gràcies.
0: Joan Domínguez, enquestador, nomenclàtor i investigador de la toponímia. L'enhorabona també per la teua tasca.
3: Vale, moltes gràcies, igualment.
0: I Esther Limortí, enquestadora, nomenclàtor i investigadora de la zona de l'Alguenya. L'enhorabona també per la teua contribució, Esther.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Xenó Miralles, gràcies per esta interessantíssima taula d'experts i expertes. Molt bona nit.
4: Bona nit, Gustavo.
0: Arribem a les 10 i un minut.

0: Contrapunt en A.Punt Ràdio.
1: Especial atenció al següent repàs informatiu que ve amb última hora, Xavi.
2: Sí, Gustavo, una última hora que ens diu que l'Elx ha prescindit dels serveis del davanter Rafa Mir. Recordem que Mir va ser condemnat dilluns a 8 anys i mig de presó per un delicte d'agressió sexual i un altre de lesions. És només una de les notícies d'un dia que ve molt carregat, perquè avui hem vist per primera vegada un expresident del govern declarar com a imputat a l'Audiència Nacional. Ha sigut José Luis Rodríguez Zapatero, que ha negat taxativament haver exercit cap influència a favor de l'aerolínia Plus Ultra per a aconseguir del govern de Pedro Sánchez un rescat de 53 milions. El jutge instructor, José Luis Calama, ha rebutjat imposar a Zapatero mesures cautelars, com la retirada del passaport, que demanava la Fiscalia, o la presó, que han demanat les acusacions populars. No obstant això, el jutge considera que els indicis de criminalitat es mantenen. Zapatero ha ajornat per a una nova declaració les explicacions sobre les joies trobades al seu despatx i ha emès un comunicat on reitera la seva innocència i demana als ciutadans confiança en les explicacions que diu donarà. Aquesta declaració de Zapatero sembla que no ha socavat la confiança que manté en ell el govern, però no ha agradat als socis de Sumar. Així la valoren el ministre Ángel Víctor Torres y el diputado de Compromís Sumar Alberto Ibáñez.
3: Nosotros hemos dicho que estábamos convencidos de que iba a poder demostrar su inocencia, lo seguimos pensando exactamente igual.
4: Las explicaciones del presidente Zapatero no son asumibles para una mayoría progresista que cree en la ética pública.
2: L'expresident socialista també ha estat molt present en la sessió de control en el debat entre Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez.
5: El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
6: Y usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso.
2: I ara anem a les Corts perquè avui han aprovat el dictamen de la Comissió d'Investigació de la Dana, unes conclusions que només han tingut el vot favorable del PP i de Vox i que reparteixen culpes en la gestió de la catàstrofe entre totes les administracions implicades. Per això, PSPB i Compromís consideren que s'oculta la responsabilitat més important, la de Carlos Mazón i el seu govern. I Saura Navarro és diputada de Compromís i Nando Pastor, el síndic del PP.
7: No anem a ficar punt i final com volen Partit Popular i Vox. No anem a tolerar l'oblit. I per això immediatament presentarem la solicitud d'una nova comissió d'investigació.
8: Qüestionen el calendari, qüestionen el cierre de los trabajos, qüestionen el dictamen i, en definitiva, qüestionen cualquier decisió que no coincida con la que ustedes habían adoptado.
2: I a este debat sobre el dictamen de la Comissió de la Dana i el que s'ha viscut esta vesprada en el ple dels Corts s'ha referit una de les portaveus de les víctimes, Rosa Álvarez, que ha acudit com a públic a els debats dins de l'hemicicle. Ella és la presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals de la Dana 29 d'octubre i ha qualificat l'espectacle de vergonyós.
9: Ha sigut vergonyós. Tota la bancada, o quasi tota la bancada, o les bancades de les dretes insultant a qui ha presentat o qui no estava d'acord en les conclusions que se... i els vots particulars. I després estàvem parlant de 230 víctimes tot el rato sense mirar-nos, sense alçar el cap, quan estàvem allí, diverses víctimes. Quan estàvem allí, 7 o 8 víctimes. No han sigut capaços d'alçar el cap en ningú moment.
2: I en successos, la Policia Nacional continua a hores d'ara custodiant el pis a Castelló, on ahir van trobar el cadàver d'un home en el congelador. De moment hi ha un detingut, però està acusat d'una agressió sexual. Vivia al pis on van trobar el cadàver i ara s'investiga la seva relació amb el possible crim. Segons el diari Les Províncies, seria el nebot de la víctima congelada. Són alguns dels titulars, Gustavo, d'este dia que, com deien, ha vingut realment carregat de notícies.
1: I viatgem en el temps. Avancem algunes de les notícies de demà.
2: Demà, la Conselleria d'Educació reprèn amb els sindicats les negociacions dels temes que van quedar pendents després de la vaga del professorat. Està convocada una mesa sectorial sobre inclusió. Tindrem també activitat política, perquè el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, donarà a Alacant la benvinguda a quasi 1.000 nous funcionaris de l'administració de l'Estat. I el PP de València organitza un sopar d'estiu per a commemorar els 3 anys de Maria José Català com a alcaldessa de la ciutat. Generalitat. L'acompanyaran el president Pérez Llorca i el secretari general del partit, Miguel Tellado. Català participarà de matí en un simpòsium sobre l'Albufera, on també acudirà, per a clausurar-lo, en este cas, la ministra Diana Morant, líder dels socialistes valencians. I estarem també molt pendents dels informes anual i trimestral que publicarà el Banc d'Espanya amb l'actualització de les projeccions macroeconòmiques del país, Gustavo.
1: Ha informat Xavier García del Valle. Bona nit, company.
2: Bona nit.
1: Ara és moment de saber qui ve a posar el contrapunt final.
0: Contrapunt. On els protagonistes escriuen els titulars en directe en A.Ràdio.

Comencem esta tertúlia amb una d'aixes històries en què la realitat sembla haver contractat un guionista amb massa imaginació. Avui el decorat era l'Audiència Nacional. El guió, una investigació oberta. I damunt de la taula, tots els ingredients d'un drama polític. Poder, diners, pandèmia i preguntes que encara busquen resposta. La porta principal s'ha obert per a José Luis Rodríguez Zapatero i quasi tres hores després s'ha tancat darrere d'ell sense cap mesura cautelar. El jutge, José Luis Calama, ha decidit que l'expresident no necessita ni passaport vigilat ni fronteres dibuixades al seu voltant. Avui no hi havia fuga, ni final sobtat, ni escena de comiat. Només un protagonista que abandonava el plató mentre la càmera continuava gravant. Perquè aquesta història encara té escenes pendents. Entre bambalines apareix un element que ha afegit més intriga al relat. Unes joies valorades en més d'un 1.300.000 euros trobades al seu despatx. El jutge diu que encara falta il·luminar l'origen d'aquestes peces, posar llum damunt dels papers i tancar un interrogant que continua flotant.

0: Gràcies per donar-li pàlio als temes més inversemblants i als temes més que marquen també l'agenda. Gràcies per enriquir les nits als nostres oients. Álvaro Ortuño, bona nit.
1: Molt bona nit.
0: Gràcies, Serrazu, per posar el contrapunt. Bona nit.
2: Molt bona nit.
0: Gràcies a Tono Escribano i a Juan Alpuente, al comandament tècnic, i a tu per estar a l'altre costat de la ràdio. La ràdio continua, ara l'esport. Adéu.

0: Contrapunt, en A Punt Ràdio.
1: A la mar, senyores...
2: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio, de tu a tu.
3: La final de la Lliga ACB al Punt a Punt. Este dijous, des de les 8 menys quart de la vesprada, en directe des del Roig Arena, primer partit del play-off final de la Lliga Espanyola entre València Bàsquet i el Futbol Club Barcelona. Amb la narració de Salva Gomis, els comentaris de Nacho Rodilla i la coordinació de Salva Folgado. El primer pas cap al títol de Lliga el dona este dijous, des de les 18:45, el Punt a Punt.
4: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
5: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
0: L'economia per a totes i tots.
6: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta a l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
0: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3:30 a 4 de la vesprada, en A Punt Ràdio.
7: Presentador de la Safor.
8: Ximo Rovira. Periodista de La Plana.
7: Gemma Juan. Animal de companyia.
8: La ràdio.
9: Ah, vinga, va, acceptem ràdio com animal de companyia. Eh?
10: La vesprada de Punt, on tot pot passar.
2: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En A Punt Ràdio. De tu a tu.
11: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
12: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
5: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
13: Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En A Punt Ràdio, posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.
2: Noranta minuts, en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

11 de la nit i 4 minuts. Hola, què tal? Bona nit. Benvinguts i benvingudes al 90 minuts temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio, amb Juan Alpuente al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts com si fóreu un de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos: X o Twitter, @90minuts, X o Twitter, @90minuts, el 90 en xifra, en número, també en xifra o en número, per al perfil de TikTok, 90 Minuts Ràdio, perfil de TikTok, i per al perfil d'Instagram també és 90 Minuts Ràdio, però sense xifres ni números, tot en paraula i en lletra. Si el que voleu és enviar un àudio de veu amb la vostra opinió, ja sabeu que teniu el nostre canal de WhatsApp, 619-4218-01, 619-4218-01, per a opinar sobre qualsevol tema que es tracti en el programa i sobre la pregunta que vos fem de manera concreta. La pregunta en el dia d'avui és, tenint en compte que tens quatre centrals en la plantilla, però que només, però que n'hi ha dos que estan de moment amb problemes de musculars o de lesions, com són Copete i Diagabí, la pregunta és: com resoldries el tema dels centrals? Perquè ja s'ha fitxat un, que es de Haas. La pregunta és això: com resoldries el tema dels centrals que té el València Club de Futbol? I això és la pregunta que vos deixem en el dia d'avui per a que opineu junt a nosaltres. També tenim càtedra de Miqui per si voleu enviar qualsevol qüestió, qualsevol tema. I vos recordem que, a més, estem ara mateix a nivell d'informació del Mundial en el descans del partit que està jugant-se entre Anglaterra i Croàcia, amb empat a 2 al marcador. Dit tot això, no vull perdre temps, perquè tenim molta tela que tallar i molts temes que contar, així que 11 i 6, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: Saluda ja Salva Folgado. Hola, Folgado, què tal?
1: Què tal, com estem?
0: Molt pendent, imagine, del Croàcia-Anglaterra, també.
1: Sí, primer de Portugal i ara del Croàcia-Anglaterra, que està sent un bon partit. Portugal... Tinc molta curiositat de conèixer l'opinió de Miqui sobre este Mundial.
0: Portugal empatà un, eh?
1: Portugal empatat a un, sí.
0: Des que Espanya...
1: La República Democràtica del Congo, de veres.
0: Escolta, des que Espanya obriguera el calaix dels empats sorpresius, per dir-ho d'alguna manera, algun més ha caigut, eh? Però... Ahí està avui el Congo.
1: Sí, la decepció de Portugal és semblant a la decepció d'Espanya. De sí, és semblant. Sí,
0: sí, sí que és.
1: Sent una de les favorites, per a guanyar el Mundial, tant sí. Portugal com Espanya.
0: Correcte. Bueno, cada ju té els seus problemes. Jo de Portugal el tinc molt clar. 11 i 8, Folgado. Molta tela que tallar i, com deia abans, no volem perdre temps. I sí que te passe ja directament a preguntar-te com venen les fotos.
1: Fotos venen de final, perquè demà comença la final per a València Bàsquet. València Bàsquet inicia demà el camí cap a la segona Lliga ACB de la seva història en la quarta final disputada fins ara. L'equip taronja s'enfronta al Barça en la final del play-off pel títol en una eliminatòria al millor de 5 partits i amb el factor canxa a favor. Els dos primers duels es disputaran al Roig Arena abans que la sèrie viatge dilluns a Barcelona. Jaime Pradilla parla de la il·lusió en la plantilla taronja.
2: Con ilusión, con ganas, como llevamos todo lo que conlleva esta temporada, que sabemos que está siendo un año ilusionante para todo Valencia y bueno, pelear estos dos partidos que tenemos en casa, que sabemos que van a ser difíciles, pero sabemos que nuestra afición va a estar ahí apoyándonos y bueno, con ganas de empezar ya la eliminatoria y bueno, sabemos que tenemos un rival difícil enfrente que viene de un final de temporada muy bueno y nada, con ganas de empezar.
1: El Barça pregunta per Javi Guerra i Kangin Lee. Deco, el director esportiu català, va reunir-se ahir amb Javi Garrido, representant dels dos jugadors i el pare del futbolista del València. Segons ha informat el diari Esport, la reunió va ser informal. D'altra banda, Lisandro Issei encara no ha tancat el contracte amb el japonès Sato i hi ha més equips preguntant ara pel futbolista. L'Elche ha executat l'opció de compra del defensa valencià Víctor Xust, cedit pel Cádiz la passada temporada, i ha signat el jugador fins a juny de 2029, format en les categories inferiors del València. I el Real Madrid, el central, va disputar el passat curs 31 partits, 22 com a titular, per la qual cosa es va consolidar com una peça important en la plantilla de l'Elche. D'altra banda, el club franjavert ha executat la clàusula d'extinció tant de l'acord de cessió com del contracte laboral que van ser acordades amb el Sevilla per Rafa Mir. El club comunica més que condemna de manera rotunda qualsevol acte de violència i expressa el seu absolut respecte al procediment judicial. El Castelló aposta per la continuïtat en la banqueta. El club albinegre ha arribat a un acord amb Pablo Hernández per a la renovació del seu contracte com a entrenador fins al 2029, juntament amb el del seu segon, Sergio Ripollès, qui també és de la plana. L'entitat castellonenca ha explicat en un comunicat que el tècnic ha sigut determinant en la transformació de l'equip, aconseguint revertir la situació i conduint al conjunt fins a la disputa del play-off d'ascens a primera. Dioni Villalba abandona l'Eldense, el Deportiu Eldense i el davanter han arribat a un acord per a posar fi a l'etapa del malagueny en l'equip blaugrana. El futbolista andalús va arribar fa un any al nou Pepico Amat després d'una extensa trajectòria en el futbol professional. Els gols de Dioni Villalba van resultar vitals perquè l'Eldense poguera acabar com a campió en primera federació i ascendir a la Lliga Hypermotion.
0: Les 11 de la nit i 11 minuts, moment en el que Bellingham fa el 3-2 en el Anglaterra, Croàcia, al minut 1 i mig de la segona part. Vos recorde, arraba 90 minuts, arraba 90 minuts, de 90 en xifra, en...

0: número per al perfil de X o Twitter, també en xifra o en número en 90 Minuts Ràdio, que és el perfil de TikTok. 90 Minuts Ràdio també és el d'Instagram, però sense xifres i números, tot en paraula, tot en lletra. I també tens, en este cas, si vols fer servir la teua veu per enviar-nos la teva opinió, pots fer-ho utilitzant el nostre WhatsApp 619 42 18 01. 6-19 42 18 01 per a la pregunta que estem fent en el dia d'avui: com resoldries el problema dels centrals que se li ha presentat al València Club de Futbol? Les 11 de la nit i 12 minuts. De tot això i de moltes coses més xerrem així en Apunt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
1: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
2: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en fogueres. Servicis sense interrupcions dia i nit, del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
3: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
4: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
5: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
0: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
5: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
4: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
0: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
6: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
0: Juga amb nosaltres esta temporada.
7: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Inhala. Exhala. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado con...
8: Imposible concentrarse con los Wow Days. Disfruta de los Wow Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes.
9: Eso. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
6: Estás escoltant 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
0: Les 11 de la nit i 14 minuts. Esta música, sempre que l'escoltes...
10: T'emociona, no? T'emociona.
0: No, és que mola molt.
10: T'emociona.
0: 11 i 14 emociona, que demà comença el camí cap a la segona lliga de València Bàsquet. Recorden que en 2017, amb Pedro Martínez a la banqueta, el conjunt taronja va guanyar el seu primer campionat i demà salva a les 8 de la vesprada. Imagina que des d'abans en la sintonia del Punt a Punt a Punt Ràdio comença el camí, a veure si pugui ser cap a la segona lliga.
10: Demà a les 8 menys quart, començarem a contar el partit en la prèvia, en la sintonia del Punt a Punt a Punt Ràdio. Inicia demà, com acabes de comentar, i se camí cap a la que podria ser la seva segona lliga ACB de la seva història. És la quarta final que han disputat fins ara els jugadors taronja. El rival és el Barça. La sèrie, el millor de 5 partits. Factor canxa a favor. Els dos primers partits al Roig Arena i després la sèrie viatjarà a Barcelona. Estes són les impressions en la prèvia de Pedro Martínez. Ha sigut presentat a la final en l'Ajuntament de València i escoltem el tècnic taronja.
11: Donde todos queremos llegar cuando empezamos la temporada, máxima dificultad, creo que para los dos equipos, y nosotros, bueno, creo que hemos hecho un buen trabajo durante el año para ahora ser competitivos. Hemos estado muy bien en todas las competiciones en las que hemos participado. Evidentemente no tenemos la garantía de que vayamos a ganar ahora, pero sí la tranquilidad de que el trabajo que hemos hecho ha sido bueno. Lo normal es que siga una final igualada, creo que también lo normal es que siga una final larga.

0: ara mateix estem molt focalitzats amb el primer partit, de fer una bona feina. Sabem que el Barça i el seu entrenador en particular és un mestre de la preparació de partits, de posar dificultats al joc del rival. Tenim molta il·lusió per al València Bàsquet. Jugar una final és un èxit molt gran, i el fet de guanyar és la màxima il·lusió, no? Jo ho noto pel carrer amb els nostres aficionats, la il·lusió que els hi faria que siguin capaços de guanyar, no? Anem a intentar-ho, tenim tot el respecte per al rival, i creiem que si ho aconseguim serà després de moltes dificultats i de molt de patiment. La plantilla del Barcelona, amb jugadores super expertos que han jugado en las pistas más difíciles de Europa a lo largo de sus carreras y han demostrado que tienen el carácter y la personalidad. Nosotros tenemos mucha menos experiencia que ellos, pero sin ir más lejos, esta temporada hemos sido capaces de ganar partidos de playoff en pistas muy complicadas, y al final el factor pista lo que te da es un punto de energía si las cosas te van mal, pero si no juegas bien no va a ser suficiente el factor pista, y al revés, si juegas fuera y haces un buen partido y superas pues las dificultades técnicas, tácticas que te vas a encontrar, en el deporte el factor pista es, yo creo, que relativo.
1: Pedro Martínez, el tècnic de València Bàsquet, com dèiem, camí del seu segon títol, el València Bàsquet, amb el mateix tècnic, amb Pedro Martínez, al igual que 2017, en la banqueta del conjunt taronja. Ens contarà la final demà, junt a Nacho Rodríguez, el nostre company Salva Gomis. Hola, Gomis, què tal? Bona nit.
2: Què tal, companys? Com esteu? Bona nit. En la cinta que heu començat, la pregunta que jo tenia era qui és Anakin Skywalker, però ara ja...
1: Ho dius perquè se va al costat oscur o perquè és l'escollit?
2: Perquè és l'escollit. El del costat és oscur, ja el tinc clar.
1: L'escollit és Salva Folgado sempre. Bueno, dit això... The Chosen One.
3: Per supost.
1: Bueno, dit això, Gomis, demà comença el camí cap al segon títol.
2: Que és importantíssim.
1: Que no és moco de pavo, que diria aquell. Jo diria que davant un esdeveniment que, amb el temps, sobretot si acaba en triomf, pot ser històric per a València Bàsquet.
2: Sí, pot acabar de, jo crec que, pues, redonejar una temporada que ja és històrica de per si, perquè el València Bàsquet ha arribat per primera vegada en la seva història a una Final Four de l'Eurolliga, però s'ha clavat en una final també, no?, de la Lliga CB. És que sembla que esta temporada València Bàsquet, donem per fet, no?, que guanya partits, que arriba a fases finals, que es clava en finals. Jo crec que cal valorar això, cal valorar també que el camí, com dia el club en el seu lema i les paraules de Pedro Martínez, serà llarg, és llarg i serà llarg. Jo no pense que vagi a ser una sèrie que es pugui resoldre en un 3-0 com ha estat en les semis, ni en la facilitat que varen ser en els quarts de final, però bueno, davant un Barça que és de veres que, bueno, pues, a 5 partits, no? El primer el dijous, demà, a les 8 de la vesprada, el dissabte a les 8, i després el dilluns a les 8 en Barcelona. A partir d'ahí, bueno, pues, si n'hi ha quart partit seria dimecres a les 8, i si n'hi ha cinquè partit seria el dissabte a les 8, sempre a les 8, uh-huh. Dos ací, dos allà, i el cinquè en el Roig Arena, perquè el València Bàsquet té el factor pista a favor, i encara que Pedro Martínez no li vol donar molt de valor i vol donar evidentment la pressió al Barça, jo també li la dono. Jo també parlo de que el Barça és el que està obligat a guanyar, tu no, però clar, veient el que ha fet esta temporada de València Bàsquet, pues, a veure qui mos baixa de la burra.
1: Jo entenc perfectament a Pedro Martínez, però el factor canxa, Salva, millor tindre-la a favor que en contra.
2: Home, clar. Clar, és que si arribem a un suposat escenari d'un cinquè partit, on t'agradaria jugar? Pues en clar. Casa o fora de casa?
1: En casa. Ja està. Clar que en casa. Com arriba València Bàsquet a nivell de plantilla, de baix, d'estat de forma de jugadors?
2: Bueno, pues en cas de lesions, ja confirmada la baixa de Xavi López Aróstegui i Jo penso que tampoc no arribaran ni Josep Puerto ni Nate Rivers. Per lo tant, bueno, pues són les tres absències segures. Després tindrà que decidir Pedro Martínez si es decanta per Darius Thompson. Jo penso que sí. Penso que serà Darius el que es quedarà fora, perquè Álvaro Cárdenas ve jugant bé. I bueno, pues Isaac Nogués i Jan Kumasima completaran el roster. Bueno, anem a veure, no? Què és el que passa en aquest primer partit. Però com dèiem, bueno, pues, Vanessa Vázquez, que arriba, és de veres que en un millor moment de jo crec que de, ja no de forma, sinó de sensació, perquè el Barça pues, ha trobat molta irregularitat en tot el lío que ha tingut en Xavi Pascual, en bueno, pues que Xavi Pascual se'n va del Barça quan acaba la temporada, perquè no, bueno, pues s'ha sentit una miqueta enganyat, no? Ho hem parlat moltes vegades durant la temporada de Nacho Rodilla, i jo crec que tot i aquest run-run que porta el Barça pues, li ha tingut un poquet de en aquesta inestabilitat que té que aprofitar el València Bàsquet de Pedro Martínez, que ja sap, ojo, ja sap el que és guanyar-li al Barça en esta temporada. No n'hi ha que anar-se molt lluny, perquè l'últim partit que van jugar el València davant el Barça li guanyà de 25 València Bàsquet, 77-102 en casa del Barça. Així que bueno, el camí el saben. És de veres que ara toca tornar a plasmar-ho en la pista.
1: T'escoltem demà, Salva, gràcies.
2: Un abraç, bona nit.
1: 11:22, si serà un dels temes, parèmia del València Club de Futbol, on hem llegit en el dia d'avui, Salva, una reunió entre Deco i el representant de Kangin i Javi Guerra en Barcelona.
3: Bueno, és una informació que ha sorprès, informació que han donat els companys del diari Esport al migdia, i que se parla que ahir va haver una reunió entre Deco, que és el director esportiu del Barça, Javi Garrido, que és el representant de Kangin Lee i també de Javi Guerra, i on estava present el pare del jugador, Javier Guerra, que és el pare de Javi Guerra. Clar, això és molt cridaner, Manolo, perquè després el Barça ha tractat de llevar-se les puces de damunt, diguent que se va parlar de cantera. És cert que Javi Garrido representa futbolistes importants dins de la cantera del València Club de Futbol, però clar, que Deco siga qui parli de cantera amb Javi Garrido, i a més estant present Javier Guerra, que és el pare de Javi Guerra, sorprèn, encara que també és cert que Javier Guerra treballa per a l'agència de representació de Javi Garrido, però que la trobada d'ahir a Barcelona Deco Garrido amb la presència de Javier Guerra, Manolo, pues resulta prou cridanera.
1: Curiosa.
3: Torne a dir, el Barça es lleva les puces de damunt, reunió informal, reunió de treball, la mateixa informació que donen els companys del diari Esport. Posteriorment, la gent informa que no, que el Barça diu que se va a parlar de futbolistes de cantera, però que en un moment determinat, bueno, pues sí que se va interessar Deco, perquè ho fa sempre, per la situació contractual de Kangin i per la situació contractual de Javi Guerra. A partir d'ahí, Manolo, jo he tractat de conèixer la versió de Javi Garrido, de l'agència de representació de Javi Guerra, i optes un mutisme absolut.
1: Silencio estampa.
3: Silencio estampa des de l'agència de representació de Guerra. No sé si això voldrà dir alguna cosa o no, Manolo, però la reunió està contrastada pel company del diari Esport, que dona la informació. Reunió ahir amb Deco, Javi Garrido, repre de Guerra i de Kangin, amb el pare de Javi Guerra en la reunió.
1: A més, és que jo he parlat amb companys de Barcelona i em diuen que este periodista que signa la informació té molt controlat a Deco, i que quan diu que hi ha hagut una reunió...
3: Sí, que és com si fos l'ombra de Deco, no?
1: És l'ombra de Deco, en efecte. De qualsevol manera, Salva, fa aproximadament uns...
3: Molt ràpidament, Manolo, pot ser que l'interès estiguera en Kangin.
1: Sí, sí.
3: Perquè Kangin és un futbolista que jo crec que per perfil igual s'adapta més a l'actual Barça, tenint en compte els futbolistes que té el Barça en plantilla, després li preguntaré també a Miqui, que no Guerra, perquè aquesta posició jo crec que el Barça la té ben coberta, però pues, veurem com evoluciona esta situació. És el primer capítol d'una història que podria ser prou interessant.
1: A més, me diuen que també que hi ha una situació de clavar-se molt enmig d'aquestes coses, perquè Deco i Mateu Alemany no tenen una bona relació, i tot el que siga fer-li cosquerelles l'un a l'altre, pues,
3: reconec que Kangin està en l'agenda de l'Atlètico de Madrid.
1: De l'Atlètico de Madrid. el seu pare, a tu mateix, en este mateix micro, te va dir que, en principi, ell tenia contracte i volia quedar-se.
3: Sí, recordaràs que parlarem amb ell després del debut de guerra en el penúltim amistós, l'últim en Espanya, de la selecció espanyola a Riazor. Allí va participar guerra. Després, pues, van parlar amb el seu pare i ja s'ho comentava respecte a què podia fer el seu fill este estiu. Podem estar tranquils este estiu, disfrutarem del teu fill la pròxima temporada així en València.
4: Lo dijo él. Yo no te veo.

0: No sé vosaltres, però quantes voltes em pregunte per què ens neguem a veure la realitat? Per no entrar en cap jardí del que siga difícil eixir, posaria per cas la situació internacional. Si sabem que Estats Units va atacar el Líban de primeres, com és que després creiem la versió del Yankee que vol arribar a un acord? A canvi de que l'altre, aquell que va rebre les bombes, no desenvolupe les armes nuclears que sí que té el qui ha bombardejat, no? En fi, ahir mateix amb Juanjo Prats parlàvem de la quantitat d'informació, estudis, dades i gràfics que tenim del canvi climàtic, no? I tot i això, no mirem de cara aixes dades. Fem com que no va amb nosaltres, com a molt destríem el fem, com si així tinguérem la feina feta i ja haguérem mirat la realitat que ens envolta. Per què ens incomoda tant la realitat fins al punt de no voler mirar-la a la cara? Jo crec que de vegades és per protecció emocional, no? No volem assumir una realitat que ens trencaria el cor. Com per exemple, no sé, que el germà del teu pare és capaç de fer-te tot el mal imaginable. Millor l'autoengany i que parega que som una família normal, no? Posem per cas. De vegades no atinem a mirar la realitat per biaixos cognitius. Diuen que tendim a pensar que la realitat només ve a confirmar allò que pensem i que creiem i que tenim molt clar. Sent així que molt sovint és tot el contrari. Sol passar també que quan un fet que passa davant nostre qüestiona allò que som i la nostra visió del món, i ens costa d'acceptar. Però crec que la majoria de les vegades veure la realitat, mirar-la sense idees preestablertes, ens obliga a prendre decisions complicades. Ai, així és on sovint preferim mantindre una il·lusió a haver d'afrontar les conseqüències d'actuar en conseqüència amb allò que estem veient davant nostre, no? I tot això és comprensible. Ara bé, assumir la realitat. Hem de tindre clar que assumir la realitat suposa, per exemple, un estalvi energètic. No hem de perdre energies emocionals. Suposa prendre decisions més acurades i, sobretot, ser més lliures, en la mesura en què decidim de forma més conscient. Ara bé, en el món que ens envolta, què voleu que vos diga? Que és molt fàcil que de tant en tant ens neguem a mirar de cara a la realitat. Un bon llibre, una exposició, una pel·lícula, una funció de teatre, vaja, la cultura ens pot ajudar a anar pel bon camí. Són les 7 i 12 minuts i això és l'hora de la cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'hora de la cultura.

però que, són, però que és art, però que, clar, i quan has dit allò de que vau fer uns trajes a partir de, és a dir, explica'ns un poc aquest procés.

0: Escoltes l'Hora de la Cultura en Apunt Ràdio.
1: Rigor informatiu i passió pel territori cada dia de la setmana. Apunt Ràdio. De tu a tu.
2: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
1: L'esport valencià en directe i amb passió. Apunt Ràdio. De tu a tu.
0: Escoltes l'Hora de la Cultura en Apunt Ràdio.

i d'exposició a exposició, mentre escoltem el Dóna'm la mà, aquell poema de Miquel Martí i Pol, que interpretaren ja fa anys Lluís Llach i la cantant d'origen cubà Lucrecia, que, vaja, encara continua emocionant després de dècades de gravada. Dèiem que d'exposició a exposició, perquè ara vos convidem a passar per la plaça de la Reina de València i passejar per l'exposició fotogràfica Tránsito dins del València Foto 2026. És un treball del Casal de la Pau a través de la Grieta Colectivo que signen Juan Molpeceres i Jairo Muñoz. El títol al·ludix al trànsit pel qual passen els tres protagonistes de l'exposició. El trànsit que fa que hagin hagut de travessar per diferents situacions d'exclusió, com pugui ser la pobresa, la presó o la migració. Una mostra que ens fa reflexionar sobre els apriorismes i els prejudicis que ens acompanyen i que normalment ens fan mirar cap a un altre costat, deixant-los en la invisibilitat. Molpeceres i Muñoz els posen nom i ens fan conèixer no tres persones anònimes, sinó Hawa, Miguel i Jauat. Fa uns mesos que parlarem amb ells arran l'exposició Bretxes a la plaça del Patriarca, una mostra de retrats de persones que havien passat per la presó. Recordem que Casal de la Pau és una entitat sense ànim de lucre que treballa amb persones que pateixen exclusió després d'haver passat per un centre penitenciari o un reformatori, així com, per exemple, persones migrants especialment vulnerables, no? I atenen una mitjana de 500 persones a l'any. Juan Molpeceres és president del Casal de la Pau, de la Casa de la Pau, i Jairo Muñoz treballa en el centre també, i els dos són els autors de Tránsito,

0: A raíz de brechas vimos que era muy importante que ellos tuvieran voz. Y entonces nos planteamos la posibilidad de ese pequeño documental que hicimos de 25 minutos en los que ellos hablan y ellos cuentan su historia. Y fue precioso. La verdad es que es el documental que se presentó el lunes en octubre y fue muy bonito. Entonces sí que nos planteamos la posibilidad de darle una segunda vida a Tránsito con un documental. Estamos en ello, estamos en ello.
1: Quina meravella. Jo, de moment, l'únic que puc dir és que aquest documental està a l'abast de tots nosaltres, que vos poseu en contacte amb el Casal de la Pau. Jo, si dirigira un institut, un centre cultural, el que siga, faria perquè al meu poble passara eixe documental, perquè de debò és una lliçó de vida, és una lliçó de vida com poques tenim, sobretot amb una sinceritat esfereïdora. I a més és molt d'agrair que, igual com passa en l'exposició que veiem a la plaça de la Reina, no ens diuen quina és la posició que hem d'adoptar, ni com hem de viure, ni com hem de pensar després de veure el treball. I això és molt d'agrair, és molt intel·ligent. Doncs Juan Molpeceres, Jairo Muñoz, moltíssimes gràcies per atendre una vegada més la telefonada de l'Hora de la Cultura.
0: Gràcies a tu, Reis.
1: I sobretot gràcies per posar-nos espills com eixos que ens poseu tan sovint. Una abraçada molt forta.
0: Una abraçada. Gràcies.
1: I ens n'anem amb Andreu Valor i trobaràs una pàtria, clar que sí, com no trobar-la. Pues probablement una pàtria és allà on tens casa, on tens llar, que ens deia Jairo ara mateix. Nosaltres ens n'anem perquè arriben les 8 de la vesprada. Ara és hora del Contrapunt amb Gustavo Clemente i el seu equip, que ens faran, donaran compte del que ha donat l'actualitat de la jornada que ve carregada. Nosaltres tornem demà, quan siguin les 7 i uns minuts. Fins aleshores, ja sabeu, feu bondat o no.

0: L'hora de la cultura, amb Reis Joan.
1: A Punt Ràdio, de tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
2: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
3: A Punt Ràdio.

0: A veure, la realitat. Per no entrar en cap jardí del que siga difícil eixir, posaria per cas la situació internacional. Si sabem que Estats Units va atacar el Líban de primeres, com és que després creiem la versió del Yankee que vol arribar a un acord? A canvi de que l'altre, aquell que va rebre les bombes, no desenvolupe les armes nuclears que sí que té el qui ha bombardejat, no? En fi, ahir mateix amb Juanjo Prats parlàvem de la quantitat d'informació, estudis, dades i gràfics que tenim del canvi climàtic, no? I tot i això, no mirem de cara a aquestes dades. Fem com que no va amb nosaltres, com a molt destríem el fem, com si així tinguérem la faena feta i ja haguérem mirat la realitat que ens envolta. Per què ens incomoda tant la realitat fins al punt de no voler mirar-la a la cara? Jo crec que de vegades és per protecció emocional, no? No volem assumir una realitat que ens trencaria el cor. Com per exemple, no sé, que el germà del teu pare és capaç de fer-te tot el mal imaginable. Millor l'autoengany i que parega que som una família normal, no? Posem per cas. De vegades no atinem a mirar la realitat per biaixos cognitius. Diuen que tendim a pensar que la realitat només ve a confirmar allò que pensem i que creiem i que tenim molt clar. Sent així que molt sovint és tot el contrari. Sol passar també que quan un fet que passa davant nostre qüestiona allò que som i la nostra visió del món, ens costa d'acceptar. Però crec que la majoria de les vegades veure la realitat, mirar-la sense idees preestablertes, ens obliga a prendre decisions complicades. Ai, així és on sovint preferim mantindre una il·lusió a haver d'afrontar les conseqüències d'actuar en conseqüència amb allò que estem veient davant nostre, no? I tot això és comprensible. Ara bé, assumir la realitat. Hem de tindre clar que assumir la realitat suposa, per exemple, un estalvi energètic. No hem de perdre energies emocionals. Suposa prendre decisions més acurades i, sobretot, ser més lliures, en la mesura en què decidim de forma més conscient. Ara bé, en el món que ens envolta, què voleu que vos diga? Que és molt fàcil que de tant en tant ens neguem a mirar de cara a la realitat. Un bon llibre, una exposició, una pel·lícula, una funció de teatre, vaja, la cultura ens pot ajudar a anar pel bon camí. Són les 7 i 12 minuts i això és l'hora de la cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'hora de la cultura.

0: lo asuma en la medida de su voluntad. No imponer un determinado mensaje, sino que cada uno sea capaz de asumir, viendo las fotografías y participando de la exposición, a lo que esté dispuesto.
1: Wow.
2: Porque se trata también de, bueno, de racismo, de pobreza, de mendicidad, de inmigración, islamofobia inclusive. Bueno,
1: clar,
2: cada uno, clar. Como muy bien dice Juan, que...
1: Però és molt contundent el que acabeu de veure, és a dir, posem-nos davant d'aquesta exposició i assumim el que tenim davant en la mesura en què vulguem assumir. Que això està molt bé, alliçonar és molt fàcil. Ara, és a dir, la pilota queda en la teulada de l'espectador i això jo crec, juraria, que és molt important en la societat que vivim. Escolteu, aneu a fer un documental en esta exposició. Home, té mania per a fer un documental. I ara dirà, però per què riuen si ha fet una pregunta seria? I és que el dilluns presentaven un documental impressionant a l'octubre, Centre de Cultura Contemporània, sí, sobre l'exposició anterior, Bretxes, però, i com he vist el teaser, que es diu ara, no? I és tan, sí, és tan valuós, és tan bonic, per això dic, ostres, que vagin fent més documentals. Ara que també cinema, aneu a dedicar...
0: Pues nos lo planteamos un poco porque, a ver, no, nosotros no somos fotógrafos profesionales, somos aficionados a la fotografía desde hace muchísimos años.
1: Pero
0: los dos.
1: Pero muy bons aficionados, ¿eh? Vaya.
0: Y siempre hemos visto a la fotografía como una herramienta, como un vehículo para transmitir algo, ¿no? Y una herramienta fantástica, ¿eh? Nos fascina la fotografía a los dos. Pero a raíz de Bretxes vimos que era muy importante que ellos tuvieran voz. Y entonces sí, nos planteamos la posibilidad de ese pequeño documental que hicimos de 25 minutos en los que ellos hablan y ellos cuentan su historia. Y fue precioso. La verdad es que es el documental que se presentó el lunes en octubre y fue muy bonito. Entonces sí que nos planteamos la posibilidad de darle una segunda vida a Tránsito con un documental. Estamos en ello,
1: Quina meravella. Jo, de moment, l'únic que puc dir és que aquest documental està a l'abast de tots nosaltres, que vos poseu en contacte amb el Casal de la Pau. Jo, si dirigira un institut, un centre cultural, el que siga, faria perquè al meu poble passara eixe documental, perquè de debò és una lliçó de vida, és una lliçó de vida com poques tenim, sobretot amb una sinceritat esfereïdora. I a més és molt d'agrair que, igual com passa en l'exposició que veiem a la plaça de la Reina, no ens diuen quina és la posició que hem d'adoptar, ni com hem de viure, ni com hem de pensar després de veure el treball. I això és molt d'agrair, és molt intel·ligent. Doncs Juan Molpeceres, Jairo Muñoz, moltíssimes gràcies per atendre una vegada més la telefonada de l'Hora de la Cultura.
0: Gràcies a tu, Rei.
1: I sobretot gràcies per posar-nos espills com eixos que ens poseu tan sovint. Una abraçada molt forta.
0: Una abraçada. Gràcies.
1: I ens n'anem amb Andreu Valor i trobaràs una pàtria, clar que sí, com no trobar-la. Pues probablement una pàtria és allà on tens casa, on tens llar, que ens deia Jairo ara mateix. Nosaltres ens n'anem perquè arriben les 8 de la vesprada. Ara és hora del Contrapunt amb Gustavo Clemente i el seu equip, que ens donaran compte del que ha donat l'actualitat de la jornada que ve carregada. Nosaltres tornem demà, quan siguin les 7 i uns minuts. Fins aleshores, ja sabeu, feu bondat o no.

0: i d'exposició a exposició, mentre escoltem el Dona amb la mà, aquell poema de Miquel, Martí i Pol, que interpretaren ja fa anys Lluís Llach i la cantant d'origen cubà Lucrecia, que, vaja, posa, encara continua emocionant després de dècades de gravada. Dèiem que d'exposició a exposició, perquè ara vos convidem a passar per la plaça de la Reina de València i passejar per l'exposició fotogràfica Tránsito dins del València Foto 2026. És un treball del Casal de la Pau a través de la Grieta Colectivo que signen Juan Molpeceres i Jairo Muñoz. El títol al·ludix al trànsit pel qual passen els tres protagonistes de l'exposició. El trànsit que fa que hagin hagut de travessar per diferents situacions d'exclusió, com pugui ser la pobresa, la presó o la migració. Una mostra que ens fa reflexionar sobre els apriorismes i els prejudicis que ens acompanyen i que normalment ens fan mirar cap a un altre costat, deixant-los en la invisibilitat. Molpeceres i Muñoz els posen nom i ens fan conèixer no tres persones anònimes, sinó Hawa, Miguel i Jawad. Fa uns mesos que parlàrem amb ells arran l'exposició Bretxes a la plaça del Patriarca, una mostra de retrats de persones que havien passat per la presó. Recordem que Casal de la Pau és una entitat sense ànim de lucre que treballa amb persones que pateixen exclusió després d'haver passat per un centre penitenciari o un reformatori, així com, per exemple, persones migrants especialment vulnerables, no? I atenen una mitjana de 500 persones a l'any. Juan Molpeceres és president del Casal de la Pau, de la Casa de la Pau, i Jairo Muñoz treballa en el centre també. I els dos són els autors de Tránsito. Juan, Jairo, molt bona vesprada, benvinguts de nou a l'Hora de la Cultura.
1: Bona vesprada.
0: Moltíssimes gràcies per atendre'ns i sobretot per obligar-nos a mirar, no? Començàvem el programa preguntant-nos per què no ens agrada veure la realitat, no?, que tenim al davant, i una exposició com la vostra crec que ens obliga a mirar-la. D'on naix eixa necessitat de fer el trànsit després d'aquella exposició que tinguem al programa, de la que parlarem al programa, Bretxes?
2: Jo crec que surge de la experiencia que vivimos cotidiana Jairo y yo de trabajar con personas en situación de exclusión, sí, y el hecho de llevar a cabo la propia exposición de Bretxes nos hizo querer seguir un poco ese camino, ¿no?, y profundizar en él, y por tanto ya no limitarnos a reflejar esa imagen, sino a acompañar esas vidas. Por eso nos centramos en tres personas y es un poco la trayectoria de esas tres personas, ¿no?, el camino que hacen estas tres personas.
0: D'alguna manera, perquè és curiós, no?, i per, fins i tot gent molt sensibilitzada, parlem del col·lectiu D, i en la mesura en què parlem de col·lectius, aquestes persones s'invisibilitzen, no? I d'alguna manera el que feu és traure d'aquesta invisibilitat a tres persones concretes, no?, com per a cridar l'atenció de la persona que vagi a veure l'exposició. És així?
2: Sí, és així, perquè, además, nosotros nos hemos dado cuenta de todo lo que aportan. Son personas que nos han sorprendido muchísimo y nos han abierto los ojos, tanto Jawa como Miguel, como Jawad, a pesar de conocerlos desde hace mucho tiempo, sobre todo a ellos dos, el acompañarles en este proceso para hacer tránsito nos ha enriquecido muchísimo. Y, por tanto, pensamos que verdaderamente merecía la pena.
0: Juan, Jairo, parlem dels tres, no? Perquè, donat que la exposició el que fa és donar-nos a conèixer aquestes tres vides en trànsit, parlem de Hawa, Jawad i Miguel. Qui són? Com treballeu cadascun dels personatges? Qui són els tres?
1: Vale. Mira, Miguel, por ejemplo, es una persona que estuvo como hace unos 15, 16 años en el casal. Él había salido de prisión y el casal lo acogió. Después hizo

0: És preciosa, és una, és que diu tantes coses aquesta imatge, però com eixa abans...
1: Lo mejor es que lo que tú dices, que la lectura es vuestra, ya no es mía, o sea,
0: sí,
1: es de
0: sí,
1: la
0: sí.
1: gente que la vea.
0: El públic acabarem de fer el teu treball, probablement, no?
1: Exactamente.
0: I deduirem tot allò que l'autor vol dir en eixa imatge, que ves a saber l'autor què vol dir, però és el públic sempre qui acaba la peça de l'obra d'art, no? Doncs mireu, des de la denúncia de les extincions d'espècies animals en este planeta, a la mística, passant per les falles o per la pau que inspiren moltes imatges d'eixa sèrie groga o per eixes dones o eixa sèrie de color roig, que és curiós, és de color roig i infundeix una pau enorme i una serenitat enorme. Jo crec que hem de visitar tots el Movim a partir de demà, perquè eixe què tinc al cap probablement ens ajude a contestar-nos que tenim al cap molts i moltes de nosaltres. Veritat, Manuel? Segurament compartirem eixes cabòries que tenim pel cap. Manuel Fernández, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a l'Hora de la Cultura i per dur-nos eixa exposició tan bonica al Movim.
1: Ha sigut un placer estar amb vosaltres.
0: Ens n'anem amb el Fashion de David Bowie. És un poc tòpic, però bueno, sempre és bon pretext d'escoltar David Bowie. Una abraçada enorme.
1: Igualmente, muchas gracias.

Ho avançàvem en el programa de la vesprada, de punt. El programa d'avui, avui anem d'exposicions. Exposicions que no vos podeu perdre de cap de les maneres. Quantes voltes vos heu sorprès dient-vos allò de però què tinc en el cap, no? No sé, perquè vos heu confós, perquè vos ha traït el subconscient o, per exemple, en el moment més inesperat heu tingut una idea peculiar, genial o estrafolària o simplement interessant, no? Doncs, no sé, crec que justament eixa és la pregunta que ens planteja l'artista Manuel Fernández, qui demà inaugura en el Movim l'exposició Què tinc al cap. Manuel és un dissenyador, a veure com dic qui és. Necessitaríem 10 minuts per explicar-ho. És un dissenyador que va començar en el món de la moda a principi dels anys 80 i que ben prontè va començar a teixir complicitats entre les arts plàstiques i la moda. Després d'anys experimentant amb l'art i la moda, va posar en marxa el Fashion Arts Institute, on moda i art es fusionen i amb el que ha donat la volta al món. Deixem-ho ahir, perquè donar dades seria de veres molt llarg. A l'exposició Què tinc al cap, Manuel ens fa un recorregut íntim i reflexiu, no exempt d'humor, en el qual ens deixa entrar dins del seu cap i ens dona a conèixer les seues idees i vull pensar que també les seues dèries, d'alguna manera. I ens permet comprovar com eixes idees úniques doncs són compartides en moltes ocasions per la majoria de nosaltres. Al seu web podem llegir que la mostra és un mosaic d'impulsos, memòries i reflexions que revelen la manera en què l'artista entén el món, des d'allò íntim de la seva infància.

0: L'Hora de la Cultura, amb Reis Joan.
1: A Punt Ràdio, de tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
2: Les llengüetes d'A Punts de Llengua.

0: Escoltes l'Hora de la Cultura en A.Punt Ràdio.
1: Rigor informatiu i passió pel territori cada dia de la setmana. A.Punt Ràdio. De tu a tu.
2: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
1: L'esport valencià en directe i amb passió. A.Punt Ràdio. De tu a tu.
0: Escoltes l'Hora de la Cultura en A.Punt Ràdio.